0: I és que una altra de les preguntes ha estat sobre què fan les persones a les que han xerrat quan tenen aquest temps lliure.
1: Caminar, també, salir, ir al parc, sentar-me, disfrutar, ir a la playa si puedo, sí.
2: No gaire, però quan t'entenc, pues, estar amb, la, amb els meus amics, la meva família i fer esport.
0: Hi ha vegades que en la paraula del dia faig una única pregunta per tothom i n'hi ha d'altres que en faig un parell més. Ara ja han demanat una carrera, si soleu anar amb pressa o tenir temps. Què feis amb el vostre temps lliure? I ara toca demanar a un estranger que han topat quant de temps du a Mallorca.
3: Jo 9 anys aquí. Jo 22 anys treballo de policia en Holanda. Jo pensionada. Sí, jo un poc tranquil.
0: I acabàvem ara amb una persona tipus C. Tipus C. Ara, ho moderns, diferenciem entre tres tipus de persones amb el tema de l'organització d'utents i de la rutina. Una persona tipus A és aquella que sempre ho té tot controlat, tot net, tot fet. Una que és de tipus B ja patina, segons quins aspectes. Si pot deixar alguna cosa per després, ho farà. I una persona tipus C ja sol anar amb pressa per tot, va sobre la marxa i si entrar on di la seva habitació segur que la tindria desordenada.
4: Jo un poc les dues. Soc un poc la persona tipus C, que és un poc A i B. Sí, un poc les dues. Hi ha vegades que com que me confio vaig més tranquil·la i després he d'anar super de pressa perquè no arribo a res. I altres vegades que sí que m'aprenc el meu temps a fer les coses.
0: I amb això acabam aquesta primera secció de carrer que mos dona peu a reflexionar sobre quin tipus de persones som a l'hora de gestionar el temps.
5: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.

0: Nosaltres traiem temps d'on sigui i ara és el temps, el moment de la nostra convidada a sopar. Una dona que està superant un rere l'altre el repte que li posa endavant, amb passa ferma i amb molt de talent. Àngela Font, titulada en formació professional de cuina al Centre de Formació Professional Juniper Serra. Com estàs?
1: Hola, bon vespre.
0: Gràcies per venir. Tu no perds temps, no?
1: No tinc massa temps per perdre-lo, no.
0: No tens massa temps i l'aprofites bé.
1: Sí.
0: Impossible sí. Que me diguis, jo què sé, 40 hores, 400 hores, però quant de temps hauràs invertit en preparar-te per anar assolint aquestes fites, aquestes diferents competicions d'esquils de formació professional, fins a arribar a Xangai, d'on acabes de tornar?
1: La veritat és que ha estat un estiu molt intens, de moltes hores de preparació, però bé, tot esforç té la seva recompensa i hem tingut bons resultats.
0: Gent Cortés, conta, perquè sí, coneguin un poc més en Àngela.
2: Breument, que en Àngela acaba de tornar de Xangai, com has dit ja, Araceli, on ha participat en el World Skills, una competició internacional que promou i avala l'excel·lència a la formació professional. Ha quedat el número 5 de tot el món en la branca de cuina. Per arribar fins aquí va guanyar la competició balear i la nacional. Per setembre de l'any que ve l'espera la competició europea. Sabem que un dels teus plats guanyadors a la competició balear va ser una versió de rellom Wellington, molt nostrada. Ens la contes?
1: Sí, la veritat és que va ser un plat que va agradar molt al jurat perquè no s'esperaven que poguéssim arribar a fer una versió tan nostra i vàrem partir de la idea de que jo volia defensar la nostra gastronomia i vàrem tirar per una versió d'un rellom Wellington a la mallorquina i on vàrem substituir la massa fullada típica d'un Wellington i la vàrem canviar per una massa típica de nostra de cocorroi. I la veritat és que va quedar espectacular perquè ningú s'esperava que allò pogués estar tan bo. La nostra idea també va partir de no canviar res de lo que du un cocorroi i vàrem fer per acompanyar aquest rellom un cremós de colflor i vàrem fer unes bledes cruixents i va quedar molt bé.
0: Que bo, no? Fa cara de... M'estic recordant aquell gust, que bo que estava.
1: Va ser molt bo.
0: S'ha de sorprendre sempre, has d'intentar sorprendre quan cuines?
1: Jo crec que sí. A més, pareix que a dins el món de la gastronomia moltes coses ja estan vistes i que tal l'atenció de començar a pizzas és difícil i crec que amb aquest plat ho vàrem aconseguir.
0: Que bé, tu ara tens 21.
1: Sí.
0: 21
1: sí.
0: Anys. I de petita, m'imagino que no demanaves el menú infantil en el restaurant, no?
1: No, això és una cosa que la mama sempre me recorda perquè és com anàvem a menjar fora sí. Amb els amics i jo ja mirava la mama com jo no vull això.
0: Jo no vull
1: ja,
0: menú infantil.
1: Jo vull un plat de... Sí.
0: És que hauria d'estar un poquet prohibit perquè això de la pasta, els nuggets, la patata fregida
1: sí,
0: i els sabors, perquè de petit és quan ja comences a entendre i a reconèixer i a estimar sabors, no?
1: Sí, totalment.
0: Tu te menjaves tot, doncs? Pues?
1: Sí. No, mai he estat tampoc molt triada i
0: bueno. Molt bé. I ara, en juny, deia tota aquesta competició que has anat superant, el repte va ser Xangai. Ara has tornat fa poquet, on sabies, a més, que un dia sencer, perquè ho entengueu també els oients, és una competició, vull dir, són proves, ara has de fer aquest plat, ara te donem una llista d'ingredients i amb això has de cuinar, ara ho has de fer en tant de temps, ara has de fer amb aquest equip, el que sigui, no? Ara tu tota sola, ara has de fer un menú degustació.
1: Sí.
0: Tot això, vull dir, és una competició que molt bé se podria televisar. Xangai, un dia sencer de menjar xines.
1: Sí.
0: Va, quan te quedes, quan estàs fent menjar xines, a Xangai.
1: Tot un repte, la veritat. És veritat que aquest va ser una prova que ja des d'aquí l'havien de dur superpreparada perquè la gastronomia xinesa no era el meu punt fort, no l'havia practicada mai i la veritat és que vàrem haver de fer molta feina des d'aquí, prèvia, per poder fer un bon paper allà a Xangai.
0: I quan te vas preparar?
1: Des d'un centre hem tingut l'oportunitat de de tenir molta, molta gent del sector que ens ha ajudat a preparar-nos. I en aquest cas va venir un xef xinès d'aquí de l'illa, que té diversos restaurants de gastronomia xinesa, i hem estat fent molta feina amb ell, més en tècniques i un coneixement del producte, i anar practicant.
0: Anar practicant, i vares convèncer que vares fer així ràpid un dels plats que vares fer.
1: Aquest dia teníem una prova que era un menú de quatre passes, i un repte va ser que ens vam trobar allà a fer una amanida xines de cogombra. Després havia de fer un plat fred de noodles, un wok amb ànec fumat i arròs, això havia de ser un dels ingredients. I després vàrem fer un postre també amb que un gelat havia de ser amb pimienta de Sichuan, que sí, és picant.
2: I clar, d'aquesta cuina que t'era tan aliena en aquell moment, fas tota una preparació. Hi ha algo, qualcuna ensenyança, qualcun ingredient, qualcun plat en concret que digues aquest me'l quedaré en el meu repertori, encara que no me quedin la resta?
1: La veritat és que aquest plat de noodles freds me va sorprendre molt, perquè a més és un plat que nosaltres veuríem més com la nostra ensalada de pasta per l'estiu, i crec que és una bona idea que agafaré per de cara a l'estiu.
0: Molt bé. Sí, molt bé. Sí. I com d'important ha estat la formació i sobretot també suport dels professors, sí, i de la coordinació de Balear Skills.
1: La veritat és que som un superequip. Jo ho dic, que sense un bon equip aquesta fita no hauria estat possible. Hi ha molta angoixa darrere tota aquesta preparació. La veritat, hi ha dies que dius, jolín, no sé si tot aquest patiment ho val la pena, però sí que tot ho val la pena. Però això de tenir un bon equip que en moments de no saber com gestionar, és allà, és present i sempre te fa costat. La veritat és que és una passada fer feina així.
0: Que bé. Idò, mira, tenim una sorpresa per tu.
3: Hola, soc Joana Cantallots, professora de cuina al CIT Juniper Serra i tutora d'en Àngela al Balear Skills, Spain Skills i World Skills. L'he acompanyada en tot aquest procés juntament amb tot un equip de feina format pel professor del CIT Juniper Serra, el coordinador de Balear Skills i dos participants al Mundial de diferents edicions i el tutor nacional Toni Cruells, que supervisa tot aquest procés. N'Àngela ha demostrat al Mundial una gran capacitat d'organització i planificació per dur a terme amb èxit els 4 dies de competició, on s'han duit a terme proves d'un alt nivell d'exigència. Ha treballat de valent tot l'estiu i això ha donat el seu fruit. Passió, dedicació i constància defineixen en N'Àngela. Des d'aquí, desitjar-te el millor amb el que decideixis fer d'ara endavant. Sort i coratge per l'Euroskills Düsseldorf 2027, que és la nostra propera fita.
4: Bona, som Alberto Candia, professor d'Àngela al centre del CIT Juniper Serra. I bé, he tingut la sort de poder acompanyar durant tot aquest procés de la seva formació. I bé, per a mi aquest cinquè lloc al World Skills és molt més que un resultat. És el reflex de moltes hores de feina, d'esforç i sobretot de no rendir-se mai. He vist com Àngela ha anat creixent i com ha après dels errors i cada vegada, bueno, ha volgut exigir-se una mica més. I bé, és una alumna constant, responsable, molt treballadora i sobretot això, la capacitat de superació i la constància que té. I com a professor d'ella, pues bé, veure-la arribar fins aquí pues m'ha fet sentir molt orgullós d'ella i de tot el camí que ha fet.
5: Si hagués de definir Àngela amb tres paraules, diria que és valenta, constant i compromesa. Crec que arribar a una cinquena posició a un campionat de nivell de World Skills, que és a nivell mundial, competint amb els millors del món de formació professional a la seva edat, és una fita extraordinària. Per arribar fins aquí no basta només tenir talent. També fan falta actitud, compromís, capacitat de sacrifici i, sobretot, molta valentia per afrontar un repte d'aquesta magnitud de la manera que ho ha demostrat n'Àngela. Per mi és un orgull haver pogut acompanyar n'Àngela en aquest camí i veure com, amb la feina de tots plegats i el seu sacrifici, ha estat capaç d'arribar on ha arribat de la manera com ha arribat, creixent de forma professional i personal. I si tinc una cosa clara és que seguirem lluitant per l'objectiu proper, que és Euroskills, i estic ben convençut de que ho farem igual de bé o més.
0: En Miquel Àngel Coll, que sentíem ara, que és el coordinador de Balears Skills, el coordinador autonòmic a la categoria de cuina. Que t'apareix, Àngela?
1: Jolín, no ho esperava. Moltíssimes gràcies.
0: No han dubtat i, a més, han coincidit molt en les teves qualitats. T'ha fet créixer aquesta competició?
1: Molt, molt. Crec que és... I de la que estic més orgullosa... Sempre ho conto perquè és una cosa que jo som una persona molt sensible i no hi havia dia que durant els entrenaments de l'estiu no me rompés, perquè és que és això que deien, tota la pressió, tota la força de voluntat també que has de tenir. I jo, el meu objectiu allà a Xangai, coneguem-me, era disfrutar-ho i no rompem-me, no? I crec que no sé d'on vaig treure aquesta força que diuen, però la veritat és que vaig fer una supercompetició, crec, i estic superorgullosa només d'això. Ja els resultats, però jo no... Jo estic molt contenta i molt satisfeta amb tot això que havia aconseguit, i la veritat és que sí, molt de creixement.
0: Que bé. I na Joana, la teva tutora, deia, pots fer el que te proposis. Què vols fer? Què t'imagines en el futur?
1: Pues la... Abans d'entrar dins d'aquest món de concursos, jo vaig començar... la meva idea de començar a cursar un FP era d'obrir en un futur el meu restaurant. Però és vera que una vegada entrat dins un món de concurs, la meva visió ha canviat un poc. Perquè he vist la feina d'un docent i m'ha estirat molt. Sí, poder... acompanyar, fer camí a un jove que té la teva mateixa passió, troc és una experiència superbona i això és el meu objectiu.
0: Que bé, n'Àngela serà aquesta mestra que un dia parlarà dels seus mestres, i un altre parlarà segur de tu com a mestra.

0: Temps és el que li dedicam ara a Àngela Font, que mos acompanya en aquesta secció diària. Sopar d'avui està per de demà, i el que mos passa, Àngela, és que no tenim temps nosaltres. I ara la gent està arribant a casa seva i diu: no tenc temps, m'he anat a comprar, no tenc quasi res. Obren la gelera i diuen: a veure què tenc, a veure què puc fer, què proposes, a veure?
1: Pues, parlant de Xina i de tot això que han fet i de tot aquest aprenentatge amb la gastronomia xinesa, jo vos propos un plat estil wok molt fàcil que podem fer amb qualsevol verdura que tinguem per dir la gelera i qualsevol font de proteïna. En aquest cas, l'únic requisit que hi ha per fer un wok és que hi hagi color. Sempre això és una cosa que me remarcava molt, que hi hagi color, que sigui vistós. I res, partint de, per exemple, prevever, prevermell, i nosaltres sempre jugàvem amb això, i prevever groc, fer una juliana molt fina, i igual farem amb la font de proteïna que tinguem, ja sigui pavo, sigui ternera, pollastre. I molt fàcil, una mica d'oli a dins la paella. Sempre primer posàvem la verdura, que costa una mica més de cuinar. Bé, jo és que tenia molt moviment de
0: moviment
1: de wok, sí. Sense cueres ni res, sí. Molt de moviment de mà. Sí. I després, quan estiguin... Ha de ser una cocció molt breu, no els hem de sobrepassar. Li afegim la nostra font de proteïna. I ho acabam sempre pues, amb els mateixos condiments. Nosaltres li posàvem una mica de salsa de soja, una mica de sucre, que això és el que li dona aquest punt agredolç, i una mica d'oli de sèsam, si en tenim. Si no, quedaria genial.
0: Sí. I poca cocció, realment. Sí, molt de moviment i poc
1: exacte,
0: temps.
1: Exacte, molt de moviment, foc molt alt, això sí que és important, que una cocció curta, però molt intensa.
0: Que bé. I pastà per de demà?
1: Pues portar per de demà, seguint la mateixa línia del concurs i en la prova que vaig haver de fer, hauríem de també bullir arròs, i ho podem fer de manera normal. El que passa és que en un moment de menjar amb mosó, traiem el wok que teníem de vespre, ho posàvem a dins una paella i li donàvem també un cop de wok a l'arròs. Així farem que quedi també una mica cruixent i gustós amb la mescla de les verdures i la carn.
0: Bé, ja mos fa renou la panxa de juny. Sí. Tenim temps de fer-li unes preguntes a Àngela?
2: Jo crec que sí. Això, preguntes de resposta breu, perquè el temps aquí a la ràdio és molt concret. La primera pregunta és: a què dediques el temps quan no estudies ni te prepares per la següent competició?
1: La veritat és que m'agrada també molt fer esport, m'ajuda a desconnectar de tot, i una cosa que sí que m'encanta és sortir a córrer. La veritat és que disfruto molt.
2: I jo ho estic veient, però a l'audiència no. Els oients no. Dus rellotge o mires l'hora al mòbil?
1: Duc rellotge. Són rellotge de més de sempre, de guia.
2: I tu te controles el temps que utilitzes el telèfon?
1: No, però la veritat és que no me considero una persona que es passi massa temps amb un telèfon.
2: I passant ja més al món culinari, quin temps s'ha de bullir l'aigua per fer un bon brou de pollastre?
1: Pues això, també vaig tenir una prova de fer un consomé, i la veritat és que perquè sigui bo i sigui gustós, li hem de deixar una hora mínim.
2: Una hora mínim, molt de temps, molt de temps.
1: Sí.
2: I ja per anar acabant, quant de temps sols tardar a quedar-te a dormir al vespre?
1: Me costa una mica, són d'anar-me'n a dormir molt prest, però sí que tard. Intent no mirar un mòbil, sinó que llegir un llibre sempre va bé, i això faig.
0: Molt bé. I de bons costums, Àngela Font, enhorabona. Te volíem també felicitar en directe, i moltíssima sort en tot el que te proposis.
1: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Jo conec en Quico Rivera.
3: Súbele el mambo.
4: Quin nivell, Maribel.
2: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
5: ¿A 200 euros?
6: Ya se podría haber sido un pan menos en Paquirri.
4: Pues, bueno. Pues si es el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
2: Y va a llenar ya, tal, no sé qué, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía contacto de manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
7: Jo ja no treballo con ell.
4: No.
6: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbes per aquesta exclusiva?
2: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
6: Molt
1: bé. Au! Amb Dinas Mateu i Xavi Oliver.
2: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonam en directe.
6: Per favor.
1: Xiu-xiu.
4: I li donem que te deu 200 euros.
2: Exacte, i li tornem a recordar.
1: IB3 Ràdio.
8: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
9: Benvinguts a Esports 3 en joc.
8: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Amb més de 40 anys que la revista El Temps va arribar als quios per explicar-nos el món en la nostra llengua. La darrera portada du el número 2140, Juny Cortés, i nosaltres que comptem els nostres programes i mos pareixen tants, 2140, fundada per Eliseu Climent, editor, millor dit, actual, Eliseu Climent, dirigida pel periodista i escriptor Víctor Maceda. Víctor, molt bon vespre, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, encantat de parlar amb vosaltres i quina cançó més bonica heu posat.
0: Sí, no? Parlant del temps, aquest temps era temps d'en Serrat, que de fet aquesta cançó d'en Serrat és de l'any 81, només 3 anys després naixia la publicació El Temps, amb uns noms propis que posen un poquet sa pell de gallina, no? De totes les persones que varen formar part d'aquell primer temps, Ferran Torrent, Joan Fuster, Isabel Clara Simó, Manuel de Pedrolo, Vázquez Montalbán, Ramon Bernils, Vicenç Ventura, Quim Monzó, no? Un poc, paraules majors, això.
1: Sí. La veritat és que... Tornant al Serrat, paraules d'amor, no? Vull dir, gent que ha escrit,
0: sí,
1: que ha escrit coses
0: sí.
1: precioses i que
0: sí.
1: Realment, vaja, és quan estava, tot estava per fer i tot semblava possible, no? Encara,
0: sí.
1: I el periodisme en català començava a rodar i, bueno, hi havia una genialitat bueno, que va ser molt, molt evident en aquells primers anys, sobretot.
0: Sí, sí, i ara hi ets tu, que no sé si t'hi vares imaginar mai, si eres lector del Temps, si ha estat per tu també un referent d'informació com a periodista.
1: Bé, bueno, jo com a estudiant de periodisme i tal, evidentment tenia constància i era lector de l'existència del Temps, i la veritat és que la meva carrera pràcticament s'ha desenvolupat íntegrament al Temps perquè vaig entrar com a becari en pràctiques un parell d'anys, un parell d'estius, i després ja m'hi vaig quedar. He fet una mica de tot, he fet tasques de documentació, de fotografia, he fet d'arxiu de fotos, vaja. He fet redactor de tancament, que era revisar la revista,
0: sí.
1: la persona que llegia tota la revista després
0: sí.
1: de que ja era passat per tothom i per veure si encara hi havia alguna errada. I després, no res, des de l'any 2005, redactor de política, especialment,
0: sí.
1: i política valenciana, més en concret, perquè, com sabeu, tenim 3 redaccions a Barcelona, a Palma i a València.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, jo he estat sempre a la redacció de València. I des de fa un any, tot just un any, doncs estic com a director. Però, bueno, a mi no, jo sóc periodista. Jo em considero periodista
0: ja.
1: I continuo fent de periodista. I jo, la qüestió jeràrquica és purament circumstancial.
0: Ja, però bé, segurament ara mateix deu ser de les persones que més coneixen aquesta revista en totes les seves versions, portes i finestres, no?
1: I tant, home, imagina't, el primer estiu de pràctiques va ser el 98.
0: Per això.
1: I clar, i és moltíssim, no? Moltíssim de temps. I sí, la veritat és que bueno, han sigut moltes experiències i moltes peripècies amb el nostre company de Palma, que és un periodista molt conegut, i el Miquel Palleras,
0: sí.
1: que bueno, és una institució dins de la nostra publicació.
0: I una enciclopèdia, perquè en Miquel li pots demanar qualsevol cosa que ha passat en aquestes illes i t'explicarà amb una
1: de
0: gran perfecció.
1: De fet, està a punt de jubilar-se ja, el Miquel.
0: No volem que se jubili, el Miquel.
1: Ja.
0: No volem que se jubili. I escolta, hi ha una revista com El Temps que va néixer amb aquesta vocació d'explicar la política de País Valencià, de Catalunya, de Balears, en la nostra llengua, però també amb una mirada cap al món. Com ha anat evolucionant? Perquè avui vos tenim també online, que crec que és inevitable, no?
1: Sí, bueno, el periodisme ha canviat absolutament, no? El periodisme escrit com el coneixíem, malauradament, doncs, ha passat a la història. Bueno, només cal veure els quioscos que en queden, no? Que
0: sí,
1: són
0: sí.
1: Pocs, ara costa de trobar fins i tot un quiosc. Bé, nosaltres hem estat un setmanari que ja tenia molt de mèrit fins a fa un any i mig,
0: sí.
1: Que vam passar a ser mensual. Efectivament tenim una web, que és una web que introduïm articles d'actualitat, sempre, cada dia fem articles d'actualitat que no formen part de la revista en paper, i la revista en paper s'ha quedat més com un producte, diguem, de qualitat, no?
0: Ja.
1: Un article, o sigui, articles més analítics, més en profunditat, amb molta importància de la imatge, i la veritat és que bueno, ens hi hem hagut d'adaptar, no? De setmanaris, recordeu en els 690, que hi havia en castellà, no? Tot de setmanaris, que hi havia època,
0: Sí, i tant.
1: tribuna, tiempo,
0: Sí.
1: interviu... Bueno, n'hi havia molts setmanaris d'actualitat que van anar tancant. Canvio 16, és que vull dir, n'hi havia moltíssims. I nosaltres vam resistir, vam poder resistir, la veritat que tenia molt de mèrit perquè hem tingut una base de subscriptors, també ho he de dir, molt fidel, però els temps al final s'imposen, els costos, la distribució, tot és molt car. I bueno, ja de fet és que costa de trobar malauradament quioscos en moltes poblacions petites i mitjanes, no? I bueno, i ara fem aquesta doble via de la web d'actualitat i després doncs el mensual, un tema gran, un dossier gran de coberta, una entrevista molt llarga també en profunditat, alguna persona que té una trajectòria, diguem, especial. I veia els continguts de sempre, de pues, literatura, ciència, medi ambient,
0: Molt
1: tot
0: bé,
1: una mica.
0: que és aquest periodisme i són aquests mitjans pels quals se necessita temps, que ara anem tots molt falts de temps, molt mancats de temps, no? No tenim mai temps, anem a cop de titular, estem a les portes d'unes eleccions nacionals i autonòmiques i locals, on segurament se llegiran més titulars de xarxes socials que articles de més de 3.000 paraules, no?
1: Cert, la veritat és que anem en contradirecció, no? El que acostuma a ser el periodisme actual. El periodisme actual és una cosa absolutament fugaç, fugissera, no? Fins i tot diria que la gent el llegeix doncs, anant en el bus, anant en el metro, de manera sempre molt apressurada, no? I nosaltres, justament, el que intentem és fer un periodisme, ens agrada dir-li, a foc lent, no? Fer reportatges en fons, anant al lloc, intentant fer un periodisme com es feia antigament, no? Com s'ha fet sempre, com és el periodisme, que és una barreja al cap i a la fi de literatura també i de creativitat, no? I apostem per aquest periodisme i estem convençuts que hi ha gent que evidentment que el valora, no? És així perquè al final els productes que estan ben fets, la gent sap distingir-los, no? I jo crec que nosaltres doncs, hi posem molta... Amb els nostres mitjans, que són limitats, és evident, però tractem de fer-ho el millor possible. I descrivint una realitat que és molt diferent, perquè malauradament compartim una llengua, una cultura, una història i moltes coses, però catalans, valencians i balears malauradament vivim massa d'esquena, no? Som molt semblants i bueno, per raons diverses, doncs, hem viscut massa d'esquena. I nosaltres tot just intentem el contrari, no? Que nosaltres coneixem els balears, que els balears es coneguen a nosaltres, tindre una relació normalitzada amb catalans, vosaltres sempre l'heu tinguda més normalitzada, afortunadament, però bueno, bé, no és senzill, però és
0: No
1: la
0: ho és.
1: nostra, és una mica l'ideari també que va
0: Sí.
1: inspirar la revista, que va ser doncs, una miqueta el fusterianisme, no?
0: Sí,
1: Fuster, Joan Fuster.
0: total. No ho és, i més en aquests temps també que s'ha fet servir la llengua i la situació a Catalunya per separar. I de res, des d'aquí reivindicam avui el temps per fer bon periodisme, el temps per llegir bon periodisme i la revista El Temps. I per això avui hem xerrat també amb el seu director. T'agraïm molt, Víctor Maceda, que hagis estat amb nosaltres aquesta estona. Té molta sort.
1: Vos ho agraïm moltíssim. Una abraçada molt
0: Una
1: forta.
0: abraçada.
1: Salut.

0: Vinga, Juny Cortes, passes a la paraula temps pel teu prisma particular avui.
1: Sí, sí, sí, avui toca jo. El que passa és que la paraula temps és tan extensa que no sé si m'ha donat temps a comentar-la tota. Començam amb la primera definició que ens ofereix el dia que dona per pensar. Temps és una forma mental que assumeix l'experiència de la durada i de la successió. És continu, uniforme i mesurat per fenòmens successius que ocorren a intervals regulars, com per exemple la rotació del planeta Terra. I en el sentit lingüístic i metafòric ens ha faltat temps per crear dites i frases fetes. Fer temps, ho deim, quan estem intentant omplir els temps, que no és el que fem en aquest programa, perquè en aquest programa molt sovint mos falta temps. Temps de llops, xerrant quan venen mals temps, quan escoltam aquests udols dels llops i els sentim els seus queixals. I temps feixuc és, per exemple, el que poden estar fent aquests dies a les nostres illes, que pareix que se mos cau el cel a damunt. I amb aquesta darrera excepció tenim ja una pista sobre un altre significat de la paraula temps, el temps atmosfèric. Pot fer bon temps o mal temps depenent de si plou, si fa sol o si fa vent. Avui podríem dir que ha fet mal temps, per exemple, encara que és necessari que de tant en quant vagi plovent. Però el temps no és el mateix per tothom. Tenim el temps universal observat al meridià de Greenwich, el temps legal, que és el que correspon a cada un dels fusos horaris del planeta Terra, o si som a la feina podem xerrar de temps parcial o temps complet per referir-nos a les nostres jornades laborals. El temps també el xerram a través del temps verbal. Ara mateix, per exemple, ho estan fent en present continu, però n'hi ha molts d'altres, fet que sol ser un repte per a persones que intenten aprendre el nostre idioma. Temps parcial o complet, universal, oficial, bon o mal temps, simple, compost o fins i tot perifràstic. Hi ha molts de tipus de temps i moltes excepcions, però nosaltres aturam aquí, que si no, no tindríem temps de fer la resta del programa.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
7: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
8: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Ara ens explicaran les nostres companyes d'informatius. Nosaltres som entre avui i demà. Temps fugit, no? Se diu també que estem se'n va i aquí se'n va volando, Adrián. Se va el tiempo aquí, volando, volando. Però hem de seguir. Mos acompanya avui en Adrián Garcías i si ell ve és que nosaltres mos posàvem en modus clàssico. No mos posàvem vestits quan tu anaves de Romà anaves, no? Sí. Aquest cap de setmana passat al Cudi. Com va anar, per cert?
1: Muy bien, la verdad, hubo mucha afluencia de gente a pesar del mal tiempo y bueno,

Hola, som en Xemà. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula temps. Pues l'estic fent arribar, estic compartint una escolta a un lloc absolutament fascinant del nord de Portugal. Es tracta d'un lloc ritual on es venen adorant una sèrie de pedres, de roques, des del neolític. El pas del temps aquí es manifesta amb el procés de cristianització, com hi ha diferents signes de cristianisme sobre els elements santificats o deificats d'aquestes pedres. Concretament, estem a la comarca de Baixa Línia, al santuari de Nossa Senyora del Lumau. En aquest santuari dedicat a la fertilitat, encara a dia d'avui, continuen les pràctiques dedicades a la fertilitat. El ritual, en aquest cas, consisteix en llançar una pedra que ha d'entrar per un forat amb una evident significació vaginal. A Peña Duanamau.

Acabau d'escoltar la postal sonora de Chema González de Lozoyo. Entre avui i demà, afinam l'oïda. La ràdio és Escolta Activa.

0: El rellotge de l'estudi d'IV3 Ràdio Palma marca les 9 i 7 minuts i 46, 47, 48 segons. Encara ens queda temps de programa fins a les 10. I ara anem a descobrir la importància d'aquesta paraula que hem triat avui, temps, dins la música. Joan Martorell, pianista, compositor i director, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres i compartir aquest moment.
0: Quina bona paraula, encantat. No, temps?
1: Sí, la veritat és que moltes vegades, i a més avui en dia, és una cosa que sembla que mos falta sempre, no? Vull dir que, i que cor massa ràpid. O sigui que la velocitat del temps, la manca de temps, o sigui que sí, sí.
0: Absolutament. Tu dediques tot el temps, tot el teu temps a la música, Joan.
1: Sí, totalment. O sigui, a disfrutar-la, a intentar crear-la, a manipular-la, a gaudir-la. Sí, fins i tot en el moment de silencis és en el moment en què gaudeixes també d'aquest temps, no? Vull dir, de pau, no? Que també ho necessites per descomprimir.
0: Sí, sí, totalment. I, per cert, xerram, connectam aquí Palma amb Budapest, no?
1: Sí, sí, sí, estic aquí perquè demà tenc una sessió de gravació per una banda sonora i res, tenc això i bueno, és un lloc que també m'evoca moltes coses, vull dir, Budapest, avui de fet he invertit una part del temps, no?, passejant pel Danubi i perquè és un lloc preciós i bueno, també va molt bé per això. No?
0: Quina
1: per
0: ciutat, sí, més preciosa. I tens la vinculació, perquè ho coneguin els nostres oients, en sa orquestra, no? En sa Budapest Symphony Orchestra.
1: Sí, sí, treballo molt amb ells, sí. Faig molta feina amb ells, perquè, bueno, he vengut jo, avui comptava més o manco, unes 80 i pico vegades ja aquí. I la veritat és que faig feina amb ells, vaig estar gravant fa poc a Berlín també, sí, però aquí és de llocs allà on he vengut més i la vinculació amb aquesta orquestra és molt gran, ja mos coneixem i a més quan he de gravar coses amb ells també és, bueno, ara també ve molt aquesta paraula, no? El temps, no? El temps ara mateix amb ells s'aprofita molt bé, perquè quan ja coneixes a les persones, ja coneixes en els músics, tot s'aprofita més i el temps per ell que se dilata i a més acabes fent més feina i més de profit i aprofites més el temps. No?
0: Sí, sí, que bo. I com podem mesurar el temps a la música? A veure, perquè ara amb en Juny, tu i jo, en els oients els oferirem una sèrie de cançons amb les quals farem un poquet de didàctica per entendre això del temps a la música. Com el podem mesurar?
1: Mira, en el temps, o sigui, a la música tenim dues coses, dos conceptes, no? Per exemple, quan parlant de temps en música, parlant de com organitzam el pas del temps, no? Per exemple, la música passa en el temps i els sons apareixen, duren, s'acaben i deixen espais entre ells. Podríem imaginar, potser, el temps com un rellotge, no? Com unes passes que fem quan caminam, no? Aquestes pulsacions regulars són el que nosaltres anomenem els pols, no? Per exemple, un rellotge, no? Tic, tac, tic, tac. Quan caminam i fem passes i anem a un ritme regular, doncs això també marcaria un temps, no? I aquest pols que nosaltres marcam pot ser més ràpid o més lent, i això és el que anomenaríem en música tempo, no? Per exemple, la velocitat a la qual passen aquestes pulsacions. Però després tenim la part que és un compàs, no? Que és el que nosaltres és aquesta agrupació i que el compàs, per nosaltres, és la manera d'agrupar aquestes pulsacions en petits grups regulars. És com si posàssim una línia cada cert nombre de passes. Per exemple, si nosaltres agrupem les passes de dues en dues, per exemple, un, dos, un, dos, un, dos. Això ho anomenaríem un 2x4. El 2 és perquè els agrupant de dos en dos. El 4 ve, és una cosa una mica més tècnica, però ve perquè és la figura de negre, no? No sé si vos recordeu les classes de música, blanca, redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, d'acord? Aleshores s'agafa com a nota, com a figura, diguem, completa, la més llarga, una de les més llargues és la redona, no? Que dura 4 temps. Aleshores, si tu la divideixes cada vegada de dos en dos, la divideixes per la meitat, te queden dues blanques. Si les dues blanques les divideixes per la meitat, te queden 4 negres. Aleshores, el 2x4 significa que són dos polsos de negre, en aquest cas. Val? Bueno, no entraré molt en això, però vaja.
2: Després, bé, entram si vols. Sí. Perdona, no sé si t'he teat, però si vols entrar a veure aquest 2x4 que estava xerrant amb un exemple pràctic, t'apareix?
1: Perfecte. Vinga. Anem-hi.

0: Aquesta marxa Radetzky, que segurament la gent pugui escoltar el concert d'any nou, sempre acaba aquest concert d'any nou, que està en aquest compàs del que estaven xerrant, aquest 2-4, no és així?
1: Exacte, és un compàs 1-2-3-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Era el... Perquè se diu marxa, a més, perquè era el que servia per marcar el pas, perquè el pas és binari, no? Una passa i una altra, una passa i una altra. I aleshores, si nosaltres ens posem a caminar, molt marca perfectament el temps i el ritme de dos, no? I és superclar, per això han triat aquesta marxa, no? Perquè va a dos per quatre, no? En aquest sentit, no?
0: Sí, aquest temps de marxa de un, dos, que s'empleava per, diguem, que tothom anigués i caminés a la vegada en processons i altres
1: eventes
0: d'aquest tipus, no?
1: Sí, tal qual.
0: Clar, i aquesta, bé, tenim també altres exemples de tempos diferents, perquè clar, aquest 2-4 que han xerrat, també tenim un temps que és relativament pregut, però també té les seves similaritats, que és el 4-4, que és amb el que està la majoria de música que escoltàvem, aquesta cançó de Clocks que escoltàvem al principi de la secció i estava, però també trobam temps, diguem, en números impars, com aquest que anem a escoltar ara.

0: Aquesta cançó, aquest Mart, del compositor anglès Gustav Holst, en quin compàs ho trobam, Joan?
1: És un compàs de 5, és un compàs de 5 per 4, en aquest cas. El que fa és agrupa 3 i 2, tacatatan, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, que al final seria 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. És un compàs que ens cau una mica coix, aleshores crea aquesta sensació d'irregularitat, però a més li dona una, en aquest cas, li dona aquesta part marcial, però una mica estranya, inquieta, no? Com una mica... Això he de dir que amb aquesta, a més, la volia posar a posta. John Williams se va inspirar molt, el compositor de bandes sonores, per fer coses com Star Wars o Superman, coses d'aquestes començaven una mica amb aquest... Estaven inspirades en Gustav Holst. Eren com una...

0: Ja saps que he vist ara també Tiburón, he vist aquí.
1: Sí, per això dic, aquesta penseu que el tema de les bandes sonores és un tema molt interessant,
0: sí,
1: però nosaltres sí que és vera que els compositors clàssics de bandes sonores, Bernard Herrmann, John Williams, Jerry Goldsmith, que van ser els primers, Morricone, que van començar les bandes sonores als anys 60, i bueno, i abans, no? Perquè això està Covid, va escriure per bandes sonores, per pel·lícules. Ells també tenien referències, però el que passa que eren referències anteriors, de compositors anteriors, no? I clar, nosaltres ara tenim referències, tipus, quan fem una banda sonora, a vegades ens posen Hans Zimmer, o ens posen no sé quant, o Morricone, o el que sigui, però ells també en havien tingut, i Gustav Holst era un d'ells, no? O Aaron Copland, o gent així.
0: Fantàstic, fantàstic conèixer-ho. I ara continuem, xerram amb en Joan Martorell, que ens ajuda a entendre els temps i també el compàs, la música. Aquesta cara sonarà pensant que te sona.

0: Això que escoltem ara és el tercer acte del Rei Pepet, obra que has composat tu, Joan. Què mos pots contar del compàs d'aquesta peça?
1: Volia posar també aquest exemple perquè és un compàs de 7x8 que hem de pensar que tots els compassos surten de la combinació. Hi ha dos tipus de compassos, compàs binari i compàs ternari. A partir d'aquí, ja tots són combinacions d'aquests, agrupacions, no? El 7x8 s'amplia molt, i sobretot en música de cinema i tal, com ja heu escoltat, és com una música molt d'èpica, de batalla, perquè crea aquest compàs que agrupa de 2, 2 i 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, o podria ser 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, o podria ser 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vull dir que és una mica lió, cantar-ho.
0: Sí.
2: Sí, sona molt millor escoltar-te, sí.
1: Sí, exacte. No, i sobretot si canjo, que és molt malament. Però sí que és vera que jo ho vaig fer, perquè en aquest moment, justament, en el Rei Pepa, que és una obra que vaig fer per la Federació de Banda i que m'han encarregat d'una obra de teatre, en aquell moment sí que hi havia una batalla i tal. I és un compàs que només fent aquest ritme i aquesta estructura ja te crea aquella angoixa, aquella cosa que està passant qualque cosa, no? Vull dir que això també és compàs t'ajuda a crear una dansa, a crear un moviment, a crear una inquietud. Només agrupant els temps forts d'una manera determinada te crea això. I aquest és un de 7, un 7x8, que potser tu, si l'escoltes, t'apareix natural, però que després és complicat d'escriure i complicat de llegir, no?
0: Sí, té aquesta tensió per davall de què xerràvem. I aquest tipus de compassos composts de compassos binaris i compassos ternaris encara se poden estirar una mica més. Anem a escoltar el següent exemple.

0: Blue Rondo a la Turk, de Dave Brubeck. Aquest tempo d'aquesta cançó és una mica que ja podem escoltar. No mos és molt natural. Quin tempo té en aquesta cançó?
1: Mira, això és un 9x8, però 9x8 poden ser de molt de tipus, perquè se poden agrupar de formes diferents i depèn de on posa l'accent. Però aquest és superclar, per això també era un exemple que m'agradava poder posar, no? De dir, agrupant de dos, o si feim dos, dos, dos, tres. Aleshores crea això, taca, taca, taca, taca, ta, taca, taca, taca, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos. I fent això, te crea aquesta sensació de primer som binari i després t'enganyo, t'enganaré amb un ternari.
0: Sí, sí, no? Sí, és que just pareix com que sí. Estàs treballant, no? Que no pots, diguem, trobar l'equilibri.
1: Exacte. És com sempre hi ha aquest moment irregular de que te descol·loc, no? Vull dir que mai te deixes estar tranquil. Perquè nosaltres els compassos també ens donen aquesta tranquil·litat, aquesta pau, perquè és com una cadència que se va repetint i això ens dona com a seguretat. Però en el moment que ens treuen, i ens treuen de forma inesperada, això ens produeix una mica d'intranquil·litat, no? Ens treu, no? I sí. Això passa en aquest.
0: Sí, sí, sí. I ara anem ja en els dos darrers exemples, perquè, clar, els compassos que tenim aquí, veiem que se pot jugar molt, però no tenen per què mantenir-se estables durant tota la peça. Anem a escoltar un exemple.

0: Amèrica, del musical West Side Story, composada per Leonard Bernstein. Aquesta peça juga amb els compassos, Joan?
1: Sí, juguen amb els compassos, juguen amb compassos de ternaris de 3x4, però també de 6x8. Va, va. I, a més, a vegades hi ha moments en què mantén el mateix compàs, però només canviant els accents ja te dona la sensació de que ha canviat de compàs. I no és veritat, o sigui, no és vera. O sigui, està mantenint el mateix compàs, però te dona aquesta sensació de, uf, que no, no hi ha mai una, un terra, no? I és aquesta percepció, no?
0: Sí, sí, és aquesta...
1: I ara, en aquest moment que està cantant això, és en el moment que comença sí, un compàs que ja més, més regular. Cuando quieras me charge twice. I have my own washing
0: machine. What will you have though to keep clean? I anem amb un darrer exemple de jocs en compassos ja per acomiadar aquesta secció.

0: La consagració de la primavera, el ballet de Igor Stravinsky, aquesta cançó, vull dir, abans xerraven de no tenir terra, aquesta ja és una mica el súmum, no, Joan?
1: Sí, sí. Mira, ell ho va escriure tot en 2x4, però és que en cap moment ho sembla. O sigui, però el director està marcant 2x4, o sigui, està marcant dos polsos, però juga amb els accents, el que dèiem, no? Cada tant canvia l'accent. Aleshores, quan canvies tu l'accent, t'assembla que això és estem fort i que aquí torna a començar el compàs i no és vera. Per això deia que se pot jugar tant en el canvi de compàs o si varia molt jugant amb els accents. Aleshores, te crea aquesta falsa percepció. O pot canviar el compàs o pot canviar els accents.
0: Sí, ja podeu veure lo molt que canvia aquesta cançó de la marxa Radetzky que escoltàvem al principi de la secció i el compàs és tècnicament el mateix. I de Joan Martorell, moltíssimes gràcies per aquestes pildoretes de compassos. Ara crec que en tenim una mica millor aquesta música.
1: No, gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i bueno, espero que la gent hagi disfrutat.
2: Estem segurs. Una abraçada gran, Joan.
1: Una abraçada per vosaltres.
3: TV3 Ràdio és actualitat.
4: De 8 i 47 minuts.
5: Són les
6: 8. Passen 24 minuts de les 10 del matí.
7: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
8: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
7: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Barceli Bosch.
2: Avui era baixa, he anat a passar el temps, avui que xerram de temps, a un lloc on es tens compte i molt, Rellotgeria Catalana, en el carrer Cordereria de Palma. Acabau d'escoltar com s'aixecava la barrera de veres, és això de com en Joan Serra aixecava la barrera de Rellotgeria Catalana a les 4:30, que és quan se torna a obrir després dels descans del migdia. I aquí som amb ell, rodejats de rellotges. Joan Serra, com estàs?
9: Molt bé, com estàs?
2: Gràcies per obrir-nos les portes de que vostra, literalment, una casa, i ho posa a dalt, encara que no sé si just estàveu aquí, que va néixer l'any 1915, quasi res.
9: Sí, bueno, va néixer a Catalunya, mon pares eren dels Pirineus, de Berga, i entonces ells, i aquí està obert des de l'any 52. Jo tenia un any quan se va obrir la tenda.
2: I ja tenies en el carnet d'identitat o l'ADN que t'havies de dedicar a la rellotgeria.
9: No hi havia massa, a més una feina que m'ha agradat, no sé si perquè l'he feta sempre, és una feina que m'agrada. He acostumat tant d'anys, i bueno, quan la fas, quan dus tant d'anys, pues ja tens una pràctica que has anat agafant en els anys, i cada dia aprens una mica més.
2: Això és bo, aprendre cada dia més, però no sé si més o manco tots els mecanismes de rellotges són per escuts o sempre hi ha una coseta...
9: Bueno, la rellotgeria ha canviat molt, perquè antes tot era mecànica i avui va haver un moment que es va passar a l'electrònica i ara tant tenim mecànica com electrònica. Nosaltres arreglem tant rellotge antic com rellotge modern.
2: I si a un rellotge com en Joan Serra li dic temps, que li ven el cap primer de tot?
9: Bueno, nosaltres mesuram el temps, li prenem mida del temps, és el que feim, veiem com passa, que passa molt aviat.
2: Passa molt aviat, sí, i Serrat, sí, dels temps que duis aquí oberts i de que tot va començar l'any 1915, no sé si mires enrere, què veus?
9: Bueno, no sé què dir-li, no? El que sí que t'adones compte, quan parles, el que passa aviat, eh? Vull dir, ara a vegades passen coses i dius, i això ja fa 10 anys, ja fa 15, i sí, pareix que fa 6 mesos que fa, sí, vull dir. Però bueno, anem passant els temps i anem comptant fins que puguem.
2: I xerrant de temps, quants anys tens, Joan Serra, si li puc demanar?
9: 75, però jo dic tenir un any quan se va obrir la tenda, jo vaig néixer el 51, la tenda és del 52, aquí on estem.
2: Per tant, un senyor que no se jubila.
9: No, és a dir, de moment no. La veritat que m'agrada, els anys van passant, però és una afici que m'agrada, sempre l'he fet, he anat aprenent, que cada dia aprenc coses, perquè jo quan vaig començar a aprendre l'ofici, quan duia, mon pare era ja rellotger, entonces jo vaig anar aprenent, i després te vas... Quan durs 2 anys, te creu que ho saps tot. I quan més durs, te dones compte del que no saps. I jo cada dia té més coses per aprendre.
2: Ara ha entrat un client, el vol atendre i després seguint la conversa, vinga.

0: Joan, ara acaba d'atendre un client que solen dues clients. Quin tipus de rellotges li solen dur?
1: Tot tipus de rellotge, perquè nosaltres feim de los més senzills, de canviar piles, de fer matisme, deixar hermètic i fer reparacions, restauracions, vull dir, és molt ampli dins el món de rellotge, eh?
0: I m'imagino que de clients han de tenir també de tot tipus, d'aquests que venen a fer un regal, d'altres que són vertaders fans de rellotges, perquè hi ha vertaders fans de rellotges.
1: Sí, hi ha molts aficionats, col·leccionistes. Nosaltres tenim clients que venien ja tercera generació, que han continuat venguent. Avui la gent jove, que va un moment que van deixar dur rellotge, tornen dur rellotge. Hi ha tota una vegada de que gent inclús que s'havia acostumat en el rellotge tecnològic i torna un altre diu perquè no l'ha carregat i un dia se queda sense funció i torna a comprar rellotge, eh? Sí. Ja sabrem despertadors que era una cosa que apareixia que havia de desaparèixer, se torna una altra vegada, sí.
0: Fantàstic, això vol dir que ja la tecnologia mos ha saturat massa i tornem un poquet en allò més mecànic,
1: però,
0: no?
1: De fet, avui de matí ha hagut un senyor comprant rellotge i em diu no vull res electrònic perquè jo duc marcapassos i estic cansat de ser electrònica. Res electrònica. M'ho ha comprat un automàtic.
0: I ara està sonant un rellotge.
1: Sí. Jo ja estic tan avesat. Ara aquest ha sonat un quart perquè és un carrillon. La veritat que estic tan avesat que no els sent ja. Però aquest que ha tocat deu ser aquest primer d'aquí. Que és carrillon, digués, que toquen cada quart. Ara en toca un altre quart. Sí. Avui la gent jove els atura. Jo m'he trobat en cases que érem a arreglar rellotges de paret ja no arreglam ara, que anaves i què passa? Que clar, anava a coca d'allò i li traies pes perquè no funcionàs, perquè no el deixava dormir, eh?
0: Però aquest tipus de rellotges així, tipus carrillon, o aquests de peu, que són tan hermosos, no? Que n'hi ha molts de fusta, això pot durar molt de temps?
1: Aquests rellotges estaven fets per durar més. És a dir, els rellotges antes se fabricaven per durar més de 100 anys. Jo vaig tenir una discussió amb una casa que van dir de per vida, i avui de per vida diuen 20 anys. Jo no sé per què 20 anys, de per vida no són 20 anys. Antes una cosa se fabricava perquè el dugués tota sa vida. De fet, antes un li regalaven un rellotge a sa comunió i durava 80, 90 anys i arreglaven rellotges que se feien, que tot estava fet per durar i que se pot arreglar sempre.
0: I d'ara ha dit una cosa que jo no li he contat, però mira quin rellotge duc. Com que jo sabia que anava a venir aquí rellotgeria catalana... He agafat el meu rellotge de la comunió, que encara m'hi cap, me l'he posat, que veu aquí?
1: Nosaltres encara el tenim, la marca, Encara existeix aquesta marca, és una marca molt antiga, això és automàtic, aquest rellotge té un quant d'anys.
0: En tens quants? Perquè jo en tenia 8 quan vaig fer la comunió, ara en tens 53.
1: Sí, aquest és de corda.
0: Sí, és de corda.
1: Aquest és de corda.
0: Però no l'he volgut tocar. Se va aturar a quina hora, marca?
1: A les 10:23.
0: D'un dia?
1: De dia peric.
0: Crec que posa 25. Estem se va marcar, se va aturar, vull dir, en aquest rellotge petit, bé, petit però que encara me va bé. El podríem tornar a posar en marxa, aquest rellotge?
1: Perfectament, arreglar amb rellotges d'aquests. A més, queden perfectes, vull dir, això són rellotges que es poden arreglar sempre. El que passa és que aquests més antics, aquests ja hi ha peces, però si hi ha alguna peça que està malament se fa, se repara sense cap problema.
0: I deia, i jo quan me l'he posat m'ha vengut en el cap que jo li donava corda. Se fa així, s'ha de fer així.
1: Sí, de fet, el que se feia antes, quan un se'n anava a dormir, es donava corda en el rellotge i donava corda al despertador. I el rellotge de paret cada 8 dies donava corda.
0: Que bé, i ara més o manco, quan el podria venir a cercar?
1: Ara anem un poc atreçats perquè hem tingut l'agost, que el setembre tothom ve i te du un 15 dies.
0: Beníssim, i després m'aprenc nota i ara i el vendré a cercar d'aquí 15 dies. I podem fer una volteta per la rellotgeria? I que té una exposició de marques molt reconegudes, de tot tipus. Té aquests carrillons
1: a
0: separar. Per què deia que ja no les arreglen?
1: Per problemes ja de temps, és a dir, n'arreg pocs. Aquests ja són electrònics que van molt bé perquè se pot posar que no toquin automàticament de vespre, pot regular el volumen que toquin més fluix i més fort, i mecànics, per exemple, aquell d'allà és mecànic encara. I això són rellotges antics, que dic que no n'arreg, però encara n'arreg, perquè fa tant d'anys que tenim obert, això és un cuco antic.
0: I això és un cuco, i això de ferro?
1: Això és un morès. Aquest rellotge se duia a les màquines de França. Els barcos que venien de Marsella a comprar gra duien rellotges d'aquests, i d'aquí se feien les caixes. Això és un rellotge que té 170-180 anys, i pot anar perfecte. Vull dir que són aquests que duien les caixes forma de guitarra, que encara pobles n'hi ha molts, al Baix Llucmajor, i n'hi ha moltíssims, que les plantes de baixes hi ha un rellotge d'aquests, algun funcionar, doncs això, un manteniment, prou manteniment, que hi ha gent que els engraça amb 30-40 anys, vull dir. La combinació de ser en so metal se feien amb una qualitat, un acabat. Avui no se pot fer, no se pot fer pel preu, també.
0: Ja.
1: Perquè, clar, també un rellotge valia molt de dos bés. Per exemple, aquest d'aquí, aquest tenia un despertador. A la casa només hi havia un rellotge, entonces hi ha un disco, que aquest està desmuntat, i això era el despertador. Un posava l'hora,
0: sí,
1: i el rellotge tocava.
0: Fantàstic.
1: Era el rellotge que hi havia a la casa, perquè només n'hi havia un. Aquí tenim el taller. Aquí això són rellotges mecànics, això és un Omega, per exemple, i són rellotges mecànics, per reparant contínuament.
0: Val. I un consell perquè un rellotge mos duri tants anys com el meu de la comunió?
1: És mantenir-lo de quan en quan, és a dir, perquè quan els olis se deterioren és quan el rellotge se desgasta, rosser des metal en metal. Entonces, cada 7 o 8 anys revisa-lo. No
0: ja
1: molt,
0: està.
1: 7 o 8, ja està. Sobretot els antics poden durar el que un vol, Arreglant també rellotges de soneria, d'aquests de butxaca, i tot tipus de rellotge antic.
0: Perfecte. Hi ha algun rellotge que algú s'hagi oblidat de venir a cercar?
1: Sí, tinc guardat rellotges des de l'any 50 i pico. És a dir, tot el que no s'ha vengut, ho he anat posant en bosses i s'ha guardat. I es diu que m'ha jubili, pintura, no sé què faré, però tens rellotges de fa 40 anys i 50 anys que he anat guardant i, bueno, els acordam.
0: Molt bé, Joan, ja no el molestaré més, però no, li volia demanar una petita reflexió sobre el temps, ja que avui és la nostra paraula.
1: Sí, bueno, és que no sé què de dir. Jo, el temps, l'home que me don compte, nosaltres quan controlem els rellotges comptem els segons, perquè nosaltres regulem el volant, a pesar que avui tenim màquines per comprovar, comptem els 60 segons, entonces la variació de 60 segons, si dura 3 més 4 mesos, saben si hem d'adelantar o traçar. Mos donen en compte el que passen, l'aviat que passa, que ja no pots recuperar el que has passat. Això sí.
0: Gràcies per atendre-nos.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: fa ja temps que som conscients del temps que experimentem, sobre aquest fenomen s'ha escrit i reflexionat molt, i avui ho descobrim amb Antoni Gené, filòleg clàssic i periodista.
1: Des de l'antiguitat hi ha grans tòpics literaris com Memento Mori,
0: recorda que morir,
1: Tempus Fugit, el temps s'escapa, i Carpe Diem. S'ha traduït com aprofita el moment, el dia, però literalment significa cull el dia.
0: Aquestes frases literàries han tingut molta transcendència, per exemple, al món literari. Garcilaso de la Vega, per exemple, va escriure «Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo le mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre». Una clara expressió del tòpic del tempus fugit, d'aquest temps que se'ns escapa. I encara que aquest poema sigui del segle XVI, l'angoixa que representa per envellir és molt contemporània. De cronofòbia, la por al pas del temps.
1: Cronos era el déu dels temps que devorava els seus propis fills perquè un oracle havia dit que un d'ells el destronaria, i Cronos significa temps, curiosament, i el temps mos devora perquè des del moment que naixem s'activa el compte enrere cap a la mort. I tenint la cronofòbia avui, com que vivim la societat d'escultes, les imatges, l'eterna joventut, hi ha la síndrome de Peter Pan, la gent té cronofòbia, té por en el pas dels temps, no vol envellir.
0: Y de los poemarios renacentistas a las pantallas del cinema.
2: ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta.
1: Claro, eso es como una pandemia, ¿no? Y una película que reflecteix molt d'aquesta tragèdia és la substància, que parla d'això, ¿no? D'una actriu de Hollywood que se nega a envellir i se sotmet a un tractament, i curiosament la protagonista d'aquesta pel·lícula, en Demi Moore, que és la seva vida real, ha participat d'aquesta tendència de no voler envellir i assumir els pas dels temps.
0: Però si un d'aquests tòpics llatins és el rei, és fora dubte el Carpe Diem.

0: Aquest agafa el dia és molt present a la nostra cultura. Ens ho recomana la psicologia, viure el moment, i ho veiem també a pel·lícules.
1: La pel·lícula El club dels poetes morts, on hi havia un professor molt carismàtic que animava els seus alumnes a gaudir del coneixement amb un mètode bastant alternatiu, no? I en un moment de sobre hi ha l'escena que els ajunten els joves davant d'una vitrina on hi ha imatges d'antics interns d'aquell col·legi que ja són morts, i els diu el tòpic, els recorda el tòpic de Carpe Diem, no? D'aprofitar el dia, d'aprofitar el moment.
0: Fins i tot la publicitat utilitza el Carpe Diem.
1: També el trobem present en moltes campanyes publicitàries. Ara no ven el cap la campanya publicitària d'Estrella d'Am, de Mediterràniament, que se fa des de l'any 2009, i recrea el tòpic del Carpe Diem, d'aprofitar el moment, perquè l'estiu és un moment per trobar-se amb la gent, per gaudir més de la llibertat, de les amistats i per desconnectar, no? I és un cant a la vida i un cant a l'hedonisme, no? A la recerca del plaer de manera compulsiva.
0: Però la idea que tenim del tòpic és molt diferent de la idea original.
1: En tot cas, el Carpe Diem inicial del clàssic estava relacionat amb el Memento Mori. Què passa? Avui s'ha fet una interpretació equivocada del Carpe Diem dels clàssics, perquè quan els antics parlaven del Carpe Diem, parlaven de gaudir dels petits moments de la vida, d'una conversa amb un amic, d'una posta de sol. Avui el Carpe Diem s'ha pervertit en el servei del turbocapitalisme, d'aquesta cultura hedonista, que de voler aprofitar el moment de manera exagerada, no? De manera consumista, no? Per tant, s'ha desvirtuat el sentit del Carpe Diem.
0: La noció que tenim del temps ha canviat molt des de l'època clàssica. Avui ho tenim molt més, ha canviat

0: a les dues de la matinada i estàs connectat al món en el mòbil.
1: Hem d'intentar aprofitar el nostre temps al màxim, però amb calma i sense que això se converteixi en aquesta cronopatia que defineix en Toni Jané.

0: IB3 Ràdio és cultura. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
2: Benvinguts a esports 3 en joc.
1: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.

0: sí, això és entre avui i demà, ens hem de demanar a Aina Marc i demà, què?
1: Jo demà la broma ja és dijous, jo no sé què ha passat, però ja tornem a finals de setmana. Bé, de fet sí sé el que passa, de fet vaig arribar a aquesta conclusió, i és que resulta que, clar, nosaltres ja començam, clar, jo dilluns ja dic, demà és dimarts, per això me passa la setmana més aviat.
0: Clar, i per això te passes temps com te passa.
1: Exacte, exacte. I va bé, anem a escoltar quin plans té la gent per demà.
2: Mañana voy a recoger a mis nietos a las 11:45. Estoy de baja en este momento y hasta, no sé, hasta el miércoles o jueves que pueda volver a trabajar.
1: Un clàssic de resposta que tenim ja, anar a recollir unets és el que toca des de que les escoles tornen a estar en marxa. Però, si no teniu excusa per sortir de casa, sempre podeu sortir a caminar, com ho farà aquest home?
3: Mañana yo caminar el Monteras, no más mañana. Yo un pensionar Holanda.
1: I tot i que el temps no acompanyi, els hotels segueixen oberts per acabar aquest final de temporada. Per tant, n'hi ha que les vacances les esperen mirant ja més cap a l'hivern.
4: Fer feina. Fai feina de recepcionista a un hotel.
5: Demà tenen feina i feina tot el dia i ja està.
1: Però no tothom fa feina. Aquestes nines estan ben contentes de no tenir res a fer per demà.
6: Demà no vamos a hacer nada.
1: Teniu lliure?
6: Tenemos libre, descanso.
1: Buenísimo, ¿y tú?
6: Igual, no hacemos nada.
1: També ten lliure?
6: Libre, sí.
1: I acabam amb una opció que sempre està bé, passar temps en família.
7: Demà, els plans que tinc és a nivell familiar amb els meus fills i anar a entrenar amb l'equip de futbol.
1: I amb això ho deixam aquí per avui, tornant demà.
8: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Són les 9:48, aquest és el temps que ens marca el rellotge i necessitem ajuda per baixar barrera. Javier Barbero, membre del Banc de Temps de Sencelles, com estàs? Benvingut.
9: Hola, què tal? Bon vespre. Estic encantat d'ajudar-vos a tancar aquesta barrera. Un privilegi.
0: Amb aquesta paraula tan hermosa, no? I tan polisèmica i tan polièdrica, que és temps. Si a tu sí. Te dic temps, que te ve en el cap, primer de tot.
9: És que és una paraula molt, molt curiosa. Molt curiosa perquè jo crec que abraça tantes coses. Des del temps de rellotge, que mos fuig, el temps mater.

0: que ens condiciona i són els temps que ens toca viure a dia d'avui. No sé, és una paraula, efectivament, curiosa.
1: I amb aquest temps que mos toca viure, posar en marxa o participar d'un banc de temps de Comes de Sencelles, que és un símbol de resistència, d'esperança, com ho definiries tu?
0: Jo crec que has encertat, no? En aquesta missió que jo crec que tenim des de ja fa 15 anys a Sencelles, en el municipi de Sencelles, amb la creació d'aquest banc del temps, no? Precisament en la finalitat de dedicar temps com a el valor més important oferir a les persones per fer comunitat, per fer una xarxa d'atenció, de vigilància, d'atenció a les necessitats i precisament és el valor més important, perquè el valor del temps que se pot oferir és el mateix per qualsevol persona. No són els dobbers que tenen un valor monetari, sinó que el temps és el mateix, té el mateix valor
1: Sí.
0: per qualsevol ajuda que puguem oferir a la nostra comunitat.
1: Sí, important aquest temps, donar aquest temps en un moment on sempre deim que no en tenim o on, sobretot a ciutat, vius a edificis amb moltíssima gent i no saps ni sa cara que t'has veïnat ni de vora, ni de dalt, ni de baix. I, en canvi, aquesta idea del banc de temps, que, com deies, ja fa 15 anys que roda, tenia un poquet la idea, sobretot original, d'integrar la gent nouvinguda, no? De dedicar temps a la
0: Exacte.
1: gent, de tornar a
0: Sí.
1: l'origen de lo que és un poble, no?
0: Exacte. Sí. Precisament va sorgir bueno, les fundadores, no? Que encara a dia d'avui estan en actiu i estan dintre d'aquesta xarxa. Dues d'elles eren dues persones nouvingudes en el municipi que havien sentit xerrar d'aquesta iniciativa, d'aquesta proposta d'oferir temps a la teva comunitat i varen coincidir amb una altra lota, sí que era Sencellera, i se van reunir casualment en el mateix temps a l'Ajuntament per fer aquesta proposta d'activar aquesta xarxa d'ajuda a través del temps, no? I la finalitat era aquesta, per una banda, donar cabuda i inclusió a les persones nouvingudes en el municipi, vincular-les a les arrels, als costums i, sobretot, que sentiment de pertinença, també, no? I ha evolucionat, ha evolucionat. Fa 15 anys hem arribat a una evolució on ja són moltes coses que, de fet, te puc dir que som la nostra xarxa de comunicació, que és a través d'un WhatsApp i d'altres, no? Però tenim un canal de comunicació en els WhatsApps i ara mateix són 280 persones que formen part d'aquesta comunitat. Algunes són residents en el municipi, però hi ha moltes altres que s'han enganxat, no? Arrel de conèixer de quina manera estan pendents de la vida de la nostra comunitat.
1: Sí, no me recordàs el nom d'aquestes tres dones que se varen reunir tenint la mateixa idea pràcticament en el mateix temps, que eren Laura, o són Laura, Ana Marina i Ana Carme, i a partir
0: Exacte.
1: d'aquesta idea, d'aquesta unió i d'aquesta casualitat, però sobretot d'aquestes ganes de fer coses pel poble, va néixer aquest banc de temps de Sencelles. I què vos intercanvieu? Quin tipus de temps, de serveis vos intercanvieu les persones que formau part d'aquesta comunitat?
0: Com te comentava, jo crec que hi ha hagut una progressió, no? Dels inicis, on, per exemple, hi havia aquest intercanvi d'habilitats, de competències, oferir temps des d'organitzar tallers, donar classes d'anglès, fins ara mateix també hi ha com a una atenció a les necessitats de la vida, de coses concretes, no? Revestim o li donem una vida també, per exemple, a les coses que hi ha seria una persona que seva ja no utilitza, però que se poden continuar utilitzant, oferim d'una manera evidentment gratuïta aquelles coses que ja nosaltres no necessitem, però poden ser útils per a altres. Però també hem arribat a fer... Jo crec que tot el que se fa des del banc del temps de Sencelles és grandiós, però davant necessitats com una amiga nostra, una veïnada nostra, això ho vàrem fer l'any passat, vàrem aconseguir que aquesta veïnada té una filla amb una situació d'una malaltia crònica arrel d'una epilèpsia cronificada, i vàrem aconseguir recaudar els diners per una intervenció que no cobria la Seguretat Social i eren molt de dobbers. També que dir, tenim un ventall molt ample d'intentar escoltar el que ens demana la gent, i lo bo és que també ens sentim escoltats. És un flux bidireccional. És...
1: Que bé, no sé si haureu de tornar a treure aquell vídeo de Mallorca no es ven, que vàreu donar a conèixer que se va fer viral fa 2 anys, en aquests moments
0: Dos
1: en
0: anys.
1: què l'habitatge torna a estar en el centre. Bueno, no hi ha deixat d'estar, però
0: Sí.
1: segurament ara un poc més, no?
0: Sí, efectivament. De fet, aquest vídeo va sorgir precisament perquè en aquell moment ja estàvem acumulant moltes peticions, moltes crits d'auxili, d'ajuda, perquè ja ens estava passant que en els nostres redolts, els nostres amics, els nostres veïnats, ens demanaven ajuda perquè els hi triplicaven les quotes de lloguer, perquè no hi trobaven, perquè havien decidit d'anar-se'n de la seva terra, i d'aquí aquí no podien donar una resposta perquè això ens venia gros. Aleshores, vàrem pensar en fer aquell vídeo que va tenir tant de ressò i va tenir tanta difusió, que això ens va donar l'empenta a pensar que això no podia quedar amb una anècdota, sinó que havien de treure en el carrer aquell vídeo que va tenir tanta repercussió, com deia, i això va fer que Mallorca no es ven, bon, sigués la primera concentració, manifestació fa 2 anys,
1: Sí,
0: tan
1: tant.
0: multitudinària, per exigir pues, una vivenda digna. I varen dedicar un temps a rumiar i a reflexionar damunt d'aquesta opció, i
1: I va tenir molt
0: desgraciadament...
1: d'èxit, segurament perquè va sortir de bon sortia i d'una manera tan orgànica i tan honesta. I no sé si ha canviat res a Sencelles en aquest temps. Per bo,
0: No,
1: dic,
0: no.
1: no?
0: Ha canviat el fet de que la situació està empitjorant. De fet, és com una pandèmia de la vivenda, no? De la dificultat de l'accés a la vivenda, i aquesta pandèmia cada vegada s'està fent més perillosa. Cada vegada sentim més veus d'esgotament. D'esgotament. Estan convisquent amb aquesta situació des de fa molt de temps, no fa 2 anys. Fa 2 anys ja era crítica i
1: Però
0: ara és asfixiant.
1: sí. I del banc de temps de Sencelles, que està en marxa, en tot el que representa, en Javier Barbero mos ajuda avui a baixar la barrera del programa i te faig les dues preguntes habituals, molt breu, que fa un home com tu abans d'anar a dormir, per dormir bé, Javier.
0: Desconnectar d'absolutament tot. És a dir, desconnect de les tecnologies, desconnect de televisors, de qualsevol estímul, i me dedic temps sense renou a reflexionar el dia a dia, i de quin desig o quines coses m'agradarien canviar el dia següent,
1: Que
0: i
1: bé.
0: després fer un balanç cada dia.
1: Molt bé, idò, un temps ben aprofitat. Quina cançó me recomanes per baixar barrera fins demà?
0: Doncs he triat un tema d'en Antonio Vega, El sitio de mi recreo, perquè precisament és aquest espai, aquest temps de pau, de reflexió i connexió amb l'essencial, que moltes vegades la pressa del dia a dia mos roba. I això m'ajuda sempre en aquesta època de la tardor, que té aquest aire tan meravellós i tan màgic, a reflexionar, a dedicar temps a la reflexió de quin món m'agradaria que fos.
1: I d'en Antonio Vega, baixarem la barrera del programa i amb en Javier Barbero. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona nit.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: d'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està? Hola, música i les arts escèniques entraran en el programa d'avui dimecres. Benvingut tothom a la cultura d'IB3.

0: Així tot d'una sentirem alguns dels nous temes que trobam en aquest nou disc de Pere Gené, que ha titulat 2080. És un disc autoeditat i produït pel seu germà, Tomeu Gené, i amb una base electrònica molt marcada, que a més està molt contents de presentar avui al programa. I també és dia d'arts escèniques. Javier Maté Sanz ens du la nova programació del Teatre d'Esborn de Ciutadella amb en Josep Marcàs, i també parlarem de l'eslam de dramatúrgia que es farà el pròxim dia 17 al Teatre Principal de Palma.
1: I tot això passarà amb en Joan Jiménez, al control de la tècnica.
2: L'Aviador, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.

0: totalment evident.
1: Jo diria que té un estil i un segell propi, Mònica Borràs, no sé.
2: Clar, sa veu és totalment reconeixible, ses lletres també. El que ara tenim de nou és un poc aquesta base electrònica, molt més, en alguns moments, molt canyera, molt ballable, molt de festa, però amb aquesta profunditat de ses lletres de Pere Gené.
1: Hola.
3: Hola, què tal, com estàs?
1: Vinga, acosta't el micro, no siguis tímid.
3: Encantat de ser aquí, que m'hagueu convidat. Som feliços de ser aquí a l'Aviador amb vosaltres.
1: I nosaltres que hi siguis, perquè feia molt de temps que no treies disc, abans ho parlàvem. Estem escoltant L'altra cara, que és un dels temes d'aquest 2080, el nou disc d'en Pere Gené, que a més és finalista al Premi Millor Cançó dels Premis Enderrocs, que d'aquí poc ja se sabrà, no?
2: Sí, ara el novembre és un dels premis... aquest és de votació popular?
3: Sí, és de votació popular, sortirà... ja es veredicta el dia de la gala, que serà dia 18 de novembre en el teatre principal, i res, a veure si la gent s'anima i me vota en aquesta segona volta i puc pujar a l'escenari a recollir-lo, que m'encantaria.
1: Però votació popular a pel, és a dir, no hi ha després una compensació de jurats, perquè clar, al final pot guanyar el que més amics o amigues té.
3: Que jo sàpiga, zero compensació.
1: Com vas d'amics
2: no,
1: i amigues?
2: No, clar, hi ha els premis oficials. Exacte. Que convoca la revista, que ja se saben amb antelació, i llavors hi ha tota aquesta votació popular en moltes categories que se desvetlla el dia de la gala.
3: Exacte,
2: que
3: és així.
2: Hauran d'esperar. Qui ha votat més a quin artista.
3: I a més me fa molta il·lusió perquè estic acompanyat de músics fantàstics, de companys meravellosos que han fet discs increïbles i músiques precioses.
1: Els nominats, dius, no?
3: Sí, i estic encantat d'estar amb ells i de disfrutar-ho també el dia de la festa.
1: I ja per votar, supos que a la pàgina d'Enderrock te fiques a les categories i vas votant, no?
3: Exacte, és així.
1: No té més, secret.
3: No té més secret.
1: Exacte. Molt bé, idò, molta sort. Ja veurem qui guanyi, que guanyi. jo se me van els peus amb aquesta cançó.
3: Ah, que bé, que bé, que bé.
2: Faràs d'actuar a la gala?
3: No ho sé, de moment no saben res. Perquè aquesta votació acaba dia 18 d'octubre i després fins a un mes, no et segala, ja veurem.
2: I Pere, 2080, que és la fi del món o què?
3: No.
1: Segons els Azteca, no? Perquè el Maya ja ha passat.
3: Espero que no. 2080 és com una declaració d'intencions, perquè han volgut agafar els sons dels 80 que sempre ens han acompanyat i que són tan nostres, però passats per un filtre dels anys 2000. No han volgut... reproduir exactament el so dels 80, sí, però sí que agafar-lo com a inspiració.
2: I, clar, has fet un canvi molt important fent tota aquesta base electrònica que dona un altre tipus de potencial. També t'ha permet actuar tu tot sol sense haver de posar-te d'acord amb una banda.
3: Els primers discs també eren electrònica, però no era una electrònica tan ballable i tan potser evident. D'ençà que faig la meva carrera en solitari sí que he apostat per l'electrònica, és una declaració d'intencions aquest disc també, perquè he volgut, com sempre, defensar aquest estil, i però ho han duit a la part més ballable, a la part més lúdica, i tot i que és cert això que deies, Mònica, que les lletres de vegades se'n van una mica en els fons, jo també he intentat en les lletres pujar un poc a la superfície, perquè no sé, no estic tan d'acord que sigui bo baixar tant en els fons. De vegades una llanxa ràpida a tota velocitat per damunt la mà està molt bé, no cal ficar-se a explorar cada vegada.
1: Jo és que jo som submarinista, bueno, bussetjador. Per estar, bueno, la llanxa ràpida depèn.
3: És un poc el contrast, perquè jo ja ho he fet, això de ficar-me a la baix d'aigua. Sí, ja ho he fet.
1: També jo record que ballava molt de temes de Calaceva Berlín, d'aquest darrer disc que va estreure, vull dir que érem, semblàvem temes bastant ballables. Com ha canviat la cosa? Calaceva ja no existeix, de fet.
3: Bé,
1: aquell bar.
3: Ha canviat molt Palma i ha canviat molt...
1: Aquell bar va passar la història.
3: Sí, quina pena, els comerços també, no? I que teníem i s'han perdut. Ha estat com una evolució, també és vera que han passat anys, d'ençà que vaig fer el segon disc amb en Jaume. Uh-huh. Era l'hora també de fer com un canvi, de passar-ho a un altre nivell, diferent, una altra galàxia, un altre univers, un altre paradigma i per això ha estat un to meu que m'ha fet els arranjaments i la producció musical i que també ha estat instrumentista perquè ha tocat de tot. O sigui que...
1: Com en Gené, en Germà, és que clar, la vostra família, tots vos dedicau d'una manera o d'una altra a crear, no? Tota germana escriptora, ton pare, no diguem, grande, germans, tot.
3: Sí, som una família molt clan, molt família, molt artística, és així. Jo crec que ha estat la manera que hem après a viure, no? Ens ha ajudat a viure's així. I és el lloc que més feliços ens fa quan creem, quan composem, quan escrivim. Bé, no sé, és una manera de ser i ens han construït tots junts fent això, art.
1: Escoltau l'Aviador, estem entrevistant a Pere Gené a propòsit del 2080, que és el seu tercer disc en solitari.

0: Queda sí, molt ballable. Estic calculant que el 2080 pot ser que no hi siguem ja.
1: Pot ser que no.
0: Mai se sap, eh? S'inventen tantes coses.
1: Seria molt d'anys.
0: A millor la IA fa que puguem viure 200 anys. Uf, quin avorriment, 200 anys damunt la Terra.
2: Bé, no ho sé. Clara, parlàveu d'en Tomeu, d'aquesta feina conjunta que ja vau començar amb La Fosca. Què queda de La Fosca? Perquè jo he de dir-te, t'he de confessar que de vegades encara em porta La Fosca. Hi ha temes que la veritat és que, com aquests, esdevindran també clàssics, no? Que ja ho són, i que aquests també, a mesura que els anem escoltant més i més, s'aferren i entram en aquesta... en aquesta densitat, no?, del teu món.
1: De La Fosca queda un record preciós. Érem molt joves, perquè el primer disc el vaig fer, bé, el vàrem fer de 7 anys, oh. en composicions anteriors, d'anys anteriors, dels 15, dels 16. Jo eres més gran, el guitarrista i el baixista tenien 15 anys, i vàrem enregistrar el primer disc així. Per tant, no sabien què fèiem, així de clar. Vos ho dic, era un joc, però aquell món va anar creixent, varen passar els anys, varen poder fer 3 discos, tenim uns records preciosos, hi va passar gent molt interessant, perquè després hi va haver altres formacions arran de La Fosca, i queda tot això, i a mi m'encanta que en parlem aquí també, perquè encara que hagi vengut a promocionar 2080, parlar de La Fosca sempre em fa molt feliç.
2: I aquesta evolució se nota també en sa música, amb els temes que escoltam, i és vera que sabeu també aquesta transformació o evolució que dius que també dius no hi ha res salvable si no ets capaç de reinventar-te, no? En la qual cosa sempre han de tirar endavant. Ha canviat la teva manera de compondre els temes, les lletres, o de cercar ses melodies?
1: Sempre ho he fet, ho havia fet en guitarra i veu. Ara he incorporat teclats a l'hora de composar i també ja me faig servir un poc de l'ordenador per fer com a maquetes, no? Que jo diria, sí, maquetes que m'ajuden a saber, sobretot, a orientar la cançó cap on vull que vagi. I, però sí, sempre un poc en la guitarra, encara faig servir la guitarra perquè és l'instrument amb el qual me sent més còmode.
0: D'ençà que en el teu cap va començar a cuinar-se 2080, Pere, fins a que el teu germà i tu vareu dir darrer tema, llaç, vermell, i fins aquí, quant de temps ha passat? Perquè...
1: Clar, jo el vaig començar a composar fa temps, perquè va ser com... Ha estat un procés de creació lent. Potser hem estat en total uns 4 anys.
0: Molt bé, idò, cuinat a foc lent.
2: Idò, sí, te feia ganes a una entrevista que vares fer quan se va publicar L'altra cara, el primer avançament. Vares dir que havies fet passes que abans te feien vertigen. Quines passes eren? Era a nivell musical?
1: Sí, segurament sí, a nivell musical. Sobretot intentar això, sortir un poc d'aquesta profunditat que abans parlàvem, perquè en el final la melancònia sempre està com una zona meva de confort, i sortir i fugir d'això i intentar ser més positiu, amb moltes ganes de passar-ho bé. Optimista, ho he dit altres vegades, és molt complicat avui en dia com és el món, a ser optimista, però som positiu, que ja és molt. I he volgut i he cercat aquest so i aquest missatge de positivitat.
2: I d'entre les lletres o els títols trobem també algunes pistes com Abans del Tsunami o A Millor, aquest tema discoteca que, clar, fa també ballera, però tots també Has d'avui volar, que és també una declaració important. I ahir o l'altre dia vam tancar el programa escoltant Mundial i en Rafel, quan li vaig dir posarem aquesta, m'ha dit, però que xerra de futbol. I no xerra de moltes coses, no de futbol, però és una declaració d'amor.
1: Exacte.
2: Cercant noves paraules de declarar aquesta admiració, no? I aquest respecte per l'entitat estimada.
1: Mundial és això, és el que, no sé, quan vols fer una lloança a algú, és una lloança a algú mundial, i sí, és una altra manera de lloar, de fer-ho d'una altra manera diferent, no? Però sí, m'encanta que ho hagis dit, perquè és una cançó que m'agrada molt com ha quedat.
2: A més, tanca aquest disc i llavors té com a aquest tancament instrumental llarg que supos que és per... com per sortir del disc, no? Una petita transició per assimilar el que
0: t'has
2: un
0: quedat
2: escolta.
0: Allà, uau, en bucle ballador.
2: No?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Una rampa de sortida.
1: Sí, sí, ara m'ho demanaves cor, Rafa, que trobes. És així, saps? Vull dir, m'ho demanaves cos i ho he pogut, jo ho he pogut fer.
0: Que bé.
1: Me satisfà, la veritat, sobretot perquè ho cercàvem així i moltes vegades amb el productor no és tan fàcil poder-se comunicar i que se te pugui... No sé, en Tomé Mantes me va entendre la primera. Ell també ha hagut de fer un aprenentatge perquè ell venia del pop rock i ha hagut de fer un aprenentatge bastant heavy, bastant fort, però estan molt satisfets.
2: I anem a escoltar-la un poc, és aquest tema mundial.

0: Les maneres de declarar amor, admiració, que trobem també en aquest nou disc de Pere Janer, que va sortir res, no fa ni una setmana que s'ha publicat, el podeu trobar a les plataformes, 9 cançons, amb aquestes bases electròniques, Pere, però amb diferents intencions. No hi ha aquesta... molt dels 80, com aquesta que sentim ara de fons, no? Però també altres sonoritats, molt d'arranjaments, molt actuals, veus, sons...
1: Sí.
0: Jo que sé que recorden també altres artistes, no? D'avui en dia. Quina música vos ha inspirat o en entomeu per fer aquests arranjaments, si ell ve més de rock and roll?
1: Sí, vam a veure... Jo sempre vaig escoltar The Best Mood, que era un grup de música electrònica. Bé, era el meu preferit per jo.
2: I... Encara fan bolos, eh?
1: Exacte, jo els vaig veure a Bordeaux fa 2 anys. Ui. I me va encantar.
0: Que bo!
1: Va ser increïble, sí, perquè no havia aconseguit veure-los encara. I sí, vull dir, sempre he cercat aquest so, m'ha interessat aquest so de la música electrònica. I bé, ja com a grup d'artistes més actuals, hi ha hagut gent que mos ha comparat a La Casa Azul amb Fangoria, i a mi m'afalaga perquè són grups que m'agraden, però bé, a veure, no és això exactament el que fem, però...
0: No, però un poc ens ho dit, recorda, no? Com dius, La Casa Azul o altres arranjaments,
1: I
0: no?
1: I clar, en
0: el final... Hi ha molt de detallat,
1: sí,
0: sons...
1: això, jo crec que han duit aquests 80 un poc en el 2026, el 2026, que és l'època actual.
0: Que bé, i de moment no tenim presentació en directe, tenim aquesta nominació a millor cançó per l'altra cara, els Premis Enderroc de la Música Balear d'aquesta edició, que se farà al novembre, però alguna altra possibilitat dius que és complicat?
1: Bé, a nosaltres ens fa moltes ganes presentar-lo, però hem de trobar encara la sala, segurament farem una residència de 2 o 3 dies, perquè en el final muntar un concert és complicat, i així també li tenim un poc el profit. Mm. I a veure, un lloc que no sigui ni molt gran ni molt petit, i estan cercant. Ja estem a punt de poder-ho dir, però encara no ho tenim. Per poder dir, encara no.
2: Que bé, idò, estem repassant 2080, el darrer disc recent sortit del forn d'en Pere Janer.

0: I de molt reconeixible la veu de Pere Janer en aquest nou disc 2080, que a més en directe ara t'imaginava tu tot sol. De fet, hi ha un videoclip on podeu veure en Pere un poc tipus Neo de Matrix, no? Amb un abric vermell.
1: És un impermeable, una mena impermeable.
2: És un abric que me va deixar la meva germana.
1: M'agrada molt.
2: Que té
1: era
2: moltíssima...
1: per demanar-t'ho.
2: T'ho puc deixar. Me va deixar la meva germana perquè és una brica vella, té molta roba i de vegades en els concerts me deixa roba.
0: Ah, mira, quina sí, sort. Eh?
2: Està superbé.
0: Està molt bé. I doncs, sortiu en aquest videoclip, també surt en Tomeu, però com serien els directes? Clar, t'imaginàvem un poc tu tot sol allà amb l'ordinador, amb màquines,
2: no?
0: No
2: estic tot sol. Duc, a veure, el meu germà és que dispara, que fa percussions, toques teclats, i després duc un guitarrista i un violoncellista. I perquè volem també que hi hagi un poquet d'orgànica, que hi hagi aquesta part més orgànica, que no sigui tot tan disparat i tot tan fred. I bé, després, clar, la veu també és molt orgànica i és un poc aquest contrast entre els dos mons.
0: Pere, i el concepte, tu com el veus? Vull dir, perquè escoltant aquesta música jo he visualitzat perfectament les festes de Nadal que fèiem a la ràdio i on tothom balla moltíssim, no? Hi ha aquestes cançons que van va, i que conviden molt. Vull dir, això ho he visualitzat. Com veus el directe? Asseguts, per ballar, depèn de l'espai?
2: No, nosaltres ara ja les cadires ens comencen a molestar fort. És a dir, nosaltres ja hem fet dos concerts, un en el Teatre de Lloseta, que se va omplir, va ser preciós, i un altre a Seu Jub d'Esbaluar, que també estava pleníssim.
1: Que heu posat molt guapo per escoltar la música teva.
2: I tothom estava ja dret ballant, i nosaltres ja les cadires ens molesten, encara que n'hi hagi algunes de cadires, però que jo crec que aniran desapareixent.
0: Que bo. I anar a concerts, darrerament, té alguna cosa que t'hagi agradat especialment? O viatges per anar a festivals o això, Pere?
2: Sí, vaig a festivals. Vaig anar a Mallorca, a l'Ai Festival. Bé, va estar bé. Me vaig passejar per allà, així, en general. I sí, no, sí, he viatjat per veure música, és a dir, per escoltar música. Ja vos he dit abans, de Peix Mot, fa dos anys vaig veure The Cure, també fa poquet, que és un grup que també per jo de referència, que els agast, que m'encanta, i sí, sí que ho faig. Volia veure una Rosalia, però no vaig aconseguir l'entrada. No sé si vosaltres vau tenir aquesta sort o no, jo no.
1: No, barallaria per una
0: no cercar.
1: De The Cure, sí.
0: Però ha estat avui també, però, Premi Nacional de Músiques Actuals.
2: Sí.
0: Això,
2: ho he vist, avui, ho he vist.
1: Sí, no, que molt de mèrit, i està molt guai, però no és la meva... Estic més.
2: Segur que me passa a mi, però, que som molt consumista. Som molt consumidor de música. I és que jo puc escoltar de tot. És que vos ho he dit de veres, perquè ja veus que The Cure o The Peix Mot són bastant diferents, per no dir contraris. I puc veure... I és que jo vaig a veure... M'ho convides a lo que sigui, sí. Sempre és un sí, no sé.
1: Som molt eclèctics aquí, també.
0: Sí, però i com la consumeixes? En línia.
2: La consumes de totes maneres, sobretot en directe, que és com més m'agrada. Sí, clar.
1: Bé, són festivalers.
0: Que bé, Pere.
1: Pere, estem encantats que estiguis aquí presentant el disc, esperant ja amb certa ansietat, amb molta expectativa, aquesta presentació, aquesta posada de llarg, no?, de 2080.
0: En Pere em va dir que seríem els primers, que molta de gent ho diu, però llavors... Normalment és a l'inrevés. Quan te diuen això és que seràs el tercer o el quart, però és veritat que en Pere ho ha mantingut.
2: Si pensam en un vinil, el mes de juny vàrem treure la cara A.
1: Sí, i ja vàrem posar en el programa, vàrem posar quatre temes.
2: I ara la cara B, aquestes cançons que faltaven són la cara B del que seria un vinil, i ja hi és tot.
0: Superbé.
1: I d'acabar en discoteca, per exemple.
2: Fantàstic.
1: Sí.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Fa o no el seu títol.
0: Sí.
2: I tant. Escolteu-la, clar que sí.
0: Enhorabona.
1: Pere Janer, i molta sort amb aquest premi.
2: Gràcies.
1: Fins aviat, estimat.

0: IB3 Ràdio és història.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a la segunda división.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
10: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
11: Tentol.
12: Tentol.
11: Tentol.
10: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: a Atzena, amb Javier Matesanz.
1: Que ja està aquí preparat. Javier, com estàs?
2: Hola, com estàs?
1: S'ha anat alçant el taló dels espais escenis de referència de totes les illes i avui repassam allò que ens oferirà la temporada del Teatre Desbord de Ciutadella, un dels grans, no?, que tenim.
2: Home, un dels referents de l'escena aquí a les Balears. I per descomptat a Menorca, que després d'aquella llarga temporada que va estar tancat per reformes i tal, ja ha agafat velocitat de creuer i una programació molt i molt interessant. I si vols, per parlar d'això, doncs qui millor que el director, el gerent, el programador d'aquest Teatre Born de Ciutadella, Joan Marquès. Com estàs?
1: Bona tarda. Josep.
3: Hola, bones, moltes gràcies, molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
2: Quina feinada, no? Quin programa, heu presentat el programa, bueno, pràcticament fins l'any que ve, fins al mes de desembre, bueno, i alguna, heu avançat alguna coseta del gener.
3: Sí, algun petit avançament.
2: I tot i cap, teatre, dansa, música, clown, màgia, circ, fins i tot cinema, feis el cineclub. També, i fes-me els 5 cèntims una mica, quin és l'objectiu i quina és l'estratègia de la programació, la idea.
3: Jo crec que tu ets explicat molt bé, tot i cap, perquè també volem que hi sigui tothom en aquest teatre, no? I per tant, estem sempre intentant cercar, complaure a tot tipus de públic, aquell públic més exigent, fidel, constant i que mos demana cada vegada més i més i més, i també cercant molt sorprendre nous públics, apropar-los en el teatre i que quan venguin el disfrutin i els hi agradi. I això és sobretot la base en què programam aquí en el teatre.
2: I una cosa, abans de parlar del contingut d'aquest programa, estem parlant de la gent a la qual voleu arribar, que és pràcticament tota, i hi ha una cosa que m'encanta, i anem a contar-la aquí per veure si se pren nota a les altres illes i altres teatres. Todo Bus. Teniu un programa de recollir a la gent dels pobles que ho demana,
1: que
2: per dur-la fins al teatre i tornar-la a casa després de la funció per 3 euros i mig, anada i tornada. Això és anar-los...
3: Conta'ns una miqueta. Això parteix sobretot de la constatació de que moltes vegades molta gent queda exclosa de l'activitat cultural per una qüestió de mobilitat. I això forma part d'un programa molt més gran amb altres iniciatives que cerca precisament això, apropar el teatre a la gent que té dificultats per fer-ho. I efectivament hi ha una part molt important, Menorca sembla molt petit, però els dos teatres públics que hi ha és un a cada extrem de l'illa, i tots els pobles d'enmig no tenen teatre amb programació estable i habitual. Llavors hi ha també molta gent gran que no s'atreveix a conduir de vespre per la carretera, gent jove que encara no té carnet, o senzillament gent que vol venir al teatre d'una manera una mica més còmoda i no passar pena d'haver de conduir, d'haver de aparcar, de tot això, no? I a partir d'aquí va sorgir un poc l'idea del TDBus, de posar un servei discrecional a vostre per al teatre, i des del minut 1 ha tingut moltíssim d'èxit.
1: Quantes temporades fa, Josep, que el teniu en marxa?
3: M'encanta que m'ho demanis, perquè això és la segona vegada que
1: segona,
3: ho fem.
1: Ho
3: vam iniciar aquest mateix any, aquest 2026, vam fer la primera prova pilot en els mesos de gener a maig, i oferíem un espectacle en el mes amb aquest servei. Vam veure que funcionava moltíssim, i després de passar l'estiu vam decidir que havíem d'establir ja aquest servei de manera definitiva.
2: Clar, perquè ara... recordem que és a demanda, la gent s'apunta i se va, i el bus passa pels pobles que tenen públic, que ho han sol·licitat, i no totes les obres de tots els títols de la programació, sinó que heu programat, no? N'hi ha 4 o 5 que tenen aquest servei de bus.
3: Efectivament, aquesta temporada que va de setembre a gener són 5 autobusos. S'ha de pensar també que això és un cost elevadíssim per al teatre, tant de gestió d'autobusos com la mateixa gestió del programa, perquè són moltes hores d'anar poble per poble, explicar el programa, a cada poble, perquè també hi ha una qüestió important que és explicar la programació. Per nosaltres és molt important que el públic vengui convençut, que sàpien a què ve, que sabrà què es trobarà, i no decebre-los mai. No? Nosaltres això posem un esforç molt gran perquè entenguin que venen a veure. No? Llavors, des d'aquesta temporada, efectivament, posam també 5 busos més per veure un espectacle gairebé cada mes, un poquet més, sí. Gairebé 2 cada mes, i la veritat estem molt contents perquè fins i tot els espectacles de desembre també ja tenim totes les places exaurides, sí. I això demostra que hi havia una necessitat real d'aquest servei.
2: Va, Edo, parlem ara ja dels espectacles que es poden veure. Jo és quasi impossible seguir un ordre cronològic.
1: No, però mira,
2: perquè tindríem
1: però mira,
2: una setmana.
1: Javi, podem fer, Josep, el mes d'octubre, que ja ve sí. carregadíssim, perquè sí. començam més en Los Galindos en aquest divendres que ve, que són tot un referent en el clown. Després ven Carles Sanz, mític del tricicle, ve dansa, un Hamlet, la gala del Premi Bor, que recordant que el Premi Bor també està...
2: Ha recuperat que seva.
1: Ha recuperat seva. I que és un dels premis més prestigiosos de l'estat espanyol, si no el que més. Després un poquet de cine. I jo me fa unes ganes terribles, que no crec que pugui anar, però ho intentaré.
2: El teatre de menjar,
1: per favor. Jo som Itàlia.
3: Aquest és una delícia.
1: I de venga,
3: I
1: com
3: és? I a més, quan fa la història, encara és més curiosa.
1: La sé un poquet, però som italianòfils. Sí, som italians.
3: M'encanta.
1: I aquesta cosa a Itàlia ressona molt i, evidentment, ve precedida d'un gran èxit. Però bé, te deixem a tu que expliquis un poquet aquestes propostes.
3: Vinga, anirem de darrere cap endavant, no?
2: Sí,
3: Començarem per Teatre di Mangiare, com bé deies, és una proposta molt singular. És un espectacle on només hi poden anar 30 espectadors i per això fem 3 funcions, divendres, dissabte i diumenge, 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre. Mm-hmm. I és un espectacle d'una companyia italiana que de joves tenien això, una companyia de teatre, i feien teatre per diferents pobles d'Itàlia i de més. I ja de majors van decidir aturar la companyia i muntar un restaurant. I ara, després de molts anys, han tornat a tancar el restaurant, han tornat a obrir la companyia i han unit aquests dos mons, gastronomia i espectacle. I és un espectacle que és precisament això, una oda en es compartir, en es celebrar, en es trobar-nos tots junts, i tot el públic puja damunt l'escenari, hi ha una gran taula per sopar, i durant l'espectacle van cuinant l'aliment que s'anirà menjant el públic alhora que tot el fil narratiu de l'espectacle es va desenvolupar. Per tant, és un espectacle per no quedar en cap.
1: Molt bé.
2: I a lo millor és un doi dir-ho, però coincide, no té res a veure que coincideixi amb la nit de Halloween, no? No faran allà un espectacle...
3: Escolta, qualsevol sorpresa sempre té cabuda.
2: Sí, no?
3: Espectacles, mai saps què pot passar. En el directe té aquesta gràcia.
2: La sorpresa del directe, efectivament.
1: Vinga, anem avançant, que tenim també el cinema.
3: Després, sí. Exacte, tenim el Cineclub, que és l'entitat aquesta que acollim una vegada en més mes, on... el públic tria i selecciona la pel·lícula que es veurà el mes següent i no hi ha més que no siguin en el teatre nostre, i automàticament ja m'anem després a la gala del Premi Gorn, que enguany hi ha una obra que jo crec que no es pot perdre ningú, Els ocells. De la calòrica, perquè ara que acaben de convocar eleccions, és un espectacle que, jo sempre dic, s'hauria de veure el dia de reflexió, no? El dia abans d'anar a votar, perquè és una reflexió immensa, espectacular, a tot el sistema polític. Aquí rep tothom, dalt, baix, dret, esquerra, centre, no hi ha ningú que quedi salvat. I és un espectacle d'aquells per obrir els ulls, per reflexionar i, sobretot, per jo el millor, per pensar un món millor.
1: Una adaptació molt, molt, molt boja, com vos podeu imaginar, de la calòrica del clàssic d'Aristòfanes, Les aus, que jo vaig tenir oportunitat de veure-la ja fa un temps.
3: Jo crec que és d'aquells espectacles que paga la pena agafar un avió.
1: Efectivament, sense cap dubte.
3: I per venir-lo a veure, perquè ja he tingut ocasió de posar-lo a veure ja 2 vegades, i és una autèntica meravella.
1: Bé, i que a més se sabrà el nom del guanyador-guanyadora del Premi Bord d'enguany.
3: Efectivament, a més, això ja és fantàstic.
1: Molt bé.
3: I després, una mica abans, divendres 23 d'octubre, tenim un Hamlet molt especial. És un Hamlet amb clau d'humor, i això ja m'us agrada, no?, per racionar els clàssics. És un espectacle que està pensat per públic familiar, però jo assegur que funciona molt bé també per públic adult. Jo el vaig veure fa quasi un any i mig a una mostra de teatre, una fira, i me'n vaig enamorar. Dic, això ho hem de dur sí o sí. I precisament és l'espectacle que tanca el Festival d'Humor del 2026, d'aquesta primera edició del Festival d'Humor que hem volgut fer enguany per celebrar també un poc la vida amb un poc més de gràcia.
2: Festival, per cert, que també acull pues, el que dèiem, no, de, per exemple, el comiat de Carles Sans, el mític membre de Tricicle. Per fi me'n vaig, diu ell al títol,

0: mos menjar d'aquest dia a dia. I com tu deies abans, també, també mort de riure MDR que tenim aquest divendres, dia 9 d'octubre, que de Los Galindos, que per jo, no sé si puc tenir favoritismes de la meva pròpia programació, però és un dels espectacles que me fa més ganes. I també de ser honest, de ser sincer, jo aquest espectacle no l'he pogut veure, sempre intento veure tots els espectacles abans de programar-los, però he tingut tants de companys de professió, tants amics que m'han recomanat aquest espectacle, me l'han explicat 10.000 vegades, que me'n mor de ganes. És un espectacle molt
1: Home, los
0: popular.
1: Galindos no solen
2: No,
1: fallar, eh?
2: no, no solen fallar,
0: No,
2: són un
0: no,
2: referent
0: no.
2: del clown i dintre d'aquesta programació tan eclèctica que permet que cadascú triï el que més ganes li faci i a sobre va en bus, ja què vols que te digui? És la perfecció. No, no, no tenim més temps, hem repassat octubre. Jo crec que des d'aquí ja
1: No.
2: gairebé te tornem a citar per més
1: Anirem
2: que res,
1: actualitzant, clar que
2: eh?
1: sí. Al principi de novembre...
0: Efectivament. I si no, teatredesbord.com, qualsevol oient que mos escolti pot entrar a la nostra pàgina web i consultar la programació.
1: Idò, Josep Mercadal, que vagi molt bé, que sigui tot un èxit aquesta temporada, segur que sí, amb aquesta programació, que omplíguem tots i totes els teatres de bona gent i que tot continuï rodant així com toca en la cultura. Gràcies.
0: Josep Marcàs, moltes
1: Ai, què t'he
0: gràcies.
1: dit?
0: Que tinc... No,
1: Has dit Mercadal.
0: no
1: Ai,
0: facis cap
1: perquè
0: pena.
1: estava,
0: No
1: ara estava pensant en Merca, t'ho dic.
0: no facis cap pena. Un bon
1: Josep
0: company de
1: Marquès, Josep
0: professió.
1: Marquès. Vinga,
0: Moltes
1: Ferrada.
0: gràcies per el vostre temps. Una
1: Adéu,
0: abraçada
2: Josep.
0: immensa.
2: Adéu, adéu,
1: Idò, Javier, anem a parlar de les grans dramatúrgies. Si vols quedar, tenim dues
2: Mos quedam,
1: convidades.
2: No per tu, sinó perquè...
1: Per Nalba, fas per Nalba i Naranja.
2: I jo vull parlar amb elles també.
1: Vinga.
3: IB3 Ràdio és música.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3 Ràdio.
7: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb els postres en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
8: Benvinguts a els postres en joc.
7: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
6: L'Aviador. IB3 Ràdio. A Xena, el teatre principal de Palma.
1: I continuem parlant d'arts escèniques, continuem parlant de dramatúrgia, també del Teatre Principal de Palma, perquè parlant d'un dispositiu de creació en directe que situa precisament la dramatúrgia balear, en aquest cas al centre, posa en relació l'escriptura, la interpretació, l'espai sonor, la conducció escènica, en qualque novetat respecte a edicions anteriors. Parlant de l'Slam, sisena edició d'aquesta competició, que també és una festa, i que es farà dia de 7 al Teatre Principal a les 6. Tenim en connexió telefònica en Alba Vinton, també membre de la directiva de l'Associació de Dramaturgs i Dramaturgues que organitzen l'espectacle. Alba, com estàs?
9: Hola, què tal?
1: Molt bé.
9: Un plaer amb vosaltres.
1: I Arantxa Lepe, que s'encarregueu un poquet de que tot funcioni. Arantxa, com estàs?
10: Hola, molt bé, molt bé.
1: De tota la producció que ja ha començat, de fet, anem a insistir perquè s'estan fent estímits els dramaturgs i les dramaturgues de les Illes Balears amb aquesta crida que heu fet, Alba, perquè enviïn una prova de test i a partir d'aquí se seleccionen tres d'ells que són els que competiran, no?
9: Sí, exactament. El termini encara està obert i necessitem que els nostres dramaturgs i dramaturgues per favor, se presentin.
1: Efectivament.
9: Perquè serà un espai d'experimentació molt, molt interessant.
1: Anem, pans, a...

0: Arantxa, en què consistirà? Digue'm, quin és l'envoltori? Se presenten allà els dramaturgs amb els textos seleccionats? Allò que han escrit i que han enviat precisament per a selecció hi compta o això només és per a la selecció i després ja començant de zero?
1: Per la selecció i ara mateix se'ls donaran unes altres premisses amb les que jugarem i triarem i bueno, passaran moltes coses. El procés és un poc el mateix perquè ja, no sé si heu vist les bases, ja els hi han donat una premissa per poder crear un text i seleccionar. Llavors, el procés serà un poc el mateix, però en directe, posant en valor tot el que escriuen i, bueno, i vivint també amb els intèrprets allò que s'ha de les premisses.
0: La premissa és com una acotació, no és que hagin d'escriure això. La premissa ve a dir més o manco que dues persones entren en una habitació i troben alguna cosa que les reconeix, però això no, no té per què escriure. Això, diguem, que és això, no? Una acotació.
1: Exacte, exacte.
2: Un disparador.
0: Un disparador.
2: Sí. Un disparador dramatúrgic i escènic.
0: Home, jo tinc aquí en Javier Matesanz, que també escriu, com ja sabeu, no sé si...
2: Pues,
0: home,
2: jo, ens encantaria tenir en Javi.
3: Sí, home, no, però jo crec que la pregunta, perquè en Javi és un aficionat d'Hora de l'Insigne Gallego...
0: Sí, home, ja. I, jo ja he participat.
3: No, ja, però suposo que una altra vegada... Aquesta...
2: No hi ha jerarquies,
3: no hi ha jerarquies aquí.
2: No, no, no.
3: Ja m'agradaria, però és que sempre me triau aquests esdeveniments super interessants i molt motivadors quan jo estic en plena espiral, clar, jo ara mateix som incapaç d'escriure una nota a la meva filla, o sigui, no tinc temps ni per això, perquè vaig molt de crani. Però per cert, amb la vènia, senyor Gallego, puc desplaçar-me un segon només de l'eslam del Teatre Principal al Teatre Sants? Perquè com va anar Piano Man ahir al Teatre Sants? Perquè
2: va haver
3: teatre de barra Binton. Teatre
2: van
3: de barra,
2: fer plorar
3: barra
2: el
3: Binton.
2: Director del teatre. Va fer plorar el director del teatre.
3: Sí, no? Bueno, ja sabeu que a mi me vareu fer plorar quan ho van fer al Teatre de Barra i ara que era en Pere Mestre que va plorar.
2: Exacte.
3: De pobret. És que no teniu cor.
2: No.
3: No, és una peça, ja ho saps, molt tendra, molt nostàlgica, molt bonica, com papà Binton, en Richard Binton, fent aquest
0: Piano Man.
3: I na Mariona Auf, i bueno, estava claríssim que agradaria, però va haver públic, tothom content, bueno, content, no? Tothom plorant, sí?
2: Sí,
0: Javier, va anar molt bé, tothom plorant, ja Teatre de Barra, està darrere, Òrbita, que bé que fent... Però hem vengut a parlar de l'eslam de dramaturgia.
3: Tornem a l'eslam.
0: Tancam el parèntesi. Alba, entre les novetats, no sé si m'equivoc, però hi ha com la figura de la dramaturgista, no sé si és tu mateixa, hi ha una direcció allà, què passa?
2: No desvetllaré el nom, però sí, això ve del terme alemany, que separa el dramaturg autor del dramaturgista, que és la persona encarregada que tot símbol estigui ressignificat a l'escena i que tot vagi cap a allà mateix, o una persona encarregada de veure com el dispositiu pot anar creixent i dirigint, però no des d'una direcció com dogmàtica, sinó des d'una cosa que conflueix tots els signes cap allà mateix. I tindrem aquesta figura...
0: Arantxa, tot està ja a punt, perquè clar, s'ha d'integrar tot de la millor manera possible, hi ha un espai sonor de Sara Mingolla, està aquesta figura del dramaturgista, una direcció, escriuen en directe la història, en base a les premisses del públic, no? Normalment és així.
1: Bueno, en aquest cas, Fontura juguen un poquet, però les premisses seran donades per dramaturgista o dramaturgista. Sí, però no vol dir que el públic no pugui participar d'una certa forma que ja veurem. Però sí, seran donades per dramaturgista que els ajudarà, que aquestes premisses seran, evidentment, per ajudar i que els hi serveixi, que seran a favor de la dramaturgia i que puguin escriure tot allò. I sí, bueno, tindran un temps limitat per poder escriure-la, donaran un poc el contra de llotja i sí que afegirem la projecció o veure en viu, el públic serà partícip bueno, podrà veure aquestes dramatúrgies com se creen en viu, com s'esborren, com
0: se transformen. Quina pressió.
1: Bueno, és un esborrany, estem jugant.
0: Sí, està claríssim.
2: Rafa, estàs escrivint o què?
0: Me queda un dia, no? Però és que ja he participat, no sé si és molt abusar, torna a fer-ho.
2: És una cosa que també volem com a tombar, que com a un nou format ens agradaria que si qualque dramaturga o dramaturga sent que ja ha participat, que no, que se llevi un poc aquesta pell i que se pugui tornar a presentar.
0: Molt bé, bé, m'ho pensaré ara mentre...
2: Vale.
0: Mentre que acaba el programa i vaig cap a casa meva.
2: I després tenim la sorpresa de desvetllar, ja tenim els intèrprets. Que
0: ah, i...
2: Tenim els noms i els cognoms, ha estat una selecció difícil perquè
0: sí.
2: La veritat que la qualitat de, dels materials dels intèrprets ha estat molt bona i se'ls va demanar tant una premissa de text com una cosa un poc més experimental i,
0: sí.
2: I creativa i la veritat que l'entrega ha estat...
0: I quants són?
2: O quantes? Són quatre intèrprets.
0: I no, dius que no se pot dir noms?
2: No, ja podem dir perquè sí, ja estan a la
0: venda. Ah, vinga, per favor.
2: Vinga, Arantxa, fes-ho.
0: Vinga, Arantxa.
1: Vale, per supuesto. I seran en Pau Pasqual.
0: Pau Pasqual.
1: No, Mariano Aus.
0: Hombre.
1: Ana Berenguer.
0: Ana Berenguer.
1: I en Rubén Peinado.
0: Rubén Peinado.
1: Un poc de tot.
0: Molt bé, clar que sí. En Pau Pasqual i Mariano, abans que en Javi ho digui, que sí, que han participat
2: que
0: molt
2: sí,
0: al teatre de Barra. I han fet més coses, Javi.
3: No, no, no, no, pues, pues ara jo estava molt calladet. Pues Ana Berenguer és la profe de teatre de la meva filla. Au, jo ja vull participar en tot.
0: Ana Berenguer és boníssima, tio.
2: Marina Baquer serà la presentadora, sí, també.
0: Una Marina,
2: que també ha estat a teatre de Barra.
0: També, això serà una festassa. Ara mos falten els dramaturgs. Pequeño detall. Vinga, que són de més 40-50, que escriuen així més o menys habitualment, també de l'Associació de Dramaturgs i Dramaturgues de les Illes Balears, que impulsa
2: favor,
0: tot aquest projecte.
2: Sí. Hi ha molt de talent.
0: Que serà molt divertit, efectivament, que és la sisena edició, que serà el teatre principal, que serà una festa, que després hi ha també hi ha un piscolabis, quina paraula més, més cursi, piscolabis, una picada, perdó.
2: Una picada.
0: I que anirà molt bé. Arantxa Lepe, Alba Vinton, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres,
1: sempre. Convidar que jo s'han fet entrades
0: sí, sí,
1: i venia a veure-lo.
0: Que està oberta, és una sessió d'un slam obert a tothom i hem d'omplir la sala sí. Petita del principal de Palma. Vinga, gràcies.
2: Gràcies,
0: de volta. I Javier, fins la setmana que ve.
3: La setmana que ve més.
0: Amb més arts escèniques, partint amb música, hem entrevistat en Pere Gené a partir del seu nou disc del 2080 i ens anem en una de les seves cançons, Vull volar.

Vull volar, escapar, fugir, recomençar. Des d'aquí s'ha fet impossible. Tornar la mà i retrobar els amics d'abans. Fer que l'estiu

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
0: I aquesta salutació, no han canviat de to de veu, poden fer tot el programa així.
1: No, deixa-ho fer.
0: Escoltau, avui no sabia quines sabates m'havia de posar quan he sortit de ca nostra, perquè plovia, però a la vegada feia calor, no sabia.
2: Avui tothom ha tret els calçons llargs, eh?
1: Sí.
0: Home, és que si plou, ja ho sabem. Una pregunta, vosaltres encara dormiu en llençol?
1: No.
0: O ja heu tret descobertor?
1: Ja hem posat el un nòrdic, ja.
0: Però no t'ha mort de calor?
1: No.
0: No me diguis que tens el nòrdic i s'aire condicionat.
1: No, ventilador.
0: D'acord.
1: Així et pots abraçar.
2: Però ventilador sí.
1: O sigui, pots abraçar qualque cosa.
0: Te pots aferrar.
1: Què dius, Jordi, perdona?
2: Te poses nòrdic i ventilador.
1: Sí, però nòrdic no el tenen per damunt, fins al coll.
0: Xavi, això no és ecològic, eh?
1: Deixeu-me tranquil. Vosaltres quan dormiu amb un llençolet.
2: Clar.
0: No, és veritat que també trates nòrdic.
1: Clar.
0: Però bé, jo el trec molt fred sempre.
2: No, jo el llençolet.
1: Com així?
2: Perquè segurament m'ha fet bessa treure el nòrdic, però bé, ja ho farem.
1: Sí,
0: molt bé. Escolteu,
1: és que s'està tornant adult, en Jordi.
0: Sí, en Jordi, avui hem fet una excursió a l'equip de Xiu-Xiu.
1: Espera un segon. Jordi, viu aquest moment. Explica què ha passat d'avui.
2: No, pot seguir.
0: No, que hem fet una excursió. A on, Xavi?
1: A veure, és cotxe nou d'en Jordi.
0: En Jordi estrena cotxe nou.
2: Així és, després del drama de fa unes setmanes que no podia obrir el cotxe, no podia obrir el capó, vam dir, canviant de cotxe.
0: Així de fàcil, no? Molt bé, aquí. Posa un cotxe, oidat.
2: I a més, un cotxe híbrid, ecològic...
1: Uau!
2: No com en Xavi, que dorm amb ventilador i nòrdic.
0: Molt bé. I a més, fa olor nou, perquè hem anat a veure l'olor. Quan hem entrat, hem fet així... Uau, quina loreta que fa. Això me mereix un poc, solo cotxe nou, eh?
1: Sí, solo de cotxe nou te mereix, perquè, vol dir...
0: No ho sé.
1: Jo m'agrada molt. Bé, Jordi, tu estàs content ara.
2: Jo estic content, fa olor nou i a classe, també.
1: Quin nom li posàvem al teu cotxe?
2: No sé, encara ho he de... Ho he de veure.
1: Per deixar-nos la família.
2: Ha de tenir unes setmanetes per poder saber quin nom li han de posar.
1: Tens raó.
2: Perquè no sé quina personalitat té encara.
1: No
2: mos coneixem.
0: Poc a poc.
1: Ben fet.
0: Ja mos ho aniràs explicant. Avui tenim n'Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: Parlem de gegant, eh? De gegant de Llosa, que ningú s'assusti, però ara veure que s'ha convertit en un absolut set símbol.
1: Efectivament, i varen penjar, de fet, un reel a Instagram amb IB3, protagonitzat per en Jordi, que ha arribat pràcticament a les 120.000 visites. Un èxit.
2: Una passada. En Sebastià és un èxit. Un èxit absolut. Fins i tot va anar més enllà de les Balears i va sortir la televisió catalana.
0: Sí.
2: Perquè pot ser en xerra.
0: És que...
2: Podríem dir que és el gegant més viral de les Illes.
0: Però per el seu aspecte, d'aquelles abdominals, és que els comentaris que han rebut en el vídeo d'Instagram, de...
2: Sí.
0: Que tu vas a veure el gegant de Llosat en Sebastià, la gent ha embogit.
1: Sí, no se'n podia venir.
0: Hi ha una febre pel gegant de Llosat en Sebastià. Per tant, volem comentar tota aquesta era d'en Sebastià, així com en Taylor Swift té eres, en Sebastià també en té. I per això xerram ara amb en Joan Pep Coll, president de la colla de gegants de Llosat. Benvingut a Xiu Xiu. Joan Pep, com anem?
3: Hola, com anem?
0: Com ho heu viscut vosaltres, aquesta viralitat d'en Sebastià?
3: La veritat que m'has agafat una mica sorpresos, però bé, ho anem païnt.
0: Sí, a veure, man, com va ser? La cosa és que en Jordi ara... penja aquest vídeo i després què passa?
3: Llavors va ser com una cadena de dominó, no? Varen començar a pujar el nombre de visitants al nostre Instagram, també. Va sortir a TV3, vull dir que se va viralitzar una mica, i varen dir, mem, que passen de Maria, no? Perquè aquí només és en Sebastià que té el protagonisme.
0: Sí,
3: ara i de Maria s'estava posant gelosa.
2: Sí. Ara hi entrarem en la Maria, però no sé si quan va sortir el vídeo vos diuen coses, vos han dit coses pels pobles, si s'ha comentat això per Lloseta.
3: Sí, a vegades quan surts i te diuen, ei, vaig sentir per la ràdio, ei, vaig sentir... I clar, te'n dones compte de que cada vegada és més conegut en Sebastià, que d'això també mos agrada, no? Que els gegants arribin a més llocs.
0: Arran d'aquesta... que ha tornat famós, en Sebastià, teniu més ocupada l'agenda de la colla o no?
3: Més o menys que nosaltres anem fent trobades a diferents pobles de Mallorca, segons quan mos conviden, i darrerament pues, hem estat atabalats una mica amb les trobades que teníem. I dia de 9 de setembre vàrem fer la trobada a Lloseta i la veritat que va ser un èxit i vàrem tenir una cosa especial, no sé si bon nou enterat, però que va venir en Sebastià de Veres, que nom Toni, i va fer l'entrada a la plaça per ballar i duia el model duia en Sebastià de Monti. Va ser una cosa un poquet especial.
0: Bé, nosaltres mos hem intentat posar en contacte diverses vegades amb en Toni, que és la persona, el model, el culturista amb el qual en Sebastià s'ha inspirat, i finalment no hem pogut xerrar amb ell, però no mos rendim.
2: No hi ha hagut sort, però no ho descartam.
0: No ho descartam. Volem el testimoni d'en Toni.
3: Molt bé.
1: Sí, el cercarem i possiblement el tindrem, però no volen dir res. Però bé, això ha estat massa, Joan Pep. També heu tret, tenim entès, merchandatge. Com el podríem aconseguir?
0: Vull una camiseta d'en Sebastià.
1: Sí, jo en voli.
3: Sí, nosaltres tenim així, vam anar fent xapes, camisetes, vam anar fent punts de llibre, bé, el que teníem així un poquet a l'abast, i és veritat que s'està venent bé, s'està sortint bé. A preus simbòlics, ja me diràs, però que sempre ajuden una mica a la colla.
0: Bé, tot sigui per la colla, exacte. Bé, sí. Heu rebut propostes fora de les Illes per fer intercanvis com si fóssiu alumnes d'institut?
3: De moment no, però no descartem res. Som una colla novella, vull dir que tampoc no tenim un llarg recorregut i tampoc no mos coneixen massa com per tirar mots a la convidada, però bé.
0: Nosaltres sí que hem rebut propostes,
1: aquí,
0: Xavi.
1: Clar, perquè la cosa no queda aquí. Quan va sortir el vídeo, mos varen escriure de Catalunya.
0: Correcte.
2: Exacte, perquè resulta que allà també tenen el seu sex símbol, que és concretament de Vila de Cavalls. En Martí, nom, és en Jacob Elordi, Vila Cavaller.
0: Mare meva, nosaltres tenim en Sebastià i sabeu que a Vila de Cavalls tenen en Martí, que és clavat en Jacob Elordi. Nosaltres no hem volgut deixar passar aquesta oportunitat i per això hem telefonat en el president de la colla gegantera de Vila de Cavalls, Uri Ferrer. Com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs molt bé, molt content de parlar amb vosaltres.
0: Escolta, vosaltres vareu veure el vídeo d'en Sebastià i vareu reaccionar, perquè vareu dir,
4: sí.
0: Nosaltres tenim sí. un encara més guapo, més atractiu.
4: Clar, el que passa és que molts gegants tendeixen a ser més aviat lletjots, llavors, en el moment que hi ha algun gegant guapo, doncs, home, doncs sempre és d'agrair, no? Llavors vam veure el Sebastià, nosaltres també som una colla molt novella, i el nostre gegant, el Martí, de fet ja l'han batejat com a Martí i l'Ordi.
1: Martí i l'Ordi.
4: Clar, rebem també això, no? Moltes felicitacions i que la gent agrada doncs, veure gegants, en el nostre cas no és musculós com el Sebastià, però també ens arriben això, felicitacions i mostres d'agraïment.
2: Clar, perquè en Martí i l'Ordi és igualet en Jacob i l'Ordi. Com és això?
4: Sí, aviam, no, la veritat és que no està buscat. Els gegants els va fer tant el Martí com la Roser, que tenim parella de gegants, el constructor Jordi Arnau Espuga. Clar, en el moment que, si tu no dius volem que s'assembli aquesta personalitat o en aquest personatge històric o de més, nosaltres teníem clar que volíem que representés el passat agrícola del nostre municipi de Viladecavalls, però el rostre ens era molt indiferent, no? Llavors, clar, pels constructors entenem que si poden fixar en un model o en un actor, clar, hi ha moltes fotografies des de tots els angles possibles per internet i els és més pràctic, no? Aleshores, per nostra, doncs, no va haver-hi cap problema, al contrari, vull dir que les poques sortides que portem fetes, perquè els vam estrenar fa res, tot just fa 2 mesos, però no paren de rebre això, no felicitacions. Jo, quin gegant més guapo, és el Jacob Elordi, i bueno, ja, evidentment que vam penjar les fotografies també per les nostres xarxes socials, també es van convertir en virals, vull dir que molt contents.
1: Nosaltres, Joan i Uri, aquí a Xiu Xiu, ho hem xerrat seriosament, i és que vos volen fer una proposta. Perquè, clar, seria molt interessant, des de Xiu Xiu, organitzar una trobada entre en Sebastià i en Martí. Això ho veus viable? Com ho podríem fer,
4: home,
1: això?
4: Estaria molt bé, això, eh? Estaria molt xulo.
3: Per nostre, fantàstic.
0: Home, jo no sé si crearíem allà una espècie de caos, perquè en Joan sí que diu que a Lloseta i a Mallorca xiulen en Sebastià, li diuen guapo i li diuen coses. Clar, no sé clar, si, clar. Uri, a vosaltres sí. Vos passa també amb en Martí.
4: Sí, clar, suposo que arribaria a ser una miqueta com un rotllo competició, no, però bé. Molt xula la proposta.
0: Molt bé. Joan Pep, estàs disposat, idò?
3: Sí, podem mirar.
0: Vinga, idò, ho posarem en marxa. Idò, Uri Ferrer, moltes gràcies per atendre's-mos.
4: A vosaltres, una abraçada molt gran.
0: Una barrada. Joan Pep, perdona, encara no t'acomiadam, perquè nosaltres hem de confessar una cosa.
2: Així és, hem de confessar que mos hem equivocat.
0: Sí.
2: Mos hem de demanar perdó.
0: Disculpeu. Sí.
2: Hem patinat.
0: Me'n torneu a posar, Andrea, que no se sent... No
5: patinada!
0: Hem fet una patinada. Sí, nosaltres estàvem ben contents d'aquest reportatge, d'aquesta repercussió, fins que varen començar a arribar certs comentaris sobre el gegant de Lloseta.
1: Quan surti sa parella, volem una geganta igual. Ara falta la seva geganta. Volem la geganta Barbie.
2: És que ho tornem a dir, ho hem de reconèixer.
5: Patinada!
0: Exacte.
2: Patinada absoluta.
0: Perquè sí que existeix una parella d'en Sebastià.
2: Clar que sí, na Maria.
0: Exacte. Per això, si una cosa defineix xiu-xiu com a programa, és que sabem reconèixer els nostres errors. Perquè hem de dir que na Maria existeix.
2: Exacte.
0: Joan Pep, mos pots explicar, deixar ben clar, qui és na Maria?
3: Na Maria és una atleta molt pacient, que té molta paciència amb en Sebastià, i la veritat que fa molt bona parella.
0: Sí, eh?
3: Estan fets un per l'altre.
0: És que són molt guapos tots dos, na Maria també se l'ha de reivindicar.
3: Sí, és veritat que en Sebastià eclipsa una mica per la corpulència, no? Però quan veus na Maria de prop, dius, ostres, Déu-n'hi-do.
0: Na Maria, Joan Pep, també està inspirada en una persona real?
3: Sí, també, té un model. I és vera que la trobada la varen convidar, però per agenda no va poder venir. Però la idea era que na Maria i en Sebastià, de veres, poguessin estar amb nosaltres i cal que diu, aconseguirem.
0: Sí, aviseu-mos, eh?
3: Sí.
2: Clar, perquè en na Maria ha quedat eclipsada per en Sebastià i nosaltres hem aportat amb això, ho hem de dir.
0: Sí.
2: Per tant, què podem fer des de Xiu Xiu per donar-li visibilitat a na Maria? Bueno, pot dir qualsevol cosa.
3: Home, jo crec que col carril d'Anna Maria estaria bé, també.
1: Oh, yeah.
0: Jordi, t'ha tocat.
2: Anirem a Lloseta a cercar Anna Maria.
0: Vinga, propòsit. Propòsit. Mira, mos comprometem des d'aquí a fer-li un vídeo igual de viral a Anna Maria, la parella d'en Sebastià, que també s'ho mereix. Així que Joan exacte. Pep Coll, president de la colla de gegants de Lloseta, moltes gràcies per atendre'ns i també per prestar-vos a donar un poc de corda en els vostres gegants preciosos.
3: Sí. Sí, jo vos convido, si qualque dia vos fa ganes i teniu ganes de veure aquest troll de gegants de prop, anau a qualsevol trobada que facem a Mallorca i no només veureu en Sebastià i en Maria, veureu els gegants espectaculars també que tenim aquí i crec que hem d'estar orgullosos de totes les colles que tenim a Mallorca i les illes en general.
0: Uh-huh. Així és, així és. Joan Pep, gràcies, que vagi molt bé.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
3: Adéu.

0: salsa, transformes les tempes en flor de peixos que s'escampen sense por de cridar.
1: La situació, falsa alarma de terratrèmol balear.
2: Patinada!
3: L'Institut Geogràfic Nacional ha informat erròniament avui de matí d'un terratrèmol de magnitud 3 localitzat inicialment a la mà entre Eivissa i Mallorca.
1: El moviment sísmic s'ha registrat a les 8:34 minuts, segons les dades provisionals que l'organisme ha publicat a les xarxes socials. Pocs minuts després, però, l'IGN ha retirat la informació després de revisar les dades. El terratrèmol sí que s'ha produït, però l'epicentre no s'ha situat entre les Illes Balears, sinó més a prop de la costa de Catalunya. De fet, el sisme no ha arribat a aparèixer en el mapa oficial de la pàgina web de l'Institut.
3: L'episodi ha generat certa confusió durant uns minuts, tot i que des del primer moment l'IGN ha advertit que es tractava de dades provisionals.
2: Patinada!
4: IB3 Ràdio és servei públic.
5: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
6: Benvinguts a esports 3 en joc.
5: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
4: Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Sabia que l'enyoraríeu. Ahir és en Marc Escafí, les seves historietes. Marc, com has dormit a nit passada?
1: I de... he dormit... regular, perquè ja comença a tenir un poquet de fred en el quarto.
0: Això en parlàvem l'altre dia,
1: exacte,
0: que ara estàvem en aquest impàs de... no saben si ja treure el nòrdic, que és un poc precipitat, o el llençol ja no basta.
1: És que el llençol ja no me basta, el pijama d'estiu no me basta, però després, si me tat de més, m'acup. Així que ara no dormir.
0: No dormir, ja això està. És la solució.
1: Mallet de problemes.
0: Molt bé, Marc. I quina història t'ha passat aquesta setmana?
1: M'ha passat una cosa.
2: Ui.
1: Bé, ara aquí... gràcies a Déu que estem aquí a la ràdio, no me, la gent no me veu, però jo sabeu que sóc ros natural, no? És a dir, jo...
0: Marc té els cabells llargs.
1: Jo tinc els cabells llargs.
0: Sí.
1: I sempre aquí m'heu vist amb ros, perquè jo, encara que el meu cos no manifestés que era ros, jo genèticament sóc ros.
0: D'acord.
1: Així que jo... duia molt d'anys a la perruqueria fent feina perquè lo de dins se projectàs cap a de fora.
0: Però què vol dir allò de dins?
1: Perquè tu...
0: dius que rossos i rosses tenim una personalitat concreta?
1: És que, clar, és que tu ets ros, hagis nascut ros o no. És a dir, tu, si tu has triat a la vida ser ros, és perquè has de ser ros.
0: Però això vols dir
1: això
0: amb un estereotip d'aquests que és rossos i rosses...
1: Jo...
0: no sé quina personalitat és aquesta.
1: Jo no ho dic negativament, perquè jo duc ros
0: 15 anys. Però és un estereotip que sí que
2: és ros o no és ros?
0: Diu de personalitat, sí.
1: Jo soc potencialment ros.
2: Potencialment ros.
1: No? Amem.
2: Probablement ros.
1: Jo per de dins soc escandinau i per de fora soc de la cabaneta. Aquesta, això és el que he estat fent durant molt d'anys, no? Intentar, a través de la meva perruquera, no?, que era com a la traductora d'aquesta genètica.
3: Clar.
1: I ella s'esforçava molt. Bé, això és com el iogurt de melicotó. Si hi ha d'un poquet de melicotó, ja és de melicotó, no? Tot és iogurt. I d'allò igual, no? Jo, qualque cabell ros tenia de natural, però la meva perruquera potenciava aquest ros, no? Molt d'anys, entre ros daurat, ros més fred, no? Aquí una ciència, un debat molt intens en els meus cabells. Tenia més reunions en els meus cabells que una comunitat de veïnats, però bé, sortia bé. Però què ha passat? Que jo l'altre dia vaig anar a la perruqueria i... amem. Ara ja la tardor, no?
0: Sí.
1: Les fulles que cauen...
3: tens
1: de canvi. Season, Halloween, no? Jo vaig dir... la meva perruquera, Marina, si m'escoltes. Li vaig dir, Marina, ara de repente així de sobte pel roig?
0: I na Marina va fer...
1: No! Oh. És que na Marina no me va contestar en paraules. Només me va contestar amb una expressió facial que me va bastar, que va ser no. me va venir a dir, no duc jo anys treballant els teus cabells, els teus ros, perquè ara vulguis, per un capritxo...
0: per aparèixer una carabassa...
1: exacte.
0: A sant de la cabaneta...
1: claro, és que ara estic canviant la meva nacionalitat interior, en joc d'escandinava, l'estic canviant a irlandesa o escocesa. Clar, això és molta feina.
0: Clar,
1: no?
0: Tu volies ser de sobte en Ron Weasley.
1: Tal qual.
0: I no pot ser.
2: No.
1: Me va mirar com si jo li hagués dit que volia pintar la seu de fúcsia. M'ha dit, mira, tota aquesta obra d'art que tenim, rossa en el cap, no anem per aquí.
0: La Marina va posar seny a la teva idea.
1: Sí, però me va convèncer aquest no. És que jo només he set els nos dels metges i dels bancs. De tot l'altre, me pareix que me provoquen, no? Així que jo, bé, vaig decidir que ella pues, tenia la seva opinió professional i jo tenia la meva opinió personal, que no quadraven en aquest moment. Així que jo vaig dir, bé, me faig a casa, no? Jo, que me considero una...
0: Molt bé, claro, Marc.
2: Jo de... No hi tornen, una temporada prudencial.
3: O sigui, ella se va negar.
1: Ella me va dir que no, que massa feina duia, massa bé estava, i que ara canviar completament el color dels cabells no era un moviment acertat.
0: Però tu t'hi vares tirar...
1: És que me cridava massa l'atenció, aquesta proposta creativa. I jo, aquest el meu problema és que jo, com que soc... és veritat que me considero creatiu, però també crec que... Me crec que sé fer qualsevol cosa. Vaig dir, això ho trec jo, tot sol a casa, no ha de ser tan difícil. Aquest és el problema, que sí és difícil.
3: És que no, però ja va passar en les mudances, en la ceràmica, res es pot fer?
1: Però en el principi, la idea sempre m'ha cridat molt l'atenció.
3: Clar.
1: I, a més, què vaig fer? Vaig dir, el moviment fàcil seria anar a comprar-me un tint a... en el supermercat, no? I jo vaig dir, no, el que faré serà anar a una tenda de perruqueria, a comprar els polvos aclarants, saigots i anar de 40 volúmens, el pigment... Jo vaig dir, jo aquí m'amonts a perruqueria, no?
3: Bé, però això està molt bé, perquè si vas a un supermercat i no és de qualitat, te pot fer un desastre.
1: Exacte.
0: És que, però en Marc ja volia redecorar casa seva, se'n va anar a una botiga de bricolatge. Volia... No me'n record que... Fer ceràmica?
1: Cada setmana...
0: Fer ceràmica i vares comprar totes els estris.
1: Sí.
0: I ara volia jugar a perruqueries.
1: Vaig dir, amem, jo vaig dir, si m'hi pos, igual ho trec, no?
0: És que per què no?
1: Vaig dir, per què no? Que me frena? El meu cabell? Pues sí.
0: Que te frena? L'opinió d'Anna Marina? I dona.
1: Vaig anar a aquella botiga, que me vaig sortir amb més química que Breaking Bad. I no, aquell lot també me va veure que me podria haver avisat, perquè m'estava mirant com si m'hagués de demanar número de col·legiat. I jo estava clar que no sabia el que feia. Així que, culpa seva, el primer. Però, culpa seva i culpa vostra.
0: Per què?
2: Ui, perquè, ja ens han rebut.
1: Per què? Jo, lògicament, li vaig demanar a en ChatGPT com ho havia de fer. No? I, darrerament, com que aquí traiem molt el tema de la meva relació complicada... amb el ChatGPT, i l'altre dia me vareu fer demanar-li...
0: Matrimoni.
1: Exacte.
2: Perdona, matrimoni. Marc, deixa'm fer un incís i una defensa cap a aquest programa, i és que qui li ha posat ses banyes en el ChatGPT amb Cloud ets tu, no nosaltres.
1: Però era un secret, i ara ho sap tothom.
0: I ho sap, sobretot, el chat.
1: Exacte. I jo tenc claríssim que el chat mos va sentir l'altre dia... I sap que ara estic jijijaja a Claude i s'ha volgut vengar. O sigui, 100%. Per què? Perquè m'ha fet un boicot. Perquè jo li vaig demanar unes instruccions bàsiques, no?
0: Per tenyir-te.
1: I no va ser tampoc un moviment acertat. Jo també
0: creus que ho va fer exposta, a chat?
1: 100%, perquè jo li deia... Estàs segur? I me deia, totalment, aigua gelada de 40 volúmens, és el que necessites, no passis pena.
2: Aigua bollint.
1: És que contestava com un ex tòxic, ex rancorós.
0: Qualque amiga que te diu, sí, te queda molt bé aquest vestit, però realment no, clar, realment no és amiga.
2: Passiu agressiu, és a dir...
0: L'amiga era...
1: Feia llalós, Així que, culpa de les lotes de tenda i culpa vostra.
2: No, no? Sap greu.
0: Assumim responsabilitats.
2: Fins a cert punt.
0: Aquí mai deixarem de reconèixer els nostres errors.
2: Jo m'ho dic que hi tornis a xerrar. Perquè l'altre dia, quan li vas voler demanar perdó, va cortocircuitar. O no ho veus clar?
1: Jo és que ara no sé què me dirà. Si no, després, quan acabem de contar-vos com ha acabat aquesta desgràcia, li demanarem a mi si me vol arreglar. Li podem demanar. Bé, la cosa és que jo arribo a casa amb tots els tapins I me'n dono compte, seguint les instruccions del xat i analitzant el meu espai, que necessitava un quiròfan. I jo el que, tenc és un banyo bastant unipersonal, no? Així que, per començar, ja d'espai no anava bé. I he descobert una cosa, per si vos interessa, que la ceràmica és suficient porosa com a per decidir-se pel rotge, també. Pel rotge permanent. Me vaig començar a fer tota la mescla i el 50% va acabar en el meu cap, el 50% va acabar a la pica, en el lavabo, no? I li ha quedat millor a la pica que allò.
0: A la pica.
1: Més permanent. Se li ha quedat pel roig, pel roig.
0: Allò que volies tu.
1: Exacte.
0: I a tu com t'ha quedat, Marc? Perquè la gent no t'estava gent,
1: és
0: ara.
1: És que clar.
0: Com diries que tens els cabells ara mateix? Quin color?
1: És un conflicte de colors. És... Jo crec que com duia tant de temps, no?, modificant des de fora el meu ADN perquè ja m'ha sortit ros natural, el ros ha pogut amb aquesta intervenció que li he fet.
0: Ha guanyat.
1: És que, clar, la cosa va ser, jo m'aixuc el pèl, no? Bé, primer, m'aixuc el pèl ràpid, moc així un poc els cabells com un anunci de perruqueria, no?, de xampú, i encara me quedava suquet i me va quedar el banyo com una escena de Kill Bill, no? Vaig dir, vinga, tornem a ensabonar. Vaig tornar a ensabonar. I quan me vaig aixugar, aquí va ser el cop de xoc, no? Zones rosses, zones pèls rotges, zones que...
0: Però això a vegades està bé.
2: Jo crec que queda
0: beníssim. Són reflexes, clar. Allò que se coneix com a tal.
1: Me vaig haver de posar unes ulleres de sol, un capell, i vaig haver d'anar a fer el que jo no volia, que és anar al supermercat a comprar un tinte d'emergència. Jo anava ja com la Pantoja, no?, perquè anava d'incògnit, perquè havia de solucionar. El resultat
0: vos hagués
1: impactat. Així que vaig repetir el procés. Me vaig fer la mescla, me la vaig posar en el cap.
0: Què creus que va fallar en la primera passa, en el primer intent? Bullir aigua oxigenada?
1: No, jo crec que va ser que me vaig creure que l'aplicació era així, passat una pinta, una cosa així com a molt... Clar, els anuncis tu veus la gent que simplement com que s'ensabona un poquet i li canvies color. I jo, doncs vaig reproduir el mateix. No, després, la segona vegada, ho vaig fer com toca, seguint les instruccions, perquè, clar, no tenia cap instruccions que no fossin les de ChatGPT, així que ara tenia almenys les de la capsa, i el resultat no va ser molt millor, la veritat. Què vaig fer? Ja me vaig dir, és que no puc fer res, i me vaig fer una foto i li vaig enviar a la meva perruquera.
0: Amb Na un Marina.
1: Missatge, Anna Marina. Amb un missatge que posava auxili.
0: Perdona, Marina, si mos estàs escoltant, per favor, telefona-mos, que necessitam el teu testimoni.
1: 100%.
0: Ara mateix agafes telèfon i marca 971-13-99-00. Te l'agafarem, no tinguis por. Volem el testimoni d'Anna Marina, la perruquera d'en Marc.
1: Per començar, ella...
0: I també li donarem l'enhorabona per la seva professionalitat.
3: I paciència.
1: La seva resposta va ser, esper que això sigui IA. Val? Esper que això sigui intel·ligència artificial. Quan jo ja li vaig dir que no, vaig veure aquest moment de que qualcú t'està... que t'escriu algo profund, intens, llarg, no? I no va enviar res.
0: I ho va borrar.
2: Quin mal.
1: Me vaig quedar en ghosting de perruqueria.
0: Uf.
1: Que no m'ha fet ghosting mai ningú, m'ho va fer la meva perruquera. Que se du pitjor, perquè clar, després jo me vaig en el mirall cada dia.
0: Però Marc, no m'has dit encara el color que dus?
1: Com ho definiríeu vosaltres? Ara vosaltres me veus, no?
0: Jo, me recordes... O sigui, l'objectiu d'època Halloween està aconseguit.
2: Pobre noi, pot dir això, jo el
0: no,
2: faria...
1: Però perquè fa por.
0: Pel color, perquè no, és Marc. Un color taronja, és un color taronja vermellós de... no de carabassa, sinó de vampir.
2: Com a... Sí.
0: Saps? Com a... El color... El color
2: com a de Donald Trump, un poc.
0: No tant.
1: Val. Pensava que el pitjor que me podia passar era ChatGPT. I veig que estava aquí segur el pitjor.
2: No, és una broma, però
0: tu
2: com a dit taronja...
0: Tu saps la periodista Elisenda Carot? de Catalunya Ràdio. El dus com ella?
1: Bé, doncs si a ella li queda, si a ella li queda bé.
0: És un taronja guió granate.
1: Clar, jo volia un taronja Florence and the Machine i m'ha quedat entre en Ariel i en Sebastián.
2: És que aquí anava jo. Jo te veig com en Ariel. Jo quan te vaig dir, primer que te vaig veure. Exacte, pareixes en Ariel. T'ho vaig dir. I jo crec que te queda molt bé. És molt interessant aquest roig.
0: Te queda bé, eh?
1: Clar, jo ara el que faig és dir que és aposta. No? Ara quan seiem a bou, ja dic, no. Me diuen, tens com la rel més oscura, les puntes més clares, la rel més vermella, les puntes més taronges, i jo, ja, és que et sa tendència.
2: Clar, clar.
0: És que et sa tendència de tots sants. No Halloween, no? Tots sants.
1: Balaiaix emocional.
3: Tot és qüestió d'actitud al final.
1: 100%. Jo pel carrer vaig lluint sa melena.
2: Home, és que tens un cabell de bon de veres. Guapos, guapos.
1: Bé, dona'm millor ràdio que tele. a menys, jo entenc un poc també la reacció de la meva perruquera. Perquè també és com si tu vas a una pastisseria a comanar un pastís de boda i després tu arribes a casa i li poses la casita sinocilla, no? És com val, no? Tota aquella feina que havia fet ella tant de temps, tant d'anys, perquè ja duia un munt d'anys.
0: Clar. També te diré, Marc, aquesta personalitat de Ros t'ha desaparegut?
1: No ho sé. Ara
0: és una gran pregunta.
1: Me sent més esotèric, me sent com a més misteriós.
0: D'acord. És que és veritat que la personalitat de Ros és molt expressiva, no? Molt extrovertida. I tu la tens, aquesta personalitat, però avui te veig una mica... Això, més... de la nit.
2: Més sí, reflexiu, tot
1: sí. Això. Sí. Perquè, clar, he hagut de reflexionar molt de no rapar-me. Perquè, clar... ara ja m'estic acostumat.
2: Quant de temps dura, això?
1: És que...
0: clar, ara com se reverteix.
1: Clar. Jo, pensant que se m'anirien ses rentades, perquè va ser ses instruccions que li vaig demanar a ChatGPT i ses que li vaig donar a aquell lot... Mm-hmm. Ja deia, bé, ja està, en dues setmanes torna a ser ros. De moment, cada vegada que m'arrentes cabells, no canvia la tonalitat. Així que ara m'he de resignar.
2: I si te fas ros damunt el roig?
1: Això és el que he decidit que faré. Aniré de joneons a la meva perruquera, li demanaré perdó, que menys si pot arreglar l'estropici. Li diré que m'he equivocat, que ja està, que he pres la lliçó. I ja està, que al final no és culpa meva, és culpa vostra.
2: I d'en
0: totalment. Vinga, anem a fer la prova amb en xat.
1: Vinga.
0: Vinga, va.
2: Però clar, què li hem de dir? Ho hem de pensar molt bé, perquè s'altre li va contra circuitar.
0: Volem comprovar si realment ho ha fet aposta.
2: Clar.
1: Val, amen.
0: Li ha donat una mala resposta en Marc aposta, valgui la redundància. És a dir...
2: Te volia humiliar.
0: El xat li ha recomanat que se tenyís els cabells quan realment el xat sabia que no ho havia de fer, perquè sospitava que en Marc li posava les banyes en l'altra intel·ligència artificial.
1: Hola, xat. Hola. Aquí sempre m'està intentant deixar malament, eh?
0: Tu li xerres així?
1: Jo li xerro...
0: Sense escriure.
1: Jo intento escriure com si fos aquí.
2: Li hem de xerrar fora, xerrar, dir res després.
0: Vinga.
1: Hola, Chati. Tu m'has manipulat perquè me quedi malament el pèl roig?
4: Muda. En estil català, no.
0: Ha dit, a l'estil català, no.
4: Bé. Això seria manipulat perquè em quedi...
3: Crec que està repetint el que
1: és
3: diu.
1: Que no,
0: sí,
1: no
0: la
1: està,
0: veritat és que
1: no, està
0: no ho té clar.
1: Li vaig escriure i jo vos diré el que m'ha dit.
0: Escriure-li perquè no ho té clar.
1: Tu m'has manipulat perquè me quedin els cabells malament després de la meva aplicació del pèl roig sense les teves instruccions? Val, a menys que m'ha dit.
2: Ai, Déu meu. Bé, ja veurem.
0: Estic nerviosa perquè pot això acabar amb una relació. Que nosaltres aquí vàrem ser testimonis amb molta alegria. La relació d'en Marc i en Chat.
1: Bé, mentre me respon, jo vos volia demanar si vosaltres vos tenyiu, vos heu tenyit a casa, heu tingut problemes a la perruqueria, resultats capilars catastròfics...
0: Jo no, és la veritat. Som una persona molt responsable.
1: I molt rosa natural.
0: Sí, podríem dir que sí. Clar. Tenc aquesta sort.
3: Jo és que duc molt d'any anant a la mateixa perruqueria, amb el tall exactament igual. Som una persona avorrida en aquest sentit.
0: En Jordi no és una persona de riscos.
1: No, i, no, no mira, fas una ja proposta està creativa.
3: No, mai, mai. Jo vaig allà i ja saben el que hi ha.
2: Jo tampoc.
0: En Xavi era en samurai. Quan va començar i ve a ràdio, li deia en samurai perquè duia uns cabells molt llargs
2: i
0: una
2: cua. Sí, jo abans anava rapat, és a dir... Quan era més jove anava a rapar, perquè era molt més còmode. Després vaig deixar cabells llargs pràcticament bé, fins a esquena, els de llum bastant
3: ostres,
2: llargs.
3: Uau.
2: I d'una cova i em donen això, et sap quan vaig entrar aquí. I ara som bastant més avorrit.
0: I ara tens crisis, perquè cada dia demanes, me queda bé que he pot
2: dinar. No és vera, no és vera. Dic, no sé

0: és malament. Si en qualque moment he donat instruccions sobre com aplicar o retirar un color, han estat orientacions basades en informació que m'has donat. Oh! M'està donant la culpa jo.
1: Sí, t'està manipulant.
0: Eh? Però no puc controlar el resultat real sobre el teu cabell.
1: Això és gaslighting per
2: mi. T'està donant la culpa a tu de tot. Del fracàs de la vostra relació.
0: Sempre ha sigut agressiu, eh? És que... no, és que li diré. I després t'estranya que jo comenci a xerrar en Claude. És que... mira, ja està, ja damunt la taula.
2: Fins aquí.
1: És a dir, és una ruptura en directe.
2: Sí, sí, estan vivint una ruptura d'una relació que va començar aquí a xiu-xiu.
1: Això li està dient un mòbil, els oients que estan una mica despistats.
0: Mira, és que després d'aquesta conversa m'ho he guanyat un poc.
1: Ah, t'ho ha dit?
2: Ho reconeix.
1: Sí. No m'agrada, això és aquesta passiu-agressivitat no m'agrada gens.
0: És que me deia, tu demanaves que et respongués i jo m'he posat a corregir-te.
1: Uf.
2: Ara sí, ara no, ara sí, ara sí, no. Gaslighting,
1: que
2: és això.
1: No va bé, això.
2: Marc, aquí sempre tindràs una relació segura i estable, xiu-xiu.
0: Espero que no me torneu a traicionar com la darrera vegada amb el xat i res, a veure quin color duc els cabells es pot cindir.
2: Vinga, estarem pendents. Gràcies, Marc. Una aturada i tot una

0: but I never thought it.
1: I de tres radios, humor.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur i B3 Ràdio.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A B3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a Segunda División.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs,
9: ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu, xiu.
11: Hola, sóc Nama i vull dedicar el Sort de tu, doques gràcies a les meves amigues i la meva parella, que són persones superimportants per jo.

0: A veure, man, què passa aquí? Andrea sí, Sánchez en el control tècnic. Atura aquesta cançó. Bé, no, no us farem això, però escoltau.
1: Anem, ja
0: no m'has dedicat les cançons cada dia a les mateixes.
1: És que aquesta ahir... és la que més s'ha dedicada.
0: Exacte, ahir varen tenir la mateixa cançó dedicada. I ara una altra vegada.
1: Espectacular, que és gràcies. Ni que facin de concert de comiat, ara,
0: exacte,
1: que és cap de setmana.
0: I ara?
1: Aquest Jordi tampoc hi aniràs.
0: A ja, pegar no, fort,
1: no, no, no vull dir res, la meva vida personal no és un tema que vull posar a la ràdio pública.
0: A posat, no, però... a pegar fort, és boom, d'oques gràcies en aquest darrers 4 o 5 concerts,
2: sí, sí,
0: que fan aquests dies a Barcelona. Mm-hmm.
2: Clar, i a més cançó dedicada, una cosa guapa,
1: clar,
2: sort de tu...
0: Exacte.
2: Perquè abans que... era la gent que estimo.
0: És una cançó ideal per dedicar.
1: Quina cançó és la teva, la que més t'agrada, que és gràcies, Jordi?
2: Ara m'has agafat a mi.
1: Està guai, està guai.
2: Jubilar-me m'agrada molt.
1: Ah, aquesta és molt bona.
2: Aquesta és molt bona.
1: No, és de les primeres,
0: ja
1: no?
0: Ja no pot cantar, que no ho aplicaràs.
2: Me queden fora, Jubilar-me,
1: sí,
2: però...
0: Ja sabeu com us podeu dedicar les cançons que vulgueu. Sort de tu, sí, també val. 646-934501. Per cert, tots aquells illencs que heu quedat sense anar al concert d'Oques Gràcies,

0: cases perquè teníeu previst anar-hi dilluns i havíeu comprat ja el bitllet a Barcelona i finalment se va haver de posposar aquest concert per a pluges. Bé, i de vos dedicant també la cançó a vosaltres. Esperam que ho hagueu pogut arreglar. Bé, em posam una altra de cançó?
1: Endavant.
0: Vinga, dali, Andrea.
2: De Shanghai a Bangkok, sur une coque de noix. Sydney à Caracas, les jours qui passent sans toi. Traînant de port en port, l'ennui à bord.
0: Avui entrevistarem ara mateix a una persona de la qual vos heu de quedar el nom.
1: Efectivament, perquè xerram ni més ni manco d'un nom que no coneixereu, però coneixereu. Àngela Font.
2: J'ai jeté par-dessus bord tous mes remords, ma conscience, pour sortir victorieux du cap de désespérance.
0: Atenció, perquè en Àngela serà sa futura cuinera de moda i, qui sap, futura estrella Michelin de les Balears. Atenció, perquè en Àngela ho està guanyant tot.
1: Efectivament, Àngela és una alumna del grau superior en direcció de cuina del CIFP Juníper Serra i va guanyar el concurs de cuina de Balears Skills 2025. Molt bé, fins aquí molt bé. Després, però, va guanyar el mateix concurs en àmbit estatal, és a dir, competien alumnes de direcció de cuina d'arreu d'Espanya. I ara, ni més ni manco, ara ha quedat la cinquena de tot el món en aquesta competició mundial que se va fer aquí de vora. Aquí de vora, a Xangai. El jurat internacional ha reconegut l'alt nivell tècnic, la precisió i el rigor professional demostrats per, ni més ni manco, aquest nom, Àngela Font.
0: Àngela Font, com has dormit la nit passada? Encara arrossegues gent lag de Xangai?
3: Bueno, una mica recuperada, ja.
0: Sí, has dormit bé?
3: Sí, ja mos hem adaptat.
0: Àngela, quant d'any tens ara?
3: 21.
0: I què és el que fas que convenç tant en els jurats d'un concurs de cuina darrere l'altre? Com ets la teva cuina?
3: Pues no sé, jo crec que un poc que transmet la meva passió per això que més m'agrada i que faig amb molta vocació.
1: I quina és la teva passió?
3: La cuina i la gastronomia.
1: Sí, però com la definiries que tu trasllades la passió que tu sents en el plat? És a dir, què tenen aquest plat tan especial que quedis número 5 de tot el món?
3: És molt complicat d'explicar, perquè és vera que sí que tant a nivell balear com a nivell nacional sí que el plat tenia molt el meu estil, no? Que al final sempre ho intent dur a la nostra gastronomia, però aquí me va ser una mica més complicat perquè ja parlàvem d'una gastronomia asiàtica i va ser tot un repte i que reconeguin tot aquest esforç que hem fet és una meravella.
0: Quin plat vares fer? En què ets vares conquerir?
3: Varen ser proves molt dures i un dia es veia que tenia una prova tot asiàtica que constava d'un primer que era una amanida de cogombra, després uns noodles i després un wok. I després un segon dia que vaig tenir aquesta prova més estil cuina clàssica francesa, vàrem fer també un seguit de plats, però clar, és que en aquest concurs mundial tot era molt pautat.
0: És que clar, varen ser 4 dies de competició. Vull dir, efectes de concentració, tu devies estar bé molt concentrada i no sé si esgotada fins i tot.
3: Sí, la veritat és que se notava. Jo, el veure que després de les proves, jo ho deia tant a la meva família com a els meus professors, que no sabia massa bé què me passava perquè estàs com a... No, jo no sabia si ni era capaç de pensar. Estàs agotat físicament i mentalment.
0: És que la cuina és duríssima, però tot té recompensa, Àngela, perquè com ha estat la rebuda a l'aeroport quan has arribat?
3: Pues la veritat és que superbé, no tant a l'aeroport, sinó com a Pollença, bé, que jo som de Pollença, i la rebuda va ser increïble veure que tota la gent que estimes i gent del poble te ve a rebre, és com a jolín.
1: Home, és un reconeixement, deu ser una experiència magnífica, increïble. Àngela, ara tens, ho hem dit abans, tens 21 anys, és veritat que t'espera per davant una carrera com a chef espectacular. Què t'agradaria fer, tu? A què t'agradaria dedicar? Si poguessis obrir un restaurant, quin restaurant seria?
3: Si hagués d'obrir un restaurant, crec que intentaria... Bé, la meva idea seria... donar a conèixer la gastronomia de les illes que s'està perdent. La meva predina era cuinera de professió i moltes de les receptes tan bones que teníem abans s'estan perdent i la meva idea és recuperar-les sempre amb aquest punt de fusió amb les noves tècniques que estan sortint ara, però sí que donar valor en això nostre que s'està perdent.
0: Mm-hmm. Has tingut temps de fer turisme per Xangai?
3: Sí, vàrem tenir 2 dies i vàrem poder disfrutar una mica d'aquesta ciutat que és increïble.
0: Que diuen que se menja molt bé, ja.
3: Sí, no vàrem tenir l'oportunitat d'anar a menjar per fora perquè és veritat que teníem unes dietes molt pautades com a competidors, però no tinc cap dubte.
1: T'agradaria en qualsevol moment tenir un programa de cuina i B3?
3: Pues mira, no ho havia plantejat, però igual és veritat que la comunicació també m'agrada molt i transmetre allò que més m'agrada... m'agrada molt.
0: Xavi, quan seria? Cuina en jo, d'Àngela Font.
1: Podria ser font d'aliments.
0: Com font de misteris, no?
1: És un poc el joc. Però no, ara fora bromes. Àngela, no saben si a xarxes fas qualque tipus de contingut?
3: És veritat que arrel de tot aquest concurs sí que he obert una xarxa una mica més, perdona'm, a conèixer, però és veritat que m'ha quedat molt perquè ha estat com a tot molt ràpid i molt, per jo que era impensable, i estic ara una mica, encara he de mirar què feim. Mm-hmm.
4: I aquests concursos com són? No sé si t'acabes fent d'amic de tota aquesta gent, fas contactes internacionals quasi...
3: La veritat és que sí, jo no pensava que en general l'experiència fos així i sí que és veritat que vas fer molt de contactes i és increïble.
0: Uh-huh. I t'apuntava aquest nom, Àngela Font, que promet la cosa. Àngela, gràcies per atendre'ns. Segur que tornarem a xerrar amb tu, perquè heu de saber que no és la primera vegada que xerrem amb Àngela. Ja quan vares guanyar a Espanya o a les Balears, varen xerrar amb tu. I ara, cinquena del món. Àngela, enhorabona, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I hem de dir que l'èxit d'Àngela Font també acompanya altres triomfs d'alumnes de Juniper Serra. No, alumnes de Juniper Serra no, alumnes de Joan Taix, que són en Sebastià Seguí i en Sergi Ocho Gavià, que han destacat en la modalitat de jardineria i paisatgisme. Això és una passada, paisatgisme, perdoneu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dijous esperam intervals de núvols amb possibles ruixats i tempestes, sobretot a Menorca i a Mallorca, que poden ser localment fortes. De fet, hi ha avisos grocs en aquestes dues illes, a tot Menorca i al nord de l'illa de Mallorca, per aquests motius i també per possibles fenòmens costaners. Pel que fa a les temperatures, s'espera que hi hagi pocs canvis. Ha mort Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid, ara fa dues setmanes, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Estava ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón, on va entrar-hi just després de sortir del pis en llitera, atès el seu delicat estat de salut. Feia uns dies s'havia arribat a un acord amb l'empresa propietària de l'immoble que li permetia tornar al domicili pagant el mateix lloguer, però aquest retorn finalment no s'haurà pogut produir. El sindicat de llogateres ha expressat en un comunicat que aquest acord va arribar massa tard i que continuaran lluitant. Celeste Rodríguez, portaveu de l'entitat a Mallorca, fa una crida a secundar la vaga general prevista per dia 11 de novembre.
2: Honorarem la memòria d'Anna Maria Carmen i de tantes altres persones que s'han quedat pel camí, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
1: Justament en aquest context en què el debat sobre l'habitatge ha tornat a la primera plana de l'actualitat, els sindicats confirmen la vaga general per dia 11 de novembre. Ho han acordat UGT i Comissions Obreres després de reunir-se a nit passada. Els sindicats fan una crida a la mobilització per uns salaris i un habitatge dignes. Daniel Cámara és el secretari de Polítiques Públiques de Comissions.
3: Salarios, vivienda, porque es el mayor factor de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, la carestía de la vida, el precio de la cesta de la compra, la energía y la mejora de los servicios públicos. Y eso es un elemento central para garantizar también un desarrollo vital digno en una sociedad que además cada vez estamos más envejecidos, que requiere de cuidados, que requiere de atención, que requiere una sanidad fuerte, en una educación potente. La huelga tiene este sentido, estos cuatro patas.
1: I en canvi, els metges han desconvocat finalment la vaga indefinida que tenien prevista a partir del 28 d'octubre per reivindicar un estatut marc propi a causa de la convocatòria anticipada d'eleccions. Així i tot, el col·lectiu diu que manté el conflicte viu i afirma que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions. Miguel Lázaro és el president del sindicat mèdic.
4: Por responsabilidad, por coherencia y por ética y pensando en lo que es esa lista de espera que se va acumulando, ¿no? Y todo el problema que les generan los pacientes, hemos decidido aplazar el paro permanente indefinido. Ahora bien, el conflicto sigue.
1: I als tribunals, el jurat popular del judici del crim del Coll d'en Rabassa es prepara ja per deliberar sobre la culpabilitat o la innocència de l'acusat. Rebrà aquest matí, a partir de les 9:30, l'objecte del veredicte. La gran qüestió ara és si l'home acusat de clavar 66 punyalades a la seva dona va cometre un homicidi o un assassinat. La fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars sostenen que es tracta d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó. Ahir van acabar les declaracions en aquest judici i es va fer amb la declaració final de l'acusat. Així arribam a les 6:04. A partir de les 7 ampliarem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: En la tan segona hora de Xiu Xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Pau Yern, cuiner online.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Hola, bones tardes. Pau, com anem?
3: Pues mira, molt bé, molt bé. I vosaltres, què tal?
0: Molt bé. Escolta, en aquest programa sempre demanam com has dormit la nit passada. Has dormit bé avui?
3: Sí, molt bé, molt bé. Una mica nerviós, però bueno, bé, sí.
0: No, faltaria.
2: Nosaltres, Pau, te posarem facilíssim.
0: Mira, estem entre amics, en confiança.
2: Totalment.
0: Nosaltres...
3: Perfecte, perfecte.
0: Volen riure i ja està.
2: Exactament. I després tenim una cosa. Pensa que aquí ve gent, moltíssima gent cada dia i la gran majoria ens diuen que estan nerviosos. I nosaltres sempre, quan surten d'aquí, i estan contents, perquè els ha anat bé.
0: És que som els millors.
3: No,
0: No, Pau, tu ets el millor. Perquè què vol dir això de cuiner online?
3: Pues mira, jo ara mateix el que estic bàsicament fent és creació de contingut per marques. Que això què vol dir? Pues mira, faig creació bàsicament de videoreceptes, també faig molt tema enfocat a fotografia i e-commerce per marques, diguem també per diguem campanyes que es vulguin fer i de més.
0: Tot en revoltat, voltant, perdoneu, a la gastronomia. I si pot ser ibicenca, és així?
3: Correcte, sí. Home, això sí que, si es pot ser ibicenca, encara molt millor. Bé, la veritat que ara mateix sí que és un dels projectes, a part de tot el que faig de creació de contingut per marques, que és més enfocat, doncs, diguem, en castellà, perquè, evidentment, doncs, bueno, hem de sobreviure d'alguna manera. Sí que un dels projectes nous que estic fent ara mateix és la creació de receptes d'Eivissa i, sobretot, fer un ibicenc. Perquè també crec que és una manera de reivindicar, diguem, la llengua, ja que també ara mateix ha arribat un punt que sent parlar una persona amb ibicenc que se'n posa la pell de gallina, perquè és que al final que estem envoltats de tanta gent de per tot que al final dius, ostres. I al final també la cultura gastronòmica, perquè moltes vegades t'enfoques molt en cuines de per al món i no saps el que tens a casa, saps?
0: Va de la mà, és identitat.
2: Pau, nosaltres mos va crear molta atenció el contingut que fas a xarxes. T'hem de dir que aquí a la redacció el miràvem i mos entrava una gana perquè fas plats fantàstics. Si el voleu cercar, per cert, en Pau Yern, compte per on trobar a Instagram.
3: Pues mira, és by, en anglès, barra baja chef Pau, que em preguntaràs, ara parlant d'identitat i cultura,
2: bé, és igual.
3: que fas amb un nom en anglès, pues, també t'ho puc explicar, si vols.
2: Bé, després m'ho explicaràs, però bé, tot nom també, Pau, perquè mos agrada molt la teva història, perquè quan vas estudiar una cosa que és molt interessant, però no té res a veure el que t'has acabat dedicant. Explica'm-nos un poc aquesta història.
3: Correcte, doncs mira, sí, res a veure literalment, perquè jo vaig estar més enfocat al tema del món de la mà. Jo vaig estudiar per ser submarinista professional i més endavant vaig estudiar per ser patró d'embarcacions. Així que ja, res a veure. I, bueno, bàsicament me vaig cansar un poc d'aquest món, me'n vaig anar a viure a Austràlia durant un any i quan vaig tornar, se'm va venir l'oportunitat de fer feina per una empresa americana que exportava porc ibèric a Estats Units. Bueno, i necessitaven alguna persona que fes, diguem, videoreceptes per Instagram, creació de contingut i dins més equip, diguem, de social media amb ells.
2: I com aconsegueixes fer vídeos que estimulin, que generin impacte en una xarxa social en què està infestada de gent que fa aquest tipus de vídeos?
3: Sí, correcte. Però mira, al final jo el que intento és ser molt jo, diguem, no intentar amagar, diguem, jo al final pues, som natural, intento fer les receptes molt, pues, com al final podria ser jo, diguem, en el dia a dia, al final m'ho diuen molt els amics, perquè cada volta que veig un vídeo teu, dic, pues, és que és ell, i dic, pues, és que no intent, diguem, ser un actor, pues, intent ser com som jo i la veritat, pues, també, pues, tinc molts de llibres i al final molta inspiració d'altres creadors i bueno, vaig un poc fent així sobre la marxa pues, el que m'agrada i vaig fent, pues, vaig fent vídeos així.
0: Pel que t'he encantat, Pau, quan eres petit cuinaves receptes tradicionals amb ta mare. És així? Com era aquell moment?
3: Sí, a veure, sí, amb sa mamà, amb sa abuela, al final, bueno, jo he estat molt, sempre molt observador, sempre m'ha agradat cuinar, sempre, bueno, inclús més menjar, i res, al final sempre he estat molt, molt dins la cuina i sempre al final m'ha agradat cuinar i bueno, al final també d'elles el que m'han ensenyat és que la cuina vol, molt, sobretot, temps, paciència i al final tenir gust i provar-ho tot. I al final, bueno, vas...
2: vas fent i desfent i trobant el camí, exactament.
3: Correcte, sí, sí. Al final jo la meva cuina, com dic sempre, és molt com d'abuela, que vaig provant, vaig afegint coses, vas rectificant i al final molta gent me pregunta, però això quina és la recepta? Pues la veritat és que no te la sé dir perquè no... no hi he apuntat i al final he anat, diguem, sobre la marxa.
2: Després, Pau, és gent que de manera natural i dos bones, i se li dona bé cuinar. I d'altra gent que no. Creus que fa que una persona naturalment cuini millor que una altra?
3: Al final, el que acabo de dir ara mateix, crec que el gust és molt important. I anar provant i posar-hi, diguem, passió. Al final, hi ha molta gent que cuina per sobreviure, per dir-ho d'alguna manera. Que cuina o menja per sobreviure, que al final, si no menges, et mors, bàsicament. Entonces, jo, al final, crec que som una persona que m'agrada molt menjar i crec que la gent que se li dona bé la cuina, crec que és un poc similar, que t'agrada menjar, t'agrada provar. Crec que és molt important és anar provant mentre vas cuinant i de més.
0: Jo personalment he de dir, Pau, que tant de bo sou una mica tu.
3: Sí, no?
0: Sí, no sé si se pot arribar a aprendre això. Però bé, també una mica tu per conèixer també aquestes receptes tradicionals que feies amb la teva predina, amb sa mamà, com has dit tu. Perquè, clar, la gastronomia eivissenca és molt variada, boníssima. Quins són els plats que més te captiven? El manco els ingredients?
3: Pues que més m'activen, pues és una molt bona pregunta. La veritat que som, la veritat que tot el que siguin plats tradicionals m'agraden i n'hi ha pocs que no m'agradin. Sí que és veritat que jo som molt d'arrossos. Jo la veritat que podria menjar arròs cada dia, per dir-ho d'alguna manera. Així que te podria dir que m'agraden molt les paelles, arròs de matances. Per exemple, també està l'arròs amb gerret i pinya de col, que no sé si el coneixeu, que no és tan conegut i la veritat que és algo que està espectacular. Així que...
0: De quin has dit, perdona? Repeteix?
3: Arròs en gerret i pinya de col.
0: Ah, d'acord. No el coneixia. Sí, gerret i...
3: No està conegut i la veritat que és boníssim. Sí, l'heu de provar.
2: I també m'han comentat que t'ho surten molt bé el macarrón de Sant Joan.
3: Bueno, molt bé. Bueno, sí, a veure, se'n dona bé, però bueno, com tot. Al final és que es golafra se les busca per fer els plats que a un li agraden.
2: Molt bé. Pau, com dus això, el programa? De moment bé? Estàs còmode aquí, a la casa de Xiu Xiu?
3: Estic perfecte, sí, sí. Estic molt còmode. Ja se m'han llevat els nervis de damunt.
2: Ara, no, molt bé, Pau. I d'ara jugarem un poquet. Sí. Molt bé, jugarem a què t'estimes més que no te passi, d'acord?
3: Vale, dali.
4: Vinga, començant per arròs passat o peix sec.
3: Ostres, crec que arròs passat.
0: Clar, sí, que sí. Te passi o que mengi. Però en jo, Pau sí, diu, sí, des de la perspectiva de cuiner, no, Pau?
3: Sí, sí, home, és que al final un arròs passat queda com si fos una coca, allò tot estovat, no. Clar, crec que és més fàcil de passar un peix sec que un arròs estovat.
4: Sí, un bon tassó d'aigua. I vas passant. Vinga, següent és un pèl al plat o una mosca a la sopa?
3: Un què?
4: Un pèl al plat o una mosca a la sopa?
3: Uf, crec que un pèl. Una mosca ja sabem tots on van les mosques.
4: Vinga, la següent és cremar el plat o passar-te en la sal?
3: Ostres, crec que cap de les dues podrien ser bones, perquè crec que podríem fer alguna cosa immengible, però... Podríem dir que... Ostres, no sé.
0: Que és pitjor.
3: Que és complicat,
0: cremar un plat o passar-te en sa sal com a cuiner?
3: És que, clar, depèn
0: del que... Clar, que és difícil.
3: És complicat, perquè depèn del que el cremis i depèn de sal que hi posis. Qualsevol de les dues coses pot arruïnar un plat, així que crec que diria que cap de les dues.
0: No pot triar en Pau aquí. És massa difícil. Vosaltres que triaríeu, companys?
2: Jo per mi sa sal,
4: Jo és que se me crema i me pas de sal. Vull dir que va malament la cosa.
3: Veure, jo sé veritat que sóc bastant salat, així que podríem dir cremar un plat perquè si me pas de sal me'l podria menjar.
0: Vinga, idò.
2: Sí. Va, idò sa sal.
4: Vinga, ho deixem així. La següent és tallar-te un dit o que se'n vagui sa llum en ple servei.
0: Què t'estimes més que no te passi?
2: Clar, també tot té matisos, perquè una cosa és tallar-te un dit sencer...
4: Però un tallat...
2: I l'any de col·li sencer, o un tallat.
3: Un tallat, prefereix fer-me un tallat que se'n vagi sa llum, des de luego. Que a molt més me'n faig contínuament, així que és una cosa que ja estic acostumat.
4: Bé, la següent és un client que torna tots els plats o un que queda allà fins que tanqui. Mm-hmm.
3: Que no, que era que no me passi, no? Prefereix... Jo prefereix que no tornin els plats. Jo que algú es quedi fins al final m'encanta. De fet, m'encanta cuinar per la gent i m'encanta passar hores i hores allí cuinant i fent de vessar. Així que...
2: Et de què cuines, Pau, que quan acaba el servei els clients han quedat a ple, ja estan allà tranquils, vas allà a veure-los i els hi dius, a men, com ha anat això? Ho fas, en això?
3: A veure, jo sí que és veritat que no m'agrada ser molt protagonista i m'acosten aquest tipus de coses, però sí que és veritat que últimament ho estic començant a fer. Home, normalment la gent te diu coses bones, això és veritat, que si et comencen a dir segons quines coses, doncs igual no estan polit, però bueno, sí que agrada anar a preguntar, a veure què tal. També és veritat que sempre treus coses positives. Sempre hi ha gent que pues, et pot dar alguna recomanació. Mira, això pues, igual no has fet. Sempre pots treure coses, diguem. D'anar pues, parlant amb els clients i de més.
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs seguim en la següent, que és que te posin ketchup en el plat estrella o que directament no el tastin.
0: Uf, mira. Difícil també, eh?
3: Hòstia, però no sé què dir-te. Quines ruïnes els dos, no sé.
0: Jo m'estimaria més que me posessin ketchup.
2: Clar,
0: que
2: gent...
0: cadascú faci...
3: Home, sí.
0: Destrossi el plat quan vulgui.
4: Mentre després passin per caixa.
2: Sí, tot anirà bé.
3: Claro, és una punyeta passar molt de temps cuinant alguna cosa i ho arruïni. Però sí que és veritat que ja que has passat el temps, per lo menos que s'ho mengin.
0: Clar, i si és una ruïna, és per culpa de la persona que ha posat el ketchup.
3: Correcte.
0: No,
3: això ja
0: no
3: li pots dir, i després això... Això estava bo, però el que passa que mira el que has fet.
0: Vinga, el darrer dilema.
4: Vinga, el darrer és una mala crítica o qualcú que digui en certa superioritat escolta, jo crec que ho faria millor.
2: Quina ràbia, això, no?
0: Sí, però una mala crítica avui en dia...
3: Si és una mala crítica constructiva, crec que no està malament. Algú... Crec que prefereix que algú no sigui superior, sí, des de luego. Això emprenya molt, sí. Quan estàs allí cuinant és en plan, a veure, anar que vens ara.
2: Clar, i després passa també que, bé, per ventura, ja un àmbit professional, com és el teu cas, Pau, no, però en àmbit amateur, quan fas una paella per molta gent, o això, que sempre hi ha qualcú que te diu això ho has de fer així, això ho has de fer així. Què en penses d'això?
3: Això passa bastant més, sí, en àmbit... Sí. Àmbit així amateur o a casa, sempre ja és típic de... que ve dir com ho faria ell bastant millor que tu.
2: Exactament.
3: Sí, sempre hi és. Això no falla mai, eh?
2: No falla, això no falla. Men, Pau, de totes aquestes coses que t'han dit, que tant de bo no passin o no passassin mai, quina és la que te passa més sovint? O si te'n passa qualcuna, a part de lo dels guinevets i dels dits?
3: Pues aquesta última passa bastant sovint, jo ho faria així, jo ho faria així. Crec que això sol passar bastant. Lo de tallar-me els dits també, evidentment. Passar-me de sal i cremar, de vez en quan, també. Trobar-me un pèl, doncs... Pues... Sí que també és comú, evidentment, al final pot passar, has d'anar amb cuidado i això. I dir que... I quines altres eren, ja ni me'n record.
2: Bueno, n'hi havia...
0: Experiències, sí. Pau. Prova superada, també t'ho dic, home. Pau. Escolta, bien. En quin moment te'n vares en donar compte que la cuina podia passar a ser una passió, a convertir-te en la teva professió?
3: Pues bàsicament, com us he comentat, al final jo m'estava dedicat completament a una cosa diferent a lo que faig ara actualment. Sí que és veritat que sempre sabia que m'havia agradat cuinar, menjar, però sí que mai m'havia seduït, diguem, la idea d'estar dins una cuina professional. No era algo que digues, està fet per jo. Entonces, al final, bueno, quan vaig dir que vaig tornar i se'm va dar l'oportunitat aquesta de bueno, començar amb una empresa, i la veritat que amb ells vaig aprendre pràcticament tot sobre la creació de contingut, que és el que estic fent ara actualment, que és bueno, el que he dit, això de creació de vídeos i tal. Entonces, al final, crec que va ser un punt d'inflexió de dir, ostres, jo això sí que és veritat que és una manera de dedicar-me a la cuina, que jo sempre m'ha agradat, però d'una manera diferent que també me permeteix viure com jo vull, que és al final poder viure allí on siga, organitzar-me els temps d'una manera diferent, viure a diferents bandes, perquè jo part d'Eivissa també visc a Corunya perquè la meva dona és d'allà, entonces crec que estar a una feina fixa o una cuina no em permetria viure com jo vull actualment. Llavors, un futur veurem, però bueno, actualment és així.
0: A Galícia també hi ha menjar deliciós. Eh? Quina cultura gastronòmica, mare meva.
3: Aquí és espectacular, eh? Això. Aquí, vagis on vagis, menjaràs bé. No, no fallaràs.
0: Has provat de fer una mescla, un plat... a Eivissenc i Gallec alhora. No sé si seria possible, perquè hi ha, clar, marisc, a lo millor nosaltres som més de porc.
3: Pues a veure, la veritat que mesclar, el que he mesclat més, quizás, en plan, pues, alguna paella així, ficant-li polp o alguna cosa d'aquestes així més. Llavors, la veritat que al final ser cuina així més tradicional pot ser pareguda, diguem. Mm-hmm. Lo que, mira, lo que, una de les coses que sí que vull provar de fer és fer unes herbes eivissenques amb orujo d'aquí. Fer una mescla fusió a veure què surt. És una cosa que tinc pendent de fer l'any que ve, perquè això este juny no es podrà, però bueno.
0: Uh-huh. I ara les volen tastar,
3: Sí, sí, sí. Primer provaré jo a veure si val la pena...
0: Molt bé.
3: Si val la pena posar-lo en el ruedo, diguem.
2: I que te'n diuen des de gastronomia eivissenca?
3: Que me'n diu... A bona Galícia.
2: Sí, si els agrada... Que...
3: Hombre, a veure, és que com no va agradar? Al final... Crec que és algo que no són, diguem, gustos... Quizá, hi ha coses que quizás són més complicades. Sí que és veritat que a Galícia sol dur més, diguem, reposteria. Sí que, per exemple, les magdalenes i eivissenques agraden molt, es flau també, però sí que és veritat que tot el de més són gustos que quizás són més, bueno, més normals, diguem, al final els arrossos o les frites. Al final crec que són coses que pot ser que no agradin, però és complicat, diguem.
0: I doncs, si en aquestes hores vos ha entrat gana, ha estat culpa o gràcies a en Pau Llern, cuiner, diu ell, online, el podeu trobar a xarxa social. Pau Llern, gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres, home, és un plaer, quan vulgueu me tornava a cridar sense cap problema.
0: Vinga, gràcies, que Pau, bé. Que vagi molt bé, sort.
3: Vinga, bona tarda, adéu, gràcies.
0: Ara mos toca Plana Internacional.
5: Plana Internacional.

0: Un excursionista de 16 anys ha hagut de ser rescatat d'una muntanya prop de Vancouver després de quedar atrapat mentre seguia una ruta que havia planificat amb ajuda de la intel·ligència artificial.
1: El jove havia sortit de Grouse Mountain per arribar fins al Crown Mountain, però en un moment donat va perdre el camí i va acabar dins una zona d'escalada.
2: El jove va telefonar per demanar ajuda i, per una casualitat, els equips de rescat estaven fent un exercici amb un helicòpter precisament en aquella muntanya. Dos tècnics varen poder baixar fins on era ell i el varen rescatar.
1: Xiu-xiu, hem aconseguit recuperar l'àudio en les indicacions de la intel·ligència artificial.
3: A 200 metres gira a l'esquerra. A continuació, escala la paret de 30 metres que trobaràs davant. Molt bona sort.
0: Uns científics han identificat una nova espècie de pingüí a l'oceà Índic.
1: Fins ara els experts pensaven que aquests animals formaven part de la mateixa espècie que els papua, però perquè físicament són pràcticament iguals. Però un estudi genètic ha demostrat que en realitat és una espècie diferent.
2: El nou pingüí s'ha batiat com a Psycho Gosley Skurgen. Sí, bé, és que m'han posat una trampa posta. Psychostelis kerguelensis, i viu en una de les zones més aïllades del planeta. L'última espècie de pingüí que es va identificar va ser l'any 1921.
1: Ara el pingüí ja podrà dir en propietat: és que jo no sóc com els altres.
4: No me'n puc avenir d'això. Que guapo, per l'amor de Déu.
0: A Filadèlfia han organitzat el primer campionat d'aparcament en paral·lel, una competició per trobar el millor conductor o conductora a l'hora d'aparcar en espais reduïts.
1: Els participants competien en tres categories: aparcar més a prop de la vorera, fer-ho amb el menor nombre de maniobres i deixar el cotxe perfectament alineat en la vorera.
2: L'objectiu era demostrar qui tenia més destresa al volant en una de les maniobres que més mal de caps dona a alguns conductors.
1: Així ho proposam un concurs similar a les Balears, però no anirà d'aparcar, sinó de trobar lloc.
5: Coneixeu el cotxe? Bastant Furious!

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3

0: I hem de dir que acaba d'entrar Passaport, qui sempre mos apropa aquell record que tots tenim gravat a sa memòria col·lectiva. Ja sabeu qui és ella. Sa més xula de sa ràdio, en Mònica Borràs, amb el seu...
1: Aquell gran moment.
0: Mònica, com has dormit la nit passada?
2: Molt bé, he dormit molt bé, vosaltres?
0: Beníssim.
3: Bé, molt bé.
2: Vos despertau.
0: Què hem de dir? La veritat és que no he dormit gaire bé.
2: Dormiu d'una tirada?
3: Sí, hi ha dies que qualque vegada...
0: Jo fa 3 dies que m'adonc que les 3.
3: Molt de formatge.
0: Molt de formatge?
3: Si menges molt de formatge, té molta sal, per tant, tens set, i si tens set, beu molta d'aigua, i per tant, vas excusat.
0: D'acord, d'acord.
2: En Celestí li agrada molt el formatge.
0: En Celestí Oliver, el nostre company.
2: De Tentol, exacte. I com estàu? Bé, tot bé?
0: Sí, tot bé.
3: Sí, molt bé. I tu?
2: Molt bé, també, gràcies.
0: Podem estar així fins a acabar, eh?
2: Molt bo. Ahir vaig veure un vídeo d'aquests de broma, que són dues persones, eren alemanys, i un home i una dona que se troben, però ja segur que no van molt, van un poc arreglats. I ella li diu, què tal, com va? I ell li diu, bé. I ella li diu, i tu? I ell també bé, però...
0: Però això a vegades passa.
2: És absurd, total.
0: A vegades passa. I jo a vegades dic, va bé, i no m'ho han demanat.
4: Sí. Sí. O quan el cambrer diu bon profit i tu li dius igualment.
2: Que educat molt bé. I avui vos duc dos temes.
0: Dos grans moments,
2: perquè trieu de quin voleu o de quin vos estimeu més que parlem avui. La setmana passada varen dur dos temes. Avui en recupero un altre, però és vera que cada setmana mos duc temes d'actualitat. Per exemple, avui és un... Vull, ara he girat el tema sense voler. No, començarem pel primer, que era el que vos vaig proposar la setmana passada, que és aquest de Walt Disney World, perquè el dia 1 d'octubre va ser l'aniversari de la inauguració d'aquest gran centre, gran parc d'atraccions i molt més, ubicat a Florida, que és el Walt Disney World.
0: L'inauguració de Disney, eh?
2: Exacte, ja hi havia el Disneyland Califòrnia, aquest és el que se va inaugurar a Orlando, després el tercer que va arribar va ser d'Europa, Euro Disney, a París, però és vera que aquesta segona inauguració ja tenia tot el que havia pres de la primera i que no volia cometre els mateixos errors o les mateixes...
0: D'aquesta manera se varen consolidar, no?, com a parc temàtic.
2: Se varen consolidar, varen fer una passa més i ja en aquells anys molt de màrqueting i molta visió de futur, la veritat. Aquest és un tema allà on, si heu anat, no, a París sí.
0: Sí, varen dir que sí, que Jordi i jo havíem anat a París, però com si no, perquè no me'n recordava, i va ser una hora baixa.
2: Clar, de vegades ho penso, gent duen a nins molt petits i no sé, tant els dies anar allà...
0: Jo hi vaig anar quan era gran, ja, jo tenia 20 anys, això.
2: Jo vaig anar en 13, 14, que encara t'emociona i t'agrada molt, però ja t'enteres de
3: que ja saps que en mini és de mentida.
2: Ja va d'altres coses, Jordi.
4: No sé, en 14 anys.
2: Sí, sí, ja anava d'altres coses.
0: A mi me va avorrir soberanament.
2: Sí. Bé, jo no he anat a París.
0: He de dir que jo mai he estat molt de Disney, però bé. Jo era més de les tres bessones.
2: És vera que en aquest Disney World d'Orlando, els que heu anat... És a dir, no només hi ha la part de Disney, del castell, de la Ventafox, tota la història, la part de l'oest, sinó que hi ha tota una part nova, que seria Epcot. És una part tecnològica que se va inaugurar anys més tard, però que realment jo quan hi vaig anar, que devia ser l'any 84, vàrem veure un holograma. En aquell temps ningú sabia que era un holograma. Hi havia un holograma i era com... Ah, ah. I la gent feia voltes al voltant de l'holograma i se veia per tots els costats. I era una cosa com del futur, no? Llavors, hi va crear aquest altre centre un poc dedicat al futur. I llavors també hi havia, que no sé si això està per tot, com una part dedicada a diferents països. Llavors, tu era com si anassis pels països d'Amèrica... hi havia una part dedicada a cada país, en sa cultura, podies dinar o menjar típic, etc. Vull dir que...
0: Això és Port Aventura.
2: Sí. Ah, a Port Aventura ho fan. I d'això ho feien a Orlando, també, en aquest dia.
4: I tal vegada, ara, no ho sé, però també hi haurà temes de Star Wars, que tal vegada gent també més fan, perquè és propietat de Disney i Star Wars, i Marvel, els superherois i tot això.
2: Tot això és de Disney.
4: Sí, per això tal vegada hi ha una
0: part
4: aquí... Clar,
0: d'adaptar, no?, el parc temàtic a allò que compren,
2: clar,
0: també.
2: Clar, però això és molt més recent, no?, aquesta compra de Marvel, i això ja ha estat a posteriori.
4: Sí, Sí, 2000, entre 2015 i 2017.
2: I doncs, Disney ja no era entre nosaltres. Aquest és un tema, l'altre dia va quedar un poc, ens van quedar amb ganes, però també he duit un altre tema, i és que avui, fa anys, en Tom York, que és cantant de Radiohead, que li deim nosaltres, en aquest grup, que va crear un abans i un després, sobretot amb aquesta cançó, que va ser èxit immediat a Script, que, per cert, és un petit plagi en aquesta cançó. Sí, sí.

0: Aquests dos cops de guitarra són molt famosos. Bé, llavors heu quedat estorats amb això que he dit de plagi.
1: Sí.
0: Realment hi ha una història darrere aquesta cançó. Jo conec com la segona versió i molta de gent segurament li sona, li recorda alguna altra cosa. I és un tema original de The Hollies, de son pare, d'en Albert Hammond, que després en Albert Hammond també la va interpretar i el seu nom original és The Air That I Breathe.
2: A veure, mem, si trobem la diferència.
0: Bé, ara justament...
2: Similitud, millor dit.
0: Bé. Ho notar un poc. Que ara...
1: Està calcada, pràcticament.
3: Sí, sí, s'assemblen molt.
0: Ah, que sí?
1: Sí, sí.
0: Idò, bé, aquesta és una història, per això, a lo millor, jo, la meva teoria és que aquesta cançó va entrar tan bé, perquè en el fons ja m'ho sonava d'una altra, per això deu passar moltes vegades. Bé, idò, en Tom York és cantant, que a més és una persona molt peculiar, avui fa anys, fa 58, i seria un altre tema. És vera que al llarg del dia han sabut de la mort d'una actriu, d'Eva Marie Sant, que és una actriu que va guanyar un Òscar, que també va actuar amb Hitch, i amb altres actors, però bé, en principi teníem aquests dos temes, en Walt Disney World, o si no, parlar un poc de Creep, d'aquesta cançó...
2: Quin triar vosaltres?
1: És que vulgueu vosaltres, jo me la meto dos.
3: Home, jo crec que la setmana passada vàrem estar a punt de triar Disney, i no va ser, jo crec que toca.
2: Vinga, idò.
0: Vinga.
2: La creació de Disney World.
0: Exactament, idò. Això va ser dia 1 d'octubre, ara fa 55 anys, l'any 71 se va inaugurar aquest centre. És vera que, com han comentat, ja existia una altra Disneyland a Califòrnia, que anava molt bé, va ser un èxit, i és quan Walt Disney, que sempre tenia molta visió de negoci, va pensar en obrir un altre que estàs al costat est dels Estats Units, no? A l'altre costat del Mississippi, van dir l'altre dia. Llavors, el que va fer és... Clar, ell que se va trobar amb el primer, que ell va crear una ciutat de somni, un conte meravellós, talment així com ell ho volia, de postal preciós, però què va passar? Que als voltants tot allò se va començar a omplir de benzineres, restaurants, hotels, cartells luminosos, vull dir que un poc li va rompre aquesta estètica o aquest concepte tan... pur, entre cometes, que ell havia imaginat del que havia de ser. Per això, quan va projectar la creació d'un segon centre, el que va fer és que va decidir que compraria una animalada de terreny, perquè això no li passàs, perquè ell volia controlar el que passava de dins i el que passava de fora. Tota aquesta infraestructura, ara li deim oferta complementària, tot això ho volia controlar ell mateix. Llavors, el que és molt curiós d'aquest centre és que, clar, ell va començar a comprar i va sobrevolar, cercava una extensió molt gran de terreny i cercava exactament un lloc on fes bon temps, que és el que passa també a Florida, i que se pogués un poc estirar durant tot l'any. Llavors, a Califòrnia havien obert el 1955, com us dic, tot havia estat perfecte, però ell volia evitar això, aquest control que hi havia a l'exterior. Així que va triar Florida, va estudiar diferents llocs, però va començar a sobrevolar aquesta zona perquè hi havia bon clima, hi havia turisme, hi havia terrenys disponibles i tenia molt bones connexions de carreteres, diferents carreteres que nosaltres no mos diuen res, però s'ha interestatal 4, s'ha de Florida, no sé què.
2: Tots era... clar, ja se mouen en carretera, era importantíssim per carretera, perdoneu. Era importantíssim que tot ciutadà nord-americà pogués arribar a Florida en aquell parc temàtic.
0: Exacte, perquè també hi havia l'aeroport a Florida, però hi havia una zona on hi havia boscos, pastures, pantans, no hi havia pràcticament res, i va dir perfecte. I va començar, clar, ell no directament, perquè si la gent s'assabentava que en Walt Disney volia comprar els terrenys, què hauria passat? Que els preus haurien pujat encara molt més, no? Així que va fer, va enviar gent, així, petites empreses, a comprar bocins de terreny. És a dir, va anar, vinga, li compram això, perfecte, tal. I va anar creixent. Tot això era una operació totalment secreta que de fet, les seves subcompanyies li van posar en això Projecte X. clar, ara ja està molt cansat de veure moltes coses X. En aquest moment
2: era el primer projecte X.
0: Exactament. Ja van comprar a través d'empreses que se deien Bay Lake Properties, Reedy Creek Ranch, jo què sé, noms així molt americans, i van començar a crear pues, aquesta petita infraestructura que després s'havia de convertir en tot això. Clar, la gent s'ha demanat qui està comprant aquests terrenys quan se'n van donar compte. Pensaven que eren grans empreses d'aeronàutica, fabricants d'avions... Mm-hmm. Però bé, el cas és que finalment va comprar 100 quilòmetres quadrats. Que ara sempre se comparen camps de futbol, però la veritat no ho he fet.
2: Quants camps de futbol són, això?
0: No ho sé, però és una animalada.
2: Però molts.
0: Un territori molt gran, i la veritat és que... Clar, ell volia dur tots els seus personatges, però el que volia fer també era una ciutat real on havia de viure gent. Mm-hmm. I també va crear aquesta ciutat experimental del futur, que és Epcot, que és aquest centre que, de fet, era com una bolla del món, però

0: es veu que finalment se va construir tot això, se va anar fent, però se va descobrir que en Walt Disney estava malalt. Mm. Tenia càncer de pulmó. Això ja l'any 66, l'octubre, és a dir, 5 anys abans de la inauguració, ja va fer una pel·lícula, va explicar el projecte, així com veiem també a les pel·lícules que fan com aquests pitch per presentar i aconseguir també patrocinadors. Però clar, ell no ho deia, que estava malalt. Aquest projecte va continuar endavant i és que també va comptar amb el suport del seu germà. A vegades els germans són importants. Nomia Roy, sempre havien fet un bon tàndem en la seva feina, perquè en Roy era la part de comptable i en Walt era la part més creativa i artística.
1: És important sempre algú que manegi els dobles, els comptes.
0: Sí que és important. Bé, se van gastar 400 milions de dòlars de l'època. És a dir, ara jo crec que seria el triple o encara molt més.
1: Però varen demanar un préstec, no?
0: Pues això no ho sé. Però, clar, ja devien tenir molt de dobbers.
2: Tenia estalvis.
0: Devien tenir ja molt de dobbers.
1: Un carnet jove important.
0: Exactament. Llavors, varen crear... és curiós perquè finalment quan varen obrir les portes, tot això, els terrenys... És a dir, allà on nosaltres trepitjam, a Orlando, és el primer pis, diguéssim. Perquè el que ell va decidir també és que no volia que la gent que feia feina en el parc, la gent de restauració, de seguretat, manteniment, etc., que no se passejassin per allà i la gent els avés. Allà només hi havia d'haver personatges de Disney. I el que va crear és... a la planta baixa, diguéssim, que la gent no veia, a baix de les atraccions, va crear un sistema, una petita ciutat també.
3: Uau. Com els Morlocks.
0: Perquè circulassin els treballadors, hi havia com a trens, hi havia de tot, tot se movia per a baix.
2: Uau.
0: Aquest és increïble. És una passada.
1: I això existeix encara,
0: sí? Sí, això existeix.
3: Encara viuen allà?
0: Bueno, no viuen.
1: Bé, molts hi deuen viure, eh?
3: No ho sé.
1: Segurament hi deuen
3: viure.
1: Es cap de
0: No, però...
1: Els cap de setmana se'n deuen anar a casa seva?
0: Fa poc vaig conèixer...
3: No sé.
0: Hi ha una lota que és actriu, Alba Vinton, que m'ho va contar que una de les primeres feines que va fer va ser de Mickey Mouse a Disney París. Uh-huh. I, clar, és un món, és una experiència que no contina això, clar. I ella ho sabia, això, que han d'anar d'amagat, és a dir, que no poden veure a la gent que hi fa feina. De fet, no sé si ho heu sentit a dir mai, que hi ha atraccions... Bueno, allà varen crear una entrada que costava $3.50, només l'entrada en el parc, però llavors cada atracció l'havia de pagar a part. Mm.
2: Clar.
0: I llavors hi havia
1: no diferents... No era un bon sistema...
0: Per nosaltres no.
1: Clar.
0: Per ells sí.
1: Clar, per ells sí, però potser no per atreure tant de públic.
3: Home, 400 milions
0: home, ja
3: les havien d'amortitzar de qualque manera.
0: Quan ja que hi vas i ja ets allà...
3: Clar, fas despesa.
0: T'ho gastes.
3: I en Nim vol, ja que sé, vol menjar...
1: Unes hores d'en Mickey.
3: Ah, unes hores d'en Mickey. Vol abraçar en Minnie o en Mickey.
1: És que això...
0: Clar, avui en dia...
1: Sobreestimulació.
0: Ja... Sí, no, i ho trobam a festivals i a molts llocs, però en aquell moment era una cosa supernovadosa, entrar a l'univers de Disney, personatges, menjar, és a dir, viure allà...
1: És que ara fins i tot ho ha normalitzat, mira si estem malament.
3: Lo que és increïble, conceptualment, el que va aconseguir Walt Disney és crear el món d'animació, dur-los a vida real perquè els nens puguin viure... puguin estar dins la pantalla. Això conceptualment.
1: Això...
3: Per un adult, per aventura, no en són conscients, però quan ets un nin, pensar que abraçaràs en Minnie, en Peter Pan, na Wendy i el Capitán Garfio...
0: Però els nins ho saben que són de mentida, no?
3: No ho saben.
0: No, se pensen
3: clar,
0: que
3: és
0: de vera.
3: Que se pensen que és de vera.
1: Jo no ho sé.
3: Sí, clar que sí, Inés, per l'amor de Déu. Si tu una criatura de 7 anys i tu li dius que en Minnie, que viu allà, i que li en el país d'en Minnie... De la Minnie. I clar, que no creus.
0: Tu ets molt fan de la Minnie.
1: Però això s'ho predit. En Minnie.
0: No, però sí que era veritat, que és curiós. I a part que abans, clar, això és després, durant la Guerra Freda, vulguis o no, després de les guerres mundials, però abans els nins, ja segur que els nins feien feina en els 7 anys, entorns desafavorits. Vull dir que això que tenim ara, que els nins tenen joguines, vull dir, abans tenien una joguina, o tenien una roba de diumenge, vull dir que això que tenim ara, aquesta sobreestimulació que deien nines, o en aquell temps els nins no eren protagonistes.
3: Mm-hmm. Exacte.
0: No
3: això,
0: era,
3: no, això és que és una altra història. Clar,
0: I a partir d'aquí, els nins...

0: Clar, se converteixen també en una, en un objecte de consum, és a dir, no ells, però a través dels pares, consumeixen. Això també se va veure després de la Segona Guerra Mundial en petites barretes de xocolata, o això que dius, no, vinga, això petit li compraré en els nins, i així, vulguis o no, va començar. Clar, deien que s'havia de pagar entrada per entrar a Walt Disney World, a Orlando, i hi havia entrades de diferents preus. Hi havia entrades A, B, C, D i E. I les entrades en la lletra E eren les més cares, les més bones, de les atraccions més importants. I això també ha quedat en es parlar dels Estats Units, de dir, aquesta és una atracció tipo E.
1: Això quan donen els exàmens corregits, per mi que ho fan així. No.
0: Jo crec que
1: Amb
0: no.
1: una A, amb una B, amb una
0: Sí,
1: C.
0: amb, sí,
1: Però
0: sa
1: no arriben
0: lletra
1: a sa
0: sí.
1: E.
0: No, però sa és lo millor.
1: Clar.
0: Aquí sa E
1: Sa
0: és
1: és
0: lo
1: un
0: millor.
1: 10. Etc. Ah, d'acord.
0: Clar, no, és un sistema de puntuació diferent. I se diu E-Ticket Attraction. Quan dius és una de pinyol vermell, diries és de ticket E, o sigui, d'una entrada
1: Un
0: E.
1: pub VIP, no?
0: Sí. I bé, varen fer la inauguració aquesta data del 71. Esperàvem molt de convidats, esperàvem un caos, com havia passat també quan varen inaugurar el 55 a Califòrnia. I ell se va prevenir un poc. No volia que fos un caos, no volia que hi hagués embossos. I va arribar el dia i segur que la gent estava com a tan previnguda que no hi va haver aquest caos. Només hi varen anar, entre cometes, només 10.000 persones, que són moltes, però que eren poques, no?
2: Un poc ens eclipsi aquí, no?
0: Exactament. Un
2: És
0: poc
2: vera?
0: ens eclipsi, sí. Clar, però això va ser com per la prova. La inauguració bona va ser el dia 25 d'octubre. Va convidar en els influencers del moment.
1: Qui eren?
0: Julie Andrews, Bob Hope, o jo que sé, altres actors. Els altres, si t'he dit
1: Bona.
0: la veritat, tampoc
1: Clar,
0: els he
1: no
0: conegut
1: eren
0: molt.
1: influencers, eren actors.
0: Actors, clar.
1: Clar, però que influenciaven.
0: Sí, però vulguis o no, sí que ho eren. I el seu germà. És vera que en Walt Disney ja havia mort quan se va inaugurar. Recordeu que vam parlar que tenia càncer de pulmó, però el seu germà va tirar endavant, va fer tota sa feina i va voler fins i tot que el parc no se digués només Disney World, sinó que se digués Walt Disney World, que recordessin per sempre el nom del seu germà. Va fer una feina titànica i després d'inaugurar, 2 mesos després, va morir també el seu germà. Llavors, el castell de Naventafocs, segurament l'heu vist mil vegades, se diu també que és un castell que està inspirat en un castell que està a Múnich, Alemanya, un castell que se diu Neuschwanstein, que és un castell que s'assembla molt, la veritat, que va fer construir en Lluís II de Baviera, el rei Loco, que li deien, però és un castell preciós. Diuen que està inspirat en aquest. I, curiosament, el castell que trobem a Orlando té 58 metres d'altura si el mires des del nivell de l'aigua que a baix, no? Un fossat. Però sembla molt més alt perquè varen aplicar una perspectiva forçada de manera que, a mesura que el castell puja, les finestres, les pedres i tots els elements arquitectònics es fan proporcionalment més petits, de manera que pareix que estan més enfora i que
2: Que
0: és
2: va.
0: molt més
2: Wow.
0: alt. Llavors, pareix un castell de pedra, però no, és de formigó, acer, ciment, vull dir, de tot el que se fa servir avui en dia a la construcció. I com vos deia, els túnels aquests que passen per avall de les pedres perquè és per on passen els treballadors, hi ha una part també de l'oest americà que jo record també que hi havia com en Tom Sawyer i llavors passes per un riu i tot això. I clar, ell deia, si ara passa per mig dels cowboys un treballador, no queda bé. És a dir, o
1: Clar,
0: ha d'anar vestit de
1: romps la
0: cowboy
1: màgia, no?
0: o, efectivament, ha de formar part d'aquest món tan màgic. I a veure que també varen deixar la setmana passada la porta oberta a parlar un poc
2: Llegendes
1: d'en Walt.
2: i mites.
0: Exacte, mites.
1: Tothom
2: Que n'hi ha
1: sap,
2: molts.
1: no? El mite que
0: Llegendes.
1: envolta... Bé, no sé si mita.
2: N'hi ha un d'un clàssic que té a veure amb una congelació.
1: Sí. Però això és mite o és veritat?
2: Sena Mònica per mi mos
0: enlluernarà ja us ho
2: un
0: contaré.
2: poc.
0: Bueno, Epcot, que és aquest altre centre, abans no vos ho he dit, se va inaugurar el 82. És a dir, que quan jo hi vaig anar el 84 era Feia 2 anys, super nou. Vull dir que, efectivament. Idò, ara es veurà que amb Epcot i tot això hi ha hotels, hi ha estudis de gravació, hi ha personatges, milers de visites, com deia en Jordi, també han adquirit drets de noves franquícies, a la qual cosa també queda tot això. Idò, Frozen, o què anem a demanar primer?
1: Ah?
0: Ah, no.
3: Frozen no, era en Walt
1: Frozen
3: Disney.
1: En Frozen...
2: Ah, ve per aquí.
0: Frozen.
1: Com? En Frozen és en Disney?
2: No, mira, la pel·lícula Frozen, exacte, que és aquesta que canta, dona, es titula així per molt aquesta llegenda.
0: Clar, perquè...
2: És vera, m'ho acabo d'inventar.
0: No, és vera.
2: Ah, sí, ja,
0: és així, se diu.
1: Dius, no passa mai.
0: Clar, va coincidir que quan va morir en Walt Disney, poc temps després se va criogenitzar sa primera persona. Això va ser dia 12 de gener del 67, que va ser... No arribava un mes que s'havia mort en Walt Disney. I se va començar a dir... bueno, ja no havia nascut, però jo recordo petita que sempre se deia que en Walt Disney s'havia fet crionitzar. Mm-hmm. Això és que te separen el cap del cos i ho congelen. No sé si guarden tot, però pensen que el dia de demà, quan hi hagi una cura per la teva malaltia, te descongelaran i te curaran. Aquesta és idea, no? I sempre s'ha dit això. I és vera que per aplacar un poc tota aquesta demanda, diuen que se van inventar la pel·lícula Frozen, que és una pel·lícula inventada, és a dir, no ve d'un clàssic, d'un conte ni res. Perquè quan seguien cerca Disney congelat, Disney Frozen, surt la pel·lícula i ja no te surt cap informació d'ell.
1: Que intel·ligents!
0: És fort, eh?
2: És increïble.
1: Uau!
2: És a dir, no van enganyar a Google i els van enganar.
0: Clar, és brutal, i clar, perquè te surti alguna
1: quina
0: cosa.
1: Quina absoluta campanya de màrqueting.
0: És que és molt fort, sí.
3: Però ja estem nosaltres aquí a Vetres Ràdio perquè surti una altra vegada, que en Walt Disney ja està.
1: Bé, en castellà o català no funciona, perquè clar, poses clar. Disney congelat, no surt...
2: Exacte.
0: Clar, perquè no ho han traduït, però no te surt informació d'això. Bé, no ho sé. El cas és que se va començar a xerrar d'aquest rumor l'any 69, una periodista ho va publicar i va néixer aquesta llegenda. Clar, si demanau a Google a una intel·ligència artificial, vol dir que això no és vera. Però, clar, si intel·ligència artificial diu el que li han ensenyat que ha de dir, o segons informació que en la qual l'han nodrida, no? Llavors, no se sap, però podria ser, perquè era un senyor realment ric, se n'han fet moltes pel·lícules després, però també hi ha això que diuen que fan pel·lícules de coses perquè després
1: molt
0: tu
1: de te
0: pensis que són clar. Coses de ficció. També és vera que diuen que Walt Disney tenia un tren en els seus jardins. Segur que a la nit sempre els agrada molt jugar a trens, però ell tenia un tren de veres a tamany real. Sembla que estava obsessionat des de ben petit amb aquestes coses. Diuen, com en Gaudí, que dormia a la Sagrada Família, que vivia pràcticament allà una xaboleta que tenia... Diuen també que Walt Disney dormia a Disneyland, però bé, tampoc vaig que tingui tantíssima importància.
1: Jo, si hagués construït Disney, també hi dormiria.
3: Sí? Ja que som.
1: Escolta, diuen... he entregat la meva vida, he construït aquest absolut imperi, perquè he de tenir una casa, si puc tenir una atracció.
2: Tu faries de Frozen, per allà.
0: Diu sí. Que ell mira, quedava al vespre i controlava el que feien els treballadors des d'una finestra.
2: És a dir, era un cap un poc tòxic.
1: Escolta, per crear un imperi s'ha de ser un poc així.
0: I després ell, que duia barba, tenia prohibit que la gent que feia feina allà dugués barba.
1: Uf, això ja és passar-se, no?
0: Sí, no sé. Bé, tenia el seu bigot i bueno, Mickey Mouse s'havia dit Mortimer, no s'havia dit Mickey,
2: Mortimer.
0: I ell li posava sa veu, inicialment. Ah. Sa veu era d'ell, d'en Walt. Què trobau? Vos agrada molt en Walt Disney?
1: Home, fa la sensació que era un home...
0: Bé, sembla
2: que... Cancelable.
3: Sí. I excèntric, també.
0: I també en compte... Bé, i també hi ha una altra llegenda que diu que va néixer, que va ser que era un nen adoptat i que havia nascut a Mojácar, a Almeria, aquí a Espanya. Això se contava, també, que és un lloc on se gravaven molt de westerns en aquest desert espanyol i que ell va ser un nen que se'n van endur cap allà, que era un nen que va néixer aquí, a Espanya. Però bueno, aquesta llegenda no se conta molt, però jo també l'he sentit a contar moltes vegades. Diuen, bueno, això sembla que és vera, que
1: van incinerar
0: el desembre del 66, però clar, podria ser només els cos, perquè el que guardaven era el cap.
2: T'imagines que notícia d'última hora, a la setmana que ve, Walt Disney, efectivament, criogenitzat, torna a la vida després de quant d'anys? Clar, 66, 66. Bé, pobre, més de 50, 60 anys.
1: Què diria en Disney si despertàs ara?
2: Que cago en Dena.
1: Què han fet?
2: Això han fet amb el meu imperi.
1: Qui és aquesta Frozen?
0: Qui és aquesta Frozen?
3: No, no, que deixar de Star Wars i perquè ho han comprat. No entenc res.
0: No, però realment va crear tot un imperi. Epcot, en el seu moment, superinteressant. Ara, clar, ja haurà quedat tot solet, no? Tot el que s'explicava allà. Però realment un senyor molt visionari que va fer molt de dobbers, però malauradament va morir, entre cometes, jove.
1: Sí,
0: el 55.
1: Mònica, avui volíem jugar a cinema, però ens ha aparegut tan interessants històries de Walt Disney que serà la setmana que ve. Perquè la Mònica, recordeu, ve cada dimecres. Mònica, m'ho sentim la setmana que ve.
0: Sí, gràcies.
1: Perfecte, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 490. Està molt a prop de fer xiu-xiu número 500.
2: Ui, saberen cosetes, petites.
1: Hem de preparar qualque cosa. Adéu.
3: Vinga, fins demà.
1: Gràcies per ser-hi. Li he demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
4: Xiu Xiu ha, ano, sekai ichi saiko na, ano, reporta, ano, shaberu hito tachi ga imasu.
1: Wow!
2: Thank you, thank you. Arigato.
1: Thank you. Arigato.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
2: Benvinguts a esports 3 en joc.
1: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
3: Bon dia, són les 7 del matí. És dijous 8 d'octubre i avui l'actualitat passa per un nom, el de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, símbol de la lluita per l'habitatge a Espanya, que va morir. Ahir estava ingressada a l'hospital des que la varen desnonar fa dues setmanes i feia uns dies que havia arribat a un acord amb l'empresa propietària del pis per poder tornar al domicili pagant el mateix lloguer. Ahir vespre, poc després que es conegués la notícia, molt dels acampats a Madrid es varen desplaçar cap al Congrés dels Diputats en crits d'assassins i vergonya. Des d'aquí a les Illes, el sindicat de llogateres lamenta la mort d'Anna Mari Carmen i diu que continuaran lluitantes. Celeste Rodríguez, portaveu de l'entitat a Mallorca.
4: Honorarem la memòria d'Anna Mari Carmen i de tantes altres persones que s'han quedat pel camí, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
3: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han traslladat el condol a la família. El cas d'Anna Mari Carmen ha sacsejat la política espanyola fins al punt de provocar un avançament electoral i en aquest context els sindicats han confirmat la vaga general per dia 11 de novembre. Ansel López, bon dia.
5: Bon dia, així ho van acordar UGT i Comissions Obreres després de reunir-se a nit passada. Els sindicats fan una crida a la mobilització per uns salaris i habitatges dignes.
3: I el jurat popular del crim del Coll d'en Rabassa es prepara ja per deliberar sobre la culpabilitat o la innocència de l'acusat.
5: Rebrà avui matí l'objecte del veredicte. La gran qüestió és si l'home, acusat de clavar 66 punyalades a la seva dona, va cometre un homicidi o un assassinat. La fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars sostenen que es tracta d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó.
3: I més de 1.540 persones han necessitat aquest darrer any l'atenció de les 6 entitats de la Federació de Salut Mental de les Illes.
5: Una xifra que posa damunt la taula la dimensió de la demanda i també el paper imprescindible que exerceix el tercer sector. Avui a hora baixa hi haurà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental.
3: I en els esports, l'Azul Marino afronta avui vespre la segona jornada de Lliga. Miqui Tous, bon dia.
6: Bon dia. L'equip mallorquí cercarà contra el Girona la segona victòria consecutiva. Serà el primer partit a domicili després de debutar amb triomf a la màxima categoria del bàsquet nacional contra el València. El partit començarà a les 8 del vespre i en el món del futbol ja sabem els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Dimarts, dia 27 d'octubre, a les 9 del vespre, el Manacor rebrà la visita del Villarreal. Per dimecres, dia 28, a les 7, Poblense-Ceuta i a les 8, el Colla Mallorca i ja per dijous, dia 29 d'octubre, a les 7, a l'Estadi Balear es disputarà l'Atlètic Balears Eldense.
3: I del temps, avui hi ha avís groc per mala mà a Menorca i al nord de Mallorca. Marc Caldentai, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui entra el vent també com a protagonista, un vent que bufarà de mestral, entre moderat i qualsevol cop fort de la serra de Tramuntana, i també, en el cas de Menorca, serà de Tramuntana. Serà sobretot a partir de migdia ja, durant l'hora baixa, quan bufarà amb més intensitat, per tant, precaució amb el vent, i també amb aquesta situació marítima que en el cas del nord de Mallorca i sobretot del nord de Menorca tindrem onades que poden arribar a superar els 3 metres d'altura. Per altra banda, avui serà una jornada més tranquil·la que la d'ahir, però encara pendents d'aquest ruixat, sobretot cap a Menorca i també cap al nord i est de l'illa de Mallorca, que a partir de migdia podrien venir acompanyats de tempesta. A la resta del territori, en general, xerrarem de bastant de sol. Hi pot haver qualque nuvolat, però ja veiem que el cel romandrà pràcticament destapat durant tot el dia. Temperatura màxima avui semblant a la d'ahir, per tant, aquest valor ja més frenats, entorn dels 24, 25, 26 graus cap en el sud, a l'espera d'una davallada que serà més significativa en vista demà, sobretot durant les hores nocturnes. Ara mateix, temperatura de 18 graus a Lleó, 21 a Mahó, 18 a Artà i a Inca, 21 a Palma o 23 a Sant Antoni, a Eivissa, Vila i Sant Francesc.
3: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix, Toni Escanelles? Bon dia.
8: Bon dia, idò, com sempre, l'enllaç a l'autopista d'Inca, la via de cintura, ara mateix ja hi ha amb vos, a la pròpia autopista de Reguer, també entre Santa Maria i Binissalem, com és habitual en aquestes hores. A Menorca segueixen les obres a la General entre Aló i Mahó, i s'ha reobert a la circulació també el trànsit a les avingudes de Palma, que ahir es va detallar durant gairebé 20 hores, en varen parlar a l'informatiu en directe. Avui a hora baixa també, recordeu que hi haurà talls a la serra, a les carreteres, pel Rally 550, entre les 6 de l'hora baixa i les 11 de la nit, sobretot a la zona d'Andratx i Estellencs.
3: 7 i 5 minuts del matí, Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: S'ha mort Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, ara fa dues setmanes i símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Era a l'Hospital Gregorio Marañón, on la varen ingressar just després de sortir del pis en llitera, atès el seu delicat estat de salut. Fa uns dies s'havia arribat a un acord amb l'empresa propietària de l'immoble que li permetia tornar al domicili pagant el mateix lloguer, però aquest retorn finalment no s'haurà pogut produir.
9: I el sindicat de llogateres ha expressat en un comunicat que aquest acord va arribar massa tard i que continuaran lluitant. Celeste Rodríguez i Mariona, portaveus de l'entitat a Mallorca, fan una crida a secundar la vaga general prevista per dia 11 de novembre.
4: Honorarem la memòria d'Anna Maria Carmen i de tantes altres persones que s'han quedat pel camí, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
10: Xerram d'assassinat perquè assenyalam el sistema que ens empobreix, ens expulsa, ens aïlla, ens emmalenteix i ens mata. Pensam que no hi ha millor respecte i homenatge cap a ella que seguir lluitant.
9: Ahir vespre, just quan es va conèixer la notícia, poc abans de les 9, de manera espontània, molts dels acampats de la Puerta del Sol a Madrid es van desplaçar cap al Congrés dels Diputats amb crits d'assassins i vergonya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat a través d'un missatge a les xarxes socials el suport a la família de Mari Carmen i ha afirmat que sent la pèrdua com a pròpia. També el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expressat el condol i ha reclamat que no es faci una utilització interessada dels fets.
3: Per saber com han rebut aquesta notícia, l'acampada de la plaça d'Espanya de Palma, i anem en directe allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia.
11: Bon dia, i han rebut aquesta notícia molta tristesa, amb pena, però també amb indignació i ràbia. Fa uns minuts han pogut parlar amb Pilar, té 71 anys, un 65% de discapacitat, i fa 3 dies que és en aquesta acampada, li queda un any perquè li acabi el contracte del seu pis a una barriada de Palma. Ens explicava que s'ha posat a la pell d'Anna Mari Carmen, ha empatitzat amb ella perquè passa pena que no li renovin el seu contracte. Ha rebut la notícia de la seva mort amb molta tristesa.
12: Jo sabia que aquesta dona, després de viure tant d'anys enllà, que no li donessin ni una hora per treure les meves, no sé, una foto o algo seu. Jo sabia que ja estava molt animada, però que en els fons estava enfonsada. Després m'haig d'animar quan vaig sentir que li anaven a tornar, no importava ni qui li tornava, però que podria tornar a entrar en el pis. Però ja l'havien matada, ja havien morta.
11: També hem recollit el testimoni d'una de les persones que dut dies acampant aquí, ella és en Pep Toni, ens recordava que tot va començar amb ella amb la mobilització de cort de fa 11 dies.
13: Ho trobo molt, molt trist i molt indignant. No és just. Una huella en el nostre cor i en els nostres... aquí i ara, a futur, vull dir. No es fa més forts i més valents.
11: Aquests són els testimonis d'algunes de les persones que acampen aquí a la plaça d'Espanya, que han rebut, com heu pogut escoltar, amb tristesa la mort de Mari Carmen, però també asseguren que els fa més forts i més valents.
3: Gràcies, Toni, des de la plaça d'Espanya de Palma.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
3: I justament en aquest context en què el debat sobre l'habitatge ha tornat a la primera plana de l'actualitat, els sindicats confirmen la vaga general per dia 11 de novembre. Així ho van acordar UGT i Comissions Obreres després de reunir-se a nit. Els sindicats fan una crida a la mobilització per uns salaris i per un habitatge dignes. L'aturada de 24 hores arribarà a prop de dues setmanes abans de les eleccions generals de dia 29 de novembre i a dos dies per l'inici de la campanya electoral.
5: S'hi sumen també altres sindicats com la CGT. Comissions Obreres reconeix que serà una vaga política, però no partidista, estructurada en quatre grans eixos. Daniel Cámara és el secretari de Polítiques Públiques del sindicat.
14: Salarios, vivienda, porque es un mayor factor de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, la carestía de la vida, el precio de la cesta de la compra, la energía y la mejora de los servicios públicos. Y eso es un elemento central para garantizar también un desarrollo vital digno en una sociedad que además cada vez estamos más envejecidos, que requiere de cuidados, que requiere de atención, que requiere una sanidad fuerte, en una educación potente. La huelga tiene este sentido, estos cuatro patas.
5: D'altra banda, Pedro Omar, secretari general d'UGT a les Balears, defensa que qualsevol mobilització pels drets dels treballadors ha d'incloure necessàriament el problema d'accés a l'habitatge perquè afecta directament les condicions de vida.
15: Pretendemos no solo adherirnos, sino liderarlo, porque cualquier movimiento encaminado a mejorar las condiciones de vida de la gente y de los trabajadores y trabajadoras no puede encontrarse con ese escollo insalvable que es la vivienda. Y aquí, insisto, el mundo del trabajo tiene mucho que decir.
5: La de l'11 de novembre serà la primera gran vaga convocada pels dos sindicats majoritaris des del 2012 i la primera que se celebra amb unes eleccions generals ja convocades.
3: I a la plana política aquí a les Illes, més per Mallorca i el PSIB, ja han donat el seu suport a la vaga general. L'ecosobiranista Ferran Rosa considera, però, que els socialistes han impulsat ara els dos decrets d'habitatge només per interès electoral, mentre que el socialista Iago Negueruela ha defensat que la vaga reivindica acabar amb la problemàtica per accedir a un habitatge que ha d'anar acompanyada de millores salarials.
16: I el PSOE fa 3 anys no va voler fer absolutament res. Ara que venen eleccions i ara que hi ha pressió en el carrer, se mou. Nosaltres celebrant que se moguin, el que sí que els demanaríem és que deixin de moure-se exclusivament per interès.
17: El que necessiten els treballadors i treballadores d'aquest país són millors salaris a los que la COE se niega. Está entregada a que Feijó le haga el programa electoral para suprimir las bajas, para que Vox y el PP empiecen a privatizar las pensiones y a seguir negando vivienda a los trabajadores.
3: Per part de la dreta, Manuela Cañadas de Vox ha criticat la convocatòria de vaga, mentre que Sebastià Sagreras del PP la respecta i recorda, diu, que el Partit Socialista fa 8 anys que governa Espanya.
18: Cuando Sánchez convoca elecciones, van a convocar una huelga general contra la oposición. O sea, lo nunca visto.
19: Respectant qualsevol tipus de manifestació, i seria insòlid que les manifestacions anessin contra els partits que no han tingut la capacitat de governar durant aquests darrers anys a l'estat espanyol.
3: I els que sí que han desconvocat la vaga indefinida per mort de la convocatòria d'eleccions són els metges. Havia de començar dia 28 d'octubre, l'objectiu era aturar el nou estatut marc. Així, tot el col·lectiu diu que manté el conflicte viu i afirma que la decisió no suposa cap renúncia a les seves reivindicacions.
5: Demana als partits polítics que incloguin aquest conflicte laboral en els seus programes electorals i avança que reprendrà les exigències i les negociacions amb l'executiu que surti de les urnes. Miguel Lázaro és president del sindicat mèdic.
20: Por responsabilidad, por coherencia y por ética y pensando en lo que es esa lista de espera que se va acumulando, ¿no? Y todo el problema que les generan los pacientes, hemos decidido aplazar el paro permanente indefinido. Ahora bien, el conflicto sigue.
5: Recordem que els metges demanen la fi de l'explotació que suposen, diuen, les guàrdies obligatòries, una jubilació que concordi amb les càrregues de treball i una classificació professional que reconegui la qualificació i la responsabilitat del col·lectiu.
3: I parlant encara de les eleccions, després de descartar anar sota el paraigua d'unes sigles estatals, ara més ha iniciat converses amb formacions com Sumar, Podem i Esquerra Unida per intentar reunir el màxim de forces progressistes en una única candidatura pel 29N.
5: Els ecosobiranistes d'Ara Més, conformat per Més per Mallorca, Més per Menorca i Ara Eivissa, proposen una llista unitària amb les forces progressistes a l'esquerra del PSIB. Han presentat aquest dimecres a Palma Carme Gomila, que ha defensat fer front als comicis amb esperança i alegria i no des de la por o la resignació.
2: i amb la convicció i la responsabilitat que tenim una oportunitat històrica per construir una opció que il·lusioni a molta de gent.
9: Ara més planteja que la candidatura estigui encapçalada per un dels seus candidats.
3: A l'Estat Mas Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata del nou Front Ampli, una opció que de moment els comuns no confirmen. Demanen esperar fins a arribar a un acord entre totes les formacions.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
21: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
22: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: 7:15 del matí, el jurat popular del crim del Coll d'en Rabassa es prepara ja per deliberar sobre la culpabilitat o la innocència de l'acusat. Rebrà avui matí l'objecte del veredicte. La gran qüestió és si l'home, acusat de clavar 66 punyalades a la seva dona, va cometre un homicidi o un assassinat. La fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars sostenen que es tracta d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament i demanen per a ell 27 anys de presó. Caterina Bany, bon dia.
23: Així és, bon dia, Jordi Virgilio. En canvi, reconeix que va matar la seva parella, però nega que fos un assassinat. Ahir mateix, a la seva declaració davant al jurat, va assegurar que va actuar després d'una discussió. De fet, en una carta llegida, ha dit textualment: "Vaig perdre el cap, no recordo res, duia el dimoni dins meu", ha dit textualment. Ha argumentat que aquell 10 de desembre de 2024 es va produir una forta brega i Maria del Rosario Díaz va treure un ganivet. També va al·ludir al consum de drogues. La versió de The Night també contrasta amb la seva de les acusacions. De fet, la fiscalia considera que les proves apunten a un assassinat i rebutja que la seva declaració pugui servir per un atenuant de confessió. De fet, a la darrera intervenció, el fiscal ha definit l'home com a la maldat personificada. El crim, recordem-ho, va succeir el 10 de desembre de 2024 dins un cotxe al camí de Can Pastilla. Maria del Rosario va morir en presència d'una de les seves filles de només 21 mesos de la parella. L'acusat havia vulnerat, a més, un ordre d'allunyament que tenia respecte de la víctima.
3: I avui també estan pendents del pas a disposició davant del jutge dels 15 detinguts en l'operació policial contra el clan del Pablo. Aquest dimecres han prestat declaració davant la policia.
8: El principal investigat d'aquesta causa és precisament Pablo Campos, el patriarca del clan, també a la seva dona, dos dels seus fills i també el seu gendre. El Pablo ja va ser condemnat a 3 anys i mig de presó a una operació similar per l'any 2021. La d'ahir és la quarta gran operació policial contra aquest clan que controla la droga a la barriada palmesana de la Soledat.
3: Hi ha hagut una altra operació de l'Agència Tributària contra el tràfic de drogues. El balanç és que s'han confiscat prop d'una tona i mitja de cocaïna i també hi ha detinguts.
23: De fet, es tracta d'una persona que viatjava en un ferri procedent d'Eivissa amb destinació a la península. L'operació es va dur a terme el dia 2 d'octubre a València en el marc dels controls que sol fer el Servei de Vigilància Duanera als ferris. En un d'aquests controls, els agents van detectar un vehicle de grans dimensions que podia contenir precisament substàncies estupefaents. A la revisió van localitzar un gran nombre de paquets que contenien 1.420 pastilles.
3: I ho dèiem als titulars, més de 1.540 persones han necessitat el darrer any l'atenció de les entitats de la Federació de Salut Mental de les Balears, de les 6 entitats. Una xifra que posa a damunt la taula de la dimensió de la demanda i també el paper que exerceix el tercer sector. Avui hi ha l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental i les entitats socials alerten, aprofitant aquest acte, de la pressió assistencial i es reivindiquen com a peça clau per donar resposta a les persones amb problemes de salut mental i també a les seves famílies.
8: De fet, l'acte central és a Sineu, posa el focus en la necessitat de reconèixer el tercer sector com un actor imprescindible del model de salut mental a les Illes Balears. S'estima que aquí a les Illes hi ha d'haver 10.000 persones amb trastorns mentals greus. Toni Gomila és el director de la Fundació Tutelar Demà i reclama que s'ampliïn els serveis públics per atendre'ls. El recurs més urgent, obrir una unitat terapèutica en supervisió mèdica, diu que es van tancant dispositius d'àmbit sanitari.
24: Deixin de retar els serveis que hi ha de tipus residencial per persones amb trastorn mental greu en fase subaguda.
8: I durant molt d'anys s'ha relacionat la salut mental gairebé exclusivament amb el diagnòstic, el tractament i la malaltia als hospitals, a les consultes de psiquiatria. Però no totes les ferides es curen amb pastilles ni la recuperació és completa quan tancam la porta de la consulta. Per aquest motiu reclamen una salut mental més humana, més centrada en les persones que amb els diagnòstics. Guillem Febrer és president de les entitats de salut mental, també gerent d'Estal de Llevant.
1: Integramos coneixement sanitari, integramos coneixement de l'àmbit social, integrem el coneixement de l'àmbit psicològic, integrem el coneixement de l'àmbit laboral, i tot això en el servei del que ens demana la persona. El que ens demana la persona es poden ser feliç, es poden tenir una vida plena.
8: I entre els col·lectius que demanen més atenció...
4: Joves que han fet un brot psicòtic per abusar de substàncies, bàsicament cocaïna i marihuana.
8: L'acte d'avui a Sineu començarà a les 11:30 a la plaça de l'Església. La Conselleria de Salut acaba de presentar una campanya de prevenció de la salut mental. Un dels objectius, precisament, és ampliar la plantilla de psicòlegs generals sanitaris per arribar a una 60 a tots els centres de salut de les illes.
3: I es calcula que entre el 10 i el 15% de la població té dislèxia. Es tracta d'un trastorn de l'aprenentatge de la lectoescritura que, entre d'altres coses, es tradueix en dificultats a l'hora de llegir o d'escriure, amb omissions, substitucions, distorsions o inversions de lletres. Aquí, a les Balears, l'associació Disfam fa 25 anys que fa feina per donar visibilitat a un factor fonamental per evitar excloure aquestes persones de l'educació i del món laboral. Avui es diu 8 d'octubre i és el Dia Internacional de la Dislèxia.
23: Sí, així és, i hem de dir que en un quart de segle, el darrer quart de segle, justament s'ha avançat molt, hi ha molta més conscienciació, però Araceli Sales, que és directora de Disfam, explica que encara hi ha confusions i també mites.
6: Bueno, pues la primera, per exemple, que fan faltes d'ortografia. Aquesta és la, no? O sigui, tens dislèxia, fas faltes d'ortografia. Aquí hi ha una errada molt important. No són faltes, són símptomes. És que és molt diferent. Les faltes les fan les persones normolectores, que no tenen cap trastorn de l'aprenentatge.
23: En molts de casos, de fet, pateixen frustració perquè han de dedicar el doble i fins i tot el triple d'esforç per preparar-se per un examen per escrit. I encara així se'ls acusa de ganduls i de poc curosos si s'equivoquen a l'hora d'escriure. Per tot això és molt important la detecció precoç, no posar etiquetes, sinó per garantir una adaptació en el sistema educatiu.
6: No hi ha una correspondència amb aquest triple esforç i els resultats acadèmics, a la qual doncs, el lector digital, totes les eines que permetran que estiguin en igualtat de condicions. Això no és favoritisme, això és drets. No? Després, quan estem a la universitat, el mateix, quan passam per les proves de SPAU, ja tenim alumnes que fan el mateix examen però ho fan amb un lector digital.
23: I per tot això, l'associació Disfam prepara ja una cimera mundial sobre dislèxia que es farà del 20 al 22 de novembre. Serà a Palma, on es preveu l'assistència d'experts internacionals. I continuem ara destacant unes altres xifres. El mes de juliol, la xifra de pressió humana a les Balears va assolir uns nivells mai vistos en el setè mes de l'any, gairebé 2.080.000 persones. Va cedir a 31 i aquest pic màxim està a 30.000 persones per damunt del registrat el juliol de l'any passat. La pressió humana comptabilitza totes les persones que es troben en un moment en el territori, tant turistes com també residents.
8: Entre els dies 17 i 31 de juliol, segons l'Institut Balear d'Estadística, les illes van superar els 2 milions de persones de pressió humana. L'índex ha augmentat a totes les illes, especialment a Mallorca, on va créixer un 1,7%. Si ho comparam amb 20 anys enrere, durant el mes de juliol d'enguany hi ha hagut un 18% més de gent que el juliol de 2006.
3: I pel que fa a Eivissa, el nombre de turistes va augmentar el 2025, però en va baixar l'estada mitjana. Són dades de la memòria sobre l'economia, el treball i la societat de les Balears del 2025 que ha presentat el Consell Eivissenc. Unes dades que demostren també que les Balears són la comunitat amb l'índex de preu d'habitatge de lloguer més elevat de tot l'estat. Ens ho explica Ana Fernández.
7: L'any passat, Eivissa va rebre 3,38 milions de turistes, un 3,3% més que el 2024. En canvi, les pernoctacions varen caure prop d'un 5% i l'estada mitjana també va baixar fins a situar-se en 5,4 dies. El conseller insular de Gestió Econòmica, Salvador Losa, ha destacat que els darrers 10 anys l'increment de residents ha estat superior al de turistes.
10: Parlem de que fa 10 anys per cada 10 residents hi havia 12 persones, entre residents i turistes, i en els darrers anys i avui, en aquest any, en el 2025, perdó, el nombre de turistes són 8 per cada 10 persones de Montsilla.
7: Les dades mostren un augment de la despesa turística. En el cas d'Eivissa, puja un 5% respecte a 2024, sent l'illa on més gasten els turistes per persona i dia amb 224 euros. Segons aquest informe, la població d'Eivissa l'any 2025 va créixer un 1,7% i ja es situa en més de 164.000 habitants.
23: I l'Associació d'Hotelers Menorquins Asome fa balanç d'uns mesos turístics marcats pels rècords d'ocupació de i de maig. En l'acte de tancament de la temporada han lliurat el Premi al Mèrit Turístic al Tour Operador Britànic Jet2 Holidays.
11: De fet, han volgut reconèixer la feina dels tour operadors que permet, diuen, allargar la temporada a l'illa. Sebastià Triay, president d'Asome.
12: Consideram que la seva confiança i el seu interès per Menorca mereixia que se'ls premiés de qualque manera. Ens ha permès adelantar-se la temporada perquè ells van començar a volar a finals del mes de març.
11: Precisament el turisme britànic ha experimentat aquesta temporada una pujada destacada a Menorca, especialment fora dels mesos forts de l'estiu. Júlia Pons, de l'àrea manager de contractació de Jet2 Holidays a les Balears.
13: Hem intentat fer feina molt a prop amb els hotelers, saber el que necessitaven ells i fer feina conjuntament per intentar fer créixer el destí. Els darrers anys, sobretot, l'increment de capacitat ha estat més centrat a la temporada baixa i sobretot en el mes d'abril.
11: Un guardó que s'ha lliurat a l'acte de balanç de la temporada 2026, que s'ha celebrat enguany a l'hotel Port Blue de Salgar.
23: I s'ha reobert la circulació de vehicles a les avingudes de Palma, que ahir es va haver detallar durant gairebé 20 hores. L'incident es va produir dimarts a vespre a l'avinguda de Gabriel Lamoa arran d'una avaria en una canonada de malla que va provocar un clot. Ahir matí, en hora punta, el tall va provocar un caos de circulació.
11: Sí, de fet, tot per unes arrels d'arbres que van aixecar tant la vorera com també la canonada d'aigua potable, un fet que va deixar un forat important i va afectar tota l'amplada de l'avinguda. Jaume Gràcies, cap del Departament de Xarxes de Maia.
14: I arrel de la rotura, l'aigua que va filtrant va aixecar i va provocar un socavón enmig de segon carril, però també va arribar fins a l'altre bordillo.
11: Vos va comptar aquí a primera hora del dematí la incidència va causar talls importants d'aigua a la zona, també retencions i 6 línies de l'MT van ser desviades provisionalment.
15: Sí, avui de matí quan he sortit de Can Nostre hi havia molt d'embòs a les avingudes sortint direcció cap a Escort Inglés, digamos, i el carrer que anava d'avingudes cap a la mà estava teat. Però bé, hi havia la policia, però l'únic és que hi havia molt de cotxes.
25: Acabo de salir de trabajar, he visto que por el otro carril había un pelín de tráfico, pero bueno, por donde subía yo, bastante bien, bastante fluido, he conseguido encontrar sitio bastante rápido y la verdad que sin problema.
11: I com dèiem, el cloc que ha causat aquest incident va quedar tapat i cap vespre i l'avaria a les canonades també està arreglada. I Maia ha col·locat 2 plaques de càrrega per reforçar l'estructura i evitar que es tornin a produir incidències similars.
23: I anem ara a la premsa aquí a les Illes. Aquesta setmana té protagonistes clars i avui també en té un, en Mari Carmen.
8: És així, dies enrere ho va ser Puigdemont, després Pedro Sánchez, Mari Carmen. Ho havia estat també dies enrere, però va morir sense poder tornar a casa seva. I última hora, la tria com a fotografia principal d'ella, saludant, anuncia la seva mort i la considera un símbol de la lluita per l'habitatge. Abaix diu que la vaga general divideix partits i agents econòmics de les Illes. Diari de Mallorca es limita a dir mort Mari Carmen. Mallorca Diario obre amb aquest clot, el comentàvem fa just una estona, que va obligar a tancar les avingudes. OK Baleares tampoc treu res d'això, obre la patrona de la Policia Nacional i l'Ara Balears obre a mitges entre la llei agrària que diu que 14.000 metres ja no bastaran per fer una casa i la mort de Mari Carmen, símbol, diu, de la lluita contra els desnonaments. El Menorca obre en foto precisament simbòlica de l'acampada que s'extén, diu, el manco fins dissabte i atenció a la portada del periòdico. Mitja, perquè l'altra mitja és publicitat, obre amb la mort de l'anciana madrilenya, però damunt posa que el preu del lloguer a Eivissa va pujar un 40% entre 2015 i 2022, que són els anys de govern socialista, diu. Diari d'Eivissa no en diu res, destaca que el resident d'Eivissa superen ja els turistes el mes d'agost.
23: A la premsa estatal, el protagonisme d'Anna Mari Carmen és també evident.
8: El País li dedica tota la portada, diu Mari Carmen mort desnonada, afegeix aquest adjectiu, i a baix diu que la vaga general serà just abans de la campanya. El Mundo no mira tan prim, diu directament l'esquerra empra la mort de l'anciana com a icona electoral. L'ABC no en diu res, segueix amb un serial sobre les despeses d'un amic de Pedro Sánchez i La Vanguardia gira els arguments, diu que els sindicats convoquen la vaga com a preàmbul de les eleccions, a baix l'obituari de Mari Carmen, que consideren un símbol dels desnonaments.
5: De fet, Toni, aquest símbol el perceben també a la premsa internacional.
8: És així, entre la premsa escrita, per exemple, destaca The Guardian, diu, la presenta com a símbol de les protestes contra la crisi de l'habitatge. Le Monde, francès, destaca que el seu desnonament va ser, diu, l'origen de tot. I el Corriere della Sera, a Itàlia, la defineix com el rostre de la lluita pel dret a tenir una casa. Segons Associated Press i Reuters, les principals agències, sabeu, de notícies, dues de les principals agències de notícies, el seu cas, diu, va provocar protestes massives a Espanya i una crisi política que hauria desembocat en unes eleccions. També li dona especial importància a la BBC, en aquest cas en concret ens referim a la BBC News online, que també la relaciona el seu cas amb les eleccions anticipades.

0: 7 i mitja, resumim els principals titulars. Ha mort Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha esdevingut símbol de la lluita per l'habitatge a Espanya. Estava ingressada a l'hospital des que la varen desnonar fa dues setmanes i feia uns dies que havia arribat a un acord amb l'empresa propietària del pis per poder tornar al domicili pagant el mateix lloguer.
1: Ahir vespre, poc després que es conegués la notícia, de manera espontània, molts dels acampats a la Puerta del Sol de Madrid es van desplaçar cap al Congrés dels Diputats amb crits d'assassins i vergonya. Des d'aquí a les Illes, el sindicat de llogateres lamenta la mort d'Ana Mari Carmen i diu que continuaran lluitant. És Celeste Rodríguez, portaveu de l'entitat.
2: Honorarem la memòria d'Ana Mari Carmen i de tantes altres persones que s'han quedat pel camí, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
1: El cas de Mari Carmen va sacsejar fa dues setmanes la política espanyola fins al punt de provocar un avançament electoral.
0: I en aquest context, els sindicats han confirmat la vaga general per dia 11 de novembre.
1: Així ho varen acordar UGT i Comissions Obreres després de reunir-se a nit passada. Els sindicats fan una crida a la mobilització per uns salaris i un habitatge dignes.
0: Els que sí que han desconvocat la vaga indefinida per mort de la convocatòria d'eleccions són els metges.
1: Havia de començar dia 28 d'octubre i l'objectiu era aturar el nou Estatut Marc. Així, tot el col·lectiu diu que manté el conflicte viu i afirma que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions. Miguel Lázaro és president del sindicat mèdic.
3: Por responsabilidad, por coherencia y por ética y pensando en lo que es esa lista de espera que se va acumulando, ¿no? Y todo el problema que les generan los pacientes, hemos decidido aplazar el paro permanente indefinido. Ahora bien, el conflicto sigue.
0: I el jurat popular del crim del Coll d'en Rabassa es prepara ja per deliberar sobre la culpabilitat o la innocència de l'acusat.
1: Avui matí rebrà l'objecte del veredicte. La gran qüestió és si l'home, acusat de clavar 66 punyalades a la seva dona, va cometre un homicidi o un assassinat. La fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars sostenen que es tracta d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó.
0: I s'ha reobert la circulació de vehicles a les avingudes de Palma, que ahir es va haver de tallar durant gairebé 20 hores.
1: L'incident es va produir dimarts a vespre a l'avinguda de Gabriel Alomà arran d'una avaria en una canonada de malla que va provocar un clot. Ahir matí, en hora punta, el tall va causar un caos circulatori.
0: I més de 1.540 persones han necessitat aquest darrer any l'atenció de les 6 entitats de la Federació de Salut Mental de les Balears.
1: Una xifra que posa damunt la taula la dimensió de la demanda i també el paper imprescindible que exerceix el tercer sector. Avui hi haurà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental.
0: I pel que fa al temps, hi ha avís groc per mala mar a Menorca i al nord de Mallorca. Marca el Dantai, bon dia.
4: Bon dia, així és aquest avís groc per mala mar en aquests radals, però també en aquestes mateixes bandes s'activarà l'avís groc per pluges i tempestes de fins a 20 litres en una hora a partir de les 12 del migdia i fins avui a les 9 del vespre. Per tant, aquesta possibilitat un dia més de ruixats i tempestes, avui ja sent molt més localitzats en aquest indret de Menorca, nord i est de Mallorca, i la resta de l'arxipèlag el que esperam és un dia amb moltes estones de sol, que és vera que hi pot haver qualque nígul puntual, però en general tindrem el cel destapat i també com d'impendents d'aquest vent, un vent de mestral que bufarà moderat a partir de migdia i en el cas de Menorca serà la tramuntana, vent de component nord que bufarà moderat en cots forts a partir d'avui hora baixa. Això farà que la situació marítima s'alteri, bones que poden arribar a superar els 3 metres d'altura i temperatura avui semblant a la d'ahir. Sí que és vera que a darrera hora de la jornada notarem que refresquen encara un poc més amb valors freds, augmentarà més aquesta sensació de fredor per mort d'aquest vent. Ara mateix temperatura de 23 graus a Ciutadella, 20 a Ferreries, de 7 graus a Manacor, de 9 a Santa Maria, 21 a Santa Gertrudis o 22 a la Mala Formentera.
5: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
0: I són ara les 7:35. Encetem els esports parlant de l'Azul Marino, que Miqui afronta avui vespre la segona jornada de Lliga.
6: L'equip mallorquí cercarà contra el Girona la segona victòria consecutiva. Serà el primer partit a domicili després de debutar en triomf a la màxima categoria del bàsquet nacional. Les jugadores dirigides per Alberto Antuña visitaran una pista complicada. La temporada passada el conjunt català només va perdre dos partits a casa. És el tècnic del conjunt mallorquí, Alberto Antuña.
7: Con ganas, ¿no? Con ganas de ir a Girona y con ganas de ir a un campo, bueno, el campo que la temporada pasada fue el más difícil de la competición, ¿no? No perdieron como locales y, bueno, sabemos que en esta liga ganar fuera de casa es muy complicado. Yo creo que nosotros tenemos poco que perder yendo a Fontallao, pero tenemos que tener la mentalidad de saber que vamos a tener opciones de ganar si hacemos muchas cosas bien contra un muy buen equipo. Era un reto bonito y obviamente se lleva mejor después de haber sacado el primer partido en casa.
6: Per aquest partit d'avui, Alberto Antuña tindrà les baixes d'Iris Embolito i Lídia Rivers. I per la seva banda, Gabriel Subías, conseller delegat del club, s'ha mostrat molt content pel debut del seu equip a la màxima categoria.
8: M'ha sido felicidad per varios motivos. O sea, el tercer motiu, diria, i el menos important, és que es varen guanyar, ¿vale? Però per això és el menos important. El més important és veure som molt ple, veure la gent disfrutar i veure l'ambient que se crea allà i la posta en escena que varen fer me va agradar molt. I la segona cosa que m'ha agradat, veure un equip reconeixible, un equip de qualitat i un equip que va fer un partit de bàsquet molt, molt interessant i molt guapo.
6: El Girona Azul Marino d'avui es jugarà a les 8 del vespre i diumenge tornaran a competir i rebran la visita al Palau de Sant Moix del Cadí la Seu a les 6 del capvespre. I en el món del futbol ja saben quin dia i a quina hora jugaran els partits de Copa del Rei els representants balears, la primera eliminatòria. El Manacor rebrà el Villarreal el dimarts, dia 27 d'octubre, a les 9 del vespre. L'endemà, dimecres, dia 28, el Poblense rebrà el Ceuta a les 7 i el Mallorca visitarà el camp de l'Alcoià a les 8 del vespre. Ja per dijous, dia 29, serà el torn de l'Atlètic Balears, que rebrà a l'Estadi Balear la visita de l'Eldense a les 7 del capvespre. I més a futbol, el Mallorca farà avui la segona sessió d'entrenament per preparar la visita de les Palmes diumenge a l'estadi de Sant Moix. Lluís García espera ja començar a recuperar futbolistes internacionals, espera l'arribada de Valien, Lubumbo i també el porter Beristron. Això sí, el tècnic asturià tindrà les baixes segures de Luna, Morlanes i també Roca. Ahir, a la festa de la penya mallorquinista Esbrollador d'Esporles, Àlex Sala va parlar que no mira la classificació i diu que l'equip ha d'anar partit a partit.
9: Bien, al final el equipo está bien, estamos ya preparando el siguiente partido y con la mirada puesta en Las Palmas. Bueno, creo que es una carrera de fondo, que la clasificación está bien, pero yo no la veo tampoco. Al final pienso que tenemos que ir partido a partido y así conseguiremos el objetivo. Al final creo que la clave y lo más importante es el equipo. Tenemos que pensar todos los jugadores en el colectivo y creo que así conseguiremos el objetivo.
6: El partit entre el Mallorca i les Palmes, com sempre, el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà diumenge a partir de les 4 i també ja sabem un nou horari de la segona divisió. El Mallorca-Cádiz es disputarà dilluns, dia 2 de novembre, a les 9 del vespre. I el Ciutat de Palma de Taekwondo ja escalfa motors. La cita es disputarà el 17 d'octubre al Velòdrom Illes Balears. S'esperen 800 participants en representació de diferents territorials, a més de taekwondistes d'altres 5 països. S'habilitaran fins a 12 pistes. Antonio Navas és el president del comitè organitzador.
10: El hecho de que cada año equipos y selecciones de diferentes puntos de España y de otros países vuelvan a elegir Palma para competir demuestra que el campeonato ha conseguido hacerse un hueco importante dentro del calendario deportivo de muchos clubes, federaciones y selecciones autonómicas. En esta edición volveremos a reunir a cerca de 800 deportistas con representación de prácticamente todo el territorio nacional y de 5 países diferentes, lo que nos permitirá disfrutar en Palma de un fin de semana de taekwondo de un altísimo nivel.
6: I acabam en trot. Dilluns, dia 12, es disputarà Son Pardo el Gran Premi de Criador. Ja s'han sortejat el dorsal dels 16 participants, tots ells exemplars de la generació M i que seran la prova estel·lar de la jornada festiva. També s'ha presentat el trofeu i la manta per al guanyador de la carrera, que es disputarà sobre una distància de 2.650 metres. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
5: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
11: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
12: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
13: Benvinguts a Esports 3 en joc.
12: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
14: Companys, començant temporada, què poden fer?
15: No sé, per exemple, farmejar aura.
14: Què?
16: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
15: No, jo no soc la moderna és ella.
17: En aquest cas, moderna, no estic gens d'acord amb aquesta iniciativa.
14: Però què fan exactament?
15: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
14: Però ho fan els joves o els no tan joves?
17: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
16: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: 7 i 42 minuts del matí. Ja s'han decidit els 10 dies d'obertura comercial en festius per a l'any que ve. Els han consensuat el govern i els agents socials, destaca Toni, el dia de les Illes Balears, que és dia 1 de març.
2: És així, i també s'han fixat el dia 3 i el dia 17 de gener, també el 25 de març, el 2 de maig i l'1 i el 28 de novembre, també el 6, el 12 i el 19 de desembre. De tots aquests dies, cada municipi en podrà canviar dos. La segona festa de Nadal ha quedat finalment fora de calendari, tal com ha explicat el conseller d'Empresa Alejandro Sáenz de San Pedro.
3: El 26, el segundo día de Navidad, es un día de profunda tradición familiar en Baleares y ha venido consensuado por el sector que ese día no va a ser un día de apertura.
1: I la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha convocat per avui la comissió assessora per començar a preparar la pujada del salari mínim interprofessional abans de les eleccions i per intentar deixar tancat l'increment per a l'any que ve.
2: Treball vol convocar o sol convocar aquest comitè el mes d'octubre perquè doni una recomanació, habitualment una forquilla de pujada que després trasllada a patronal i a sindicats, tot i que la fixació del salari mínim es pot estar de l'executiu i no requereix negociació.
1: I avui fa just una setmana de l'entrada en vigor dels descomptes als combustibles. Un decret aprovat pel govern central per fer front a la inestabilitat econòmica provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà. Durant aquest mes d'octubre, tant la benzina com el gasoil tenen una rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre. El novembre serà de 13 i el mes de desembre de 6. Segons l'agència tributària, la rebaixa en l'impost d'hidrocarburs ha fet minvar la recaptació en 1.117 milions d'euros al mes de març al mes d'agost. Precisament per saber si els conductors noten aquestes bonificacions a les butxaques, connectam amb una estació de servei de baix cost de Palma, allà hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni, què t'han dit?
4: Bon dia, Ida. M'han dit que no han notat res, que no han notat les bonificacions de 20 cèntims aprovades pel govern. Totes les persones amb les que han parlat consideren que els preus dels combustibles estan pels núvols. Diuen que són massa cars, un fet que no només afecta, asseguren, a l'hora de posar benzina, sinó que també afecta tot. Ens explicaven també que venen aquestes benzineres de baix cost, autoservei, de 24 hores, on tu mateix t'has de posar la benzina perquè asseguren que a finals de mes sí que noten que han estalviat.
5: Yo no noto nada, yo sigo pagando igual, no se nota nada, ninguna diferencia. Cada vez que pone gasolina cuesta más llenar el depósito. Antes no llenaba con 60 euros y ahora lleno con 85. Fíjate la diferencia que hay.
6: Nada, no he notado nada. Al contrario, cada mes es más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Fatal.
7: Este evidentemente se butxaca y bueno, no, al final crec que afecta tot, no només a jo com a que jo condueix particular per jo o per la família, sinó també per preus de tot, que al final tot el que compres es posa més car.
4: En aquesta estació de servei de Palma, de baix cost, la benzina 95 està a 1 euro amb 79 cèntims i el dièsel a 1 euro amb 89.
1: Gràcies, Toni. Són ara les 7 i 45 minuts. Repassem altres qüestions de l'actualitat. La magistrada que va investigar i va proposar jutjar David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, declara avui a l'Audiència Nacional com a perjudicada en el cas Leire, el presumpte boicot de causes judicials que afectaven el PSOE i el govern central.
2: La unitat central operativa, l'UCO de la Guàrdia Civil, ha portat al cas Leire testimonis que apunten a presumptes seguiments i assetjament a la magistrada, fins i tot un que apunta que un implicat en la presumpta trama la va nomenar gra al cul i que s'havia d'eliminar.
1: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès a Ceuta que el seu primer encàrrec, si arriba a la Moncloa, serà recuperar la normalitat a la ciutat autònoma, que, segons ell, passa per l'expulsió de les 15.000 persones que varen entrar de manera irregular i que continuen a la ciutat autònoma.
2: Situa Ceuta com la seva primera carpeta de la taula del Consell de Ministres i diu que, amb el Partit Popular, la invasió no tornarà a passar.
8: Proteger la soberania de la nación es el primer compromiso del gobierno de la nación. El único muro que tiene que defender el gobierno es su frontera.
1: I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana amnistiar els 12 CDRs processats per terrorisme per suposadament planejar accions violentes contra edificis de Catalunya en resposta a la sentència del procés del 2019.
9: El Ministeri Fiscal ha sol·licitat el sobreseïment lliure de la causa arran de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia en concloure que la norma no vulnera la directiva antiterrorista europea ni tampoc va

0: causat danys greus contra la vida o la integritat física. El procediment, que havia quedat congelat mentre s'esperava el pronunciament de la justícia europea, es troba ara en mans del Tribunal de l'Audiència, que haurà de decidir, per tant, si finalment aplica el perdó als investigats.
1: I la Fiscalia demana a l'Audiència de Madrid que absolgui Begoña Gómez.
2: La dona del president Pedro Sánchez seurà al banc dels acusats davant d'un jurat popular pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El fiscal ja ha presentat l'escrit de conclusions provisionals, en el qual manté la mateixa posició que ha defensat des que es va iniciar el procediment, manté que els fets narrats no són constitutius d'infracció penal i, per tant, sense delicte no hi ha autor i procedeix a l'absolució.
1: I a Catalunya han localitzat el cos sense vida d'un home de 43 anys dins una furgoneta en el túnel a les Franqueses del Vallès. El cos ha aparegut quan els equips començaven a buidar el pas inundat.
0: La desaparició de la víctima va ser denunciada ahir mateix. La troballa eleva a 3 les víctimes mortals pel temporal. Els equips d'emergència continuen cercant el menor de 12 anys, recordem-ho, amb trastorns de l'espectre autista, desaparegut diumenge passat.
1: I 50.000 persones es reuneixen a Tel Aviv per retre homenatge a les víctimes dels atacs de Hamas en el 3er aniversari, tot això en una jornada marcada per l'absència de Netanyahu a les cerimònies.
2: Paral·lelament, supervivents i familiars de víctimes i amics s'han concentrat en l'esplanada on se celebrava el festival que va ser atacat, recordem-ho, per les milícies palestines i que va deixar 1.200 morts i més de 250 segrestats, i a la qual Israel va respondre amb una ofensiva que ha causat, recordem-ho, 74.000 gazians morts. La jornada també ha estat marcada per la reivindicació dels familiars, que demanen una comissió que investigui les errades de seguretat que es varen produir el 7 d'octubre de l'any 2023.
1: I a França, els principals sindicats del sector educatiu han convocat per avui una nova jornada de vaga i de manifestacions. Això en suporta el moviment d'estudiants dels instituts de secundària.
0: El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha reconegut que l'angoixa i el malestar dels joves no sorgeix en aquest moment del no-res i s'ha compromès, per tant, a presentar les primeres decisions del govern en resposta a les demandes dels estudiants de secundària a final d'aquest mateix mes.
1: I l'Organització Mundial de la Salut demana a Rússia una resposta formal per aclarir el possible cas de pesta pneumònica. La Unió Europea puntualitza que vigila el cas molt de prop.
2: L'Organització Mundial queda a l'espera de rebre informació oficial per part de Moscou després de la mort d'una treballadora d'un laboratori a la regió de Sibèria. Per la seva banda, el govern rus ha assegurat que no s'ha registrat cap altre cas a la regió.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I aquí a les Illes, l'Ajuntament de Palma ha aprovat la demolició dels edificis annexos de l'antiga presó de Palma, on residien els funcionaris. La portavoz de l'equip de govern municipal ha remarcat que aquest procés es durà a terme en paral·lel al desallotjament de les persones que l'ocupen.
0: Sí, ha estat després de la Junta de Govern de Cor, Mercedes Celeste, ha destacat que aquesta és una passa més a la recuperació i transformació de les instal·lacions de l'antiga presó de Palma. En qualsevol cas, ha insistit que es tracta d'un procés llarg i que es farà al mateix temps que es du a terme el desallotjament de les persones que encara hi viuen. També ha recordat que el servei social de l'Ajuntament els oferiran totes les alternatives residencials disponibles.
4: Evidentment, cal recordar que ara s'ha de fer tota la contractació per aquestes obres de demolició i mai se començaria aquest procediment fins que no es dugui a terme la recuperació possessòria d'aquests immobles i el desallotjament de totes les persones que ara els ocupen.
0: El pressupost de licitació per a aquesta demolició dels edificis annexos a l'antiga presó és de 423.300 euros.
1: I a Porreres, l'Ajuntament s'ha de traslladar els problemes estructurals que pateix l'edifici. S'han agreujat, tot i que no corre perill d'esfondrament.
2: Els arquitectes han recomanat que es faci el trasllat com més aviat millor. Maria Agnès Sant Pol, Vallèsa.
5: Fa prop de un mes i mig va venir un arquitecte a fer-nos una valoració de l'estat en què se troben les instal·lacions de l'Ajuntament i mos va dir que realment necessitaven sortir. I el que han fet ha estat dotar de mobiliari, preparar també el que és il·luminació, perquè no és el mateix un museu que un espai de feina i de treball, no?
2: Paraules de la Vallèsa i entre els veïns.
6: Però hi ve si per motius tècnics s'ha de canviar, si no queda més remei. No m'entendran això si està en ruïnes o han de fer una obra més grossa.
7: Si s'ha de fer, s'ha de fer. No queda més remei.
1: I a Eivissa, la costa de la badia de Portmanyà ha tornat a patir episodis de vessaments després de les fortes pluges d'aquest cap de setmana. L'associació Salvam Sabadia denuncia que diversos punts de Cala de Bou han quedat afectats per aigües residuals i reclama millores urgents a la xarxa de sanejament. Ens ho explica Néstor de Miguel.
7: L'associació ha rebut nombroses fotografies i vídeos de veïns de la zona de Cala de Bou, on es poden veure les conseqüències dels episodis de pluja intensa. Aquesta s'hauria barrejat amb aigües fecals i hauria acabat sortint per les tapes de les clavegueres situades al litoral, a prop de les estacions de bombeig. Salvem Sabadia denuncia la presència de tovalloletes, restes orgàniques i fins i tot rates mortes a diferents trams de costa i assegura que es tracta d'un problema recurrent. Reclamen separar les xarxes d'aigües pluvials i fecals i construir tancs de tempesta. També demanen més responsabilitat ciutadana i recorden que les tovalloletes i altres residus no s'han de llançar al vàter perquè poden provocar embussos i acabar contaminant el litoral.
1: I un apunt més encara, Eivissa, Sant Josep reobre el bany Cala de Tarida després que les darreres anàlisis de l'estat de l'aigua han donat resultats favorables.
0: Sí, perquè el consistori va prohibir temporalment el bany diumenge passat tant a Cala Tarida com també al Caló d'en Serral per un abocament registrat després de les intenses plogudes de dissabte. El temporal va causar, a més, diverses incidències a la zona, com ara desbordaments de la xarxa de clavegueram i també inundacions en una avinguda.
1: I són ara les 7 i gairebé 54 minuts. Moment per la cultura. Aquestes darreres hores han conegut la mort d'Eve Marie Saint, una de les grans actrius de l'univers d'Alfred Hitchcock, la rossa de Perseguit per la mort, la companya de Marlon Brando a La llei del silenci. Saint ha mort als 102 anys. Repassam la seva vida i obra amb Sandra Martínez i Bernat Nadal.
8: Va arribar tard al cinema, quan l'època daurada de Hollywood començava a declinar, però li varen bastar dos papers per passar la història. El primer, el seu debut a La llei del silenci.
9: He wanted my philosophy of life. Do it to him before he does it to you.
10: I never met anyone like you.
8: Seria per sempre la llum, el contrast amb un Marlon Brando que s'enfrontaria a la màfia dels ports en una història en què Elia Kazan miraria de justificar-se ell mateix un delator de la casa de bruixes de McCarthy. El film, una autèntica joia, aconseguiria 8 dels 12 Oscars a què estava nominat. Un d'ells seria per una embarassadíssima Eve Marie que feia broma sobre el fet de tenir l'infant allà mateix.
11: In New York, the winner is Eve Marie.
12: I may have the baby right here. Thank you.
8: 5 anys més tard li arribaria el paper que l'acabaria de situar com un referent de la història cinematogràfica, un dels millors thrillers d'Alfred Hitchcock.
13: I promise you nothing but entertainment, a vacation from all your problems, as it was for me.
8: North by Northwest, Con la muerte en los talones, Perseguit per la mort, és encara ara un referent imprescindible per la música de Bernard Herrmann, per un guió amb cops d'efecte únics, per l'escena de l'avioneta, per un Cary Grant en estat de gràcia i una Eve Marie Saint impecable.
14: How does a girl like you get to be a girl like you?
8: D'aquell rodatge, Saint només guardaria bons records del director anglès, contràriament al que passaria amb la majoria d'intèrprets femenines com ara Tippi Hedren o Kim Novak, de qui no en volia saber les queixes.
15: He was such a wonderful director, gentleman, funny, courteous, but there are other actresses who don't feel the same way. I don't even want to hear stories about him because I don't want to.
8: Seria un dels seus grans papers. Per aconseguir brillar i fer ombra a Cary Grant, l'actriu va seguir 3 consells del director.
15: Lower your voice, don't use your hands, and look directly into Cary Grant's eyes at all times.
14: Something about my face.
15: It's a nice face.
14: You think so?
15: I wouldn't say it if I didn't.
14: Oh, you're that type.
15: What?
14: Honest.
15: Not really.
8: Èxode, amb Paul Newman, L'arbre de la vida, amb Montgomery Clift i Elizabeth Taylor foren altres dels seus treballs destacats en una carrera on es va estimar més fer mancofeina i poder estar per la família, encara que això, com l'advertí un dels seus representants, suposàs no arribar a ser mai una superestrella.
15: And I said, I can't, I can only do one a year, if that. I have children, little children. And he said, well, I guess you won't be a superstar. And I said, well, I guess not.
8: Va seguir fent feines esporàdiques fins ben bé als 90 anys. Al cinema fou la mare de l'heroi de Superman Returns. També a televisió, progenitora de nou de Civil Shepherd a la mítica Llum de Lluna. Es retirà definitivament de l'actuació per la mort del seu marit, el productor, guionista i director Jeffrey Hayden, amb qui estigué casada 65 anys. Per això aquesta reaparició puntual als Oscars del 2018 per donar un premi fou un autèntic xoc.
16: I just realized something. I'm older than the Academy.
8: F. Marie Saint, més vella que l'Acadèmia, com ella mateixa feia broma, seguia mantenint la intel·ligència, l'elegància i la gràcia de la seva carrera. Potser, malgrat tot, sí que havia estat una gran estrella.

0: Ho farem al ritme de Lux perquè el Ministeri de Cultura li ha atorgat el Premi Nacional de Músiques Actuals d'enguany. El jurat ha destacat que el seu darrer disc és una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Artistes de la talla de Joan Manuel Serrat, de Sílvia Pérez Cruz, també Rodrigo Cuevas, Amaral o la Mala Rodríguez, per exemple, han estat alguns dels anteriors artistes amb els quals s'ha reconegut aquest premi que ara recau en Rosalia. Amb aquest premi, per cert, dotat en 30.000 euros.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. És dijous 8 d'octubre i avui l'actualitat passa per un nom, el d'Anna Mari Carmen, la dona de 87 anys, símbol de la lluita per l'habitatge a Espanya que va morir ahir. Estava ingressada a l'hospital des que la varen desnonar fa dues setmanes i feia uns dies que havia arribat a un acord amb l'empresa propietària del pis per poder tornar al domicili pagant el mateix lloguer. Ahir vespre, poc després que es conegués la notícia de manera espontània, molts dels acampats a Madrid es desplaçaren cap al Congrés en crits d'assassins i de vergonya. Des d'aquí, des de les Illes, el Sindicat de Llogateres de Mallorca lamenta la mort d'Anna Mari Carmen i diu que continuaran lluitantes Celeste Rodríguez, portaveu de l'entitat.
2: Honorarem la memòria d'Anna Mari Carmen i de tantes altres persones que s'han quedat pel camí, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
1: El cas d'Anna Mari Carmen ha sacsejat la política espanyola fins al punt de provocar un avançament electoral i en aquest context els sindicats han confirmat la vaga general per dia 11 de novembre. Ansel López, bon dia.
3: Bon dia. Així ho van acordar UGT i Comissions Obreres després de reunir-se a nit. Els sindicats fan una crida a la mobilització per uns salaris i habitatge dignes.
1: I el jurat popular del crim del Coll d'en Rabassa es prepara ja per deliberar sobre la culpabilitat o no de la innocència de l'acusat.
3: Rebrà avui matí l'objecte de veredicte. La gran qüestió és si l'home acusat de clavar 66 punyalades a la seva dona va cometre un homicidi o un assassinat. La Fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars sostenen que es tracta d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó.
1: I avui fa just una setmana de l'entrada en vigor dels descomptes als combustibles, un decret aprovat pel govern central per fer front a la inestabilitat econòmica provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà.
3: Durant aquest mes d'octubre, tant la benzina com el gasoil tenen una rebaixa fiscal de 20 cèntims al litre. El novembre serà de 13 i el mes de desembre de 6. D'aquí uns minuts en parlarem amb Rafael Mates de l'Associació de Benzineres de la Pimem.
1: I més de 1.540 persones han necessitat el darrer any l'atenció de les 6 entitats de la Federació de Salut Mental de les Illes.
3: Una xifra que posa damunt la taula la dimensió de la demanda i també el paper imprescindible que exerceix el tercer sector. Avui hi haurà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental. Toni Gomila, director de la Fundació Tutelar de MAM, reclama que s'ampliïn els serveis públics per atendre'ls.
4: Deixin de retar els serveis que hi ha de tipus residencial per persones amb trastorn mental greu en fase subaguda.
1: I en els esports, l'Azul Marino afronta avui vespre la segona jornada de Lliga. Miqui Tous, bon dia.
5: Bon dia. L'equip mallorquí cercarà contra el Girona la segona victòria consecutiva. Serà el primer partit a domicili després de debutar en triomf a la màxima categoria del bàsquet nacional contra el València. El partit començarà a les 8 del vespre. I en el món del futbol ja sabem els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Dimarts, dia 27 d'octubre, a les 9, el Manacor rebrà la visita del Villarreal. Dimecres, dia 28, a les 7, Poblense Ceuta, i a les 8, al Coia Mallorca, i ja per dijous, dia 29, a les 7, a l'Estadi Balear, jugaran l'Atlètic Balears i el Dense.
1: I de la crònica del temps, hi ha vist groc avui per mala mà a Menorca i al nord de Mallorca. Marc Caldentai, bon dia.
6: Bon dia, així és una jornada avui que vendrà marcada pel vent, un vent que començarà a bufar a partir d'aquestes pròximes hores i ho farà de mestral arreu de les illes, excepte a Menorca, on serà de tramuntana i a partir d'avui hora baixa bufarà fins i tot en cops forts. Això farà que la situació marítima s'alteri i a partir de darrera hora del dia les onades ja podran superar els 3 metres d'altura, sobretot en el nord de l'illa de Menorca. Molta diferència avui pel que fa a l'estat del cel, amb un ambient variable, estones de cel tapat cap a Menorca, nord i est de Mallorca. És en aquest dintre zona hi haurà ruixats puntuals, però que poden venir acompanyats de tempesta i ser moderats. En canvi, a la resta del territori parlarem de cel pràcticament destapat. Hi pot haver qualque nígula, però en general el sol ha de ser el protagonista. Avui amb termòmetres semblants als d'ahir o lleugerament inferiors. Es notarà sobretot aquesta refrescada a partir de darrera hora de la jornada d'avui. Ara mateix temperatures de 21 graus a Mahó, 22 a Ciutadella i a Palma, 16 graus a Manacor, 22 a Vila i Sant Francesc.
1: I quant al trànsit, situació complicada en aquesta hora del matí, Toni Escanelles, bon dia.
7: Bon dia, és així, sobretot a l'incorporació des del Palau de Congressos, diguem, cap a la via de cintura, aquella corba tan pronunciada en sentit cap a l'aeroport, perquè un camió ha perdut la càrrega i això està ocasionant retencions i un cert desviament del trànsit. També, com sempre, l'autopista d'Inca amb la via de cintura, a la via de cintura pròpia, el trànsit pràcticament aturat entre aquesta enllaç i la rotonda de Can Blau, també Son Cotoner i Son de Meto. Per cert que també a Palma s'ha reobert la circulació a les avingudes després del tall ahir de pràcticament 20 hores per una avaria d'aigua, i a l'autopista de Reiguer entre Santa Maria i Binissalem també trànsit lent.
1: 8 i 6 minuts del matí. Rafa Andrés és al control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: S'ha mort Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid ara fa dues setmanes i símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Era a l'Hospital Gregorio Marañón, on la varen ingressar just després de sortir del pis en llitera atès al seu delicat estat de salut. Fa uns dies s'havia arribat a un acord amb l'empresa propietària de l'immoble que li permetia tornar al domicili pagant el mateix lloguer, però aquest retorn finalment no s'haurà pogut produir.
3: I és per això que el sindicat de llogateres ha expressat en un comunicat que aquest acord va arribar massa tard i que continuarà lluitant. Celeste Rodríguez i Mariona, portaveus de l'entitat a Mallorca, fan una crida a secundar la vaga general prevista per dia 11 de novembre.
2: Honorarem la memòria d'Anna Maria Carmen i de tantes altres persones que s'han quedat pel camí, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
8: Xerram d'assassinat perquè assenyalam el sistema que ens empobreix, ens expulsa, ens aïlla, ens emmalenteix i ens mata. Pensam que no hi ha millor respecte i homenatge cap a ella que seguir lluitant.
3: Ahir vespre, just quan es va conèixer la notícia, poc abans de les 9, de manera espontània, molts dels acampats a Madrid, a la Puerta del Sol, es van desplaçar cap al Congrés dels Diputats amb crits d'assassins i de vergonya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat a través d'un missatge a les xarxes socials el suport de la família de Mari Carmen i ha afirmat que sent la seva pèrdua com a pròpia. També el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expressat el condol i ha reclamat que no es faci una utilització interessada dels fets.
1: Justament en aquest context, en què el debat sobre l'habitatge ha tornat a la primera plana de l'actualitat, els sindicats confirmen la vaga general per dia 11 de novembre. Així ho varen acordar UGT i Comissions. Després de reunir-se a nit, els sindicats fan una crida a la mobilització per un salari i habitatge dignes. L'aturada de 24 hores arribarà prop de dues setmanes abans de les eleccions generals del 29 de novembre i a dos dies de l'inici de la campanya electoral.
3: S'hi sumen també altres sindicats com la CGT. Comissions Obreres reconeix que serà una vaga política, però no partidista, estructurada en quatre grans eixos, que explica Daniel Cámara, secretari de Polítiques Públiques del sindicat.
9: Salarios, vivienda, porque es un mayor factor de empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras, la carestía de la vida, el precio de la cesta de la compra y la mejora de los servicios públicos. Y eso es un elemento central para garantizar también un desarrollo vital digno en una sociedad que además cada vez estamos más envejecidos, que requiere de cuidados, que requiere atención, que requiere una sanidad fuerte, en una educación potente. La huelga tiene este sentido, estos cuatro patas.
3: D'altra banda, Pedro Omar, secretari general d'UGT a les Balears, defensa que qualsevol mobilització pels drets dels treballadors ha d'incloure necessàriament el problema d'accés a l'habitatge perquè afecta directament les condicions de vida.
10: Pretendemos no solo adherirnos, sino liderarlo, porque cualquier movimiento encaminado a mejorar las condiciones de vida de la gente y de los trabajadores y trabajadoras no puede encontrarse con ese escollo insalvable que es la vivienda. Y aquí, insisto, el mundo del trabajo tiene mucho que decir.
3: Aquesta, la de l'11 de novembre, serà la primera gran vaga convocada pels dos sindicats majoritaris des del 2012 i la primera que se celebra amb unes eleccions generals ja convocades.
1: I a la plana política aquí, a les Illes, més per Mallorca, i el PSIP ja han donat el seu suport a la vaga general. L'ecosobiranista Ferran Rosa considera, però, que els socialistes han impulsat ara els dos decrets de l'habitatge només per interès electoral, mentre que el socialista Iago Negueruela defensa que la vaga reivindica acabar amb la problemàtica per accedir a un habitatge que ha d'anar acompanyada de millores salarials.
11: I el PSOE fa 3 anys no va voler fer absolutament res. Ara que venen eleccions i ara que hi ha pressió en el carrer, se mou. Nosaltres celebrant que se moguin, el que sí que els demanaríem és que deixin de moure-se exclusivament per interès.
12: Lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras de este país son mejores salarios, a los que la COE se niega. Está entregada a que Feijóo le haga el programa electoral para suprimir las bajas, para que Vox y el PP empiecen a privatizar las pensiones, i a seguir negando vivienda a los trabajadores.
1: Per part de la dreta, Manuela Cañadas de Vox ha criticat la convocatòria de vaga, mentre que Sebastià Sagreras del PP la respecta i recorda, diu, que el Partit Socialista fa 8 anys que governa Espanya.
13: Cuando Sánchez convoca elecciones, van a convocar una huelga general contra la oposición. O sea, lo nunca visto.
14: Respectant qualsevol tipus de manifestació, i seria insòlid que les manifestacions anessin contra els partits que no han tingut la capacitat de governar durant aquests darrers anys a l'estat espanyol.
1: Els que sí que han desconvocat la vaga indefinida per mort de la convocatòria d'eleccions són els metges. Havia de començar dia 28 d'octubre i l'objectiu era aturar el nou estatut marc. Així, tot el col·lectiu manté el conflicte viu i afirma que la decisió no suposa una renúncia a les seves reivindicacions.
3: Miguel Lázaro, president del sindicat mèdic, demana als partits polítics que incloguin aquest conflicte laboral en els seus programes electorals i avança que reprendran les exigències i les negociacions amb l'executiu que surti de les urnes.
15: Por responsabilidad, por coherencia y por ética y pensando en lo que es esa lista de espera que se va acumulando, ¿no? Y todo el problema que les generan los pacientes, hemos decidido aplazar el paro permanente indefinido. Ahora bien, el conflicto sigue.
3: Entre les reivindicacions dels metges hi ha el final de les guàrdies obligatòries, una jubilació que concordi amb les càrregues de treball i una classificació professional que reconegui la qualificació i la responsabilitat del col·lectiu.
1: I encara parlant de les eleccions, després de descartar anar sota el paraigua d'unes sigles estatals, ara més ha iniciat converses amb formacions com Sumar, Podem i Esquerra Unida per intentar reunir el màxim de forces progressistes en una única candidatura dia 29N.
3: Els ecosobiranistes d'Ara Més, conformats per Més per Mallorca, Més per Menorca i Ara Eivissa, proposen una llista unitària amb les forces progressistes a l'esquerra del PSIP. Ho han presentat aquest dimecres a Palma. La representant d'Ara Més, Carme Gomila, defensa fer front els comicis amb esperança i alegria i no des de la por o la resignació.
16: I amb la convicció i la responsabilitat que tenim una oportunitat històrica per construir una opció que il·lusioni a molta de gent.
3: Ara Més planteja que la candidatura estigui encapçalada per un dels seus candidats.
1: A l'Estat Més Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata del nou Front Ampli, una opció que de moment els comuns però no confirmen. Demanen esperar fins a arribar a un acord entre totes les formacions.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
17: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
18: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar el medi ambient i ganes tu? Ajuntament de Palma.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: 8 i 13 minuts, el jurat popular del crim del Coll d'en Rabassa es prepara ja per deliberar sobre la culpabilitat o la innocència de l'acusat. Rebrà avui matí l'objecte del veredicte. La gran qüestió és si l'home acusat de clavar 66 punyalades a la seva dona va cometre un homicidi o un assassinat. La fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars sostenen que es tracta d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament, i Caterina Vain demanen per a ell 27 anys de presó.
19: Així és, Jorge Virgilio, en canvi, reconeix que va matar la seva parella, però nega que fos un assassinat. Ahir, a la seva declaració davant el jurat, va assegurar que va actuar després d'una discussió. De fet, en una carta llegida, ha dit textualment: "Vaig perdre el cap, no recordes, duia el dimoni dins meu", ha dit. Ha argumentat que aquell 10 de desembre de 2024 es va produir una forta brega i Maria del Rosario Díaz va treure un ganivet. També va al·ludir al consum de drogues. En qualsevol cas, la versió de l'encausat contrasta molt amb la de les acusacions, la Fiscalia considera que les proves apunten a un assassinat i rebutja que la seva declaració pugui servir com a atenuant de confessió. De fet, a la darrera intervenció, el fiscal ha definit l'home com a la maldat personificada. El crim va succeir el 10 de desembre de 2024 dins un cotxe al camí de Can Pastilla. Maria del Rosario va morir en presència d'una de les seves filles de 2 mesos, 21 mesos de la parella. L'acusat havia vulnerat a més un ordre d'allunyament que tenia respecte de la víctima.
1: I avui estan pendents del pas a disposició davant del jutge dels 15 detinguts en l'operació policial contra el clan del Pablo, que aquest dimecres han prestat declaració davant la policia.
7: El principal investigat d'aquesta causa és Pablo Campos, el patriarca d'aquest clan, també a la seva dona, dos dels seus fills i el seu gendre. El Pablo ja va ser condemnat a 3 anys i mig de presó per una operació semblant que es va produir l'any 2021. És la quarta gran operació policial contra aquest clan que controla la droga a la barriada palmesana de la Soledat.
1: Hi ha hagut una altra operació, en aquest cas de l'Agència Tributària contra el Tràfic de Drogues. El balanç és que s'han confiscat prop d'una tona i mitja de cocaïna i també hi ha detinguts.
19: De fet, es tracta d'una persona que viatjava en ferri procedent d'Eivissa amb destinació a la península. L'operació es va dur a terme dia 2 d'octubre a València en el marc dels controls que fa el Servei de Vigilància Duanera en aquests ferris. En un d'aquests controls, els agents van detectar un vehicle de grans dimensions que podria contenir substàncies estupefaents. En la revisió van localitzar un gran nombre de paquets que contenien 1.420 pastilles.
1: I veiem els titulars. Més de 1.540 persones han necessitat el darrer any l'atenció de 6 entitats de la Federació de Salut Mental de les Balears. És una xifra que posa a damunt la taula la dimensió de la demanda i també el paper imprescindible que exerceix el tercer sector. Avui, acte central del Dia Mundial de la Salut Mental, les entitats socials alerten de la pressió assistencial i es reivindiquen com a peça clau per donar resposta a les persones amb problemes de salut mental i també a les seves famílies.
7: Enguany, l'acte central és a Sineu, posa el focus en la necessitat de reconèixer el tercer sector com un actor imprescindible del model de salut mental a les Illes Balears. S'estima que aquí, a les Illes, hi ha de més 10.000 persones amb trastorns mentals greus. Toni Gomila, director de la Fundació Tutelar Demà, reclama que s'ampliïn els serveis públics per

0: atendre'ls. El recurs més urgent, obrir una unitat terapèutica de supervisió mèdica. Diu que es van tancant dispositius d'àmbit sanitari.
1: Deixin de retar els serveis que hi ha de tipus residencial per persones amb trastorn mental greu en fase subaguda.
0: Durant molts anys s'ha relacionat la salut mental gairebé exclusivament amb el diagnòstic, el tractament, la malaltia, als hospitals, a les consultes de psiquiatria, però no totes les ferides es curen amb pastilles, ni la recuperació es completa només quan tancam la porta de la consulta. Per aquest motiu, reclamen una salut mental més humana, més centrada en les persones que en el diagnòstic. Guillem Febré és president de les entitats de salut mental, també gerent d'Estel de Llevant.
2: Integram el coneixement sanitari, integram el coneixement de l'àmbit social, integram el coneixement de l'àmbit psicològic, integram el coneixement de l'àmbit laboral, i tot això en el servei de la que ens demana la persona. I la que ens demana la persona es poden ser feliç, es poden tenir una vida plena.
0: I entre els col·lectius que demanen més atenció...
1: Joves que han fet un brot psicòtic per abusar de substàncies, bàsicament cocaïna i marihuana.
0: Aquest acte que dèiem d'avui a Sineu començarà a les 11:30 a la plaça de l'Església. La Conselleria de Salut acaba de presentar precisament una campanya de prevenció de la salut mental i un dels objectius és ampliar la plantilla de psicòlegs generals sanitaris per arribar a la 60ena a tots els centres de salut de les Illes.
3: I es calcula que entre el 10 i el 15% de la població té dislèxia. Es tracta d'un trastorn de l'aprenentatge de la lectoescriptura que, entre d'altres coses, es tradueix en dificultats a l'hora de llegir o d'escriure amb omissions, substitucions, distorsions o inversions de lletres. Aquí, a les Balears, l'associació Disfam fa 25 anys que treballa per donar visibilitat, un factor fonamental per evitar excloure aquestes persones de l'educació i del món laboral. Avui és 8 d'octubre i és el Dia Internacional de la Dislèxia.
4: Sí, de fet, amb un quart de segle podem dir que s'ha avançat molt. Hi ha molta més conscienciació en aquests moments, però Araceli Sales, que és directora de Disfam, explica que encara hi ha confusions i mites.
5: Bueno, pues la primera, per exemple, que fan falta d'ortografia. Aquesta és, no? O sigui, tens dislèxia, fas falta d'ortografia. Aquí hi ha una errada molt important. No són faltes, són símptomes. És que és molt diferent. Les faltes les fan les persones normolectores, que no tenen cap trastorn de l'aprenentatge.
4: Però en molts casos hem de dir que pateixen frustració perquè han de dedicar el doble o el triple d'esforç per preparar-se d'un examen per escrit. I encara així, se'ls acusa de ganduls o de poc curosos si s'equivoquen a l'hora d'escriure. Per tot això, és molt important la detecció primerenca, la detecció precoç, no per posar etiquetes, sinó per garantir una adaptació en el sistema educatiu.
5: No hi ha una correspondència amb aquest triple esforç i els resultats acadèmics, a la qual doncs, el lector digital, totes les eines que permetran que estiguin en igualtat de condicions. Això no és favoritisme, això és drets. No? Després, quan estem a la universitat, el mateix, quan passam per les proves de SPAU, ja tenim alumnes que fan el mateix examen però ho fan amb un lector digital.
4: L'associació Disfam prepara una cimera mundial sobre dislèxia que es farà del 20 al 22 de novembre. Serà a Palma, on es preveu l'assistència d'experts internacionals.
3: 8 i 20 minuts avui fa just una setmana de l'entrada en vigor dels descomptes als combustibles, un decret aprovat pel govern central per fer front a la inestabilitat econòmica provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà. Durant aquest mes d'octubre, tant la benzina com el gasoil tenen una rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre, el novembre serà de 13 i el desembre de 6. Segons l'agència tributària, la rebaixa en l'impost d'hidrocarburs ha fet minvar la recaptació amb 1.117 milions d'euros de març a agost, precisament per saber si els conductors noten aquestes bonificacions a les seves butxaques. Connectam amb una estació de servei de baix cost de Palma. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia, què t'han explicat?
6: Bon dia, i de línia general ens comenten, ens diuen que no han notat res i que els combustibles, tant la benzina 95 com el dièsel, estan molt cars. Això, llevat d'una persona, ara ho sentireu, que ens explicava que sí que ho han notat una mica, tot i que assegura que de moment la bonificació no s'hi aplica en la seva totalitat, si ha de ser de 20 cèntims, diu, que és de 10, en el que coincideixen tots, això sí, és que venen en aquestes benzineres de baix cost que estan obertes les 24 hores i són d'autoservei perquè diuen que a finals de mes es nota que han estalviat perquè són més barates que la xarxa d'estacions de servei tradicionals. Els escoltam.
7: Bueno, no és que se noti molt. Normalment quan jo faig feina en el cotxe, clar, gasten molt en el mes de benzina. i bueno, està molt car, és la realitat.
8: No he notado nada, absolutamente nada, la verdad. Cada día necesito más litros de gasolina y esos 20 céntimos me río, sinceramente. Podrían poner esa reducción en otro tipo de cosas también.
9: La veritat que ara he dit que estava pagant 2 euros i pico dièsel fins fa poquet i ara he dit que està a 1,90, pues aquest 10% no som molt sensibles en aquest 10%, però bé, tot ajuda.
6: En aquesta estació de servei de baix cost, el polígon de Sant Malfrit de Palma, la benzina 95 està a 1,79 euros i el dièsel a 1,89 euros. Una benzinera que també compta en diverses zones d'autonetatge que aquesta primera hora del matí ja funcionen a les totes.
3: Gràcies, Toni. I la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha convocat per avui la comissió assessora per començar a preparar la pujada del salari mínim interprofessional abans de les eleccions de dia 29 de novembre i intentar deixar tancat l'increment per a l'any que ve.
0: Treball sol convocar aquest comitè al mes d'octubre perquè doni una recomanació, habitualment una forca de pujada que després trasllada a patronal i a sindicats, tot i que la fixació del salari mínim és potestat de l'executiu i no requereix, per tant, negociació.
3: I ja s'han decidit els 10 dies d'obertura comercial en festius per l'any que ve, els han consensuat. El govern i els agents socials destaca el dia de les Illes Balears, dia 1 de març.
4: També s'han fixat altres i el 17 de gener, el 25 de març, el 2 de maig, l'1 i el 28 de novembre, i el 6 i el 12 el 19 de desembre. De tots aquests festius, cada municipi en pot canviar dos, en concret, la segona festa de Nadal ha quedat finalment fora del calendari, tal com ha explicat el conseller d'empresa Alejandro Sáenz de San Pedro.
10: El 26, el segundo día de Navidad, es un día de profunda tradición familiar en Baleares y ha venido consensuado por el sector que ese día no va a ser un día de apertura.
3: I el mes de juliol, la xifra de pressió humana a les Balears va assolir uns nivells mai vistos en el setè mes de l'any, gairebé 2.080.000 persones. Dia 31 i aquest pic màxim està a 30.000 persones per damunt del registrat el juliol de l'any passat. La pressió humana comptabilitza totes les persones que es troben en un moment en el territori, tant turistes com residents.
0: I entre els dies 17 i 31 de juliol, segons l'Institut Balears d'Estadística, les illes varen superar els 2 milions de persones de pressió humana. L'índex ha augmentat a totes les illes, especialment a Mallorca, on va créixer un 1,7%. Tot això, si ho comparam amb 20 anys enrere, durant el mes de juliol d'enguany hi hauria hagut un 18% més de gent que el juliol de 2006.
11: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
3: 8 i 25 minuts, encetam els esports i Miqui, parlem de l'Azul Marino, que afronta avui vespre la segona jornada de Lliga.
12: Sí, l'equip mallorquí cercarà contra el Girona, la segona victòria consecutiva. Serà el primer partit a domicili després de debutar en triomf a la màxima categoria del bàsquet nacional. Les jugadores dirigides per Alberto Antuña visitaran, això sí, una pista complicada. La temporada passada el conjunt català només va perdre 2 partits a casa. És el tècnic del conjunt mallorquí, Alberto Antuña.
13: Con ganas, ¿no? Con ganas de ir a Girona y con ganas de ir a un campo, bueno, el campo que la temporada pasada fue el más difícil de la competición, ¿no? No perdieron como locales y, bueno, sabemos que en esta liga ganar fuera de casa es muy complicado. Yo creo que nosotros tenemos poco que perder yendo a Fontallao, pero tenemos que tener la mentalidad de saber que vamos a tener opciones de ganar si hacemos muchas cosas bien contra un muy buen equipo. Era un reto bonito y obviamente se lleva mejor después de haber sacado el primer partido en casa.
12: Per aquest partit, Alberto Antuña tindrà les baixes d'Iris Embolito i també de Lídia Rivers. Aquest partit entre el Girona i l'Azul Marino començarà a les 8 del vespre i diumenge tornarà a competir el conjunt mallorquí que rebrà la visita al Palau de Sant Moix del Cadí la Seu, un partit que començarà a les 6 del capvespre. I en el món del futbol ja sabem quin dia i a quina hora es jugaran els partits de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El Manacor rebrà la visita del Villarreal el dimarts, dia 27 d'octubre, a les 9 del vespre. L'endemà, dimecres, dia 28, el Poblense rebrà el Ceuta a les 7 i el Mallorca visitarà el Collao per enfrontar-se a l'Alcoyà a les 8 del vespre. Ja per dijous, dia 29, serà el torn de l'Atlètic Balears que rebrà a les 7 del capvespre. I el Mallorca farà avui la segona sessió d'entrenament per preparar

0: Farà la visita de les Palmes diumenge a l'estadi de Son Moix. El tècnic Luis García començarà a recuperar internacionals. Martin Valier, Lubumbo i Beristrom es posaran a les ordres del tècnic asturià Luna Morlanes i Roca seran baixa per lesió. I a nit es va celebrar la festa de la penya mallorquinista Esbrollador d'Esporles. És el futbolista del conjunt vermell Àlex Sala.
1: Bien, al final el equipo está bien, estamos ya preparando el siguiente partido y con la mirada puesta en Las Palmas. Bueno, creo que es una carrera de fondo, que la clasificación está bien, pero yo no la veo tampoco. Al final pienso que tenemos que ir partido a partido y así conseguiremos el objetivo. Al final creo que la clave y lo más importante es el equipo. Tenemos que pensar todos los jugadores en el colectivo y creo que así conseguiremos el objetivo.
0: El partit entre el Mallorca i les Palmes en directe per IB3 Ràdio, com sempre, diumenge a partir de les 4 de l'hora baixa. I també ja sabem un nou horari de la segona divisió. El Mallorca-Cadis es jugarà dilluns, dia 2 de novembre, a les 9 del vespre. I al Ciutat de Palma de Taekwondo ja escalfa motors. La cita es disputarà el 17 d'octubre al Velòdrom Illes Balears. S'esperen 800 participants en representació de diferents territorials, a més de taekwondistes d'altres 5 països. S'habilitaran fins a 12 pistes. Antonio Navas és el president del comitè organitzador.
2: El hecho de que cada año equipos, selecciones de diferentes puntos de España y de otros países vuelvan a elegir Palma para competir demuestra que el campeonato ha conseguido hacerse un hueco importante dentro del calendario deportivo de muchos clubes, federaciones y selecciones autonómicas. En esta edición volveremos a reunir a cerca de 800 deportistas con representación de prácticamente todo el territorio nacional y de 5 países diferentes, lo que nos permitirá disfrutar en Palma de un fin de semana de taekwondo de un altísimo nivel.
0: I acabem en trot perquè dilluns, dia 12, es disputarà Son Pardo el Gran Premi del Criador. Ja s'han sortejat els dorsals dels 16 participants, tots ells exemplars de la generació M i que seran la prova estel·lar de la jornada festiva. També s'ha presentat el trofeu i la manta per al guanyador de la carrera, que es disputarà sobre una distància de 2.650 metres. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dijous. Avui esperam intervals de núvols que poden deixar ruixats i tempestes localment fortes, sobretot a Menorca i al nord de Mallorca. Hi haurà pocs canvis pel que fa a les temperatures. Avui també que destacam la mort de Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha esdevingut símbol de la lluita per l'habitatge a Espanya.
5: Estava ingressada a l'hospital des que la varen desnonar fa 2 setmanes i feia uns dies que havia arribat a un acord amb l'empresa propietària del pis per poder tornar al domicili pagant el mateix lloguer.
4: En aquest context, els sindicats han confirmat la vaga general per dia 11 de novembre.
5: Així ho van acordar UGT i Comissions Obreres després de reunir-se a nit passada. Els sindicats fan una crida a la mobilització per uns salaris i habitatge dignes.
4: I el jurat popular del crim del Coll d'en Rabassa es prepara ja per deliberar sobre la culpabilitat o la innocència de l'acusat.
5: Rebrà avui matí l'objecte de veredicte. La Fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars sostenen que es tracta d'un assassinat en traïdoria i acarnissament i demà en parell 27 anys de presó.
4: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Mallorca, Cort continua fent passes per recuperar i per transformar l'espai de l'antiga presó. Juan Luis Marcos, bon dia.
6: Bon dia. L'Ajuntament ha aprovat el projecte de demolició dels edificis on antigament vivien els funcionaris i que avui dia continuen ocupats. El consistori assegura que els serveis socials oferiran tots els recursos disponibles a les persones que hi habiten.
4: I el nombre de turistes a Eivissa va augmentar el 2025 més d'un 3% respecte a l'any anterior, però en va baixar l'estada mitjana del turista fins als 5,4 dies. Carmen Cires, bon dia.
7: Bon dia. Són dades de la memòria sobre l'economia, el treball i la societat de les Balears de 2025 que s'han presentat al Consell d'Eivissa. Unes dades que mostren també un augment de la despesa turística, que Eivissa puja fins al 5% respecte a 2024.
4: I Menorca guanya turistes també fora de l'estiu. Excel Camarasa, bon dia.
8: Bon dia. Els hotelers se qualifiquen de rècord als resultats obtinguts enguany els mesos d'abril i maig, una millora que atribueixen a la millora del mercat britànic. Ahir van fer balanç de la temporada i van premiar el tour operador britànic Jet to Holidays.
4: I avui volem entrevistar el nou president de l'agrupació de grans cadenes hoteleres de les Balears.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
4: Miquel Miralles és també conseller delegat de THB Hotels. Va ser nomenat fa més d'una setmana i assumeix el mandat durant els pròxims 4 anys en substitució de Carolina Queclas. Una nova etapa que coincideix a més amb el final de la temporada turística aquí a les Illes. Senyor Miralles, bon dia.
9: Bon dia.
4: Primer de tot, com assumeix aquest nou repte? Quins són els objectius que s'ha marcat per als pròxims anys?
9: Bé, amb molta responsabilitat. Jo he estat a la junta directiva primer com a local i després com a tresorer i aquests darrers 4 anys com a vicepresident i, bueno, crec que ara tocava assumir la presidència i ho feim amb responsabilitat i amb ganes de portar tot el coneixement que acaba generant l'associació de cadenes hoteleres, perquè en el final són 23 cadenes hoteleres balears, però que moltes d'elles estan fora de Balears i també qualcunes de tot el món, i si des por a posar aquest servei, tot aquest coneixement que generen en el servei d'intentar resoldre els problemes complexos que tenim damunt la taula.
4: De fet, agafa el relleu en un moment geopolític complicat amb la inflació també disparada i un context polític mogut també a Espanya. De quina manera influeixen aquests factors en el sector turístic?
9: Radicalment. Jo crec que, sin certesa, ja mos hem de fer idea de que ha vengut per quedar-se a tots els nivells, tant geopolític com també energètic i una de les coses que me preocupa, que és el tema de que moltes vegades les coses se simplifiquen i els problemes complexos no s'haurien de simplificar perquè això no ajuda a trobar una solució. I crec que mos hem de fer la idea de que això ha vengut per quedar-se i el que hem de fer és tenir les dades suficients i tenir la serenitat suficient com per poder-ho analitzar correctament i anar cap allà on hem d'anar.
4: A què es refereix quan diu que els problemes a vegades se simplifiquen?
9: Bueno, duim un temps amb una sèrie de manifestacions que s'estan anomenant antiturístiques quan jo crec que en realitat poc tenen que veure en el turisme. Al final el que la gent vol és tenir una vivenda assequible, poder aparcar Palma i arribar per la carretera sense que estigui plena de cotxes, i això té més a veure en l'increment de la població i en el dèficit d'infraestructures que tenim, tant energètiques com de carreteres o altres parts, que no en són els turistes. A veure que ja ha hagut un creixement en el lloguer vacacional i sobretot en el lloguer vacacional il·legal. Els hotels pràcticament no han crescut en places aquests darrers anys, però es condicionant clar l'increment de la població d'aquests darrers 20 anys.
4: M'agradaria, hem dit a l'inici de l'entrevista que vostè assumeix el càrrec justament quan acaba la temporada turística aquí a les Balears. Quin és el balanç que en fan les grans cadenes hoteleres de com ha anat aquest estiu aquí a les Illes? Es parlava de xifres similars a les de l'any passat. Hi ha un allargament de la temporada. És aquesta la sensació que en tenen?
9: Sí, més que menys ha tingut una temporada molt parescuda a l'any passat. Va començar una mica pitjor, sobretot en el mercat alemany, però així com ha anat passant la temporada s'ha acabat compongent i arribarem a números molt similars a l'any passat.
4: Perquè fa el perfil del turista, hi ha un canvi en aquest perfil de procedència d'on venen els turistes o es manté de la mateixa manera?
9: No, els mercats importants continuaran seguint els alemanys i els britànics, però sí que és veritat que els darrers anys s'han començat a introduir altres mercats i altres tipus de turisme, perquè no Mallorca i Balears fa molts anys que ja no només és sol i platja, i crec que hem de seguir promocionant el turisme cultural, el turisme gastronòmic, el turisme esportiu, perquè a més ens ajuden a ser més sòlids i més resistents i a allargar la temporada, que és una cosa que ens convé a tots, no només en els hotels, sinó també en els seus treballadors i en els seus i en els seus proveïdors.
4: Uh-huh. També estem veient estius marcats per la calor intensa. Comença a afectar això al seu sector? Hem vist que cancel·lacions de reserves o una baixada de les reserves durant els mesos més intensos on hi ha més calor?
9: Enguany ha fet molta calor aquest estiu, sobretot en els mesos de juliol i agost, i això, desgraciadament, continua, és una realitat que continuarà els pròxims anys. Me preocupa que faci calor aquí, me preocupa que faci calor en els destins emissors, perquè si Alemanya i Anglaterra fa més calor, serà més, no tindran tantes ganes de venir aquí en l'estiu. És vera que no només ens podem centrar en els dos mesos d'estiu i que inclús pot ajudar a allargar la temporada, però sí que és un tema tan important a tenir en compte. Hem vist que les terrasses enguany han estat buides perquè 40 o 42 graus no fa ganes d'estar a una terrassa i això acaba afectant.
4: Mm-hmm. Senyor Miralles, aquests darrers anys també els hotelers han tingut problemes per trobar personal especialitzat i alguns d'ells han posat en marxa iniciatives per facilitar l'accés a l'habitatge als treballadors, per facilitar habitatges per a aquests treballadors que venien a fer la temporada. Han funcionat aquestes mesures? Creu que l'administració hauria de fer qualque cosa més?
9: Jo crec que el problema de vivenda no només és dels hotels, jo crec que afecta a tots els sectors, inclús i principalment en el sector públic. Hi ha problemes per trobar habitatge per policies, per metges, per examinadors del carnet de conduir, i evidentment en els hotels també els afecta. Els hotels que han pogut fer habitacions de personal els han fetes, però no se tracta de aconseguir vivenda o donar vivenda per donar vivenda. També haurien d'aconseguir que la gent de Mallorca acabi apostant pel sector a l'hora de fer feina, perquè és un sector que en el final, si se fa ben fet i si la formació dels treballadors és adequada, t'acaba reportant moltes alegries i és un punt que no hem de perdre de vista.
4: Uh-huh. Idò bé, acabem aquesta entrevista precisament parlant de l'habitatge, que és un dels punts que tornen a estar al centre del debat aquestes darreres setmanes. Miquel Miralles, nou president de l'Agrupació de Grans Cadenes Hoteleres de les Balears. Gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
10: Diumenge a les 4 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
11: Benvinguts a Esports 3 en joc. Benvinguts.
10: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
12: De dilluns a divendres a les 5...
13: Jo conec en Quico Rivera.
14: Súbele el mambo.
15: Quin nivell, Maribel.
13: Tenia un bolo com a DJ. I me va dir, si vienes al bolo, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
16: A 200 euros?
17: Ja se podria haver estat un poc més en Paqui Rí.
15: Passis el fi de la Pantoja com a pagar 200 euros. Sí, sí,
13: sí. I vaig anar allà, tal, no sé com un amic, van fer vídeo, el van pujar, tal. I després, a l'hora de reclamar, no, jo tenia el contacte del mànager. I el dia següent, això va ser el dia següent.
18: Jo ja no treballo con él.
15: No.
17: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbes per aquesta exclusiva?
13: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
17: Molt bé.
13: I bé,
12: oh. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
17: Per favor.
15: Xiu-xiu. I li deim que te deu 200 euros.
13: Exacte, i li tornem a recordar.
12: I Vetres Ràdio.
3: Escoltau l'informatiu matí. I Vetres Ràdio.
4: I repassem altres qüestions de l'actualitat estatal i internacional. La magistrada que va investigar i va proposar jutjar David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, declara avui a l'Audiència Nacional com a perjudicada en el cas Leire, el presumpte boicot de causes judicials que afectaven el Partit Socialista i el govern.
19: La Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, ha aportat al cas Leire testimonis que apunten a presumptes seguiments, fins i tot assetjament a la magistrada. I un arriba a apuntar que un implicat en la presumpta trama va dir que era un gran àlcool i que se l'havia d'eliminar.
4: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès a Ceuta que el seu primer encàrrec, si arriba a la Moncloa, serà recuperar la normalitat a la ciutat autònoma, que, segons ell, implica l'expulsió de la normalitat a la

0: se pone de manifiesto que la mayoría de las personas tienen uno o dos pisos y que si
1: ¿En
0: te vas
1: Cataluña?
0: a los grandes propietarios es una cantidad muy poco significativa. Entre ellos está la mujer del presidente, por ejemplo, que también creo que tiene 8 propiedades y a punto de heredar 2 más. Volviendo al tema de los reales decretos, Marta, si me lo permites, claro, el segundo fantasma es que tampoco podía entrar en vigor porque es que contradice al primero. Si hubiesen entrado los dos en vigor al mismo tiempo, las prórrogas de los extraordinarias de 2 años en los contratos decaen porque entonces entraba en vigor la prórroga automática. Claro, es que ¿cómo se pueden aprobar en un mismo Consejo de Ministros 2 reales decretos incompatibles que uno contradice
1: Al
0: al
1: otro.
0: otro? Entonces, claro, por eso se mete la puntilla de no entrar en vigor hasta el 15 de noviembre, que me sorprende cómo Sumar acepta esto.
2: 9:49, una pausa més. Continuem en temps de tertúlia després d'uns instants.
3: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Para ti y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 9 hasta el domingo 11. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
5: Benvinguts a esports 3 en joc.
4: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol.
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
9: El primer dia està com tot descol·locat, no?
10: Sí.
9: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
11: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
12: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
13: Si te dic càpsula, que te ven escap primer de tot.
14: Si a tu te dic bel,
13: pinta,
14: mur,
13: cornada.
14: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
2: 9:52, dedicam aquests darrers minuts que ens queden per arribar a les 10 per seguir abordant els diferents titulars que marquen aquesta jornada de dijous. Ja tenim data, per cert, per la vaga general, 11 de novembre, abans que fèiem un encaix, no?, al calendari. En aquest cas, la vaga coincideix 2 dies abans de l'inici de la campanya electoral per les generals. Així que vos deman per aquesta data en qüestió i per afegir un ítem més, no?, en aquest període tan inestable que tenim, no?, davant unes eleccions, davant aquest 29 de novembre, que cada vegada sembla que està més a prop, no?, i probablement seguirem debatint i analitzant i traient més notícies que complicaran un poc l'escenari, perquè ningú sap el que passarà. Que primera valoració sobre aquesta vaga, si vos sembla, que coincideix en un període delicat i important.
0: Bueno, yo primero necesitaría entender contra quién es esta huelga, porque normalmente se hacen contra los gobiernos.
1: Pero ya lo ha explicado la directora de campaña del Partido Socialista, María Jesús
0: Ya, sí,
1: Montero.
0: Contra la oposición, pero bueno,
1: ¿se le ha escapado?
0: De otros regímenes menos democráticos. Entonces a mí me llama mucho la atención. No sé, es que de verdad, tenemos dos contradicciones. Cuando tú escuchas, por ejemplo, a Pedro Sánchez en su declaración institucional de convocatoria electoral el lunes, otro mitin en Moncloa, diciendo lo bien que iba el país, yo no entiendo por qué hay que paralizar el país con una huelga si va tan bien, tenemos un crecimiento económico bestial, somos la envidia de Europa.
2: Que hi hagi una vaga general després de tant d'anys sense tenir un fet d'aquestes característiques mostra una societat molt enfadada.
0: Bueno, però el president del govern dice que va superbien i al mismo tiempo su jefa de campaña dice que es una huelga contra la oposición. No sé, yo de verdad, yo sinceramente, yo hoy pongo en valor la postura de los médicos. Que ellos han dicho, nosotros dejamos la huelga hasta que haya un nuevo gobierno con el que negociar mejoras.
2: S'ajorna, en el cas que se referia la Alicia Mateos, no? Aquesta vaga de metges. Sobre la vaga general, Guillem.
7: Bé, clar, a veure, si te poses a analitzar per què hi ha la vaga, òbviament crec que hi ha molta gent que està d'acord. Ara bé, és òbviament una vaga que tindrà una incidència electoral evident. Però també hem de tenir en compte una cosa, i és que a vegades quan analitzem la realitat, a vegades tendim a distorsionar-la. La primera és que durant aquests 8 anys que hi ha hagut un govern que han tingut problemes gravíssims, no hi ha hagut cap vaga general, i sobretot crec que els sindicats han pecat de, no sé si statu quo o el manco de no voler fer front o segons quines reclamacions perquè el govern és progressista i sobretot perquè tenien certa por. Després hi ha una qüestió i és, crec que se pot deslligar, perquè hi ha molta gent que, per exemple, segurament no votarà en el PSOE en aquestes eleccions i està molt enfadada, això ho hem vist, per exemple, a Sol, de gent que diu que no els votarà per res del món perquè consideren que també són part del problema, i veurem fins a quin punt aquesta vaga se segueix, és a dir, és seguida per la gent. Però ara bé, també hem de tenir en compte que els sindicats, quan han estat còmodes, sempre ha estat en l'esquerra. Quan ha governat la dreta, sempre hi ha hagut més conflictivitat social, i això ha estat sempre així. No és una qüestió que canviï. Ara bé, crec que, òbviament, és una qüestió electoral, i sobretot perquè crec que des dels sindicats s'entén que si hi ha un govern de PSOE amb el que hi ha a l'esquerra, tindran més por de decisió que si hi ha un govern de dreta amb PP i Vox. I això és una realitat perquè sempre ha estat així.
2: José Manuel.
10: Cuando se hacen estas encuestas de un poco el prestigio, la credibilidad de las instituciones, pues suele salir primero el ejército, en fin, pues, la monarquía, tal, y vas cayendo, y llegas a los partidos políticos y tal. Y lo último que está, ya donde hay que rascar para llegar más abajo, es los sindicatos. Bueno, pues los sindicatos han tenido una pérdida de prestigio y una pérdida reputacional brutal, se ve en el nivel de afiliación. Bueno, pues si había posibilidad de, una vez habían tocado fondo, rascar un poco más hacia abajo, pues era esta, ¿no? Yo recomiendo, si se puede citar otro medio de comunicación, es que he visto un pequeño vídeo de Susana Griso, que no es precisamente una hooligan en televisión, tiene ayer una explosión de ira, entrevistando a un representante sindical a cuenta de esto, como diciendo, pero ustedes cómo pueden tener la cara dura 8 años después de un gobierno de manifestarse contra la oposición por una cosa. Es decir, es algo que más allá de la broma, porque a mí realmente me resulta cómico, y creo que el seguimiento va a ser muy bajo, ese es mi vaticinio, va a ser la huelga general menos seguida probablemente de la historia de la democracia. Es que lo que decía Alicia tiene mucha razón. Si tú analizas el panorama internacional, los países donde la gente se manifiesta con los gobiernos son los países democráticos, y los países donde la gente se manifiesta contra los que no gobiernan, pues son Cuba, son Venezuela, son
2: 11 de novembre. Tenim data, un novembre ben calent, per cert. Tindrem un novembre, sobretot per nosaltres, els periodistes, molt intens. Me queden 2 minuts i vull fer al manco una ronda de titulars amb una xifra que no vull deixar de banda ni molt manco. Mes de juliol, de nou, rècord de pressió humana a les Illes Balears. Estem parlant de 2.080.000 persones, una xifra mai vista en un mes de juliol a les Balears. Si les comparam amb les mateixes de l'any passat, parlam d'un increment d'un 1,4%, que pot semblar poc, però amb aquestes xifres és molt. Ronda de titulars, sí, Guillem.
7: Només una cosa sobre els sindicats, per exemple, aquestes illes... perquè en aquestes illes sindicats, per exemple, han aconseguit pujades històriques amb el tema de l'hostaleria. És a dir, els sindicats, hi ha molta gent que fa feina, i aquí tenim líders sindicals que fan molta feina, i això ho saben el govern i les empreses. És a dir, que això també a vegades han de tenir en compte que no és el mateix una cosa que l'altra. I després, sobre el tema de la pressió humana, clar, hem sentit massa xerrada de contenció, però jo la realitat és que crec que no se pot contenir una cosa que està amb expansió constant. Així que no sé jo les dades d'esgost, que poden ser encara més altes, però la realitat és que en qualsevol moment s'ha de posar un fre i jo no tinc molt clar que
2: com?
7: Se pugui
2: és la gran
7: o que
2: pregunta,
7: se vulgui posar en aquest moment.
2: Com se gestiona sobre les dades? Record 2 milions, 80.000 persones el mes de juliol, la xifra rècord mai vista. José Manuel, Alicia.
0: Bueno, mientras tengamos a ENA, que no podemos decir nada, que el gobierno no nos deja tener ni voz ni voto, pues bueno, es difícil poder frenar esta creciente llegada de personas.
2: José Manuel, para acabar.
10: El 90% de las llegadas se producen por la infraestructura más importante de Baleares, que es el aeropuerto, y mientras aquí no haya nada que decir sobre los slots y el número de vuelos, pues habrá que soportar pues unas cifras que realmente en esas fechas són completament insostenibles.
2: Alicia Mateos, Guillem Porcel, José Manuel Barquero, moltíssimes gràcies per aquest temps de tertúlia, que tingueu un bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: Notícies, publicitat i seguim en ruta, aquí, al dia.
15: Al dia, IB3 Ràdio.
16: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
17: Bon dia. Avui ha entrat en vigor el primer dels reials decrets llei d'habitatge, el que inclou el gruix de mesures en espera que la Diputació Permanent el validi. Des d'avui, per tant, ja es bloquegen els desnonaments de persones vulnerables fins a 2030. A més, en el cas de pisos de petits propietaris, les administracions estan ja obligades a trobar una alternativa o assumir el deute i la mensualitat mentre duri la suspensió del desallotjament per evitar així que un petit propietari no es faci càrrec del cost social de la mesura.
18: Avui entren en vigor el gruix de les mesures, a excepció de la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, que va en el segon decret i que, de moment, no serà efectiu com a mínim fins al 15 de novembre. Així tot, hi ha algunes excepcions. L'IVA del 10% que s'aplica a pisos turístics es començarà a aplicar a partir del 1 de desembre, mentre que els canvis previstos amb la nova escala d'imputació de rendes immobiliàries ho farà ja a partir de l'any que ve. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, confia que les mesures, sobretot la que bloqueja els desnonaments, serveixin per alleugerir el malestar social, tot i que entén que es tradueixi en una manifestació. Són declaracions a Televisió Espanyola.
19: Claro que somos conscientes de este problema, entendemos perfectamente que los sindicatos lo hagan suyo, que UGT y Comisiones lo hagan suyo, y compartimos esa preocupación y lo que hacemos desde el gobierno es tomar medidas como estamos haciendo, como están ya en vigor desde hoy. Desde hoy no se pueden producir desahucios gracias al decreto que aprobó el gobierno la semana pasada.
17: I parlar de desnonaments avui és especialment parlar de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada fa 15 dies que va morir ahir finalment a l'hospital on estava ingressada després que la fessin fora del que havia estat el seu pis els darrers 70 anys. Avui el sindicat de llogateres ha fet una crida a continuar en la lluita pel dret a l'habitatge.
18: Ho ha fet a la sintonia d'IB3, la portavó del sindicat de llogateres a Mallorca, Celeste Rodríguez, fa una crida a secundar la vaga general prevista per dia 11 de novembre.
20: Lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
17: Per cert, respecte de la defunció d'Anna Mari Carmen, polèmica avui a les portes de l'Ajuntament de Madrid, on només els representants de PSOE i Mas Madrid han volgut guardar un minut de silenci en memòria de la dona.
18: Era instants abans de començar un ple extraordinari precisament per tractar qüestions relacionades amb l'habitatge. En canvi, a les Corts Valencianes, els quatre grups en representació, PP, Partit Socialista, Compromís i Vox, sí que s'han posat d'acord per iniciar el ple amb un minut de silenci en la seva memòria.
17: I tot això en ple ambient preelectoral, l'endemà que Mas Madrid hagi proposat Ada Colau com a candidata a la Moncloa pel Front Ampli, avui en una entrevista a Televisió Espanyola ha confirmat que ella sí està disposada a liderar una llista de les esquerres.
18: Sempre que inclogui el màxim de partits possibles, inclòs, ha dit, més per Mallorca.
21: Estaría incluido Podemos y estaría incluido Compromís y la CHA y Més de Mallorca, o sea, mucha gente y cuanta más mejor, no sobra nadie.
18: Després de descartar anar sota el paraigües d'unes sigles estatals, ara Més ha iniciat converses amb formacions com Sumar, Podem i Esquerra Unida per intentar reunir el màxim de forces progressistes en una candidatura única per al 29N.
17: I un darrer apunt en aquest cas que ens arriba de la plana estatal perquè ha mort José Manuel Beiras als 90 anys. Era un referent del nacionalisme gallec amb una dilatada trajectòria política. Va liderar, entre d'altres càrrecs, el BNG durant més de dues dècades. I amb aquest apunt arribem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 11.
16: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: Són les 10 i 5 minuts. Nosaltres continuem aquí al dia a través de la ràdio, també a través de la televisió i en aquestes hores sempre puntuals amb la nostra cita amb el temps. És una situació, la d'avui, més tranquil·la que aquests darrers dies, però encara tenim pluja a alguns punts. De fet, durant la matinada les precipitacions han afectat sobretot la Serra de Tramuntana. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marti. Sí, a la Serra de Tramuntana, en zones de Solla, s'han registrat fins a 22 litres per metre quadrat i la previsió és que la pluja pugui tornar a guanyar protagonisme a partir del cap vespre, sobretot a Menorca i a punts del nord-oest de Mallorca.
2: I avui també notarem una baixada de les temperatures. Les mínimes ja han baixat dels 20 graus a alguns punts de l'interior, així que aquesta matinada i a primera hora del dematí la sensació és més fresca. I demà divendres el descens encara serà més generalitzat, amb màximes que no superaran els 22 graus.
0: Atenció també a la mà, perquè la situació marítima es complicarà especialment al nord-est de Mallorca i Menorca, on hi ha avisos actius.
1: Sí, AEMET manté precisament l'avís groc al nord de Mallorca i a Menorca, també, com podeu veure en aquest mapa, la zona costanera estarà en avís taronja per precipitacions que poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora entre les 12 del migdia i les 9 del vespre. La part de la costa, òbviament, també per mala mà. Per tant, jornada tranquil·la d'entrada, però amb un ull posat també en el cel, sobretot al nord de les illes, i amb temperatures que continuen baixant de mica en mica. Per tant, podríem dir que la tardor es va fent notar poquet a poquet.
0: Ampliarem aquesta informació en uns minuts amb Albert Darder, el nostre home del temps, però abans compartim alguns dels vídeos que ha mostrat estat meteo de les illes, en què veiem aquesta pluja intensíssima de certs punts en concret.
1: Sí, mireu com va ploure ahir, per exemple, i va fer aquesta ventada a Sillot, els contenidors surant i també sortint disparant, i també els arbres moguent-se moltíssim. També pluja intensa, en aquest cas, a una finca de Porto Cristo, on també hi va ploure amb bastanta intensitat, també bufava fort el vent, i a Porreres, concretament en el santuari de Montissiona, aquí ho podeu veure, també en va caure una de bona. I aquest darrer vídeo que compartirem és de Manacor. Una bona aigada en aquesta zona de Mallorca, la zona de Manacor, Porto Cristo, Sillot, on també, com deim, va caure molta d'aigua.
0: De moment un dia de més tranquil·litat, però de moment, perquè obrim les finestres, aquestes càmeres, les beauties, les càmeres que ens mostren el temps en directe. La primera estampa és de Sant Tomàs, a Menorca, on sí que veiem encara restes d'onatge, tot i que llueix el sol i no tenim núvols que puguin amenaçar pluja, no al Manco en aquest moment en concret. Tenim més finestres que obrir? Una més en concret, que analitzem tot d'una, la del Puig de Maria, a Mallorca. Aquí sí que veiem fortes ràfegues de vent que estan afectant fins i tot el moviment de la càmera i alguns núvols que podrien amenaçar pluja, com hem comentat abans en les previsions. Així que, si mos seguiu, després el nostre home del temps podrà concretar i podrà matitzar la previsió meteorològica per les pròximes hores. De moment, nosaltres continuem i continuem analitzant aquest debat tan encès, tan actual sobre habitatge. Un debat que està més viu que mai, perquè davant les protestes i les propostes polítiques d'importar sistemes, per exemple, de lloguer, regulacions inspirades en els països nòrdics o centroeuropeus, com els controls de rendes, les limitacions a grans tenidors, avui mos demanam, mem, aquí funcionarien alguns models, se podrien importar?
2: Clar, perquè algunes anàlisis expliquen que Espanya, en termes generals, es troba estructuralment millor que països com Alemanya, Suècia o fins i tot els Països Baixos en matèria d'habitatge, i que el nostre gran error és voler-ne copiar el model perquè aquí no s'adaptaria.
1: No, de fet, hem de dir que les Balears, amb els preus de lloguer i de compra absolutament disparats, aquesta afirmació pot sorprendre i molt. Com s'aplica? Idò, en volem parlar i volem saludar d'entrada en Sergio Nassarre, que és un dels principals experts acadèmics en dret d'habitatge a Espanya, i li volem traslladar precisament aquesta pregunta. Sergio, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, com esteu?
1: Bon dia. Bé, vostè és molt contundent, no? Copiar aquests models és triar un camí cap a un fracàs. Per quin motiu?
3: Bueno, això no és una opinió meva, són dades de Eurostat, que avalua el sobreendeutament familiar a les ciutats, a tots els països europeus, i constantment veient com països de la Europa Nòrdica, com estàveu dient bé, i aquí entren models com Àustria, Alemanya, Dinamarca...
0: Sergio, si no li sap greu, li interromp per millorar un poquet aquesta connexió, que si no se'ns perd part d'aquest missatge interessant. Canviem la connexió de Sergio Nasarre per via telefònica i així segur que el podrem escoltar millor. És curiós el que diu aquest expert, fundador d'una de les càtedres UNESCO en habitatge a Espanya, perquè sempre s'ha parlat, no?, de si seguir els models europeus nòrdics, de limitar lloguer, d'augmentar el parc públic, sens dubte podrien funcionar, augmentar el parc públic sí que encaixaria dins aquesta proposta al nostre país, però el senyor Nasarre explica que alguns models no s'acabarien d'adaptar perquè cada país té unes característiques diferents. Analitzarem amb ell aquesta qüestió i sobretot li farem la gran pregunta. Si segons la seva tesi aquests models no se poden adaptar, i de quins serien els models? Crec que podem recuperar Sergio Nasarre. Li recordem la pregunta, vostè feia referència, que és una tesi en concret. Per què copiar aquests models seria un camí al fracàs? Ho explicam, Sergio, ara sí.
4: Sí, bàsicament estem basant aquests treballs en les dades d'Eurostat, que demostren que clarament en aquests països, per exemple, l'Europa Nòrdica, com estàvem dient bé, per tant, aquí entra Àustria, entraria Alemanya, entraria Dinamarca, França, els Països Baixos, Noruega, Suècia, Anglaterra. En tots aquests països les famílies estan més sobreendeutades a causa de l'habitatge que a Espanya, per exemple, o a Portugal, o a Malta, o fins i tot a Itàlia, no? Això vol dir que el model nòrdic que han portat des de la Segona Guerra Mundial, que és bàsicament promocionar el lloguer per les famílies en contra de la propietat privada, els ha portat a un model de concentració de la propietat privada. Això només ho hem viscut a Espanya els darrers 10-12 anys, quan hem vist una acumulació de propietats en mans de grans tenidors, en grans de fons, en mans d'estrangers, perquè hem estat precisament copiant aquest model. En canvi, el model tradicional mediterrani doncs, és un model de promoció de la propietat privada molt distribuïda entre les famílies. I això és precisament el que s'ha estat atacant, jo crec que sense sentit, especialment des de 2007, encara que hi ha hagut lleis que ho han complicat encara més, com la llei 5-2019 que tenim ara en vigor.
0: També assegura que això és un poc mal d'entendre, però segur que vostè tindrà el seu argument i ho explicarà bé. Que Espanya es troba estructuralment millor que països com Alemanya, Suècia o fins i tot els Països Baixos en matèria d'habitatge. A què se refereix exactament?
4: Bé, sempre estem parlant, com deien, del sobreendeutament familiar. És una dada objectiva que la dona Eurostat, per tant, que és l'Agència d'Estadística Europea, i això vol dir quantes famílies a cada país, a les ciutats, estan dedicant més del 40% dels seus ingressos al manteniment de pagament de lloguer, per tant, pagament d'hipoteca, però també gas, electricitat, internet, és a dir, tot el que tingui a veure amb el manteniment de la llar.
1: Comentàvem abans a la introducció, senyor Nasarre, que Espanya, o dèiem, no?, que d'alguna manera es troba estructuralment millor que països com Alemanya, Suècia o fins i tot Països Baixos en matèria d'habitatge. Clar, d'entrada mos costa assimilar o entendre que això és així, ara ho explicava vostè, que és allò que feim malament, que és allò que hauríem de rectificar i canviar, tot i que, evidentment, com explicava vostè, no mos poden comparar amb altres països europeus, que cadascú té la seva situació i la seva situació és única i especial. Què feia malament?
4: Bueno, jo el que crec que estructuralment s'ha fet malament va ser una decisió que es va prendre, una decisió purament política, el 2007, de dir que doncs, les famílies de classe mitjana, mitjana baixa i baixa, doncs, no podien accedir al crèdit hipotecari. Per tant, el que es va fer des de llavors va ser doncs, bueno, espitjar-les cap al mercat de lloguer, que com tots sabem sempre ha estat més car a Espanya que comprar una casa, que un crèdit hipotecari. I, per tant, això va ser un greu error, és a dir, condemnar a que les famílies amb menys recursos acabin sent llogateres dels rics, no? D'aquells únics que, mica en mica, han pogut anar comprant, i comprant no una, sinó dos i tres, doncs potser més cases, no? El que ens queixem ara doncs, dels grans tenidors, ens queixem ara dels fons. És a dir, aquesta gent, diguem, podríem dir, no existia fins fa 10-12 anys, quan a base de normes que s'ha espitjat a les famílies a llogar, a les més humils, doncs uns altres han anat comptant, no? Si amb això afegim que, clar, davant d'aquest drama, d'aquest gran error estructural des del començament, entenc, no?, que els governs autonòmics a nivell nacional s'han posat nerviosos i escolta, això se'ns va de les mans, doncs cada vegada han començat a fer lleis més intrusives a les relacions privades contractuals. Primer amb el lloguer i després amb les compraventes, com estem veient amb els decrets d'aquests dies. I això què és el que implica? Doncs un segon gran problema estructural que ningú realment doncs vol atacar, que és la inseguretat jurídica. Ningú sap ben bé doncs a què s'arrisca quan està llogant, a què s'arrisca quan està comprant. I llavors això només crea més que caos, no? I això encara ho complica més, perquè aquell mercat on s'han trobat aquestes famílies, els migrants, els expats, els divorciats separats, els joves que acaben que estan fent una família, que volen formar una família, ja, tota aquesta gent s'ha trobat al mercat de lloguer.
0: Ja, vostè que explica, més, clar, és que el panorama ha evolucionat moltíssim en el temps, no? I res té a veure aquesta situació si la comparam amb la situació de fa, ja no hem d'anar ni a 20 anys, sinó tan sols a 10 anys, no? Ja és un escenari completament diferent. Ens encantaria mantenir la conversa amb el doctor Nasarre, però és veritat que a vegades falla un poquet la qualitat del so i per aquesta raó l'hem d'acomiadar, no sense demanar-li al manco una segona intervenció en un futur, perquè són debats molt interessants, tothom se demana, no? Què és el que falla, què és el que s'ha de fer? Hi ha experts en diferents teories, nosaltres ens comprometem a escoltar-les totes, no? Perquè són moltes les veus que tenen a dir sobre quin és realment el problema de l'habitatge. Senyor Nasarre, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies, adéu, bon dia.
0: Igualment. A vegades també, com que el problema és tan greu, no? I és tan dur i tan mal de dur i d'abordar, i tan difícil, sobretot a l'hora de cercar una solució que a vegades se necessita, tot i que és difícil desdramatitzar un poc el que està passant. Vos plantejaré una pregunta existencial, no? I li llevarem un poc de ferro a tota qüestió de l'habitatge. Què és més fàcil, trobar pis o trobar l'amor de la vida?

0: Y mientras Daniel Diges, Sons en Jimmy Jump, mos canta aquest Algo Pequeñito, contar-vos que el pis més petit anunciat històricament a l'estat espanyol amb ús residencial és una golfa de 5 metres quadrats útils, 8 metres quadrats construïts. Situada aquesta golfa al barri de les Lletres, al centre de Madrid, que es va posar a la venda per... recordeu, 5 metres quadrats, es va posar a la venda per 65.000 euros.
1: Una ganga, una autèntica ganga.
0: Una xeripa, una absoluta.
1: 65.000 euros amb una superfície de 5 metres quadrats útils, catalogats, com a ús residencial en el cadastre.
0: També haurien de denunciar en el cadastre.
1: Sí, totalment. S'ubicació, allà on poden trobar aquest piset, és en el barri de les Lletres, a Madrid.
2: Bona
1: finca,
2: zona, això
1: bona
2: sí.
1: Bona zona, sí. Clar, aquí, segurament, perquè és una finca de l'any 1960, gent i devia deixar el trastum. Era un traster, una golfa, és un traster.
2: Ho descrivim per als oients de ràdio. És vera, a més, té només un espai per un llit,
1: ja
2: o el que
1: acotat.
2: Se pot intueix que hi ha un llit. Del bany no està ni se l'espera perquè no surt, no sé, un...
1: Bé, a darrere la llalera, a darrere la llalera hi ha un inodor. Ha un
2: no
1: vàter.
2: Havia vist, que només guaita la tapa.
1: Clar.
2: Sí, que damunt de està...
0: Això també passa a París, que hi ha moltes golfes històriques en els pisos antics de París que solien ser habitacions de servei. Que ara aquestes cases ja ningú utilitza, que ara estan grosses, estan com a fragmentat, i també hi ha pisos de 8 metres quadrats que també se venen a preu de ronyó.
2: Té termo, té minigelera...
0: Tot en 5 metres, Marta, tot ha de ser mini, estimada.
1: En aquest cas, aquest sabon, però és una tendència que sobretot en ciutats com Madrid, per això que deien Xisco, per aquest tipus d'edificis que dalt hi havia les golfes, ara se posen en format lloguer moltes d'aquestes golfes, on has d'anar pràcticament acotat per tot, perquè, clar, és la teulada de l'edifici, i ho posen en lloguer per 1.200-1.500 euros per estudiants, que venen per aventura a estudiar 3-4 mesos, i després ho enllacen en lloguer vacacional, per tant... 5-6 metres quadrats per un lloguer de 1.500 euros, tu diràs.
2: Conclusió, idò, què és més fàcil, trobar l'amor de la vida o trobar un pis?
1: Jo no ho sé, però vos he de dir una cosa.
0: Jo som un romàntic.
1: Idò, jo, mira, jo soc, no seré tan romàntica perquè jo penso que sigui difícil o no, sense parella se pot viure, però sense un habitatge digne no se pot viure, o no s'hauria de poder viure. Per tant, és igual si no tenim parella, però un habitatge mos convé tenir-lo.
0: Per tant, Jana Maria Marotomuna,
1: aquell
0: refrany castellà que deia contigo pan i cebolla, i tota la resta ja vendrà, ella, set cebes, se les vol menjar tota sola, dins una bona cuina.
1: I les vull pelar jo.
0: Exactament.
1: Faltaria més.
0: Perquè en aquesta vida s'ha de saber pelar cebes. I no t'has de queixar de pelar cebes, perquè pelar cebes de vegades és una bona, és un bon ofici.
2: I Xisco Nadal?
0: Home, jo som un romàntic i crec que és més fàcil trobar l'amor de la teva vida que una bona casa, perquè la casa també depèn de les oportunitats que tu tinguis i, sobretot, del punt de partida des d'on arranquis. Jo és que estic cansat de sentir entrevistes de gent, no, és que fent feina, no anant de viatge, no demanant un cafè d'especialitat, etcètera, te podràs comprar una casa, que me diguin on. Ho dic perquè, de vegades, investigues una mica, grates un poquet en aquests personatges i descobreixes que és que tots són o fills de propietaris múltiples o fills de professionals liberals que ja tenien un patrimoni fet i clar, no és
1: que no han sortit des de la mateixa casella, que no han sortit uns altres.
0: No és el mateix partir entre 100.000 euros ja dins el banc que t'han deixat que partir de zero.
2: Quan dius que tu ets un romàntic, idò, tu, en lo bueno, en la malo, en la salut i en la enfermedad...
1: No, jo també,
2: No, però és molt equilibrat el vostre discurs.
0: Tampoc hem de romantitzar en excés lo d'estar enamorat. Primer, per estar enamorat, com deia Ayn Rand, per poder dir jo t'estim, primer és necessari poder dir jo. I per poder dir jo, has d'estar bé d'escapat, bé tot sol, i has de saber tirar cap endavant. T'ho dic perquè de vegades mos pensam que estar enamorats, o quan gent no sap si separar-se o no, tenen un fill. Dius, escolta, és que aquesta no és la solució.
2: Primer,
0: d'estar bé tu, després en parell, i després ja te plantatges ampliar aquest cercle.
2: No és un tòpic, però és així, i així és sorda, Joana.
0: S'ha vist així, massa greu.
1: I insistim, se pot viure sense parella. Que vull dir que has d'anar a Marta a fer la broma de trobar la mitja taronja, no hem de cercar mitja taronja. No, tot i que són...
2: Exacte. Exactament, i no és un tòpic, i no és un tòpic. Molta gent
0: jo,
2: diu,
0: triar per triar, no sempre m'he considerat un mango.
1: Un mango? Però,
0: si m'apurau.
1: No,
0: una cindri. És que ella, a ella li donen un ditet i ella va humiliar. Ella sempre grata, encara per llevar-te més terra d'expressions.
2: Mira, no vos faré la pregunta de amb quina fruita vos identificau, perquè crec que això ja és informació.
0: Jo som un mango madurito.
2: Això ja ho has dit, i ni que no.
0: Com sa cançó de la Paulina.
2: No necessitem aprofundir més. Són les 10 i mitja, una pausa més per publicitat i continuem.
3: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: De dilluns a divendres a les 5...
5: Jo conec en Quico Rivera.
6: Súbele el mambo.
7: Quin nivell... Maribel.
5: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
8: ¿A 200 euros? Ya se podría un pan menos en Paquirri.
7: Pues pasas el feed de la Pantoja como a pagar 200 euros.
5: Y va a llenar ya, tal, no sé qué, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
9: Yo ya no trabajo con él.
7: No.
8: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
5: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
8: Molt bé.
4: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
8: Per favor.
4: Xiu-xiu.
7: I li deim que te deu 200 euros.
5: Exacte, i li tornem a recordar.
4: IB3 Ràdio.
10: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
11: Benvinguts a Esports 3 en joc.
10: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
2: Són les 10 i mitja, 10 i 33 minuts. Si just vos incorporau en aquest moment, vos trobau al dia a través de la ràdio, també ens podeu seguir a través de la televisió. I ja que posam el focus al cap de setmana, parlarem del temps. Després d'aquesta mostra de la pluja i de vent que van tenir, sobretot ahir, a diferents punts de les illes, sobretot a Mallorca, volen posar una mica d'ordre en aquesta situació meteorològica que vivim, companys.
1: Sí, recordem-ho, avui tenim una jornada més tranquil·la, però encara amb possibilitat de precipitacions al nord de les illes, especialment al nord de Mallorca i també a Menorca, i amb un nou descens de la temperatura que se notarà sobretot demà.
0: I també tenim la mà més alterada al nord-est de Mallorca i a Menorca amb avisos actius. Però què hi ha darrere d'aquests canvis de temps? D'on venen aquestes pluges, aquest vent i aquesta baixada de temperatures? I sobretot, què podem esperar els propers dies?
2: Volen entendre una mica millor i sobretot saber si aquesta entrada de la tardor serà puntual o si realment deixem enrere les temperatures més altes. Ja ens acompanya el nostre home del temps, Albert Darder. Bon dia.
12: Molt bon dia.
2: Què ha passat aquestes darreres hores? D'on venen aquestes pluges i sobretot aquest vent que hi ha hagut a alguns punts de la Serra de Tramuntana, de Mallorca, sobretot?
12: Ahir teníem vents del suroest, que eren de llebeig, i ara actualment estan girant. I molta atenció, perquè demà apareixerà un dia de novembre. Demà hi ha una baixada tan contundent que ja se començarà a notar avui vespre, però és que demà...
2: O sigui, poden treure
1: la
2: placedeta per dormir, per exemple.
12: Pràcticament.
2: Què dius?
12: Sí, avui vespre, i sobretot també el vespre des divendres en el dissabte, se notarà una forta baixada. Només seran dos dies, després tornaran en els valors que tenim avui. La Joana ja posa cara de resignació, ho entenc.
2: Però atenció al titular, dos dies de xiqueta.
1: Dos
2: fina,
1: dies de xiqueta.
2: Fina, fina.
1: I com a mínim els llevarem les ganes de damunt, no? Perquè en tenim de ganes de posar-me la xiqueta. De totes maneres, si tornem en els valors d'ara, tampoc tindríem uns valors com els que hem tingut. Vull dir que la cosa s'ha afluixat una mica.
12: S'ha
1: no?
12: normalitzat, podríem dir. Ara hi haurà aquesta baixada, després se recuperarà de cara a només dissabte, i les temperatures sembla que quedaran en valors normals per mitjans d'octubre.
2: Ja, no ja veiem... tindrem aquella temperatura que tocava, no? Perquè sí, tot el temps, vosaltres, els homes del temps, dèieu, tenim una temperatura molt més alta de l'habitual per aquesta època de l'any,
12: sí,
2: a partir d'aquests dos dies normalitzem la situació, no?
12: Sí.
2: Val.
12: Fins i tot demà estirem per davall del que toca, després ja puja un poc i queda normal. Ja s'han acabat les anomalies aquestes tan fortes que teníem de temperatures anòmales per l'època de l'any. Això acaba. I ara ho podem explicar en xifres. Ara mateix, a dalt d'Espull Major, hi ha una temperatura que és de 11 graus. Està previst que avui vespre baixin a 5.
2: O sigui, avui, quasi dia d'hivern al Puig Major.
12: Sí, sí,
2: avui impressionant, vespre. Impressionant. Demà és el típic dia que veurem de tot, gent amb les lliquetes, sí, fins i tot aquells que s'emocionen i treuen un abric finat abans de temps. Demà serà un dia d'aquests. Deies, de ballar la temperatura és molt notable, sobretot al Puig Major, en aquest cas. Algun fet significatiu d'aquesta matinada que serà especialment freda?
12: Pot haver precipitacions, també. En l'entrada de tramuntana podem esperar dues coses. Una forta ventada a la zona de Menorca, la tramuntana ja pegarà fort, atenció a Menorca, i després possibilitat de precipitacions a la meitat nord de les illes, així com en els vents. No serà una cosa de ploure tot el dia, no. Seran ruixades puntualment fortes i preferentment a la zona nord. Això és el que sembla ara pels mapes que van de consultar ara mateix.
0: Clar, a Solla s'han registrat fins a 22 litres per metre quadrat durant la matinada. La serra tramuntana torna a ser una de les zones més exposades en aquest canvi de temps?
12: Depèn del vent, però ara mateix...
0: En el vent que tenim ara.
12: Sí, també. Perquè ara ja està girant a tramuntana i ara mateix sembla que serà la zona més afavorida per les precipitacions, i aquí tenim totes llistat on se pot veure perfectament. Ahir mateix varen fer 48 litres a Lluc, tot i que els vents ahir eren de llebeig, ara s'està produint ara el gir cap a tramuntana.
1: Hem vist algunes imatges de Sillot, de Porto sí. Cristo, de Manacor, i veiem com aquesta combinació de pluja, bastanta pluja, amb vent. És per aquest canvi que des de vent que bufava d'una manera i després va canviar fent-ho d'una altra? Per què d'entrada plou molt a una zona i després per dir que no plou gens a una altra banda? És precisament per tot això que explicaves o no té res a veure?
12: Sí, perquè són ruixades localitzades. No està enxegant de la formació d'una borrasca, que se formi un sistema frontal que mos passi per damunt. No, no. És inestabilitat. Inestabilitat vol dir ruixades poc democràtiques, per dir-ho de qualque manera, que la repartició és molt aleatòria i depèn del municipi, una banda pot fer molt i l'altra caure molt poc, o gens.
1: I el que ha plogut, per exemple, en aquell lloc que dèiem, en Xisco de Solla, però també jo te comentava Porto Cristo, Manacor, Sillot, la quantitat que ha plogut, poden considerar que és molta pluja o mos ho parell perquè fa estona que no veiem ploure?
12: No, és la pluja que se pot esperar un mes d'octubre. Aquestes quantitats enruixades, és a dir, podria ser molt pitjor. Podríem estar davant situacions de danes molt actives de 100 o 200 litres, que això no ho volem perquè només causaria danys. Per tant, millor el que tenim ara, que la terra vagi beguent poc a poc en diferents ruixades, en diferents dosis, i així que vagi passant temps entre una ruixada i l'altra, i així mos estalviant disgustos.
1: Tenim alerta taronja a la mà, a la zona de Menorca. La situació se complica en aquesta zona, especialment quan de manera nord-est de Mallorca i Menorca. Quines precaucions haurien de tenir? No sé si també durarà també aquests dos dies i ja està, o si s'estendrà una mica més el tema de la mà.
12: Seran aquests dos dies, bàsicament, que hi ha una entrada de tramuntana desaconsellable a la navegació, perquè, ja et dic, serà més a la zona de Menorca, però el vent pot bufar en ratxes moderades. De fet, ahir en Espull Major van fer una ratxa de 94 per hora, i no era de tramuntana encara, era de llebeig. Per tant, si la cosa batalla entre la tramuntana i el mestral, esperen ratxes que en els cims poden passar a 100 per hora. I ja vos dic, tema precipitacions, només les esperam avui vespre i aquesta propera matinada, com a molt tard, demà de matí. Perquè pel cap de setmana ja no esperam precipitacions, d'això no hem de passar pena, tot i que se notarà la refrescada, sobretot demà i dissabte, diumenge ja pujarà una mica, però la nit des divendres en el dissabte, les temperatures mínimes poden ser interessants.
0: I ja quedaran aquestes temperatures o és una cosa puntual que mos feim il·lusions i de mare, ha arribat el moment, com deien a Marta, sí, de treure la brilla de tota la Rebeca.
2: Sí, és que tu vol fer la pregunta de si ja poden fer el canvi d'armari. Exactament.
12: Les temperatures nocturnes ja se quedaran així baixes aquests dies. Les nocturnes...
0: Sí, però tornem a tenir episodis de calor.
12: No,
0: això
12: no se veu ja. No, no, aquestes calorades que varen tenir per setembre,
7: això... El cel gràcies.
12: Això no se veu, perquè, ja vos dic, per octubre, els mapes que hem vist ara mos posa una línia tèrmica que està molt en la mitjana del que tocaria per aquesta època de l'any.
0: Home, és que menjar castanyes i moneta sí, torrat amb aquesta calorada...
12: Ai, sí, no
7: convé massa.
0: No ve molt de gust.
12: No, és la veritat.
1: Dos dies, però cap de setmana que ve, hi ha qualque cosa que me'l vulguis destacar de la previsió meteorològica per el cap de setmana, per la setmana que ve?
12: Per el cap de setmana no hem de passar pena per les pluges i la setmana que ve pinta bastant avorrida perquè entrarem dins una falca anticiclònica per tant avorriment, tot i que com que estirem dins anticicló no hi haurà vents del sud d'aquests que mos duen calors. I el dematí farà fresca i al migdia temperatures agradables. Alerta amb els constipats, també.
2: Arriba la tardor, companys, de bon de veres. Ja se pot dir, ja és oficial.
0: Jo van dir-li adéu en Albert, volia demanar-li que tenc bastants amics que aquest cap de setmana parteixen a Madrid.
2: Ja començàvem amb les preguntes personals.
0: Perquè els esdeveniments a Madrid plourà aquest cap de setmana.
1: No, t'ho dic jo que no.
0: Poden
1: no,
0: anar, no. Però han d'anar en roba d'abric o també sí, farà calor? Ho dic perquè hi ha molta gent que va al concert d'en Shakira.
12: Sí, farà fresca.
0: Jo he conegut 5 persones que aquesta setmana són a Madrid a veure una Shakira i es percebre que han de posar dins la motxilla.
12: No, ja se calma el tema. Aquest dia se podria veure en els informatius, no? Pel tema de l'acampada que hi ha sol, se podria veure les ruixades que se produïen, les ventades fortes, les precipitacions, perquè que això ja va passant i la inestabilitat se desplaça cap a l'est, cap a nosaltres, precisament avui vespre, i després ja la falca anticiclònica englobarà tota la península i Balears.
2: O sigui, que qui hagi d'agafar un avió aquest cap de setmana, qui hagi de traslladar-se, que sepi que el manco a la península tampoc plourà. De moment, aquesta és la previsió meteorològica i si voleu treure les etiquetes, és oficial, se pot. No tant per fer el canvi d'armari sencer, que volia saber Xisco Nadal, però sí, el manco una etiquetada, una flaçadeta, veure la peli dels divendres,
12: ai,
2: tapadets.
12: Sí.
2: Per favor, quanta enyorança
12: d'aquest
2: moment.
12: Tinc un granet ja d'això, sí, sí.
1: I abans li... I de posar l'arbre de Nadal, també ho pot dir.
12: És que, no, antes li comentava a Joana fa una estoneta que he comanat per un magatzem, que tothom sap, he comanat un llumet de Nadal, d'aquests que fan música, que tenen diferents funcions amb aplicació, ara m'han d'arribar i mira, ja...
1: Ja les postres.
2: Una pausa per publicitat, Albert Darder, que tinguis un bon cap de setmana també.
12: Igualment.
2: Tu, i parlarem, mira, d'una cosa que va molt relacionada amb les pluges, ara mateix, les humitats que tornen a casa. Vos contam com evitar-les, perquè avui ens visita l'arquitecte tècnic Lluís Marín, així que pareu molta atenció perquè el tema és molt interessant, sobretot aquí a les Balears, hi ha moltíssimes cases que tenen aquest problema, el de les humitats.

0: o en totalitat.
1: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
0: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
1: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
0: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
1: Si ens veniu seguint des de fa una estona, sabreu que hem parlat del temps, de la previsió meteorològica, d'aquesta davallada de les temperatures que sembla que ja és una realitat, de les pluges que tenim just ara i que ens acompanyaran al manco unes hores, i sobretot també divendres, però no durant el cap de setmana. I clar, què passa amb les pluges? I del que tornem a parlar, d'humitats, d'aquestes taques negres, a vegades a les parets, pintura que es desprèn, aquella olor tan característica, tancat, i és que és arribar la tardor i aquestes humitats tornen a ser un mal de cap per moltes famílies. Així que avui volem saber què hem de fer, sobretot si les tenim ja a casa.
2: Sí, Marta, perquè aquí a Balears, on tenim un clima amb molta humitat ambiental, el problema pot ser especialment habitual en certs habitatges. Però alerta, no tota humitat té el mateix origen. Pot venir d'una filtració, pot venir d'una fuita, de la humitat que puja d'en terra, o simplement de la condensació. I saber d'on ve és fonamental perquè pintar damunt una taca o posar-hi un producte, per exemple, antihumitat, pot solucionar el problema o no. Només unes setmanes, per ventura. Però si no atacam a l'origen, per ventura la cosa s'estendrà i se posarà pitjor, s'empitjorarà. Avui volem saber com podem detectar aquestes humitats, com prevenir-les i sobretot què podem fer quan ja les tenim dins de casa nostra. Ens acompanya, ja ho havíem anunciat abans, l'arquitecte tècnic Lluís Marín. Bon dia, Lluís, com estàs? Benvingut.
3: Què tal? Què tal, com estàs?
2: Bé, d'entrada, Lluís, quins són els tipus d'humitats? Ara dèiem una miqueta la diferència, no? Que pot venir d'una fuita, pot venir d'una humitat, pot venir bé, de la condensació també de l'ambient o d'una filtració també. Com ho podem destriar? Què hem de fer? Hem de cridar qualcú? Ho podem saber nosaltres mateixos? Perquè moltes vegades fem allò de fem una mica de neta amb lleixivet i pintar-me damunt i això no és la solució sempre.
3: No, vamos a ver. Cuatro pinceladas para distinguir un poco qué es cada una, porque como bien decía Joana, al final un mal diagnóstico en la humedad, al final lo que nos puede hacer es invertir tiempo, esfuerzo y dinero en reparaciones que no vienen al caso, que no son las adecuadas, ¿no? Básicamente tres tipos de humedades. Humedades por capilaridad, son esas humedades que nos vienen desde el subsuelo y nos vienen por absorción de los materiales. Esa la vamos a distinguir fácilmente porque están en la parte baja de los muros, generalmente muros en contacto, pues como decía, con el terreno, plantas bajas, sótanos, paredes que estén sobre terrazas donde se acumule agua y generan pues eso, desconchones en la parte baja y muchas veces afloran incluso esas sales de color blanquecino, que eso es síntoma pues de que son este tipo de humedades por capilaridad de agua proveniente desde el terreno. Otro tipo de filtraciones, las producidas, o de humedades, las producidas por filtraciones. Filtraciones tanto de cubiertas, del envolvente del edificio, como por instalaciones, a veces tuberías de saneamiento, fecales, pluviales, aires acondicionados y tal. ¿Qué vemos ahí? Normalmente lo que vemos son desconches en pintura, en revestimientos, manchas de color marrón y normalmente manchas puntuales en el punto donde o en la zona donde se está produciendo esa filtración. Suelen no ser humedades más generalizadas. Y por último, las humedades por condensación, que son aquellas que se producen por precisamente la condensación, la precipitación de la humedad que tenemos en el interior de la vivienda, sobre paramentos, sobre paredes, normalmente paredes frías de la vivienda, y son las que podemos distinguir por ese afloramiento de moho, esas manchas.

0: negras que decíais anteriormente en las superficies de la de las paredes. Básicamente, ya te digo, estos tres tipos de humedad.
1: Ja l'hem identificada, imagina, tenim X tipus d'humitat. Clar, hi ha algunes que són molt males de erradicar, per exemple, si tens un sòtan que no té ventilació, se pot arribar a tenir un sòtan que no faci olor o humit si no tens una ventilació, això se pot aconseguir?
0: Hay situaciones donde es sumamente complejo, quiero decir, y más con construcciones que no fueron construidas o ejecutadas para según qué situaciones o para asegurar que esa envolvente pues fuera estanca por temas de filtraciones, habla de sótanos y tal, o que no tienen una renovación de aire adecuado. Es complicado. Hay muchas circunstàncies donde no podemos atajar según qué tipo de humedades.
1: Hay algunes que te basta gastar-te un X2Bs i altres que són molt cares, no? Depenent del cas en concret.
0: Sí, sí, sí. Y algunas que no te digo convivir con ellas, pero tomar o hacer medios,
1: ¿no?
0: O generar aislamientos o ventilaciones o lo que sea para poder no erradicar la fuente, porque muchas veces es imposible, no podemos construir un edificio de nuevo, refiero sobre todo a filtraciones del terreno o desde la calle a sótanos, que a veces es imposible. Es posible levantar la calle para impermeabilizar de nuevo el edificio, pero convivir con ello, colocando trasdosados, ventilaciones, sistemas para al menos que los
1: artificiales,
0: efectos...
1: Claro.
0: Sí, sí, y evitar que los efectos de esa filtración pues estén en la vista o nos puedan perjudicar. Pero desde luego hay fuentes que no podemos atajar siempre.
2: Ara has dit una cosa també molt important, no? El tema de la ventilació. Creus que ventilant poc, que oretjant poc que nostre? Això també és una... A vegades tenim tancada un habitatge o una... Basta una habitació que a vegades, perquè m'ho anem a fer feina, no la ventilant suficient. Han de ventilar més.
0: Bo, és important. Es importantísimo para ese tipo de humedades, el tercero que os decía, que son las humedades por condensación. La humedad de condensación se produce por eso, porque tenemos un ambiente muy húmedo en el interior de la vivienda y tenemos también una circunstancia, y es que las paredes de esa vivienda, la envolvente, son paredes frías. Entonces ese agua, ese vapor que tenemos en el interior de la vivienda, acaba precipitando, como decía, acaba condensando, se generan gotas en la superficie y al final nos acaban saliendo esas manchas. Entonces, por eso decía que un diagnóstico es muy interesante, porque a veces nos toca peritar intervenciones ya realizadas con un mal diagnóstico, donde se han impermeabilizado cubiertas, fachadas y tal, y el problema simplemente es un mal uso de una vivienda, esa falta de ventilación, ese generar mucha humedad dentro de la vivienda, pues genera esas manchas, como decía, y es algo que no debemos hacer grandes inversiones. En este caso, simplemente es cambiar nuestros hábitos de uso de la vivienda.
1: Anem a canviar aquests hàbits i a mantenir, no?, aquestes humitats a ratxa. Imagina't que mos ha sortit una taqueta a un cantó, perquè solen produir-se a un cantó, a la dutxa, etc. Com la solucionem? Tu què faries?
0: Primero cambiamos esos
1: hábitos. I en poc dos ves, vinga, anem a intentar, perquè és veritat, la vida està com està, el que pugui, no?, de les nostres mans. Evidentment, si és un problema més greu, ho haurem de cridar un professional, però aquestes petites humitats, tant a la paret, a la dutxa, tu com les solucionaries?
0: Si són humedades por condensación, como decíamos, no requiere de grandes inversiones,
1: obrir,
0: sino cambiar costumbres, cambiar hábitos, como decía, abrir y ventilar. A veces cuesta mucho. Como técnico, muchas veces nos enfrentamos a propietarios, a clientes, que cuando les expones cuál es realmente el problema, pues te miran con una cara de escéptico, como diciendo, ¿qué me estás contando? O sea, no te creo. Bien, ya está, te lo cuento. Hicimos en cierta ocasión aquí una prueba con el papel.
2: ¿Te replanistes en tot?
0: Sí, no. los hay, pero bueno, les aconsejo aquel truco que hicimos del papel de albal y decir, lo colocas en la pared, compruebas y tal.
1: Ho puedes
0: bueno
1: explicar, perquè segur que alguns no, que no te segueixen no ho saben, però tenim un truc molt fàcil, que és agafar un paper, en aquest cas paper de plata, no?
0: Sí.
1: On l'han de posar? Perquè d'aquesta manera podrem esbrinar d'on ve l'humitat. Una vegada que agafes el paper de plata, què fas?
0: Sí, lo que aconsejaba era colocarlo, pegarlo a la pared. Lo pegamos a la pared y entonces esperamos, damos tiempo a que allí aflore la humedad. Si la humedad, las gotas, están en la parte interior de la vivienda, cuando pasemos la mano por encima del papel, notamos que está húmedo, es evidente que esa humedad no ha traspasado el papel de plata, sino que la tenemos en el interior de la vivienda. Por tanto, tenemos que enfocar nuestro uso, nuestras reparaciones al interior de la vivienda. En cambio, si al final eso está seco y lo que vemos es que la parte posterior se está desconchando y hay humedad entre el papel y la pared, eso quiere decir que la entrada de agua la tenemos desde la parte exterior del inmueble.
2: També te volia demanar pel tema de la calefacció, l'aire condicionat i fins i tot d'aquests aparells deshumidificadors, no? No sé si poden ajudar a controlar la humitat o segons com els utilitzem poden empitjorar el problema també.
0: A ver, pueden ayudar, pueden colaborar. Pueden colaborar en el sentido cuando ya ese hábito que tenemos pues no consigue pues bajar el nivel de humedad, pues entonces sí que puede ser un recurso mecánico extremo colocar un deshumidificador. Pero perdona que incida un poquito más en la situación anterior de los cambios de uso, porque hay situaciones que nos pueden hacer, ya te digo, sin coste, evitar esa producción de tanta humedad en las viviendas. Una familia de 4 personas pues puede generar 5 o 10 litros al día de humedad, y esto es inevitable, la familia está y vive, pero sobre todo, baños. Darnos un baño en un espacio no ventilado genera humedades pues casi al 100%. Ya, claro. Sabemos que se nos genera el vaho aquel con agua caliente y eso acaba precipitando en las baldosas. Motivo por el que muchas veces nos aparece ese moho tanto en el techo,
2: en el ras, ¿no? Sí.
0: y en las juntas, que luego se nos vuelven negras. Pues al final, ¿qué tengo que hacer ahí? Como decía antes, ventilar, abro la puerta, abro la ventana, mantengo el extractor. Cuando yo acabo la ducha, mantengo la luz y extractor si tengo un tiempo para que me extraiga toda aquella humedad de ese baño. Usos que generan mucha humedad también. El uso de estufas con gas. El gas en la combustión genera también una cantidad importante de humedad. Por tanto, evitémoslos o ventilemos. Parece que una contradicción. Parece que si colocamos la estufa estamos allá, hay mucho frío y no vamos a abrir las persianas, las ventanas. Pero
2: un dito tuberto.
0: Algo, o un periodo corto, 10, 15 minutos, 20...
1: I si tenim
0: 20...
1: dubtes, que és tan fàcil, aferram el paper, de nou. ho recordam, sí. Per si qualcú just s'incorpora en aquests moments. No sabeu d'on ve l'humitat a casa. Agafar un paper de plata, ho estic compartint aquí a pantalla, cinta adhesiva, ho aferram directament a la paret i esperam.
0: Sí.
1: Quant de dies?
0: Bueno, depende, dejaría hasta que afloren las gotas.
1: Val.
0: Realmente, a ver... Esto es para incrédulos, esto es, como decía, para terraplanistas, para incrédulos. Yo, si veo ya una pared esta y veo como...
2: Tampoco
0: hace falta, porque al final pasas la mano y dices, pero claro, esto está húmedo, no, entonces ya está.
1: Però si
0: que no me
1: dubtes.
0: Crees, ponlo.
1: Vale,
0: que...
1: i aferram el paper de plata.
0: Sí.
1: I després apareixen unes gotetes, o per de dins o per de fora.
0: Sí.
1: Si estan per de dins...
0: condensación. Por tanto, cambio de uso y todo lo que estamos hablando.
1: Obrir finestres, etc.
0: Ventilar, todo lo que hemos hablado.
1: Ya está. Es más fácil. Si están per de dins, les gotetes, porque el manco depèn de nosotros.
0: Ya está. Y luego, sobre todo, a ver, cuando tenemos las paredes como las que se están viendo en la imagen, que tenemos todo este moho, que al final sí que
1: como
0: nos está afectando.
1: Como aquí ya se nos ha fuit un pot de ses mans.
0: Bueno,
1: problema,
0: ya está. Que vemos viviendas así, más de una
1: inspección. Home, també te'n pots anar un temps, tornar i trobar-te...
2: I no sé si, perdona, els materials... Dèiem que aquí hi ha molta humitat, sempre ho deia, no? Però els materials que d'així d'enrere s'han anat utilitzant, el marès, per exemple, és un material bo precisament per conservar o per evitar, més ben dit, les humitats, o tot el contrari?
0: Bueno, es que depende. Hemos hablado de diferentes tipos de humedades y el marès pues tendría pros y contras en cada una de esas humedades. Sería...
2: molt de difícils que encara... Bueno,
0: sí, però para filtraciones, para capilaridad no sería adecuado, y creo que para el tema de que estamos hablando ahora de la condensación no tendría una especial relevancia. Uh-huh.
1: Idò, per favor, parau molta atenció, perquè això és una realitat, i a més és una realitat que afecta la salut. No és bo conviure amb humitats, ho diuen els experts, els metges, els pneumòlegs, però clar, aquí no tenim sort, perquè si comparam les cases de les Balears, Lluís, amb altres tipus de cases, no tenen els mateixos problemes. Aquí és un problema molt greu. De fet, és un problema que es cronifica, perquè aquí sempre serem unes terres humides.
0: Sí, és que...
1: Això és
0: que...
1: té mala ferida, eh?
0: Claro, és que hablabais antes del tiempo, i el tiempo no nos ayuda. Quiero decir, estamos hablando de un grado de humedad relativamente elevado en periodos muy largos de tiempo.
1: Exacto.
0: ¿Y qué ocurre? Que lo mismo que tenemos la sensación de decir, es que no se me seca la ropa. Pues estamos hablando de lo mismo. Hay tal grado de humedad que desde el momento alguien puede decir, bueno, ¿y si ventilo? Porque muchos propietarios, inquilinos a veces nos dicen, pero ¿cómo en invierno con la humedad que hay abro la ventana? Sí, abre la ventana.
1: Exacto. Fins i tot ara.
0: Porque la humedad
1: pluges,
0: que tienes dentro...
1: Durant
0: claro,
1: l'hivern s'ha de renovar l'aire.
0: Sí.
1: ¿Y els deshumidificadors serveixen? Pues a un deshumidificador.
0: Sí, te ayudan en cuanto que te están retirando una humedad que tienes en el ambiente. Pero bueno, invertir muchas veces en un aparato, en un consumo eléctrico para retirar eso, cuando al final es tan fácil como cojo y abro una ventana, me parece que abrir la ventana
1: fet,
0: es muchísimo
1: más económico. De fet, poca broma, i la gent major, sobretot, no, que ho recorda, per exemple, jo ho recordo a la meva predina, dormir amb la finestra oberta, fins i tot el mes de febrer.
0: Sí.
1: Això són hàbits que tenia la gent major, que nosaltres hem oblidat, perquè ningú, o no són moltes les persones que dormen tot obert de pinta en ample, en ple mes de febrer, però els majors ho feien, i ho feien per alguna raó, segur.
0: Pues ahí está. Tenían muy claro, además no tenían esos medios ni deshumidificadores y tal, y estaba ese hábito de decir, ventilemos. Ya no solo por la humedad, sino una renovación también del aire, oxígeno y tal, y por esa situación de confort.
2: Pero los también vamos a volver a ventilar.
0: Sí,
1: exacte.
0: Sí, sí, sí.
1: Aire nou i que se renovi tot, veritat. Això és de bon de veure, és la gran solució. Hem parlat de les humitats perquè han vingut per quedar-se, sí? Inici de tardor, inici de pluges i també inici o tornada de les humitats. Lluís Marí, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: Un plaer, a vosaltres.
1: Fem una aturada en el camí, ja recordeu, com sempre, escoltem uns anuncis a la part televisada del programa i els nostres companys dels serveis informatius aquí, a la ràdio. Seguiu amb nosaltres, perquè comença la nostra hora de magazín. Parlarem de tatuatges, un boom. Pràcticament el 40% de la població, 38, du al manco un tatuatge. Però avui parlarem de microtatuatges, aquells que són petits, fets amb una línia precisa, quasi podríem dir obres d'art directament sobre la pell i de moltíssimes coses més relacionades també amb la salut i, per descomptat, amb les sèries, que és dijous, tot d'una.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia, dol a l'acampada per l'habitatge de Palma després de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada fa dues setmanes a Madrid, en un episodi que ha causat una àmplia reacció en cadena que ha acabat amb l'avançament electoral. Avui el centenar de persones que pernocten a les tendes a Plaça Espanya s'han mostrat rabioses, indignades i tristes, i fan una crida a continuar la lluita.
5: I una d'aquestes persones és Ana Pilar, és una dona de 71 anys amb un 65% de discapacitat. Fa 3 dies que s'hi concentra perquè li queda un any perquè finalitzi el seu contracte de lloguer i passa pena que no li renovin. Explica emocionada aquest matí que se sent molt identificada amb la Mari Carmen.
6: Jo sabia que aquesta dona, després de viure tant d'anys enllà, que no li donessin ni una hora per treure una foto o algo seu. Jo sabia que estava molt animada, però que en els fons estava enfonsada. Després vaig animar quan vaig sentir que li anaven a tornar, no importava ni esquí ni qui li tornava, però que podria tornar a entrar al pis, però ja l'havien matada, ja havien morta.
5: També el Sindicat de Llogateres de Mallorca, en boca d'una de les seves portaveus, ha fet una crida a secundar la vaga general prevista per dia 11 de novembre.
7: Xerram d'assassinat perquè assenyalam el sistema que ens empobreix, ens expulsa, ens aïlla, ens emmalenteix i ens mata. Pensam que no hi ha millor respecte i homenatge cap a ella que seguir lluitant.
4: I més qüestions. El nou president de l'agrupació de grans cadenes hoteleres de les Balears aposta per seguir en la promoció turística per consolidar un major allargament encara de la temporada.
5: Assegura que les Balears cada vegada depenen manco del sol i la platja i creu que ara s'ha de fer feina per atreure, diu, més turisme cultural, esportiu o gastronòmic. Són paraules de Miquel. La Miralles rebutja que el malestar social que actualment pateixen els ciutadans aquí a les illes s'hagi traduït en manifestacions massives estigui directament relacionat, afirma, amb el turisme. Són declaracions a l'informatiu Matí.
8: S'estan anomenant antiturístiques quan jo crec que en realitat poc tenen que veure en el turisme. Té més a veure en l'increment de la població i en el dèficit d'infraestructures que tenim que no en els turistes.
4: I el GOT denuncia una nova ampliació de la pressió nàutica a Can Picafort sense, diuen, garanties ambientals suficients. El projecte preveu 79 nous amarraments, prop de 70 ancoratges sobre el fons marí, sense que la documentació exposada incorpori una caracterització bionòmica de la zona afectada.
5: Per això l'entitat ha presentat al·legacions al projecte de noves instal·lacions nàutiques del port nàutic de Can Picafort, reclama a Port de les Illes que no l'aprovi en la seva configuració actual. Una de les principals mancances és que es projecten prop de 70 ancoratges sobre el fons marí sense informació suficient sobre els hàbitats i també espècies que hi ha als punts on s'han d'instal·lar. A més, segons el GOP, sota la denominació d'instal·lacions desmuntables, el projecte incorpora també actuacions fixes a terra.
4: I un apunt més perquè l'increment sense fre del preu dels combustibles es menja les bonificacions de fins a 20 cèntims per litre aprovades pel govern espanyol just quan fa una setmana de l'entrada en vigor dels descomptes. A les gasolineres, els usuaris no ho noten.
9: No he notado nada, absolutamente nada, la verdad. Cada día necesito más litros de gasolina. Y esos 20 céntimos me río, sinceramente. Podrían poner esa reducción en otro tipo de cosas también.
4: Idò, així arribem a les 11 i 4 minuts. Als serveis informatius actualitzem notícies i tornem amb més quan siguin ja les 12.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: Són les 11 i 5 minuts, encetam aquesta tercera i ja darrera hora de programes, la nostra hora de Macassins. Saludam també Bernat Nadal, que s'incorpora als comandaments tècnics, i parlant d'una notícia, una notícia molt curiosa, una notícia que ha sobtat moltíssim el món de l'art. Han robat el llibre més car i també pesat del món.
1: Del llibre al món sols hi ha una passa que ja no ens costa res a fer.
2: A França han robat el que es coneix com el llibre de l'Apocalipsi, una peça artística única que pesa ni més ni manco que 210 quilos. L'obra ha desaparegut del Centre d'Art Contemporani d'Issoire, a la regió d'Alvèrnia, durant la nit de diumenge a dilluns.
3: I aquí ve una de les particularitats. La coberta del llibre va ser dissenyada i esculpida en bronze per Salvador Dalí i tota sola pesa uns 150 quilos. A més, està decorada amb incrustacions d'or, agües i també petxines. L'obra va ser concebuda entre l'any 1958 i l'any 1961 per l'editor francès Joseph Foret a partir del text de l'Apocalipsi de Sant Joan. I hi varen participar 14 artistes i escriptors de renom.
2: Entre ells hi poden trobar Salvador Dalí, Jean Cocteau, Jean Giono i també Émile Cioran. Aquest llibre és únic i durant anys va ser considerat el llibre més car del món. El propietari actual, que és el col·leccionista Christian Karoutsos, el va recuperar al Japó l'any 2003 i assegura que el seu valor és incalculable. Ara la Fiscalia de Clermont-Ferrand ha qualificat la peça d'excepcional i única i ha encarregat la investigació a la Gendarmerie. La pregunta és, com es pot robar un llibre de 210 quilos? Han de dir que en varen robar 160, perquè se'n van endur només el que era la coberta del llibre, que és allò
0: la versió
2: que té
0: light,
2: més, exacte, que és allò que té com a més valor artístic, però com es treuen 160 quilos de material d'un museu sense que ningú et vegi? La resposta, de moment, vos he de dir que quedarà pendent de la investigació de la policia. No sé vosaltres com valorau aquesta onada de robatoris a institucions públiques de França, perquè ho comentàvem fa un grapat de mesos, parlàvem de robatori aquell de joies que hi va haver a una de les sales del Louvre.
3: S'han de fer mirar una mica, no? Perquè la veritat és que la seguretat no... O sigui, brilla per la seva absència, podríem dir, però és veritat que no és un robatori fàcil. Vull dir que aquí hi ha una preparació, una producció, fins i tot podríem dir, bastant exhaustiva, perquè no te'n pots dur davall el braç aquest volum, no?, de 160 quilos, tot i que com d'en Xisco no se'n varen dur el llibre, o sigui...
0: Però ho fan, o sigui, qualcú... De què pensar? A mi m'interessa la portada, tenc un comprador, m'arrisc a entrar a la presó, ser, evidentment, capturat per la policia, organitzar tota la trama per poder-ho dur a terme, que per cert sempre estan compitxats amb els vigilants de seguretat, com passa en les pel·lícules. Sempre hi ha qualcú...
2: Que vigilin els vigilants.
0: O sigui, que comencin a cercar per el museu. Això,
2: vigilau els vigilants.
0: Ara serem nosaltres que donem consells.
2: Com una novel·la.
0: No,
2: t'he de dir que mentre avui de matí comentàvem aquesta notícia, m'ha escrit el nostre company, en Xavi Canyelles.
0: Sí.
2: I m'ha dit que en els museus de ciència també sol ser molt habitual que la gent robi coses, fins i tot papallones dissecades. I que aquí a Mallorca també tenim casos a esglésies petites on s'han robat, per exemple, verges. I que jo he dit, França té un problema perquè no protegeix bé el seu patrimoni, però sembla ser que esglésies petites, hi ha gent que s'enamora de retaules o de verges i se'ls endú cap a casa seva.
0: Ostres, home, no amb la magnitud de robar
2: el llibre
0: més
2: pesat i més car
0: del món, però sí, és veritat, els robatoris sempre s'han succeït en el temps.
2: I vos repetiré la pregunta d'abans.
0: També.
2: Si véssiu que qualcú amic vostre té aquell llibre a casa seva, faríeu de cuetes, el denunciaríeu a la policia o no? D'això que tu, Marta, que tens amics rics, que te diuen, vine, mira quin soterrani que m'he muntat en les meves quatre peces.
0: Jo te diré una cosa, i no sé si no és molt ètic dir-ho, però ja que m'ho demanes i demanes sinceritat, jo no diria res.
3: Directament.
0: Jo no diria res. Mira, això és com quan tu veus una infidelitat que sempre te planteges, què faig? Li dic a la persona, no li dic a la persona, que és una situació superdelicada. Què fas amb aquesta informació?
2: Home, jo tenc clar el que faria. Parles amb la teva companya i li dius, escolta, tu t'has plantejat mai separar-hi oberta? Si te diu, ni de conya, a que nostre, això és un tema tabú i no passarem mai per aquest filtre... Aleshores,
0: però
2: ja li pots contar
0: faríeu?
2: El que vull. Jo investigaria una mica.
0: No sé, que la comparativa és un poc estranya, però vinga, anem a posar-la.
3: Jo he canviat la meva resposta de les 9 a les 11.
2: De les 9 a les 11,
0: en 2 hores i 10 minuts.
2: Namaroto Groucho Marx. Aquests són els meus principis, si no vos agraden, en tenc uns altres.
3: M'explic. A primera hora jo vos he dit que... Un moment.
0: Què ha passat?
3: A primera hora jo he dit, segons amic que siga, calles i no dius res. Segons qui, pues, ho molles i ja està. Jo ara canvi la resposta. Jo ara crec que li faria una mica de moralina i li forçaria, dir-ho. No ho diria jo. Li faria dir. Però... Com, igual que unes banyes. Tu no has d'anar a dir en es banyut, no. T'han parat les banyes.
0: No, no, no.
3: Has de fer... has de forçar que la persona li digui. O sigui, tu t'has de llevar la paperola damunt, que no sigui cosa que després encara hi surtis esquitxat.
0: Clar, perquè si no, després pots estar implicat, evidentment, sí. Com a testimoni, d'haver-ho presenciat i no,
3: no
0: de dir
3: que
0: res.
3: I després...
0: No, me referia al llibre, a l'obra d'art, no,
2: no
0: a les
2: no
0: banyes.
2: No sabia si eres part de la infidelitat aleshores, reina meva, ja confesses si vols o no, si tu ets la protagonista absoluta.
0: No, me referia al robatori de les obres d'art, no, en aquest cas. Ostres, que difícil, que difícil. Però com ho faríeu? Cridaríeu directament a la persona, cridaríeu a la policia, li donaríeu una segona oportunitat?
3: No.
0: Seríeu benèvols amb aquesta persona que ha fet el robatori? Què pensava?
2: Home, acusar un amic a la policia se fa complicat, un amic, un familiar, qui sigui, se fa difícil.
0: Milions d'euros, estem parlant d'una peça d'art d'un valor incalculable.
3: Tu no m'ho dius, Marta Grau, que poden fer qualsevol cosa que tu m'ho defensaries davant el papa.
0: Jo ho heu vist en situacions, que qui té un amic té un tresor, i jo puc dir que sí, crec que sóc bona amiga.
2: Només vull esclarir que situacions amb amics teus, que no és que tingui res a veure en Namaroto i jo,
0: que
2: s'ha
0: de quedar aquí, has
2: encobert un assassinat, res a veure, clar.
0: No, ni molt mal.
2: T'hi has de trobar. També depèn del grau d'amistat i també depèn de si resulta que el teu amic és un enamorat de l'art i ha robat això perquè era el somni de la seva vida, no ho sé, tothom té de te complir el seu somni. Ara, si és una persona que acumula per acumular, escolta, denuncies i a volar.
0: I te quedes tan pitxi.
2: Hombre, no sé, mai te quedes pitxi quan acuses a qualcú Marta Grau, però també que aquest llibre deixi d'estar a l'abast del públic perquè un col·leccionista privat hagi decidit que pels seus nassos quedarà amagat dins un soterrani, perquè ho comentàvem abans, aquest tipus de robatori sempre solen ser per encàrrec. És molt complicat col·locar una peça d'aquestes si no saps d'aquí.
3: Saps què podríem fer? Li podríem dir al nostre amic que en lloc de quedar-se al llibre el que pot fer és tatuar-se. I així té el record, però no té el llibre perquè pot anar a la presó. No
0: que soni la música.

0: Ai, els tatuatges, que se queden marcats per sempre, com els records. Idò, és veritat que hi ha tatuatges i tatuatges, però avui volem parlar d'uns tatuatges en concret que tenen a veure amb el microrealisme. És una tècnica que aconsegueix reproduir els rostres, reproduir amb tot luxe de detalls aquella imatge que volen transferir a la pell.
1: Sí, i avui volen conèixer una mica millor aquest món de la mà d'una artista mallorquina que acaba de rebre un reconeixement important. Ella és Alba González. Ha guanyat el premi, el primer premi, de microrealisme de Mallorca al Tattoo Convention.
2: I ho ha fet amb una peça ben especial. És un petit pomeranian somrient conduint una vespa clàssica damunt la pell de la seva germana. Alba, bon dia i sobretot enhorabona per aquest premi.
3: Moltes gràcies.
2: I gràcies. Clar. T'esperaves guanyar aquest primer premi en soteu quissó damunt sa vespa o no?
3: No, para nada. Al final una siempre se como que siempre se autosabotea un poco y siempre tiene ahí el síndrome del impostor muy presente, entonces nunca te lo esperas. Pero fue muy...
1: I com vius aquest reconeixement? Perquè abans de començar l'entrevista hem parlat dels teus tatuatges, una miqueta de com vas començar a fer-te'ls, ara ets tu qui els fa,
3: sí.
1: Que són com a petites obres d'art, si m'ho permets, perquè sí. És vera que hi ha tatuatges i tu tatuatges, a vegades alguns tu dius, ai, que lleig, que groller, no? La vera que també la tècnica ha anat evolucionant, s'ha anat perfeccionant, millorant, fins i tot te diria que ara són tatuatges que per ventura... Enveeixen d'una millor manera, tot i que també pot ser que mos puguem arrepentir d'algun que mos
3: passem. Sí, clar.
1: Però com vius tu aquest reconeixement en el final, després de tanta de feina i tantes ganes de tatuar?
3: Sí, claro. A ver, al final que un jurado de ese nivel y tan espectacular como que te dé este reconocimiento es una forma de, no sé, como de decirte, vamos por buen camino, ¿no?
1: Una quítate que siempre... esto de la impostora que
3: exacto,
1: no.
3: Es un poco, oye, es una palmadita, ¿no? Vamos bien.
2: Clar, i ets molt jove i crec que era la teva segona convenció
3: sí. De
2: tatuatge a la que anaves.
3: Sí.
2: T'ha arribat l'èxit molt aviat. No sé si això t'ajudarà ara a desespolsar-te aquesta mania de la síndrome de l'impostora i ja poder ampliar el negoci i dedicar-t'hi de ple.
3: Sí, a ver, realmente sí que me dedico desde hace unos 5 años más o menos de lleno al tatu. Dejé, bueno, estoy a 4 asignaturas de terminar una carrera en la UIP y dejé el trabajo, también tenía un bebé, entonces era súper complicado compaginarlo y tal, pero bueno, me dieron la oportunidad de empezar en lo que ha sido mi escuela, que es Kratos Tattoo, y bueno, y a partir de ahí pues ya me metí de lleno y ahí sigo.
0: Alba, que fas meravelles, estem compartint algunes imatges que descrivim per als espectadors i és vera que hi ha tatuatges i tatuatges. Aquests són... petites obres d'art, en petit format, en línies superfines, on se domina perfectament el claroscur, la tonalitat, alguns semblen pràcticament fotografies. Tu havies pensat que t'acabaries dedicant al tatuatge alguna vegada? Sempre t'havia agradat ja des de petita? Comença per una passió per al dibuix, que sol ser
3: sí.
0: Així, no?
3: Sí.
0: Sol anar de la mà.
3: Así es. A ver, yo tenía claro que desde pequeña algo iba a hacer relacionado con el dibujo. Entonces, al final, siempre me había gustado el dibujo. Esto ya como que desde que tengo uso de razón siempre había dibujado mucho. Y bueno, en un cumpleaños, a mis 19, decidí comprarme una máquina. Pero bueno, realmente fue un proceso largo hasta que me dediqué porque yo solo lo hacía a mis familia y amigos. O sea, yo no me expandía ni me atrevía... ¿sabes? A probar
1: escolta, ya es una responsabilidad.
3: Con nadie más. Sí,
1: ostres,
3: sí.
1: Exacto.
3: Pero bueno, al final, si no empiezas así, nadie te va... Tiene que ser alguien allegado que diga, venga, va.
1: Cunyat d'indis, la família s'ofereix.
3: Claro.
1: Supos que també perquè te té confiança.
3: Exacto.
1: I sap que dibuixar bé i d'entrada pot quedar satisfeta o satisfeta. Però
3: claro.
1: És una responsabilitat.
3: Sí,
1: que dic que
3: muy grande.
1: Ara has tatuat a la teva germana. No sé si has tatuat a qualcú més de la teva família o no.
3: Sí,
1: però, clar, també això és com quan, no? No sé, els fills sempre mos queixant més en els pares que no gent de fora a casa. No
3: sí.
1: Sé si també són més exigents en la teva feina.
3: Sí, a ver, ellos no. Ellos confían mucho. Al final la más exigente soy yo. Y la que más nervios pasaba al principio era yo. Yo me cogía la máquina, era como me ponía a temblar como diciendo, madre mía, que va a salir de aquí. Pero al final la pasión y la constancia es lo que hace que vayas mejorando la tècnica cada vez más.
1: Mira, Alba, ara compartim precisament l'imatge d'aquest tatuatge guanyador d'aquest pomeranian, que és un canet petit
3: sí.
1: Damunt una vespa. No sé si ets animalet, el canet de la teva germana, o si té cap significat especial en concret.
3: Sí, és el perro. Bueno, és mi perro. Lo que pasa que se ha convertido en el perro de la familia. Porque como yo... estoy tantas horas trabajando, al final decidí abrir un estudio Gaia Tattoo en Palma y claro, hay que echarle muchas horas, evidentemente. Entonces, como a mí no me gustaba que estuviera solo y en casa de mi madre normalmente siempre había gente, pues empecé a dejarlo allí y recogía a la niña y al perro. Hasta que ya solo me podía llevar a la niña porque el perro ni me dejaban llevármelo ni él se quería venir. Entonces es el perro de la familia ya.
2: I quina és la complexitat d'aquest tatuatge? No sé si és cabells, si és pèl d'aquest animal, no sé si és a moto, perquè sempre té clar, com que és tan milimètric, necessita una tècnica molt depurada perquè en el final, tant si el veus de prop com si el veus d'en fora, reconeguis que és un cac que va a moto.
0: És puntillisme, si te fixes. Sí.
1: Perquè com és de gran?
3: Que tendrá unos 8 centímetros más o menos.
0: O sea, una obra d'art condensada en 8 centímetres.
3: Sí.
0: L'estem convertint a pantalla, és el tatuatge guanyador. Què creus que han valorat els membres del jurat?
3: A ver, yo creo que todo un poco. Es como lo que decía Chisco ahora. La idea es que tanto de cerca como de lejos, cuando lo ves de lejos, aprecie directamente lo que es. Que no te tengas que acercar mucho para apreciar los detalles. Entonces es verdad que el tatu... lo ves, si está ella de pie y lo ves desde aquí, se aprecia perfectamente lo que es. Y luego el diseño, creo que es un diseño original y muy gracioso. Entonces llama la atención.
2: I aquest microrealisme, Alba, necessita una cura especial? Ho dic perquè no hi ha res pitjor en el món d'estatu, clar, la pell és viva, és un òrgan viu, pots aprimar, pots engreixar,
3: exacto.
2: I el tatuatge se te pot com a deformar. Quan ja has fet una cosa tan detallada, roman més a la pell, més ben conservat que altre tipus de tatuatges o com un altre tatuatge estàndard?
3: Realmente como otro tatuaje. Lo importante es entender que al final es una herida. Entonces, lo ideal es agua y jabón y a partir del tercer, cuarto día, un poquito de crema. Muy poca. Porque al final la sobrehidratación hace que el tatu se pueda infectar fácilmente y no cure bien.
0: Alba, i cada vegada hi ha més dones tatuadores perquè durant molt de temps, és veritat que ha estat un món... no te diré pràcticament del 99% d'homes, però cada vegada hi ha més dones tatuadores?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Muchas más.
0: D'ençà que vas començar, una evolució brutal.
3: Sí. Bueno, no sabria dir-te si hi ha més mujeres que
0: fins
3: homes.
0: Fins i tot, fins i tot.
3: Però està més o menys a
0: que
3: la
0: bé,
3: part,
0: Que bé, que bé.
3: Sí,
0: quantes
3: sí,
0: vegades,
3: sí.
0: Alba, has hagut de dir no, per favor, no te facis aquest tatuatge, que això és molt important, també sabrà tatuar, però també sabrà orientar. Sí. Perquè...
2: o sabrà no tatuar.
0: Sí, perquè el tatuatge és un moment de passió. No sé si alguna vegada se vos ha passat pel cap i després heu dit, ai, espera, claro. espera. Tu has hagut de dir molt de espera, relaxa't.
3: Sí, a ver, desde mi perspectiva hasta la de ellos, quiero decir que... yo empezando he tenido amigos que se han, ¿sabes? Que se han venido arriba y me han dicho, ay, hazme esto, y hazme esta pieza grande y empieza. Y ha sido como, no, un momento, porque yo esto todavía no lo domino. Entonces he dicho que no muchas veces por esa parte y he dicho que no también por la parte de lo que te comentaba antes. Chicos de 18, 19 años que me han dicho, hazme un lettering en toda la cara o en todo el cuello.
0: Claro.
3: Y yo, no,
0: te pots empenedir i molt. I quantes vegades has arreglat un nom de parella que s'havia quedat gravat? I que, clar, després què fas? Si no, dir-li a Melanie, a Antonio, que també se'l va de... Però a vegades no tan sols necessites làser, sinó que ho arregles. Li pots posar unes flors de damunt, tapes el nom...
3: Exacto.
0: Això ho has fet?
3: Sí, muchas veces. Bueno, de hecho, he tenido parejas que han venido a hacerse el nombre al estudio y luego ha venido... Bueno, el último que recuerdo fue él que vino a pedirme el láser.
0: Ah, directamente.
1: ¿Ya? ¿Fins aquí ho arribas?
3: Sí. Bueno, y luego volvió y me dijo como que... No me lo voy a quitar al final. Y yo, bueno, ya estáis, ¿no? Otra vez. Sí.
0: Home, clar.
1: Escolta, per això, per exemple, podem entendre que facis tant de tatuatges de canets.
3: Sí.
1: No? Perquè en el final el canet se queda per tota
3: exacto.
1: La vida.
0: Que no
1: se
0: nota forever.
1: Que no.
0: Com els Diamond,
3: sí.
0: No?
1: Jo vull tornar als tatuatges o les línies vermelles, o les banderes vermelles, no? Perquè tu des, he hagut de dir que no gent jove que per aventura ha vengut, fem un tatuatge aquí a la cara o en el coll,
3: sí.
1: I tu mor de, jo tenc clar que hi ha coses que no me'ns faria ni m'agradaria haver de fer en els altres precisament perquè mos podem apenedir. I jo t'he demanat, t'apenedeixes de qualque tatuatge que duguis en el teu cos? Tu, coll, cara, són... línies vermelles, no?
3: Yo no me lo haría, yo. Ahora, que hay gente, evidentemente, no de 17 o 18 años, más mayores, que ya tienen un estilo concreto, saben lo que les gusta y quieren un lettering en el cuello, pues me gusta también. Quiero decir que no es... no, tatuajes en el cuello no, para nada. Es decir, cualquiera, hay letterings en la cara muy chulos también, pero claro, considero que va un poco también con el estilo, la edad y el entender que es para toda la vida.
2: I també cert privilegi, perquè quan te tatues la cara ja dones a entendre que hauràs de fer feina per tu, perquè moltes vegades si vas tatuat a demanar feina sol ser un dels motius per els quals te deixen de banda, valoradament, encara no m'entens que l'estètica és personal i que cadascú, independentment de com vagi, això no significa que sigui millor o pitjor persona.
3: Sí.
2: Tornant en el tema de les parelles, que m'ha encantat.
0: Sí, també t'hem preguntat al respecte.
2: Hi ha parelles que han tornat a parlar-se un segon nom, qualque vegada. M'interessa perquè hi ha gent com a reincident.
1: I tornen
2: sempre,
1: a caure.
2: Que dius, a lo millor t'has posat Pamela i després
0: adéu,
2: tornes...
0: Adéu, Pamela,
2: no,
0: i després tornen
2: Pamela. I davall, Jessica.
1: Paloma.
3: Sí,
2: com
3: ai,
2: si fessis
3: no.
2: com una llista.
3: Sí, se han hecho algún cover para quitar el anterior y se han hecho el de la nueva. Sí, sí, sí, claro.
0: I alguna vegada t'has arribat a emocionar amb una història d'un tatuatge? Perquè, per exemple, hi havia un conegut programa de televisió que emocionava moltíssim, que explicava les històries darrere dels tatuatges. I a vegades hi ha històries molt emotives. Gent que no hi és i que... algunes persones les volen dur.
3: Exacte.
0: No sé, ja sí. Pot ser una parella, un predí... Sí. A vegades hi ha històries que emocionen, perquè el que vol la gent és dur-los sempre, no?, amb
3: exacto.
0: Tu, d'alguna manera. I amb la pell, tu dus sempre en aquesta persona, amb tu, sempre aquesta persona.
3: De hecho, esto pasa sobre todo con las mascotas. Normalmente la gente, cuando se las tatúa, es cuando ya no las tiene.
0: Claro.
3: Entonces, claro, el momento de... míratelo. Y se levantan y ven... ¿sabes? Es como súper emocionante porque a muchos se les caen las lágrimas, evidentemente, y al final lo gratificante es eso, ver que has conseguido plasmarle en la piel su perro y que lo reconoce, ¿sabes?
0: ¿Qué hay más historias de amor o de desamor en el mundo de los tatuajes?
3: Uf, es que como somos psicólogos ahora también.
0: Porque vos contas
3: hay un
0: cosas.
3: Poco de todo, claro.
0: O sea, cuando un se tatúa también te cuenta la teva historia,
3: sí,
0: y tú has
3: supuesto.
0: De escoltar y está concentrada y intenta...
3: Sí, claro, ¿sí? Que sí. Bueno, muchas veces además si tienes confianza con el cliente es como, si no vienes con chisme no hace falta que vengas.
0: Y te presto de broma, evidentemente.
1: M'agradaria saber el tema mal, porque supos que también hay gente que té més tolerància, no? En el,
3: sí.
1: En el dolor, en el mal. Hay gente que te diu, no, yo no me fet gent de mal, ni bé notat. Y después hay gente que diu que pateix moltíssim quan se fa. Supos que també la zona influeix molt, hi ha zones que també deuen ser més sensibles, i quant de temps dediques, per exemple, el tatuatge de Pomeranian,
3: sí.
1: Quant de temps vas estar per fer-lo? I també vull saber si la teva germana se va queixar de mal.
3: No, ella no se quejó. También es que, bueno, estaba como que tenía en ese momento empatía también, ¿no? Pero estuve como unas 5 o 6 horas. Normalmente, claro, también es que era una convención y quieres explayarte, ¿no? Por así decir. Puedes tenerlo en menos horas. Se puede hacer, pero si quieres ir totalmente al detalle necesitas horas, y al final eso la gente a veces no lo entiende, porque como es un tatu pequeñito, es como, bueno, hasta en un par de horas está, es pequeño. No, no, no. O sea, para que sea perfectamente detallado necesitas por lo menos 5 o 6 horas.
2: ¿Y la gent se queixa del preu o no? Ho dic perquè tu deies, el tema de les hores. Tu pots fer una nina amb uns globus amb una hora, però si vols que sigui una nina perfecta i que pagui la pena mostrar-lo, seran més hores. M'imagino que això també va en funció del preu.
3: A ver, yo realmente con el precio no... no voy por horas. Yo al final no pienso en las horas porque yo, como disfruto de lo que estoy haciendo, me da igual estar 2, 3, 5 o 6, ¿sabes? Al final perdemos muchas veces la noción del tiempo y dices, ¿cuántas? ¿Sabes? Y no, si tengo que ir por horas, entonces...
2: I ja tenia la pregunta que t'hauria de fer. Era modes amb això d'estatu? Ho dic perquè ara, sobretot en nets, la meva neboda, per exemple, va fer que mon pare, que ja no és, però quan era, i mon mare també escrivissin una paraula i se la va tatuar. Tenim companyes que també s'han tatuat paraules escrites per padrins o per pares. Ara et sonava moda? Ho dic perquè abans tothom anava amb la lletra xinesa, que no sabia si posava ko o chotsuei, i la gent duia aquella espècie de tatu posat aquí i el lluïen tota il·lusió del món i passaven xinesos per de vora. Potser no dus allò que te penses, i no sé si ara sonava moda és tatuar escriptures, maneres d'escriure de familiars o de gent que estimes.
3: Sí, lo hacemos mucho. Vienen directamente con el papelito que el abuelo o la abuela le ha puesto te quiero, o una frase que le diga o tenga algún significado para ellas o ellos, y vienen y se la tatúan. Sí, sí, mucho.
0: El tatuatge és més que un art, hi ha moltes emocions al darrere, moltes històries,
3: sí,
0: la veritat, que se comparteixen i que duren per sempre o no.
2: Bé, ja, avui perquè hem parlat en Alba, que és una meravella tatuadora, però també hi ha molta mala feina.
0: Eh?
2: També veus segon qui tatuat, que dius, escolta, potser t'ho hagués hagut de pensar dues o tres vegades abans de fer-te segon quines coses.
0: Però no és el cas d'Alba González.
2: No és el cas d'Alba, perquè ell és una dona de premi.
0: Exactament, guanyadora, amb aquest Pomeranian damunt una moto d'aquest premi de caràcter internacional. Alba, ha estat un gust conèixer-te i enhorabona.
3: Igualmente.
0: Tot un gust, talent balear en estat pur.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Uns consells parlant de salut i sobretot un problema que hi ha ara mateix a les farmàcies, que és la manca de medicaments per tractar la menopausa, tot d'una.
4: Marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: TV3 Ràdio és entreteniment. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: La balanguera misteriosa.
3: Misteriosa.
2: No, fila, ella... fila.
3: No, la misteriosa.
4: Misteriosa.
3: Aquí misteriosa. Ella fila, però Miquel Àngel fila.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
2: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
3: Molt bon dia, Miquel Àngel.
0: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
3: Han passat moltes coses aquesta setmana.
2: Hi ha una triatló. Què és una triatló?
3: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
0: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
3: Però per nedar no hi ha manera.
2: No.
0: De dilluns a divendres a les 9, el dia... IB3 Ràdio.

0: Continuem aquí el dia, són les 11:31 minuts, parlant de salut i en concret de menopausa. Bé, parlar de menopausa és parlar de salut, però també és parlar de calrades, d'insomni, de dificultats, a vegades en el dia a dia, de problemes de concentració, de canvis d'humor. Són alguns dels símptomes que poden arribar a afectar moltíssim el dia a dia d'algunes dones.
1: I ara, en aquesta realitat, s'hi afegeix un altre problema, la manca de determinats medicaments utilitzats per tractar els símptomes de la menopausa. La situació va començar amb problemes de subministrament de l'Enzeto, un esprai d'estradiol, i s'ha anat estenent a altres tractaments com alguns pegats i també alguns gels.
2: I això significa que hi ha dones que arriben a la farmàcia i no troben el tractament que tenen prescrit pel metge, pel professional sanitari, que han de cercar alternatives o que se veuen obligades a canviar de tractament fins i tot. I deixar-la de manera sobtada pot fer que tornin els símptomes que precisament es volien controlar. Algunes afectades expliquen episodis d'això, d'insomni, d'aixafogó, calrades i una afectació important en la seva vida quotidiana.
0: Avui volem saber què pot suposar aquesta situació i sobretot què ha de fer una dona si arriba a la farmàcia i no troba el seu medicament. Tenim a la nostra comarca de Capçalera, Ana Isabel García, amb nosaltres. Bon dia, Ana, com va?
3: Bueno, bon dia, bé, i vosaltres?
0: Ostres, preocupats per aquesta situació? Perquè va començar com un fet puntual, però ara sembla que s'està greujant un poc el problema.
3: Sí, però és que hi ha un problema greu amb la cadena de subministraments d'aquests medicaments, no només a nivell d'Espanya, sinó a nivell mundial, i això està provocant problemes a les dones que estan fent un tractament hormonal substitutiu en la menopausa, clar.
2: Hi ha moltes dones que fan tractaments precisament per controlar aquests símptomes. Han de pensar que afecta a poques o a moltes dones aquesta manca de medicaments.
3: Sí, al final cada vegada hi ha més dones que aposten per aquesta teràpia hormonal substitutiva perquè hem aconseguit per on llevar molts de mites, no? Antigament, bé, el 2002 va sortir un estudi que se deia Women's Health que va concluir que de manera errònia perquè pareixia que hi havia qualque biaix important en aquest estudi que s'ús de medicaments de teràpia hormonal substitutiva podria augmentar el risc de càncer de mama amb un percentatge bastant important i per això se va com a demonitzar bastant l'ús d'aquests medicaments. Estudis i revisions importants s'ha vist que aquest augment no era significatiu i que és segur fer servir aquests medicaments i jo crec que entre aquesta nova conclusió i que cada vegada estem intentant arribar a aquests mites, no?, i donar visibilitat en aquests tractaments i en els símptomes de la menopausa, cada vegada hi ha més dones que ho demanen i per això aquesta combinació de manca de producte i augment de demanda ha fet que tinguem aquest problema a les farmàcies avui en dia.
2: I quan han de pensar que una dona necessita un tractament? És en general? És, si només el demanen elles? En quin moment el prescriviu?
3: Sí, normalment el fem servir a demanda de l'usuari, no? No sol ser sempre com una proposta nostra, sinó depenent del que la dona mos digui que té problemes, no? El tall o el criteri, diguéssim, per fer servir aquest tractament seria quan els símptomes de la menopausa mos fan minvar la qualitat de vida, no? Quan aquestes colrades, aquest insomni ja mos lleva la possibilitat de poder fer una vida normal, no? T'ho imagina't, haver de despertar-te 5, 6, 7 vegades, com si t'haguessis un recent nat a de vora, es vespre, per moments de sudoració i sofocos, al final pot fer que el dia següent tu no tinguis l'energia que necessites, no?
1: Clar, tu ara ho has dit, parlam de calrades, però la menopausa pot tenir altres conseqüències. Quins són aquests símptomes que tendim a infravalorar? No és aquest desinsomni, un diu, no pot ser per la menopausa, pot ser per l'edat. Ja no li atribuïm en aquesta menopausa el tema de l'insomni, però m'imagino que n'hi deu d'altres.
3: Clar, sí, al final és vera que atribuïm a l'envelliment alguns símptomes que són propis de la falta d'estrògens, no? Per exemple, la boira mental, a vegades la manca d'estrògens pot donar aquesta espècie de dificultat per a concentrar-se, irritabilitat emocional, els canvis d'humor, i l'insomni, com dèiem, també alguns dolors musculars o problemes articulars també tenen que veure amb la manca de massa muscular que pot provocar la manca d'estrògens. Per tant, hi ha molts de símptomes que per ventura normalitzam o associam una altra cosa que realment tenen molt que veure amb les hormones i que se podrien solucionar amb una teràpia hormonal.
0: Però tu fixa't, totes les dones que han vist la llum després d'un tractament de menopausa, perquè va, se passa molt, molt malament, i que de sobte han d'interrompre un tractament per trobar-se en una situació d'estand-by, sense saber, o trobar-se malament, perquè clar, interrompre un tractament en sec, sigui el que sigui, de menopausa o d'altres característiques, és molt dolent per al cos, no? S'ha d'adaptar, després tornar un poc a agafar el costum, és una muntanya russa. Clar. Si ja de per si les hormones mos juguen una mala passada, a damunt tenir aquesta problemàtica, estic segura que hi ha moltes dones que t'han traslladat el seu malestar.
3: Sí, clar, al final és això, no? Quan tu atures un tractament hormonal poden tornar...
0: De sobte, clar.
3: Clar, poden tornar tots aquells símptomes que tu estàs intentant evitar, no? Aquestes colrades, aquest mal malestar, aquest insomni, i sobretot quan el té de forma brusca, no? Al final és una baixada molt brusca d'hormones que pot inclús empitjorar alguns símptomes, no? Per tant, és important intentar trobar una alternativa, perquè n'hi ha, o sigui, hi ha diferents presentacions i tipus de tractaments hormonals, abans d'interrompre-ho de forma brusca, no? I aquí és superimportant el paper de les farmacèutiques, les companyes que estan en els mostradors de la farmàcia, i de les comares i professionals d'atenció primària, que són les que al final tenen com a més tracte o un accés més directe a les dones.
2: I d'ara que des de professionals també de farmàcia, si t'assembla, anem fins a una farmàcia, perquè és allà on moltes dones es troben amb aquest problema quan van a cercar el seu tractament, no? Es parla de problema de subministrament internacional que ha afectat diversos medicaments hormonals i s'explica també que la falta d'un determinat producte ha causat un augment de demanda d'altres medicaments o d'alternatives en els tractaments que se solen fer. En volem parlar ara amb Rosa Llull, que és vocal del Col·legi de Farmacèutics. Rosa, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia, com esteu?
2: Conta'm-nos una miqueta que vos trobeu dia, darrere del taulell. Quantes dones arriben a la farmàcia cercant aquest tractament i no els troben?
4: Bueno, clar, actualment això va començar perquè un medicament que era amb solució de pulverització va fer problema de subministre, que és a nivell internacional, i després els altres, que són en altres formats, en parxes o en cremes, el que passat és que no han pogut cobrir la demanda que tenim actualment de prescripció d'aquests fàrmacs. Clar, és veritat que hi ha algunes presentacions que encara estan disponibles. El que sí que és veritat que moltes vegades s'ha de derivar la pacient en el metge perquè canviï aquesta presentació, i el problema que ens trobem és que moltes d'aquestes alternatives no estan finançades. I ara, en principi, el que estem intentant, és que aquests laboratoris puguin cobrir aquestes demandes que ara de moment són insuficients.
2: Clar, i quan un medicament no està disponible, Rosa, el farmacèutic pot oferir directament una alternativa o s'ha de tornar a passar pel metge que modifiqui la recepta? Clar, suposo que també és un trull, això. No sé si teniu potestat per dir, no, mira, no aquest, vols donar amb aquesta altra. Com se fa?
4: Això depèn una mica del tipus de medicament, ¿vale? Si nosaltres hi ha alguns que els poden substituir, ho poden fer directament, si ets la mateixa presentació, però, per exemple, en aquest cas, com que estan xerrant de que canviem d'un spray de pulveritzador a uns parxes o un gel, això sí que ha de passar per el metge prescriptor, es ho ha de modificar. Sí que és vera que s'estableixen vies perquè sigui més fàcil aquest canvis, ¿vale? Però sí que moltes vegades els metges que ha d'autoritzar aquest canvi de medicament.
0: Clar, perquè quan parles de presentacions, parles dels genèrics, perquè entenc que s'esgoten algunes marques, però també tenim els genèrics que poden substituir-les, ho entes bé?
4: Bueno, no és exactament això. Quan jo xerro de presentació, el que dic, és a dir, hi ha esta marca comercial, hi ha genèric, però tots són comprimits. Per exemple, el que mos passa ara és que en aquest tipus de medicaments, uns són en parxes i els altres són és a dir, amb spray, i l'altre és parxe transdèrmic i l'altre és un gel. És a dir, tots tenen la mateixa composició, però canvia la forma com ho administrem en el pacient. I clar, aquí sí que hi ha d'haver un canvi de prescripció, és a dir, el metge ha de fer aquest canvi de forma.
1: I les solucions magistrals serien una alternativa quan hi ha mancança de medicaments o és embullar massa la troca?
4: No, s'està plantejant. És a dir, les fórmules magistrals, si hi ha un medicament que està comercialitzat com a tal, se deixen de fabricar, per dir-ho de qualque manera, però en casos en què hi ha un desabasteixement com ara i en segon quin suposat que hi hagi pacients que ho han de menester i no poden interrompre el tractament, sí que se planteja la formulació magistral. De fet, s'està plantejant en aquest cas.
2: Vull tornar a Anna Isabel per demanar-li precisament per una qüestió, perquè no sé... Anna, si hem acabat normalitzant massa que una dona hagi de patir determinades coses, determinats símptomes, perquè és la menopausa i és el que te toca ara. Clar, per aventurar molta gent encara diu, bé, no passa res, és que si fa falta aquest medicament, mira, totes han passat per la menopausa, ho hem normalitzat massa.
3: Sí, jo crec que el biaix de gènere mos travessa fins aquí, i al final hi ha gent que diu, no?, que si fos un desabastiment o un medicament que tingués que veure amb tractament de símptomes de la prostata, per exemple, segurament ja estaria arreglat el problema. Okay. Per tant, el biaix de gènere mos arriba fins aquí i probablement han normalitzat coses que no havien de normalitzar, però jo crec que també a poc a poc les dones cada vegada estan més conscienciades, cada vegada ho demanen més, i precisament per això tenim aquesta manca, no, a vegades, o sigui, aquesta manca de subministrament té que veure, com vos deia, amb dos factors, en l'augment de la demanda i també en el problema de fàbrica.
0: La gran pregunta per Rosa i per acabar, quan se podrà restablir la normalitat i de sobte aquests medicaments que ara mateix no estan disponibles tornin a estar a la banda?
4: Doncs mira, segons informació que tenim, en principi, a final d'octubre algunes marques ja estaran disponibles i se preveu que el subministre a novembre estarà restablert. De totes formes, és veritat que algunes presentacions ja estan, el que passa que s'ha de fer un canvi. Però en general, perquè tot torni a la normalitat, esperant que sigui novembre.
0: Ai, prenem bona nota i tant de bo si així octubre-novembre el problema podria solucionar-se. Rosa, Llull, moltíssimes gràcies. Gràcies, Rosa. I un missatge molt important, que la menopausa té tractament. És que molta gent ni se planteja tractar-se, veritat? I veuen la vida totalment diferent després de rebre un tractament, una petita ajuda per dur-la de la millor manera possible, o no?
3: Sí, totalment. Al final, com vos deia, arrossegàvem una temporada o una època de molts de mites i molta de por en aquests tractaments.
0: No hi ha per què patir de més.
3: Això mateix. Són símptomes que no hem de normalitzar i que si al final mos limiten la nostra vida diària, mos compliquen la qualitat de vida, pues han de consultar per trobar-hi un remei.
0: Ana Isabel García, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, com sempre.
0: Una pausa més en el camí, és dijous, i ja que ve el fred, només dos dies, eh? No mos emocionem, però sí que hi ha una davallada de temperatures, petita, un poc de pluja, i cap de setmana, a mi no se m'acord, millor pla que parlar de sèries. Un avançament, Joana Maroto, dona-mos un titular.
2: Ai, venen tres coses molt diferents, però molt potents. A més, acompanyat amb una playlist que no vos podeu perdre.
0: Vinga, idò, t'escoltem tot d'una.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: El Diari de Menorca, segons aquest article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
4: En Joan de fugir, i se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Diumenge a les 4 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
7: Benvinguts a Esports 3 en joc.

0: Te recogeré después de clase.
1: Los otros chicos creen que soy rara.
2: Màxima expectació per als amants de l'univers de Stephen King, però aquesta vegada en format de minissèrie, perquè estàvem avançats a veure en format pel·lícula, a la gran pantalla, en el cine, no, en aquest cas, en minissèrie, i amb Mike Flanagan al darrere, un nom que els amants del terror coneixen molt bé, per exemple, per La maledicció de Hill House o Missa de mitjanit. Tornem a trobar Carrie White, una adolescent tímida i aïllada, sotmesa a una mare extremadament religiosa i víctima, també en Carrie, en aquest cas, d'un assetjament escolar brutal. I evidentment arriba el moment en què Carrie descobreix que té poders telecinètics i que controlar-los no serà precisament fàcil. Na Summer, interpretada per interpreta na Carrie, Summer Howell interpreta na Carrie, i na Samantha Sloyan és la seva mare, sa mare en aquesta sèrie. I vos he de contar una curiositat, perquè és veritat que la setmana passada anunciava que aquest mes d'octubre venia carregat i una de les estrenes potents era aquesta, i doncs la curiositat és que aquesta nova versió no sembla voler apostar només pels ensurts. En Flanagan posa el focus en el trauma, en aquest assetjament escolar, un assetjament que com a que mos posa en aquest en el moment actual, no? Perquè Carrie té molts anys i ara aquest assetjament és ciberassetjament, fins i tot, que poden també viure ara mateix. El fanatisme religiós també està damunt la taula i la crueltat adolescente és molt dura. Marta, tu que ets...
3: No, jo la començaré avui vespre. A més, Julianne Moore com a mare d'Anna Carrie, sí, per favor. Sí, sí. O sigui, que és que me dones tots els arguments per
2: també
3: començar-la.
2: També t'he dit que terror psicològic, més que sang i fetge, és molt de terror psicològic. Ben, que dic que és d'aquest terror que després te fa somiar. No embudeix, per dir-ho d'alguna
3: manera. He vist un parell d'ensurts importants. Sí. Jo ja t'he dit, crec que té tots els ingredients, tot i que a mi no m'agrada quan hi ha una obra mestra vora la sèrie, no? L'altre dia que parlàvem de Com agua para chocolate, que tu m'has dit, Marta, però has de veure la sèrie, i jo tenia algunes reticències. Aquesta sí que la veuré, Joana. Aquesta puntada, però tenim més coses.

0: Sí, moltes més coses, Marta, perquè avui, dia 8 d'octubre, arriba a Movistar Plus El Castillo, una de les ficcions espanyoles més esperades.
1: Vamos a ver. ¿Usted quiere trabajar y ganar plata o no?
2: Pues por eso estoy acá.
3: Nosotros alquilamos tres.
4: Blancas.
3: Morenas.
4: Necesito blancas, macho.
1: Dile que venga.
5: Son estas.
4: Vosotros?
2: Sí. Aquesta també és una sèrie molt esperada, està basada en El Proxeneta, el llibre de no ficció de Mabel Lozano, i entra de ple en el món de la prostitució i el tràfic de persones. La història contraposa dues realitats. D'una banda, Miguel, conegut com El Suizo, és un proxeneta que ha construït un autèntic imperi criminal, i de l'altra banda veiem a Clàudia, una jove mare colombiana que arriba a Espanya pensant que trobarà una feina digna i acaba atrapada, per dir-ho d'alguna manera, en una xarxa d'explotació. Al capdavant del repartiment, en Xisco, quan no l'heu pogut sentir, però diu: és en Raúl Arévalo? Sí. Costa de creure, perquè la veritat és que l'han caracteritzat molt bé. És en Raúl Arévalo, i darrere la sèrie hi ha també Isabel Peña, guionista habitual de films d'en Rodrigo Sorogoyen i Eduardo Villanueva. I d'aquí també una curiositat que vos vull contar, i és que no sembla el típic thriller policíac de bons contra dolents, per dir-ho d'alguna manera. La sèrie vol mostrar com funciona realment aquest negoci, el de la prostitució, les seves complicitats i també les errades del sistema. Una proposta dura i també incòmoda, i si m'ho permeteu, xerrant de sèries, passaré un moment de xerrar de llibres, perquè parlant de prostitució, ahir se va presentar el llibre de Noemí Trujillo, Hambre de Abolición, un manifiesto, que parla de com s'ha tractat la prostitució a la literatura i en la ciència, en el cinema també, i interpel·la tothom a signar el manifest abolicionista. L'autora, més, defensa que la prostitució no és compatible en cap cas amb una societat democràtica, igualitària i feminista. Per tant, també des d'aquí, des d'aquest programa que sempre apel·la per això, per la democràcia, la igualtat i el feminisme, recomanem aquest

0: llibre, però no vos perdou aquesta sèrie, perquè ja sabeu que Mabel Lozano també és una activista que ha fet molta de feina, sobretot per el tema abolicionista, sempre s'ha declarat ferma abolicionista, i el seu llibre va ser molt comentat, i ara arriba a la petita pantalla amb aquesta sèrie que se diu El Castillo i que mos parla de prostitució.
1: I la tercera és una proposta musical.
2: Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel.
1: I si és que és escoltar Rafael, ja tenim ganes de conèixer aquesta proposta. Canvi radical de registre, dia 9, o sigui, estem parlant ja de demà divendres a Netflix. Arriba aquell, la sèrie sobre Rafael. Veiem el tràiler abans.
3: Me han dicho que se te da muy bien cantar.
4: Bueno.
3: ¿Te gustaría hacer una prueba? Tú has nacido para ser artista, eso lo tengo claro.
5: Mamá, ¿qué pasa? ¿Nos vamos nosotros o viene la policía?
0: Pues de punta, només de sentir els primers moments d'aquesta sèrie, que són 8 episodis.
1: És per nosaltres, aquesta.
0: És per nosaltres, nosaltres. Total, total. Per recórrer 5 dècades de la vida de l'artista, des de la seva infantesa i els seus inicis, a la postguerra, fins a convertir-se en una figura internacional. I el viatge passa per escenaris, òbviament, com el de Madrid, Las Vegas, Moscou, París o Acapulco. Rafael tindrà dues cares en aquesta sèrie i dues edats, òbviament. El veurem en Javier Morgade, que l'interpreta en la seva joventut, i en Carlos Santos en la seva etapa més adulta. Però la sèrie vol anar una miqueta més enllà de les cançons i dels seus grans èxits. També parla o entra en les seves relacions, les seves passions, els conflictes familiars i personals i les parts menys conegudes d'un artista que fa dècades que forma part ja de la cultura popular espanyola. Jo vos he de dir, per ventura, a partir de demà canviaré aquesta frase, perquè sabeu que vaig en el concert de Shakira, però jo de moment, en els meus 43 anys, puc dir que de tots els concerts que he anat a veure, i això potser me farà parecer una persona molt major, el millor de tots ha estat el d'en Rafael. El millor concert de la meva vida, sí. I vos volia demanar quina és la cançó de Rafael en la que vos quedaríeu.
6: És que n'hi ha com moltes. A mi m'agrada molt Que sabe nadie, Hablemos de l'amor, Mi gran noche.
1: Jo sé que ell és un clàssic, no? No sé, és difícil que salgui ella, que salgui.
6: Ah, esperava que no m'ha de contestar, però sí. Que no Rafael.
0: No, és que jo me desfaig quan sent Rafael i has dit Mi gran noche i jo m'he preparat aquesta.

0: No farem karaoke, no, no, no volen, perdona, que plogui
1: sol.
2: I en carne no, viva,
0: en
2: m'he
0: carne
2: deixat.
0: Viva, encara, és que en té moltíssimes de bones. Fins i tot les versions que ha fet en el Rocío, que és ja que sé que és un pecat.
3: No entrem en aquest
2: Que Como Yo Te Amo, ja va tenir molt distanciats a ells, sí, perquè és un clàssic de Manuel Alejandro. Rocío Jurado la va cantar a lo que era Espanya, Rafael a Hispanoamèrica, i va ser un moment de fricció entre aquestes dues llegendes.
3: Bé, bé, jo crec que aquest debat no el podem encetar.
0: No el podem encetar ara
2: perquè
0: mateix.
2: Perquè no el podem encetar perquè té una resposta clara, i és que és Como Yo Te Amo, que apaga la
3: pena. És de Rocío, i punt, Rocío, punt ja i final. Està. I punt i final. Como Yo Te Amo és de Rocío. No, no tens de cercar-lo, però és que sí, perquè ja arriba l'actualitat esportiva.
2: No, no, no, és que no hi ha debat. Tens raó, no hi ha debat.
3: Me sap greu, Joana Maroto, però
0: no, no,
3: aquí,
0: no, no.
3: Como Yo Te Amo només pot ser de Rocío Jurado.
2: Sempre.
0: Jo t'he de dir que el manco el loco aquest és que sentit és Como Yo Te Amo cantat per en Rafael. Ja està,
2: no,
0: amb aquest
2: amb això. Narcisista. Com exacte. Yo Me Amo,
0: Como Yo Me Amo,
2: nadie me amará.
3: És que mira, sona. Home, sona molt bé, eh?
2: Sí, però no et seva, sa cançó.
0: No et seva, no et seva.
3: No et seva.
0: No sé si demà na Shakira cantarà Como Yo Te Amo, però bé, ja ho veurem. Ja vos diré si
2: és... Que canti Boig per tu.
0: M'encantaria.
3: Per favor, Bernat, si mos poses això, se mos va el temps. Claro. Mireu la, la diferència. Te amo con los cuernos de los mares, yo. Te amo con el ímpetu del viento, yo. Te amo en la distància i en el tiempo, yo.
0: Som tres folclòriques.
3: De les mans,
2: però és
3: això.
2: Que, és que no m'ho comparis.
3: I li estem menjant el temps a Mac d'Estelric amb la qualitat
2: que
3: esportiva.
2: Que na Mac d'Estelric hem de dir una gran juradista d'aquesta ràdio.
0: I Shakirista, i Shakirista.
2: Que no ho sabia, ella d'Estelric no ho sabia, que era una gran juradista.
3: Però ho ha descobert avui, i no passa res. Max d'Estelric, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Repassa l'actualitat esportiva, així poses un poc de pau en aquest debat encès.
4: Que difícil que far fil.
3: No és fàcil, no és fàcil.
4: Mira, avui juga l'Azul Marino de bàsquet, juga a Girona, segon partit, sa màxima categoria, juguen en guanya a Lliga Femenina. Varen començar, se varen estrenar amb una gran victòria contra el València Bàsquet a Sant Moix diumenge passat, i ara segon partit, primer a domicili d'aquesta temporada i precisament contra un altre rival, contra el Girona, que és un equip d'esforç d'Europa. Arriben amb tres baixes, Nen Bullito, na Lídia Ribes i na Morgan Green, però esperem que sumesquin bé aquest repte i jugaran a partir de les 8 a Fontejau aquesta Azul Marino Girona. I el Mallorca, que continua també entrenant-se, preparant el partit de diumenge a les 6 i mitja contra les Palmes i esperant el retorn de Valgen, de Bergström i de Lubumbo, que ja no són en les seves seleccions i que ja se podran afegir aviat a l'equip de Luis García.
3: Moltíssimes gràcies, companyes. Repassa ara el contingut del programa El Dia a Menorca amb Clara i Mami. Bon dia.
5: Bon dia. Avui al Dia a Menorca conversarem amb la gerent de l'Associació Hotelera de la nostra illa, en Azucena Jiménez. Farem un poc de balanç de la temporada quan encara queden les darreres setmanes del mes d'octubre, però volem començar a veure com estan tancant temporada 2026 els hotelers de Menorca. Després vos presentarem la nova edició del Festival Iberoamericà de Teatre Independent. Aquest cap de setmana se celebra la inauguració oficial amb un espectacle cabaret a Sorfeo Maonès. Els dijous conversarem amb el president de l'Associació de Veïns de Cas Veïns de Ferreries, en Tomeu Alès Pons, i la salutació musical serà càrrec del grup menorquí Suestrac Collective.
3: I Nieves García, Eivissa i Formentera, bon dia.
6: Bon dia, Marta, i donaltros també. Avui farem balanç de la temporada turística a les Pitiuses, dedicarem tot el programa a això i conversarem amb representants dels diferents sectors d'aquí de les Illes. Primer parlarem amb el gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, amb Santiago García. També ho farem amb el president de Pimef Restauració, Miquel Tur. Després conversarem amb el president de l'Associació de Comerç de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera, José Javier Marí. I acabarem el programa parlant amb el president de la Federació Insular del Taxi, Toni Roig.
3: I Xisco Nadal, amb El Dia a Mallorca. Bon dia de nou.
2: Molt bon dia, Marta. Nosaltres anirem fins al Pla, perquè la Mancomunitat ha posat en marxa una web, residusplanet.net, per saber com han de reciclar. També anirem a Porreres, perquè ha aprovat una nova ordenança per regular els punts municipals de recàrrega de vehicles elèctrics i també canviarà de seu l'Ajuntament. Celebrarem els 15 anys del programa Confia de l'Associació Treball Solidari i avui ens visita l'escriptor campaner per Antoni Pons, amb qui parlarem de la seva novel·la Les Conseqüències. Una novel·la d'aventures que vos recoman perquè vos ho passareu pipa. I ara d'aquí res, en 20 minutets, em podran parlar amb ell.
3: I mira que bé, que en Bernat Nadal, perquè ens quedem tranquils.
2: Ai, espera, perquè... que me poses d'auriculars. Sí, si ha de sonar a Rocío, me poses d'auriculars.
3: Mos ha preparat el Como Yo Te Amo per acomiadar i així, d'aquesta manera, desitjam als oients un bon dijous i tenim al manco un minutet pelat per escoltar-la i així, d'aquesta, de la millor manera possible.
2: Perquè ningú estima els oients com nosaltres.
3: Exacte,
2: com nosaltres vos estimam.
3: I regalam aquest Como Yo Te Amo. Que tingueu un bon dijous, tornant demà a partir de les 9. Gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. La riquesa de les famílies espanyoles marca un nou rècord al juny. Creix un 12% i arriba als 2,8 bilions amb B d'euros. Són dades publicades avui pel Banc d'Espanya que analitzen la diferència entre els estalvis i els deutes dels nuclis familiars al segon trimestre de l'any.
2: El creixement de la riquesa del 12% és interanual i demostra que els comptes de les famílies tanquen en positiu, tot i l'increment de la inflació. De fet, s'arriba, com dèiem, als 2,8 bilions d'euros, una xifra inèdita en la sèrie històrica. Pel que fa als actius financers de les llars, és a dir, els doblers en efectiu, accions, dipòsits i valors en renda, van augmentar al juny, segons el Banc d'Espanya, un 10% respecte al mateix període de 2025.
1: I seguim parlant de números, en aquest cas, però, per parlar dels resultats excel·lents de la Universitat de les Illes Balears a les proves de metges interns residents. Prop de la meitat dels graduats de la UIB que s'han presentat al MIR d'enguany, el 44% concretament, s'han situat entre el 25% dels millors examinats de tot l'Estat. D'un total de 55 aspirants que havia d'aquí, de les Illes, de la Universitat Pública, 24 han aconseguit entrar en aquest grup de màxim rendiment i, de fet, 7 d'ells s'han col·locat directament dins el top 10 d'estatal.
2: Les dades coincideixen amb el desè aniversari de la Facultat de Medicina. El deganat valora molt positivament unes xifres que creuen que consoliden la qualitat del seu model docent. El vicedegà Priam de Villalonga assegura que cada vegada més estudiants volen quedar després de fer feina a les Illes.
3: Segurament més de 17 de la primera promoció a la qual pràcticament la meitat d'estudiants venien de fora. Per tant, estàvem parlant de lo millor uns, posem, 27 o 28 estudiants de Balears, dels quals al manco de 7 tenim controlats que estan aquí, i segurament més. Per tant, la fidelització dels estudiants balears és molt alta.
1: I més xifres en aquest cas relacionades amb la salut, perquè entre el 10 i el 15% de la població d'aquí de les Illes té dislèxia. Es tracta d'un trastorn de l'aprenentatge de la lectoescriptura, entre d'altres coses, i es tradueix en dificultats a l'hora de llegir o d'escriure. I d'avui, 8 d'octubre, és el Dia Internacional de la Dislèxia.
2: L'associació Disfam fa 25 anys que treballa per donar-ne visibilitat, un factor fonamental per evitar excloure aquestes persones de l'educació i del món laboral. Amb un quart de segle s'ha avançat molt i hi ha molta més consciència. Però Araceli Sales, directora de Disfam, explica que encara hi ha confusions i mites.
4: Bueno, pues la primera, per exemple, que fan falta d'ortografia. Aquesta és la, no? O sigui, tens dislèxia, fas falta d'ortografia. Aquí hi ha una errada molt important. No són faltes, són símptomes. És que és molt diferent. Les faltes les fan les persones normolectores, que no tenen cap trastorn de l'aprenentatge.
2: Disfam prepara una cimera mundial sobre dislèxia que es farà del 20 al 22 de novembre a Palma, on es preveu l'assistència d'experts internacionals.
1: I un apunt més de la crònica judicial estatal, perquè la Fiscalia Anticorrupció considera que hi ha indicis contra el PSOE al cas Leire Díaz, però assenyala que la decisió de demanar la imputació de tot el partit és prematura.
2: Així ho han confirmat fonts jurídiques en el marc de la causa en què el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga l'exmilitant socialista Leire Díaz i l'exsecretari d'Organització del Partit Santos Cerdán per, presumptament, obstaculitzar casos judicials que afecten el PSOE i el govern. És la resposta d'Anticorrupció després que el jutge demanés un informe sobre la imputació del PSOE demanada pel PP per presumpte finançament il·legal, entre altres delictes.
1: I d'així arribem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a la una.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
5: El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: Els hotels de Menorca comencen a esclarir els establiments per tancar amb clau fins a temporada que ve. Aquest dimecres ha celebrat la tradicional trobada de fi de temporada, en la que s'aprofita per fer un poc de balanç dels mesos viscuts. Enguany una temporada que ha estat marcada per les temperatures extremes que fan intuir que el nostre destí, al igual que tot el món, patirà els efectes del canvi climàtic en el comportament del turisme. A la gala celebrada a un hotel de Salgar es va reconèixer la tasca a la companyia Jet2 Holidays aquí a hotelers van entregar el Premi al Mèrit Turístic a Summit 2026 per contribuir a allargar la temporada en vols durant tot l'any i a favor de la desestacionalització fent feina de manera conjunta amb els empresaris menorquins. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. És dijous 8 d'octubre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvinguda.
4: Comença l'espectacle.

0: knows where we've been.
1: Avui és el Dia Mundial de sa Visió, Dia Internacional de sa Dislèxia, Dia de sa Podologia i Dia des Pop. En Octopus, els pops, la seva estranya aparença ha estat font d'inspiració de molts escriptors per crear personatges animats en relats, historietes, pel·lícules de ficció, ja que la seva aparença pot generar en els éssers humans una certa fascinació, sorpresa i a vegades també un poc de temor. Hi ha coses ben curioses dels pops. Resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. Per exemple, sabíeu que hi ha fins a 300 espècies diferents de pops als mars de tot el món? A Menorca, per exemple, trobàvem pops, el pop comú o el pop de roca, Octopus vulgaris. Té 8 tentacles amb dues fileres de ventoses, escap gran, sa capacitat de canviar de color i de textura per a camuflar-se i viu als fons rocosos de sa nostra illa. També trobem que algunes espècies de pop blanc, aquest és de color ataronjat, amb algunes petites taques blanques i una filera de ventoses a cada tentacle. El pop blanc viu a fons més fangosos, de grava, d'arena i a més profunditat que el pop comú.

Més curiositats del pop. Sabíeu que tenen tres cors, que tenen sang blava i una intel·ligència superior a la de molts animals vertebrats perquè tenen, atenció, 9 cervells. Un cervell central i després un petit cervellet a cada tentacle. Per tant, cada tentacle té el seu propi grup de neurones. A més, tenen el poder de, si perden un tentacle, ser capaços de tornar a crear-lo sense problema. Fascinant, aquest animal.

Avui conversarem el Dia Menorca amb la gerent de l'Associació Hotelera de Menorca, Azucena Jiménez, per fer un poc de balanç de sa temporada quan encara la recta final a les darreres setmanes del mes d'octubre. Després conversarem amb Anabela Hernández, us presentarem sa nova edició del Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca, que cap de setmana se celebra sa inauguració oficial amb un espectacle cabaret a Sorfeo Maonès. És dijous, conversarem amb el president de l'Associació de Veïns de Cas Veïns, Ferreries, en Tomeu Alès Pons, i la salutació musical serà a càrrec del grup menorquí Suestra Collective.

0: Aquesta hora del dia sempre és un plaer saludar el nostre company dels serveis informatius d'IV3 Ràdio, Axel Camarasa. Com estàs?
1: Què tal? Com va?
0: Molt bé. I tu?
1: Molt bé.
0: Tu en saps de coses de pops? Has pescat pops? Has menjat? T'agrada menjar pops? O cuinar-lo?
1: He pescat pops, m'agrada menjar pops, no he cuinat pops.
0: No ets bon cuiner?
1: Nah.
0: Difícil, cuinar pops. Jo no ho he intentat mai.
1: És allò que els has d'enganyar, no? Tres vegades, submergir-los...
0: Sí, aquells trucs.
1: Sí.
0: Bueno, per on passa l'actualitat de la jornada avui?
1: Doncs passa pas mitjorn, perquè ha urgit a Costes a fer 5 actuacions de manera imminent per millorar, diu, la seguretat del litoral i garantir-ne la plena accessibilitat. Apunta que hi ha diverses obres que s'han d'executar abans de l'hivern, quan els temporals comencin. Es vol evitar que causin més danys. Entre les actuacions sol·licitades hi ha la reparació de la rampa de varada i també del mur de contenció del passeig. Segons l'arquitecte municipal, representen un risc imminent de danys materials i personals si no s'actua abans de l'arribada d'aquests temporals. Així mateix apunta que la manca de rampes a les passarel·les de fusta vulnera la legislació vigent en matèria d'accessibilitat. Sentim el regidor Toni Borràs.
2: Ja hi ha voluntat de fer-ho, són actuacions que es poden fer amb bastanta rapidesa. No fa falta redactar projectes, de fet, l'únic projecte que s'hauria de redactar, que nosaltres ja el tenim redactat, és la millora del varadero, per la qual, si hi hagués alguna possibilitat de que es pogués financiar.
1: Aquestes deficiències que ja han motivat reiterades reclamacions de l'Ajuntament a Costes al llarg de l'estiu per les molèsties que han ocasionat a residents i turistes poden ser resoltes, asseguren, abans de la pròxima temporada turística. També és notícia que el Cercle d'Economia considera insuficients els decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres i que entren en vigor avui mateix. L'entitat sosté que aquestes regulacions han d'aplicar-se en moments de molta pressió com l'actual, però han de ser temporals i acompanyades de polítiques per ampliar l'oferta. És a dir, hi ha d'haver mesures per incrementar el nombre d'habitatges disponibles. Així ho explicava ahir mateix en aquest programa el president del Cercle d'Economia de Menorca, Miquel Àngel Casasnovas.
3: Que aquestes mesures de regulació poden ser útils en determinats contextos d'atenció, evidentment ara ho és, i això, però bueno, no hem de perdre de vista, però, que aquestes intervencions han de ser temporals, selectives i complementàries a les polítiques d'oferta. I que sense oferta, la regulació no resol el problema. Per tant, el problema no crec que ho resoldrà fins a la.
1: Ha apuntat també que la població de Menorca ha crescut un 40% en els darrers 25 anys i que els nous models de família accentuen la demanda d'habitatge. Tot plegat, diu, cal sumar-hi la necessitat d'importar mà d'obra per atendre el principal motor econòmic de l'illa, que és el turisme. I acabem en plana política.
4: Hola, som la Susana Mora i vull compartir amb vosaltres que seré la candidata del PSOE a la batllia de Sant Lluís a les pròximes eleccions municipals del 2027. I ho faig perquè tenc clar ja on vull ser, i és aquí. Perquè Sant Lluís no és només el poble on visc.
1: Ja ho sentiu, Susana Mora serà la candidata del PSOE a la batllia de Sant Lluís. L'expresidenta del Consell aposta per la política municipal i confia que els socialistes puguin recuperar així el govern que en el darrer mandat va guanyar el Partit Popular. En l'anunci fet a través de les xarxes socials, Mora remarca el seu vincle amb el poble i el seu compromís per millorar el dia a dia dels conciutadans.
0: Aquesta és l'actualitat. A aquesta hora del dia, a les 2:30, en Excel vos contarà aquestes i d'altres informacions amb ses que encara fa feina i ampliarà d'aquí una estona. Gràcies, company.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment, fins d'aquí una estona.

L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per avui intervals de nuvolats amb probabilitat de pluges, ruixats, tempestes disperses que a partir del migdia poden ser localment fortes. De fet, hi ha avís groc actiu. Temperatures en lleuger descens, sobretot les nocturnes, mínimes de 19, màximes de 25. El vent bufa fluix i moderat de tramuntana amb intervals de fort escapvespre.

0: Les 12, 15 segons, 15 minuts, tornem en res, un minutet.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
4: Benvinguts a Esports 3 en joc.
3: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
10: El dia Menorca, fet a casa.

0: Les 12:47 minuts, pausa i tornem.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda divisió.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
0: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
0: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
0: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
3: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
9: El dia Menorca, fet a casa.

0: Recte final del Dia Menorca per anar a conversar amb alguna de ses associacions com fèiem habitualment els dijous de veïns de sa nostra illa. Avui a Cas Veïns de Ferreries, que justament organitzen aquest cap de setmana sa presentació de sa plataforma Menys Turisme, Més Vida a sa sala d'actes de sa Institut Biel Martí, una associació de veïns molt activa. Tenim en Tomeu Alès Pons, president de Cas Veïns. Com estàs, Tomeu? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Molt bé, vosaltres?
0: Contents de saludar-vos. He estat xuruant un poc els vostres Instagram i les vostres xarxes socials i és una associació de veïns que no aturau. Aquest cap de setmana teniu una presentació molt especial. Conta'ns qui us visita, qui ens visita.
1: Bueno, mos deu visitar un representant d'aquest col·lectiu que hi ha per Mallorca, que es diu... Com és el nom, ara no m'ho ve. Més vida, menys turisme.
0: Més vida, menys turisme, més vida, de l'Associació de Llogaters de Mallorca.
1: Això mateix.

0: Sí.
1: I sí, ens vam posar en contacte amb ells perquè ens vinguessin a contar el que fan, el seu projecte. I sí, es van venir d'acord a venir cap de setmana i ho feien dissabte cap vespre, a l'Institut Vial Martí. Com...
0: Un tema molt d'actualitat, d'altra banda, també,
1: Sí,
0: d'Associació de
1: i tant.
0: Llogaters i Llogateres de Mallorca, en un moment amb aquesta crisi de l'habitatge, amb una acampada també al centre d'Amo, davant de l'Ajuntament, que crec que la ponent que vindrà també hi participarà, no?
1: Sí, me sembla que sí. Sí, la situació a Mallorca bé, és un poc més desesperant que ser d'aquí, sobretot a Palma, però sí, és una cosa que ja és transversal, afecta a tothom i de moltes maneres diferents.
0: I una cosa que justament feis des de Cas Vecins, així com les associacions de veïns, és posar aquests temes que preocupen en els veïns, i fer feina per tal de poder pal·liar al màxim aquestes preocupacions i poder ser pont amb les administracions, o bé, fer el que estigui a les vostres mans com a associació veïnal per tal de poder millorar la vida dels vostres barris. En el cas de Cas Vecins, quines són les coses que teniu ara que preocupen en els veïns de Ferreries?
1: Bueno, no és que nosaltres fem bastantes coses de diferents àmbits, fem moltes coses, moltes activitats lúdiques, fem moltes presentacions de llibres, xerrades, saps? Movem, bueno, com que és un poble petit, Ferreries, saps? Tocant diferents camps. Però sí, estem la mar d'entretinguts. Sempre, bueno, solen tenir qualque activitat cada cap de setmana. I qualque cap de setmana en tenim més d'una, també, saps? I que, sí, intentant mobilitzar-nos i fer feina i que la gent es mobilitzi, també.
0: Aquesta tasca important, no?, de compartir amb els veïns i
1: Sí.
0: d'organitzar esdeveniments com, per exemple, xerrades, sortides també, glosat menorquí, codolades, teniu també moltes activitats de posant-se tradició menorquina a l'actualitat de les vostres esdeveniments culturals.
1: Sí. Respecte al glosat, tenim un grup de joves que venen, que, bueno, que es troben cada setmana i bueno, practiquen, entrenen, saps? Que està molt bé per la gent que s'hi vol posar, saps? Perquè el tema de glosat també és una cosa difícil. I sí, això ho vam començar fa un parell d'anys i bueno, gràcies a en Marc Barceló, bàsicament, que és qui els acompanyen, els joves, i es troben, és el cada setmana i bueno, proven, van practicant. I després, evidentment, després jo, nosaltres ja també ens organitzem de l'usatge de cara a públic, de manera que la gent aquesta nova s'hi pugui posar. I amb les escodelades també, una altra cosa que tenim en marxa des de fa 8 anys, me sembla. Sí, van posar en marxa el concurs de escodelades i és veritat que moltíssim contents. Perquè, bueno, el tema de les escodelades és una cosa que estava... Bueno, no desapareguda, però hi havia molt poca producció, se feien codolades, però sempre de... Bueno, les codolades tradicionals que els codolaires o glosadors havien memoritzat, però amb el concurs aquest, bueno, com a mínim se van creant codolades noves, que no vol dir que quedin per si història, però bueno, es van fent.
0: Això està molt bé.
1: Saps? I sí, no estic molt content d'això.
0: I quantes persones teniu ara mateix dins l'associació? Hi ha joves també que s'impliquen?
1: Sí, bueno, la junta som 9 o 10 i després tenim uns 250 socis. Sí, i ara tenim una branca de gent jove que també estan entrant a poc dins Cas Vecins i la veritat que contentíssims, perquè clar, ja donen, bueno, ja ho veus com un relleu, el qual alegra, i després les aportacions seves sempre són, bueno, són de gent jove i està molt bé això. Perquè nosaltres els que estem a la Junta som, jo què sé, 40, 50, 60 anys i ara, clar, amb aquest grup de joves ha entrat un aire fresc que fa prou falta.
0: Això sempre va bé, aquests
1: Sí, sí, sí, sí.
0: aires frescs i per tots els gustos i colors, no? Hi ha
1: Això
0: també
1: mateix.
0: algunes aquelles reivindicacions dels veïns, que estigueu ara fent feina, no sé, qüestió de fems, millores als carrers, infraestructures, que tingueu també, que serviu de pont per l'administració per tal de fer-los-hi arribar coses a millorar.
1: Sí, anem fent coses, però ara mateix no tenim res en marxa així de cara en el govern municipal. Però sí, quan veiem que hi ha qualsevol cosa que es pot fer, mos hi posam i ho feim. Jo què sé, activant una recollida de firmes o si mos ve una petició de qualsevol ciutadà de Ferreries que mos diu, ostres, s'hauria de fer això, i nosaltres ho veiem clar, doncs també, evidentment, mos hi posam i donem suport. Sí, tant, per això hi som una associació de veïns i estem per ajudar i donar recolzament a qualsevol persona.
0: Perquè la Ferreria, vosaltres com a associació de veïns, que englobau tot el municipi, una part del municipi,
1: Sí, tot el
0: tot el
1: municipi,
0: municipi,
1: Ferreries se'n
0: clar.
1: pot donar per tant, com perquè hi hagi barriades o diferents associacions. I sí, tot el municipi, tant i tant.
0: Idò, que és veïn de Ferreries, quants anys fa que està l'associació creada, Tomeu? Més o manco.
1: No, sí, des del 76, 77
0: Mira.
1: existeix l'associació aquesta, sí.
0: Una associació amb història, i aquesta història
1: I tant, i
0: fa que
1: tant, amb
0: estigui
1: molta
0: ben,
1: història.
0: ben viva i ben activa culturalment, i amb 250 socis. Aquest cap de setmana, presentació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, amb na Cristina Baquer, que és
1: Això
0: aquesta
1: mateix.
0: portaveu de la plataforma nascuda a Mallorca, que es presentarà a l'Institut Piel Martí Ferreries a les 7 del vespre a la sala d'actes. Un plaer, una forta abraçada a Tomeu, un plaer conèixer-te a tu, i una salutació a tots els veïns de Cas Vecins.
1: Igualment, i moltes gràcies per ser convidada.

Darrer minutet amb la música d'Anna Maria Jaume. Vos recomanem a les 8 d'Esfosquetes, darrer concert de la 13a edició del Festival d'Orga, amb l'actuació de l'organista Joan Seguí Mercadal, a les 8 a l'Església de Socors, a Ciutadella.

Demà tornem, família, com sempre, aquí a les 12, després del butlletí. Demà ja serà divendres, així que vos retrobem demà per acabar setmana junts. Forta abraçada de l'equip del dia a Mallorca. Menorca? Mallorca! L'Anna Maria Jaume, que és de Mallorca, però aquí a Menorca.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Commoció entre els acampats per l'habitatge a Palma per la mort de Mari Carmen Abascal, l'anciana desnonada a Madrid, que ha mort a l'hospital sense poder tornar finalment a casa seva. Els participants parlen d'un moment de ràbia i de dolor i asseguren que mantindran l'acampada i la protesta per respecte a la seva memòria i a la seva lluita.
2: Ho han fet en un comunicat, en responsabilitzen el fons Voltor Urba Gestión, que fa anys que l'amenaça asseguren per codícia, i estenen la culpa a la jutgessa que va signar l'ordre de desnonament, als governs també de la Comunitat de Madrid i d'Espanya, per carregar-se les culpes mútuament, afirmen també els que han fet una campanya mediàtica de demonització. Per tot això, afirmen que la deterioració física no és de les dues setmanes que ha passat a l'hospital des de que la van desnonar, sinó dels anys que fa que viu tota sola per por i també per l'estrès davant del temor que la traguessin de casa seva.
1: I també el sindicat de llogateres d'aquí de Mallorca ha expressat que continuaran lluitant i fan una crida a secundar la vaga general prevista per l'11 de novembre.
3: Xerram d'assassinat perquè assenyalam el sistema que ens empobreix, ens expulsa, ens aïlla, ens emmalenteix i ens mata. Pensam que no hi ha millor respecte i homenatge cap a ella que seguir lluitant.
1: I mentrestant, avui polèmica pels actes a la seva memòria. A Madrid ni PP ni Vox han permès la celebració d'un minut de silenci als plens de l'Ajuntament i de l'Assemblea. Escoltem primer la regidora socialista, Reyes Maroto, després el president, l'alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida.
4: Me avergonzo porque hoy toda España y todo Madrid está llorando a Mari Carmen y ustedes tienen aquí las caras largas y se niegan a hacer un minuto de silencio. Porque Mari Carmen pudo haber tenido otro final en su casa, con sus recuerdos, con la tranquilidad y el cariño que merecía.
5: Es un minuto de silencio que busca una instrumentalización política y no honrar la memoria de Mari Carmen. Y vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Por qué no exigieron al presidente de la Generalitat o al alcalde de Barcelona guardar un minuto de silencio cuando se suicidó una mujer desahuciada en Cataluña? ¿Por qué?
1: En canvi, a les Corts Valencianes sí que s'ha pogut guardar aquest minut de silenci. Només Vox, els representants de Vox, han sortit de l'hemicicle quan es guardava aquest minut de silenci. I tornant a les Illes, precisament la manca d'habitatge ha fet que hi hagi alumnes que renunciïn a les seves places a la carrera de Medicina de la UIB, tal com ha explicat el degà Antoni Van Nassar.
6: Estudiants que anulen, els demanaven motiu, principalment són estudiants de la península, que evidentment han trobat places a la seva comunitat. Però també hi ha uns casos que m'han cridat l'atenció. Manco dues persones han anul·lat perquè no han trobat vivenda.
1: Paraules de Van Nassar a la presentació dels bons resultats dels graduats de la UIB a les proves de metge intern resident.
2: Prop de la meitat dels graduats de la Universitat de les Illes Balears que s'han presentat al MIR enguany, el 44% concretament, s'han situat entre els 25% dels millors examinats de tot Espanya. En números d'un total de 55 aspirants de les Illes, 24 han aconseguit entrar en aquest grup de màxim rendiment i fins i tot 7 d'ells s'han col·locat directament dins el 10% amb millors notes.
1: Bé, i ara acabem amb una informació de darrera hora. Estàvem pendents i ja tenim, ja ho sabem, la poetessa, assagista, traductora i professora canadenca Ann Carson és la nova Premi Nobel de Literatura. Ho acaba d'anunciar fa només uns minuts l'Acadèmia Sueca. La poeta rebrà aquest guardó, concretament en un acte que es celebrarà el 10 de desembre a Estocolm. Està dotat, recordem, amb 1 milió d'euros i es considera ara mateix a tot el món la màxima distinció literària. Do, aquest és el nom. Anne Carson, la poetessa canadenca, és la que ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. I do, aquest apunt, també d'altres informacions, les ampliarem com sempre quan siguin les dues a l'informatiu migdia. Ara, però, quedeu amb tota la crònica dels esports a IB3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
1: Una i 5 minuts, dijous 8 d'octubre. Bon dia, l'Azul Marino juga aquest vespre a Girona. En Facundo Tenaglia al control tècnic i Marta Sampas a la producció. Comencem l'Esport 3 d'avui amb la darrera hora d'aquest Azul Marino, l'equip de bàsquet ja és a Girona per jugar la segona jornada a Lliga Femenina. Primer partit a domicili per les mallorquines que varen debutar a casa, la màxima categoria, amb victòria i partidàs contra les vigents campiones, el València Bàsquet. El rival d'avui vespre, el Girona, també és un dels equips més forts i no han començat gairebé la temporada. En parlarem amb el director general de l'Azul Marino, amb Jordi Riera, que precisament aterra en aquests instants i tot d'una que pugui ens atendrà. El partit és a les 8 del vespre. Antuña, el tècnic de l'Azul Marino, té les baixes d'Iris Embullito, de Lídia Rivers i de Morgan Green. En futbol, el Mallorca s'ha tornat a entrenar avui de matí a Sant Bibiloni. Luis García prepara el partit de diumenge, Somoix contra les Palmes. Ahir, hora baixa, Àlex Sala va ser el gran protagonista a la festa de la penya mallorquinista d'Esporles. El migcampista català ha estat el gran reclam al sopar de la penya Esbrollador que es va fundar l'any passat. Tot d'una sentida en sala i actualitzarem també la situació de baixes i si han arribat o no els internacionals. Per cert, el Mallorca jugarà el partit de Copa de la primera eliminatòria dimecres 28 al Coll a les 8 del vespre. El mateix dia, dimecres 28, també, però a les 7 de l'hora baixa, el Poblense rebrà el Ceuta i atenció al Manacor, el partit més atractiu. El Manacor rebrà al Vila-real de primera, un dia abans, dimarts 27 d'octubre, a les 7 de l'hora baixa. I dijous 29 serà el torn de l'Atleti Balears, que jugarà contra l'Eldense a l'estadi Balear a les 7 de l'hora baixa. I a la Lliga, l'Atleti Balears va de derbi en derbi. Aquest diumenge a les 12 jugui amb el Mallorca B, partit que viurem en directe, com sempre, a IB3 Ràdio i que avui en farem prèvia amb jugadors dels dos equips. En handbol també hi ha derbi aquest cap de setmana, un derbi històric, perquè després de 40 anys hi tornava un derbi, un partit entre dos equips mallorquins a Primera Nacional. Dissabte a les 8 i mitja del vespre, amb vol Mallorca s'acada la Real. En parlarem també amb els capitans dels dos equips. I en tennis, Jaume Munar ha quedat eliminat a la primera ronda del Masters 1000 de Xangai, derrota en dos sets, 7-5 i 6-4, davant l'estadounidenc Jenson Brooksy. Al Santanyiné li ha passat factura l'esforç de Tòquio, que va arribar a semi, recordam, i que va perdre en tres sets amb Alcaraz. Una i set minuts.

0: Va començar Mio Feim parlant del Mallorca, que prepara el partit d'aquest diumenge contra les Palmes a les 6:30 a l'estadi de Son Moix. Té dues baixes importants, la de Manu Morlanes i Antonio Roca, que han passat tots dos per quiròfan, ja ho sabeu, en el cas de Manu Morlanes per la lesió al turmell i el d'Antonio Roca per la lesió als isquiotibials. Manu Morlanes, unes 6-8 setmanes de baixa, Antonio Roca serien 4 mesos. Tots dos ens han dit des del club que serà la mateixa evolució qui farà tornar abans o després els jugadors, qui els farà estar disponibles. De moment, Luis García sí que celebra el retorn dels internacionals, torna amb Martin Valgen, que ha jugat pocs minuts en aquests partits amb la seva selecció, amb Eslovàquia, torna també el porter Bergström, que ha estat porter suplent amb Finlàndia, i Lubumbo, que va perillar per molèsties, però està recuperat i va ser titular el darrer partit d'Angola. Som a l'Equador, a la Lliga del primer Tourmalet de la temporada, i tant el joc com els resultats generen alguns dubtes ja a l'entorn del Mallorca. La derrota amb l'Almeria i l'empat contra el Girona. Per tant, el Mallorca necessita guanyar diumenge i l'afició farà costat a l'equip, com va poder comprovar ahir Àlex Sala. El jugador català va ser, com vos explicàvem, el convidat a la festa de la penya mallorquinista d'Esporles, Esbrollador. Sala i tots els mallorquinistes són conscients que s'ha de millorar, però tothom coincideix també que hi ha temps i que hi ha marge.
1: Bien, al final el equipo está bien, estamos ya preparando el siguiente partido y con la mirada puesta en Las Palmas. Bueno, creo que es una carrera de fondo, que la clasificación está bien, pero yo no la veo tampoco. Al final pienso que tenemos que ir partido a partido y así conseguiremos el objetivo. Al final creo que la clave y lo más importante es el equipo. Tenemos que pensar todos los jugadores en el colectivo y creo que así conseguiremos el objetivo.
0: Ja ho sentíeu, l'ambient era de festa ahir entre els mallorquinistes a Esporles i en vàrem sentir alguns precisament que analitzaven la situació d'aquí a Mallorca.
2: Bueno, no han començat com esperava, però menys mal que dins Girona van empatar. I suposo que anirà millorant, però esperava més, però bueno, ja veurem com va la cosa.
3: Encara és molt pres, duim d'haver 8 o 9 jornades, tenim un cremull de jugadors bons, nous, i hem d'acoplar l'equip.
0: Tot això pel que fa al Mallorca, que demà segurament sentirem la roda de premsa del tècnic de Luis García. I el rival, Las Palmas, arriba després de 3 partits seguits sense guanyar. Un dels homes importants aquesta temporada a Las Palmas és Valentín Pezzolesi. El lateral dret confia en rompre Son Moix aquesta mala ratxa.
4: Yo noto que estamos bien, que tenemos que seguir aprendiendo cosas, eso seguro, mejorar. Pero bueno, que la temporada es muy larga. Y hay que seguir apretando, que seguro que van a salir las cosas bien ya. Yo veo al equipo bien, tanto con ganas de que llegue el domingo y de poder llevarnos los 3 puntos y que esta racha pues acabarla.
0: La jornada 9 a segona comença dissabte i el Mallorca a Las Palmas diumenge a les 6:30 a Son Moix i en directe com sempre per IB3 Ràdio amb tot l'equip d'Espostres en Joc.
5: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
0: Una i 11 minuts, això és Esports 3. Començam a fer prèvia de tot allò que arriba aquest cap de setmana. Ho dèiem, diumenge jugui al Mallorca i demà ja ho fa l'Ou d'Eivissa, que juga contra el Madrid-Castella i que fa uns instants ha sortit Raül Llona, el míster de l'Eivissa, en roda de premsa prèvia en aquesta ja jornada 7 de Primera Federació. Saludam des d'Eivissa en David Ventura. David, bon dia.
6: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Què va fa uns instants aquesta roda de premsa? Ara sentirem el míster, però explica'ns com ha anat, perquè clar, a vegades també hi ha un rum-rum al voltant d'aquestes rodes de premsa. Ho heu pogut demanar de tot?
6: Sí, hem pogut demanar de tot. Hombre, a veure, quan vens un bon resultat... clar, és que l'encarregada de premsa fa un parell de setmanes ens va dir que s'havia de parlar del partit que venia, no del partit anterior. Esclar, quan el partit anterior és una derrota, clar, és un problema, però quan el partit anterior és una victòria, aleshores ja no hi ha problemes per preguntar pel partit anterior.
0: Mal dit, se'ls ha vist una mica esplomero, no?
6: Sí, llautó un poquit.
0: Exacte, llautó.
6: En qualsevol cas, no, l'ambient ha estat bo, sobretot en Raül Llona ha posat el focus en dos temes. Primer, el tema de la importància de la continuïtat, però també el fet de que una victòria et dona molta confiança en l'equip. Aleshores, ell diu que confia molt amb el seu equip, amb els jugadors, però també està molt bé que els jugadors s'ho creguin i agafin confiança en ells mateixos. I que aquesta última victòria ha servit per aixecar la moral. Han dit que s'està entrenant igual, vull dir, no és que hagin entrenat millor o pitjor, però sí que és veritat que nota que la gent està agafant confiança i considera que això és importantíssim. També ha destacat que, sobretot, una cosa que repeteixen molts entrenadors, millorar un poc el tema de les àrees, que les àrees són on es defineix tot, aleshores millorar un poc l'encert a l'àrea rival i, sobretot, també repetir el que es va aconseguir la setmana passada de millorar l'àrea pròpia i tancar la porteria, no encaixar. I després, a partir d'aquí, ells asseguren que una vegada, si es aconsegueix tenir continuïtat en la victòria, aquest equip té molt marge de millora i també hi ha la possibilitat d'enganxar també a una afició que té ganes de veure futbol i de té ganes d'anar a Can Mises i veure bon futbol i sobretot veure que guanya el teu equip, no? Que és ja que vas al futbol, doncs no emportar-te disgustos, sinó tornar a casa amb un bon sabor de boca.
0: Idò, podem sentir, si vols, Raül Llona, el primer que destacam és aquesta diferència entre rivals. No, se va guanyar el Villarreal, però ara ve el filial del Real Madrid.
7: Que le gustaba mucho más transitar y que era un equipo mucho más vertical, con ataques mucho más directos y sin tanto preámbulo, por decirlo de alguna forma. Y, sin embargo, pues el Castilla nos vamos a enfrentar a un equipo con muchísima calidad en sus jugadores, con grandes manejos a la hora de asociarse y con eso, un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta llevar la iniciativa y que es mucho más combinativo que lo que vimos el otro día del Villarreal.
0: Clar, com us ha explicat ara en David, una de les coses que vol fer l'Eudé Eivissa després de guanyar el Villarreal és donar continuïtat a la victòria.
6: Sí, és que m'estic donant compte que sí. He avançat pràcticament tot el que dirà Raül Llona als propers talls de veu. Veritat.
0: No, està perfecte, està perfecte. Ara el sentim ahir, ara sentim Raül Llona.
6: Molt bé, d'acord.
7: Si somos capaces de volver a hacerlo mañana, pues sí que será ya una causa de cómo estamos entrenando, ya no será casualidad, sino causalidad, y en ese caso pues podremos decir que estamos en el camino correcto, ¿no? Y ese es el objetivo, el que no sea solo la situación de momentánea, sino de un día, sino el ser conscientes que tenemos que repetirlo pues todos los fines de semana.
0: Clar, i el que s'ha de fer també és omplir Can Mises.
7: Y tenemos esa responsabilidad. Yo creo que una de las primeras veces que hablábamos decía que para mí es un reto, ¿no? El saber que tenemos casi 2.000 socios y que el campo tiene 4.500, ¿no? Una cosa así de capacidad y llenarlo. Y para eso, cuando hablamos de la afición, no les podemos pedir nada. Somos nosotros los que tenemos que empezar y darles, ¿no?
0: Aquesta responsabilitat del míster i de l'equip i de com s'han preparat i de com han de jugar. Demà també n'ha parlat Raül Llona.
7: Bueno, y de alguna forma moverles y hacer que ellos tengan que defender, pues creo que también tendremos bastante ganado, ¿no? Y a partir de ahí creo que otra vez las áreas van a volver a ser muy importantes, ¿no? Las áreas o el último cuarto. Si somos capaces de defender bien esas situaciones y a la vez somos capaces de, bueno, pues de cuando ataquemos y creemos ocasiones estar acertados, pues el partido puede ser favorable.
0: Idò, David, queden 24 hores, una miqueta més per aquest partit. Ja han sentit el míster avui amb aquestes ganes, no?, de continuar sumant de 3.
6: Que serà importantíssim per donar un salt a la classificació i atracar-se directament als llocs de play-off. O comentar-vos també les baixes que té l'equip, perquè a les que ja coneixíem de Genaro i Van de l'Olmo s'han de sumar les de Jordan Sukula, que té molestis a l'espatlla, i d'Iker Varela, que també té molestis a l'abductor i estarà de baixa, de moment, 2 setmanes.
0: Idò, pendents d'aquestes baixes i de qualsevol cosa que pugui passar demà continuarem també en aquest programa fent prèvia d'aquest partit de Primera Federació. David Ventura, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
0: Idò, demà juga l'Eudé Eivissa a Primera Federació i a la Segona Federació Femenina, jornada 5, diumenge a les 12, Balears-Sant Adrià. Una i 17 minuts. Continuem fent prèvia dels partits d'aquest cap de setmana. Diumenge n'hi ha molts. A segona federació, jornada 6 ja, a les 11:30 Penya Esportiva Oriola i a les 12 un altre derbi, Atlètic Balears Mallorca B i també a la mateixa hora Poblense Castelló B. Ja ho dèiem, l'Atlètic Balears que va de derbi en derbi va jugar contra el Poblense diumenge passat i ara amb qui juga serà amb el Mallorca B. En parlarem demà precisament amb un jugador del Mallorca B que no s'ha pogut connectar avui, però ara sí que ho fem amb un jugador de l'Atlètic Balears que volen recollir més amb ell com va ser jugar contra el seu ex-equip. Miquel Soler, molt bon dia.
8: Hola, bones, què tal?
0: Molt bé, jugueu de derbi en derbi. Ha estat un inici una mica complicat a nivell de resultat per l'Atlètic Balears. Veniu ara de guanyar el Poblense i vos torna a tocar un derbi.
8: Sí, bueno, la veritat que ha estat un inici complicat, que esperàvem a lo millor estar en una situació diferent, però bueno, ara tenim unes bones sensacions després des de re-derbi i ara afrontar un altre derbi amb ganes.
0: Com has viscut, no sé si la pressió d'aquestes primeres jornades, tu has arribat a l'Atlètic Balears aquesta temporada, no sé si has notat molta diferència o no de formar part d'un club que el que vol no, és complir objectius i ascendir de categoria.
8: Jo penso que l'exigència, sobretot, és el que més diferència pot tenir, que en el final en el Baleares pues, has de guanyar cada setmana, cada partit, i potser l'any passat jo que era en el Poblense no tenien amb aquesta pressió que pots tenir en aquest equip, però bueno, jo crec que anirà bé. La veritat que les sensacions són bones, veure que els resultats en el principi no ens van acompanyar molt, però s'ambient que hi ha l'equip, com fa feina en Òscar i tal, i jo crec que serà un bon any.
0: Clar, tu arribes a l'Atlètic Balears amb Òscar Troya, no? Nou entrenador, però tu continues amb ell, feis aquest canvi del Poblense a l'Atlètic Balears i diumenge, sense va guanyar aquest partit, vos enfrentau precisament en el Poblense d'on veníeu. Com va ser personalment viure aquest partit?
8: Hombre, durant la setmana és veritat que és una situació un poc... Perquè al final... Jo també tinc molt d'amics allà, que està molt d'any amb ells i no li vols perjudicar, però en el final després arriba un punt que quan comences partit has de mirar per tu i per el teu equip i que vols el millor per ells però quan acabis partit, saps? I separar un poc les emocions i tal, i bueno, la veritat que ens va anar superbé a nosaltres, van guanyar el partit i a partir d'ara jo vull que facin el millor any possible i que arribin tot el fora que sigui possible per ells també.
0: Com ha estat entrenar després de la primera victòria? Perquè moltes vegades no, començar una temporada amb un entrenador nou, amb un projecte nou, se fa difícil fins que no arriben també els resultats.
8: Sí, bueno, la veritat que l'ambient, jo crec que era el que ens faltava, una victòria per a partir d'aquí, pues, l'ambient que fos un poc millor d'aquesta pressió llevant-la un poc de damunt, perquè... La gent començava a estar un poc nerviosa perquè, bueno, com dic, en aquest equip la paciència no és una cosa, saps?
0: Sí, sí.
8: Però, bueno, molt bé, la veritat que l'ambient és molt bo, mos donin tots molt bé, anant tots a una i superbé.
0: Idò, important que l'ambient sigui així. I ara arriba un altre derbi, no, Miquel? Aquest diumenge contra el Mallorca B, contra un filial que és en aquesta categoria, que li ha anat millor a nivell de resultats malgrat que ara ve de perdre.
8: Sí, bueno, jo crec que en aquesta categoria tots els partits són complicats. Qualsevol equip te pot venir, si no t'ho prens en sèrio, qualsevol equip te pot guanyar en la situació que vengui. I, bueno, sabem que és un bon equip, un bon filial, i nosaltres estem fent feina durant la setmana per diumenge intentar guanyar el partit, i anar al 200%.
0: És la teva primera temporada, com dèiem, a l'Atlètic Balears, a mig campista, arribes del Poblense, no és que a Troia, i has jugat pràcticament tots els minuts. No sé si t'esperaves tenir aquestes oportunitats des del primer moment i fer-te tan fort en el centre del camp.
8: Bueno, jo crec que... Hombre, no és que me coneix i tal, però jo crec que si ajuda l'equip i tal, jugaré. Però si no estic bé, me tocarà potser fer un altre paper, saps? Ara potser estic jugant i si venen de maldonades per jo i l'equip va bé, pues, també he d'acceptar el rol i continuar, saps? Tots d'intentar sumar la posició com es toqui i en el final tots volen que l'equip guanyi, que és el més important, i en el final el paper personal o tal passa a ser secundari.
0: De moment ho estàs fent bé perquè te veiem de titular fins ara a tots els partits. Miquel Soler, seguirem aquest derbi diumenge a partir de les 12 aquí a IB3 Ràdio, també com ja vàrem fer la setmana passada, i també seguirem el partit del Poblense que jugui contra el Castelló B i la Penya Esportiva que jugui contra l'Oriola. Miquel, moltes gràcies, una abraçada i molta sort.
8: A vosaltres, gràcies, gràcies.
0: Hem parlat amb Miquel Soler, jugador de l'Atlètic Balears, i demà veurem l'altra cara d'aquest derbi parlant amb un jugador del Mallorca B. Una i quasi 23 minuts.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat.
9: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
10: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalm i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
11: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
12: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
13: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3. Yeah!

0: Una i 25 minuts vostres, com cada migdia en directe a IB3 Ràdio. Vos explicàvem a l'inici d'aquest programa, l'Azul Marino cercarà avui a Fontejau la segona victòria de la temporada. El conjunt d'Alberto Antuña, després de guanyar en el seu debut al València Bàsquet, s'enfrontarà a l'Espart Girona, un dels equips més potents d'Europa. Ho farà amb les baixes per lesió de Bullito, de Lídia Rivers i de Morgan Green. Un repte majúscul, un altre, davant un rival que compta amb una mallorquina, en Juana Camilion. Del partit d'avui, de la gran estrena Sant Moix i del projecte de l'Azul Marino, en parlam amb el director general, amb Jordi Riera, que acaba d'aterrar en aquests moments a Barcelona per poder anar cap a aquest partit. Jordi, molt bon dia. Jordi Riera, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, m'escoltau?
0: Sí, ara sí, perfecte. Acabes d'aterrar a Norbera?
1: Sí, jo estaré acabat d'aterrar a Barcelona i preparat per agafar cotxe i anar a Girona a veure seguit. Moltes ganes.
0: Moltes gràcies per atendre'ns en aquests moments. Segon partit a fora, tot d'una en parlant, però deixen demanar-te per s'estrena, per es debut a Sant Moix. Com ho vares viure? Perquè, clar, crec que és el resultat, no aquest primer partit, i és un club que encara té molt de marge, però és el resultat veure aquest partit amb un Sant Moix pràcticament ple d'aquests darrers anys de feina, no, Jordi?
1: Sí, la veritat és que ho vàrem viure amb molta il·lusió i, a més, amb molt d'agraïment. Molta il·lusió perquè vàrem veure la resposta dels equips, la resposta de l'afició i agraïment per la confiança, per la confiança de tots els que vàrem venir, de públic, patrocinadors, que no se vàrem voler perdre aquesta estrena a la Lliga Femenina Endesa, no? I la veritat és que és una dosi de molta, molta força per afrontar aquesta temporada i intentar fer coses xules, no?
0: Se va guanyar en el València Bàsquet en aquest primer partit. Parlàvem fa uns dies amb Alberto Antuña, entrenador, i parlàvem, no, de que no li sorprenia la qualitat de la plantilla. Coneixeu les jugadores coneixen aquesta categoria, però sí que li va sorprendre el nivell demostrat, ja com les peces havien encaixat totes el primer dia.
1: Sí, exacte, perquè a més ha estat una pretemporada típica, amb un mundial entre mitges, varen tenir baixes per lesió també, que se varen incorporar dinàmica d'equip una mica tard, i la veritat és que el grup ha cuajat molt bé i va mostrar un nivell molt alt a la primera jornada contra un rival que és el millor equip de la categoria, a més ho venia mostrant, no només guanyant la Lliga de l'any anterior, sinó guanyant la Supercopa el cap de setmana
0: feia
1: anterior,
0: res.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Sí, exacte. A més, ell també va tornar a jugar i va fer un gran partit a casa contra Menys Avenida, no? I mostra que té un nivell molt alt. Per tant, molt, molt, molt sorpresos per bé del nivell que va mostrar l'equip el primer dia. Jo estic convençut que la força que va donar el públic a Sant Moix va ajudar que aquest inici fos assumit per tots.
0: Clar, 3.000 persones, més de 3.000 persones. Jordi, la gent té ganes de veure bàsquet de màxim nivell aquí a Mallorca.
1: Sí, exacte, més de 3.000 persones, a més animant, amb un ambient molt festiu i molt divertit. I el que et dic, això és una dosi de força enorme per lo que ve. Ara esperam que això continuï així. Els animam a venir cada dissabte a Sant Moix, encara que aquesta setmana matitzam
0: sí.
1: I diumenge tornem a jugar en el Palau, no? Després del partit d'avui diumenge tornem a jornada a casa. I esperant que s'enganxin en el bàsquet femení, que nosaltres farem tot el possible perquè quan entrin en Sant Moix vinguin la millor de les experiències.
0: Setmana de dos partits, avui jugueu a Girona, diumenge a les 6 a Sant Moix contra el Cadí la Seu. Parlant una mica de la plantilla, Jordi, heu fet una plantilla de jugadores que coneixien la categoria, la majoria d'elles han jugat a altres equips, però que coneixien molt bé aquesta categoria. Hem parlat amb algunes d'elles aquestes darreres setmanes, totes estaven molt contentes d'aquest nou projecte, d'haver-se sumat a l'Azul Marino i mantenir una Maria Espanya, no?, i Alba Torrents, que va arribar l'any passat, que no només són, anava a dir, les jugadores de més nivell, parlant sobretot d'en Alba, sinó també en Maria, no?, que va ser la primera mallorquina que va apostar per aquest projecte.
1: Sí, sí, sí, exacte. Nosaltres estem, primer de tot, molt agraïts a totes les que varen confiar en el projecte, perquè no deixen de ser un projecte molt jove, no?, pràcticament només són 6 anys de vida, i varen aconseguir que en Agavia Cede, en Alejandra Quirante, comencessin i apostessin per nosaltres. I després una Maria que farà aquest tercer any, que és la capitana de l'equip, i la veritat és que ens ha ajudat immensament a estar on som, no? I la veritat és que tant Alba com la Maria són dos icones del bàsquet femení, no només balear, sinó també estatal, i evidentment han ajudat que poguéssim fer l'equip que han fet ara, que puguem estar on estan ara, i jo sempre ho dic, no? Podem cridar i podem fer una molt bona proposta, però saber que una jugadora com la Maria Espanya fa 2 anys, o en Alba Torrens l'any passat, hagin acceptat venir amb nosaltres, és millor dels avals, no? Per això te dona una dosi de confiança, i ha ajudat moltíssim a que puguem fer l'equip que hem fet aquesta temporada.
0: Clar, parlàvem l'altre dia, la setmana passada, amb la Blanca Millán, no? I mos deia que, clar, que li motivava tot, però compartir vestidor amb ídols seves, no? Com n'Alba Torrens, encara era un plus i que a més era que és un exemple, no? Que ho ha guanyat tot i que encara vol guanyar més. Jordi, i la confiança per l'entrenador, no? Per Alberto Antuña, que encapçala també aquest projecte.
1: Sí, la veritat és que el treball d'en Alberto està sent molt bo. Ja ho vaig dir abans de la primera jornada, que se veien el dia a dia, se veia la fam competitiva que transmet a les jugadores en el dia a dia, i tu vas a Son Moix a un entrenament d'un dimarts i veus un nivell competitiu en el 5x5 igual que el que veus el dissabte, no? I això és clau. Mantenir motivades les jugadores, motivat a la resta de l'estaf, saps? Que al final és un equip de feina de moltes persones, i tu ja t'hi obris les portes del Palau, vols un 5 contra 5 un dimarts qualsevol i te penses que estan jugant una final d'Eurolliga, no? Perquè el nivell de competició és elevadíssim en els entrenaments i qualsevol exercici que se faci en qualsevol dia entre setmana, no? I això és clau per després arribar el dissabte i començar un partit com el varen començar dissabte passat. La veritat és que es treballa tant d'en Alberto com de la resta de l'estat, de moment, la veritat és que està sent molt positiu.
0: Diuen, no?, que se jugui quan s'entrena, i és simptomàtic que expliquis com s'entrena, per imaginar-nos i per veure el partit, ja que vàrem veure la setmana passada, que aquest de setmana passat, en aquesta primera jornada. Arriba setmana de dos partits, avui a Girona, contra una altra osa de la categoria, encara que no ha començat tan bé, va començar perdent a la Lliga, ha estat eliminat de l'Eurolliga, però és tot un Girona, un clàssic també del bàsquet femení.
1: Sí, tot un clàssic, i una pista també molt
0: Fontejau,
1: simbòlica, no? Però allò Fontejau, la veritat és que són les pistes més complicades de la categoria, tenen ni més ni manco a una de les jugadores de 5 ideals del darrer mundial, no? Que és Millena Martín, i després també, bueno, no, Juana Camilión, que és un pont nostre, no? Mallorquina, i que sempre, sempre l'hem seguit molt i l'estimat molt també, i segur que serà un partit molt complicat. Ja quan vam veure el calendari vam dir, bueno, pues, te toquen dos equips d'Europa les dues primeres jornades, però bueno, anem amb la confiança que aquest equip segur que competirà, que donarà sa cara, i intentem fer el que puguem contra un dels millors equips de sa categoria i un dels històrics de sa lliga.
0: Quin inici. Parlàvem abans de la redacció, l'any passat a Fontejau el Girona només va perdre dos partits en tota la temporada, per tant és per veure, no, el nivell d'aquest equip i la importància, com deies tu, de jugar a la seva pista. I Juana Camilion, ara en parlaves, no? A vegades quan t'han parlat amb ella li han demanat pel projecte de l'Azul Marino i n'està molt orgullós de tot el que estava aconseguint.
1: Sí, m'ha costat que m'ho segueix. A més, jo vaig coincidir amb ella a la meva anterior etapa professional, quan ella encara es feia categories de formació del Bahia Sant Agustín. Per tant, li tinc un carinyo especial perquè l'hem vist créixer, no? I estic també molt content nosaltres de veure-la, pues, jugar tot un Girona, no? I a més també de competir a molt bon nivell a bueno, se fa ser Eurolliga, i ara segur que ho farà Eurocup.
0: Jordi Riera, moltíssimes gràcies per atendre'ns a acabat d'aterrar a Barcelona, que vagi bé el camí cap a Girona i que vagi molt bé aquest segon partit de Lliga, la màxima categoria de l'Azul Marino. Moltes gràcies, Jordi.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Idò, avui l'Azul Marino, que juga a les 8 a Fontejau contra el Girona, i diumenge, que tornarà a jugar a Son Moix, ben si torna estable, a les 6 contra el Cadí la Seu. I aquest cap de setmana, recordem altres partits, a primera fem masculina, jornada 3, divendres, demà a les 9, València Bàsquet Menorca, dissabte a les 8, Oviedo Figueroa Mallorca, i diumenge a les 12, també a Son Moix, Palmer Bàsquet Zamora.
2: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.

0: va, que en vol també hi ha derbi aquest cap de setmana. A més, és un derbi per la història d'aquest esport a les Illes, perquè fa 40 anys que no hi ha un derbi a Primera Nacional en aquesta categoria. I 40 anys després, aquest dissabte, a les 8:30, hi ha derbi d'handbol mallorquí entre l'handbol Mallorca i el Secà de la Real. En parlam amb els capitans dels dos equips. Primer saludam el capità de l'handbol Mallorca, Òscar Camacho. Òscar, molt bon dia.
1: Hola, buenos días, encantado.
0: Igualment, ganes de derbi, ganes d'aquest partit de dissabte?
1: Sí, o sea, además creo que va a ser un partido con un ambiente muy chulo. La verdad que yo creo que la gente está emocionada, no solo los jugadores, sino yo creo que todos la gente que le gusta el balonmano de la isla tiene ganas de este partido.
0: És un derbi, com dèiem, entre dos equips mallorquins, l'handbol Mallorca, que ja el coneixem, i el Secà de la Real, que és un equip que també està aquesta temporada Primera Nacional. Parlant de l'handbol Mallorca, Òscar, ha estat un inici de temporada una mica irregular, no?, a nivell de resultats.
1: Sí, la verdad que creo que estamos trabajando bien y que los resultados van a llegar, pero sí que es verdad que al final por problemas, por H por I, por pequeños detalles en algunos partidos, no hemos conseguido igual todos los resultados que nos habría gustado, pero bueno, creo que se está trabajando bien, ya lo demostramos en la primera jornada en casa de uno de los mejores equipos de la categoría. La segunda jornada creo que también, a pesar de los errores que hubo, subimos a reponernos y bueno, al final puntos se van a perder, sobre todo en campos como el de la semana pasada en Marni, que va a ser un campo difícil para toda la liga. Pero lo importante es que estamos trabajando bien y yo tengo fe en que eso dará sus frutos.
0: Clar, com estàs, equip? Perquè han estat les primeres jornades, no han acompanyat tots els resultats, però sí que hem vist un bon nivell.
1: Sí, eso es. Yo creo que ya te digo, estamos trabajando muy bien, hemos hecho un grupo, sobre todo a nivel humano, muy bueno, que eso es lo importante al final, y los resultados se darán, seguro, estoy seguro.
0: Com arribau en aquest partit d'aquest dissabte? Perquè és veritat que té aquesta magnitud, no, de derbi, de jugar contra un altre equip mallorquí, però com vos heu preparat? Com veus el rival?
1: No, a ver, es un equipo que está demostrando que compite a cualquiera, no está haciendo partidos fáciles, sobre todo lo vimos el partido pasado en su casa, fue un partido 40-41 quedaron y podría haber ganado cualquiera en cualquier momento. Nosotros hemos claro que no van a ponernos lo fácil a nosotros tampoco. Es un equipo muy joven, pero que le pone muchas ganas y estoy seguro que con el tema de ser derbi le vamos a poner muchas más ganas todos.
0: Tenim ganes, no?, de que la gent vengui, que vos pugui animar en aquest partit i en els altres, però en aquesta, amb aquest plus de que feia 40 anys que no hi havia un derbi en aquesta categoria.
1: Sí, por supuesto, ya te digo, creo que toda la gente que le gusta el balonmano de la isla es un partido que está esperando y va a haber un ambiente muy chulo, espero que haya un ambiente muy chulo, que llenemos el pabellón todo lo posible y que nos animen, sobre todo.
0: Idò, esperant que sí sigui. Hem parlat amb Òscar Camacho, capità de l'handbol Mallorca. Òscar, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
0: Bon dia. I saludant també ara el capità rival, el capità del Secà de la Real, que és en Jordi Canyella. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, com va?
0: Molt bé, teniu ganes d'aquest derbi de dissabte?
2: Sí, clar que sí, m'agafava moltes ganes aquest partit.
0: I tu tens un atractiu extra, no?, perquè germà de Martí Canyelles, vos enfrontareu els dos germans en aquest derbi.
2: Sí, bueno, en Matías Canyer, el meu germà gran, sí. Bueno, amb moltes ganes de jugar contra ell, no? Al final he jugat un any amb ell, però aquest any m'ha tocat jugar contra ell i amb moltes ganes de jugar contra ell.
0: Com ho viviu a casa, en això? No sé si xerrau abans.
2: Bueno, no... Bueno, algun motem un parell de coses, però ho explicàvem entre nosaltres, però no motem res ni tal. Però bueno, és algo sa.
0: És un pic que sa. Vos veureu a la pista aquest dissabte. Com arribes aquí? Com arriba el Secà de la Real en aquest partit?
2: Bueno, arribam un poc tristos també, per sort que vam tenir contra sí. Ucam, que vam perdre algun aquí a casa, però, bueno, agafam aquest partit amb moltes ganes, ja que és un partit on espero que hi hagi totes a balear, i amb moltes ganes de cara a un equip de plantar cap a dalt, i plantar que tinc les coses bé, i els partits són...
0: Jordi, no, no, crec que no tenim gaire cobertura, tenim problemes per seguir-te. Intentarem tornar a connectar amb tu, menys si podem. Ara farem una pausa per la publicitat i tot d'una intentam aconseguir aquesta connexió.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és participació.
4: ¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 5...
5: Jo conec en Quico Rivera.
6: Sube el mambo.
0: Quin nivell, Maribel.
5: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
7: ¿A 200 euros?
8: Ya se puede haber sido un pomer en Paquirri.
9: Pues bueno. Pa si el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros. Sí.
5: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
10: Yo ya no trabajo con él.
9: No.
8: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
5: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
8: Molt bé.
3: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
8: Per favor.
3: Xiu-xiu.
9: I li donem que te deu 200 euros.
5: Exacte, i li tornem a recordar.
3: I bé, tres ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: Una i 42 minuts més si podem parlar amb en Jordi Canyelles, capità del Secà de la Real i a què van definir quita la prèvia d'aquest derbi. Jordi, hola de nou.
2: Hola, bon dia, com va?
0: Molt bé. Corregeix, que abans he dit que esteu germà era en Martí Canyelles i ho he llegit malament perquè és en Matías Canyelles, que a més un sí. Jugador històric que el coneixem d'haver jugat a Sobal i que en aquest cas juga amb l'handbol Mallorca. Jordi, parlàvem d'aquest derbi, d'aquest atractiu entre germans i també de que arribàveu una mica tocats, no?, després de sa derrota per molt ajustada des del darrer partit.
2: Sí, el que dic, que ha estat una llàstima no poder puntuar la setmana passada contra el Camp Múrcia, ja que és un equip que a priori estarà a mitja taula baixa com nosaltres, i aquí a casa, pues, jo crec que ara en el principi som un equip molt jove i tal, i mos queda molt de rodatge, però al llarg d'aquesta temporada crec que els hi podrem plantar cara en els de mitja taula alta, o sigui, ja que aquest cap de setmana també serà com una prova per veure si estarem bé, i s'ha de jugar el partit per veure com estarem.
0: A nivell del grup, d'aquest grup de Primera Nacional, com el veus, Jordi?
2: Bueno, a priori, jo crec que el nivell d'aquest grup de Valencià i Alicant i Múrcia, comparat amb els altres grups, és el més, per jo, és el més fluix, i això també ens dona un poc més d'avantatge a nosaltres, perquè no jugam contra equips tan bons d'un altre tipus de balonmano, per així dir-ho. Jo crec que és un grup on, si fem les coses bé i a casa puntuam amb qui toca, mos podríem salvar fàcilment.
0: Clar.
2: Però lo difícil són les sortides de fora, es puntuar de fora, i aquí a casa jo crec que mos poden fer forts i puntuar.
0: Menys si ho aconseguiu, dir important, dèiem, aquest dissabte per Sant Boli i Enc. Jordi, tu que ets mallorquí, aquest d'aquí, és un embol que va creixent, que encara costa, no?, però tenir dos equips en aquesta categoria supos que és important.
2: Sí, bé, el Secà és el tercer equip mallorquí que juga nacional. Mm. I la bo que té aquest equip és que som tots jugadors d'aquí, de sa illa, que no ve ningú jugador de fora i tal. I, bueno, també són els mallorquins que juguen aquí a Segona Nacional o els nens petits i tal. Jo crec que també és una motivació que venguin a veure un partit així perquè ells també així podrien arribar en aquest nivell i tal, jugant a nacional, que és un nivell que està sobre una categoria per davant de ser professional. Mm-hmm. Jo crec que és una categoria guapa de jugar.
0: I tant, i el Sacà és un exemple, no?, de recuir fruit de jugadors que se formen aquí i que tenen oportunitat també de jugar a Primera Nacional. Jordi Canyelles, exacte, com li ha dit a Òscar Camacho, capitant aquest cas del Sacà de la Real, moltíssimes gràcies i moltíssima sort en aquest derbi.
2: A volta, moltes gràcies.
0: Idò, dissabte a tothom a viure aquest derbi. A les 8:30 en vol Mallorca, se queda la Real. 1:45. A vegades en aquest programa fèiem una aturada a l'actualitat esportiva i parlam amb persones que han dedicat tota la seva vida a l'esport. Avui és el cas de Cristina Grech.

0: de Fontajau. Jordi Riera és el director general del club mallorquí.
1: Són les pistes més complicades de la categoria, tenen ni més ni manco a una de les jugadores de 5 ideals del darrer mundial, no? Que és Millena Martín. Segur que serà un partit molt complicat. Ja quan van veure el calendari van dir, bueno, pues, se toquen dos equips d'Europa les dues primeres jornades, però bueno, anar amb la confiança que aquest equip segur que competirà, que donarà sa cara, intentant fer el que puguem contra un dels millors equips de sa categoria i un dels històrics de sa lliga.
0: I el director general de l'Azul Marino destaca, sobretot, la feina del seu entrenador, Alberto Antuña.
1: El treball d'en Alberto està sent molt bo, ja ho vaig dir abans de sa primera jornada, que se veien el dia a dia, se veia la fam competitiva que transmet a les jugadores en el dia a dia, i tu vas a Son Moixa, un entrenament d'un dimarts, i veus un nivell competitiu en el 5x5 igual que el que veus el dissabte, no? I això és clau. Mantenir motivades les jugadores, motivat a la resta de l'estaf, saps? Que en el final és un equip de feina de moltes persones.
0: Aquesta partida entre el Girona i l'Azul Marino jugarà a les 8 del vespre i diumenge el conjunt mallorquí tornarà a competir i rebrà la visita al Palau de Son Moix del Cadí La Seu a les 6 del capvespre. I en futbol, el tècnic del Mallorca, Luis García, recupera efectius per rebre la visita de les Palmes. L'asturià recupera els tres internacionals, Valien, Lubumbo i també el porter Beristrom. Els tres tornen a estar disponibles després d'haver-se perdut els dos darrers partits de Lliga contra l'Almeria i també el darrer que es va jugar al camp de la Girona. La incògnita és saber com torna Lubumbo. Del 3, l'angolès és qui més minuts ha tingut amb la seva selecció. El Mallorca, com deien, cercarà retrobar-se a la victòria diumenge. D'aquesta situació de l'equip vermell n'ha parlat el migcampista Àlex Sala. El català diu que s'ha d'anar partit a partit perquè la temporada és molt llarga.
2: Bien, al final el equipo está bien, estamos ya preparando el siguiente partido y con la mirada puesta en Las Palmas. Bueno, creo que es una carrera de fondo, que la clasificación está bien, pero yo no la veo tampoco. Al final pienso que tenemos que ir partido a partido y así conseguiremos el objetivo. Al final creo que la clave y lo más importante es el equipo. Tenemos que pensar todos los jugadores en el colectivo y creo que así conseguiremos el objetivo.
0: I la Unió Deportiva Las Palmas cercarà rompre la mala ratxa que arrossega. Només ha guanyat un dels darrers 6 partits que ha disputat. El jugador de Las Palmas, Valentín Pezzolisi, espera rompre aquesta mala dinàmica diumenge a l'estadi de Son Moix.
3: Yo noto que estamos bien, que tenemos que seguir aprendiendo cosas, eso seguro, mejorar. Pero bueno, que la temporada es muy larga y hay que seguir apretando, que seguro que van a salir las cosas bien ya. Yo veo al equipo bien. Están todos con ganas de que llegue el domingo y de poder llevarnos los 3 puntos y que esta racha, pues, acabarla.
4: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en Joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Las Palmas.
5: Benvinguts a Esports 3 en Joc.
4: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
0: I també en el món del futbol, a la primera federació, demà juga la UD Eivissa. El conjunt pitius vol confirmar la seva millora a Can Misses contra el filial del Reial Madrid. David Ventura, bon dia.
6: Bon dia. La UD Eivissa té l'oportunitat de donar continuïtat a les bones sensacions que va deixar davant el Villarreal B. En roda de premsa, el seu entrenador, Raúl Llona, ha insistit en la necessitat que aquesta dinàmica positiva no sigui flor d'un dia.
7: Somos capaces de volver a hacerlo mañana, pues sí que será ya una causa de cómo estamos entrenando, ya no será casualidad, sino causalidad, y en ese caso pues podremos decir que estamos en el camino correcto, ¿no? Y ese es el objetivo, el que no sea solo la situación de momentánea, sino de un día, sino el ser conscientes que tenemos que repetirlo pues todos los fines de semana.
6: Enfront, Joan adverteix que hi haurà un rival complicat.
7: Pues el Castilla. Nos vamos a enfrentar a un equipo con muchísima calidad en sus jugadores, con grandes manejos a la hora de asociarse y con eso, un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta llevar la iniciativa.

0: iniciativa y que es mucho más combinativo que lo que vimos el otro día con del Villarreal.
1: Laude arriba amb les baixes d'Ensukula i Varela, que s'afegeixen a les de Genaro e Iván del Olmo.
2: I en futbol sala, demà també juga l'Illes Balears Palma de futsal, equip mallorquí que viu un moment dolç. El conjunt de Vadillo suma 4 victòries als 4 primers partits de Lliga. L'equip és líder i les sensacions són molt bones dins la plantilla. Antonio Vadillo té demà contra Lopalurro a Son Moix una nova oportunitat per continuar sumant victòries aquesta temporada. El tècnic del Palma és Antonio Vadillo.
3: Nosotros tenemos que salir conectados en el partido y sobre todo por todo lo que tenemos en juego, ¿no? Si queremos seguir la parte alta de clasificación tenemos que sacar los 3 puntos. Así que... Y eso nos quiere decir que no vayamos a sufrir, que no vaya a ser un partido competido, que seguramente lo va a serlo así, pero tenemos que salir concienciados de que el partido va a ser muy difícil y a partir de ahí pues competir para que los 3 puntos se queden en casa.
2: Lopalurro arribarà a Son Moix amb la 5ª posició a la butxaca, amb 8 punts. Antonio Vadillo avisa del perill del rival de demà.
3: Es un equipo que tiene buen balón parado, es un equipo que te genera un buen juego de pivo, que es un equipo que te pone siempre las cosas muy difíciles, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar sobre todo el partido realizado, el último aquí contra Peñíscola, para que tengamos más opciones y que el devenir del partido sea mejor para nosotros.
2: Aquesta partida entre el Palma i Lopalurro el podreu seguir en directe, com sempre, per aquesta casa i Betres Ràdio a partir de les 7:30. I en handbol hi ha derbi aquesta cap de setmana. Després de 40 anys tenim un derbi mallorquí a la Primera Nacional. Dissabte a les 8:30 s'enfrontaran l'handbol Mallorca i el Secà de la Real. El partit es disputarà a la Salle del Pont d'Inca. És el capità de l'handbol Mallorca, Òscar Camacho.
4: No, a ver, es un equipo que está demostrando que compita cualquiera. No está haciendo partidos fáciles, sobre todo... lo vimos el partido pasado en su casa, fue un partido 40-41 quedaron y podría haber ganado cualquiera en cualquier momento. Nosotros hemos claro que no van a ponernos lo fácil a nosotros tampoco. Es un equipo muy joven, pero que le pone muchas ganas y estoy seguro que con el tema de que de ser derbi le vamos a poner muchas más ganas todos.
2: I el capità del Secà de la Real és Jordi Canyelles.
5: La bo que té aquest equip és que són tots jugadors d'aquí de sa illa, que no ve ningú jugador de fora i tal. I, bueno, també són els mallorquins que juguen aquí a Segona Nacional o els nens petits i tal. Jo crec que també és una motivació que venguin a veure un partit així, perquè ells també així podrien arribar en aquest nivell i tal, jugant a Nacional, que és un nivell que està sobre una categoria per davant de ser professional. Jo crec que és una categoria guapa de jugar.
2: I acabam en tennis. Males notícies. Jaume Munà ha quedat eliminat a la primera ronda del Master 1000 de Xangai. Derrota en 2 sets per 7-5 i 6-4 davant l'estatunidenc Jason Brooksby.
6: Gràcies, Miqui. Després dels esports, arriba la cultura.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: She is for the moment in Iceland, where she's listening to the wind.
1: D'aquesta manera, Islàndia, escoltant el vent, sorpresa, feliç, ha rebut la poeta, assagista, professora i traductora canadenca Anne Carson la notícia que havia estat triada com a Premi Nobel de Literatura d'enguany. Ho explicava la portaveu de l'Acadèmia, Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
1: Que ha triat la seva obra per la seva obra audaç i inventiva que ha creat noves formes per la literatura contemporània.
2: La troballa d'una edició bilingüe dels poemes de Safo que va veure una llibreria va canviar per sempre la seva vida. La visió d'aquestes dues pàgines, una amb un text impenetrable i vell, l'altra amb les claus per copsar aquestes meravelles, va capgirar-li la visió del món. Va publicar el seu primer poemari als 42 anys, quan ja era doctora en filologia clàssica, i el seu esperit audaç l'ha duit a explorar col·laboracions amb altres camps artístics, com ara l'òpera o la performance. Ha protagonitzat conferències sobre Goya al Prado, ha fet de cronista de la darrera gira de Rosalía per una revista, professora de literatura clàssica i comparada de la Universitat de Michigan. A banda de la seva obra poètica, que és lliure i sense mètrica, ha estat autora d'obres trencadores i imaginatives, com la novel·la en vers Autobiografia de Rojo. Es pot llegir en català a l'editorial Vaso Roto i també a Veles i Vents Edicions. Admiradora d'Homer, de Thomas Hardy, de Steve Smith, considera Virginia Woolf com la figura més important de la història de la literatura. El Premi Nobel de Literatura s'afegeix a una enorme, llarga llista de reconeixements de Carson de 75 anys, entre els quals el Premi Princesa d'Astúries, i també posa un granet d'arena en la llista de guardonades per l'Acadèmia Sueca. I és que amb Carson són, de nou, les dones triades per aquest premi. De nou, de 122. El lliurament dels Nobel, guardonat amb 1 milió d'euros, serà dia 10 de desembre, coincidint amb l'aniversari de la mort del fundador.

0: Fins on estaríeu disposats a arribar per aconseguir el vostre lloc de feina somiat? Aquesta és la premissa d'una obra de teatre, d'una sàtira, el mètode Gronholm, de Jordi Galceran, que ha esdevingut tot un clàssic de la comèdia que ha representat a mig món, que ha seduït el cine i que dissabte podrem veure a Sandra a l'Auditorium de Palma.
1: Sí, té el Premi Max també a millor text teatral i el mètode ha esdevingut, podríem dir, pràcticament un clàssic. Un dels protagonistes d'aquest muntatge, Jordi Ballester, té molt clar el perquè.
2: Perquè és una fórmula de comèdia amb girs. Res és el que sembla ser. O sigui, és una comèdia a l'ús, realment l'espectador està rient gairebé tota l'obra, però sí que té aquests tints de thriller policíac que fa que l'espectador estigui molt actiu. Jo trobo que en el teatre sempre que una obra fa que l'espectador estigui actiu en la seva butaca des del minut 1, és una obra que funciona.
1: I és que, de bon principi, el públic ja sap que entre els quatre aspirants a la feina n'hi ha un que és, en veritat, cap de recursos humans. Per aquesta situació, per les proves surrealistes que els fan passar i perquè potser, en veritat, també estan parlant de nosaltres, Ballester explica el secret de l'èxit d'aquest muntatge.
2: Tot i que són quatre executius en busca d'un lloc de treball d'alt posicionament, parla de les misèries humanes, no? I les proves a les que estan sotmeses aquests candidats són tan resumament surrealistes que fan riure moltíssim, moltíssim a l'espectador. No, no, l'espectador s'ho passa d'allò més bé.
0: Arribem a les 3 amb Caravana, el cap de cartell de la segona jornada del Mallorca On Season, que tindrà lloc el cap de setmana que ve, dia 16 i 17 d'octubre, al quarter general Luque d'Inca.

0: Arribem a les 3 i és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dijous 8 d'octubre, molt marcat per la mort de Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid per un fons voltor que ha esdevingut ja un símbol de la crisi de l'habitatge. D'aquí una hora, a les 4, la zona de l'acampada reivindicativa de Plaça d'Espanya de Palma acollirà un acte d'homenatge a les víctimes de la lluita per l'habitatge. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Anuncia un cartell a l'entrada de la zona de tendes, just de vora un altar amb flors i espelmes instal·lat en memòria de Mari Carmen. Avui aquesta acampada, molta indignació, ràbia i tristesa per la mort de la dona desnonada.
2: Ha estat una gran persona i ja pues m'ha afectat un poco, pues, la veritat, perquè si no hagués estat per ell, no s'hagués creat tot això, serà clar.
3: La mort d'una Mari Carmen considera que ha estat un abans i un després, és a dir, marca algo molt, molt important, ja que tot això va començar per la seva causa, tot i que no ets la primera ni seràs l'última, amb una Mari Carmen se la pot considerar un símbol de la nostra causa.
0: Jornada d'homenatges i també de polèmica pels minuts de silenci en la seva memòria.
1: I és que diferents institucions, com l'Assemblea de Madrid, l'Ajuntament i el Senat, han estat escenaris de desencontres entre esquerra i dreta després que el PP ha vetat els minuts de silenci per la dona dins els plens per no contribuir, argumenten, a la politització de la notícia que atribueixen a l'oposició, molt crítica amb aquesta reacció que han tingut els populars. El president del PP, mentrestant, Alberto Núñez Feijóo, sense mencionar Mari Carmen, directament, però sí de manera vetllada, ha criticat l'ús partidista que diu fa el PSOE dels desnonaments.
4: Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
0: El Tribunal Suprem anul·la el decret que enduria els criteris per crear universitats arran d'un recurs de les Balears.
1: El Tribunal ha tombat la normativa que pretenia evitar la proliferació de centres privats d'ensenyament superior sense complir els estàndards d'excel·lència. Això després d'estimar un recurs de les Balears per la manca de justificació de la seva tramitació urgent. És a dir, ho tomba per les formes, però no entra al Suprem a valorar-ne el contingut.
0: 4 de cada 10 metges graduats a la UIB entre les millors notes dels MIR d'enguany.
1: Concretament, 24 dels 55 graduats de la Universitat Balears que s'ha presentat a les proves se situen en el 25% amb millors qualificacions, és a dir, pràcticament un de cada dos. A més, 7 graduats arriben al grup top, el dels 10% millors classificats. El vicedegà Priam de Villalonga assegura que cada vegada més estudiants volen quedar a fer feina després a les illes.
5: Segurament més de 17 de la primera promoció, a la qual pràcticament la meitat d'estudiants venien de fora. Per tant, estàvem parlant de lo millor uns, posem, 27 o 28 estudiants de Balears, dels quals al manco de 7 tenim controlats que estan aquí, i segurament més. Per tant, la fidelització dels estudiants balears és molt alta.
0: Els aeroports de les Balears operaran aquest pont més de 5.100 vols, un 2,3% manco que el pont del 2025.
1: Concretament, des de demà divendres fins a dilluns 12, és a dir, el dia festiu pel pont del Pilar, les illes rebran manco operacions que l'any passat, especialment en el cas de Menorca, on el nombre d'enlairaments i aterratges que s'esperen és de 455, és a dir, un 8,5% manco que l'any passat. En el cas d'Eivissa, redueixen un 4,5%, estan previstes concretament 1.136 operacions, mentre que només a Palma podem dir que es mantenen similars a l'any passat amb una lleugera baixada d'un 0,8% fins als poc més de 3.500 vols.
0: I en el capítol de cultura, Anne Carson, Premi Nobel de Literatura.
1: La poeta canadenca, un dels noms que apareixia en les travesses, ha estat guardonada per la seva obra audaç i inventiva que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4, ara IB3 Ràdio. Us deixam amb Tenton.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Bon dia, sí, dia 8 d'octubre se celebra el Dia Internacional del Pop, però del pop de la mà, volen dir, no de la música, dels maluts, dels cefalòpodes.

0: knows where we've been.
1: Ara sí, aquest pop el de davall la mà. En aquest mot referim una celebració amb l'objectiu de fer homenatge especial a una de les espècies marines que ha pogut sobreviure més temps a la Terra, tot i que la seva vida és de 2 o 3 anys només. A les illes, el pop apareix en moltes expressions, com quan diuen que qualcú és lleig com un pop. També hi ha qui s'aferra com un pop, com una pagerida, però si s'aferra com un pop és que és aferradís, demanador o inoportú. O també qui està més topat que un pop, que vol dir que està molt cansat. A Menorca podem anar pops, és a dir, anar ben xots, banyats de dalt a baix. Per tant, una paraula que se refereix a una persona que va molt remuada. Ha arribat a casa nostra, fet un pop, o remull com un pop, o també en femení. Sa fieta ha caigut dins el safreig i n'ha sortit ben popa. Avui, els pops hi fan festa i recorden que la normativa sobre la pesca del pop a les Illes Balears s'estableix un període de veda general per protegir l'espècie durant la seva reproducció, així que consulteu aquest període de veda. Començam perquè no mos pegui el pop per ses cames.

Com estàu? Ben trobats un dia més en aquest programa. Atento al que vos acompanyam cada dia, de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Tenim totes les lletres, avui és dijous, és dia 8 d'octubre i qui les saben totes són en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: Bon dia, Miquel Joan Camanam.
1: Bon dia, va bé.
0: Bon dia, Celestia Oliver,
2: bon
0: com
2: dia,
0: estàs?
2: Bé.
0: Heu anat a pescar pops, qualque pic?
1: Pops,
2: fa
1: no.
2: Anys.
0: No, pops, però no.
2: Sí, sí.
0: Jo recordo, menjar, de nina n'hi havia molts de pops.
2: Però,
0: molts
2: exacte.
0: Pop-up petits.
2: De jovenet. A de jovenet, amb fitora.
0: Ui,
2: sí, perquè jo amb,
0: no ho diguis.
2: Sí, no, en aquella època. Eh?
0: Sí. Ha prescrit, vols dir.
2: Ha prescrit, sí. Amb escòpeta no.
0: No.
2: Bé, si diu escòpeta, no ho sé, jo aquest patge no el vaig fer.
0: No.
2: No, joc amb baner i fitores.
0: Sí, sí.
2: Sí.
0: Però a vegades quan sense voler trobaves un popet.
2: Un popet, sí.
0: Que s'aferrava per una cama.
2: S'aferraven i jo se me'n va aferrar un a sa cama. I sí, sí, sí, sí. I fort. I fort.
1: I per desferrar-lo...
2: Va costar, sí, sí, clar. S'aferren.
0: No, de vegades se diu aferrar com un pop,
2: sí.
0: que no molla. Doncs avui és el Dia Internacional dels Pops, un producte que també té la seva veda perquè pugui millorar-ne la reproducció i que les Balears has preuat, tot i que de cada vegada, com dèiem, n'hi ha manco, el manco a prop de les costes. Però bé, tenim més temes avui i, Celestí, començant per tu, menys que tenim.
2: Sí, perquè avui rebrem la visita d'un dibuixant, il·lustrador, bunyolí, en Tomeu Riera, perquè ha publicat la seva nova novel·la gràfica que es diu Bienvenidos a casa. L'obra utilitza els codis de la ciència-ficció i també la fantasia per qüestionar el consumisme, el conformisme i la recerca de la felicitat artificial en la societat contemporània.

0: Però tenim més temes i avui la cosa va de refranys. Qui el vol dir? Miquel Celestí?
1: Patin Celestí.
2: Sí, pot dir jo, idò. I cada dijous ja sabeu que cercam els refranys que més empram aquí a les illes, arreu, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i dels refranys que més feien servir a les illes. I avui toca un que ens ha arribat, que és...
1: Mític.
2: Mític, que encara se sent. És boníssim.
0: No poden dir. Sí.
2: No, el poden dir.
0: Clar.
2: Sí, va de dos animals,
0: sí.
2: Perquè són animals, no són
0: porc.
2: Animalons, no, animals. És aquell que diu, s'asa va dir en esporc, oreut. Clar, que trobau? El deis, no el deis, és digne de passar aquest top 10?
0: Crec que sí.
3: Any 1847, 7.322 somenes. Any 1936. Someres no se sap. Ara ases n'hi havia molts. Any 1984. 427 someres. Any 1992. 213 someres. Any 2000, ni una puta somera!

0: Bé, doncs aquells auguris que feia el Cifar, per sort, no s'han complert i encara tenim someres.
1: Però pobres someres, eh?
0: Sí. Pobres someres, sí. En tot cas, aquí va d'ases. S'asa va dir en esport coregut.
1: Sí.
0: Avui és
1: sobretot d'ases, va, eh? Sí.
0: Sobretot d'ases.
1: Sí.
0: El deix, no el deix. Trobeu que és digne de ser un dels refranys que estiguin dins el top 10 d'aquests refranys més comuns a les Illes Balears? Si és així, doncs ens ho podeu fer arribar. Miquel, però també tenim tema del dia.
2: Sí, i avui el dedicam als Premis Nobel de Literatura, que fa just unes hores han conegut que enguany ha estat per la poeta i assagista canadenca Anne Carson.

0: nunca sido mío. En Carson.
1: En Carson.
0: Era les travesses, diuen, no? En sí, Carson, sí. Tot i que hi havia
2: gent. Ahir vaig xerrar amb una persona que coneixen ben aquest programa.
1: Ah, va. No sabia si era...
2: No, no vaig xerrar amb el Premi Nobel ni ningú. Vaig xerrar amb una persona que coneixen ben aquest programa, que sap molt de literatura, i ja m'ha dit seu nom, després l'escoltarem.
1: Ja sé qui
2: són àudios d'ahir. Són àudios d'ahir i ja va dir seu nom. Així que...
0: Doncs sí, en Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Em posa Anna Rosalía, perquè just en Carson va anar aquest estiu a un concert d'Anna Rosalía i va fer una crítica... I ha estat molt comentada, moltíssim, i és per això que també aquesta combinació.
2: Que també li han donat un premi.
1: Un premi, sí, a Rosalía.
0: Un premi nacional, sí, en aquest cas, de música.
1: De música.
0: Mm-hmm. Però sí, en Carson, Premi Nobel, que també va ser Premi Princesa d'Estudis, en Carson, i ara que també s'ajunta en aquest Premi Nobel. Després parlarem d'ella, perquè si hi ha una autora mallorquina que la coneix, aquesta és la Begoña Méndez, i després mos farà cinc cèntims de qui és aquesta autora, què ha escrit, per què és tan important i per què és tan mereixedora enguany del Premi Nobel de Literatura. Però bé, tenim més temes i hem de donar veu avui també a la pagesia. Ho farem amb el nostre col·laborador estimat, en Tomeu Mesquida, i avui parlarà d'una fruita. I avui sí, ja podem dir que és una fruita de tardor.
3: Bon dia, bona gent, com anem? I d'apareix que finalment deixem enrere l'estiu i entram de ple a la tardor i després del protagonisme, del gran protagonisme que tenen les fruites d'estiu, tan sucoses, tan dolces, tan bones, la tardor també mos deixa tot un reguitzell de fruiters tradicionals. El que passa que són uns fruiters que les darreres dècades han quedat una mica desplaçat per fruites més grosses, més sucoses, com deia, i més fàcils de comercialitzar, en definitiva, i el que és més important. Avui, però, a les fruites netes recuperam una fruita en concret que jo m'estim molt i m'agrada moltíssim, que és l'acerola. I ho farem, com sempre, amb veus de pagès o gent de fora vila. En concret, avui, pegarem un bot fins a Porreres i té molt de mèrit aquestes veus que escoltarem perquè és una gent que està recuperant el cultiu i li vol donar un futur transformant-lo en un producte elaborat boníssim, que després coneixereu. Vinga, si voleu tastar una acerola, molt bé, d'aquí una estoneta, a les fruites netes. Fins ara!

0: Doncs avui les atzaroles, que fa de temps que no menjo una atzarola. Vosaltres?
1: Jo no fa tant.
0: No?
1: No, cada any em menys.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs crec que avui en tomeu molt a durar.
1: Tres màxims.
2: Sí, però no cada any. Tard de passar.
1: No, però sí que es ve que és d'aquelles fruites que no és una fruita comuna, que trobis per tot, ni que em puguis menjar sovint, i te connecten amb aquella infantesa.
0: Sí.
1: Amb un temps.
0: Totalment, sí. Perquè si és una cosa és que és una fruita totalment de temporada.
1: Sí.
2: I
1: que no és usual.
2: Que a vegades mordo fruites...
1: Jo crec que sí que en durà.
0: Crec que sí que en durà.
1: Són bones de dur dins la butxaca.
0: I a la fi poden dir que ha refrescat.
1: Sí.
2: I encara refrescarà més aquest dia, en principi.
0: Crec que ja poden començar a treure-se màniga llarga, no ho sé, tampoc.
1: Sí?
0: Mira, hi ha una persona que ja la dur.
1: Sí.
0: Sí.
1: Dues
0: hores, ara ho presentarem. Dues hores de programa que ara comenci, en les quals tenim les línies obertes perquè ahir participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
1: O bé, al correu electrònic,
0: sorpresa,
1: que nosaltre, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: I d'ací, moltes gràcies, Miquel, perquè tu encara vas maniga curta.
2: Jo encara sí, calçons llargs i maniga curta.
0: També.
1: I de jo vaig calçons curts i maniga curta.
0: Ens l'estiva, va ben estivant.
1: Sí.
0: Jo vaig mitjo, perquè jo sé que duc una maniga llarga i una...
1: Però vosaltres dos ja heu avançat, eh? Sí. Ja feis el trànsit cap a la tardor.
0: Ara, qui va de tardor...
1: De tardor a tardor.
0: Totalment.
1: Sí.
0: Avui és el nostre tècnic.
1: Perquè va amb una d'atsuadora.
0: A tracta d'atsuadora. I que tens fred.
1: No? Clar.
0: És que és del nord, clar.
1: Sí.
0: A veure, són dia 8 d'octubre.
1: Quan vol que s'etapa, ja...
0: Aquí mos hem de començar a tapar un poquet.
1: Sí, mos hem de començar a tapar.
0: Iker Hernández, moltes gràcies. El control tècnic, les 3:09 i mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: I de si arriba el moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestín.
1: I de si, perquè la rabiosíssima actualitat avui ens du a parlar d'un cicle de conferències que precisament se faran aquest cap de setmana a Cano Leo, a Palma, dedicats a la llengua que es canta 40 anys de la llei de normalització lingüística.

Així és, avui volen dedicar el programa en aquest cicle de conferències La llengua que es canta, música i normalització lingüística 1986-2026, que té lloc des d'avui mateix, dia 8 d'octubre, demà divendres i dissabte 10 d'octubre a Can Oleo, a Palma. Al llarg d'aquestes tres jornades, conferències, audicions comentades i taules redones repassaran el camí recorregut durant aquestes quatre dècades, recordaran cançons i repertoris que formen part de la memòria col·lectiva i que també s'abordaran els reptes actuals de la música feta en català. Una iniciativa que proposa una reflexió sobre el paper de la música com a espai de transmissió cultural, educativa i lingüística, coincidint amb aquests 40 anys de les polítiques de normalització lingüística i amb els 50 anys de Cucorba, un dels projectes musicals i educatius més vinculats a la difusió de la música entre els infants de les Illes.

0: Aquest programa ha estat organitzat per l'Obra Cultural Balear i per la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears, rep el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, també de la Generalitat de Catalunya i de l'Associació de Docents de Música de les Illes Balears. Amb aquesta proposta es combina una mirada retrospectiva amb una reflexió sobre el present i el futur de la música en català, la seva aportació a la transmissió de la llengua i els recursos necessaris perquè continua sent un element viu de la cultura i també de la comunitat lingüística.
1: I doncs, per tot això que avui jugarem i parlarem amb la llengua que es canta 40 anys de la llei de normalització lingüística.
0: Són les 3:24.

I avui també tenim pregunta. La pregunta del dia està relacionada amb la música i també amb una curiositat. És aquesta. Ja sabeu que Tazzi és el quart disc d'Antònia Font. Es va publicar l'any 2004 i té una temàtica futurista i de ciència-ficció. Una de les cançons d'aquest àlbum de Tazzi és Vitamina Sol. I apareix en aquest àlbum una barberia molt popular de Palma que encara és oberta. I la pregunta d'avui és, sabeu a quina perruqueria, a quina barberia m'ho referim?

0: Aquesta preciosa, és la cançó, no? Vitamina Sal.
1: Atemporal.
0: 2004.
1: Però clar.
0: Atemporal no tant, perquè
1: atemporal, però...
0: els supermercats
1: sí,
0: que xerren,
1: sí,
0: crec
1: que ja no
0: n'hi
1: ha existeixen,
0: molt.
1: O que n'hi ha pots. Sí,
0: maco, aquí Balears, crec que poques.
1: Una cançó temporal, però que xerra d'un temps passat. Eh?
0: Sí, sí, sí. Mm. Quin establiment, a quina barberia, quina perruqueria se refereix aquesta cançó?
1: M'ha encantat, eh? Sí. És la perruqueria Boades, és la perruqueria Isern, o la perruqueria Ses Piules?
0: Uh-huh. Aquesta és la pregunta del dia, i per jugar amb altres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Sí, ens podeu enviar la resposta a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o ens podeu telefonar al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
0: Mos referim a la barberia Boades, Isern o Ses Piules. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, farmejar aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna desequip, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o els no tan joves?
6: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel,
7: tinta,
8: mur,
7: cornada.
8: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Som les 3:30, parlàvem avui de música i una curiositat sobre una cançó d'Antonio Font, que és Vitamina Sol. Mos ha telefonat en Tomeu.
1: Alop.
0: Crec que saps la resposta. En Tomeu, bon dia, com anem?
2: Hola, bon dia.
0: De on mos telefones?
2: Jo, el telèfon de Sant Ferriol.
0: Ah, molt bé.
2: Soc conseller.
0: Ah, de Consell?
2: Sí, però visc a Sant Ferriol.
0: Molt bé, bona feina. La coneixes en aquesta cançó, Tomeu?
2: Sí, i tant, i tant.
0: T'agrada?
2: Molt.
0: Sí?
2: Molt, molt, molt.
1: En quina saps... barbaria canten, Antoni Font?
2: Té ara amb embuades, i en el costat és 3 i per damunt és 4.
1: Ah, mira. La saps sencera?
2: No, sí, no. Sí, jo no sabia que embuades era... Mira, ara vos ho diré. Jo no sabia que embuades era una barbaria. Ah. Però com que en Joan Miquel Oliver entremesclia moltes coses que són... que no tenen explicació i n'hi ha que d'altres que sí, jo sóc un seguidor aferrin d'en Joan Miquel i d'Antonio Font, pues pensava que Boades era un nom inventat. Mm-hmm. Però quan comencé totes les lletres i totes les lletres, i de... ara que heu dit que era una barbaria, evidentment que sabia el que era un nom propi com Boades, i vaig... I ara he entès, ara tornant dins el cotxe, he entès que Boades era una barbaria i després he afilat i he pogut entendre que en el costat s'ha de 3 i per damunt 3-4.
0: Exacte, un poc més llarg.
1: És a dir, que te sabies la lletra, te saps la cançó, però no sabies que era Boades i ho has sabut per tèntol.
2: Exacte.
1: Bona cosa.
0: I va, mira, que bé. I de si un dia t'has de te que veus,
1: sí.
0: Tomeu.
1: En Boades és.
0: Encara és, en Xisco no, Boades.
2: Super.
0: Pues una ferrada.
2: Vinga, adéu.
0: Gràcies, Tomeu.
1: Gràcies,
0: moltes
1: una ferrada.
0: Gràcies, efectivament.
1: Bueno, connectant coses.
0: Exacte. Barberia Boades, que té molt de clients encara, moltíssims.
1: I que no ha canviat gens. Bé, gens, no ho sé.
0: Se fesomia, no?
1: Se fesomia, no.
0: No. I en Xisco, que li enviam una besada...
1: És el mateix negoci.
0: Que és l'amo.
1: De sempre.
0: És barber. Mm. I que atén moltíssimes persones i de tot color polític, puc dir. Deixarem així.
1: Ho deixem així?
0: Sí.
1: Vinga, sí.
0: Vols que ho digui?
1: No,
0: no
1: jo no
0: ja
1: vull
0: està.
1: Que ho diguis, però bé, si ho vol, ho pot dir.
0: Bé, hi va molt de polítics.
1: Sí.
0: Amos.
1: Sí.
0: De tot color. De tot color?
1: Sí. Bé, tenim aquesta espectra.
0: Efectivament, doncs aquesta era la pregunta d'avui. Vitamina Sol d'Antonio Font. Mos ha de a pensar en aquesta barbaria. Ara però hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat que farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest cicle, la llengua que es canta, 40 anys de la llei de normalització lingüística. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
0: Qui comença? Vinga, Llorenç.
7: Llorenç Gilabert.
0: Uh-huh. I qui més?
8: Ivan Solivelles.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: Llorenç, de on venim?
7: D'Inca, de Reguer.
0: Uh-huh. I n'Ivan?
8: De Ciutat.
10: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: D'infant.
11: D'infant?
7: D'infant van anar a Sant Tomàs, d'Inca. Mm-hmm.
8: Jo els hi ve.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Universitat de Sallis Balears.
8: Jo igual.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Sabeu cançons, instruments?
0: Mm-hmm. Ivan?
8: Llibres, apareix per enregistrar, bolígrafs, un ordinador.
0: Alumnes?
8: Alumnes.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Per la feina que faig, diria que no és suficient.
8: Ho subscric.
13: Quan em compro un llibre, sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé el final. Penses mai en la mort?
7: Sí.
8: Sí, també.
14: Tens el dret de guardar silenci.
15: I crec que seria molt bona idea.
16: T'agrada anar a ballar?
7: Ho faig poc, però diria que sí.
8: Ballar, ballar, faig el que puc.
17: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
7: Sí. Llegir i muntanya.
8: Sí, llegir, muntanya i navegar.
18: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
7: Sí, sí, sí, això ho he fet.
0: Quins?
7: Sí, piano, saxofó i som directors. El meu instrument són els meus cantaires, els meus músics que tenc davant.
0: I n'Ivan?
8: Jo he estat sempre molt magre amb això de la música.
19: Què penseu fer aquesta nit?
7: Acabar de preparar la conferència de demà.
8: Sopa.
20: Una actuació extraordinària.
21: Deixem-ho per avui.
22: Moltes gràcies.
0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar Llorenç Alabert. Benvingut, Llorenç.
7: Gràcies, gràcies per convidar-me.
0: Ivan Solivelles.
8: Moltes gràcies.
0: Com anam? Tots dos professors de la Universitat de les Illes Balears, tot i que amb facultats diferents, no és bo? Llorenç, Facultat d'Educació.
7: Sí. Que... Facultat d'Educació i ara específicament som professors d'àrea didàctica de l'expressió musical. Però en Ivan el tenim adoptat, perquè ve molt per la nostra facultat i col·labora.
0: Tu, Ivan, què fas, idò?
8: Estic empaltat, jo som del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, però la meva docència majoritària la faig a la Facultat d'Educació.
0: Uh-huh. És a dir, que també fas classes a la gent que se prepara per semestre.
8: Sí.
7: Correcte, sí. Bàsicament, sí. La nostra facultat, a part dels estudis de mestre, pedagogia, educació social, i ara tenim també els estudis de CAFE, però sí, bàsicament són carreres cafè. Vinculades. Cafè és...
0: Educació física.
7: Sí, això mateix, allò que abans de MINEF, sí, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, per ser més precisos. Per tant, són estudis vinculats en el fet educatiu, en general, no? L'educació en general.
0: Clar, Llorenç, l'assignatura que fas tu, si apunta tothom, o és obligatòria, o és optativa...
7: Bé, les assignatures que faig a la universitat formen part del pla d'estudis, per tant, són obligatòries. Mentida, n'hi ha una que no, perquè faig l'assignatura d'Història de la Música en el grau d'Història de l'Art, que és optativa. I també faig una assignatura de munt d'aprendre a escoltar els grans compositors a la UOM, a la Universitat Oberta de Majors, que també hi venen perquè volen. Però, bueno, sí que és vera que forma part del diploma sènior i venen obligats si fan el diploma sènior. Però sí, en general venen... obligats perquè són assignatures de pla d'estudis.
0: I què els ensenyes, Llorenç?
7: Bueno, depèn de l'assignatura. L'assignatura d'història de la música, pensant en un perfil d'historiadors de l'art, i d'entendre o contextualitzar la història de la música dins l'evolució de la història de l'art i de la història de la humanitat, no? Uh-huh. I intentar crear correlacions entre els tres vessants, no? Perquè la música no ha anat sempre de la mà de la conjuntura del moment, eh? I d'altres factors, òbviament. Uh-huh. I després, a la part ja més pedagògica o musical, que és en els estudis de mestre, bàsicament ensenyo a com ensenyar. Per tant, eines, recursos en els futurs mestres i les futures mestres que impartiran la música a les escoles. Per tant, cantant molt, tocant instruments, improvisant, mos movem...
1: Com són els futurs mestres?
7: Com són els futurs mestres? Sí. Oh, aquí podríem dedicar-hi un programa. El perfil d'estudiant, te refereixes, sí. Que mos arriba. Clar, és que tenim tendència sempre a dir que qualsevol passat va ser millor, no? O pitjor, no ho sé. Jo la sensació que tenc és que arriben amb una motxilla de coneixements, i no tant de coneixements perquè suposo que la nostra època era igual, però d'esperit crític, de posar en tela de judici tot allò que els envolta, diria que d'això venen bastant coixos. No sé si nosaltres ho fem en el nostre temps, però ara sí, penso que la societat va massa teledirigida, no? I possiblement perquè també ja som fills de generacions que ja han viscut en democràcia, per tant, veuen molt en fora altres conjuntures de manca de llibertats, de precarietat, de pobresa. Jo suposo que, no sé si és la vostra, suposo que anant per l'estil, els nostres pares, els nostres parents d'on parlem, venen d'èpoques de precarietat, no? I suposo que això mos fa tenir com un respecte i una valoració del passat i d'on venim, que tenc aquesta sensació, sense haver-ho analitzat a fons, que sí que s'adona amb els nostres alumnes, que falta aquest valorar allò que tenen. Uh-huh. El simple fet d'anar a l'escola cada dia, els infants, que és una cosa avui en dia obligatòria, però que fa 80 anys que no res dins totes transcorre de la història, hi havia un 20% o un 30% de gent que estava escolaritzada. Uh-huh. Per tant, aquesta és la meva sensació de l'alumnat. Està massa catastròfic, perdoneu-ho.
0: En Llorenç Albert participarà d'aquest cicle de conferències que comença avui, demà i passat demà a Can Aleo, a Palma. Parlareu de la llengua que es canta, aquest 40 anys de normalització lingüística, com han influenciat de qualque manera en la llengua cantada en català. L'altre dia escoltava un podcast i comentaven, clar, en català, és a dir, la música en català no és un gènere en si mateix, el jazz és un gènere, el soul, el pop és un gènere, però la música en català no, perquè òbviament se fa música jazz en català, música pop en català, música rap en català i tots els altres gèneres. Però bé, han passat 40 anys i és el moment de fer balanç, Ivan Llorenç.
7: A xerrar, si vols començar tu, Ivan.
8: Bé, jo crec que avui dia poden fer un balanç positiu pel que fa al tema de la música en català. Jo crec que tenim grans grups, grans cantautors, no només a Catalunya, com que era un temps, no?, que pràcticament tot era producció de Catalunya. Ara crec que també això és així a les Illes Balears i fins i tot al País Valencià. Per tant, crec que tenim molt de grups. Clar, quan hi ha un augment de grups, de cantautors, etc., també augmenta la possibilitat que hi hagi coses bones i pintures no tan bones, però crec que en general el balanç és positiu. Hi ha hagut un progrés, una gran quantitat d'indústria, diríem, musical.
11: I proporcionalment, durant aquests 40 anys ara és un bon moment, és a dir, que se canta molt en català.
8: Sí.
11: Hi ha molta producció.
0: I molt de gèneres, perquè clar, jo comentava això de música en català, que és una etiqueta que també va néixer quan hi havia... Antonio Font ja li va agafar un pot tard, però es veren molt de gruts... sí, pintura fora de sembrat, tota aquesta generació... Sí,
11: de quan xerrava de rock català.
0: Llorenç, tu faràs una conferència que se titula La llengua que es canta, 80 anys de cançons a l'escola. En què consistirà?
7: Sí, bàsicament és una línia paral·lela, és el sentit... És una línia paral·lela al que estava explicant ara en Ivan, no? És a veure que se fan més grups que canten en català dins el món de la indústria de la música, dins la música més comercial, dins la música més de masses, de jovent, de lo que vulguem dir. Aquesta conferència i una miqueta la recerca que hi ha darrere és la música que hi ha dins l'escola en català. I jo intentaré fer una anàlisi des dels orígens, és veure que bàsicament els resultats d'aquesta recerca que ara vos explicaré se poden explicar bastant ràpidament, i a mi m'interessa fer un recorregut històric quasi dels orígens de la humanitat, i això és allò que intentaré fer a la conferència per entendre la importància del fet musical, no? Jo ara, per exemple, a la conferència vos posaré una imatge de... no sé si coneix, recordeu si l'escena, la famosa escena icònica de 2001 i Odissea a l'espai de Kubrick, on és aquell prehome que manipula un os d'un animal mort des d'una perspectiva bastant passiva, i ell se va animant fins que arriba un èxtasi, un frenesí, comença a destrossar-lo i arriba a tirar sos. Bueno, aquell home ha pensat, ha evolucionat. Tu mires aquella escena sense música i bueno, dius, bueno, està bé, és més o manco impactant, no? Però en el moment que tu hi poses la música de Richard Strauss de fons, el poema musical que du per títol Així va per la Zarathustra, allò agafa una dimensió descomunal. Si això ho aplicam a la parla, tu pots recitar un text més o manco amb un èmfasi, amb una prosòdia més o manco exagerada, no? Però en el moment que tu la cantes, allò se sobredimensiona. Però la conferència comença per aquí. Com la paraula, la cançó és allò que volem explicar que en la parla convencional no mos basta. I la tonetjam, i l'enfatitzam. I és en el moment, i per això, les cançons formen part de celebracions col·lectives. Rituals en els orígens, rituals de mort, rituals del més enllà, danses al voltant del foc. Clar, i si tu damunt d'aquestes cançons les fas amb una llengua concreta, estàs fent tota una performance col·lectiva que cohesiona. I si la fas en català, estàs cohesionant en català. En quin moment això s'incrusta a l'escola? Bueno, això són els resultats que explicarem. I jo, bàsicament, partim d'una recerca que he fet que han participat 300 alumnes aspirants a mestres. Perdona, 200. I els resultats són unes 300 cançons. I hem analitzat 4 períodes legislatius, períodes padrins, en un context de dictadura franquista, període de pares, escolaritzats en CGB, no sé si vosaltres estàveu escolaritzats en CGB, ni van possible, no. Després vendria l'OCSE, i després vendrien ja les lleis actuals de Saloe, l'OMCE, l'OMLOE, no? I comparar les cançons que cantaven aquest grup de persones en cada context, no? Aquí hi ha resultats.
0: Ara vos deixes en la mela, la boca.
7: Ho puc dir, però no vull xerrar tant.
0: No, breument, un titular.
7: Imagineu-vos en un context

0: Cucorba. Cucorba també juga un paper que, si voleu, després vos, vos conto.
1: Enguany que fa 50 anys.
0: Se celebra, són un poquet el leitmotiv de les
1: Sí, sí, per això, pels 40 coses. Anys Correcte. De normalització lingüística i 50 anys de Cucorba. En Ivan compartirà conferència amb Isidor Marí. Isidor Marí és una persona que en sap molt, no només de llengua, sinó també de música, perquè va ser un dels integrants d'U, que és Isidor. Per tant, també dels primers que fan música en català.
2: Efectivament, és una mescla que sempre està al costat d'en Isidor, és positiu perquè aprens molt, però també t'implica, no?, un preparar-te tot molt bé. I va sorgir un poc aquesta idea de parlar de com la normalització lingüística ha anat de la mà de la música, o a l'inversa, no?, com la música ha ajudat o pot ajudar amb la normalització lingüística. Sobretot perquè de vegades tenim aquesta tendència a pensar que la normalització lingüística implica grans polítiques, grans, no?, mesures, i de vegades un mestre o una mestra amb motivació que, per exemple, mostra com fer un joc de picar de mans acompanyat d'una cançó, això ja fa molt per a la normalització, perquè després els nens, quan surten en espat i volen jugar amb aquest joc, ho fan cantant en català, més enllà de si després els intercanvis que tenen són en castellà o en un altre idioma. Llavors és mirar de tenir en compte com al llarg del temps, i sobretot com ara, podem aprofitar la música i concretament la cançó com a eina de normalització lingüística.
1: Què se canta ara a les escoles? Quines cançons se canten?
2: Però és una bona pregunta per en Llorenç.
3: Sí, sí, de fet, més que res perquè l'estudi que vàrem fer analitza això i vàrem treballar, cada alumne treballava en quatre testimonis orals de les quatre generacions que vos he esmentat abans. Això multiplicava per 200 la quantitat de cançons que vàrem arribar a obtenir, no? Que se canta? Se canten en funció d'espera, ja vos he dit, en un període de dictadura franquista, amb una educació molt dirigida cap als principis del règim, inclús dirigida cap al perfil masculí, dirigida cap al perfil femení, vos ho podeu imaginar, cançó en castellà, cançó patriòtica, cançó religiosa, òbviament. El gran canvi de paradigma s'estableix en la Llei General d'Educació, que coincideix amb els anys final del franquisme, s'elabora amb un tardor franquisme, i a més és una llei tecnòcrata, vull dir, ja no és una llei que s'adequa en els principis de règim, és una llei equiparable en els preceptes europeus d'una educació, d'allò que s'entenia com a educació moderna, i aquí ja hi ha molta incursió de cançó en català, moltíssima.
1: Però on començàvem, però, en Joan Petit?
3: En Joan Petit és present des del segon context, des de la Llei General d'Educació, i Cucorba aquí juga un paper importantíssim. Però també en la Catalina de Plaça, la Lluna, la Pruna, el Gegant del Pi. I després, en generacions posteriors, l'Oxe i ses actuals, cançons que encara que estiguin dins l'imaginari col·lectiu enteses com a tradicionals, són de creació d'autor, i les va crear un autor català precisament amb una idea molt pedagògica. Igual no vos sona, però el Capità, tararí, tararà, toca, toca la trompeta, no sé si vos sona. Aquestes, sí. Molts la saben, no? I aquesta cançó és d'un autor concret pensada amb una idea d'aprenentatge musical seqüenciat. Un altre que du per títol el Despertador. Bé, n'hi ha tot un seguit que s'incorporen, però també se n'incorporen en altres idiomes. Vull dir, dins el seguit de cançons hi trobam My Heart Will Go On, Titanic. És el context de Saloxe. Inclús ho va contestar un testimoni, l'havíem d'incloure, per tant, el mestre de música, per lo que sigui, o tocant la flauta, o lo que sigui, cantaven la cançó de Titanic. Una miqueta abans cantaven la cançó de Supercalifragilisticoespialidoso. Frere Jack, això tot, mateix. I aquesta incursió de cinema juga un paper importantíssim i que té connexions en l'escola. Que fos de forma agilitzada, no. Però molta gent sí, no? Però és curiós, i això crec que és una de les grans conclusions de la conferència, és que en els quatre contextos, les úniques quatre cançons que apareixen en els quatre contextos, de més de 300, són en català.
1: Sí? I són?
3: Te les puc dir. En la Catalina de Plaça, La Lluna i la Pruna, i dues més, molt conegudes. Si me dones un minut, te les cerca. Va. Però vull dir, formen part del nostre cançoner tradicional.
1: Sí. Clar, després a l'escola també hi ha moltes cançons temàtiques. Per exemple, quan arriba la Jaia Coreoma, una cançoneta que se la saben tots els nens, la Jaia Coreoma ja tornes aquí.
3: Sant Antoni.
1: Ser glosades. Clar, tot això també se fa molta feina des de les escoles amb aquest tipus de cançons més temporals, no?
3: Sí. De festes nostres tradicionals, vull dir, amb el component religiós de fons, però

0: estan molt popularitzades, no? Uh-huh. I totes aquestes hi són. No hi són en el context franquista, però hi són... Uh-huh. consolidadíssimes des del context luxe.
1: Ja que parlaven del Zouk, per exemple, jo quan era nina mos posava molt la cançó Anàrem a Sant Miquel o a la ciutat de Nàpols. D'aquella època.
0: Ells són, ells
1: són, són també, no? Són totes, sí. I clar, tot això venia d'Eivissa. Imagina't que el Zouk, l'important també, amb Isidora Marí, la feina que varen fer, que ara se torna a fer molt, de recuperar aquelles cançons, aquelles tonades, aquelles cançons populars que cantava la gent en els pobles, les varen universalitzar de qualque manera, les varen posar a l'abast de tothom, les varen enregistrar i també se cantaven a les escoles i en el carrer, no? Molt interessant aquest cicle. Per cert, la conferència en Llorenç serà demà a les 6 del capvespre, Canaleo, sí. I la d'en Ivan serà dissabte a les...
2: 9 i mitja.
1: 9 i mitja de matí.
0: Ben
1: això
0: prest,
1: està bé,
0: vols
1: posar-ho prest, així m'agrada. Ara, però, jugam una miqueta amb ells dos.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
1: A veure, tenim una proveta en la qual haureu d'enumerar paraules relacionades amb aquestes cançons que ara comentàvem. Començarem per l'Ivan, perquè en Llorenç, pobre, mos està cercant quines són les quatre cançons que han sonat al llarg d'aquests 40 anys i més de història i d'escolarització. Però, Ivan, a menys que te tocarà, tu podem s'acarrar que en marxa.
4: Va, vinga, Ivan, tindràs 30 segons, en 30 segons, per dir cançons que s'han fet conegudes en català en aquests darrers 40 anys.
1: Títols de cançons.
4: Sí.
2: Títols de cançons.
4: Mm-hmm. Sí.
1: Temps.
2: Tenim la ciutat de Nàpols, d'en Isidora Marí, en Joan de Petit quan balla, que és tradicional, però que s'ha generalitzat. Amb qualcuna d'Antònia Font. No ho sé.
4: N'hi ha tantes.
1: Oh, yeah.
2: Sí, oh, yeah, per exemple.
1: No ho sé.
2: I crec que actualment també tenim moltes cançons de Oques Grasses, o
4: Penta.
2: No?
1: Mm-hmm. Molt bé.
4: Molt bé.
1: Molt bé, Ivan, ara és el torn de Llorenç. Les has trobat, Llorenç?
2: No.
1: No passa res.
4: Bé, ja sortirà.
0: Mira, s'excusa perquè tothom vingui demà a la conferència i les diré.
1: Exacte.
0: És que no m'ho vull equivocar, crec que l'etxem, però no m'ho vull equivocar.
1: No, està bé, Llorenç, ho deixem així.
0: Perfecte.
1: Molt bé, van que te tocarà, tu.
4: Vinga, dic cançons, Ivan, ha dit cançons, tu hauràs de dir artistes, bandes, grups que hagin cantat en català en aquests darrers 40 anys.
0: Grups de música que hagin cantat en català.
4: Que siguin significatius, o que vulguis destacar.
0: Els darrers anys, poden que fas 40...
1: Sí.
4: 40, ah,
1: sí, sí.
4: 40 anys.
0: Sopa de cabra... ostres, els pets... ostres, per així fàcil. Que més... Tots Sants, crec que sí. Oculs, Antònia Font, Suassi... segur que n'hi ha molt més. Ostres, quina pressió. No me'n surt cap altre.
4: Actuals,
0: Antònia Font.
2: Penta.
4: Molt bé.
1: Fantàstic. Molt bé. Quan te posen un rellotge no està fàcil.
2: No, és difícil, eh?
0: No servia per passar per l'arbre.
1: Tenim una altra prova i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
1: Va, dues preguntes, però començam amb en Llorenç. Llorenç, primera pregunta per tu. En Tomeu Penya va debutar cantant en català l'any 1980 amb el disc Tomeu Penya canta a la vila. Abans, però, Tomeu Penya, o Tomeu Nicolau Morlà, a banda de fer-se popular com a Tomeu Penya, va debutar i va fer cançons d'un altre grup que cantava en castellà, però amb un nom en català. Saps com se deia?
4: Se deien, eren els mallorquins o eren els melons?
0: Mira, diré els melons perquè és de Vilafranca. Ha de ser els melons.
1: No.
0: No.
4: Eren els mallorquins.
1: Els mallorquins.
4: Se sentim de fons.
1: Com sonaven, sí, els mallorquins, no?
5: Amor, eso que me hace pesar, todo el día solo en ti.
1: I de cint, el meu Penya havia tingut aquesta banda, els mallorquins, molt música d'aquella època.
0: No, i tant.
1: Sí, sí. Molt bé, segona pregunta. En Miquel Àngel Sancho, l'any 1982, va fundar juntament amb en Joan Bibiloni un segell discogràfic a Palma. Joana Lluna, de Joan Bibiloni, va ser el primer disc que va publicar aquesta discogràfica mallorquina. La pregunta, et saps a quina discogràfica mos referim?
4: Bellva o Blau.
0: Blau.
1: Clar que sí. Quant de discos ha publicat? En català, en Miquel Àngel Sancho. És una pregunta que podríem fer-li, perquè són molts. Ivan, les preguntes per tu. El grup familiar que cantant en català ha marcat tota la generació d'aquests 50 anys són Cucorba, ho dèiem fa una estona. El grup de Muro s'acomiada dels escenaris aquests mesos amb un adeu fins al gener al Teatre Xafortesa de Palma, que farà aquesta gran festa final. D'ençà de 1977 sumen 13 discos. Quin d'aquests dos títols et seu?
4: Prou de molló o com un pern de fira?
2: Com un pern de fira.
4: Que m'ha embullat.
1: Sí.
4: Clar, perquè el debut era com un pern de rifa en lloc de fira.
1: De fira.
4: Sí.
1: I Prou de molló també és un disco. De...
4: És un disc, del 2001.
1: Descocar.
4: Mm-hmm.
1: Anava a dir Josifar, no sé per què me n'ha anat a Josifar, pentura per qualque cosa, meu capet. Sí, he anat, i doncs sí, Prou de molló també és un disco de Cucorba. Darrera pregunta per tu, Ivan, per la mare d'Antònia Font. És el títol del primer àlbum d'aquesta banda, publicat l'any 1998. A Rússia és el segon, que varen publicar l'any 2001, i aquest segon disc conté 15 cançons a Rússia. Entre aquestes cançons hi trobam el tema S'animal que no existeix, que és el títol del llibre d'un autor mallorquí. Saps a quin autor mos referim? Ui.
4: D'en Andreu Vidal o d'en Miquel Boussà.
2: I si te l'era?
1: L'animal que no existeix.
2: Em va usar. Però no ho sé, no.
1: Justament. Andreu Vidal va publicar L'animal que no existeix el 1993. Era molt difícil aquest Ivan, no? Mos heu de perdonar que les preguntes eren molt difícils. Però bé, hem fet una petita aproximació d'allò que seran aquestes jornades, unes jornades que vos recomanem que consulteu el programa, que comencen avui amb una conferència inaugural molt interessant. Demà cap vespre hauran llorants i molta més gent, i dissabte de matí amb moltíssimes més conferències i molt interessants. Així que la llengua que es canta. Gràcies.
0: Gràcies.
1: I que puguem seguir cantant.
0: Sí, sí, sí.
1: Per molts anys més. Llorants, Ivan, ha estat
4: gràcies.
1: Un plaer.
4: Gràcies.
1: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. La mort de Mari Carmen continua aixecant reaccions arreu del país. També es preparen actes commemoratius. A Palma, els acampats per l'habitatge a la plaça d'Espanya preparen diversos actes. Allà hi ha la nostra companya, Francesca Mas. Francesca, què preveuen i quin ambient hi ha ara mateix allà?
2: Bon dia. En aquests moments els activistes que acampen a la plaça estan reunits en assemblea per justament acabar de perfilar els actes en commemoració a Mari Carmen. Serà d'aquí una estona, de fet començarà la pintada d'un mural i a les 7:30 també començarà l'acte central que us anem informat de com serà. Els activistes de l'acampada han explicat en un comunicat que consideren que Mari Carmen ha estat assassinada pel fons voltor que va desnonar-la. I en aquests moments hi ha prop d'una cinquantena de tendes de campanya i seguirem informant pendents de com acaba aquesta assemblea i dels actes que s'hi celebraran.
1: Gràcies, Francesca. Doncs seguirem aquests actes avui en commemoració a Mari Carmen. També és jornada de reaccions entre la classe política. A les Balears, el vicepresident Antoni Costa ha lamentat la mort de la dona desnonada a Madrid. Sobre la instrumentalització de la notícia, ha assegurat que confia en els ciutadans.
3: El govern de les Illes Balears es posiciona en su respecte a una persona que ha perdut la vida i en su condol en aquesta persona, o més bé, en els familiars d'aquesta persona.
1: Canviem de qüestió. El president espanyol Pedro Sánchez acata la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar el decret que enduria els criteris per a crear universitats privades. Ara bé, assegura que ja treballen en una nova norma per evitar que la universitat es converteixi en un negoci. En un missatge a xarxes socials, Sánchez diu que la proliferació descontrolada de centres privats danya la qualitat educativa i perjudica la igualtat d'oportunitats. El Tribunal ha tombat aquesta norma després d'estimar un recurs de Balears per la manca de justificació de la seva tramitació urgent. I les Balears lideren el rànquing d'empreses àgils en l'increment de llocs de feina. L'arxipèlag té una taxa del 13,7% d'aquestes empreses, xifra que gairebé duplica la taxa estatal. Són empreses que augmenten la seva plantilla al manco un 70% en un període de 3 anys consecutius. Ignacio Gordo, responsable d'anàlisis econòmico de la Fundació Cotec, ha destacat el pes de les empreses d'innovació.
4: Però si miràssemos la generació d'empreses Gacela, excluyendo la rama 55, que es la de servicios de alojamiento, y la rama 79, que es la de agencias de viaje y servicios relacionados con operadores turísticos, Baleares también estaría generando en torno a un 8,8% de empresas gacela. Vendría a ser como la segunda o tercera comunidad autónoma con más empresas gacelas si excluimos estas dos ramas de la zona.
1: 4 de cada 10 metges graduats a la UIB estan entre les millors notes del MIR d'enguany. 24 dels 55 graduats de la Universitat Balear que s'han presentat a les proves se situen en el 25% amb millors qualificacions, és a dir, pràcticament un de cada dos. A més, 7 graduats arriben al grup top, el dels 10% millors classificats. El vicedegà Priam de Villalonga assegura que cada vegada més estudiants volen quedar després a fer feina a les illes.
5: Segurament més de 17 de la primera promoció a la qual pràcticament la meitat d'estudiants venien de fora. Per tant, estàvem parlant de lo millor uns, posem, 27 o 28 estudiants de Balears, dels quals al manco de 7 tenim controlats que estan aquí, i segurament més. Per tant, la fidelització dels estudiants balears és molt alta.
1: A Formentera ha declarat un incendi a un quadre de llums d'un edifici de Sant Ferran. El foc s'ha declarat al voltant de la 1 del migdia i ha deixat sense llum la vintena d'habitatges residencials del bloc i els locals comercials. De moment no s'han hagut de lamentar ferits. Els bombers continuen fent feina per refredar la zona afectada, mentre que l'empresa d'electricitat treballa per restablir el servei. D'altra banda, ha quedat extingit l'incendi declarat al segon cinturó de ronda d'Eivissa. Amb aquest apunt hem arribat a les 4:04. Tornem amb més notícies a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ho bé saber que la poeta canadenca Ann Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Començam la segona hora de programa, segona hora de Tentol. Tenim totes les lletres, i tantes lletres, que tenim un nou Premi Nobel. Tenim també Níker Hernández, el control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb aquest cicle de conferències La llengua que es canta, que es farà aquest cap de setmana a Canaleo de Palma, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Saludem l'equip del programa Celestí Oliver.
1: Som
0: ben
1: aquí.
0: Tornat. Miquel Jung, ben tornat. Hola. També. I també s'incorpora. Ana Maria la tenim de vacances.
1: Sí.
0: En Tomeu.
2: No substituen Ana Maria.
1: No. No.
0: Tomeu, estimat, com estàs?
2: Molt bé, vosaltres?
0: Sí, bé. De parlar d'atzeroles avui.
2: Avui xerrem d'atzeroles.
0: No, no, bon ara, oh, dites?
2: A lo millor.
1: Sí, ah, jo crec que sí.
0: Si com
1: que
0: a lo millor.
2: Si feim bonda.
0: Exacte, si feim bonda, pendura.
2: Sí,
1: perquè una grepa de temporada és dur.
2: Estarem,
1: sí.
0: Bé, avui hem conegut el Premi Nobel de aquest de literatura, perquè encara me'n queden per conèixer uns quants. De fet, fa un dia es van conèixer també el de Medicina, que va fer molta gràcia, perquè el senyor que el va guanyar ho va dir als seus fills i varen fer un vídeo que s'ha fet superviral per internet. No sé si l'heu vist.
2: Sí, sí, sí, jo l'he vist.
0: L'has vist?
2: Molt monos.
0: Sí, molt simpàtic aquest vídeo. Però bé, avui hem conegut, com dèiem, el de literatura. El volem comentar una mica perquè hi ha moltes travesses, sempre hi ha un pot de nervis, i avui de matí anàvem rebent missatges, no, que guanyarà que no, que guanyarà aquesta altra. Finalment, la guanyadora ha estat Anne Carson, la nova Premi Nobel de Literatura.

0: Avui migdia el comitè del Nobel de Literatura ha anunciat qui s'endú el Premi Nobel de Literatura d'enguany. Nosaltres ahir ja avançant-nos a la notícia, li varen demanar informació al nostre lectobró de confiança, en Josep Maria Nadal Suau, per parlar un poquet d'aquest guardó.
1: Estava nerviós,
0: tot i que mos va dir ja de primeres que no n'era precisament molt fan d'aquest tipus de premis.
2: No sóc gaire entusiasta del Premi Nobel en general, dels premis, diguem-ne, institucionals i que volen organitzar o dissenyar una idea de gran literatura. Troc que és una cosa que en el millor dels casos pot ser una mica avorrida, pot faltar una mica de punk, i en el pitjor dels casos són operacions molt més de, diguem-ne, diplomàcia política que no de literatura estricta, no? Que és el que està passant molt amb el Nobel des de fa uns anys. Dit això, és un premi que ha estat important. La pura veritat és que entre els escriptors és un premi molt cobdiciat, durant molts anys marcava molta diferència la jerarquia, no? I qui era verdaderament gran i qui no, ni que sigui per la indústria i per la societat, no? Després, altra cosa és que em pensi cada lector.
1: Ningú diria que no li agradi.
0: No ho hagués dit mai, jo.
1: Perquè... No, pot ser que està bé aquest raonament, òbviament que ha fet, però em fa gràcia perquè ell també participa d'aquestes travesses de... Crec que guanyarà aquest o aquest altre.
0: Bé, vull dir-ho no.
3: Clar, s'ha de fer.
0: És un premi tan important.
1: S'ha de fer.
4: T'hi fan a ser. A l'hi feim a ser, també.
1: Sí,
0: també. Nosaltres també l'hem pressionat un poc.
1: També és un divertimento, no?
3: Sí.
1: Al cap i a l'hi fi.
0: Va bé, tot i no ser gran fan d'aquest Nobel de Literatura, Nadal Suau, se va atrevir a dir dos noms de dos escriptors que li faria moltes ganes, li agradaria molt que guanyessin aquest premi.
2: Jo no els he llegit tots, perquè ningú crec que ho ha llegit tot. Jo, en tot cas, està claríssim que no. A mi me faria il·lusió que el guanyés Enrique Vilamatas, no tant per proximitat o perquè l'hagi conegut personalment, sense ser ni amics ni res similar, i no també perquè és un autor que va ser molt important per jo en un moment determinat. Igualment, m'encantaria que el guanyés Thomas Pynchon. Crec que és pràcticament impossible que això se produeixi, però m'encantaria i m'assemblaria de moltíssima justícia.
1: Home, d'en Pynchon ja mos ho imaginàvem.
4: Nadal Suau, Pynchon, clar.
1: Ell és un fan a les totes de Pynchon.
4: Sí.
1: Me fa gràcia perquè d'aquestes travesses, clar, posaven les fotografies. Enrique Vilamatas també era dins d'aquests possibles guanyadors de...
3: Sí, sí.
1: I també hi havia en Pynchon, però clar, com que no hi ha fotografies, n'hi ha una de fa molt d'anys, de quan era nin, que diuen que podia ser Thomas Pynchon i la posaven allà. Òbviament, de la resta sí que hi havia fotografies actuals. I també aquesta llegenda pop tal vegada qualque dia a Pynchon s'endú el Premi Nobel de Literatura. No ho sabem. També estaria molt bé que fos Enrique Vilamatas i que tiràssim un poc cap a casa.
0: Seria perfecte, això. Va bé, això eren desitjos de Nadal Suau, però van pressionar un poc perquè s'atrevís a dir un nom en aquesta travessa, i atenció que va dir això.
2: Per exemple, Anne Carson, crec que és algú que diverses generacions d'autores, també d'autors, però sobretot d'autores, ha tingut una influència similar a Annie Ernaux. O sigui que si Annie Ernaux i Anne Carson tinguessin totes dues el Nobel, crec que el Nobel hauria estat capaç de, diríem, cobrir una mica tot l'espectre del pensament poètic, literari, de diverses generacions que s'han vist influïdes per aquestes dues persones, no?

0: És un visionari,
1: eh? Sí. Visionari.
2: Ja ho veieu. Cas.
0: Ja ho veieu.
2: Li han fet cas.
0: En Carson, en i Arnó, juntes als Premi Nobel.
1: Mirau, dels tres noms que va dir en Nadal Suau, un s'han enduit aquest gran Premi Nobel de Literatura. Avui el Comitè del Nobel de Literatura ha anunciat que enguany l'atorga la poeta canadenca Ann Carson, autora de llibres com De creació, La bellesa del màrtir o Albertine. Carson, com ha dit Nadal Suau, és una de les poetes més destacades i influents de la seva generació, i la seva obra sempre ha estat centrada amb una obsessió filològica de donar nous significats a les paraules, a més d'estudiar molt la literatura grega clàssica i traduir obres com Antígona o Orestea.

0: des del comitè del Nova han destacat que la poesia de Carson ens aconsegueix dur veus diferents que juguen unes amb les altres i que la seva manera de fer feina ha derivat en obres que es mouen entre la poesia clàssica i la moderna, inspirant noves formes de literatura contemporània. Per nosaltres també hem volgut xerrar amb una altra persona que és una de les majors expertes de l'obra de Nan Carson.
1: Bé, el manco aquí.
0: Aquí a Mallorca, en Begoña Méndez.
2: He defensat tantes vegades i amb tanta passió l'obra d'Anne Carson, que m'he assabentat del Premi Nobel de Literatura a través del WhatsApp d'un amic que em deia: Carson, enhorabona per la part que et toca. I aquesta part que em toca és simplement la d'una lectora devota i entregada, perquè ella no només és experta en cultura clàssica, sinó que és capaç de dur aquests sabers que venen de tan antic al món contemporani per parlar de què significa ser humà ara, en el present. I, a més, ho fa a través d'un llenguatge poètic absolutament arrebatador.
3: El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.

0: sempre que et vingui.
1: I és així, si qualcú l'ha llegida, l'ha estudiada, l'ha analitzada i l'estima, aquesta és Begoña Méndez, l'escriptora mallorquina, que ja l'heu escoltada, que està contentíssima, òbviament, de que guanyàs en Carson, i també perquè l'ha divulgada, i fins i tot en aquest darrer llibre que ha publicat Begoña Méndez, que sigui Místiques, una de les protagonistes és en Carson, i també la seva obra i la seva manera de pensar i com ha influenciat i de quina manera ha estat important la seva literatura.
2: No, Begoña també m'haurà volgut destacar aquesta hibridació de gèneres que ha fet que l'obra de Carson sigui tan important per la literatura.
3: Per acabar, podria dir que ella és experta en hibridar gèneres, és a dir, en jugar amb els límits de les expectatives del lector, a apostar fort, jugar amb molta valentia i aconseguir una obra que és absolutament excel·lent i que és capaç de parlar del moll de l'os de l'ésser humà. Crec que aquest seria el resum més honest i que se m'acord ara mateix per parlar de la seva extraordinària obra.

0: I a més, poden dir que Begoña Méndez, el seu llibre, diu Anne Carson, ho escriu en castellà, però ja ho direm en català, declarava que per ella el llenguatge és un assumpte privat. Per això, el seu assaig Economia de la que no es perd equipara la seva feina literària a ordenar una habitació. Penet requereix el seu temps, escriu, per exemple. És una de les frases que destaca Begoña Méndez d'Anne Carson, que ha guanyat aquest Premi Nobel, que haurà d'anar a Estocolm a rebre-lo. Bé, m'ho imaginem, o no? Perquè sí, no, han dit de tot, eh?
1: Sí. He llegit que avui, quan l'han telefonada per anunciar-li que l'havia guanyat, estava molt emocionada i era a una platja de no sé on que escoltava el vent.
0: Ah, doncs mira.
1: Escoltava el vent i l'han telefonada.
0: I també escolten a Rosalía, en Carson, perquè recordem que aquest estiu va fer aquest article que va ser extra comentat del concert, perquè ella va anar a un concert de Rosalía, no recordo ben bé on era, d'haver als Estats Units, i va fer una crítica molt ben argumentada d'allò que li havia agradat del concert de Rosalía, d'allò que no, i va sortir tots els mitjans de comunicació. La podeu llegir, que és molt interessant, si voleu saber el parer d'Anne Carson sobre Rosalía. Dit tot això, enhorabona.
2: Enhorabona des d'aquí, llegiu-la.
0: Sí, si vol bé d'estiu, de gust, exacte, sí, una Begoña també. Són les 4 i 18 minuts, Consell de la Universitat de les Illes Balears. M'hauries de regalar un ram de roses.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

els noms dels dits de la mà. De vegades, en una tertúlia d'amics, familiars o coneguts, surt el tema dels noms dels dits de la mà. I ens hem adonat que hi ha qui dubta a l'hora d'anomenar-los. Per això avui els recordarem. Començant pel polze, escrit amb Z, que és el primer dit de la mà, més conegut com a dit gros. A continuació, tenim l'índex, o dit índex, que habitualment fem servir per assenyalar o indicar. També se'n diu dit assenyalador. El tercer dit és el dit del mig, o dit del co. El quart és el dit anular, també conegut com el dit de l'anell. Finalment, arribam al cinquè, el dit auricular, que també coneixem com a dit petit, dit menut o dit manovell. Ja podem anar a berenar tranquils, ara que han recordat els noms dels cinc protagonistes de les nostres mans. I terme explicat, terme acabat.

0: Arriba el moment dels refranys i avui en Celestí mos en du un que en mereixedor d'estar dalt de tot, jo crec.
1: Ja ho hem avançat quan començàvem. Clar, escoltam un dia més les veus dels oients de Tèntol, d'arreu de les illes. Avui en concret sabrem quines expressions els agraden o més empren. I li han demanat en enviar el Modino, que és de Lloret, i a veure quin refrany ens diu.
2: Com va això? I doi, un refrany que nosaltres per meu redol empleem molt és «Sasa diguent esporc, orellut». És un refrany que s'utilitza per criticar aquelles persones que retreuen defectes a les altres sense adonar-se que elles mateixes pateixen el mateix defecte. O un de pitjor.
0: Ai, un de pitjor.
1: Que és pitjor.
3: Pitjor.
1: Sí, que és pitjor.
0: En Tomeu diu, què has dit aquest?
3: És que sí. M'encanta. Empleia un munt. Sí. No,
1: el dius?
3: Sí.
0: A més, també, jo el faig servir molt per un mateix, no?
3: Exacte.
0: Quan t'equivoques, diu... Sasa va dir esporc.
3: O quan li dius a qualcú alguna cosa i dius, amem, que te diu Sasa li va dir esporc. Sí. També, saps el que t'ho vull dir? No?
0: Va molt bé per fer autocrítica. Aquest refrany.
3: Estic d'acord, Margalida.
1: Va més enllà que ell no siguis Sasa. Aquest ja és un altre...
0: Sí, és un altre.
1: Va més enllà.
0: Sí.
1: I de ja el tenim, aquest refrany és ben conegut, se diu arreu i el sentim. Sasa va dir esporc oreut és... critica, hipocresia i la manca d'autocrítica. Com bé ens explicava en Vial de Lloret, se diu per referir-se a aquelles persones que critiquen o recriminen els defectes dels altres. O sigui, dir que l'asa digui el porc que té les orelles grans. Quan qui ho diu té el mateix defecte o d'altres d'iguals o fins i tot més greus.
4: L'asa té un bon sentiment, la gent someres pasturar.

0: desperts.
1: Sí, tornem a ser.
0: Ai. I me sent pessigolles per davalles que els omblanys.
1: Així m'agrada.

0: Deber.
1: Dura, dura.
0: Sí? M'ho ha dit sa veïnada que en sap, que en sap un tros.
1: Gràcies.
2: Bé, això són no s'hi fa, eh?
3: Sí, ja s'ha notat ja.
2: Sí, encara me'n fan riaes, eh? Sí. Idò, i Sasa va dir...
4: Sasa, se diu aquesta cançó.
2: Sí, Sasa. Sasa va dir en Esport Coreu té el mateix sentit que expressions en català no genuïnes aquí, com la que avui sí que ens ocupa, i que és la de veure sa paia a l'ull aliè i no veure sa viga en el propi. Critica qui jutja o assenyala els errors aliens sent molt més culpable o imperfecte que aquells a qui critica. I és una dita que té un origen bíblic, concretament en el Nou Testament. De fet, equival, és evident, en castellà, a la de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. I també s'assembla, Sasa va dir en Esporc Oreut, en aquella dita que es diu el mort al degollat.

0: continuàvem amb la mateixa banda sonora.
1: Aquestes tenen cançons de porcs i de...
2: Serveix per tot.
3: Sí, perquè aquest és jazzístic, ja.
0: És blues, sí.
3: Ah, un blues, sí.
0: Un porc de blues.
3: Tens rebost, un blues.
0: Fora sa E, de blues. Bé, idò, hi ha variacions en la dita d'avui de Sasa va dins porc oreut. I és... La que continua dient Sasa diu oreut en esporc per falta d'orees. Mm. Per tant, aquí hi fèiem aquest afegitó que encara ho remarca més. Però, tot i això, sabíeu que sobretot aquesta dita la fèiem servir a mitges? Ho sabíeu?
3: Com és això?
0: Perquè la cultura popular la deixa a mitges perquè et sencera, és a dir, té una segona part, que és Sasa diu en esporc oreut i ell en tenia 7 canes. Com recull el diccionari Alcover Moll. I hem dit canes i no cames, i no són canes, no són...
3: Capell blanc,
0: no. Exacte. Sinó canes és una unitat, és una antiga unitat de longitud tradicional. És a dir, una cana equivalia a uns 8 pams, a uns 6 peus o a 2 passos. Aquest mot, de fet, ve del llatí canna, que vol dir canya, ja que originalment s'emprava una canya per prendre mides. Per tant, hem acurçat aquesta dita, no la deim sencera, evitam aquesta segona part de ell en tenia 7 canes, perquè basta ja, diguent, Sasa diu un esporc oreut. Per tant, s'utilitza de manera exagerada i humorística per destacar la dimensió i l'abast d'aquest defecte. No sé si Valter l'heu sentit sencera, si...
3: Sencera no. Només escrita, no, però oralment no l'he sentit mai.
0: Si la deia molt...
1: Sí? L'he dit a qualque vegada.
0: Vol la diuen, també? També. Perquè, clar, una cosa és que tu la diguis, salta que la rebis.
3: També.
0: Sí. Bueno.
3: Sí. Sasa va dins esporc oreut. Incorporàvem aquest refrany. Podrem votar quins són els que més ens agraden. I ja tenim de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Hi ha un bon mostel, gota a gota s'omple la bota, o hostes vengueren que de casa en tragueren. I avui incorporam Sasa va dir en esporc oreut. Gràcies, Celestí.
0: Gràcies.
3: Fem una pausa i parlem de Gerald Estomeu.
4: Tres ràdios. Jocna.
5: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Diumenge a les 4 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
7: Benvinguts a Esports 3 en joc.
6: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
8: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
3: Tomeu, com estàs?
9: Molt bé,
3: ja t'han saludat, molt bé. Però arriba el moment de la teva secció. I avui t'una fruita molt dús.
2: Avui una fruita que molta gent segurament no coneix. Mm. És així.
0: Ni n'ha menjat.
2: Ni n'ha menjat.
3: No, no, ni sap quin gust.
1: De fet, una companya de la redacció m'ha demanat què és aquesta fruita.
2: De veres?
1: Li he hagut de mostrar una foto i m'ha dit si en tomeu en dur ja me deixeu tastar.
2: N'he duites, les tastarem. Sí. Tothom de la redacció que no sàpiga el que si m'estigui escoltant, per favor, jo venc a fer proselitisme d'aquesta fruita.
0: Per favor, redacció, Divetra Ràdio.
2: Ara trauré es...
0: Per cert, tu n'has menjat, supòs?
2: N'he menjat, clar,
0: estrenat.
2: Aquests dies previs he de dir que n'hi havia merda ses que he acabat duent. Perquè n'he menjades un parell, sí.
3: Clar,
2: jo m'agraden.
3: T'agraden?
2: No, cada any en trobes...
3: Què poden dir? Que són dolces, àcides... Mm.
2: Mira, bona pregunta, hi ha de tot. N'hi ha de dolces... Ses que jo he duit vermelles... N'hi ha de dues castes, que després ho xerrem ben explicat tot, però n'hi ha de dues castes que són vermelles i grogues o blanques, denominació és blanca. Ses verdes solen ser més acidetes i ses vermelles, que jo conec, perquè cada arbre és un món, són més dolces.
0: Més dolces. Mm.
2: Sí. He duit una carmanyola i els atestarem.
0: Quina menjera.
2: Bé, si voleu, vos vaig contant quatre coses sí. mentre feis ullets a la carmanyola. Sí. Setzeroles, o atzerolè, que et sabre que fa ses atzeroles, noms científiques, Cartaegus atharolus, seria això el nom, i és de la família de rosàcees. No sé si heu vist mai quan un roser ha florit i després li queden aquestes pometes petitones, sí. però nostres oients que m'ho estic escoltant i no vagin ara a la carmanyola, vendria com una rosa que ha florit i ha fet el fruit, però una mica més gros perquè és de la mateixa família.
0: És a dir, que mos podríem menjar aquella...
2: No, les de les roses no, no mengeu pomes de roses, que n'hi ha que potser no són mangíboles. Jo no he animat, si no sabeu el que estàveu menjant, no mengeu. D'acord. Famílies, prescudes, les pomes, les peres, els codonyers, això són les mateixes famílies, o els ametllers, els prunets.
3: Me fa pensar en codonys molt més petits.
2: Sí, a mi en pomes trob que es gustes com una poma superconcentrada i
0: però clar,
2: si
0: això te'l pot menjar en cru, és codony.
2: No, s'ha de cuinar i has de fer sí, una preparació. Té altres noms populars, variacions, atzerolè, atzabra, o atzerolera també, tant en femení com en masculí, atzeroller, que també per altres zones dels principats se diu així, o una que és més propera en el castellà, que és sorolè o seroler, seroller, amb doble L, perquè en castellà és acerola, si no vaig malament.
0: I ja ho deien, té una mica de forma de poma petita. Botànicament, què és, tomeu exactament aquesta
2: clar,
0: fruita?
2: Clar, se diu pom, que no és un pom d'una porta, se diu pom en aquesta estructura que fan les pomes o les peres, i és el fruit d'aquesta família de plantes, de les rosàcees, i vaja, no sé si també vos sona o coneixeu que és cirerer de pastor, o l'espinaler, que li diuen també, o arç blanc, o té altres noms, i d'això serien cosins germans, que si, no sé si heu vist el fruit molt vermell i molt petitó que fan aquests arbres que solen estar per les verdisses, que tenen punxes amb unes fulles com si fos d'un arç, d'un arce d'aquest de la bandera del Canadà, val? Però més estirat.
0: Però això tampoc no mos ho poden menjar.
2: Això no se poden menjar, però aquests són els seus cosins mangívols, bons, i que avui tastarem.
1: Però si és un cirerer de pastor, es pren de cirerers.
2: No, aquí el nom mos engana, no en científics. Els cirerers que menjant cireres són prunus, val? No tenen res a veure amb els cartaegus aquests que són els atzerolers o els atxirerer de pastor, i tenen atxirerer de pastor i atzerolera, sabre, és complicat avui, sí, la paraula. Tenen una utilitat, o sigui, que siguin família té una utilitat pagesa que més endavant, si tenim temps, vos contaré. Podem, sí.
3: Però primer de tot presentar els nostres pagesos, les persones que ens explicaran avui aquesta fruita.
2: Exacte, no us penseu que m'he aturat una verdissa i he agafat quatre coses que vol dir que són mangíboles i no ho són, no. sinó que hi ha gent que en cultiva. De fet, és un cultiu que queda en algunes cases per autoconsum, però fa uns anys, i l'any passat em volia dur-ho a la secció i no hi vaig a ser atents, però enguany hi som atents, pegarem un bot fins a Porreres, on Manel i na Maria Jesús, que són de Picó Ximelis, ella és Manel Picó i ella és Maria Jesús Ximelis, i han fet una passa per donar molt bones notícies en la recuperació de les atzeroles, que és que Manel fa 4 anys va decidir fer-se de pagès professional i tenia un cortó i mig que el va decidir sembrar d'atzeroleres i provar sort, a més si això tenia certa cert interès en el mercat i...
0: No sol passar, supòs.
3: No
0: és un cultiu...
2: Jo que conegui, crec que deu ser l'únic cultiu...
0: Exacte, que un s'hi dediqui professionalment.
2: Bé, òbviament té altres cultius, però una de les seves apostes, perquè té moltes altres coses, va ser apostar per fer una tanca de geroleres i de moment han trobat una manera, que després vos ensenyaré, que els hi sigui més... sí, més rendible o que tingui un interès comercial, perquè això el problema que té, per dir-ho d'alguna manera, no és un problema, és que té un pinyol molt gros per la popa que té, o sigui que podeu anar pensant quina solució han imaginat. I jo li he demanat el primer, en Manel, que mos faci 5 cèntims de què és el que ell troba que hauria de ser una persona que vulgui fer aquesta plantació o el que ha après ell aquests anys que té sembrades les atzaroleres.
9: Jo vaig fer la plantació perquè m'agradava les atzaroles. Supos que s'ha de tenir il·lusió, amb espolleta i has de creure. És un arbre de fulla caduca, que en el mes de gener ja comença a treure les fulles. La flor, a diferència de molt de fruiters, la treu a final de març, principi d'abril. És un arbre de secar, però ha degut en el canvi climàtic quan la resta de fruiters de secar, per fer-los productius necessiten un rec de suport, sobretot els més joves. Vull destacar la importància del rec de suport perquè no desapareixin els fruiters de secar. Això passa per poder tenir una bona xarxa d'aigües regenerades i també la consciència de tothom. Nosaltres ara mateix combatim la caparrota i el motejat. La mocra de la fruita també li afecta molt, així com els cannabis. Millor podar-los cada any i així afavoreixes la fructificació. Si podes cada any, els talls no són tan grossos i en fas més pots. L'arbre m'agraeix.
1: Quan ja hem escoltat, Tomeu, amb altres cultius suposadament de secar, aquest, tot i ser tan rústic, supos que també necessita aigua.
2: Clar, com deia en Manel, una cosa és tenir un arbre que va aigontant i l'altra és que te faci producció. Exacte. I era un cultiu que potser pareixia rústic de primeres, però s'ha trobat que l'ha d'anar regant per poder treure producció. Que vaja, en un minut mos ha fet un resum de tot el cultiu que has d'admirar. O sigui, sí, sí. Que moltes gràcies.
3: Sí, i tant. I ara tornem al cirerer de pastor, que és amic d'en Celestí, tu com ho coneixies?
0: Cirerer de pastor, sí, sí, sí.
2: Així o espinaler, li també li diuen.
0: Espinaler, sí, sí, tot i que pensava en una marca. Sí.
2: Ah? Ah, clar,
0: sí.
2: A veure.
0: Però si jo vull una atzarolera...
2: Sí.
0: Clar, pots sembrar directament un pinyol d'atzarol?
2: Pots sembrar, sí. És veritat que és complicat. En Joan Rayo té el manual d'empelt de l'IRFAP, un document que recomano si esteu interessats en el món de l'empelt, i diu que les llavors d'atzarolera passen fins a 3 anys en dormició abans de que puguin germinar, és a dir, que potser no te sortiria tot d'una. Si vols fer una
0: mica...
2: De
0: tenir paciència.
2: Ara, tenir molta paciència o fer altres tècniques màgiques de posar-ho en
0: fred,
2: perquè
0: en calor... Si han de passar 3 anys, dic...
2: Ja se te'n va, potser tenia... Si el volguessis d'avui per demà, el que pot fer és aprendre a empeltar, anar a cercar un cirerer de pastor i empeltar-lo damunt d'una atzarolera. I així, com que són de la mateixa família, podries tenir amb la meitat de temps un arbre ja format amb un peu molt resistent a la sequera i ta-ta-ta, que ja t'estigués produint aviat, en qüestió de 2 anys, d'ençà que les mudes tirin cap a damunt. O sigui que tenen molta bona compatibilitat.
3: I això d'empeltar damunt cirerer de pastor és una cosa d'aquí o és una tècnica general que es fa per tota la Mediterrània?
2: Jo he estat cercant i, clar, sobretot he trobat informació a Mallorca. De fet, la tesis de n'Esperança Carrió, d'etnobotànica, que ja he citat moltíssimes vegades, però que hi ha un reguitzell d'informació superimportant, allà recueixen que era una pràctica habitual i, de fet, ja sabia com ha perfeccionat una mica que es quedaven que les branques de zerolera, les mudes, que se diu, que s'havien de posar damunt els peus de cirerer de pastor, lo seu era tenir-los en fred durant 15 dies perquè tenen tanta força, són tan rústics, que així ralentitzaven la saba de sabre i com a compassava en millor moment a l'hora d'empeltar-lo i s'entenien millor, perquè això de l'empel és que feim com anar en Carson poesia, perquè...
3: Es poesia
2: fent pèls. Per jo, total.
3: Però el que te fa pensar que devia ser un arbre bastant més conegut d'allò que ho és ara.
2: Sí, sí, exactament. Ha anat... També és vera que me fa molta gràcia perquè ja revisant alguns documents d'etnobotànica ja és una queixa habitual que era un arbre fa 50-60 anys que ja anava a manco, que estigués desapareixent, i és una cantarella que encara sentim fins avui en dia, el que encara perdura, no?
0: Però això deu anar associat que no agradava, els consum...
2: Jo supos que...
0: No era molt abundant...
2: Jo supos que hi ha altres fruites més...
0: Sucoses.
2: Sí, sucoses, deia, o... Sí, que t'ha cridat més atenció que aquesta. Ara, moments de fam, jo supos que... Clar, també has de tenir temps de menjar-te això, estàs una estona, no és com menjar-te una poma grossa que en 4 queixalades...
0: No, i també és menjar pipes,
2: l'has acabat. Sí, has d'anar llevant-se llavor. Bé, He trobat referències de l'amic íntim d'en Jung, que és Sergi Duc, Lluís Salvador.
1: Ah, va, sí. El Mancoli ha posat bou, molta obsessió amb en Jaume
0: Bernat. No sabia si tenia un amic que també s'hi dedicava, a les Geroles.
1: No, és veritat que no.
2: I Sergi Duc deia que era habitual a jardins particulars, és a dir, tampoc xerra en cap moment de plantacions grosses. Vull dir que això també m'ordona una mica d'imatge de com devien estar distribuïts aquests arbres. I que se'n feia confitura, o sigui que potser era un aprofitament més de confitura.
0: I no és l'única fruita que ens ha passat un poc, això, no?
2: No, que hagin anat amb manco, hi ha hagut irrupció de fruites d'hivern bastant més cridaneres, o de diverses varietats, que també han arribat moltes varietats comercials de pomes, de peres, de coses més diversificades, però sí, hi ha atzeroles, cerves, nesples, gíngols, herbosses, murtons, tot això devia formar part d'una dieta una mica més de subsistència, molt carregada amb nutrients, vitamines i coses que costava el millor trobar amb altres coses, i això era una fruita que sempre era, vull dir, que sempre està disponible. No considero, o no crec jo, des de la meva opinió que estic tirant aquí, que fos una cosa que la gent n'és cerqués, no?, desesperadament, però que si un moment donat hi havia aquell extra i hi havia un pot, no hi havia altra fruita, tot devia anar bé.
0: Clar, partint Tom Ollant se pregunta de si la fruita de tardor ja és la fruita manco apreciada, estimada.
2: Jo crec que totalment, si ho mires en el mercat, totes aquestes fruites han quedat un segon pla.
0: I aquestes i encara més.
3: Molt més.
2: Sí, és que la fruita d'estiu s'ha guanyat residuals. Un protagonisme i també dins la gastronomia.
3: És diferent, és més dolça, és
2: també
3: més
2: grossa. Temps acompanya més, jo ho entenc, que en l'hivern la fruita fresca no te fa tanta menjera com en l'estiu, que esteu costa que demana aigua, líquid.
1: I és curiós perquè moltes d'aquestes fruites no han desaparegut, encara existeixen, el que ha desaparegut és el costum de comprar-les.
2: Totalment, i potser si vas a plaça o demanar amb els nostres majors sí que tenen records d'alguna que li agradava més. Hi ha gent que a les atzeroles li agrada molt o que van boets per nísperos i cerquen nísperos tornant. Vull dir, cadascú li pega. Supos que això, cada casa devien tenir estima per certs arbres i els han anat reproduint o guardant. Fins a dia d'avui, 10 arbres molt vells que encara produeixen.
1: I en el cas de l'atzeroles, ara que en tenim de dues castes, blanc i vermà.
2: Exacte, com vos deia, la més popular, la blanca, que té una pell blanquinosa o de color groguen clar o més verdenca i té més popa, diuen, té la popa més clara i en té més, i la vermella, que normalment és més petita, el que jo sé que vos he dit aquí, enguany, les ha fet molt grosses, i l'arbre és mal de diferenciar si no tens el fruit, no és que se vegi que són varietats molt diferents, i justament per la caracterització, perquè són dues varietats que estan recollides per la conselleria. Un dels arbres de referència per caracteritzar és d'un arbre antic que tenia en Manel, que avui mos ha enviat l'àudio, a la seva finca de Porreres, que ha servit per caracteritzar la varietat de blanca, que és el que mos han donat ells.
0: I avui, Tomeu, ens xerres d'això com un cas d'èxit, no? Ja varen quedar que durant una temporada...
2: Exacte, jo li vaig prometre
0: no xerrarien de coses pessimistes.
2: Molt greu que jo només duia males notícies que vos duria... És que aquest estiu...
0: Bones notícies.
2: Ha estat un estiu molt coent de fora vila. Clar, és una bona notícia perquè en realitat és un arbre que aparentment comercialment ningú hi volia apostar i aquí hi ha una família que ha decidit que sí, que té... Per què no? Si estem acostumats a provar coses exòtiques, a lo millor no és res més exòtic que...
0: I tu vens a fer una reivindicació, un activisme
2: una
0: a favor
2: sí.
0: De les geroles.
2: No m'ho considero... Sí. És que a mi m'agraden, a part d'això. Igual que amb els aglans, que hi ha cares de aglans dolços, per als oients que no van escoltar l'any passat van provar aglans dolços, jo em menys, no irònicament, ni perquè potser som un romàntic, però jo trobo que tenen cert valor, vull dir, gastronòmic.
3: En tot cas, si no vos agrada la fruita, i aquí entra na Maria Jesús, em poden fer confitura de les geroles.
0: Quina feinada.
2: Exacte, aquí hi ha de llevar pinyols.
0: Sí, per una cosa tan petita, amb un pinyol tan gros... Red poc, eh?
3: Però s'ha de...
1: Pau sa bona.
3: Sí.
2: Ha de sa bona.
3: L'has provada?
2: Ha de sa bona i després, si fa bonda, la provarem. Si voleu escoltar a Maria Jesús, com fan sa recepta.
0: Vinga, Maria Jesús.
10: Feim confitura de sa gerala blanca perquè és més grossa. Té més popa, se pot aprofitar més i és més fàcil de fer. I el projecte d'elaboració va començar perquè no sabíem molt bé què havien de fer amb les atzeroles. I vaig decidir fer confitura. A la meva família li va agradar i després d'anys de provar-la de fer, la varen dur a l'obrador d'APAM i vull dir, gràcies a ells, avui tenim la confitura d'atzerola per poder comercialitzar.
3: Gràcies a ells i gràcies a tu.
0: I que ara les tastarem.
1: Tenim recepta.
2: Avui m'he pegat un pot de porreres, i, de veres, no metafòricament, i he anat a comprar un pot de confitura i ells mos han regalat un grapadet de geroles.
3: I has anat a la seva finca?
2: No, les confitures les venen a la cooperativa de porreres i a la cooperativa d'Artà.
3: Ah, fantàstic.
2: Si qualcú ara m'ho escolta i la volgués tastar, pot anar
3: perquè
2: allà.
3: Perquè hi ha gent que sí, ja ho sap, gerola blanca, gerola vermella i confitura de gerola avui. Estem totalment emocionats amb
0: quina
3: això.
0: Quina hem de tastar primer? La blanca o la vermella?
2: Tastar la que vulgueu. A mi m'agraden les dues.
1: Per tastar tots els materials.
2: I el que no tinguin cap copet, ni tinguin cap visitant.
0: Jo sol menjar metge blanca.
3: Jo crec que m'estim metge confitura, Tomeu.
2: Dali, metge confitura, Margarida.
0: Tot, confitura i geroles.
3: Llavors, sí, farem una fotografia perquè la gent la vegi donant-se una hora bona en aquesta família de Porreres, en Manel i en Maria Jesús.
1: Bona.
3: Per fer aquest... Per recuperar, també.
0: La blanca és àcida, sí.
2: Sí, la vermella veureu que és com a merda del franca. No sé si és el seu que.
3: Sí? Va, prova-la. Què trobes? Sent rebegar i tot.
2: Però ja són com a confits.
0: Més dolça, la vermella.
2: Molt més dolça. Sí, sí, sí.
0: Més dolça, però també té un punt àcid.
2: Sí.
0: És a dir, si no t'està àcid la blanca, la vermella...
1: També és àcida.
0: Diries, és àcida, això.
2: És àcida, però en comparativa no ho està.
1: Més suau, sí.
0: Sí, i més tirant a poma.
2: És com una poma concentrada, jo trobo. Bé, és una fruita molt curiosa.
0: No sé si m'aquieta en la blanca.
2: Si tens l'oportunitat, ara queden pocs dies ja, acabant les darreres, i si ho trobeu...
3: I tenim paraula avui per introduir en el nostre diccionari, Tomeu?
2: Sí, avui he tirat una paraula una mica... A menys si qualque oient me pot ajudar, d'acord? He triat broca, però broca no una broca com pensàvem tots per fer forats, sinó que l'Alcover Moll recull un dels significats de broca amb una il·lustració molt guapa, si teniu l'edició en paper aneu-la a cercar, que és una petita peça que estava feta tradicionalment d'os, una punta d'un ganivet que servia per fets amb pèls. La forma de sos era una mica còncava i el que servia era per separar la pell, l'escorça dels arbres i ficar-hi les mudes. Val? O sigui, si cau la foto veureu, o si teniu en ment aquells que m'ho escoltau, un guinevet d'empeltar, que se diu malament això, que també se diu prova en aquesta part, els empeltadors més actuals li diuen prova, però això, li deien broca o broca d'os i m'ha parescut com a... sí, que era una paraula totalment oblidada que valia la pena recuperar.
3: Idò, per favor, la introduïm al nostre diccionari, com també atzeroles.
2: Sí, atzerola.
3: També...
2: Vaig estar tentat, però vaig dir no, anem a fer una paraula.
3: Em va ser evident, no?
2: Sí, sí.
3: Atzerola i atzeroler, que també està en
2: una paraula d'origen ara molt guapa, que apareix com a basc, no sé sí. Què dir, és una paraula molt xula.
3: I tant. Tomeu, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: En Miquel i jo han deixat de xerrar
3: ara
0: perquè...
2: Sí, no. Vosaltres menjau,
0: passant gust.
1: Ara
2: menjarem quatre galletes amb confitura.
3: Això mateix. Gràcies,
2: moltes gràcies.

0: IV3 Ràdio és Dial.
1: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu t'he dit vel,
1: tinta,
2: mur, cortada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: El Diari de Menorca, segons acull l'article...

0: del corazón.
1: Carten Comics, l'editorial especialitzada en novel·la gràfica, acaba de publicar Bienvenidos a casa, d'en Tomeu Riera, en un doblet editorial que, precisament, coincideix, de fet, amb un altre títol d'un altre mallorquí, La noche de los gatos, d'en Sebastià Cabot. En Riera il·lustra la història de Celeste, que viu a casa, un lloc benestant on res manca, però la seva curiositat la du a qüestionar-se què hi ha més enllà de les seves parets d'un món que tothom considera perfecte. Una història entre fantasia i ciència-ficció plena de crítica social sobre el consumisme, la felicitat i el sentit de la vida. Una novel·la gràfica en què ell es qüestiona la societat actual.
2: Tomeu Riera, com estàs?
3: Molt bé,
2: No t'hi has posat per poc, eh?
3: No, no, la veritat és que t'ha estat una bona feinada.
2: Sí, sí, déu-n'hi-do, quin còmic. Molt extens, molta feina, molt de test i moltes il·lustracions. Quin temps de feina t'ha duit?
3: Uf, i de, si te dic que aquest còmic va començar de vés el 2022, i a poc a poc va ser un projecte que vaig anar desenvolupant i finalment m'hi vaig poder posar en sèrio a partir de 2023-24 i res, ha sortit ara fa poquet, o sigui que realment tens de feina mínim 3 anyets bons dedicats en aquestes 130 pàgines de còmic.
1: 130 pàgines, eh? Perquè, clar, tu te mous entre còmic, il·lustració, disseny gràfic, videojoc... Clar, sí. Quan trobes el moment o quan dius no, és que m'avui endinsar de plena aquestes pàgines?
3: Idò, és una feina de combinar passions, realment. A jo m'agrada molt el tema del videojoc i de poder crear coses noves i fer una cosa que sigui visualment molt entretenguda per la gent que li agraden aquests mons, però també una de les meves grans passions sempre ha estat el còmic i he estat incapaç de poder triar, així que m'he decidit per fer les dues coses a vegada i evidentment és una feinada i és una locura, la veritat. Però n'estic bastant satisfets, veritat.
2: I se noten el resultat, perquè...
3: Gràcies.
2: Mot situam a un futur ciència-ficció apte per tots els públics?
3: Diria que... a veure... A lo millor l'estil de dibuix pot dur a entendre que això és una cosa molt infantil o que pot estar més enfocada cap a nins, però sí que és veritat que té un punt de crítica social i que se tracten temes una miqueta més adults. Jo sempre diria que m'apresqueren autors britànics que solien dir que els seus còmics eren per públic... com era que ho deien? Per públics madurs. De tal manera que no s'agafaven els dits i estaven satisfets simplement dient, mira, cadascú que ho agafi per allà on vulgui, però que sapigueu que se tracten un tema un poc a la millor un poc més oscurs de l'habitual o un poc més seriós.
1: Clar, una història entre fantasia, ciència-ficció, però encarregada de crítica social.

0: sobre consumisme, el sentit de sa vida... Clar, quina és la principal inspiració? Que és allò que te va remoure per fer aquesta història?
1: Idò, és una història que realment, com dèieu, passa en un món de fantasia, que jo sempre m'ha fascinat obrir un còmic i tenir aquesta sensació de veure un món ple de color i ple d'imaginació que te fa transportar-te a un altre món i que t'agafa i t'apassiona, no? I sempre t'acaba acompanyant. Però sí que és vera que amb aquest còmic jo també, a part d'això, volia xerrar d'una sèrie de coses que tenen a veure en el nostre món, en com funcionen les coses a la nostra realitat, no? En el cap i la fi, aquesta és una història on hi ha, com podeu veure passant les pàgines, un munt d'éssers fantàstics, una espècie de, diguem, com de follets i d'ogres i de diferents races, però realment és un món que està regit per les mateixes normes que el nostre, és a dir, hi ha una societat, hi ha un consumisme i un capitalisme, hi ha una psicologia que ho estudia tot, hi ha una sèrie de forces
2: que tiren... Fast food, també.
1: Fast food, exactament.
0: Contradiccions.
1: Contradiccions.
0: Control, també.
1: Exactament. De tal manera que volia fer un paral·lelisme en el nostre món, de manera que... que resultés, bueno, una miqueta, a lo millor inquietant, però que realment no estem parlant d'una història de fantasia pura per evadir-se, sinó que mos xerra d'algo que mos és molt, molt propi.
2: On viuen aquestes persones?
1: Bueno, és que per xerrar de benvinguts a casa, o bienvenidos a casa, crec que hem de xerrar de casa, que és, en el títol surt com un acrònim, és C-A-S-A, que no revelaré el que és perquè s'explica en qualsevol moment en el còmic, però que és una espècie de societat artificial, diguem, on hi ha una sèrie de criatures, o una sèrie, una petita societat que està encapsulada allà de dins i que el seu, sa intenció per la qual estan allà encapsulats és perquè siguin feliços tota l'estona, perquè siguin, estiguin satisfets, sempre satisfets, no? Constantment.
2: Però viven i dormen com una espècie de xam...
1: Exactament.
2: Que seria un hexàgon?
1: Sí, exacte.
2: Allà dormen...
1: Sí, és com una espècie de societat comunal.
0: Com si fossin càpsules.
1: Com si fossin càpsules, on no hi ha espai privat. Han viscut sempre d'aquesta manera, estan perfectament còmodes, però diguem que és una espècie de societat distòpica en sa que ho comparteixen tot, no tenen les preocupacions que tenim els qui estem de fora, no han de fer feina, no han d'estudiar, no han de pagar imposts. Tenen una societat, entre cometes, idíl·lica, però també té la seva part negativa o la seva part
2: més fosca.
1: Més fosca, exactament. Clar.
2: Veig que això, que mengen molt de dolços,
1: sí.
2: Mengen un poc malament en aquesta societat, van a concerts, fan coses lúdiques sempre. Tot el dia.
0: Coses que no deixen de fer. Nosaltres, en aquest món,
1: exacte.
0: En aquesta societat.
1: El tema és que ells és l'únic que coneixen. Per tant, el problema vendrà quan un d'aquests individus, na Carmín, que és una de les protagonistes, se troba en la situació de que per un fet que passa és incapaç de seguir gaudint de lo que passa a dins casa, i això desencadena una sèrie de problemes i una sèrie de misteris a resoldre i una sèrie d'aventures que haurà de viure i que la duran per camins que la faran descobrir una miqueta el món en el qui està, per què està allà, per què estan tots els individus tancats de dins aquesta casa i en definitiva, resoldre una miqueta el misteri darrere.
0: Amb unes pàgines precioses, de molt de colors, no sé com...
2: I molta feina.
0: Molta feina.
1: Sí.
2: Molta feina.
0: No sé com fas tota aquesta feina. Quina és la teva manera de fer feina?
1: Bueno, tot és tinta i dibuix digital. Això sí que és vera que, com que la història també és meva, si la cosa no va bé, no hi ha ningú més aquí donar la culpa. Això va tot damunt meu. Però sí que és vera que ho faig tot a través de mitjans digitals. Res d'intel·ligència artificial, per cert, tot està dibuixat a mà I...
2: Clar, que la intel·ligència també ha arribat en
1: clar,
2: el còmic.
1: Clar, sí, i amb quina força. És, és preocupant, perquè, clar, moltes...
0: Se destria, se sap destriar.
1: Sí, jo crec que sí, cada vegada és més difícil, però en general podem encara, si se té una miqueta sui entrenat, poden saber que és intel·ligència artificial i que no. I, però sí, sí, la veritat és que és un tema
0: però, clar, un perill, preocupant. Un perill més en l'ofici, no?
1: Ja teníem una situació que veníem d'una situació complicada i precària i ara, a més, en intel·ligència artificial és una predeta més en el camí que hem de veure quan la sortegem.
2: Clar, ara quin recorregut tindrà aquest còmic, Tomeu?
1: Idò, ara fa res, una setmana o dues, ha sortit, s'ha estrenat per tot Espanya, diguem, se pot trobar llibreries de tot Espanya i la intenció ara està publicat en castellà, la intenció seria veure si interessa a editorials estrangeres per poder-la traduir a lo millor en anglès, en el francès o altres mercats que estiguin disponibles i veurem si aconseguim que tingui bon reconeixement, que de vegades costa molt que el còmic nacional, el còmic espanyol, tingui el reconeixement que mereix.
0: Mm. Tens agenda de presentacions, de
1: sí.
0: fer-la circular?
1: De fet, la setmana que ve és el Còmic Nostrum, el festival que feim cada any a Mallorca. Recordar que se fa tant a Palma com a Inca, hi ha activitats en els dos llocs, i la setmana que ve, diumenge, jo seré juntament amb en Sebastià Cabot, que el mencionàveu abans, seré a l'espai que hem habilitat a Inca, en el casal, a la fàbrica Ramis, fent una petita presentació diumenge de matí de la setmana que ve, i xerrarem tant del seu còmic a La noche de los gatos com del meu i estiran disponibles per firmar, firmar exemplars a qui faci falta. I la setmana següent, dia 29, també estiré a la llibreria Rata Corner fent una miqueta el mateix a la part de ciutat.
2: Perfecte. 29 d'octubre.
1: Exacte.
2: Tomeu Riera, enhorabona.
1: Moltes gràcies.
2: Perquè hi ha molta feina i se nota i és una feina molt ben feta. Bienvenides a casa del seu de Recòmic. Gràcies, Tomeu.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Nosaltres tornem demà. Adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. El govern aplaudeix que el Tribunal Suprem hagi tombat el decret d'universitats privades en base al recurs presentat per la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes. Just en aquests moments hi tenim allà la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Bon dia. Què ha explicat el conseller Antoni Vera?
5: Bon dia. El conseller celebra que arrel del recurs presentat per la comunitat s'hagi tombat el seu per a un decret que no té en compte les particularitats de les Illes Balears ni respecte les competències en matèria universitària que atorga l'Estatut a la comunitat autònoma. El Suprem ha anul·lat el decret aprovat pel Consell de Ministres per les formes, perquè no està justificada la urgència. Davant el rumor que es presenti un nou decret per part de l'executiu central, Vera fa aquesta petició.
6: Una norma d'aquest calat sigui una norma, com a mínim, tractada, debatuda en les comunitats autònomes, a la conferència universitària, on estan present totes les comunitats autònomes, que tingui la seva informació pública, que hi hagi el seu període de delegacions i que hi hagi tot el procediment, que s'adugui tot un procediment obert de debat i d'informació pública, intentar consensuar en el màxim en pro de la qualitat universitària.
5: Vera, si això passa, diu que no admetrà, com deia, aquest decret que hi hagi 6 anys perquè tinguin un mínim aquestes universitats privades de més de 4.500 universitàries, la mateixa per tot Espanya, independentment de la població del territori, i a més obligava a la nova universitat que tingués un 10% de places de residència universitària.
4: Gràcies, Maria Eugènia. Doncs aquest és el posicionament de la Conselleria d'Educació. Més temes. Ada Colau vol que Més per Mallorca formi part del Front Ampli d'Esquerres que es negocia per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'exbatlessa de Barcelona, proposada per Més per Madrid com a candidat a la presidència del govern, condiciona la seva participació al fet que totes les formacions concorrin en una llista única, inclòs Podem. De moment, les negociacions continuen obertes i no hi ha cap candidatura tancada. i la vacunació contra la grip ja ha arribat a les escoles de les Balears. Enguany ho fa amb novetats. La campanya amplia la immunització infantil fins als 11 anys. La iniciativa arribarà a més de 350 centres educatius de les Illes. Per segon any consecutiu, també s'hi podran vacunar els professors i treballadors dels centres. A partir del 19 d'octubre s'obrirà a la resta de la població. I sobre la crisi migratòria a Ceuta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que 11.000 persones migrants han tornat ja al Marroc, sigui de manera voluntària o bé expulsades. Són 2.000 més que la setmana passada. El ministre diu que continuen treballant per recuperar la normalitat. També insisteix en que no hi ha pressió hospitalària. Dels 212 llits disponibles a l'hospital, 93, diu, estan ocupats, 13 d'ells per persones migrants. Torres també ha donat xifres sobre la situació entre els menors d'edat.
7: En estos momentos tenemos a 2.827 personas menores de edad en el sistema de protección autonómico. Con respecto a la reagrupación, ya se ha enviado a Marruecos un total de 24 expedientes para la reagrupación en Marruecos, esperando lógicamente que se responda. 86 han sido reagrupados en la península y han sido reubicados en otras comunidades autónomas 173 menores.
4: Hem arribat així a les 5:04 minuts. Més notícies al butlletí de les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
2: Com esteu?
0: Molt bé. Molt bé, me sentiu o no me sentiu? Bé, sí, no sé si me sentiu. Bé, és igual, jo no me sento jo mateixa.
2: Com que no?
0: Bé. No, perquè vosaltres sabeu que la ràdio, els locutors molt sentim a nosaltres mateixos, per regular una mica la veu, sentir la música que posam de fons. I jo ara mateix no m'estic sentint.
2: No, però nosaltres te sentim
0: però
2: a tu, menys xerra.
0: Però puc fer programa igual.
1: Pots fer màgia igual.
0: Ara me sent.
2: Ara te sent, molt
0: ara,
2: bé.
0: Ara me sent,
2: solucionat.
0: Sí. Gràcies. Escolteu, Jordi, Xavi, digues. Vull que m'acompanyeu a un lloc.
2: A bon.
1: On?
0: Una festa.
1: Poden anar a una festa.
2: Quina festa?
1: Quin misteri, de cop.
2: Sí, vol ser clar. És dir, en aquesta hora, un dijous.
0: Una festa. Jo vull anar a veure na Letícia Sabater.

0: No, Letícia Sabater, vull com acompanyem a veure-la, per favor, per
1: bé,
0: favor.
1: Bé, si tu vols demanes d'aquesta manera, vendrem amb tu.
2: I si posen aquesta cançó?
1: Però en horari laboral, eh?
0: Insistim. No, no, ha de ser al vespre, perquè na Letícia Sabater celebrarà una festa hortera a Mallorca el dia 17 d'octubre. I la temàtica són fresses impossibles, és a dir, heu de venir vestit molt hortés.
2: O sigui, ho diu el cartell, festa hortera.
0: Sí, bé, no ho sé, però ho he sentit a dir. Vosaltres com podeu anar vestits? Com ho feriu? Hem de cridar molt l'atenció.
1: Ella... Podem anar cadascú d'una... Tu una X, jo una I i en Jordi una U.
0: D'acord.
2: Sí, exacte.
0: Ah, m'agrada.
2: I fas un xiu.
1: Les altres, per si m'imagino... I un per dos. Du una U i un
0: no,
1: per dos.
0: No, anant pegant botets. També. Sí, xiu, xiu, xiu.
1: Estaria molt bé.
0: Ella crec que anirà vestida de monja.
1: De monja,
0: la monja a lo Letícia Sabater. Ja sabeu quan va això.
1: Sí.
0: I supos que també sonaran cançons molt torteres. Vos va bé, idò, acompanyar-me.
1: Sí, Letícia Sabater se va por abdominals, o no?
0: Sí, sí, és ella, és ella.
2: Se va posar abdominals.
1: Sí.
2: Se pot fer això?
1: Segur que sí. Tot se pot fer, si tenen quart tot, Jordi.
2: Jo no sé com aniria disfressat, però, perquè no... Jo no tenc robortera. Això és un món que no he explorat.
1: És un univers.
0: Per això és una disfressa, Jordi.
1: Bé, no.
2: Ja.
1: Sí.
0: No? Jo vull dur colors molt cridaners.
1: Mira, perfecte. Pot dur color IB3.
0: Me vull disfressar de fosforescent, de rotulador.
1: Tu, si tu ho vols, et tenim davant, en Saratge. Nosaltres donarem suport.
0: Ai, moltes gràcies.
1: Clar que sí.
0: No m'esperava tant de suport amb aquesta proposta.
1: És que tu, nosaltres, el que necessitis, el que no vulguis.
0: Per favor. Gràcies, de gràcies, de companys. I gràcies també a l'Andrea Sánchez, que avui la tenim en el control tècnic.

0: amb vosaltres grup de moda, eh?
1: Sí.
0: Bé, de moda, de retirament, no?
1: Bé, i de moda. Tothom en xerra. Tothom en xerra. Ahir se van estrenar ja.
0: Oh, que gràcies. Jordi, estàs nerviós, que hi vas demà?
1: Estic molt nerviós. A més, ja s'han començat a veure vídeos d'ahir i està l'estadi olímpic ple, ple. És una passada.
2: Sí? Quina és la cançó que te fa més il·lusió de totes?
1: Home, Petaro està molt bé.
0: Aquesta que sentim.
1: Petaro està molt bé.
0: Molt bé. I una altra cosa. Què passarà si quedes tirat a l'aeroport?
1: Home, que hi haurà un problema.
0: Home,
1: m'enfadaré amb la companyia pertinent. Ja.
0: Perquè vosaltres, com duis això de quedar-vos tirat vulgarment, dit, a l'aeroport? Quan un vol pateix retard o se cancela, què feis? És a dir, sou els que vos sulfurau, vos enfadau i no respirau? Sou des que manteniu la calma i amb paciència? Sou des que van al mostrador i ho gestiona? O teniu el rol d'entretenidor dels altres per mantenir el grup cohesionat, vos inventau jocs, xerrau amb la gent que no coneixeu si esteu tots sols? Qui sou? Qui sou?
1: Home, jo segur que no som els que s'enfada i comença a muntar un espectacle allà perquè no suporta la gent que fa això.
2: Uh-huh.
1: O sigui, la gent que se comença a emprenyar molt i comença a cridar...
0: No te pega, Jordi.
1: I però, a més, no l'aguanta la gent que ho fa això. Me sap greu si qualcú ho fa, però me posa més nerviós i dic, amem, pots tranquil·litzar-te.
0: Sí, calma, ja calma. És que en Jordi és la veu de...
2: Sí.
0: Del seny.
2: Ja. Sí, men, és que no pots fer res. És a dir, no perquè te posis més nerviós o manco faràs que un avió arribi d'hora.
0: I tu t'enfades, però.
2: No,
0: tu t'enfades i no respires.
2: No, jo diria paciència, tanmateix, que hi farem.
0: Bé, idò, els qui vos poseu nerviosos, heu d'aprendre de les jugadores del vòlei Manacor que han patit no un, sinó dos vols cancel·lats i tota una odissea que ara vos explicarem bé.
2: És que, de fet, jo ho vàrem veure a xarxes, una foto, les jugadores que estaven tirades per allà per l'aeroport, no, bé, literalment, perquè estaven assegudes en terra, jugudes, menjant qualsevol cosa, pobres.
0: Sí, la veritat és
2: francament.
0: Que... Maria Nadal, ja heu superat la travessia, ja sou a ca vostra.
3: Sí, ara ja sí, ja vàrem arribar i ja som aquí a Mallorca.
0: Quan vàreu arribar, dius?
3: Van arribar, perdó, després ahir.
0: Després ahir. Mira, ja no saps quin dia te trobes, eh? Després
3: aquesta
0: de tot.
3: Aquesta setmana no sé ni quin dia és. Vull pensava que eren dimarts, ara no, no sé.
0: Escolta, Maria, què ha passat? Explica'm el Odissea. Quan havíeu de partir? Que és el que ha passat una cosa darrere l'altra, que per mi que és llarguíssim. Explica'm-ho.
3: Sí, ha estat com a surrealista, perquè nosaltres anàvem a Granada a jugar un partit de vòlei, el primer partit de temporada, i res, havíem d'anar i tornar el mateix diumenge, tornàvem al vespre tard, i ja al vespre, ja dins el taxi, ja tenia una sensació rara, perquè el taxista me'l va dir que tancava l'aeroport, no sé quina història, però bé, jo deia que és jove, me deu prendre el pèl. No, i va tancar l'aeroport, efectivament, i me'l van cancel·lar el vol. Però bé, dins del que hi ha una cosa que pot passar i ja ha passat altres vegades, cancel·lar un vol, i ja està.
0: Mm-hmm.
3: I me'l van donar... En aquell moment me'l van donar un hotel i short perquè ara esperàvem molt temps. I vàrem... jo vaig haver de fer l'esforç d'entretenir tot l'equipa a les 12:30 del vespre.
0: Tu ets entretenidora, no?
3: Sí, jo som.
2: Home, quina dinàmica
3: es feia. Som el peça de la grup, seguríssim.
0: A les 12:30 del vespre, Maria, a un aeroport,
3: sí.
0: Què feies per entretenir el personal?
3: Varen començar, jo vaig donar classe un pot de ball de bot a la Tonina, a una del meu equip, que li fa llanes aprenent-ne i li deixa un pot de classes particulars.
0: I ara mig, des de la terminal, molt bé.
3: Allà en mig de terminal de Granada, ja t'ho dic, vàrem fer un rollo i un parell vàrem ballar una jota. Després vàrem fer... Bé, hi ha altres jocs que jo sé del teatre i quatre jocs així que van riure i la ciutat que estens va passar relativament aviat.
2: Mm-hmm.
0: Molt bé. Home, està bé, està bé.
2: Sí, per el que tenim entès, Maria, és a dir, vos passava una cosa dolenta una darrere l'altra.
0: Sí.
2: És a dir, Lleida Murphy, absoluta. Explica'm-vos quan rebiu informació que què passava.
3: És que va ser... Sí, tu deies, ara ja me l'ha passat tot, ara no pot passar res pus. I seguia passant, perquè diumenge perdem, vull dir, mos cancel·len el vol, bé, va, tot se pot aguantar. L'endemà me'l van dir els entrenadors, bé, per una berenar fins a les 10:30, tranquil·lament, i a les 9:30 telefònics dels hotels mos criden des de la recepció, mos criden a 26, que a 9:30 passava el bus. Evidentment, el bus per anar a l'aeroport, evidentment, no tenien temps. A 26 d'estar preparades per 9:30. I clar, van dir, bé, ja hi fa muntat sin altres, crec que se me va començar a complicar. Ja quan partíem ja veia que de mitja hora de retras es vol del migdia, de dilluns. També ja veiem que regular, i quan arribem allà, un altre pic cancel·lat.
0: Mare meva.
3: Un altre pic en el mateix tràmit, els entrenadors van corrents l'estap en el taurell, som els primers a arribar, i tot i així vàrem... Bé, el nostre entrenador va fer 8 hores a dins l'aeroport. I nosaltres vàrem fer 4 hores estaria segures i després vam anar a comprar roba, perquè, clar, anàvem amb l'oposat, roba d'entreno...
0: Clar, vosaltres anàveu en l'equipació del volei Manacor.
3: Clar que sí.
0: I ja havíeu passat un vespre i dues cancel·lacions. Necessitàveu roba. La necessitàveu o vareu aprofitar en l'excusa? Maria, confessa.
3: No, la veritat és que és a dir, sempre és una excusa per anar a comprar roba, però en aquell moment, també és que cada vegada pensava, aquesta camisa que duc posada començarà a caminar tota sola. Vull dir, és que començarà a partir, jo, no sé, jo, i això era dir, i també és el setí en classe roba interior, també, saps que...
2: Sí, no, va, va a fer bé, és a dir, està justificat. Però, mem, quan passa aquest cas, quan el motiu de retard o la cancel·lació és per motius meteorològics, és a dir, que són de força major, imagina que no teniu data d'indemnització per part de la companyia, supera les 4 hores, o s'estrès, però dret a menjar qualque cosa. Vos donen qualque tiquet?
3: No, és que en realitat la nostra cancel·lació dels vols no era per motius meteorològics. Nosaltres, perquè la nostra era per un tema de congestió aèria i de tràfic aèri, perquè el nostre vol venia de Barcelona i com que a Barcelona hi havia problema meteorològic no podria arribar a Granada, però no està considerat com a problema meteorològic en nostres.
2: Ah, per tant, teniu dret a compensació.
3: Per tant, sí, és a dir, dret a compensació en tenim. Bé, i nosaltres hem enviat el tiquet de la roba, la reclamació, vull dir. Ja, cosa molt ric.
0: I què menjàveu? Quina és el menjar de supervivència quan te passen aquestes coses? Jo? Perquè la foto que hem vist, estàu tirades en terra, que no sé què menjau.
3: Sí, com que vàrem perdre la noció, ja no sabien ni quina hora. Aquesta foto d'en terra eren les 5 i mitja o les 5, vull dir, estaven dinant a les 5 i mitja de menjar per a cuinar que havíem plegat del Mercadona. Ja recordo que fa un macarrons, eren més freds que merda, que eren fredíssims. No sé, però bé, tampoc no. O sigui, estàvem com tan concentrades en... Ara diu això, la companyia, ara no contesta, ara això, que tampoc no pensàvem en menjar, saps? Però perquè el vespre de dilluns varen dir, mira, ja una punyeta, anem a fer unes tapes per allà a Granada i ja, i van recuperar.
1: Home, si les pagues a companyia, les tapes,
3: com anar? Home, clar, vull dir, ara ja que érem a Granada, havíem d'anar a fer unes tapes o qualsevol cosa.
0: Vareu aprofitar per fer estiraments allà mateix, perquè no sé si vareu arribar a jugar el partit.
3: Sí, no, el partit el van brillar, van perdre.
2: Però... Ah, justament, he dit malament.
3: Sí, perquè si ja haguessin guanyat o qualsevol cosa. Però bé...
0: No, el manco vol dir... vareu poder dutxar.
3: Sí, no, jo vaig dir, dutxeu-vos tranquil·lament perquè tindran temps de dutxar-me. I van anar a fer tranquil·lament i tot.
2: I de vegades passa, a Maria, que en aquesta davant l'adversitat, com a equip, vos uniu més. Això m'ha passat en alguna història.
3: És a dir, això, jo crec que en aquestes situacions o acabes estirades de cabells o acabes totalment cohesionat. I és veritat, jo crec que com aquí va anar bé,
2: t'ho diré. Exacte, aquí anem.
0: Sí. Quin és el vostre crit, Maria, quan feis punt?
3: Quan feim punt, sí, bé, quan som de fora, un, dos, tres, Manacor.
0: I de, quan vareu arribar, bé, quan heu arribat a Mallorca després d'ahir, suposo que heu fet oe.
3: Sí, més o manca, vull dir, perquè ningú donava crèdit. Quan vàrem aterrar a Mallorca, ningú donava crèdit. Ara només dèiem, jo donaré crèdit quan tropitgi el meu llit. Quan tropitgi el lot, no m'ho crec.
0: Perquè tenc entès que no vareu tornar totes a la vegada, sinó que unes varen agafar un cotxe i se'n varen anar cap a Alacant. És així?
3: Sí, és clar, que aquí hi ha situacions diferents.
0: No heu arribat a la vegada.
3: Exacte, hi ha gent que té una situació i té una altra. Nosaltres, un parell d'altres que estudiam, relativament les universitats les poden votar, ho deixarem així. Però la gent que fa feina, això no és un motiu justificat. I clar, les dues que feien feina així més urgent que diguem, varen dir, nosaltres no tenen una alternativa. I varen dir, fa un cotxe allà per la llant i la llant volam. I ho haguéssim pogut fer tot, es passa que el tema és que si fèiem aquesta opció, després no teníem dret a indemnització. Saps?
2: Home, heu fet bé. Mireu, Manco vas a cohesionar com a equip. Heu rigut, que també estic convençut que ha hagut un bon moment. Heu per el ball de vot. Ha estat una odissea, però bueno, escolta, una odissea relativament...
0: Inolvidable.
3: Ha pogut ser molt pitjor.
2: Exactament.
3: Va estar calma bé i tot.
2: I encara vos pagaran els 350 euros d'indemnització.
1: I qualcú ens heu tingut pont anticipat.
3: Esperem que sí, exactament. Això sí.
0: Molt bé. Poden dir tots OE, perquè ho hem aconseguit, aquestes jugadores del volei Manacor. A la fi han arribat, han superat aquesta odissea, així que...
2: OE!
0: Maria Nadal, gràcies!
3: Gràcies.

0: La situació, redetingut. Hola, bonasera.
1: Hola, què tal?
2: Detingut, un reclús, un presoner, després d'intentar fugir de la presó de Palma.
0: El fet va tenir lloc dissabte passat, després de tornar del camí de Sant Jaume, penitenciari, que se fa cada any. Quan se trobava al costat d'un dels vehicles de la comitiva, a les portes del centre, va començar a córrer per la carretera de Solla, en direcció al centre de Palma. Els funcionaris van sortir immediatament al darrere seu i amb l'ajuda d'una patrulla de la Policia Nacional el van aconseguir detenir a l'altura de l'antiga presó de Palma. L'home, que estava exhaust després de la carrera, no va oposar resistència.
2: Posteriorment va ser posat a disposició judicial i el jutge va ordenar el seu reingrés a la presó, on li han suspès els beneficis penitenciaris.
0: Hola, bonasera.
1: Hola, què tal?
3: IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
5: Benvinguts a Esports 3 en joc.
4: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
6: Xiu, xiu.
7: Som en Lluís. M'agradaria dedicar a Somnis de 1000 viatgers en el meu germà Felip, que dia 11 presenta en disc on el Teatre d'Artà.

0: Que preciosa aquesta cançó del grup Baba Josifà, que ha dedicat en Lluís, en el seu germà. Que preciós també m'assembla dedicar cançons als germans.
1: Sí, eh?
2: Sí.
0: És que germans... Qui té un germà té un tresor.
1: Sí, això és així.
0: 646-93-45-01 si voleu dedicar les vostres cançons a qui sigui. Vinga, bueno, germans.
1: Exactament, a qualsevol persona del món, animal o concepte, si voleu, fins i tot. Vull dedicar una cançó... Quin concepte li dedicaries? Quina idea?
0: Trobar aparcament.
1: Trobar aparcament, per exemple.
2: Exacte. Però no que no sigui fent voltes per Palma. Exacte. Jo crec que ja ho tenim, ho poden superar, aquesta etapa.
1: És original.
0: Com es duc? Mitjora, fent voltes per Xavi.
1: Perdó, és que ara...
2: També te pots dedicar una cançó tu mateix. Que ah, sí? Tampoc se fa,
1: és
2: no?
1: És vera, passaria un poc a gol.
0: Un cop a ta s'escona.
2: Me vull dedicar...
0: Quina cançó vols dedicaríeu vosaltres?
2: Quina cançó... Jo quina cançó estic pensant? Una que vagi així un pot de...
1: De Baba Josifà, qualcuna.
2: Home, sempre va bé. No, però una que xerri així, no ho sé.
1: Digue'l,
2: petar-ho, petar-ho.
0: Una altra vegada, això.
2: Bé, ja està. Et setmana d'Oques Grasses, ja està.
1: Escolta, un poc més original, va, quina seria?
2: Bé, diu-ho, si en té qualcuna, no me pressionis.
1: Va, deixem-ho tranquil, jo vos diré coses, ara. A una bruixa que li dedicaria una cançó.
2: Home, sí. Se de... plou i fa sol...
1: Se bruixa, molt bé. A un dimoni? A un
2: Sant
1: homo?
2: Sant Antoni, una closa.
1: En un Popeye?
0: Què dius?
2: En Popeye...
1: Sabeu que me refereixo
0: no,
1: amb això?
0: No, la veritat és que no.
1: No.
0: Ara apareixes d'entre avui i demà. Una paraula.
1: Com et sa broma, Jordi?
2: Com et sa?
1: Si te dic vel, en què penseu?
2: Si a tu te dic pinta, vel, mur... Veus? Ja és com la sé, eh? O sigui, ara me l'escolta amb l'imparant.
1: Oient de 24 hores de Iveta Ràdio. Bueno, què és que vos deia? Bruixa, dimoni, nom o Popeye. Són alguns dels noms dels 14 caparrots històrics de Pollença que acaben de restaurar i que no sortien fer gairebé 3 dècades, eh? Xerrant dels anys 90, pràcticament.
0: Mare meva. Mm-hmm. Idò, jo vull saber més sobre aquests caparrots perquè m'han semblat molt simpàtics. Bruixa, dimoni, nomo, Popeye. Cristina Carci, presidenta de l'associació Colla Gegantera i Caparrots L'Esbart de Sant Jordi. Benvinguda, xiu-xiu, com anam?
3: Molt bé.
0: I també saludam en Jaume Terrassa, secretari de l'associació. Jaume, com anam?
4: Va bé.
0: Jaume, començarem per na Cristina, que és la presidenta. Fa 30 anys que no surten aquests caparrots, ara els heu restaurats, però quina és la seva història, la història dels caparrots?
3: Bueno, realment, la història real nosaltres la desconeixem, perquè realment aquests caparrots sortien ja... bueno, jo te'n record que quan era nina els vaig sortir, però jo crec que són dels anys 70, 60, 70. Són uns caparrots que se beuen molt a la zona de Catalunya perquè eren caparrots que se venien a l'empresa de l'Imagenio que se dedicava a fer caparrots a tot arreu d'Espanya. I aquests caparrots me record que potser era, tenia jo 10 anys, els veies molt enxassats nits i sortien darrere la banda de música per les festes patronals i sortien, bueno... amb en guerrilla la música que sol posar la banda de música corregent en el Sant Arní i sortien sempre per les festes patronals. Sé que hi ha en el Ciu tenc vídeos de quan sortien també algunes altres festes com antigament que se feia la festa del turista per setembre que se repartien per els diferents hotels del municipi i després realment m'han deixat de sortir, no sabem el motiu, tampoc no, ningú ho ha sabut. I nosaltres, una vegada, quan entrarem a l'associació, quan que se van crear les Bares de Sant Jordi i se crearen els dies que actuals tenim, també, els van trobar dins una sala realment com abandonats. Estaven molt mal conservats, tenia molta humitat, molts estaven foradats. Sí. I clar, una nostra idea va ser intentar recuperar totes aquestes figures.
1: Són caparrots que són molt curiosos, són 14 caparrots, insistim. Clar, hem dit algun dels noms, són Popeye, per exemple. Jaume Terrassa, recorda-mos quins són aquests 14 noms i com són aquests caparrots, descriu-mos-los.
0: Clar, no sé si s'assemblen bueno, als personatges que tots coneixem.
4: Sí, mem, això ven a ser personatges de rondalla, perquè tenim una bruixa, un dimoni, tenim tres patos amb aspectes diferents, tenim un típic pallasso, una calavera... un paperàs, un bizco, un capità, un Popeye, un soldat i un gnomo, mem. Lo que he dit, són personatges realment de rondalla, de contes infantils, a dir, que un nins els coneixen bastant.
0: I no sé si a Pollença teniu, fins ara tenia uns caparrots des de la ignorància, molt simbòlics, molt concrets, que tothom conegui i que ara potser costarà, entre cometes, integrar en aquests altres personatges.
4: A mi, a Pollença teníem dos caparrots que tothom coneix, que és l'esbar de Sant Jordi, que ve a ser un cavall i un drac de Sant Jordi. Però, bueno, aquests, com m'ha d'explicar la Cristina, quan sortia fetges molt puntuals, els seguirem mantenint sortint, per exemple, a les festes patronals i a lo millor per la rua. És a dir, són moments molt claus. És a dir, no són que diguem que passin arreu de Mallorca. És a dir, tenen sortides molt simbòliques.
0: No són tan institucionals, direm.
4: Direm així. I sobretot la gent més major sí els reconeix. Sí els reconeix. Que més a la gent que els va veure als anys 70.
1: Clar, anys 70, clar, i fins al 90, el 90 mos heu explicat que se van deixar de sortir, els heu trobat pràcticament en estat d'abandó, ara els heu reparat, tornen a sortir al carrer, el poble ho celebra perquè se'n recorda, però són fidels a la imatge d'escaparrots dels anys 70 i heu seguit, els heu continuat, els heu fet de la mateixa manera?
4: N'hi ha molts...
1: Sí, Cristina, perdona, endavant.
3: Sí, a veure, tots aquests caparrots que hem restaurat es mantenen tal qual estaven. És a dir, nosaltres vam recopilar vídeos, fotos, així com vàrem pura, d'arxius que tenien persones dintre seva i vàrem intentar mantenir la mateixa essència, és a dir, inclús utilitzàvem els mateixos vestuari que en els anys 90 utilitzaven. Que alguns sí que ens falta vestuaris nous perquè no hi eren tots, però han mantingut que els restauradors que ens han restaurat aquests caparrots mantinguin la mateixa estructura, les mateixes pintures, tot exactament igual com estaven abans.
0: I Cristina, qui va ser el qui va prendre la iniciativa de recuperar-los? Perquè suposo que estaven guardats i això fins que ningú agafa la iniciativa s'embranzida...
3: Exacte, la iniciativa vam prendre des de la mateixa colla, vam decidir que aquest caparrot en principi els volíem duplicar, és a dir, crear de nous amb els materials més nous d'avui en dia i que aquests s'haguessin reparat un poc per mantenir a la millor a un museu o per s'haguessin exposat. Però al final vam decidir restaurar damunt els mateixos i nosaltres vam restaurar dos escultors, uns eren en Pollensí, que és en Jaume Arzuela i en Joan Esteve. Després ells, per motius de feina, això no van emporar, i els darrers, tots els darrers que es van restaurar, que ja han necessitat més restauració, que estaven més mal estat, i han utilitzat material més bons i això, els han restaurat a Menorca amb el Little Pons.
0: I Jaume, a veure, per qui no mos han posat mai davall un caparrot, explica-mos-ho, quina és la sensació, quant pesa, que si veu des de dins, ara que te tenim aquí, aprofitarem.
4: Pesar, aquests caparrots s'estan fent molt per nins. Són uns caparrots complicats de dur, perquè n'hi ha de més estrets, n'hi ha de més amples, és a dir, no estan bé tots a tothom. És a dir... Cadascú es diu que el dur habitualment sempre repeteix el mateix, perquè quan no es tan bé tothom...
0: Vols dir que els han de dur nins en aquests caparrots?
4: N'hi ha que, per la fisonomia com estan fets, i per l'estret que és, sobretot quan te'l passes i te queda la zona del coll, en un nins els hi sol estar millor. Mem, el treuen adults, el treuen nins, però és veritat que són caparrots aquests que... Està bé només a nins.
0: I teniu cantera a la colla? Cristina? Jaume, digues, perdona.
4: No. Aquí ve un dels problemes. Que per treure-los tots és complicat.
0: Clar.
4: Però bueno, d'aquí m'ho servirà, que veurem si m'ho senten i qualcú s'anima. Endavant.
0: Ja ho sabeu, pollencins, pollencines. Jo crec que la colla de... de l'Esbart de Sant Jordi vos ho agrairà perquè Cristina s'han d'aprofitar aquests caparrots recuperats.
3: Exacte, clar, el que no hem d'oblidar que això és part de la nostra cultura i hem de mantenir viu la cultura que tenim des de fa molts anys. Hem de pensar que cultures geganteres, cultures de caparrots, fa centenars d'anys que existeixen, per un motiu o per l'altre desapareixen i hem de recuperar la nostra cultura. És a dir, nosaltres aquests caparrots els hem restaurat pràcticament no per només perquè són més fàcils de dur, perquè els altres caparrots potser pesen una mica més, són més grossos. També els hem restaurat perquè infants de potser 10 anys que els hi poden estar bé puguin participar en la cultura, que no tots són gigants, que gigants no tots els poden dur, però caparrots, tant clar, infants com adults, també els poden dur.
1: I més aquests caparrots tan simpàtics, que tenen formes d'ànec.
0: Ara la Margalida cifra en el control tècnic, que és de pollança.
1: Sí.
0: Mor diu que ella ho pot provar.
1: Sí, que després d'aquesta feinada que heu feta, ella s'ofereix. Per tant, pollencins i pollencines, ja ho sabeu, han de donar vida en aquests caparrots que han duit una feinada
0: sí,
1: i se recuperen després de pràcticament 3 dècades.
0: Exacte.
1: De 14 caparrots.
0: Exacte. Així que moltes gràcies i enhorabona, Cristina Carci, presidenta de l'associació. I Jaume Terrassa, que és el secretari. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Escolteu, vosaltres, Jordi i Xavier, vos agradaria fer de caparrot qualque dia? Bé, no sé si heu tingut aquesta grata experiència.
1: No, no mai.
0: Perquè clar, heu de ballar i votar a la vegada,
1: clar, no
0: i saludar.
2: Jo és que he de dir que els caparrots els duc incorporat. Per tant...
0: Què vol dir això, Jordi?
2: No, sempre ho dic, que tinc el camp gros, gran, sí. Bé,
0: no
2: passa res. Jo ho reconec, no passa res.
0: I en tot cas, el tens proporcionat, eh?
2: Bé, gràcies.
1: Sí, ja gràcies. Molt ben
0: clar, la gent no te veu i se deu demanar quin cap deu tenir.
2: Sí, però és vera que sí, si és més bo de dur per nins, per infants, segurament a mi no, jo no el podria dur.
0: No, sí, segurament.
2: No m'hi cabria, però bé. Sí. El Xavi sí, el Xavi podria.
1: Sí, jo tinc el cap molt petit.
0: Com que, un gros, un sostre petit, no ho sé, jo.
2: No, idò, perfecte.
1: Sí,
2: caparrot alt.
1: Sí, no ho sé, jo m'agradaria, m'agradaria.
0: Jo voldria d'un Popeye.
1: Sí, jo Sànec. En tenen dos. Mira, ara vos recordarem el nom, perquè en Jaume va enviar una foto ahir per WhatsApp, en què me sortien tots aquests caparrots.
0: Hi ha bruixes, dimoni, en Nomo... En Nomo, que és el peix? O...
1: En Nomo és,
0: com... és un gnomo,
2: no, és en
0: com en David. Ah.
1: No, Inés, per favor. Ai, ja és una broma, això que has fet ara.
0: No, no és cap broma. És que m'he confós de lletra.
1: Bé,
0: després
1: n'hi ha un que no entenc, que és en paperes, paperàs, que és com un boig, en pallasso, na bruixa, en dimoni, que és un dimoni, ànec 1, ànec 2, ànec 3, és vell. Que és vell molt graciós, el soldat, en Popeye, en capità, i després en Gercho, en Bizco, que li diuen,
0: ben,
1: i en Calavera.
0: Ja és la veritat.
2: El vell m'ha cridat l'atenció.
1: El vell, sí.
0: Jordi Mònica, mai vell falla. No, sí. Jo no correria riscos.
1: Jo...
0: Després de lo de Nomo.
1: Sí, perquè en Nemo no el tenen de moment. Per ventura faries 15.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: El Diari de Menorca, segons aquest article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de fugir, idò, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
6: pinta,
7: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Atenció, atenció, atenció, atenció, autònoms de les Balears. Ja sabeu que Xiu Xiu és un espai segur. Mai no vos decebrem, així que nosaltres vos recolzarem sempre. Per això, avui vos volem convidar a...
1: Nestardeo dels autònoms.
0: Vos donarem suport, perdoneu.
2: Ha estat errada meva.
0: És que vos recolzarem, no, és incorrecte.
2: És incorrecte, ho he escrit jo.
0: No importa, ho diguessis.
2: No, per veure, que jo sabia que ho recolzarem quan ho he escrit que era incorrecte.
0: Jo
2: i ho he
0: dubtava entre si de sobre i recolzar, era una de les dues.
3: Molt bé, però diu molt de voltres que ho heu
2: reconegut.
0: Tornem a començar.
2: Va.
0: Autònoms de les Balears, ja sabeu que Xiu Xiu és un espai segur. Mai no vos decebrem i vos donarem suport sempre. Per això, avui vos volem convidar a...
1: Tardeo dels autònoms.
2: Has pagat el trimestre i encara te queda qualque euro? Idò, toca festa. Dia 24 d'octubre, primer Tardeo d'autònoms a Can Castell, a Sineu, autònoms, pimes i simpatitzants. Tots hi sou convidats, més grans de 18 anys, organitzat per Parisio Productions. A festa no desgrava, però el manco alegre.

0: Lluc Paricio, aquí tens un autònom que vendrà a
1: fer. I aquí un altre.
2: Tots autònoms aquí, però atenció, si hi ha qualque inspector de treball, aquí no som, aquí estan contractats.
0: Sí, però pots estar contractat i ser autònom a la vegada.
2: Sí, exacte, és que és el nostre cas per fer altres coses.
0: És que, Lluc Paricio, com anam?
3: Com està? No vos vull corregir, però a part de Tardeo d'autònoms, és Tardeo d'autònoms de pimes i de perduts. Perquè
0: perduts també.
3: Petita i mitjana empresa entere. També està convidada i és perdut, que ve ser qualsevol persona d'aquesta que sempre te trobes en el bar. No volen fer cafè i així que també estan convidats.
0: I també supos que persones nini, vull dir, que ni estudien ni fan feina.
3: Sí, bueno, ja t'he dit, la virtut aquesta era celebrar la vida de l'autònom, i per això, si nosaltres anem sempre en els tardeos dels professors, que se fa quan acabes trimestre, vàrem decidir que no podien ser menys i convidar tothom que vengués a celebrar que nosaltres hem pogut pagar un trimestre més.
0: Perquè els autònoms tenim el nostre particular trimestre.
2: Sí.
3: Correcte, però que és molt pitjor.
2: No vos poden desgravar aquesta festa, no
3: bé, jo a tothom li dic que si m'acomanes cubates per adelantar, crec que li puc fer factura. Lo que no hi haurà retorn. És a dir, si tu en compres 10 i en consumeixes 6, jo que 4 queden en el limbo i no te'ls retorna. Jo ja t'he cobrat.
0: Bé, però al mango mos podràs haver fet factura i sí que podran desgravar.
2: Home,
0: normal,
2: si presentau això al vostre gestor o no sé què vos dirà.
0: No, però concepte festa de final de trimestre.
2: Sí, networking.
3: Jo crec que algo trobarem. Qualque buit legal i de bo. Sí.
1: I si mos encalcen, direm cerquen en Parísio.
2: Exacte.
0: Perquè tu, Parísio, ets autònom, entenc.
2: No, ara diu, no, som assalariat, fa feina una empresa de 8 hores.
3: No, sí, no, això funciona. No, jo sóc autònom de fa 5 o 6 anys ja. Sí, sí.
0: I com va néixer aquesta idea de fer un tardeo d'autònoms?
3: Ja t'he dit, perquè no tots sempre anem des de professors. A Cineu, el Manco, que de final de trimestre se fa el tardeo de professors, i nosaltres hi anem, i com a persona rància que som, i te demanen, però tu de què professor? I dius, jo som mestre de sa vida. I vàrem decidir que ja era hora de tenir un tardeo, una festa, per aquesta gent que en teoria només fa feina, que també tenim la nostra, òbviament, però aquests autònoms i les petites empreses i mitjanes i aquests perduts que també seran els bars, o convidis o no, era important celebrar-ho.
2: Amén, Lluc, què mos teniu preparat?
3: Doncs pues tenim moltes coses, la veritat. Hi ha moltes performances que encara no han desvetllat. Una d'elles, però, si voleu, és que farem una vidriola que se dirà a padrina un perdut i tota la gent podrà participar comprant una papeleta. Tu donaràs un euro, el ficaràs dins una vidriola i te donarem una papeleta. I a final de festa se sortejarà entre totes les papeletes venudes la vidriola en sol d'obbes. Nosaltres no hi guanyem res, però una persona s'anirà que seva molt de d'obbes. O molt poc, no sé quan serà, però...
0: Brutal, jo vull venir. Jo vull venir. Serà dia 24 d'octubre a Cineu.
3: Tot dissabte, sí, sí.
0: M'encanta si deu.
2: Molt bé, però si ara qualcú que fa feina per compte aliena i diu, escolta, ja m'agradaria venir, no els hi vetarem centrada, o sí?
3: No, però ja t'he dit, tothom està convidat. La gràcia, i damunt ho vàrem explicar a segon quin vídeos, i és que si tu vens vestit de feina, serà més assequible es veure, te faran descompte. I varen dir, i no comprovarem si realment ets d'una pime o ets autònom. Si tu li demanes al teu cosí que té una fusteria, una camiseta, i vens amb la camiseta de la fusteria, els camarers, no, o camareres, no te demanaran res. Ells miraran i diran, du camiseta, paga menys. Ja
0: que
3: està.
0: També és una molt bona oportunitat per fer propaganda del teu negoci, perquè te pots...
3: És que és networking, això.
0: Exacte.
3: Això ho hem de vendre com a networking.
0: Totalment. I què passa, Lluc, si de sobte calam un funcionari enmig de la festa?
3: No hi ha cap problema. Tenim TPVs, estem preparats per...
2: I volem un import revolucionari.
3: De veres que és que com que mos veiem en sa... En la tessitura que nosaltres havíem de triar si anant a estar de professors o no, pues varen decidir això, de que tothom seria benvingut. Perquè també
0: molt bé,
3: és,
0: molt bé, d'acord. No demanarem els carmes.
3: Mos agrada que vengui gent. Mos agrada la festa.
0: Clar que sí, home.
2: Clar que sí, al cap i la fes una excusa, és posar-li un títol a una festa, a Cineu, però...
3: És donar visibilitat a un col·lectiu.
2: Sí. Efectivament, reivindicar qualque cosa i fins i tot celebrar el fet de ser autònom. Quanta gent esperau, Lluc, més o manco?
3: No ho sé, és que depèn molt del temps. Mai, o manco jo, mai he organitzat una festa. Jo supos que si fa bon temps vendrà molta gent i si plou i fa vent em vendrà, perquè la gent és torta, així en general, i li agrada destruir. Però, bueno, ho tenim tot preparat. Tenim un tractor i tot, és a dir, tenim moltes coses.
0: Com és això del tractor?
3: Tenim un tractor, per fer el fotocall tenim un tractor que aixecarà la pala i tindrem un fotocall de 3 metres perquè la gent vegi...
0: Això serà tan divertit.
3: El Manco serà aleatori 100%, tot el que ocorrirà per allà.
2: Molt bé, molt bé. Per tant, jo crec que mos engrescarem, sí. Aquí Nines, en Jordi i jo, venir per aquí. Però ara, si vols, Lluc, hem preparat un joc. Com que estem aquí un espai segur, xiu-xiu, sempre...
0: Entre autònoms.
2: Et dona suport en els autònoms, exacte. Farem un pot de joc d'autònoms. Què t'assembla?
3: Vinga, digues. Va, però és perfecte.
2: I d'endavant.

0: Molt bé, ara vos he preparat això. Efectivament, en Jordi és nou autònom, paga molt poc.
1: Què pagues, sí. Jordi?
2: M'ho he de dir aquí.
0: No,
1: però, un moment. És públic? Vull dir, la tarifa...
2: És públic? On és públic, això?
1: No, però, ara que està, 50 euros a 4.
2: 80.
1: D'acord, ja, volia aclarir això.
0: Exactament. Bé, Jordi és un nou autònom.
1: No li he demanat que cobra.
0: No, ja ho sabem.
2: Sí, sí.
0: Sabem.
2: Som un nou autònom i ara mateix és la vegada que més motivat he estat amb això. Vull dir que moltes gràcies.
1: Ja està.
3: Ja se t'espassarà.
0: Sí, tranquil. Molt bé, amem. Per tant, posarem a prova quan sabem a xiu-xiu i també en Lluc Parícia sobre els autònoms, perquè aquí tots som autònoms, repetim, plantejarem, per tant, un seguit d'afirmacions i hareu de dir si són veritat o són mentida. I cada resposta correcta sumarà un punt. Amem qui és el millor autònom de tots, d'acord?
1: Vinga.
0: Molt bé, primera afirmació. Un autònom se pot passar tot un mes fora facturar absolutament res i, tot i així, haver de pagar la seva quota a la Seguretat Social. Això és veritat o això és mentida?
1: Lluc?
3: Correctíssim.
0: Això
3: correctíssim.
0: És correcte, efectivament. És a dir, mentre continues...
1: No sé si la cançona t'hauria de ser tan alegre.
0: No. Bé, ha passat, Lluc?
3: Claro que ha passat.
0: Fantàstic, bé, fantàstic. Ara va millor.
3: No, fantàstic no.
0: No, exactament. Però bueno, al cap i a la fi són...

0: teves mascotes, Lluc?
1: Pinyol, Nespla i Tila. Són noms molt guapos.
0: M'encantaria que en Pinyol, la Nespla i la Pila tinguessin numerosa seguretat social.
2: Idò, efectivament, és mentida. Home. Per tant, molt bé. Molt bé, apareu atenció perquè ara la dificultat puja. Hi ha persones que reben notificacions electròniques d'Hisenda i que poden sol·licitar fins a 30 dies l'any durant els quals l'agència tributària no els posi noves notificacions electròniques a disposició. D'acord? Aquí la dificultat, insistes, ha augmentat.
3: Sí, jo no entenc res, Xavi.
2: Molt bé. Hi ha gent, hi ha persones al món, d'acord? Que són autònomes i que hisendes, i mantenen contacte amb Hisenda, i els notifiquen mitjançant electrònicament per web de l'agència
0: tributària. Sí, tens una notificació electrònica.
2: I tu pot demanar que durant 30 dies no te notifiquin res.
0: No és vera, això.
1: Jo m'agradaria que fos vera, però no ho he sentit mai. No m'agradaria que fos vera, però...
3: Jordi? Jo diré que és vera, però per dir...
0: No, és vera.
2: I de Jordi, sí que és vera, efectivament.
0: Ah, sí?
2: I són els... Tot això, insistes, que està contrastat amb fons de l'Agència Tributària i la Seguretat
0: però
2: Social.
0: Però si te'n vas de vacances.
2: Són els anomenats dies de cortesia, persones obligades o subscrites voluntàriament a determinats sistemes de notificacions electròniques i de bona, se demanen ventilació i no suspenen la resta d'obligacions fiscals, eh? També...
1: Molt bé.
2: Això
0: però no te suspendes les obligacions. Te suspendes la notificació.
2: Home, no, si has de continuar pagant...
0: T'imagines que te posin tant que després no t'avisen i t'acaben posant una multa.
2: Home, no estaria bé, això.
1: Una cosa, estaria bé que te donessin un meset fora a pagar per tenir vacances. O sigui, que manca no haguis de pagar la quota. Però un mes de vacances, vinga.
2: Sí, no estaria gent malament. Això és una bona manera. Però per tema de baixes, també és un altre tema. Un autònom que se posa malalt, ha deixat de fer feina i ha deixat de fer feina perquè està malalt, pot tenir dret a cobrar una prestació per baixa mèdica? Sí o no?
0: Sí.
3: Sí,
1: la té. És irrisori, moltes vegades el que se cobra, però sí.
2: Exactament. Se diuen d'incapacitat temporal i has de complir uns requisits. Va, sí. I ara tenim un altre joc. D'acord?
0: Ah, més joc,
2: més jocs. Desgravable...
0: Com se nota que ets un autònom apassionat, Xavi.
2: Desgravable o no desgravable? Molt bé.
0: Vinga.
2: Això no sé com anau.
0: De què?
2: Vols intentar desgravar tot, o no?
0: Jo, és veritat, que una vegada vaig desgravar un bolis que vaig
2: comprar.
0: Tu, Lluc?
1: No, jo, és veritat, que per sort confio molt en la història i si em diu que no és desgravable o que només puc desgravar 50% de qualque cosa, doncs pues, els hi faig cas.
2: Molt bé. Amem, una cadira d'oficina, Lluc, què mos dius?
1: Que, sí, claro, desgravable.
2: Molt bé, desgravable. Exactament. Anar a un hotel. Per feina.
1: Jo, que hi vaig per feina, no els desgrav, si te serveix.
0: Sí, jo crec
3: que per feina...
0: una vegada vaig anar de viatge amb una persona i era per feina, però m'acompanyava. I clar, jo estava a dir, alerta amb això, perquè clar, hem de demostrar quina feina ha fet aquesta persona. I la veritat, no venia a fer feina en jo. No ho vaig passar.
2: No ho vas passar.
0: Ho dic perquè no ho vaig passar.
2: Però bueno...
0: Vaig ser una gran autònoma.
2: Si has d'anar a una altra ciutat a reunir-te amb un client, ho has de poder justificar i efectivament sí que te pot desgravar una habitació d'un hotel. Efectivament, per tant, ja ho sabeu.
0: Molt bé.
2: Un massatge antiestrès.
0: Jo crec que no desgrava això.
2: No, això no
1: desgrava. Jo crec que no.
2: I la quota d'autònoms?
0: Home, sí, clar.
2: Jordi, aquesta la sabies?
3: No. Però bé, ja m'informaré.
0: En Jordi ara mateix està amb un boli,
3: pic,
0: color blau i un quadern d'aquests de quadres apuntant-ho tot.
2: Exactament, li està enviant un WhatsApp en el gestor, també.
3: Escolta, no m'havies dit.
2: No m'havies dit que volia anar de viatge. No, tampoc és això. Bueno, això ja està. És això, desgravable o no desgravable.
0: Bé, idò, Lluc, tot això ho celebrarem dissabte 24, no, Álvaro?
1: Correcte. A partir de les 5, m'imagino, de sora baixa, després de dinar, quan estàs així feixuc, que te comença a pegar xubec. Quan t'entra bé un gin tònic perquè t'obris poros.
0: Sí. Lluc, vinga, digue'm-vos una cosa bona de ser autònom.
1: Aquesta llibertat que te dona d'anar a berenar. Jo valoro molt això.
0: Molt bé, Lluc, aparició, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies
0: molt
1: a
0: vosaltres. Molt ben dissabte 24.
1: Molt ben dissabte, una ferrada.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
1: Vinga, va, ara tenim una sorpresa per tots els autònoms i autònomes que mos estàu escoltant. Telefoneu-mos en el 971-13-9900 perquè podeu guanyar una visita a IB3 Ràdio participant en el concurs que ara farem. És molt divertit, se tracta d'endevinar la pel·lícula que en Jordi mos dirà. Exacte. I sí, és un concurs que avui dedicam exclusivament a els autònoms i autònomes. 971-13-9900, telefoneu-mos si voleu. Voleu participar o sabeu la pel·lícula que ara mateix en Jordi mos intentarà descobrir. Jordi, primera pista.
2: Així és. També hem de dir que cada encert desgravable. Per si qualcú vol telefonar, per incentivar. Uh-huh. Bé, pel·lícula... No, començàvem amb una pel·lículeta dels anys 80. Aventures. Uh-huh. D'aquestes en què el protagonista té una feina normaleta. Uh-huh. O pot ser no tant. Uh-huh. Banda sonora, però al revés.
1: La persona que havia telefonat i acaba de penjar que torni a telefonar.
3: 971-13-99-00. 971-13-99-00.
1: Volem que jugueu. Sí. En Jordi mos va dir que ens les pistes, però és un joc fàcil.
2: Volem que tornem a escoltar.
3: Sí, per favor,
2: que
3: volem de pista.
1: Sí, a veure, vinga. Uf. Ah, ja me sona.
3: Com ja no,
1: en Jordi
3: mos
1: donarà
3: poc,
1: més pistes, eh?
2: Seguim.
3: A Jurassic Park.
1: Vinga, següent pista. Jordi.
2: Ara mira, ara ho comprova en Xavi. No t'adelantis
3: tant.
2: No t'adelantis.
3: Va, més pista.
2: Però no ho és.
3: No ho és, molt bé.
2: T'has equivocat. Trama, però mal explicada. Un home va cercar una capsa.
3: Uf. Un home va cercar una capsa.
1: Podria jo crec que ja sé quina. Ja sé quina és.
3: Sí?
1: Sí.
2: Anem, apunta-ho. Se pot apuntar.
1: D'acord.
2: I en Xavi no ho sabrà.
3: Amen, més. Jordi, més pistes.
1: Vinga,
3: pistes.
1: Un moment que mos està criant qualcú i esperarem en aquesta persona perquè mos doni la pista. Vinga, va. Segona. Jo crec que ja ensum quina pel·lícula és.
3: De què fa olor? Fa olor de...
1: De cova.
3: No, molt bé. Aquesta persona, ara estem a l'equip de producció, està intentant contactar.
1: D'acord, vinga, va.
3: Amb ella.
1: Hola, molt bona hora baixa, com anam?
4: Molt bona hora baixa.
1: Amb qui parlam?
4: Rafael Picornell.
1: Rafael, com estàs? Des d'on mos telefones?
4: De Porreres.
1: Molt bé, Rafael, de Porreres. A veure, mem, saps quina pel·lícula és de moment? Si no, en Jordi té més pistes preparades, eh?
4: Primer, no me demaneu si som autònom.
1: És que veus, l'estratègia d'un autònom per fer propaganda és fantàstica. Rafael, a què te dediques?
4: Més que autònom. Jo som de les gandules mallorquines, un fuster artesà.
1: Uf, ah, això bé. És fantàstic.
3: Espectacular.
1: Gandules mallorquines. És d'aquestes... Bé, sí, les gandules mallorquines de tota la vida. Ja deu ser dels pocs que ets a fan, o no?
4: Bueno, sí, i des de res que quedam.
1: Mm-hmm. Ho crec, mare meva.
3: Jo qualque dia, men, Rafael, si podeu venir aquí a l'estudi i mos ho expliqueu en persona.
4: Fa estona que vaig venir, fa estona que vaig venir, quan hi havia, no sé què, gabinet de crisi, he vengut un parell de vegades.
1: I has de tornar a venir aquí a Xiu-Xiu. I doncs, Rafael, vinga, a veure, mem, la pel·lícula, l'has esbrinada o no?
4: L'he sentit un pic, pareixia Indiana Jones.
1: Ah, Jordi és...
2: Jo és completament correcte!
1: Rafael, fantàstic! En Rafael de gandules mallorquines, un fuster tradicional, ha endevinat que és Indiana Jones. Tens tu un poquet d'esperit d'Indiana Jones, puc percebre, Rafael.
4: Bueno, hem de ser un poquet aventurers, no? Cada feina és una aventura.
3: Això és vera. Per tant, Rafael, heu guanyat una visita en els estudis d'IB3 Ràdio, vos convidem en el programa a explicar com és la vostra vida com a autònom.
1: Sí.
3: I també...
4: Què dius?
3: Endavant,
1: sí,
3: clar que
1: sí. Pot venir amb voler,
3: ara
1: Rafael, ho has guanyat.
3: Ara
1: sé que
3: de producció vos faràs telèfon.
4: Bueno.
1: Sí, sí. Te farem una entrevista com Déu mana, perquè, clar, no mos has donat marge de preparar-nos, però ja vull saber més sobre les gandules mallorquines.
4: Mireu, cerca per, bueno, estem a xarxes.
3: Sí.
4: Mireu.
1: Perfecte, vos cercarem i vos esperam aquí. No pengeu que ara vos agafaran el telèfon. Gràcies, Rafael.
4: Va, tot això per la banda sonora.
1: Sí,
4: bueno,
1: sí, sí.
3: Brutal.
1: Sí, sí, sí. Així, així, som així. Aventurers.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
1: A tu, Rafael. Mos encanta que mos telefoneu, és per això. Per això, mos ho passem bé.
3: Nosaltres, sí, per
2: telefoneu. És que ens saben més que nosaltres.
3: Sense dubte, sense dubte. Molt bé, per
1: molt
3: tant,
1: bé. Ja està.
3: Una altra vegada en el costat dels autònoms.
1: Ai,
3: en aquest
1: sí.
3: programa sempre.
1: Quin orgull.
3: Com mos estimem entre nosaltres.
1: Quin orgull. Vinga, ara, davant de veres, una aturada, per l'informatiu, i tot una tornam aquí per xiu-xiu-xar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Les protestes per l'habitatge continuen avui en una jornada marcada per la mort de Mari Carmen. S'han organitzat actes commemoratius a diferents punts de l'Estat. En aquests moments, de fet, els acampats de la plaça d'Espanya a Palma estan organitzant accions per retre-li homenatge. Anant fins allà, Francesc Mas, bon dia. Què s'està fent ara a la plaça?
2: Bon dia. En aquests moments els activistes estan fent un mural pancarta commemoratiu a memòria per les persones, diuen, assassinades per mort de l'especulació immobiliària. Per Mari Carmen i també per Olga, la dona que es va suïcidar al Prat del Llobregat després que la desnonessin, i diuen també tantes altres persones que s'han trobat en aquesta situació. Tot això en aquest campament creat a la plaça on hi ha una cinquantena de tendes d'acampada envoltades de diferents pancartes crítiques amb el lloguer turístic, els preus dels habitatges i l'especulació. També s'ha habilitat un punt d'informació perquè qualsevol persona que senti curiositat pel moviment pugui acostar-s'hi. Els activistes s'han mostrat commocionats amb la mort de Mari Carmen, la que qualifiquen d'assassinat. De fet, han posat espelmes i flors al costat d'una fotografia seva i d'aquí una estona, a les 7:30, es farà l'acte central en homenatge a Mari Carmen amb la lectura d'un manifest i un minut de silenci. Es Lluc Cifra, un dels portaveus de l'acampada.
3: El pla més important i més urgent i que més gent hauria de saber és que avui a les 7:30 tenim un homenatge de cara a Mari Carmen. Per tant, tothom que pugui venir, tothom que cregui que val la pena i que tothom que cregui que se li ha de rendir homenatge a aquesta dona, que gràcies a ella és tot el que està passant, pues que vengui a Plaça Espanya i que recolzi aquest homenatge. I més enllà d'això, la resposta és la de sempre: quedam i resistim.
2: Els activistes demanen a la població fer vaga dia 11 de novembre per evitar que es tornin a viure situacions com aquesta.
1: Gràcies, Francesca. També demà els sindicats Comissions Obreres i UGT, a iniciativa del Sindicat d'Inquilines, han convocat un minut de silenci als llocs de feina. Serà a les 12 del migdia. Tot això quan avui hem conegut el darrer baròmetre del CIS, que el 91% dels enquestats demanen que les administracions construeixin més habitatge públic. També un 76% creu que l'Estat hauria d'intervenir al mercat per garantir-ne l'accés. A més, prop d'un 87% assegura que la situació de l'habitatge a Espanya els preocupa bastant o molt. Un malestar per l'habitatge que condueix cap a la vaga general el pròxim 11 de novembre. A les Illes, l'Este ja ha anunciat que s'hi adhereix per a reclamar, diuen, el dret a l'habitatge i a unes condicions de vida dignes davant l'encariment del lloguer i la pèrdua de poder adquisitiu de la població. Miquel Gelabert és el secretari general de l'Este.
4: Tot això s'ha de venir, jo crec que hauria una resposta social i ha arribat. I per tant, nosaltres com a sindicat de classe i sociopolític també hem d'estar a l'alçada dels fets i d'aquesta circumstància, i jo crec que una vaga general és més que necessari.
1: Un posicionament que no comparteix PIMEM, rebutja la vaga general i creu que no s'hauria de barrejar la crisi de l'habitatge amb els salaris. Per la seva banda, Pimeco recomana mantenir els comerços oberts durant la vaga general. I un darrer apunt en la plana internacional: continuen escalant les protestes estudiantils a França. La policia ha carregat contra els manifestants de París amb el llançament de gasos lacrimògens per dispersar la concentració a la plaça de la Bastilla. Mentrestant, els sindicats estudiantils i professionals han convocat una nova manifestació per a dia 13 d'octubre per exigir millores en les condicions educatives. Un fet que augmenta la pressió sobre el govern francès, que ja ha anticipat un pla de mesures per satisfer algunes d'aquestes demandes. Amb aquest apunt hem arribat a les 6:04. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: En 70 bona hora de Xiu-Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i com cada dijous toca Coent Coent.
1: Coent Coent.
0: I avui, a Coent Coent...
2: Caminar en parella.

0: Una columna del diari Wall Street Journal ha encetat el debat. La columna en qüestió se titula "Un bon marit camina al teu costat", d'Alan Rip. El periodista explica que la seva dona sempre se queixava que ell anava dues passes per davant quan caminaven junts, així que ell va començar a canviar la seva forma de caminar. I això ha fet reflexionar les masses. La forma en la qual les persones caminem juntes, qui va davant, qui va darrere, si mos esperam, si mos agafam de sa mà, d'escoll, què diu tot això de nosaltres? I sobretot, de com caminem amb els altres a la vida, en sentit literal i figurat, clar. No deixis de caminar. I com sempre, així ho han fet periodisme, Jordi Suárez.
1: Exacte, avui no podíem fer altra cosa que no fos caminar. Anar a caminar, passejar-nos pels carrers, veure com camina la gent en parella.
0: Observar.
1: Quins prejudicis té la gent en aquestes qüestions. I cercar xiu-xius, que això és el que sempre mos agrada. Si una parella, tu és una parella junta, que van tots dos en el mòbil, mirant el mòbil, què en penses? Quina sensació, quina vibra te dona?
2: Bueno, que no xerren, no sé, que trist, no?
1: I ell o ella va per davant, l'altre?
2: No sé, jo és que camino molt ràpid, llavors és el millor, sóc jo que camina per davant.
1: Tu has de deixar un poc enrere la gent quan camines?
2: Sí.
1: Havies plantejat mai que la forma de caminar de les parelles pot xerrar sobre elles un poc?
2: Hombre, sí, supos que sí. Si ho han agafat de sa mà, pues, dic jo que millor que mirant el mòbil.
1: A partir d'ara aniràs més alerta, si de parella no avançar-te.
2: Sí, supos que sí.
0: A veure, anem a posar aquesta qüestió en ordre.
1: Exacte.
0: Perquè hi ha diferents factors. Una cosa és caminar plegats de sa mà.
3: Ei.
0: I quan vagi per davant l'altre. Vol dir que estires a l'altre.
3: Sí.
0: Això què vol dir? Que tu ets el qui du el lideratge a la relació, el qui pren les decisions, el qui tria la pel·lícula abans d'anar a dormir.
3: I no podria ser que qualcú, independentment de si és l'home o la dona, té més pressa que l'altra persona? En situacions
0: puntuals. Jo no he dit ni home, ni dona, ni res, per descomptat, perquè hi pot parer, ni pot haver moltes. Però dius qüestió de pressa, qüestió de logística.
3: Ho estic plantejant, és una possibilitat.
0: Això passa una vegada, però nosaltres estem analitzant una tendència.
3: Clar, la tendència.
1: Jo crec que abans de reflexionar sobre tot això, hem de fer un pot d'autodescobriment, no? I pensar com caminau vosaltres en parella. Perquè això, tal vegada, mai mos hem fixat, mai mos ho hem plantejat, però com ho fa cadascú?
3: És que, clar, jo crec que heu d'arribar de qualque manera a una entesa, perquè hi ha gent que camina més de pressa que d'altres. A veure, això és així.
0: És que si tu
3: jo, per
0: deixes...
3: exemple, som una persona alta, i d'allò
0: sí,
3: les passes que
0: llargues.
3: Faig, les fa molt llargues, les passes, per
0: però
3: tant...
0: Però tu esperes
3: faig
0: a
3: més
0: gent.
3: Via. Jo espero a la gent.
0: Per exemple, quan tu,
3: jo,
0: caminam junts, que no som parella, però sí que som una parella professional, perquè no parlam només de parelles emocionals, romàntiques, tu m'esperes, sovint.
3: Sí,
0: això vol dir que me professes un respecte.
3: Sí. Home,
0: però la gent que deixa enrere a l'amic, a l'amiga, a la parella, és com a pas de tu,
3: ja.
0: No?
3: És molt lleig,
0: jo hi vaig, i tu ja t'arreglaràs.
1: Men, jo he de dir que són d'avançar-me.
0: Jordi!
1: Però no és un tema... Jo és un tema de que jo són despistat. I a mi estem caminant, no estem tenint una conversa, és com ja dic una estona, i jo me despist, començo a pensar en la meva vida, i me'n va mans. No me'n dono compte.
3: Però això és per la naturalitat. És per naturalitat, és perquè tens com prou confiança com per anar fent.
0: En Jordi va a lo seu.
1: Jo
0: tampoc està ben per a Jordi.
1: És el que jo dic, si és un moment de conversa, que estan junts sí, però potser que tu estàs caminant una bona estona...
0: Tu ja t'avorreixes i te'n vas.
1: No m'avorreixes, no volia dir així.
3: Va, què fas? Què fas? Que va caminar a poc a poc. Això en Jordi ho he sentit fer a vegades.
0: És vera.
3: No, és una broma.
1: Bé, en Xavi comentava una cosa interessant, i és si ets alt. Si ets alt, passen coses, clar.
4: Suposo que també depèn de si és més alt o no. O sigui, sí que m'he fixat que potser si és més alt les passes són més grans i camina més ràpid, però no.
1: Però no te molesta, tampoc.
4: No.
1: I quan veus a gent, per exemple, una parella que camina pel carrer i van en so mòbil tots dos, quina sensació te dona?
4: Ah, no m'agrada, això no m'agrada. O sigui, per estar en so mòbil crec que pots estar altres moments, no sé, anant caminant, és veure que si potser van mirant el Google Maps o alguna cosa, t'ha dit, vale, però anar amb el mòbil no és... O sigui, no ho trobo necessari. Un de vora, l'altre, o sigui, no fa falta anar de sa mà ni mucho menos, però... no sé, trobo que és una falta de respecte cap a l'altre anar amb el mòbil i coses així.
1: Sembla que de moment hi ha consens, un de vora l'altre i fem-vos cas.
3: Vas veure que si tens prou confiança amb aquesta persona, és hi pot arribar a un punt que hi hagi silencis còmodos i simplement camineu plegats i ja està.
0: Qüestió de respecte.
3: Sí, i de confiança.
0: S'ha parlat de respecte, s'han parlat de coses molt serioses aquí. Avui estem debatent en el Coent. Bé, on s'ha tant un tema que s'ha encetat gràcies a en el Wall Street Journal que diu que es caminar de les parets pot desvetllar molt sobre el seu tipus de relació. I nosaltres aquí avui hem de donar la benvinguda a un col·laborador que feia temps que esperàvem, com qui espera... Déu nostre senyor. Que se'n Sion Catzana, Sion, com estàs?
5: Molt bé.
0: Quant de temps? Ara m'ha sobtat molt veure-te.
5: No m'agrada molt fer feina, s'ha notat, no? M'he tirat 3 mesos d'aquí.
0: T'has fet unes vacances.
5: Immerescudes, però
0: molt de vegades. Sí.
5: Bueno, bé. Sí,
0: però sí, tu has vengut, ara ja vens cada setmana. Ara ja no m'ho pots tornar a abandonar.
1: Sí, oh, per favor.
5: Acabat d'arribar, ja estic així. No, sí, ara ja quedaré fins en l'estiu.
0: Quan vulguis, Sion.
5: Vinga.
0: Avui xerrant d'això, de com caminem a les parets, després tu ja mos duràs la teva filosofia de souvenir,
5: sí.
0: Però tu que no opines pel que fa a les maneres de caminar de les parets?
5: Bueno, jo trob que anar de la maneta totalment prohibit.
0: Crec, no hem d'anar de la mà.
5: Crec que és molt del segle XX, crec que hem d'evolucionar en aquest sentit. I el que comentàveu dels silencis, jo crec que el silenci és la base de la parella. Com més aguanteu el silenci un de vora l'altre, millor va la relació.
1: Molt bé. Si viatges en cotxe, també.
5: Sí, no fa falta que xerrar tot el temps, sobretot si no has de dir res. No, sí. No sé.
1: Sí.
0: Sí, en Catxana, només veritat.
5: Ja només veritat. Però...
1: Poden passar de qüestió.
0: No, he quedat amb això d'anar agafat de sa mà, ja no està de moda, o ja no s'ho du, o és antic, és arcaic.
5: Pot ser sí, una percepció personal, però a mi me fa una mica de cringe s'anar de sa mà. Mai m'ha agradat, no crec que m'agradi.
0: Però tu t'aferres.
5: Jo m'aferro en general, sempre, a la vida sobretot,
0: caminant.
5: Però... No, perquè hem de caminar, és a dir...
0: Paral·lels no. I ja està.
5: Però com, tipus, bracet damunt l'ombra...
3: Sí.
5: No, això tampoc, sí. No? Jo soc molt pràctic, intent de fugir d'aquest empalagosament de sa parella cursi.
1: N'hi ha moltes maneres de caminar en parella, hi ha un pot de tot.
5: Sí.
1: I clar, cada un diu una cosa diferent sobre sa parella, perquè jo duc una llista... I me deia, si vosaltres veus gent pues, que recaminant així, que vos transmet aquesta parella? Per exemple, agafat de sa mà...
5: A mi això, un pot de cringe.
3: Primaria sa relació.
0: Primaria.
1: Sí, és veritat que, segons diuen, és una mostra de complicitat, més afectuós. A lo millor és aquesta etapa d'enamorament, on vols estar
5: a més aferrat. A mi me suen ses mans tot malament, saps? O sigui, és com a incòmodo, no.
1: Després ja caminar en paral·lel, fora contacte. Cada un per la seva banda, però...
5: Com un soldat. Sí, pum, part decidit. Sí, m'agrada aquesta. A mi m'agrada aquesta.
1: I d'això es mostra de respecte, un poc d'espai personal, independència, no? Un poc d'equilibri, individualitat, que també pot estar bé. També hi ha agafar el braç.
3: Això com fan els predins.
5: Ah, t'anava a dir.
1: Exacte. Sí.
0: Més de...
5: De 70 per amunt, sí. 70, no sé si abans...
0: Sí, o d'amigues, fins i tot, no?
5: També.
0: Amics.
3: Sí, amics, clar.
1: Sí, és veritat que és una manera de fer més tradicional, no?
3: Sí, però jo m'agrada quan agafes el braç de qualcú o qualcú t'agafa el braç...
0: Jo m'agafo bastant
5: el braç. T'agrada que te toquin els bíceps una mica?
3: Mira.
5: Un poc ferdat.
3: Jo vull fer 20 quilos.
0: Jo he de dir que m'agrada agafar-me del braç del meu... Acompanyant-te. Sí, és com que m'agafa qualque cosa, saps?
5: Ja.
0: Me sent segura la vida.
1: I doncs vas bé perquè és un senyal de suport, de protecció cap a aquesta persona.
3: I digueu el que fa el poble també.
0: Daddy issues, aquí.
5: Daddy issues.
3: Més tradicional.
1: És més tradicional.
0: És que jo soc molt tradicional. Sí.
5: Jo soc més de mans darrere l'esquena. Això, tipo... M'ha creuat darrere l'esquena.
0: Sí. Sí. Però això és quan vas tot sol, Sion?
5: No, i en gent. No has de deixar passar mai l'oportunitat d'anar sempre darrere.
1: M'ha darrere l'esquena el senyor que mira difícil.
5: Sí, exacte.
3: Això també m'agrada.
0: És molt còmode aquesta postura.
1: Sí. I després allà la massa, la cintura, l'esquena, no?
0: La butxaca.
3: Això no ho entres mai. És molt
0: incòmode. Això és molt dormilero.
5: M'ha dins de butxaca de darrere, eh?
3: Sí, clar. Sí.
5: Això és videoclip de Canta del Loco,
0: exacte,
5: no?
0: Això sortia a les sèries, Siete Vidas...
5: Sí, clar, que rotllo.
1: Això també m'imagino un poc, una catifa vermella amb Brad Pitt, Angelina Jolie, en el seu moment, així agafat. Sí. I no, és més senyal com també de protecció, però també una sensació de domini, no?
0: Sí,
5: Pot ser, sí.
1: Però si vos dic... caminar mirant el mòbil les dues persones? Quan veus parelles que caminen, per exemple, tot en el mòbil, quina sensació te donen?
6: De que no, o sigui, caminen junts però no estan junts, o sigui, no per que estiguin junts.
1: Per tu, quina és la forma ideal per caminar en parella?
6: Un de vores l'altre.
1: Agafat de la mà o no?
6: Depèn de moment.
3: A menys, Jordi, però tu en aquella lota d'abans, pobra lota, que li has dit que no s'adalentàs, per què li has dit en això?
1: I d'això és molt interessant, però abans, mòbil en la mà. Mòbil. Això no ho hem comentat.
3: Perdona,
1: com ho penseu?
5: M'anava a treure el mòbil, jo, ara. No,
1: per no escoltar.
5: Mòbil en la mà, malament. Aquesta sí que és la pitjor, crec jo.
1: Clar, és un hi som, però no hi som.
0: Jo me molesta moltíssim que si estic en qualcú, estigui amb el mòbil.
5: Jo sóc aquella persona que ho critica i ho fan al mateix temps.
0: No sí, jo a vegades ho també.
3: Com tots.
5: I m'encanta veure el moment de debilitat que no ho estic fent jo i els altres sí, i atacar allà constantment, sí.
1: Però Xavi, tens raó, jo soc l'altre del principi i li he dit, i no t'adalantis. Per què? Perquè això és molt interessant. El País ha publicat un article que fa poc que xerra d'això mateix i resulta que lo de, com una part de la parella camini per davant no és arbitrari. Vos abans que és red flag absoluta.
3: Ui.
1: Ja ho sabeu, no ho fesou.
5: Tòxic, tòxic.
1: Tòxic. És vera que hi ha opinions diverses, no és tot blanc o negre, però hi ha psicòlegs que consideren que aquest gest pot reflectir una relació de poder. O sigui, una persona és la que marca ritme i la de darrere és la que la segueix. I això pot ser un petit reflex de com funciona la parella en molts altres aspectes. Però també n'hi ha que diuen que treure conclusions només per la manera de caminar i que sigui, no vol dir
3: clar,
1: que sigui un narcisista.
3: Clar, no se pot reduir tot en això.
1: No? Vull dir que donar una conclusió per una persona que camina per davant també és arriscat i pot ser simplement és una persona pues, un poc més individualista, que va a la seva, que té més pressa o que ni sigui conscient de tot això que està passant.
0: Com en Jordi, bueno. Ancion.
5: Aquí anem, doncs jo camines més ràpid. A vegades passa que tu
0: però
5: camines més ràpid.
0: No creus que esperes com t'espera?
5: També, clar. A veure, sí.
3: O però, no confluir.
0: És que jo sóc tan empàtica.
5: Però no pots estar tot estens un de vora l'altre. Jo crec que vas adelantant, t'atures...
0: Sí, jo també sóc molt empàtica.
5: És un diàleg, és un diàleg.
3: I,
5: sí,
3: i també, si això és una recta de la ruta 66, és a dir, hi ha semàfors, bé, el manco a Palma, et vas aturant.
0: Jo a Palma no hi comido,
5: no.
0: Però...
5: No.
1: Sí, però és vera que és interessant perquè aquests petits gestos acaben mostrant dinàmiques que a vegades tenim normalitzades i que no sabem que existeixen. Clar, qui marca ritme, qui espera, qui s'adapta, qui decideix on anar, qui és el que està pendent. I pot ser, això de caminar per davant no vol dir que una parella sigui narcisista, però si tu sempre vas darrere, t'emprenya anar sempre darrere, i la parella se n'adona i no fa res, pot ser, també poden tenir un problema. No sé si vos havíeu aturat mai a pensar, és que això és molt complex.
0: La veritat és que no.
1: Només per la manera de caminar. Per tant, això pot ser simplement, hi ha una diferència de ritme, o pot ser la cosa va un poc més enllà.
7: Ando mucho por aquí, por el paseo, por todo esto, con mi pareja, pero lo que pasa es que ella camina muy despacio y no puede llegar el ritmo mío. Es lo malo. Dejarla atrás. Es lo malo por caminar en pareja porque la dejo atrás.
1: Claro, y por ejemplo, esta gente que anda con el móvil los dos, ¿tú cómo ves este tipo de pareja?
7: No, ahí sí no hay nada. ¿Para qué? Cada quien por su lado no está funcionando, ¿no? Cuando uno sale a caminar es a compartir, a mira, charlar. Aquí no hemos acabado de ir para nada, simplemente charlando. Claro, nosotros, por ejemplo, con mi esposa, trato de llevarle el paso a ella porque no puede, pero sí, no, el móvil no, ¿para qué?
0: Ay, qué entrañable que estamos.
5: Entrañable.
0: Enamorat de la seva dona. Tot i que vagi per davant.
1: Tot i que va per davant, no?
0: Però a vegades veus aquestes parelles que sabeu que ja duen molt d'anys, junts, casats, i diuen, venga, fa una hora que t'espera.
5: I dur a me colla qualgú, això sí que ja és, com a la mostra d'amor suprema, no?
0: Això ja és un poc, no sé en quin contacte.
5: Anem a posar-ho de moda, dur a me colla la gent, per favor.
1: Però és vera que també aquest home diu, no, que la meva dona camina a poc, i tu és que camina ràpid, i això no m'has pensat.
0: En qüestió, Jordi, si en general, si algú camina per davant, et senyal de red flag, que se diu avui en dia.
1: I per la gran majoria sí, però hi ha gent que pot pensar que també és correcte, y está buenísimo.
8: Pues me da una vibra de que el chico lidera muy bien, liderazgo en la relación.
1: ¿Y por ejemplo si van los dos con el móvil?
8: Pues claro, la vibra es una realmente porque están los dos en el móvil. Esto ha pasado, caminábamos de la mano juntos, como debería ser. Sí, muchas veces pues si he tenido algo que resolver en el teléfono, pues claro, me quedo con el teléfono, pero no esto de estar todo el tiempo viendo ríos en Instagram mientras estoy caminando con mi pareja me parece una estupidez.
3: Molt bé.
0: El hombre lidera, ha dit, aquest jove.
5: No
0: aquest jove Llados.
5: Sí, Llados.
1: Exacte.
0: Sí, bé, és igual.
3: Amb una paraula.
0: Amb una paraula.
5: Exacte. Que un poc a me colla, sa bota, per favor. Man.
1: Però bé, al final supos que tot és... ja està, que troba un equilibri, sí, i que s'estigui a gust i ja està.
3: Si tu vas a 6 i ell o ella va a 3, ja els troba al mig i ja està.
5: Clar.
1: I quant és això?
3: No ho sé, volia dir 9. 9 i 3, 6 al mig.
5: Lo raro seria que tu arribis a que teva, saps? I és que de 20 minuts arribis a altre. Això sí que seria preocupant.
3: 4 i mig.
1: Home. Sí. Idò, per acabar, m'ha agradat molt una Fàtima, una dona que troc que ho ha explicat molt bé, el que ella pensava, m'ha agradat molt.
9: Tinc una petita mania, que la mania és que soy zurda i m'agrada molt que la meva parella esté a l'esquerra de mi. I a vegades jo camino un poc més ràpid que l'altre.
1: O sigui, tu ets d'acabar per davant. Perquè això diu que és un poc la persona que du el lideratge a la parella. No sé si n'estàs d'acord.
9: Jo crec que sí.
1: Fixa en la manera que caminen en parella la resta. Te fixa si van en el mòbil, si un va per davant, si van agafat de la mà...
9: Jo crec que avui dia no hi ha tantes parelles que vagin de la mà. Normalment me fixo quan és una parella de persones gran i crec que és... una cosa preciosa.
1: I aquests que van tots dos en seu mòbil, per exemple, com ho busquen, penses?
9: Jo penso que és més triste quan ves aquesta situació en un restaurant, per exemple. Que si jo menjo amb tu i tu amb el mòbil jo també, i eres la meva parella, és un poco patètic, no?
1: Manera ideal per tu per caminar amb una parella?
9: Manera ideal, compartir i que sentes que la parella és realment un company de vida.
1: Idò,
0: molt bé, molt bé. Nosaltres hem arribat a una conclusió, sí, que hem de posar de moda anar a coll.
5: Anar a coll, clar que sí.
0: Ja està, sí, aquesta sí, conclusió d'avui.
5: I més fas gimnàs, fas de tot.
1: Però m'agrada molt aquesta conclusió, no? Ni agafat de sa mà, ni... No, lo important és sentir que t'acompanya.
5: Exactament.
1: Preciós.
0: Molt bé, i d'avui tenim un gran conseller de la MOU, que és el nostre col·laborador, en Sion, que ha tornat de vacances. Ara obrirem conxiutori, després en Sion mos farà una lliçó de filosofia de souvenir, però abans de tot això... Plana Internacional.
10: Plana Internacional.

0: A Lugo han creat un equip de futbol amb una norma ben particular. Està prohibit córrer. Els jugadors se s'han de moure per el camp caminant.
1: La iniciativa va sorgir d'un grup d'amics d'entre 50 i 60 anys que es varen retrobar per jugar un partit, però uns quants varen acabar molèsties i varen cercar una manera de continuar jugant.
2: Així va néixer el Legado San Roque, el primer equip de futbol a peu de Lugo. Tampoc s'hi permetren fer entrades ni el contacte físic i ara volen animar altres equips a crear una lliga local.
1: Si això puja de categoria, en lloc de caminar hauran de comentar les jugades que farien asseguts en el bar.
3: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.
0: A Lahore, al Pakistan, s'ha posat de moda contractar persones disfressades de goril·la perquè animin les festes.
1: Bàsicament, entren a la pista i es posen a ballar entre els convidats.
2: Una empresa del sector explica que un dels seus vídeos va arribar al 1 milió de visualitzacions en només 2 dies.
1: A les noces d'aquí ja tenim un senyor que entra a la pista, crida i mou els braços, es esconco i cobra en barra lliure.
4: Avui se juguin tot, n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corromput.
0: A Singapur posar els peus damunt el seient de l'autobús pot sortir ben car.
1: Les noves sancions per aquesta conducta o per menjar dins el vehicle s'acosten a $500 de Singapur.
2: Les autoritats asseguren que aplicaran les normes amb criteri tenint en compte les circumstàncies de cada cas.
1: Mo mare fa 24 anys que aplica aquesta normativa al sofà de casa nostra i les sancions són infinitament pitjors.
4: Sí, que havíem vengut de marxa . I el que passa que jo ven, el que fan.
0: Un nen japonès de només 11 anys ha guanyat una medalla d'or als Jocs Asiàtics jugant a videojocs. Nom Yuki Kurihara i competeix a Puyo Puyo Champions.
1: A la final va derrotar un jugador sud-coreà de 24 anys per 10-2 i a les semifinals ja havia guanyat un rival de 28 anys per 10-1.
2: Aquest nen compagina els entrenaments amb l'escola i les activitats extraescolars. A més, té un costum ben particular que ha confessat abans de compartir, i és que menja anguila.
1: Com diria mon padrí, quin berenar!
5: No, i sushi, i sashi, que se ja punyetes que veig.

0: IB3 Ràdio és cultura. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall, amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.

0: I d'això, encetam conxiutori, ja ho sabeu, que sempre, després d'Escoent Coent, mos envieu les vostres peticions. Avui tenim un savi de l'amor, que és en Sion, així que podrà contestar-vos molt bé.
1: No sé, jo no sé.
2: Vinga, i d'anar amb la primera que mos diu: hola, xiu-xius, la meva parella i jo duim uns mesos junts i fins ara tot anava molt bé. Estàvem dins aquesta etapa d'enamorament, on tot és fantàstic. Però ara, que ha passat un temps, m'he començat a donar d'una actitud que no m'agrada gens. I és que està tot el temps mirant el mòbil. Quan dinam o sopam a casa, quan sortim a passejar, dins el cotxe... Sempre ho ha fet, però darrerament he fet el clic i ja me poso nerviosa. Jo l'he intentat dir més d'una vegada, però per ell és un hàbit que sempre ha fet i que li costa molt deixar. Com puc gestionar aquesta situació? Perquè si segueix així, li acabaré agafant el mòbil i li tiraré en terra.
3: No seria el seu que arribarà aquest
1: terrible. Però no passa per ell mateix. És a dir, això del mòbil t'acaba xuclant l'energia d'una manera terrible. Jo me vaig llevar a Instagram una temporada.
0: És que no has penjat quasi res aquest estiu, Sion, jo, d'on és en Sion?
1: Me vaig esborrar Instagram precisament per això. I no ven cançó discurs de m'ha de llevar a Instagram, no fa cas que faci el que vulgui, evidentment. Jo me l'he tornat a baixar. Però és vera que és una cosa que sense donar-te, tio, no és es que s'aturi la comunicació amb la parella, és que tu no tens energia al final del dia. És una cosa bastant loca.
0: Ja.
1: Sí. No sé.
0: Bé, idò, li poden dir que se desinstal·li una mica l'aplicació, bé, que li proposi a ell o a ella, a la seva parella, que se desinstal·li l'aplicació i a veure com s'ho pren.
1: Sí, però m'ho pot aguantar.
2: Sí, al final és una addicció, vull dir, com moltes altres.
0: Sí, me sap greu, perquè jo vaig tenir un nòvio que estava molt amb el mòbil i es veia que m'atreia de polleguera. Fa molt d'any, d'això, fa molt d'any.
1: Sí, és complicat. També pot ser, no fa falta tot el temps xerrar.
0: No era per xerrar, era perquè...
1: Que també està bé tenir el que dèiem de silenci, intimitat col·lectiva, aquesta, és molt guai,
0: I perquè potser estàs fent qualque cosa, jo que sé, preparant el sopar.
1: Sí, exacte.
0: Vols com estar en el que estàs, entre cometes, tampoc...
1: Sí. Que no se talla un dit, tot aquest tema,
0: no? Sí, en aquell moment no vivíem junts i era, bé... Per poc que estem junts, no? Entre cometes.
1: Sí, canvia molt si estàs, pot ser, com visquent i tot el dia plegats.
0: Clar, exacte.
2: I jo tira-li el mòbil, au. I li compres un d'aquests antics.
1: Sí, un Alcatel, sembla bé, això.
0: Vinga, més consultes, Jordi.
2: Vinga. Diu: molt bona, som en Joan de Muro i darrerament el meu al·lot i jo tenim cada vespre la mateixa discussió i vos faig aquesta consulta perquè determineu qui té raó. Cada vegada que anem a dormir els vespres mos passa el mateix. Ell vol aprofitar per xerrar una estoneta, contar com ha anat el dia, comentar quatre coses, però jo quan arribo al llit jo m'adormo a l'instant. A vegades ho he intentat, però som incapaç de quedar despert. Això sempre mos du una discussió. Ell vol tenir una conversa, jo anar a dormir. Sincerament, banyeu-vos. Qui dels dos té la raó aquí?
3: Que complicat.
0: Sí, molt complicat,
1: no,
0: això.
1: No, és que vol anar a dormir té la raó, absolutament.
0: Jo crec que és qui vol xerrar.
1: Sí.
3: Jo crec que ningú té la raó i que simplement són dos punts i ha de trobar un punt d'entesa.
2: Xavi,
1: la
2: consulta diu banyau.
3: Sí, vale, sí. Jo me banyaré. No intentis tenir una conversa en el llit.
1: Jo crec
3: el llit és per dormir.
0: Totalment.
3: A la sala, mentre feis el sopar, xerrau. Però al llit, quan toques el llit, dorm.
1: Clar, just abans de dormir, a mi també...
0: Llegeix un llibre, si vols que te contin un conte.
1: El que vulguis, però és veure que... Quan t'acaba aquesta conversa, saps?
0: Sí.
1: Sempre acaba malament, perquè has de dir, no, és que me'n vull anar a dormir.
0: I a més, lluites contra la seva força física, vull dir que és impossible.
1: Sí, contra la seva força física.
0: Vull dir que lluites amb una qüestió física, vull dir, si se dorm.
2: Estava xerrant i se queda adormit.
0: Sí, és que un pobre no pot més.
3: Sí, per tant, té raó la persona que
0: se dorm. Sí, molt greu, té raó.
1: Un dia un dia salta. Deixem així.
3: Sí, però xerrau a baix, o on sigui.
0: A baix.
1: Xerrau fluixet, almenys, xerrau fluixet.
2: Home, bona casa, si han de...
3: Bé, si ets una persona que li agrada molt contar en lloc de s'escoltada... Bé, no, perdoneu. Xerrar en lloc d'escoltar, xerra, i és com un podcast. Dormirà, tranquil.
0: Sí, però vol que l'escoltin.
3: Pot, segurament.
1: Has de dir sí, no.
0: Sí, no, jo crec que xerrau a l'hora de sopar, intentau sopar junts...
2: I si tens xerrera, potser pot trobar una mica també i el telefones.
0: Sí, però a l'hora d'anar a dormir... Jo entenc que vulguis que t'escoltin, perquè a més jo també m'acosta dormir-me i m'agrada xerrar.
1: Que venguin a la ràdio.
0: Sí,
1: a la ràdio.
3: Aquí vos escoltarem sempre.
1: Veniu.
0: Sí.
2: Més consultes.
0: Vinga, a la darrera.
2: Diu, hola, estimats, tenc parella i quan sortim a menjar mos agrada molt demanar plats per compartir. El problema és que ella menja bastant més ràpid que jo i moltes vegades, que jo encara he menjat poquet, ella ja s'ha acabat tot el menjar. En el principi potser li donava manco importància, però és una cosa que passa sempre. Ella diu que simplement menja més ràpid i que ja està, però jo ja... no sé si són jo que són massa lent o que ella hauria d'intentar adaptar-se un poc. Com se gestiona aquesta situació?
1: Similar a caminar, eh? Sí. Hi ha diferents ritmes vitals. Jo som els que menja molt ràpid. A mi no passa això de que m'agriden l'atenció.
0: Sí, eh?
1: Escolta, he menjat dues patates, què passa?
3: Exacte.
1: Se me diu, se me diu.
2: Aquí el que has de fer és deixar-se darrere.
0: Sí. I què fas, idò? Tu què fas, idò? Esperes, pacientment.
1: No, tenc una calculadora mental i sempre que hi ha alguna cosa a compartir, compt, saps? I quan compt, dic, vale, me toquen aquestes, croquetes, per exemple. Sí. M'amenys les meves i espero.
3: Has tingut germans?
1: Sí.
3: Gran, petit.
1: Gran, i hi havia una lluita.
3: Clar, i germà.
1: Per eternar el germà, manqui, s'acabava les coses. Allà no se compartia. No. Allà era la ley de más fuerte.
3: Quant d'anys t'aprèn, tu, un germà?
1: Tres.
3: Jo tinc un germà gran que aprèn 2 anys.
1: Sí,
3: I clar, i nosaltres, ara vols que em facin una cosa, quan són grans, m'ho enraïm molt. Però quan érem petits, ja era una qüestió de cosa d'això de germans.
1: Sí, sí.
3: Idò, els tortellini, els acontàvem.
1: Claro, claro.
3: Els acontàvem. I si no eren per ells, els xapàvem.
1: Sí, no. Es guarda-me així.
0: Pobres ton pare i ta mare.
3: Sí, no. Mon germà i jo, bueno, després quan són grans, molt en rei.
0: Encara ho feis, a vegades.
3: No, ja no ho feim. Però bé, si ja menjam, dels cosins som els que mengem més.
1: Surt aquest instint atàvic de dins.
0: Nosaltres amb els cosins, amb les patates fregides, encara ho feim.
3: I el que fem, mon germà i jo, els nostres cosins petits, és que els donàvem conversa. Sí, explica'm això. I mentre...
2: Jo els diria que deixeu de compartir.
3: Sí,
2: en un restaurant, ja està, cada un lo seu i ja està.
0: És que això de compartir, jo no m'agrada gent compartir.
2: Per sa foto queda molt bé, no? Per sa foto i fer un poc això, però ja està. Cadascú la seva hamburguesa i...
1: Un entrant per cada un i s'ha acabat.
3: A compartir, però teniu cadascú el seu plat i vos aboqueu en el plat el que vos
0: toqui. Exacte, molt bona, molt bona.
1: I fora xerrar, si pot ser, també. Durant tot el sopar, no xerreu, també.
2: I quan sortigueu, un mes en banca s'altre.
1: Mirau el mòbil i un mes en banca s'altre.

0: El moviment de protesta per grans infraestructures són presents des que existeix el món o des que existeixen les grans infraestructures. No tenc clar què va passar abans. Si tenim un moviment de protesta, ara podeu tenir un gran referent. Un grup organitzat va aconseguir canviar de corregut d'un traçat elèctric per evitar que passés per una tomba que no era real. Danger, danger, high voltage, when we touch, when we kiss, when we touch. Tot estava preparat per la instal·lació d'un cable elèctric que uniria Gal·les amb Irlanda, un projecte de milions de lliures que no admetia error. O no? Només hi havia un petit detall. Passava per la platja on se van registrar la mort de Seth Dobby a Harry Potter. De fet, creuava per enmig d'una tomba que els fans havien col·locat en bona on el personatge. Aquesta línia d'alta tensió era una línia vermella per als fans de Harry Potter. I van començar a fer un munt de telefonades. Què dic un munt? Desenes. Què dic desenes? Centenars. Què dic centenars? Centenars, centenars sí que ja són bastants. La pressió va ser efectiva. En paraules del responsable del projecte, el cable finalment va passar molt a prop de restes històriques de l'edat de bronze, però varen evitar la tomba. D'aquesta manera se varen demostrar que hi havia tres grans fonts d'energia: renovable, nuclear i els fans pesats. Se diu que part de la màgia de la vida et sabrà aturar i part de la màgia del cine et sabrà desviar cables.
1: Tres ràdios Dial.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
12: Benvinguts a esports 3 en joc.
11: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.

0: Ja l'allunàvem, ja l'heu sentit, s'ha fet esperar, però a la fi ja és aquí en la seva filosofia de souvenir i les seves...
1: sionades.
0: Sion Katsana!
2: Què vas? M'ha encantat.
0: T'han posat música de Hollywood.
2: M'agrada.
0: Música d'estrella.
2: Com a bona estrella frustrada.
0: Ara aquí, flashos.
3: Increïble. Sí,
0: ha arribat en Sion, a la fi.
3: Història vermella.
2: Història vermella. Com estàs?
3: Molt bé.
2: Bona sort que som aquí, però crec que no ho havia demanat bé, no?
3: Sí. I ara no demanem això.
2: No.
3: Exacte.
0: Ara demanem com heu dormit a nit passada.
2: Com heu dormit a nit passada, idò?
3: No, a tu. Tot.
2: Ah, a mi? Ah, val. Bé.
3: Sí.
2: Bé, un llit.
0: Aquesta és la resposta, encara no mos l'havien donat.
2: Per mi és ja fantàstic. He tingut vacances, eh?
0: És que ara està llarga, Sion. Vull dir, ara està 3 mesos que tu venies cada setmana, no fallaves, i de sobte mos abandones.
2: Feina del rei,
0: és a dir, l'estiu li ha durat en Sion fins dia 8 d'octubre.
2: Fins dia 8 d'octubre, però durant aquestes vacances merescudes he tingut moltes converses, no tan fructíferes com les que tinc aquí a la ràdio, però sí que he tingut converses sota fanals i estrelles, converses profundes, d'altres trivials, però totes tenien algo en comú, que és el que tenen les converses, i són... que estan plegades de paraules. I les paraules són meravelloses. No estic d'acord.
0: Tan importants, les paraules.
2: Altres treballàvem amb paraules, ho sabeu.
3: Sí.
2: Podem classificar les paraules de moltes maneres. Les podem organitzar en grups, però si hi ha una divisió que a mi m'encanta és entre les paraules que existeixen i les inventades.
3: Uf.
2: N'escolteu moltes de paraules inventades?
3: Qualcuna.
2: De,
3: per exemple, n'hi ha una que m'encanta, és un verb d'Antonio Fonden... Tu, jo, mos gastronomia.
2: Mos gastronomia.
3: Fantàstica.
2: Seria un exemple perfecte de la que vam parlar avui, perquè tot això ve d'una anècdota, com sempre passa, i és que un dia anava amb el cotxe amb una amiga i, conduïm per la carretera, anàvem xerrant i de sobte va dir, tu, el món, quina fondada que hi ha aquí. I jo primer vaig pensar...
0: Fondada?
2: No l'he entès bé.
0: Un clan, no?
2: Una fondada.
0: Bé, però no l'has entesa i l'has entesa.
3: Exactament.
0: Aquesta paraula.
3: Sí.
2: Una fondada.
0: Aquí està.
2: I llavors ho vaig entendre tot. Ella se referia a un crull, però a un crull d'aquests llargs i profuns que fan botar el cotxe, i havia agafat la paraula onada, per lo llarg, per pujar i baixar, per la curvatura, i havia injectat un fondo ben plantat allà dins, per remarcar que ja no era una simple onada, sinó que era una ondulació, com dèiem, fonda, seriosa, que fa mal a l'esquena quan passes. Fondada, em vaig quedar un poc impregnat aquesta paraula. I jo, en joc de corregir-la, me vaig quedar pensant, això és més precís que crull, això apunta a una altra cosa. I aquí me vaig obsessionar, vaig començar a caçar aquest tipus de paraules. Un amic meu, no fa gaire, me va dir que se volia agafar un any d'expediència. Un any d'expediència, vaig dir jo. Ell insistia, un any d'expediència, però ho dèiem aquesta actitud, un any d'expediència, convençut. Sí, per viatjar, per fer feines rares, per no fer lo de sempre.
0: Expediència.
2: I aquí sí que ho vaig veure clar. Expediència amb l'escla excedència, no? Allò que demana de l'empresa per agafar-te un temps, i experiència, allò que vas a cercar quan t'agafes aquest temps. Dues paraules que s'havien posat d'acord per fer alguna cosa encara millor.
0: Aquesta m'agrada, crec que l'utilitzaré quan arribi el moment.
2: És que penseu-hi, excedència sona tràmit, sona paperassa,
3: sí.
2: Sona a seguretat social, no? En canvi, si només utilitzes experiència, sona una cosa molt abstracta. En canvi, experiència ho diu tot. Vos dic, me vaig obsessionar.
0: Sí.
2: Els atents totes apuntades. M'he fet una nota en el mòbil només d'aquestes paraules inventades que m'afeccinen.
3: Però no són conscients, que no?
2: No són conscients i els atents convençuts pensant que són la correcta, que és el que més m'agrada de tot això. N'hi ha una altra que també m'ha agradat molt, que me varen dir, tal persona l'ha plasmada. En lloc de la palmada, me varen dir, aquesta persona l'ha plasmada.
0: Però això va ser un error, no? Una errada...
2: No jutjarem aquí.
0: No jutjarem,
2: una altra que també em va agradar molt és... això és estrambòlic.
0: Estrambòlic.
2: En lloc d'estrambòtic, estrambòlic per definir coses rares que passen molt ràpid, que van de bòlit, no? Estrambòlic, m'encanta, no? Totes aquestes
0: molt
2: coses
0: bona.
2: Que no estan en el diec, crec que aporten riquesa en el llenguatge. Per què fem això? Per què els éssers humans creem aquestes paraules?
0: Mos falten paraules.
2: Mos falten paraules?
3: Perquè encara? Tenim un univers tan particular que per ventura volem fer esment a coses que per nosaltres existeixen, però encara el món els ha donat un significat.
0: Jo conec parelles que tenen paraules entre elles.
2: No val xurri, eh?
0: No. Com per referir-se, per exemple, si heu menjat és molt bo.
2: Uh-huh.
0: I de, diuen X.
2: Uh-huh.
0: És que ara no ho vull revelar.
2: D'acord.
0: Però, jo què sé, un altre... Saps?
2: Sí. Volem exemples aquí,
0: No són jo, no són jo, són parelles que conec.
2: Jo crec que tenim un esperit creatiu i que les paraules a vegades se mos queden curtes.
0: Sí.
2: Volem dir jo, però li volem afegir alguna altra cosa.
0: No mos basta per allò que volen dir.
2: El diccionari mos queda petit. Per això, avui vam parlar de tot això, però amb una profunditat molt filosòfica, com sempre fem aquí. Però abans, una cançó.

0: patates, olives...
1: Quina cançó, si no?
2: I d'Antònia Font li sobren paraules i a nosaltres a vegades ens falten, no? I per això en creant de noves. Anem a posar una mica de teoria a tot això. Aquest fenomen de substituir paraules que ja existeixen per altres inventades mesclant-ne dues té un nom tècnic. I és un nom en anglès, que no podia ser d'altra manera. I és eggcorn. Eggcorn és una paraula que se va acunyar l'any 2003 per Geoffrey Pullum, i ho va fer arran d'una entrada a un blog on deien que una dona tota sa vida havia escrit eggcorn, literalment un gra d'ou o un gra en forma d'ou, en lloc de acorn, que és aglà en anglès, no? Sempre ho havia dit d'aquesta manera. Si vols dir fitsau, realment té una forma ovalada s'aglà i per tant té sentit que això funcionassi. Una diferència molt important, els eggcorns, des que vos parlo avui, no és el mateix que el malapropisme, una altra paraulota que vos duc, i és que el malapropisme, que ve d'un personatge de teatre, Mrs. Malaprop, d'una obra anglesa del segle XVIII, que se titulava The Rivals, parlava d'una dona que sempre utilitzava paraules cultes, que sonaven bé, però que no volien dir absolutament res en aquell context.
1: Però ho feia com a postureo?
2: Sí, per fer-se interessant. Però un exemple seria, no li facis cas, no té res. És un poc hipòcrita, en lloc de dir hipocondríac, no? És a dir, com a, que feia aquell dia... Sí.
1: Per tant, les confonia.
2: Les confonia, però eren dues paraules que ja existien i confonia una amb l'altra. No xerram d'això avui. Avui xerram d'una altra cosa. Xerram de eggcorn, que és tot el contrari. Eggcorn proposa alguna cosa. És una hipòtesi, és una proposta poètica. És una metàfora. I és un enriquiment de sentit. I això ho dic en tota la serietat que puc reunir un dijous aquí en directe. És exactament el mateix mecanisme que fa avançar la poesia. És a dir, la poesia va d'això. Va d'ajuntar paraules que ja existien i crear-ne de noves. I també les llengües modernes van una mica de tot això. Però fixeu-vos bé, si això fos només un error de la memòria, no tindria gràcia. Si fos simplement que, ai, no se deia així, no era fondada, era crui, clar, no tindria gràcia. Lo interessant és que aquella persona ho deia convençut.
1: Sí.
2: Sense recular.
1: I en naturalitat.
2: En naturalitat. Tirant pambant. Que si jo li hagués dit fondada, hagués dit, clar...
1: No, i tu què vas fer en aquell moment? Vares callar.
2: Jo vaig callar. Jo vaig callar i vaig començar a dir...
1: Vares callar i tu vas
2: començar a escriure. És una secció de la ràdio. Vaig treure l'ordre de dir, aquí tinc una secció narra que flipes. I, com deia, el que és interessant és la seguretat en la que tu dius aquesta paraula. Mai has de dubtar. La gràcia, si dubtassis, se n'aniria per la finestra. Ai, i és que... No ho deim massa, però a vegades... La forma correcta de dir les coses no és la més apropiada. A vegades hem d'intentar estirar una mica les paraules i tirar de creativitat. A vegades, ser corn només surt quan tenim...

0: Opción, a veure, mem. Necessita més exemples o més explicació. Vosaltres vos heu inventat mai una paraula?
1: Mira, jo no n'he inventada, no, però una que s'ha dit molt i que no existeix és hipijo, per exemple, hijo? No?
2: Claro. No és pijipi.
1: Ah, pijipi, és vera.
0: Ah, no, és boho chic.
2: Què dius, ara?
3: Boho chic?
0: No, ara mesclat.
1: No, pot ser epihipi, no hipijo, sí. Però és el mateix.
0: Bé, és igual. És
2: veus, ara s'acaba d'inventar una paraula. Exactament. Això és un exemple claríssim de lo que podria passar.
3: Exacte, és un exemple de acorn. I si ho penseu, una cosa que mos torna una mica més humils és que el significat de les paraules, aquella forma correcta d'una paraula, o la que existeix en front s'inventada, no acaba de ser més que una ficció. Uh-huh. És una cosa que ens posem d'acord. Ferdinand de Saussure, el pare de la lingüística moderna, ho deia amb una expressió que sona molt tècnica, però que ben mirada és una bomba. El signe lingüístic, les paraules, són arbitràries. Això vol dir que no hi ha cap raó natural ni cap llei física per la qual la gla s'hagi de dir gla i no gradou. És pura convenció.
0: Però, perdona, una de les coses que supos que determina si aquesta paraula funciona o no és si cal socialment.
3: Exactament.
0: Perquè, per exemple, en Jordi deia hipijo, era hipijo.
1: Sí, opi-hipi, no ho aclarirem mai.
0: És que jo ho he sentit de les dues maneres, he
1: pot
0: de
1: ser.
0: Dir. Però és això, vull dir, tothom entén que és...
1: Clar, clar, clar.
0: Un hipi-hi.
2: Home, això és funció del context.
3: Com? Nens, arribarem a dir...
0: Clar, aquestes paraules inventades...
3: Aquestes
0: paraules inventades no estan fetes per una persona com jo, que confon paraules ja normals.
3: Sí, totalment, totalment. Jo crec que la base de que una paraula sigui correcta o determinant com a correcta és les persones acumulades durant segles que l'utilitzen. Fundada a partir d'ara, no només té el meu vot i de la meva amiga, pot ser ara també té el vostre,
0: sí.
3: I espero que l'adopteu. Quan passeu per un cruï de la carretera, espero que digueu, ostres, quina fundada.
0: Ai, quina fundada.
3: Quina fundada, exacte. Però, en principi, el pes d'aquesta arbitrarietat se romp en sus que se'n fa sa gent. Això també explica que aquestes troballes tan precioses solen sortir moltes vegades dels padrins. No sé si vos heu fixat. Els padrins
0: sí,
3: són autèntics mestres creant aquest tipus de paraules. A part de les mescles d'idiomes, que també són fantàstiques,
0: sí.
3: Com per exemple, una que deia la meva primera, que era la sapata. Mm-hmm. T'has de posar la sapata, aquesta m'encantava, que era la mescla entre sabata i zapato.
0: Que no confondre amb els actuals anglicismes.
3: No.
0: Els actuals anglicismes no són paraules inventades, no entrarien en aquest sac.
3: No. De fet, sapata tampoc, si idea és que tu...
0: Bé, sí, sapata sí.
3: Sapata, en el final, és una mescla d'idiomes que també és graciosa, però no seria el que parlam avui, que seria com a mesclar dos conceptes i crear alguna cosa nova. Però sí que és vera que avui en dia on la intel·ligència artificial mos crea textos, no? On tothom intenta xerrar igual, on la tele se parla un idioma estàndard, que està molt bé i és necessari,
0: sí,
3: eh?
0: Sí.
3: No a tope, por las precàries i per la televisió i per la televisió amb un català estàndard,
0: etcètera,
3: i la normalització lingüística, estem a tope amb això. Però a vegades és interessant parar s'orella a sus popular que se fa de ses paraules. I aquí som, vos faig una altra proposta.
0: Vinga.
3: Jo m'he inventat una altra paraula que podria definir a la meva secció, normalment. La meva secció és una secció que pareix que sap cap on vas, però de repente t'embue, no? Per tant, he intentat fusionar, enfilar-se, que és el que faig mentre xerro, i embolicar-se, perquè m'acaba embolicant a un lloc que a vegades no sé sortir. I per tant, propos que a partir d'ara utilitzem el terme enfilocar-se per referir-se al que fèiem els filòsofs, que és parlar de no res, donar-li voltes, però enfilar-nos fins a un punt que pareix que arribem a qualque lloc. No vos enfiloqueu amb això, diria jo. I crec que tothom ho entendria perfectament. Per tant, perquè ChatGPT mai podrà dir fundada ni enfilocar-se, reivindicam ser corn com una forma de resistència davant les intel·ligències artificials. Els padrins creaven, i nosaltres, a vegades, ara només repetim. Encara que ho haguem de fer per raons pràctiques, hem de decidir alguns moments de la nostra vida. I d'allò que vos demano per acabar

0: És que la pròxima vegada que sentigueu un ecorn, com fondada, com enfilocar-se... Atureu-vos un segon. No corregiu. No sigueu aquella persona no. que diu... Això no se diu així.
1: Què és això? Què dius?
0: Que, sí, que ja ho sé, que sí, que va estudiar l'any de filologia. Sí, ja ho sé. Demaneu-vos si la paraula nova diu alguna cosa nova, també. Si aquella paraula vella ha quedat curta, si ha deixat camí per obrir altres ramificacions, altres camades. I res més, estimats, ja m'he enfilocat massa, crec. I així que fins la setmana que ve, i com sabeu, si voleu respostes, a les 7 hi ha missa, però aquí oferim altres coses.
1: Sí, en Catana, ets el millor.

0: fa un poc de fred.
1: Sí, en Catxana, avui t'has enfilocat molt, eh?
2: M'he enfilocat bastant. I això és un poc, per fer una mica de spoiler de lo que vendrà, seguim un poc la línia de la temporada passada, intentarem fer filosofia de la vida quotidiana i fixant-nos sobretot amb aquestes petites coses que convid la nostra audiència a observar la quotidianitat i tot el suc que em pot treure. Perquè la setmana que ve, per exemple, o davant, vos parlaré de cebre envellir. No sé si vosaltres heu pensat mai...
3: Envellir?
2: De tornar vell.
3: De tornar vell.
1: Constantment.
2: És un debat que jo tinc darrerament molt. Sabré tornar vell? Perquè hi ha molta gent que no sap tornar vell.
1: I, sobretot, que mos escolti aquella gent que s'està sentint vell darrerament, perquè a vegades és molt difícil assumir l'edat.
2: Hi ha dos extrems, hi ha el senyor Bans en sa gorra de llana i vestit de skater, fent així saludant, que
1: no,
2: és com una manera de no saber envellir.
1: Que se senten joves i dius, ostres, és que me sap greu, estic tornant vell.
2: I s'altre anar en contra de tot, són els dos extrems.
3: Hi ha una sèrie, si vos interessa, boníssima a Movistar, que és Perdón por las molestias, d'Antonio Resines i un altre que ara mateix no me'n recordo el nom, però va precisament d'això, Perdón por las molestias.
1: I de la setmana que ve, en Sion vendràs dimarts.
2: Mireu la sèrie i dimarts serran de
1: el dimarts a les 5 i mitja en Sion vendrà que avui és dijous, però ha vengut perquè necessitàvem un savi de l'amor en aquesta secció que hem fet abans. Bé, Sion, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Que vagi bé.
1: Ens sentim aviat. Perquè m'ha arribat en el xiu-xiu número 491.
3: Tornant demà.
1: Estam cuinant el programa 500.
3: Tornant demà, però, el rei de la casa. Bonai, adéu, fins... Fins dimarts, estimat.
4: Fins dimarts. És festiu, mai bon, no?
1: No hi havies pensat.
4: No havia ni pensat. És
1: que ens va veure oques grasses, en Jordi.
3: Ara hem inventat una paraula.
2: Gotes grosses. Gotes.
4: Ballaré una cançó de sona de xiu-xiu.
1: És un nou grup.
4: Ja veurem qui.
2: Enfilo que fort.
1: I a vosaltres, gràcies per ser-hi.
5: Molt bé, ho has fet. Vinga, un beso, fins ara.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. Les mobilitzacions per l'habitatge arreu de l'Estat s'intensifiquen per la mort de Mari Carmen. D'aquí una hora, el sindicat de llogateres començarà una marxa des de la Puerta del Sol fins a la casa on vivia la dona de 87 anys desnonada ara fa dues setmanes a Madrid. Mentre, a la plaça d'Espanya de Palma, l'acte central serà d'aquí a mitja hora, on es farà un minut de silenci. Lluc Cifra n'és el portaveu.
2: El moviment, Ana Mari Carmen no s'ha mort. Ana Mari Carmen l'han assassinat, vull dir, una dona de 87 anys en la seva situació, després d'anys de pressió i estrès, la treuen de casa seva, el resultat és lògic i és que a vegades el cos no dona més.
1: Comissions Obreres i UGT han convocat per demà a les 12 del migdia un minut de silenci als centres de treball. També a la mateixa hora, Armengol ha proposat a la Diputació Permanent ha proposat aquest minut de silenci a la Diputació Permanent després que avui el PP ha rebutjat fer-lo al Senat i a l'Assemblea de Madrid i aquests minuts de silenci s'han hagut de traslladar a fora, a les portes de les institucions. Tot això quan aquest dijous estava previst que Mari Carmen signés el nou contracte per retornar a casa seva en rebre l'alta hospitalària. Tot d'una serem en directe a la plaça d'Espanya de Palma, un d'aquests punts de les mobilitzacions socials per l'habitatge. Abans repassant, però, altres qüestions que marquen l'actualitat d'aquest 8 d'octubre. El Suprem anul·la el decret de l'Estat que regula la creació d'universitats privades arran de la demanda del govern. Victòria Morell, bon vespre.
3: Madrid no va poder justificar la urgència de l'aprovació de la norma. Tot i això, el president Pedro Sánchez assegura que ja treballen per elaborar un nou decret. El vicepresident Antoni Costa celebra la decisió de l'alt tribunal i explica com s'hauria de tramitar.
4: Una norma d'aquest calat sigui una norma, com a mínim, tractada, debatuda en les comunitats autònomes i que hi hagi tot el procediment, que se dugui tot un procediment obert de debat i d'informació pública. Intentar consensuar en el màxim en pro de la qualitat universitària.
1: I els veïns del bloc de pisos de Sant Ferran a Formentera, que aquest matí s'ha incendiat, continuen sense llum ni aigua.
3: El foc ha afectat el quadre elèctric i tot i que no s'ha hagut de lamentar danys personals, molts veïns estan abandonant l'immoble fins que es puguin restablir els serveis.
1: La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, convoca per demà els experts que han de preparar una nova pujada del salari mínim interprofessional que actualment se situa en el 1.221 euros mensuals.
3: L'objectiu és avançar en la negociació abans de les eleccions generals del 29 de novembre en un context d'inflació del 4,9%.
5: En primer lugar, el IPC, ya lo he dicho, se ha disparado en los últimos meses hasta alcanzar el 4,9%. Y por tanto, el primer mandato que les hemos dado es que la propuesta que hagan permita que no exista pérdida de poder adquisitivo en el salario mínimo.
1: I Miquel Oliver deixarà la batllia de Manacor en un ple extraordinari que començarà d'aquí a mitja hora.
3: Tot i això, seguirà l'Ajuntament com a regidor encarregat de l'àrea de cultura, una decisió que ha pres per dedicar-se a preparar la candidatura de Més per Mallorca al Consell Insular en els propers comicis locals i autonòmics. Ferran Montero, actual regidor d'Educació i Cultura, agafarà avui el seu relleu.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. L'Azul Marino Mallorca jugarà amb poc manco d'una hora a la pista del Girona. Marta Sampas, bon vespre.
6: Bon vespre. L'equip mallorquí cercarà la segona victòria de la temporada, la primera a domicili, en una pista on l'any passat tan sols varen guanyar dos equips. L'entrenador de l'Azul Marino, Alberto Antuña, té les baixes per lesió d'Iris, Lídia Rivers i Morgan Green. El Girona Azul Marino començarà a les 8 del vespre i l'equip mallorquí no tindrà gaire temps per descansar perquè diumenge tornarà com competir, ho farà rebent la visita a Somos del Cadi La Seu a les 6 del capvespre. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva parella Delphi Brea jugaran els quarts de final del Gran Premier Pàdel d'Alemanya, això després de guanyar tan sols fa uns minuts a la parella espanyola formada per Marta Barrera i Hanna Montes per 7-6 i 6-1.
1: I pel que fa al temps, l'AEMET manté els avisos per mala mà per demà, groc en el cas del nord i nord-est de Mallorca, i la Serra de Tramuntana i la Leva Taronja a Menorca. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre, Aina.
1: Tot això vendrà, a més, acompanyat d'un descens de la temperatura.
7: Sí, demà hi ha bastantes variables a tenir en compte. Una d'elles, com bé comentes, és aquesta situació marítima que principalment a la costa nord de Menorca anirà bastant alterada, amb ones que fins i tot poden arribar a superar els 4 metres d'altura. Per extensió, també al nord de cada una de les illes tindrem un cert temporal, però també pendents de la possibilitat de pluges, unes pluges que arribarien preferentment a Mallorca, poden ser localment moderades, fins i tot bastant alegres per moments, de manera més dispersa. Es poden produir també a Menorca, en canvi, Eivissa i Formentera segurament tindrem més sol que a Nígols. I pel que fa a les temperatures, també esperam una arribada clara de la tardor, ara ja sí, a la fi. Tindrem un ambient bastant més fresc que aquests darrers dies, amb màximes que en alguns punts fins i tot pot costar pena que passin els 20 o 21 graus. També notarem un descens clar quant a les temperatures nocturnes. No descartam que la nit entre demà dissabte, fins i tot a punts d'interior de Mallorca, caiguem dels 10 graus.
1: Venen canvis, sobretot de descens de temperatura. Gràcies, Dani. Jan Carson ha estat la guanyadora del Premi Nobel de Literatura.
3: La poeta canadenca, un dels noms que apareixia en les travesses, ha estat guardonada per la seva obra audaç i inventiva, que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: En parlarem en temps de cultura, minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: Són les 7 i 6 minuts. La mort de Mario Carmen intensifica les mobilitzacions per l'habitatge arreu de l'Estat, convertida en detonant i símbol de les protestes davant la crisi habitacional. Mario Carmen va morir ahir a l'hospital després d'haver estat desnonada dia 23 de setembre als 87 anys. Un fons voltor havia comprat el pis on hi havia viscut durant més de 70 anys, precisament avui, havia de firmar un contracte que li permetria tornar a casa seva. El sindicat Comissions Obreres i UGT, a iniciativa del Sindicat de Llogateres de Madrid, han convocat un minut de silenci per demà a les 12 del migdia als centres de feina.
3: Un acte que també es farà a la Diputació Permanent del Congrés a proposta de la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, on precisament es debatrà sobre els dos decrets lleis de l'habitatge. Per contra, el minut de silenci no es farà ni a la Diputació Permanent del Senat, amb majoria del Partit Popular, ni a l'Audiència de Madrid.
1: També per avui el Sindicat de Llogateres ha organitzat una marxa a les 8 del vespre, d'aquí una hora, des de la Puerta del Sol fins al pis on vivia Mari Carmen. Tot això mentre els acampats de la plaça d'Espanya Palma també han organitzat actes commemoratius. Serà una mica més tard, d'aquí a mitja hora. Anant fins allà, Francesc Mas, bon vespre. Què s'està fent ara a la plaça d'Espanya?
8: Bon vespre. En aquests moments és a punt de començar l'acte central d'homenatge a Mari Carmen, que està previst a les 7:30 que es faci la lectura d'un manifest i també d'un minut de silenci. Tot això en aquest campament de la plaça d'Espanya, on hi ha una cinquantena de tendes envoltades de pancartes crítiques amb l'especulació, el lloguer turístic i els alts preus dels habitatges. Commoguts per la seva mort, els activistes han afirmat en un comunicat que Mari Carmen, diuen, no ha mort, sinó que ha estat assassinada, i apunten directament a l'especulació immobilística i al fons voltor Urbà Gestión, que va comprar el pis on vivia. Una visió que comparteix el sindicat de llogateres de Mallorca, es Celeste Rodríguez, portaveu del sindicat.
9: Honorarem la memòria de Mari Carmen i de tantes altres persones que s'han quedat pel camí, lluitant encara amb més força per aconseguir acabar amb aquest sistema rendista especulatiu que ens està arruïnant, ens està extorsionant, ens està expulsant i ens està matant.
8: Els activistes acampats també han recordat al comunicat les històries de Nolga i d'en Javi, tots dos de Catalunya i que es varen suïcidar el passat setembre després de ser desnonats. Precisament per evitar que situacions com aquesta tornin a passar, fan una crida a fer vaga dia 11 de novembre. Es Lluc Cifra, un dels portaveus de l'acampada.
2: Defensam totalment la vaga general, la considerant necessari. Animam a tothom que hi vagi, animam a que la gent s'hi apunti, dins les seves possibilitats. Creiem que és molt necessari, creiem que ens beneficia a tots i creiem que és una vaga que és per tothom, cap a tothom.
8: Mentrestant, aquí a la plaça d'Espanya quedem pendents de l'acte commemoratiu que començarà d'aquí mitja hora.
1: Gràcies, Francesca. I la majoria dels partits polítics han lamentat la mort de Mari Carmen. El PP ho ha fet sense mencionar-la. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'esquerra intenta utilitzar aquest cas amb una finalitat electoral. Ho ha dit durant el discurs que ha fet davant la plana major del PP reunida en la Junta Directiva Nacional en un acte per encetar la maquinària per la campanya electoral.
10: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: De fet, avui el PP ha vetat un minut de silenci a l'Assemblea de Madrid i el Senat en recorda Mari Carmen, un homenatge que finalment s'ha fet de fora, a les portes de les institucions. En acabar, el representant d'Esquerra han celebrat així el minut de silenci les portes de l'edifici de Correus de Madrid, que acull el consistori. El PP ho ha rebutjat, assegurant que no pertoca, tot i que han volgut mostrar el seu respecte per la mort de la dona desnonada, tot això en una assemblea de Madrid avui molt crispada.
3: Una decisió que ha generat molt de malestar entre el representant dels partits d'Esquerra i que, de fet, ha marcat els posteriors plens i reunions que s'han fet a aquestes institucions. És la regidora socialista Reyes Maroto, després del Batlle de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
11: Me avergonzo porque hoy toda España y todo Madrid está llorando a Mari Carmen y ustedes tienen aquí las caras largas y se niegan a hacer un minuto de silencio. Porque Mari Carmen pudo haber tenido otro final en su casa, con sus recuerdos, con la tranquilidad y el cariño que merecía.
12: Es un minuto de silencio que busca una instrumentalización política y no honrar la memoria de Mari Carmen. Y vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Por qué no exigieron al presidente de la Generalitat o al alcalde de Barcelona guardar un minuto de silencio cuando se suicidó una mujer desahuciada en Cataluña? ¿Por qué?
3: En canvi, a les Corts Valencianes, el Partit Popular sí que ha accedit a guardar un minut de silenci dins la sala de plens. Abans de començar la sessió d'avui, només els diputats de Vox han abandonat l'hemicicle per no ser presents en l'acte de memòria a Mari Carmen.
1: Els socialistes retreuen aquests comportaments i defensen les commemoracions de Mari Carmen, tot i que condemnen la utilització de la seva mort amb fins partidistes.
3: El ministre de Transformació Digital, Óscar López, ha carregat contra Feijóo i lamenta que el seu partit no s'hagi sumat al minut de silenci.
13: Creo que hemos visto muchas declaraciones en los últimos tiempos, hemos visto lo que hacen unos y lo que hacen otros. Insisto, hoy es un día para la empatía, es un día para hacerse cargo de todo ese dolor que hay. Y, hombre, yo no sé lo que considera el señor Feijóo manipulación, pero no hacer ni minutos de silencio, ni minutos de silencio.
3: Qui també s'ha pronunciat sobre la mort de Mari Carmen és la presidenta del Congrés, Francina Armengol, qui ha demanat continuar la lluita per l'habitatge.
14: Su muerte tiene que ser un aliciente para que no dejemos esa lucha que ella encarnó de una forma absolutamente honesta y de una forma absolutamente potente.
3: A les Illes, el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, ha dit a través de xarxes socials que la mort de Mari Carmen fa palès com de miserable és un sistema que sotmet al patiment, angoixa i deshumanització, diu, de persones vulnerables.
1: Tot això quan avui han conegut el darrer baròmetre del CIS, que el 91% dels enquestats demanen que les administracions construeixin més habitatge públic. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
15: Bon vespre. Un 76% creu que l'Estat hauria d'intervenir al mercat per garantir-ne l'accés. A més, prop d'un 87% asseguren que la situació de l'habitatge a Espanya els preocupa bastant o molt. El sondeig s'ha fet en les eleccions generals ja convocades i després del desnonament de Mari Carmen.

0: El govern aplaudeix que el Tribunal Suprem hagi anul·lat el decret de l'Estat que enduria els criteris per crear universitats noves i que pretenia evitar la proliferació de centres privats d'ensenyament superior que no compleixen els estàndards d'excel·lència. L'alt tribunal ha pres aquesta decisió arran d'un recurs presentat per la consellera d'Educació i Universitat de les Illes.
1: La sala contenciosa administrativa del Suprem es carrega el decret per manca de justificació de la seva tramitació urgent. És a dir, ho tomba per les formes, però no entra a valorar el seu contingut. Al fons de l'assumpte del conseller Toni Vera tampoc li agraden aquestes formes.
2: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguessin al·legar, poguessin consensuar, poguessin reunir, poguessin fer grups de treballs tècnics, no se va permetre, se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
1: I és que, a veure, com argumenta en el recurs, volia dir la seva sobre el contingut del decret perquè tal i com es va aprovar, tenia redactat dos punts claus que no es podien complir a les Balears: tenir més de 4.500 alumnes en 6 anys i un 10% de reserva per una residència en aquestes universitats privades.
0: El president espanyol Pedro Sánchez acata la decisió del Suprem, però ha dit que ja treballen en una nova norma per evitar que la universitat es converteixi en un negoci.
1: En un missatge a les xarxes socials, Sánchez diu que la proliferació descontrolada de centres privats danya la qualitat educativa i perjudica la igualtat d'oportunitats. El conseller Vera, per si un cas, fa aquesta petició.
2: Una norma d'aquest calat sigui una norma, com a mínim, tractada, debatuda en les comunitats autònomes, a la conferència universitària, on estan present totes les comunitats autònomes, que tingui la seva informació pública, que hi hagi seu període de delegacions i que hi hagi tot el procediment, que se dugui tot un procediment obert de debat i d'informació pública. Intentar consensuar en el màxim en pro de la qualitat universitària.
1: Vera avisa que si no es fa com toca, seguirà alçant la veu si no es té en compte la realitat de les Illes Balears.
0: I Tirme nega que estigui obtenint beneficis estratosfèrics gràcies a les tarifes que cobra pel tractament de residus de Mallorca, com apunta un informe d'intervenció del Consell. L'empresa afirma que la seva rendibilitat se situa en els nivells habituals del sector, defensa la legalitat del sistema tarifari vigent d'ençà de l'any 1992 i aclareix que el Consell subvenciona els ajuntaments, no Tirme.
1: El document alerta d'indicis de rendibilitat excessiva impropis d'un servei públic i qüestiona els 103 milions d'euros destinats a Tirme des del servei públic. L'any 2023 va començar a contenir les tarifes. Apunta que els beneficis reals de l'empresa haurien de permetre abaratir els preus sense necessitar que l'institució hi hagi d'injectar milions extres de dobles públic. Davant d'aquestes acusacions, la concessionària contraataca a intervenció del Consell. Assegura que ofereix una imatge irreal de la situació econòmica de l'entitat i que la mitjana del seu benefici en els darrers 6 anys se situa en el 6%.
0: Precisament aquest informe d'intervenció ha aixecat una autèntica tempesta política al Consell de Mallorca. El PSC defensa una moció per aturar la revisió de la tarifa de residus. És Catalina Cladera.
3: I demanant que sigui la sindicatura de comptes, que el Partit Popular ho ha negat o ha bloquejat en el Parlament, que faci aquesta auditoria independent. Ens dona confiança a tots, vull pensar, que la sindicatura de comptes faci un informe sobre aquest tema i no, ja no serà una auditoria pagada o ja no qüestionarem esta nit de la casa com està fent el senyor Galmés, perquè està qüestionant la seva intervenció general, que crec que l'hauria de respectar el més possible.
0: La institució insular ho nega. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha explicat que va injectar aquesta quantitat en les arques de la concessionària per fer possible la promesa electoral de Llorenç Galmés de baixar la tarifa de residus un 10%.
4: Ni Tirme, ni cobra Tirme, ni agafa un dobbes, ni beneficiem a Tirme, i constantment, que pareix que no saben dir res més. Primer, és que no hi ha altra empresa a la qual ens puguem dirigir que la concessionari fins a l'any 2041. I han aconseguit baixar aquest 10% d'una manera absolutament legal i no han fet res més que introduir-ho dins el sistema normal de càlcul de la tarifa.
0: 7:18.
5: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, Agència Tributària de les Illes Balears.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El jurat popular del crim del COI d'en Rabassa a Palma continua deliberant sobre la culpabilitat o no de l'acusat. Han de determinar si George Virgilio Tellano va cometre un homicidi o un assassinat després de clavar fins a 66 punyalades a la seva exparella Maria del Rosario. La fiscalia, l'acusació particular i les populars sostenen que va actuar amb traïdoria i acarnissament i demanen per a ell 27 anys de presó.
7: Virgilio reconeix que la va matar però nega que fos un assassinat. Assegura que tot va començar amb una forta discussió i que va perdre el control després que ella tragués un ganivet. També al·ludeix al consum de drogues i, en una carta llegida davant el jurat ahir, va afirmar que duia el dimoni dins ell. El crim va tenir lloc dilluns dins un cotxe el desembre del 2024 en presència d'una de les filles de la parella de 2 anys.
0: I parlar de relacions pot prevenir violències masclistes. A la UIB avui ho han fet en cançons que aborden el tema de la relació de parella, una activitat prèvia al 25N.
1: D'aquesta manera, la psicòloga i divulgadora Issa Duque, coneguda com Psychowoman, ha transformat una xerrada sobre igualtat i ha destacat que entre el 60 i el 80% dels casos, les persones que demanen ajuda psicològica ho fan per problemes de vincles.
8: Colectivamente reflexionar sobre qué otras formas de querernos, de amar son posibles, más allá de lo que nos han contado. Claro, no hemos tenido una asignatura desde primaria que nos diga cómo tener relaciones sanas.
1: Una jornada on els estudiants han pogut reflexionar sobre la violència de gènere.
9: Jo crec que haurien de canviar moltes coses, micromachismes.
10: Crec que fa falta molta conscienciació social, també en els joves.
0: I els veïns del bloc de pisos de Sant Ferran a Formentera, on s'ha produït un incendi aquest matí, continuen sense llum ni aigua. El foc ha afectat el quadre elèctric i, tot i que no s'han hagut de lamentar danys personals, molts veïns estan abandonant l'immoble fins que es pugui restablir Regina Mallant els serveis.
11: Passades les 12:30 del migdia, s'ha donat l'avís d'un incendi en el quadre elèctric d'un edifici de Sant Ferran. En Giacomo, del Lada Crim, ha estat un dels afectats.
12: Si de repente veo humo que sale del cuadro eléctrico, y claro, la primera pienso que sea mi problema. Así que corto la luz, veo que sigue saliendo humo y cuando salgo veo que había gente que ya se asomaba y de la casita de la electricidad salía mucho humo y fuego.
11: Els bombers han aconseguit controlar les flames d'avés la 1 del migdia, però el foc ha afectat els serveis d'aigua i llum de tot l'edifici. Els locals comercials han optat de manera provisional per contractar la instal·lació d'un generador.
12: Hemos tenido que buscar una solución rápida y la única solución ha sido encontrar un generador.
11: Mentre que els veïns dels 16 habitatges afectats romanen a hores d'ara sense aigua ni llum.
13: No hay ni luz ni agua hasta no sabemos cuándo.
14: No cuándo y el tema es qué vamos a hacer porque sin luz y agua no se puede estar, entonces necesitamos una solución.
15: Dos neveras, un congelador. Estoy en el paro. No estoy trabajando. Cobrando 1.100 euros al mes. Y tengo un congelador lleno de comida. ¿Qué voy a hacer con todo?
11: Alguns fins i tot han decidit abandonar casa seva mentre els operaris continuen treballant per restablir el servei.
0: I a Eivissa, un incendi ha afectat una petita extensió de terreny de vegetació baixa on hi ha algun infrahabitatge. Les flames s'han estès en un solar situat en el segon cinturó de Vila i la central elèctrica de Gesa.
7: Els bombers han rebut l'avís a les 2 del migdia i han acudit 7 bombers en 2 vehicles, una bomba rural i una altra nodrissa que han actuat fins les 4 de l'hora baixa, quan s'ha donat per sufocat l'incendi. Durant les tasques d'extinció, la policia ha tallat els ponts elevats de la carretera que donen accés a la zona per evitar riscos. No es coneixen les causes del foc, segons els bombers. Dins el terreny hi ha alguna barraca.
0: 7:23, parlant de qüestions econòmiques. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, convoca per demà els experts que han de preparar una nova pujada del salari mínim interprofessional, actualment situat a 1.221 euros mensuals. L'objectiu és avançar en la negociació abans de les eleccions generals del 29 de novembre en un context d'inflació del 4,9%.
1: Díaz defensa els beneficis de les pujades del salari mínim dels darrers anys, mentre que la patronal alerta de les dificultats que suposen per les petites empreses i els autònoms. Ara, la comissió d'experts haurà d'elaborar una proposta d'increment tenint en compte diversos factors econòmics, especialment l'evolució de l'IPC.
16: En primer lugar, el IPC, ya lo he dicho, se ha disparado en los últimos meses hasta alcanzar el 4,9%, y por tanto, el primer mandato que les hemos dado es que la propuesta que hagan permita que no exista pérdida de poder adquisitivo en el salario mínimo.
1: També, però, s'han de tenir en compte altres elements, com l'increment de productivitat que s'ha generat amb les darreres pujades de sous i la bona marxa de l'economia espanyola, amb un PIB que creix el doble de que ho fa a nivell europeu. Yolanda Díaz ha tret ferro a les crítiques, sobretot de la patronal.
16: La primera subida del salario mínimo en este mismo ministerio hasta las subsiguientes, el mundo se iba a caer, se iba a despedir a centenares de miles de personas, sectores que no iban a sobrevivir de ninguna de las maneras porque el salario mínimo los iba a hundir. Bueno, como ya saben, ninguna de estas realidades ha sido verdad.
1: Ara la comissió assessora emetrà un informe en què proposarà una forquilla d'increment que després serà negociada amb els agents socials, encara que la gran patronal, la COE, no ha donat suport a les 6 darreres pujades. Una vegada pactat, l'increment haurà de ser aprovat pel Consell de Ministres i, com que és un real decret, no necessitarà convalidació de la Diputació Permanent, l'òrgan de decisió que substitueix el Congrés dissolt per la convocatòria d'eleccions anticipades.
0: I avui fa just una setmana de l'entrada en vigor dels descomptes del combustibles.
7: Durant aquest mes d'octubre, tant la benzina com el gasoil tenen una rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre. El novembre serà de 13 i el mes de desembre de 6. Unes bonificacions que els conductors asseguren que no noten a les butxaques.
17: Afecta, evidentment, a la butxaca i, al final, crec que afecta a tot, no només a jo com a que jo condueix particular per jo o per la família, sinó també per preus de tot, que, al final, tot el que compres es posa més car.
18: Nada, no he notado nada. Al contrario, cada mes es más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Fatal.
19: Es que poner gasolina cuesta más llenar de depósito. Antes no llenaba con 60 euros y ahora lo lleno con 85. Fíjate la diferencia que hay.
0: I enmig d'aquest panorama, la riquesa de les famílies marca un rècord al juny, creix un 12% i arriba als 2,8 bilions d'euros. Són dades publicades pel Banc d'Espanya que analitzen la diferència entre els estalvis i els deutes dels nuclis familiars en el segon trimestre de l'any.
1: El creixement de la riquesa del 12% és interanual i demostra que els comptes de les famílies tanquen en positiu, tot i l'increment de la inflació. De fet, s'arriba, com dèiem, al 2,8 bilions d'euros, una xifra inèdita en la sèrie històrica. Pel que fa als actius financers de les llars, doblers amb efectiu, accions, dipòsits i valors amb renda, van augmentar el juny, segons el Banc d'Espanya, un 10,4% respecte al mateix període de l'any passat.
0: I a Eivissa, la majoria de discoteques pengen el cartell de complet en vista a les festes de tancament d'aquest cap de setmana. Es calcula que trauran entre 25 i 30.000 persones que acudiran a les diferents sales, ens ho explica Gemma Guasch.
20: La mitjana de preus de les entrades estàndard per als closing és d'entre 70 i 100 euros. Al sector asseguren que ha estat una bona temporada, tot i que l'increment de vendes no ha estat tan important com en anys anteriors. Asseguren que les mesures del Consell contra el lloguer turístic il·legal ha fet que una part de la seva clientela optés per no venir a Eivissa enguany. José Luis Benítez és president de l'associació d'oci nocturn Spain Nightlife.
21: Que teníamos esa mala costumbre de pensar que cada año íbamos a subir dos dígitos y eso ya no puede ser. Ha habido una serie de limitaciones con el alquiler turístico ilegal, cosa que nosotros estábamos totalmente de acuerdo y íbamos de la mano con el Consejo, pero sabemos que ese tipo de alquiler suele ser o para gente joven, que puede ser potencial cliente nuestro, o para familias. Entonces hemos tenido un poquito de menos gente, pero si contienes los gastos, pues al final los números resultan buenos.
20: En qualsevol cas, calculen que entre 25 i 30.000 persones rotaran per les sales durant el cap de setmana.
21: no hay vuelos, la ocupación hotelera también está a tope, pues yo creo que es positivo, ¿no?
20: Les festes de tancament comencen demà i s'allargaran fins dilluns.
0: I segons dades de la Federació Hotelera Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera, l'ocupació hotelera de les Pitiüses durant el mes de setembre s'ha situat en el 86%, una davallada d'un 1,3% respecte del mateix mes de l'any passat.
1: A Eivissa el descens ha estat d'un punt i a Formentera ha superat el 2. El gruix del retrocés s'ha donat a la segona quinzena de setembre. Tot i la davallada d'aquest darrer mes, l'acumulat de la temporada es manté en xifres de creixement. Així, de maig a setembre d'enguany s'ha experimentat una alça de 7 dècimes respecte del 2025 per situar-se amb una ocupació mitjana del 85,45%. Per illes, Eivissa puja un 1,18, mentre Formentera pràcticament iguala les dades de l'any passat.
0: I les Balears lideren el rànquing d'empreses considerades gasela per la seva rapidesa en l'increment de llocs de feina.
7: L'arxipèlag té una taxa del 13,7% d'aquestes empreses, xifra que gairebé duplica la taxa estatal. Són empreses que augmenten la seva plantilla al manco un 70% en un període de 3 anys consecutius. Ignacio Gordo, responsable d'Anàlisis Econòmicos de la Fundació Jotec, ha destacat el pes de les empreses d'innovació.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, les mobilitzacions per l'habitatge arreu de l'Estat s'intensifiquen per la mort de Mari Carmen. D'aquí a mitja hora, el Sindicat de Llogateres de Madrid començarà una marxa des de la Puerta del Sol fins on la casa on vivia la dona de 87 anys desnonada ara fa 2 setmanes.
7: Precisament avui havia de signar el contracte que li permetria tornar a casa seva. Palma, la plaça d'Espanya també acull un acte de commemoració amb un minut de silenci i una lectura de manifest. Lluís Cifres, el portaveu dels acampats.
2: Anna Mari Carmen va ser la que va iniciar aquest moviment. Anna Mari Carmen no s'ha mort. Anna Mari Carmen l'han assassinat. Vull dir, una dona de 87 anys, en la seva situació, després d'anys de pressió i estrès, la treuen de que seva, el resultat és lògic, i és que a vegades el cos no dona més.
0: El sindicat Comissions Obreres i UGT han convocat per demà a les 12 del migdia un minut de silenci als centres de treball.
7: També a la mateixa hora, Francina Armengola el proposarà a la Diputació Permanent del Congrés després que avui el PP ha rebutjat fer-ho al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Aquest minuts de silenci s'ha hagut de traslladar a les portes de les institucions.
0: El Tribunal Suprem anul·la el decret de l'Estat que regula la creació d'universitats privades arran de la demanda del govern.
7: L'alt tribunal considera que Madrid no va poder justificar la urgència de l'aprovació de la norma. Tot i això, el president Pedro Sánchez assegura que ja treballen en elaborar un nou decret. El conseller d'Educació, Antoni Vera, celebra la decisió de l'alt tribunal i explica com s'hauria de tramitar.
3: Una norma d'aquest calat sigui una norma, com a mínim, tractada, debatuda en les comunitats autònomes i que hi hagi tot el procediment, que s'adugui tot un procediment obert de debat i d'informació pública. Intentar consensuar en el màxim en pro de la qualitat universitària.
0: Els veïns del bloc de pisos de Sant Ferran a Formentera, on aquest matí s'ha declarat un incendi, continuen hores d'ara sense llum ni aigua.
7: El foc ha afectat el quadre elèctric i tot i que no s'han hagut de lamentar danys personals, molts veïns han abandonat l'immoble fins que es puguin restaurar establir els serveis.
0: La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, convoca per demà els experts que han de preparar una nova pujada del salari mínim interprofessional actualment situat en el 1.221 euros mensuals.
7: L'objectiu és avançar en la negociació abans de les eleccions generals del proper 29 de novembre en un context d'inflació del 4,9%.
16: En primer lugar, el IPC, ya lo he dicho, se ha disparado en los últimos meses hasta alcanzar el 4,9%. Y por tanto, el primer mandato que les hemos dado es que la propuesta que hagan permita que no exista pérdida de poder adquisitivo en el salario mínimo.
0: I a aquesta hora comença a Manacor un ple extraordinari en què el batle Miquel Oliver deixarà la batlia. Ferran Montero, actual regidor d'Educació i Cultura, agafarà el seu relleu.
7: Tot i això, Oliver seguirà l'Ajuntament com a regidor encarregat de l'àrea de Cultura, una decisió que ha pres per dedicar-se a preparar la candidatura de Més per Mallorca al Consell Insular en els propers comicis locals i autonòmics.
0: I Tirme nega que estigui obtenint beneficis estratosfèrics gràcies a les tarifes que cobra pel tractament de residus de Mallorca, com apunta un informe d'intervenció del Consell.
7: Informe que ha aixecat polèmica al Consell de Mallorca. El PSC defensa una moció per aturar la revisió de les tarifes de residus i qüestiona juntament, a més, la gestió de l'entitat insular.
0: I els empresaris del polígon d'Es Mercadal han creat una associació per poder gestionar millor les peticions que facin a les administracions.
7: Precisament el govern ha anunciat que hi crearan una incubadora d'empreses industrials. El polígon industrial de Llinàrits, Es Mercadal, va ser dels darrers a desenvolupar-se i és considerat un espai amb gran potencial de creixement. Maria García, secretària general de PIME Menorca.
4: Hi ha una voluntat dels empresaris d'organitzar-se i poder fer una mica aquest estudi, una mica aquest informe de què necessites polígono. I juntament amb l'Ajuntament d'Es Mercadal es poder prioritzar, no? I cercar, evidentment, vies de finançament que siguin còmodes per les dues entitats.
0: I a la següent mitja hora d'aquest informatiu vos explicarem que continuen escalant les protestes estudiantils de França. Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
6: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports amb Marta Sampas. Bon vespre.
5: Bon vespre.
0: L'Azul Marino jugarà en poc menys de mitja hora a la pista del Girona.
5: Així és, l'equip mallorquí cercarà la segona victòria de la temporada, la primera a domicili, en una pista on l'any passat tan sols varen guanyar dos equips. L'entrenador de l'Azul Marino, Alberto Antuña, té les baixes per avui per lesió d'Iris Embolito, Lídia Rivers i Morgan Green. Jordi Riera és el director general del club mallorquí.
22: És una de les pistes més complicades de la categoria, tenen ni més ni manco a una de les jugadores del cinc ideal del darrer mundial, no? Que és Millena Martín. Segur que serà un partit molt complicat. Ja quan van veure el calendari van dir, bueno, pues, te toquen dos equips d'Europa les dues primeres jornades, però bueno, anar amb la confiança que aquest equip segur que competirà, que donarà sa cara, i intentar fer el que puguem contra un dels millors equips de sa categoria i un dels històrics de sa lliga.
5: El Girona Azul Marino començarà quan siguin les 8 en punt i no hi haurà gaire temps pel descans. L'equip mallorquí tornarà a jugar diumenge, rebent la visita al Palau Municipal d'Esports de Somos del Cadí La Seu. Serà a les 6 del capvespre. També en bàsquet, a la primera FEB, aquest cap de setmana es disputarà la tercera jornada. Fernando Ripoll, bon vespre.
23: Bon vespre. El bàsquet Menorca jugarà demà a la pista del Palència amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria de la temporada. Sentim l'entrenador Javi Zamora.
24: Uno de los equipos más fuertes de la categoría en casa. Un gran proyecto, un equipo diseñado para estar entre los mejores.
23: Dissabte serà el torn del Figui Mallorca, que jugarà també a domicili i també a la recerca del primer triomf contra l'Oviedo.
25: Sens dubte hem d'intentar ser el màxim de consistents i allargar els forts moments i que els mals moments durin el menys possible. No sabem que és una pista molt complicada com totes, sabem que tenim un calendari molt dur, que vam començar quan vam començar, que tenim tres partits fora de casa les quatre primers. Guanyar és guanyar i nosaltres ho vaig dir, volíem ser competitius des del primer dia, ho estem sent, però volem guanyar, i anem a Oviedo a guanyar el partit.
23: I diumenge a les 12 Somos, el primer bàsquet rebrà el Zamora.
5: En futbol, el tècnic del Mallorca, Luis García, recuperarà jugadors per rebre la visita de Las Palmas diumenge a Somos.
23: L'Asturià podrà comptar amb els seus tres internacionals, Martin Valgen, Cito Lubumbo i el porter Lucas Bergström. Els tres s'han perdut els dos darrers partits de Lliga contra l'Almeria i Girona. La incògnita és saber com torna Lubumbo. Dels tres, l'angolès és qui més minuts ha tingut amb la selecció. Sí, com sigui, el Mallorca cercarà retrobar-se en la victòria diumenge a Somos. De la situació de l'equip vermell n'ha parlat el migcampista Àlex Sala.
8: Bien, al final el equipo está bien, estamos ya preparando el siguiente partido y con la mirada puesta en Las Palmas. Bueno, creo que es una carrera de fondo, que la clasificación está bien, pero yo no la veo tampoco. Al final pienso que tenemos que ir partido a partido y así conseguiremos el objetivo. Al final creo que la clave y lo más importante es el equipo. Tenemos que pensar todos los jugadores en el colectivo y creo que así conseguiremos el objetivo.
23: Pel que fa al rival, Las Palmas arriba amb necessitats. Només ha guanyat un dels darrers 6 partits que ha disputat. El jugador del conjunt canari, Valentín Pezzolesi, espera rompre aquesta mala dinàmica a Son Moix.
9: Yo noto que estamos bien, que tenemos que seguir aprendiendo cosas, eso seguro, mejorar. Pero bueno, que la temporada es muy larga y hay que seguir apretando, que seguro que van a salir las cosas bien ya. Yo veo al equipo bien, tanto con ganas de que llegue el domingo y de poder llevarnos los 3 puntos y que esta racha pues acabarla.
23: El Mallorca Las Palmas ho podreu seguir en directe a Ivetres Ràdio diumenge a partir de les 4.
5: A Primera Federació, l'UD Eivissa jugarà demà a Can Misses contra el filial del Real Madrid quan siguin les 9 del vespre.
23: L'equip eivissenc cercarà donar continuïtat a les bones sensacions de la darrera jornada, sentint l'entrenador dels Blaucels, Raúl Llona.
10: Somos capaces de volver a hacerlo mañana, pues sí que será ya una causa de cómo estamos entrenando, ya no será casualidad sino causalidad, y en ese caso pues podremos decir que estamos en el camino correcto, ¿no? Y ese es el objetivo, el que no sea solo la situación de momentánea, sino de un día, sino el ser conscientes que tenemos que repetirlo pues todos los fines de semana.
23: El partit entre l'Eivissa i el Real Madrid Castella el podreu seguir en directe a Ivetres Ràdio demà a partir de les 9.
5: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal també juga demà.
23: L'equip mallorquí és líder i continua invicte després de 4 victòries als 4 primers partits de Lliga. Demà, els d'Antonio Badillo reben la visita de l'Oparrulo a Son Moix. És el tècnic del Palma, Antonio Badillo.
12: Nosotros tenemos que salir conectados en el partido y sobre todo por todo lo que tenemos en juego, ¿no? Si queremos seguir la parte alta de clasificación, tenemos que sacar los 3 puntos. Así que... Y eso nos quiere decir que no vayamos a sufrir, que no vaya a ser un partido competido, que seguramente lo va a serlo así, pero tenemos que salir concienciados de que el partido va a ser muy difícil y a partir de ahí pues competir para que los 3 puntos se queden en casa.
23: El partit Palma-Oparrulo el podreu seguir en directe per Ivetres Ràdio a partir de les 7:30.
5: En pàdel, la menorquina Gemma Trià i la seva companya, Delphi Brea, jugaran els quarts de final del Gran Premier Pàdel d'Alemanya.
23: Això després de guanyar la parella espanyola formada per Marta Barrera i Jana Montes per 7-6 i 6-1. Les seves rivals als quarts de final seran les guanyadores del partit de 8 anys que disputaran la parella Orsi i Llaguno contra Jensen i Canovas.

0: I acabam amb tennis perquè Jaume Munar ha quedat eliminat a la primera ronda del Masters 1000 de Xangai, això després de perdre en 2 sets, 7 a 5 i 6 a 4 davant l'estatunidenc Jenson Brooksby.
1: Gràcies, Marta. De 8 minuts per arribar a les 8.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
3: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: La vacunació contra la grip ha arribat ja a les escoles de les Balears i enguany ho fa amb novetats. La campanya amplia la immunització infantil fins als 11 anys.
4: Sota el lema "Ens fem forts contra la grip", la iniciativa arribarà a més de 350 centres educatius de les Balears. Per segon any consecutiu, també s'hi podran vacunar els professors i treballadors dels centres. A partir del 19 d'octubre s'obrirà la resta de la població. Manuela García és la consellera de Salut.
5: El objetivo es que se aumente la cobertura, es decir, que se aumente el número de vacunados y que se aumente la cobertura de una manera progresiva.
1: I resultats excel·lents per la Universitat de les Illes Balears a les proves de metge intern resident. Prop de la meitat dels graduats de l'UIB que s'han presentat al MIR enguany, gairebé el 45%, s'han situat entre el 25% dels millors examinats a tot Espanya. D'un total de 55 aspirants balears, 24 han aconseguit entrar en aquest grup de màxim rendiment i 7 d'ells s'han col·locat directament dins el top del 10% estatal.
4: Les dades coincideixen amb el desè aniversari de la Facultat de Medicina. El deganat valora molt positivament unes xifres que creuen que consoliden la qualitat del seu model docent. El vicedegà Priam de Villalonga assegura que cada vegada més estudiants volen quedar després a fer feina a les Illes.
6: Segurament més de 17 de la primera promoció a la qual pràcticament la meitat d'estudiants venien de fora. Per tant, estàvem parlant de lo millor uns, posem, 27 o 28 estudiants de Balears, dels quals al manco de 7 tenim controlats que estan aquí, i segurament més. Per tant, la fidelització dels estudiants balears és molt alta.
4: Enguany, la nota de tall per accedir al grau de Medicina ha baixat a un 12,1. El 80% dels nous alumnes són de les Illes i se sap d'estudiants que acaben rebutjant de la plaça per problemàtiques de l'habitatge. Antoni Benàcer és el degà.
7: Que estudiants que anulen, els demanaven el motiu, principalment són estudiants de la península, que evidentment han trobat plaça a la seva comunitat. Però també hi ha uns casos que m'han cridat l'atenció. Manco dues persones han anul·lat perquè no han trobat vivenda.
1: I més de 1.540 persones han necessitat el darrer any l'atenció de les 6 entitats de la Federació de Salut Mental de les Balears. És una xifra que posa damunt la taula la dimensió de la demanda i també el paper imprescindible que exerceix el tercer sector. En l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental, les entitats socials han alertat de la pressió assistencial i han reivindicat com a peça clau per donar resposta a les persones amb problemes de salut mental i a les seves famílies.
4: S'estima que aquí a les Illes hi ha d'haver 10.000 persones amb trastorns mentals greus. Toni Gomila, director de la Fundació Tutelar Demà, reclama que s'ampliïn els serveis públics per atendre el recurs més urgent, obrir una unitat terapèutica en supervisió mèdica. Diu que es van tancant dispositius d'àmbit sanitari.
8: Deixin de retar els serveis que hi ha de tipus residencial per persones amb trastorn mental greu en fase subaguda.
4: Durant molts anys s'ha relacionat la salut mental gairebé exclusivament amb el diagnòstic, el tractament i la malaltia als hospitals, a les consultes de psiquiatria, però no totes les ferides es curen amb pastilles ni la recuperació es completa quan tancam la porta de la consulta. Per aquest motiu reclamen una salut mental més humana, més centrada en les persones que no passen el diagnòstic. Guillem Febrer és el president de les entitats de salut mental.
9: Integram el coneixement sanitari, integram el coneixement de l'àmbit social, integram el coneixement de l'àmbit psicològic, integram el coneixement de l'àmbit laboral, i tot això en el servei de la que ens demana la persona. I la que ens demana la persona és poder ser feliç, és poder tenir una vida plena.

0: Els empresaris del polígon d'Esmercadal han creat una associació per poder gestionar millor les peticions que facin a les administracions. Precisament, el govern ha anunciat que hi crearan una incubadora d'empreses industrials. Ramiro López.
1: El polígon industrial de Llinàrits-Esmercadal va ser un dels darrers en desenvolupar-se i és considerat un espai amb gran potencial de creixement. Per aquest motiu, algunes empreses han creat una associació integrada PIME Menorca per unificar les seves peticions i fer-les arribar millor a l'Ajuntament. Escoltam a Maria García, que és secretària general de PIME Menorca.
2: Hi ha una voluntat dels empresaris d'organitzar-se i poder fer una mica aquest estudi, una mica aquest informe de què necessita el polígono. I juntament amb l'Ajuntament d'Esmercadal es poder prioritzar, no? I cercar, evidentment, vies de finançament que siguin còmodes per les dues entitats.
1: El govern va aprovar l'any passat la llei 5/2025 destinada a facilitar les inversions i la modernització en les zones industrials. Els empresaris creuen que és una oportunitat per dinamitzar aquest polígon. Escoltem de nou a la secretària general de PIME Menorca i Alejandro Pérez Belda, un dels empresaris de la zona.
2: L'any passat es va aprovar la llei de polígons que dona oportunitats a l'Ajuntament.
3: Sí que és verdad que les infraestructures estan salint d'alguna manera improvisades i lo que queremos es que un poco vaya todo de la misma mano.
1: El polígon de Llinàrits també acollirà en una parcel·la el futur centre d'incubadores per a empreses industrials de Menorca, un servei impulsat pel govern i considerat d'especial interès estratègic.
0: I es mitjon gran urgeix Costes a fer 5 actuacions de manera imminent abans que arribin els temporals per millorar la seguretat del litoral i garantir-ne la plena accessibilitat a la platja de Sant Tomàs. Entre les actuacions sol·licitades hi ha la reparació de la rampa, de vara i del mur de contenció del passeig. També s'insisteix que la manca de rampes a les passarel·les de fusta vulneren la legislació vigent en matèria d'accessibilitat. Toni Borrassa, regidor.
4: Si hi ha voluntat de fer-ho, són actuacions que es poden fer amb bastanta rapidesa. No fa falta redactar projectes. De fet, l'únic projecte que s'hauria de redactar, que nosaltres ja el tenim redactat, és la millora del varadero, amb la qual si hi hagués alguna possibilitat de que es pogués financiar.
0: I des de l'ETSET està en marxa un pla extraordinari a Manacor. Miquel Oliver deixarà la Batllia, tot i

0: Ada Colau vol que Més per Mallorca formi part del front ampli d'esquerres que es negocia per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'exbatlessa de Barcelona, proposada per Mas Madrid com a candidat a la presidència del govern, condiciona la seva participació al fet que totes les formacions concorrin en una única llista, inclòs Podem.
1: Colau s'ha mostrat disposada a implicar-se personalment en les negociacions per incorporar-hi també Compromís i la Junta Aragonista. Adverteix que els electors penalitzarien una esquerra dividida i defensa que és possible acordar un programa comú. Són declaracions en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: Estaría incluido Podemos y estaría incluido Compromís y la CHA y Més de Mallorca, o sea, mucha gente, y cuanta más mejor, no sobra nadie.
0: Ara Més no ha respost encara a la convidada d'Ada Colau per sumar-se al front ampli d'esquerres, però sí que insisteix en la voluntat d'impulsar una candidatura unitària amb mirada balear per les eleccions del 29N.
1: La formació, integrada per Més per Mallorca, Més per Menorca i ara Eivissa, manté converses amb Sumar, Podem i Esquerra Unida per reunir el màxim de forces progressistes en una sola llista. Carme Gomila és la coordinadora d'Ara Més.
3: La nostra prioritat és que hi hagi una sola papereta que sigui capaç d'aglutinar altres forces progressistes i a totes les persones que vulguin construir aquesta estratègia il·lusionadora feta des de les Illes Balears, amb la mirada a les Illes Balears i amb els partits de les Illes Balears, que ara Més vol liderar aquesta única papereta per anar per concórrer a les eleccions generals i estem en converses, els propers dies seran determinants.
0: I una veu més del 29N, la del defensor del poble, que s'ha pronunciat sobre l'exclusió cautelar del cens electoral de les persones nacionalitzades a través de la llei de nets a l'espera d'una resolució definitiva.
1: Ángel Gabilondo, tot i que respectarà el que decideixi el Suprem, ha opinat que la nacionalitat comporta, tant sí com no, el dret a vot i demana no obrir debats estèrils ni camins impossibles.
4: Creo que sería interesante no abrir un camino imposible, que es el camino del discernimiento de todos los que están censados, quienes son verdaderamente españoles o muy, muy españoles, es decir, quienes pueden votar. Solo se puede añadir a esa lista aquellos que cumplan 18 años.
0: I la Fiscalia Anticorrupció veu indicis contra el PSOE en el cas Leire Díaz, però considera prematur imputar el partit.
1: Abans reclama completar les diligències pendents, entre elles la declaració de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán. La investigació examina presumptes maniobres per obstaculitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern. Anticorrupció respon així a la petició del Partit Popular d'investigar el partit per presumpte finançament il·legal. Avui també ha declarat com a perjudicada la jutgessa Beatriz Viedma, que va instruir el cas contra el germà de Pedro Sánchez.
0: I ha mort José Manuel Beiras, una de les figures històriques del nacionalisme gallec.
1: Al llarg de la seva trajectòria política va contribuir a la creació del Partit Socialista de Galícia, va ser un dels principals referents del bloc nacionalista gallec durant dues dècades i posteriorment va fundar Nova.
0: I sobre la crisi migratòria a Ceuta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que 11.000 persones migrants han tornat al Marroc, ja sigui de manera voluntària o bé expulsades. Són 2.000 més que la setmana passada.
1: El ministre diu que continuen treballant per recuperar la normalitat. També insisteix que no hi ha pressió hospitalària. Dels 212 llits disponibles a l'hospital, 93 estan ocupats, 13 d'ells per persones migrants. Torres també ha donat xifres sobre la situació entre els menors d'edat.
5: En estos momentos tenemos a 2.827 personas menores de edad en el sistema de protección autonómico. Con respecto a la reagrupación, ya se ha enviado a Marruecos un total de 24 expedientes para la reagrupación en Marruecos, esperando lógicamente que se responda. 86 han sido reagrupados en la península y han sido reubicados en otras comunidades autónomas 173 menores.
0: I en internacional, milers d'estudiants han tornat a sortir al carrer a França per protestar contra el deteriorament de l'educació pública.
1: Les mobilitzacions s'han estès a les principals ciutats del país, com París, Marsella i Nantes, i tenen com a principal novetat la incorporació de bona part dels centres universitaris a les protestes. A París, els manifestants han tornat a ocupar la plaça de la Bastilla, mentre les promeses del primer ministre no han aconseguit frenar unes mobilitzacions que ja fa setmanes que duren.
0: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Demà s'inaugurarà la Casa Museu de Blaibona de Santanyí, una de les exposicions més destacades de l'any dedicat al creador. Parlam d'Ara veuràs amb Blaibonet, art contemporani en diàleg amb el poeta. La mostra presenta la relació entre Bonet i un bon grapat d'artistes del seu temps, a la vegada que obre el diàleg a creadors actuals.
1: Parlant de noms d'artistes consagrats com Rafael Joan, passant per d'altres emergents com Júlia Febrer, Catalina Julvé, Albert Pinya o Claire Ofí, a través de diferents disciplines artístiques, com és la pintura, la instal·lació, l'escultura o la fotografia, les seves obres s'aproparan a l'obra de Bonet, com ja ho feren en vida del poeta, altres noms referencials que també seran a la mostra, com ara Toni Catany, Biel Marc, Pep Pinya, Jordi Bonet, Horacio Sapere, Joan Miró, Rafael Joan o Miquel Barceló. I tot per demostrar que encara es viva la seva vigència. Joana Serra ha comissionat l'exposició.
2: Significa com de universal i com es perllonga la paraula del poeta fins avui en dia, fins a l'actualitat, no? I encara ens interpel·la i encara se poden donar fruits artístics a través de la reflexió damunt la seva obra i la seva lectura.
1: L'exposició es podrà veure fins al 14 de novembre.
0: I una cita per aquest cap de setmana no, però sí per al següent.

0: que sentint són Caravana, els cap de cartell de la segona jornada del Mallorca on sis, on que tindrà lloc el cap de setmana que ve, de dia 16 a 17 d'octubre, al quarter general Luque d'Inca.
1: Una cita que també tindrà presència mallorquina amb el grup negre format per Fabi Bové, Pasqual Marí i Josep Campins. Serà la quarta edició d'aquest festival, que també comptarà amb la presència de Cariño, Puño Dragón i Sideways. Entre d'altres, l'entrada és gratuïta.

0: She is for the moment in Iceland, where she's listening to the wind.
1: D'aquesta manera, a Islàndia, escoltant el vent, sorpresa, feliç, ha rebut la poeta, assagista, professora i traductora canadenca Ann Carson la notícia que havia estat triada com a Premi Nobel de Literatura d'enguany. Ho explicava la portaveu de l'Acadèmia, que ha triat la seva obra per ser audaç i inventiva i per considerar que ha creat noves formes per a la literatura contemporània. Sandra Martínez.
2: La troballa d'una edició bilingüe dels poemes de Safo que va veure una llibreria va canviar per sempre la seva vida. La visió de les dues pàgines, una amb un text impenetrable i vell, l'altra amb les claus per copsar les meravelles, va capgirar-li la visió del món. Va publicar el seu primer poemari als 42 anys, quan ja era doctora en filologia clàssica, i el seu esperit audaç l'ha duit a explorar col·laboracions en altres camps artístics com l'òpera o la performance. Admiradora d'Homer, Thomas Hardy i Steve Smith, considera Virginia Woolf la figura més important de la història de la literatura. Professora de literatura clàssica i comparada de la Universitat de Michigan, a banda de la seva obra poètica, lliure, sense mètrica, ha estat autora d'obres trencadores i imaginatives com la novel·la en vers Autobiografia de Rojo. Es pot llegir en català a l'editorial Vaso Roto. El Premi Nobel de Literatura s'afegeix a una enorme llarga llista de reconeixements de Carson de 75 anys, entre els quals el Premi Princesa d'Astúries. Posa també un granet d'arena en la llista de guardonades per l'Acadèmia Sueca. I és que amb Carson són de nou les dones triades, de nou de 122. El lliurament dels Nobels, guardonat amb 1 milió d'euros, serà dia 10 de desembre, coincidint amb l'aniversari de la mort del fundador.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 8 d'octubre, en què a aquesta hora comença una marxa des de l'acampada de la Puerta del Sol a Madrid fins a la casa de Mari Carmen en homenatge a la dona de 87 anys que va morir ahir i que va ser desnonada fa dues setmanes. Precisament avui havia de signar el contracte que li permetria tornar a casa seva després d'haver estat desnonada. Les mostres de protesta i commemoració també continuen a Palma. La plaça d'Espanya ha acollit actes durant tot el dia. Anant fins allà, Francesc Mas, bon vespre. Quins actes s'hi han fet?
1: Bon vespre. S'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un manifest i s'han dipositat també flors per Mari Carmen. L'acte ha estat molt emotiu i, a més dels acampats, ja s'han acostat centenars de persones aquí a la plaça d'Espanya per participar-hi. També s'ha desplegat una pancarta que posa contra la violència immobiliària, organització i lluita. Durant el manifest també s'ha lamentat la mort, no només de Mari Carmen, sinó també les de Javi i Olga. Aquests dos darrers també es van treure la vida fa unes setmanes després de ser desnonats. Escoltam el manifest.
2: Totes aquestes notícies i records ens provoquen tristesa, però sobretot ràbia, perquè sabem que no són morts causals, sinó assassinats.
1: Els activistes asseguren per ara que quedaran a la plaça d'Espanya i que, seguint l'exemple de Mari Carmen, continuaran amb la lluita pel dret a l'habitatge.
0: Gràcies, Francesca. I demà a les 12 del migdia el sindicat Comissions Obreres i UGT han convocat un minut de silenci als centres de treball. Clàudia Mallia, bon vespre.
3: Bon vespre. També el proposarà la presidenta del Congrés, Francina Armengol, a la Diputació Permanent. Això després que avui el PP ha rebutjat fer-lo al Senat i l'Assemblea de Madrid. Els minuts de silenci s'han hagut de traslladar a les portes de les institucions.
0: El Tribunal Suprem tomba el decret que regula la creació d'universitats privades arran de la demanda del govern.
3: El Tribunal considera que Madrid no va poder justificar la urgència de l'aprovació de la norma. Tot i això, el president Pedro Sánchez assegura que ja treballen en elaborar un nou decret. El conseller d'Educació, Antoni Vera, celebra la decisió del Suprem i explica com s'hauria de tramitar.
4: Una norma d'aquest calat sigui una norma, com a mínim, tractada, debatuda en les comunitats autònomes i que hi hagi tot el procediment, que s'adugui tot un procediment obert de debat i d'informació pública. Intentar consensuar en el màxim en pro de la qualitat universitària.
0: I Manacor ja té nou batlle.
5: Vist el resultat de la votació i atès que el senyor Ferran Montero Sitges ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels membres de la corporació, queda proclamat batlle de l'Ajuntament de Manacor.
0: És el nomenament que s'acaba de produir. Ferran Montero, d'ara més, és el nou primer edil de Manacor.
3: Ho ha fet a l'imposar-se al popular Mateu Fullana, minuts abans, als fins fons segons, batle Miquel Oliver, lloava les qualitats de Montero per estar al capdavant del municipi. Ara Oliver seguirà com a regidor, però es prepara per encapçalar la candidatura de Més per Mallorca al Consell de l'Illa.
0: I a Formentera, els veïns del bloc de pisos de Sant Ferran, on aquest matí s'ha declarat un incendi, continuen sense llum ni aigua.
3: El foc ha afectat el quadre elèctric i, tot i que no s'han hagut de lamentar danys personals, molts veïns han hagut d'abandonar l'immoble fins que es puguin restablir els serveis.
6: No hay ni luz ni agua hasta no sabemos cuándo.
7: Y el tema es qué vamos a hacer, porque sin luz y agua no se puede estar. Entonces necesitamos una solución.
0: I la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, farà el primer pas per apujar el salari mínim interprofessional actualment situat a 1.221 euros mensuals.
3: Ha convocat demà els experts que han de preparar la pujada. L'objectiu és avançar en la negociació abans de les eleccions generals del 29N, en un context d'inflació del 4,9%.
0: 8:04, la informació continua, els butlletins informatius ara comença entre avui i demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Ens disposam a teixir una malla amb els convidats del programa d'avui. La majoria no es mesclaran, com passa amb les gotes d'oli que queden surant damunt un altre líquid, això se diu malla, però quedaran entrellaçats, formant com un teixit de xarxa. Ja vos dic que el seu valor personal i professional és molt més gran que el d'una moneda ínfima de valor de mig diner, de nom malla, que formava part dels intercanvis en l'època de Jaume II, com aquest cèntim d'euro que anem arraconant per fer Guardiola.

Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.

0: qualsevol.
1: Quantes vegades poden dir t'estim al llarg d'un dia? Una, cap, vàries. I en una setmana, una, cap, vàries. El nostre convidat té una feina que convida a dir t'estim, perquè és ambaixador d'un projecte que difon la importància d'estimar i tenir cura de la nostra salut mental.

0: Mos agrada més així, en català, t'estim. José Antonio Rodado, responsable de l'àrea de gestió de la Fundació Estel de Llevant. Com estàs? Benvingut.
1: Bon vespre, moltes gràcies.
0: Tu quantes vegades el dia pots dir t'estim?
1: Un parell de vegades, un parell de mallorquí o un parell de pallet, no? Com se diu ara.
0: Un parell mallorquí, sí, parell així mallorquí. Com a 20 o 30 o 40.
1: Sí, sí, jo
0: no?
1: Crec que hem de diure t'estim moltes vegades al dia, ens hem d'acostumar.
0: Sí, molt més del que ho deim, que ho deim sí. Poc en general, a sí. La gent ens acostam.
1: Sí, jo crec que ho diuen poc i hem de fer aquest esforç per ser agraït i incorporar aquesta rutina a la nostra vida diària, no? Uh-huh. I després ja sortirà espontani.
0: Molt bé, i si no us atreviu, si vos fa vergonya, agafau una bosseta d'infusions de t'estim, li donau així a la persona, si heu de partir corrent, partiu, però mira, ja li heu dit, t'estim, que és la marca d'unes infusions fetes a Mallorca, però que és molt més, és un projecte que dona feina a persones en diagnòstic de salut mental, també és una oportunitat de treball i a la llarga una oportunitat de vida. Com expliques, José Antonio, possibles clients de t'estim que es paga per la infusió que tenen entre les mans és molt més que un producte gastronòmic?
1: Sí, nosaltres, intentant explicar la història a tots els possibles clients o els que són clients de t'estim, i tenim tres pilars fonamentals. Primer, que és un producte fet a Mallorca, és a dir, tenim una finca a Savall de la Nou, a Manacor, on tenim una hectàrea i tenim sembrades plantes que són varietats locals i de l'àrea mediterrània. Per tant, treballam el producte local i posam el valor del producte local i aquestes plantes que són nostres, no? És a dir, si ens demanen una infusió que porti una planta que no és de Mediterrània o que no és de Mallorca o que no és de Balears, pues no. Nosaltres, per exemple, la camomilla que oferim és la varietat de Mahó, no? Uh-huh. Per exemple, i és molt bona, molt, molt, molt bona, no? Després tenim un altre pilar que és tot aquest procés el feim seguint el procediment de l'agricultura ecològica, no? Tenim la finca certificada com a ecològica, per tant, és un producte molt saludable. Con tot el que comporta treballar en ecològic, que és molt difícil, que és molt arriesgat, que és molt valent treballar en ecològic, pues nosaltres volem donar aquest valor afegit de tenir un producte saludable, no? I després, el que has comentat abans, que tot aquest procés el fan persones que tenen un diagnòstic de salut mental a través d'un projecte formatiu de formació dual en col·laboració amb el SOIP. Uh-huh. Són persones que li donen una oportunitat de formació per poder accedir al mercat laboral i així tenir un sou digne per tenir el seu propi projecte de vida. No? Uh-huh. Amb el SOIP, certificant aquestes persones, tenen a l'acabar la formació 2 anys, tenen un certificat de professionalitat, per tant, poden acreditar que han rebut una formació bàsica en jardineria, viverística. La formació dual, el que té de bo, és que un 50% és treball remunerat, sí. I un altre 50% és formació pràctica. Per tant, mentre estan estudiant, estan treballant i també estan adquirint aquesta habilitat i experiència per després poder incorporar-se al mercat laboral i dir, tinc aquesta formació, tinc aquesta experiència i vull una oportunitat.
0: Que bé. De fet, aquest projecte fa poc que està guardonat com un dels premis BBVA en els millors productors sostenibles. Així que a poc també anau sumant reconeixements.
1: Exacte. Una vegada que donant a conèixer aquest projecte, a poc obtenint aquest reconeixement, el més important per a nosaltres és que és un producte que agrada molt als nostres clients i les persones, les empreses que compren el producte estan molt, molt contentes, sí. Perquè també formen part d'aquest ecosistema de que indirectament estan donant una oportunitat laboral. Uh-huh. És a dir, jo sempre explico al client que sense tenir que fer una donació, simplement consumint un producte que t'agrada, indirectament ja estàs facilitant la inserció laboral d'aquestes persones. O sigui, no has de fer res més, sinó disfrutar d'un producte que t'agrada i, a més, has de saber que estàs col·laborant en un projecte molt important.
0: Això és important a l'hora d'escollir el producte, perquè el poden trobar a un lineal d'un supermercat i poden dir, mem, que val això, no? I a vegades ens movem per preus sense saber molt bé què. Per això és important saber què hi ha darrere tot això.
1: Clar, bona reflexió el tema del preu. Nosaltres no podem competir en preu perquè treballen en ecològic i el nostre producte és semiartesanal, no? Hi ha molta de feina feta a mà. Per tant, nosaltres hem d'oferir un valor afegit, no? Uh-huh. A aquest producte perquè la persona, el client, pugui triar la nostra infusió. És a dir, nosaltres podíem fer una infusió que costés 150 cèntims? Sí, sense cap producte, sense cap problema, perdó, sí. Sense cap problema. La qualitat la de anar a baix de tot,
0: claro.
1: I poden oferir un producte de 50 cèntims. Sí. Però nosaltres volem oferir un producte de qualitat perquè la gent disfruti d'aquest producte, que sigui un producte saludable, que sigui un producte respectuós en el medi ambient. És a dir, tota una sèrie de valors. I hi ha una part dels clients, ja, com diuen en màrqueting, un nicho de mercat, que hi ha gent que està, que li agrada,
0: que està per
1: cuidar-se, per comprar productes que siguin respectuosos amb el medi ambient i disfrutar. És a dir, quan tu prens una infusió, és l'acte de prendre aquesta infusió, aquests 5 minuts, el prendre aquest producte és un ritual, no?, que va acompanyat. I aquí llançaré una venda per el producte local, no? Quan nosaltres anem a comprar i agafant un producte local, per exemple, a mi m'agrada molt la mel.
0: Sí.
1: I jo la mel ja sé on l'he de comprar. Sí, sí, per què? Sí. Perquè m'agrada i perquè disfrut. Mm. A lo millor no podré disfrutar cada dia de posar aquesta mel, però quan poso la mel o quan poso...
0: Vols saber d'on surt aquesta mel?
1: O una tomàtica de Ramellet, ara que hi ha el tema de la tomàtica de Ramellet de l'origen, no? Disfrutar abans de menjar ja has de disfrutar. És una experiència.
0: Totalment. I la finca de Savall de la Nou, de que fa oloreta, perquè va per primavera, allò va ser una explosió d'olors, no?
1: Sí, sí. La finca fa una oloreta magnífica. Tant la finca com el viver on feien la transformació del producte.
0: Clar, sí.
1: La teva companya Andrea va tenir l'ocasió d'estar a la finca fa un temps i és un lloc, ja vos diré, que no hi ha cobertura.
0: Per tant,
1: quan tu visites la finca, és una visita totalment conscient, perquè no et molestarà, no et molestaran, perquè el mòbil no sonarà. No hi ha renou, els animalets, els ocells, senten per allà. I per la gent que té aquest diagnòstic de salut mental, és un entorn laboral molt, molt agradable i les fa molt bé aquest entorn laboral, perquè és un entorn tranquil on pot desenvolupar la seva tasca, pot anar al seu ritme. Evidentment, nosaltres no som una entitat social, som una empresa social, no és una empresa ordinària i tenim el nostre ritme de treball, però també afavoreix molt a la recuperació d'aquestes persones.
0: Li
1: donen una oportunitat en un entorn molt agradable.
0: I podríem anar ara, Lluc... Ai, Lluc, juny.
1: Ai. Sí.
0: Ja me passa això a vegades. José Antonio Rodado, responsable de l'àrea de gestió de la Fundació Estel de Llevant, és qui mos acompanya avui. I no te posis nerviós, però mos hauràs de dir alguna cosa per sopar, perquè aquesta és l'excusa d'aquesta secció.

0: Necessitem alguna cosa que mos recomanis per sopar. Avui t'hi vinc de Sora Baixa, la gent va cap a casa, no sap què fer, alguna coseta senzilla?
1: Alguna coseta senzilla. Farem un pollastre amb verdures al forn i bé, molt, molt senzill, no? Perquè poden aprofitar el que tenen al refrigerador, aquestes verdures que queden pendents d'utilitzar perquè no se facin malbé. I amb una safata del forn, posam aquestes verdures, aquest pollastre, que poden ser, pues, no sé, poden ser muslitos, contramuslos, aquí ja...
0: Cadascú no, el que li agradi.
1: Exacte, cadascú el que li agradi, se salpimienta i bueno, si te gustan les espècies, pues... tiras d'espècies, nuez moscada, per exemple, lloves provençales, ajo en polvo, i tot en crudo, con un chorrito d'oli d'oliva,
0: sí,
1: d'aquest tambor que tenim a Mallorca, sí, sí, i el deixant al forn durant una hora, com a mínim, aprofitant per posar-nos, per relaxar-nos,
0: per
1: posar-nos com per prendre's infusió, sí. I després, aquí el que farien seria fer més quantitat. Per què? Perquè a la nit soparien de pollastre amb verdures i amb la quantitat que hem fet de més prepararien un poquet de cuscús,
0: sí,
1: i per al tàper del dia següent desmenuzaríem el pollo,
0: sí, sí,
1: con les verdures, lo pondríem con el cuscús i ja tindríem el tàper. Aquí el secret sempre és fer més quantitat per al tàper de demà, perquè si has de cuinar dues vegades...
0: Totalment, millor. Totalment. Sí, idò, sí, una bona idea per el sopar d'avui, el tàper de demà. I ara en Juny Cortés i Naina Marta faran unes preguntes de fàcil resposta, no t'assustis tampoc.
2: I d'això, José Antonio, són preguntes breus, no has de passar pena. La primera és, com te sol preparar tu les infusions? Si amb un coladoret o les poses directament a l'aigua?
1: Jo les poso directament a l'aigua. Hi ha moltes formes de preparar les infusions, perquè hi ha els més puristes, a temperatura de l'aigua, i és tal, els que anem per aquí, per amunt i per avall, i jo les poso directament a l'aigua calenta, però sí que n'hi ha de gent que li agrada un ritual, fer un ritual de preparació de les infusions.
3: Sí, just en relació amb això va la nostra segona pregunta. És important seguir les instruccions que venen a la caixa a l'hora de fer una infusió, per exemple, respecte a la temperatura de l'aigua, respecte al temps?
1: M'agrada que me facis aquesta pregunta, perquè tenim una infusió d'ullastre que jo, quan he de vendre aquesta infusió, sempre les dic, normalment les infusions en 5 minuts o més, ja a gust del consumidor, però la infusió d'ullastre només 2 minuts. I jo sempre li dic a la persona que compra aquesta infusió, tu la poses a l'aigua calenta, al minut la proves. Que li falta un poquet? Minut i mig. Que ja has trobat el puntet? No la deixes 5 minuts, perquè a vegades tenim la costum de deixar la infusió i anar-nos a fer qualque cosa. I en la infusió d'ullastre, que és molt completa i té moltes propietats, si fas això de 5 minuts, està molt forta. Per això sí que aprofitam per dir això a les persones que compren aquesta infusió.
2: Clar, si no, després és massa. Bé, jo ara tinc un dubte que sempre intent solucionar i sempre se m'acaba oblidant una altra vegada. Per tant, torno a aprofitar la situació per demanar-ho. Si me'n vull anar a dormir tranquil·la i relaxada, què he de prendre? Un te o una infusió?
1: Has de prendre una infusió de relax. Per exemple,
2: Val.
1: De relax, pot prendre una infusió
0: de camomina. I te diu perquè hi ha una que se diu relax, que de fet s'ha rebut aquest premi que dèiem abans de BBVA.
1: Sí. I també pot prendre una infusió de camomila. Has de prendre una infusió que sigui digestiva, que sigui relaxant. Per exemple, ara porta Melissa la infusió, que és la que... en català no me surt la paraula. Porta Melissa, que t'ajuda a agafar el son. I, clar, si el té, porta teïna, que és com la cafeïna. Per tant,
2: ja
1: si tu prens té a la nit, pot tenir el problema de no conciliar el somni. Pensa que, per exemple, el té negre te solta la teïna
0: de cop
1: i, per tant, t'espavila, i el té vermell te va soltant a poc, no? Per tant, jo te recomanaria una infusió per anar a dormir.
0: Relax, Aina, relax.
1: Sí. Relax.
3: I abans xerraves d'aquesta infusió d'ullastre, jo volia també demanar-te quina és la infusió de les que has tastat que més t'ha sorprès quan l'has provat.
1: La que més m'agrada de sabor és la infusió de dona. Va, mm-hmm. Aquesta infusió va rebre a l'any 2022, va rebre, si no vaig equivocat, 22-23, un premi de producte ecològic de l'any, que le va atorgar a Paema. Mm-hmm. I per les plantes que porta, aquesta infusió està recomanada per les dones, per el tema dels canvis hormonals, tema de menopausa i tal, però té un sabor molt bo. I no vol dir que un home no pugui tomar aquesta infusió, no? Per tant, a mi m'agrada molt aquesta i la herba lluïssa per el cítric. A mi m'agrada molt la llimona i te deixa la herba lluïssa, te deixa al final un puntet de cítric molt bo i a mi m'agrada molt també.
3: Uh-huh. I és vera que se pot infusionar de tot mentre aquesta planta que estiguem intentant infusionar no sigui verinosa?
1: Bé, a mi em van contar una història de quan estudiava per fer docència a la formació professional, abans en la ruda, no? Em van contar una història que aquesta planta s'utilitzava antigament per afavorir l'avortament,
0: sí.
1: en una quantitat, o sigui que m'han contat. Pots infusionar de tot. Hi ha gent que li agrada crear coses noves, no? Hi ha gent que és més clàssic, jo soc més clàssic, jo... coses més senzilles en aquest. Bé, se podien infusionar moltes coses.
2: Depèn de lo que cerquis.
1: Sí, sí, sí. Hi ha imaginació per a tot.
2: I ja la darrera pregunta. Els xinesos normalment comencen el seu menjar amb una infusió. I aquí nosaltres, si en prenem, normalment és quan acabam el menjar. Tu quan recomanes prendre una infusió?
1: Bé, jo diria que normalment nosaltres no tenim aquesta cultura de la infusió com sí que la tenen en altres països. Per exemple, els països estrangers, Alemanya, els anglesos, per exemple, tenen molta cultura i estan prenent infusions i tests tot el dia i tots els mesos de l'any. El mes d'agost no te pots imaginar la quantitat d'infusions i de tests que venem al sector turístic, no? A parlar d'una beguda calenta al mes d'agost als residents s'ha de fer molta pedagogia, no? Perquè és canviar els hàbits. És a dir, jo en record que quan sortia a la carretera portava una infusió de romaní i que preparava el dia anterior preparava aquesta infusió perquè el romaní t'activa. Tothom pensa que aquesta infusió normalment és per relaxar-te, el romaní t'activa. És a dir, no és un xute de cafeïna, evidentment, però és un producte natural, no? En aquest sentit que no te fa mal. I jo me portava la botella d'aigua pues, mesclada amb aquesta infusió. Per tant, no estem acostumats, s'ha de fer molta pedagogia, com s'ha fet en el món del cafè, que s'ha fet molta pedagogia, i ara hi ha cafè d'autor per tots els costats. I en la infusió nosaltres no tenim aquest costum, però a poc sí que la gent, i no solament les dones, perquè abans la infusió, el món de la infusió estava reservat a les dones.
0: Era més femení, sí.
1: Era més femení. Ara ja hi ha molta de gent, homes i dones, que s'interessen per aquesta alimentació saludable i per provar productes que siguin més beneficiosos, no? El tema de l'alcohol, no? Begudes d'alcohol light o amb menys alcohol, no? O les begudes refrescants, que ja això d'aquí un temps no... Les begudes refrescants ja donaran un canvi, no?
0: Molt bé.
1: Hi ha una tendència en aquest sentit.
0: Idò, molt hem après, avui, sí. D'infusions amb en José Antonio Rodado, responsable de l'àrea de gestió de la Fundació Estel de Llevant, així que per dir-te adéu t'haurem de dir t'estim.
1: Jo també vos estim molt.

0: IV3 Ràdio és diversió. A IV3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IV3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre. IV3 Ràdio.

0: Aina Marc, avui te toca passar pel prisma la paraula malla, que és la paraula polisèmica que hem triat. Què trobes?
1: Idò, avui anava com assustada, eh? Perquè la veritat és que no estava segura si seria una paraula bona d'explicar. Però per mi sí que serà un bon prisma. Resulta que un mot el trobam en molts aspectes i contextos diferents. Segur que si sou d'aquí, de les illes, és igual quina, de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, de Formentera, heu dit o heu sentit a dir que, en un final, tots estan connectats, que un món és un mocador. I doncs, just això passa a les malles. Per exemple, en un món de teixits, una malla és cada un d'aquests forats o obertures d'ofils que estan formats dins una xarxa. Però també és un mateix tros de fil que emmarca aquest forat. I si canviant de material i passant en un fil de ferro, entenem una malla com aquelles barreres en forats que tanquen us horts o galliners. A la moda i la roba, la malla és un teixit elàstic i resistent fet de punt que s'adapta en un cos com, com si fos una segona pell. En plural, però, les malles són aquests pantalons ajustats que duen ballarins, o gimnastes o qualsevol persona per sortir a córrer o per anar a còmode per un carrer. I si anant cap a l'enginyeria i l'electricitat, una malla és un circuit tancat format per diverses branques per on circula la corrent. I en un transport, o les comunicacions d'això de transport, xerram de xarxes amb malla per referir-nos a aquelles connexions que estan connectades i tots els punts estan units entre ells. Què vol dir això? Que una malla de comunicacions de transport no ha de dependre d'un únic centre, sinó que tots els punts estan connectats entre ells.

La qüestió és que han d'entendre que una malla és sempre un conjunt de connexions que, depenent de la matèria, serveixen per una cosa o per una altra. L'única excepció d'un substantiu que no fa referència a una connexió de fils o de forats és la malla com a moneda catalana medieval, que en aquell temps quasi no valia res. De fet, d'aquí surt l'expressió «no tinc ni una malla». Però si hi ha qualcú que mos escolta que té una moneda medieval com aquesta, que sàpi que ara pot estar valorada entre 90 i 150 euros.

armadura de guerra, fil de pescar, peça d'esport, circuit elèctric o xarxa digital. Una paraula flexible que demostra que tot a la vida acaba interconnectat.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
2: Benvinguts a Esports 3 en joc.
1: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 5...
4: Jo conec en Quico Rivera.
5: Sube el mambo.
6: Nivel, Maribel.
4: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
7: ¿A 200 euros?
8: Ya se puede haber sido un pan mero en Paquirri. Pues,
6: bueno. Pasir el fi de la Pantoja, como de pagar 200
4: sí, sí, sí,
6: euros.
4: Sí, sí. Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
9: Yo ya no trabajo con él.
6: No.
8: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
4: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
8: Molt bé.
3: I
8: bé
3: tra... Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
8: Per favor.
6: Xiu-xiu. I li deim que te deu 200 euros.
4: Exacte, i li tornem a recordar.
3: I Vetres Ràdio.
10: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
11: El primer dia està com tot descol·locat, no?
12: Sí.
11: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: Que té com a protagonista el compositor Miquel Àngel Roig Francolí, on presenta les seves sonates i cançons i música de cambra a càrrec del Trio Ibocim i Iranzo Bartolomé. Serà a Can Ventosa a partir de les 8:30. El dissabte, a Cala de Bou, ara és un parc turístic, també residencial, acaba la temporada turística i abans que tanquin tots els negocis fan el ximpum final amb una sèrie de concerts a tots els bars de la zona. Hi haurà també el Cala de Bou Express, una dotzena de concerts des de les 6 de la tarda i fins a la mitjanit, i tindrà la cirereta, el pastís, serà un grup de tributs. Queen Forever. A partir de les 9 de la nit a l'Auditori de Caló de Soli. Hi ha una altra proposta aquest dissabte, que és teatre, Mejor no decirlo, una comèdia protagonitzada per Imanol Arias i Maria Barranco, dos actors conegudíssims del cinema espanyol. Serà a partir de les 8 de la tarda a Can Ventosa. I diumenge tenim les festes del Pilar de la Mola, a Formentera. A partir de les 6 de la tarda, també activitats infantils, degustacions gastronòmiques populars durant tot el dia a la plaça del poble. I a les 8, música amb l'orquestra Ritmo de la Isla. A les 9 i mitja, massatge flamenc amb la Canija. I a partir de les 11, la 22, que és una orquestra de salsa. I ja ens acomiadem dilluns, que és festiu, a celebrar el Soul and Food Blues, trobada dedicada a la música i la gastronomia de la Delta del Mississippi, amb actuacions del guitarrista nord-americà de blues Will Jacobs, acompanyat per l'harmonicista Marcus Coll i el grup The Soul Connectors. Això serà també a Caló de Soli.
1: Molt bé. T'anava a dir, els closings no són aquest cap de setmana?
0: Els closings?
1: Ostres, pues mira, que, està, que estàs molt lluny. Me pilla muy lejos.
2: Com està molt fana.
1: Me pilla muy lejos. Els closings són aquest...
0: Mira si estic desconnectadíssim.
1: Estàs desconnectadíssim del món disco. Ostres.
0: Efectivament.
1: Clar, és que jo, quan jo vivia a Eivissa, anava als closings. Jo era ese tipus de persones que anava als closings.
0: Sí, a veure, és que també era el tancament de Space, era com una mena del final simbòlic de l'estiu i a l'inici del llarg hivern, del llarg hivern. Sí, aleshores era una mena de ritual de pas. Era com el cap d'any, era com la festa de cap d'any.
1: Sí, sí, o pitjor, segons per on ho miris. Molt bé, doncs sí, crec que són aquests dies els closings per si algú encara tens d'animar-se. Gavi, a Mallorca, què cap de setmana?
3: Pues mira, he elegido 4 cositas. La primera es el festival Fona Fall Fest, que es la programación de otoño de Fonart, un festival itinerante, ecléctico, que comienza con un cantautor británico para muchos desconocidos, Rupanes, uh-huh. Viene a presentar su cuarto álbum, no es un personaje nacido ayer, y lo suyo es un folk acústico muy recomendable, en pura esencia, guitarra y unas canciones que no necesitan levantar el volumen. Esto es este viernes en el Teatre Sants. Más cositas, de Exbats, que es un grupo que vino y que tocó en la movida hace 3 años de la mano de esta promotora Rudy Sessions, pues regresa este domingo con nuevas canciones, es un grupo estadounidense y que viene a presentar su último álbum, My Dinner with Krumar.
1: De culto, ¿no? Un grupo que es...
3: Un grupo más que de culto, ¿no? De culto. Incluso casi religioso sería.
1: Sí,
3: sí.
1: Pero no cantan gospel.
3: No cantan gospel, no. Lo suyo también está cercano al folk, si no me equivoco.
1: Sí.
3: Y bueno, no, es una mezcla de todo, de pop de los 60, garaje, rock and roll, sí, punk rock, psicodelia. Y 2 cositas más, un concierto de música clásica en el Port de Sóller, es una nueva edición, creo que es la 4ª del Festival de Música Clásica Port de Sóller, y empieza con una camerata cuyos músicos son miembros de la Royal Concertgebouw Orquesta de Ámsterdam. No sé si lo he pronunciado bien.
1: Yo creo que un tío de Ámsterdam estaría muy orgulloso de tú en aquel momento.
3: Exactamente. Bueno, si queréis cómo se pronuncia exactamente, os recomiendo ir el sábado a las 7:30 en la iglesia del Port de Sóller. Y acabo con un poquito de punk, que no está mal, siempre creo en el aviador. Sí. En principio se iba a hacer en el Rafal, es un concierto con 4 bandas, de Brigade, Terror 5, Turbo Terror y un grupo de Albacete que se llama Tasotis, pero han cambiado de... se iba a hacer en la barriada del Rafal, pero finalmente será en el sótano de la Plaza Gomila, el Rafal que estrenaba nuevo local, y la cita es este sábado a las 9 de la noche.
1: Molt bé, i una bolla extra, si me deixes, perquè hi ha un vermut amb acústic interessant, vam passar per el programa aquesta setmana, de T-Makers, al Maix Benilo, una de les poques botigues que queden on se venen discos encara, en vinil, òbviament. Serà a partir de les 12, hora del vermut, i T-Makers, que sona molt bé, sempre paga la pena escoltar-los.

0: De Pazis, en Xisco i companyia, que actuaran, com dèiem, a partir de la migdia, de les 12, al Mais Vinilo, aquesta botiga de vinils de Palma. David Ventura, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins la setmana que ve, Anna.
2: Adéu, bona setmana. I bon cap de setmana.
0: Efectivament, bon cap de setmana, Capitán Rodas.
3: Bon cap de setmana.
0: Vinga, i com hem dit abans, acabam amb Leon Manso. Sempre és una bona ocasió i una bona excusa, en tenim moltes, per escoltar aquest gran artista menorquí. Ell tancarà aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a la temporada del Claustre, final de temporada. En Leon Manso ens acomiadam per avui. Ja sabeu que tornem demà a partir de les 10.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Qualque vegada ja vos he dit que el jazz, a banda de tenir espai fix a tots els dilluns, de tant en tant també guaita en les sessions d'altres dies. I avui, per anar posant rumb al final de la temporada, serà un d'aquests. Sí, final de temporada el pròxim dia 31 de juliol. L'agost ens agafen vacances. Però no vos penseu que per això vos lliuraré de les sessions de l'Eclèctic, ja que hem preparat tota una sèrie de reedicions que vos acompanyaran excepcionalment de dilluns a divendres, durant tot el mes. Bé, però això serà a partir de dimarts. Avui, sessió d'estrena amb All the More del trompetista canadenc Kenny Wheeler. Hem encetat el programa en Phrase One, i seguim amb Mark Time.

Kenny Wheeler va ser un trompetista, fiscornista, compositor i arranjador canadenc. Va néixer a Toronto el 1930 i morir el 2014 a Londres. La seva tasca ha estat sempre molt interessant, tant en l'època en les que ha format part de determinades big bands, com la de John Danforth, per la que va fer un bon nombre de composicions i arranjaments, o la Kenny Clarke Francis Boland Big Band, com també en formacions més reduïdes, amb músics com Maynard Ferguson, Chris McGregor o Anthony Braxton. Va gravar com a líder per al segell ECM, acompanyat de Kay Jarrett, Dave Holland i Jack DeJohnette, o poc després amb el grup Azimuth, al costat de Jan Garbarek, John Abercrombie, Tony Coe i Ralph Towner. Bé, supos que ja el teniu prou situat, i és hora de tornar a la música. Ho farem en dos temes consecutius: Introduction to No Particular Song i No The Less.

Introduction to No Particular Song, composició del propi Wheeler, i Nona de Lis, una de les dues peces que trobem en l'àlbum que no són originals. Aquesta, concretament, és de Harry Warren. Bé, no record si vos he dit, crec que sí, però de totes maneres ho repetiré, el títol de l'àlbum que ens acompanya a la sessió d'avui és All the More, un enregistrament del 1993 per a la Soul Note que va ser editat 4 anys després, el 1997. L'acompanyaven John Taylor al piano, Furio Di Castri al contrabaix i Joel La Barbera a la bateria. Els quatre junts, ara de bell nou, en aquest de Imminent Immigrant.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
6: Old Amor, el 13è llançament d'una producció de 24 àlbums com a líder, a banda de tot el que enregistrà amb John Taylor, Azimuth, la Globe Unity Orchestra i una llista inexaurible, realment inexaurible, de col·laboradors. Bé, aquesta és la música amb la que avui hem trencat el silenci perquè realment s'ho paga. Ens queda un tema per sentir que serà amb el que arribarem a la mitjanit, Kind of Bill. Estimats i estimades, el dilluns que ve, darrer programa de la temporada. Avui ho deixarem aquí. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Lluís Fortesa. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia, sí, dia 8 d'octubre se celebra el Dia Internacional del Pop, però del pop de la mà, volen dir, no de la música, dels maluts, dels cefalòpodes.

0: Knows where we've been.
1: Ara sí, aquests pops, el de davall la mà, en què ens referim? Una celebració amb l'objectiu de fer homenatge especial a una de les espècies marines que ha pogut sobreviure més temps a la Terra, tot i que la seva vida és de 2 o 3 anys només. A les illes, el pop apareix en moltes expressions, com quan deien que qualcú és lleig com un pop. També hi ha qui s'aferra com un pop, com una pagerida, però si s'aferra com un pop és que s'aferradís, demanador, oi no per tu. O també qui està més topat que un pop, que vol dir que està molt cansat. A Menorca podem anar pops, és a dir, anar ben xots, banyats de dalt a baix. Per tant, una paraula que se refereix a una persona que va molt remuada. Ha arribat a casa nostra, fet un pop, o remull com un pop, o també en femení. Sa fieta ha caigut dins el safreig i n'ha sortit ben popa. Avui, els pops i de fan festa i recorden que la normativa sobre la pesca del pop a les Illes Balears s'estableix un període de veda general per protegir l'espècie durant la seva reproducció. Així que consulteu aquest període de veda. Començant perquè no mos pegui el pop per ses cames.

Com estàu? Ben trobats un dia més en aquest programa Atento, el que vos acompanyam cada dia, de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Tenim totes les lletres, avui és dijous, és dia 8 d'octubre i qui les saben totes són en Celestia Oliver i en Miquel Junch.

0: Bon dia, Miquel Joan Camanam.
1: Bon dia, va bé.
0: Bon dia, Celestia Oliver,
2: bon
0: com
2: dia,
0: estàs?
2: Bé.
0: Heu anat a pescar pops, qualque pic?
1: Pops,
2: fa
1: no.
2: Anys.
0: No, pops, però no.
2: Sí. Sí.
0: Jo recordo, menjar, de nina n'hi havia molts de pops.
2: Però,
0: molts pops petits.
2: De jovenet. De jovenet, amb fitora.
0: Ui,
2: sí, perquè jo...
0: No ho diguis.
2: Sí, no, en aquella època. Eh?
0: Sí. Ha prescrit, vols dir?
2: Ha prescrit, sí. Amb escòpeta no.
0: No.
2: Bé, si diu escòpeta, no ho sé, jo aquest patge no el vaig fer.
0: No.
2: No, joc amb baner i fitores.
0: Sí, sí.
2: Sí.
0: Però a vegades sense voler trobaves un popet.
2: Un popet, sí.
0: Que s'aferrava per una cama.
2: S'aferraven i jo se me'n va aferrar un a sa cama. I sí. I fort. Mm. I fort.
1: I per desferrar-lo...
2: Va costar, sí, sí, clar. S'aferren.
0: No, de vegades se diu aferrar com un pop,
2: sí.
0: que no molla. Doncs avui és el Dia Internacional dels Pops, un producte que també té la seva veda perquè pugui millorar-ne la reproducció i que les Balears has preuat, tot i que de cada vegada, com dèiem, n'hi ha manco, el manco a prop de les costes. Però bé, tenim més temes avui i, Celestí, començant per tu, menys que tenim.
2: Sí, perquè avui rebrem la visita d'un dibuixant, il·lustrador, bunyolí, en Tomeu Riera, perquè ha publicat la seva nova novel·la gràfica que es diu Bienvenidos a casa. L'obra utilitza els codis de la ciència-ficció i també la fantasia per qüestionar el consumisme, el conformisme i la recerca de la felicitat artificial en la societat contemporània.

0: Però tenim més temes i avui la cosa va de refranys. Qui el vol dir? Miquel Celestí?
1: Patin Celestí.
2: Sí, pot dir jo, idò. I cada dijous ja sabeu que cercam els refranys que més empram aquí a les illes, arreu, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i dels refranys que més feien servir a les illes. I avui toca un que ens ha arribat, que és...
1: Mític.
2: Mític, que encara se sent. És boníssim.
0: No poden dir. Sí.
2: No, el poden dir.
0: Clar.
2: Sí, va de dos animals,
0: sí.
2: Perquè són animals, no són
0: porc.
2: Animalons, no, animals. És aquell que diu, s'asa va dir en esporc, oreut. Clar, que trobau? El deis, no el deis, és digne de passar aquest top 10?
0: Crec que sí.
3: Any 1847. 7.322 somenes. Any 1936. Somenes no se sap. Ara ases n'hi havia molts. Any 1984. 427 somenes. Any 1992. 213 somenes. Any 2000. Ni una puta somera!

0: Bé, doncs aquells auguris que feia el Cifar, per sort, no s'han complert i encara tenim someres.
1: Però pobres someres, eh?
0: Pobres, sí. Sí. Pobres someres, sí. En tot cas, aquí va d'ases. S'asa va dir esport coregut.
1: Sí.
0: Avui és
1: sobretot
0: el refrany.
1: Va, eh? Sí.
0: Sobretot d'ases.
1: Sí.
0: El deix, no el deix. Trobeu que és digne de ser un dels refranys que estiguin dins el top 10 d'aquests refranys més comuns a les Illes Balears? Si és així, doncs ens ho podeu fer arribar. Miquel, però també tenim tema del dia.
2: Sí, jo vull el dedicar amb els Premis Nobel de Literatura, que fa just unes hores han conegut que enguany ha estat per la poeta i assagista canadenca Anne Carson.

0: nunca sé. En Carson.
1: En Carson.
0: Era les travesses, diuen, no? En sí, Carson, sí. Tot i que hi havia gent.
2: Ahir vaig xerrar amb una persona que coneixen ben aquest programa.
1: Ah, va. No sabia si era...
2: No, no vaig xerrar amb el Premi Nobel ni ningú. Vaig xerrar amb una persona que coneixen ben aquest programa, que sap molt de literatura, i ja m'ha dit seu nom, després l'escoltarem.
1: Ja sé qui
2: és. Són àudios d'ahir. Són àudios d'ahir i ja va dir seu nom. Així que...
0: Doncs sí, en Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Em posa Anna Rosalía, perquè just en Carson va anar aquest estiu a un concert d'Anna Rosalía i va fer una crítica... I ha estat molt comentada, moltíssim, i és per això que també aquesta
2: que
0: combinació.
2: Que també li han donat un premi. Un
1: premi, sí, a Rosalía.
0: Un premi nacional, sí, en aquest cas, de música.
1: De música.
0: Mm-hmm. Però sí, en Carson Premi Nobel, que també va ser Premi Princesa d'Estudis, en Carson, i ara que també s'ajunta en aquest Premi Nobel. Després parlarem d'ella, perquè si hi ha una autora mallorquina que la coneix, aquesta és la Begoña Méndez, i després mos farà cinc cèntims de qui és aquesta autora, què ha escrit, per què és tan important i per què és tan mereixedora enguany del Premi Nobel de Literatura. Però bé, tenim més temes i hem de donar veu avui també a la pagesia. Ho farem amb el nostre col·laborador estimat, en Tomeu Mesquida, i avui parlarà d'una fruita. I avui sí, ja podem dir que és una fruita de tardor.
3: Bon dia, bona gent, com anem? I d'apareix que finalment deixem enrere l'estiu i entram de ple a la tardor i després del protagonisme, o del gran protagonisme que tenen les fruites d'estiu, tan sucoses, tan dolces, tan bones, la tardor també mos deixa tot un reguitzell de fruiters tradicionals. El que passa que són uns fruiters que les darreres dècades han quedat una mica desplaçats per fruites més grosses, més sucoses, com deia, i més fàcils de comercialitzar, en definitiva, i el que és més important. Avui, però, a les fruites netes recuperam una fruita en concret que jo m'estim molt i m'agrada moltíssim, que és l'acerola. I ho farem, com sempre, amb veus de pagès o gent de fora vila. En concret, avui, pegarem un bot fins a Porreres i té molt de mèrit aquestes veus que escoltarem, perquè és una gent que està recuperant el cultiu i li vol donar un futur transformant-lo en un producte elaborat boníssim, que després coneixereu. Vinga, si voleu tastar una acerola, molt bé, d'aquí una estoneta, a les fruites netes. Fins ara!

0: Doncs avui les atzaroles, que fa de temps que no menjo una atzarola, vosaltres?
1: Jo no fa tant.
0: No?
1: No, cada any em menys.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs crec que avui en tomeu un bon adorar.
1: Tres sí. Màxim.
2: Sí, però
1: no cada any.
2: Tard de passar.
1: No, però sí que ve que és d'aquelles fruites que no és una fruita comuna, que trobis per tot, ni que em puguis menjar sovint, i te connecten amb aquella infantesa.
0: Sí.
1: Amb un temps.
0: Totalment, sí. Perquè si és una cosa és que és una fruita totalment de temporada.
1: Sí.
2: Imagina,
1: i que no és usual.
2: Que a vegades mordo fruita...
1: Jo crec que sí que endurà.
0: Crec que sí que endurà.
1: Són bones de dur dins la butxaca.
0: I a la fi poden dir que ha refrescat.
1: Sí.
2: I encara refrescarà més aquest dia en principi. Sí,
0: crec que ja poden començar a treure-se màniga llarga, no ho sé, tampoc.
1: Sí?
0: Mira, hi ha una persona que ja la du.
1: Sí.
0: Sí? Dues hores, ara el presentarem. Dues hores de programa que ara comenci, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
1: O bé, al correu electrònic,
0: o sorpresa,
1: que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: I d'ací, moltes gràcies, Miquel, perquè tu encara vas maniga curta.
2: Jo encara sí. Calçons llargs i maniga curta.
0: També.
1: I de jo vaig calçons curts i maniga curta.
0: Ens l'estivar, va ben estivant.
1: Sí.
0: Jo vaig mitjo, perquè jo sé que duc una maniga llarga i una...
1: Però vosaltres dos ja heu avançat, eh? Sí. Ja feis el trànsit cap a la tardor.
0: Ara, qui va de tardor...
1: De tardor, tardor.
0: Totalment.
1: Sí.
0: Avui és el nostre tècnic.
1: Perquè va amb una de suadora.
0: A tracta de suadora. I que tens fred.
1: No? Clar.
0: És que el del nord, clar.
1: Sí.
0: A veure, són dia 8 d'octubre.
1: Quan veu que s'etapa, ja...
0: Aquí mos hem de començar a tapar
1: sí,
0: un poquet.
1: Sí, mos hem de començar a tapar.
0: Iker Hernández, moltes gràcies. El control tècnic, les 3 i 19 minuts i mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: I d'ací arriba el moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I d'ací, perquè la rabiosíssima actualitat avui ens du a parlar d'un cicle de conferències que precisament se faran aquest cap de setmana a Can Oleo, a Palma, dedicats a la llengua que es canta 40 anys de la llei de normalització lingüística.

Així és, avui volen dedicar el programa en aquest cicle de conferències La llengua que es canta, música i normalització lingüística 1986-2026, que té lloc des d'avui mateix, dia 8 d'octubre, demà divendres i dissabte 10 d'octubre a Can Oleo, a Palma. Al llarg d'aquestes tres jornades, conferències, audicions comentades i taules redones repassaran el camí recorregut durant aquestes quatre dècades, recordaran cançons i repertoris que formen part de la memòria col·lectiva i que també s'abordaran els reptes actuals de la música feta en català. Una iniciativa que proposa una reflexió sobre el paper de la música com a espai de transmissió cultural, educativa i lingüística, coincidint amb aquests 40 anys de les polítiques de normalització lingüística i amb els 50 anys de Cucorba, un dels projectes musicals i educatius més vinculats a la difusió de la música entre els infants de les Illes.

0: Aquest programa ha estat organitzat per l'Obra Cultural Balear i per la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears, rep el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, també de la Generalitat de Catalunya i de l'Associació de Docents de Música de les Illes Balears. Amb aquesta proposta es combina una mirada retrospectiva amb una reflexió sobre el present i el futur de la música en català, la seva aportació a la transmissió de la llengua i els recursos necessaris perquè continua sent un element viu de la cultura i també de la comunitat lingüística.
1: I és per tot això que avui jugarem i parlarem amb la llengua que es canta 40 anys de la Llei de Normalització Lingüística.
0: Són les 3:24.

I avui també tenim pregunta. La pregunta del dia està relacionada amb la música i també amb una curiositat. És aquesta. Ja sabeu que Tazzi és el quart disc d'Antònia Font. Es va publicar l'any 2004 i té una temàtica futurista i de ciència-ficció. Una de les cançons d'aquest àlbum de Tazzi és Vitamina Sol. I apareix en aquest àlbum una barberia molt popular de Palma que encara és oberta. I la pregunta d'avui és, sabeu a quina perruqueria, a quina barberia ens referim?

0: Aquesta preciosa, és la cançó, no? Vitamina Sal.
1: Atemporal.
0: 2004.
1: Però clar.
0: Atemporal no tant, perquè
1: atemporal, però
0: els supermercats
1: sí,
0: que xerren,
1: sí, que ja no existeixen, o que n'hi ha pots. Sí,
0: maco
1: sí.
0: Aquí Balears, crec que poques.
1: Una cançó temporal, però que xerra d'un temps passat.
0: Sí, sí, sí. Mm. Quin establiment, a quina barberia, a quina perruqueria se refereix aquesta cançó?
1: Mm, he encantat, eh? Sí. A la perruqueria Boades, a la perruqueria Isern, o a la perruqueria Ses Piules?
0: Uh-huh. Aquesta és la pregunta del dia, i per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Sí, ens podeu enviar la resposta a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o ens podeu telefonar al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
0: Molt referim a la barberia Boades, Isern o Ses Piules. Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Jo conec en Quico Rivera.
3: Sube el mambo.
4: Quin nivell, Maribel.
2: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
5: ¿A 200 euros?
6: Ya se podría haber sido un pan menos en Paquirri.
4: Pues para si es el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
2: Y va a llenar ya, tal, no sé qué, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
7: Jo ja no treballo con ell.
4: No.
6: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbes per aquesta exclusiva?
2: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
6: Molt bé.
1: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
6: Per favor.
1: Xiu-xiu.
4: I li deim que te deu 200 euros.
2: Exacte, i li tornem a recordar.
1: I bé, tres ràdio.
4: Som les 3 i mitja, parlàvem avui de música i una curiositat sobre una cançó d'Antonio Font, que és Vitamina Sol. Mos ha telefonat en Tomeu. Crec que saps la resposta. En Tomeu, bon dia, com anem?
8: Hola, bon dia.
4: De vam els telefones?
8: Jo, el telefon de Sant Ferrial.
4: Ah, molt bé.
8: Soc conseller.
4: Ah, de Consell?
8: Sí, però ha vist que Sant Ferrial.
4: Molt bé, bona feina. La coneixes en aquesta cançó, Tomeu?
8: Sí, i tant, i tant.
4: T'agrada?
8: Molt.
4: Sí?
8: Molt, molt, molt.
9: En I quina saps? Barbaria canten, Antonio Font?
8: Té ara amb embuades, i en el costat és 3 i per damunt és 4.
9: Ah, mira. La saps sencera?
8: No, sí, no. Jo no sabia que embuades era... Mira, ara vos ho diré. Jo no sabia que embuades era una barbaria. Ah. Però com que en Joan Miquel Oliver entremescla moltes coses que són... que no tenen explicació i n'hi ha que d'altres que sí, jo sóc un seguidor aferrim d'en Joan Miquel i d'Antonio Font, pues pensava que Boades era un nom inventat. Mm-hmm. Però quan comencé tota la lletra i totes les lletres, i de... ara que heu dit que era una barbaria, evidentment que sabia el que era un nom propi com Boades, i vaig... I ara he entès, ara tornant dins el cotxe, he entès que Boades era una barbaria i després he filat i he pogut entendre que n'has costat 3 i per damunt 4.
4: Exacte, ah, va, més
9: és
4: llarg.
9: A dir, que te sabies la lletra, te saps la cançó, però no sabies que era Boades i ho has sabut per tèntol.
8: Exacte.
9: Bona cosa.
4: I va, mira, que bé. Mm-hmm. I de si un dia t'has de tenir que veus,
9: sí.
4: Tomeu.
9: En Boades és.
4: Encara és, en Xisco Boades.
8: Super. Super.
4: Una ferrada.
8: Vinga, adéu,
4: gràcies,
8: adéu.
4: Tomeu.
9: Gràcies,
4: molta
9: una ferrada.
4: Gràcies, efectivament.
9: Bueno, connectant coses.
4: Mm-hmm, exacte. Barberia Boades, que té molt de clients encara, moltíssims. Mm-hmm.
9: I que no ha canviat gens. Bé, gens no ho sé.
4: Se fesomia no.
9: Se fesomia no.
4: I en Xisco, que li enviam una besada...
9: És el mateix negoci.
4: Que és l'amo.
9: De sempre.
4: És barber. Mm. I que atén moltíssimes persones i de tot color polític, puc dir. Deixarem així.
9: Ho deixem així?
4: Sí.
9: Vinga, sí.
4: Vols que ho digui?
9: No,
4: no,
9: jo no
4: ja
9: vull
4: està.
9: Que ho diguis, però bé, si ho vol dir, ho pot dir.
4: Bé, hi va molt de polítics. Sí. Amos.
9: Sí.
4: De tot color. De tot color?
9: Sí. Bé, tenim aquest espectre.
4: Efectivament, doncs aquesta era la pregunta d'avui. Vitamina Sol d'Antònia Font. Mos ha d'haver de pensar en aquesta barbaria. Ara, però, hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest cicle, la llengua que es canta, 40 anys de la llei de normalització lingüística. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
0: Qui comença? Vinga, Llorenç.
6: Llorenç Gilabert.
0: Uh-huh. I qui més?
7: Ivan Solivelles.
8: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: Llorenç, de on venim?
6: D'Inca, de Riguer.
0: Uh-huh. I n'Ivan?
7: De Ciutat.
9: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
6: D'infant.
10: D'infant?
6: D'infant van anar a Sant Tomàs d'Inca. Mm-hmm.
7: Jo els hi ve.
8: Vull saber coses teves. On treballes?
6: Universitat de Sallis Balears.
7: Jo igual.
8: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
11: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
6: Sabeu cançons, instruments?
0: Mm-hmm. Ivan?
7: Llibres, aparells per enregistrar, amb bolígrafs, un ordinador.
0: Alumnes?
7: Alumnes.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
6: Per la feina que faig, diria que no és suficient.
7: Ho subscric.
13: Quan em compro un llibre, sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé el final. Penses mai en la mort?
6: Sí.
7: Sí, també.
14: Tens el dret de guardar silenci.
15: I crec que seria molt bona idea.
16: T'agrada anar a ballar?
6: Ho faig poc, però diria que sí.
7: Ballar, ballar, faig el que puc.
17: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
6: Sí. Llegir i muntanya.
7: Sí, llegir, muntanya i navegar.
18: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
6: Sí, ja ho he fet.
0: Quins?
6: Sí, piano, saxofó i som directors. El meu instrument són els meus cantaires, els meus músics que tenc davant.
0: I n'Ivan?
7: Jo he estat sempre molt magre amb això de la música.
19: Què penseu fer aquesta nit?
6: Acabar de preparar la conferència de demà.
7: Sopa.
20: Una actuació extraordinària.
21: Deixem-ho per avui.
22: Moltes gràcies.
0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar Llorenç Gilabert. Benvingut, Llorenç.
6: Gràcies per convidar-me.
0: Ivan Solivelles.
7: Moltes gràcies.
0: Com anam? Tots dos professors de la Universitat de les Illes Balears, tot i que amb facultats diferents, no és bo? Llorenç, facultat d'Educació.
6: Sí, que... facultat d'Educació i ara específicament som professors d'àrea didàctica de l'expressió musical. Però en Ivan el tenim adoptat, perquè ve molt per la nostra facultat i col·labora.
0: Tu, Ivan, què fas, idò?
7: Estic empaltat, jo som del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, però la meva docència majoritària la faig a la Facultat d'Educació.
0: Uh-huh. És a dir, que també fas classes a la gent que se prepara per semestre.
7: Sí.
6: Correcte, sí. Bàsicament, sí. La nostra facultat, a part dels estudis de mestre, pedagogia, educació social, i ara tenim també els estudis de CAFE, però sí, bàsicament que, són carreres vinculades. Cafès és...
0: Educació
6: és,
0: física.
6: Sí, això mateix, allò que abans d'EMINEF, sí, ciències de l'activitat física i l'esport, per ser més precisos. Per tant, són estudis vinculats en el fet educatiu, en general, no? L'educació en general.
0: Clar, Llorenç, l'assignatura que fas tu, si apunta tothom, o és obligatòria, o és optativa...
6: Bé, les assignatures que faig a la universitat formen part del pla d'estudis, per tant, són obligatòries. Tant... Mentida, n'hi ha una que no, perquè faig l'assignatura d'història de la música en el grau d'història de l'art, que és optativa. I també faig una assignatura de aprendre a escoltar els grans compositors a la UOM, a la Universitat Oberta de Majors, que també hi venen perquè volen. I es... Però bueno, sí que és vera que forma part del diploma sènior i venen obligats si fan el diploma sènior. Però sí, en general venen... obligats perquè són assignatures de pla d'estudis.
0: I que els ensenyes, Llorenç?
6: Bueno, depèn de l'assignatura. L'assignatura d'història de la música, pensant en un perfil d'historiadors de l'art, i d'entendre o contextualitzar la història de la música dins l'evolució de la història de l'art i de la història de la humanitat, no? I intentar crear correlacions entre els tres vessants, no? Perquè la música no ha anat sempre de la mà de la conjuntura del moment, i d'altres factors, òbviament. I després, a la part ja més pedagògico-musical, que és en els estudis de mestre, bàsicament ensenya a com ensenyar. Per tant, eines, recursos en els futurs mestres i les futures mestres que impartiran la música a les escoles. Per tant, cantant molt, tocant instruments, improvisant, mos movem...
1: Com són els futurs mestres?
6: Com són els futurs mestres? Sí. Oh, aquí podríem dedicar-hi un programa. El perfil d'estudiant, te refereixes, sí, que mos arriba. Mm. Clar, és que tenim tendència sempre a dir que qualsevol passat va ser millor, no? O pitjor, no ho sé. Jo la sensació que tinc és que arriben amb una motxilla de coneixements, i no tant de coneixements perquè suposo que la nostra època era igual, però d'esperit crític, de posar en telejudici tot allò que els envolta, diria que d'això venen bastant coixos. No sé si nosaltres ho fem en el nostre temps, però ara sí, pens que la societat va massa teledirigida, no? I possiblement perquè també ja som fills de generacions que ja han viscut en democràcia, per tant, veuen molt en fora altres conjuntures de manca de llibertats, de precarietat, de pobresa. Jo suposo que, no sé si és la vostra, suposo que anant per l'estil, els nostres pares, els nostres parents d'on parlem, venen d'èpoques de precarietat, no? I suposo que això mos fa tenir com un respecte i una valoració del passat i d'on venim, que tenc aquesta sensació, sense haver-ho analitzat a fons, que sí que s'adonen amb els nostres alumnes, que falta aquest valorar allò que tenen. El simple fet d'anar a l'escola cada dia, els infants, que és una cosa avui en dia obligatòria, però que fa 80 anys que no res dins tot el transcorre de la història, hi havia un 20% o un 30% de gent que estava escolaritzada. Per tant, aquesta és la meva sensació de l'alumnat. Està en massa catastròfic, perdoneu-ho.
0: En Llorenç Gelabert participarà d'aquest cicle de conferències que comença avui, demà i passat demà a Can Aleo, a Palma. Parlareu de la llengua que es canta, aquest 40 anys de normalització lingüística, com han influenciat de qualque manera en la llengua cantada en català. L'altre dia escoltava un podcast i comentaven, clar, en català, és a dir, la música en català no és un gènere en si mateix, el jazz és un gènere, és, no sé, el soul, el pop és un gènere, però la música en català no, perquè òbviament se fa música jazz en català, música pop en català, música rap en català i tots els altres gèneres. Però bé, han passat 40 anys i és el moment de fer balanç, Ivan Llorenç.
6: Xerram, si vols començar tu, Ivan.
7: Bé, jo crec que avui dia poden fer un balanç positiu pel que fa al tema de la música en català. Jo crec que tenim grans grups, grans cantautors, no només a Catalunya, com que era un temps, no?, que pràcticament tot era producció de Catalunya. Ara crec que també això és així a les Illes Balears i fins i tot al País Valencià. Per tant, crec que tenim molt de grups. Clar, quan hi ha un augment de grups, de cantautors, etc., també augmenta la possibilitat que hi hagi coses bones i pintures no tan bones, però crec que en general el balanç és positiu. Hi ha hagut un progrés, una gran quantitat d'indústria, diríem, musical.
1: I proporcionalment, durant aquests 40 anys, ara és un bon moment, és a dir, que se canta molt en català.
7: Sí.
1: Hi ha molta producció.
0: I molt de gèneres, perquè, clar, jo comentava això, la música en català, que és una etiqueta que també va néixer quan hi havia... Antonio Font ja li va agafar un pot tard, però es veren molt de gruts... Sí, pintura fora de sembrat, tota aquesta generació... Sí.
1: De quan xerrava de rock català.
0: Llorenç, tu faràs una conferència que se titula La llengua que es canta, 80 anys de cançons a l'escola. En què consistirà?
6: Sí, bàsicament és una línia paral·lela, és el sentit... És una línia paral·lela al que estava explicant ara en Ivan, no? És a veure que se fan més grups que canten en català dins el món de la indústria de la música, dins la música més comercial, dins la música més de masses, de jovent, de lo que vulguem dir. Aquesta conferència i una miqueta la recerca que hi ha darrere és la música que hi ha dins l'escola en català. I jo intentaré fer una anàlisi des dels orígens, és veure que bàsicament els resultats d'aquesta recerca que ara vos explicaré se poden explicar bastant ràpidament, i a mi m'interessa fer un recorregut històric quasi dels orígens de la humanitat, i això és allò que intentaré fer a la conferència per entendre la importància del fet musical, no? Jo ara, per exemple, a la conferència vos posaré una imatge de... no sé si recordeu si l'escena, la famosa escena icònica de 2001 i Odissea a l'espai de Kubrick, on és aquell prehome que manipula un os d'un animal mort des d'una perspectiva bastant passiva i ell se va animant fins que arriba un èxtasi, un frenesí, comença a destrossar-lo i arriba a tirar els os. Bueno, aquell home ha pensat, ha evolucionat. Tu mires aquella escena sense música i bueno, dius, bueno, està bé, és més o manco impactant, no? Però en el moment que tu hi poses la música de Richard Strauss de fons, el poema musical que du per títol Així va per la Zarathustra, allò agafa una dimensió descomunal. Si això ho aplicam a la parla, tu pots recitar un text més o manco amb un èmfasi, amb una prosòdia més o manco exagerada o no, però en el moment que tu la cantes, allò se sobredimensiona. Però la conferència comença per aquí. Com la paraula, la cançó és allò que volem explicar que en la parla convencional no mos basta. I la tonatjam, i l'enfatitzam. I és en el moment, i per això, les cançons formen part de celebracions col·lectives. Rituals en els orígens, rituals de mort, rituals del més enllà, danses al voltant del foc. Clar, i si tu damunt d'aquestes cançons les fas amb una llengua concreta, estàs fent tota una performance col·lectiva que cohesiona. I si la fas en català, estàs cohesionant en català. En quin moment això s'incrusta a l'escola? Bueno, això són els resultats que explicarem. I jo, bàsicament, partim d'una recerca que he fet que han participat 300 alumnes aspirants a mestres. Perdona, 200. I els resultats són unes 300 cançons. I hem analitzat 4 períodes legislatius, períodes padrins, en un context de dictadura franquista, període de pares escolaritzats en CGB, no sé si vosaltres estàveu escolaritzats en CGB, ni van possible, no. Després vendria l'OCSE i després vendrien ja les lleis actuals de Saloe, l'OMCE, l'OMLOE, no? I comparar les cançons que cantaven aquest grup de persones en cada context, no? Aquí hi ha resultats.
0: Ara mos deixes en la mel, la boca.
6: Ho puc dir, però no vull xerrar tant.
0: Breument.
6: Imagineu-vos en un context franquista com devien ser les cançons. Preponderància de cançó en castellà, preponderància de cançó patriòtica, de cançó, diríem, de no en català, d'altres indrets de l'estat espanyol, i és avui en dia hi ha una preponderància de cançó en català amb moltes incursions de cançons del món comercial, etc. I el punt d'inflexió està en el lloc que se cicla de conferències i fa incidència, que és llei de normalització lingüística en un context anys 80, per tant, EGB, i Cucorba. Cucorba també juga un paper que, si voleu, després vos conto.
0: Enguany que fa 50 anys.
6: se celebra, són un poquet els leitmotiv de les
0: dues coses. Sí, per això, pels 40 coses. Anys correcte. De normalització lingüística i 50 anys de Cucorba. En Ivan compartirà conferència amb Isidor Marí. Isidor Marí és una persona que en sap molt, no només de llengua, sinó també de música, perquè va ser un dels integrants d'U, que és Isidor. Per tant, també dels primers que fan música en català.
7: Efectivament, és una mescla que sempre està al costat d'en Isidor, és positiu perquè aprens molt, però també t'implica, no?, un preparar-te tot molt bé. I va sorgir un poc aquesta idea de parlar de com la normalització lingüística ha anat de la mà de la música, o a l'inversa, no?, com la música ha ajudat o pot ajudar amb la normalització lingüística. Sobretot perquè de vegades tenim aquesta tendència a pensar que la normalització lingüística implica grans polítiques, grans, no?, mesures, i de vegades un mestre o una mestra amb motivació que, per exemple, mostra com fer un joc de picar de mans acompanyat d'una cançó, això ja fa molt per a la normalització, perquè després els nens, quan surten en el pati i volen jugar amb aquest joc, ho fan cantant en català, més enllà de si després els intercanvis que tenen són en castellà o en un altre idioma. Llavors és mirar de tenir en compte com al llarg del temps, i sobretot com ara, podem aprofitar la música i concretament la cançó com a eina de normalització lingüística.
0: Què se canta ara a les escoles? Quines cançons se canten?
7: Però és una bona pregunta per en Llorenç.
6: Sí, de fet, més que res perquè l'estudi que vàrem fer analitza això i vàrem treballar, cada alumne treballava en quatre testimonis orals de les quatre generacions que vos he esmentat abans. Això multiplicau-ho per 200 la quantitat de cançons que vàrem arribar a obtenir, no? Que se canta? Se canten en funció d'espera, ja vos he dit, en un període de dictadura franquista, amb una educació molt dirigida cap als principis del règim, inclús dirigida cap al perfil masculí, dirigida cap al perfil femení, vos ho podeu imaginar, cançó en castellà, cançó patriòtica, cançó religiosa, òbviament. El gran canvi de paradigma s'estableix en la Llei General d'Educació, que coincideix amb els anys final del franquisme, s'elabora amb un tardofranquisme, i a més és una llei tecnòcrata, vull dir, ja no és una llei que s'adequa en els principis de règim, és una llei equiparable en els preceptes europeus d'una educació, d'allò que s'entenia com a educació moderna, i aquí ja hi ha molta incursió de cançó en català, moltíssima.
0: Mm-hmm. Però on començàvem, però, en Joan Petit?
6: En Joan Petit és present des del segon context, des de la Llei General d'Educació, i Cucorba aquí juga un paper importantíssim. Però també en la Catalina de Plaça, La Lluna, la Pruna, El Gegant del Pi. I després, en generacions posteriors, l'Oxe i ses actuals, cançons que encara que estiguin dins l'imaginari col·lectiu enteses com a tradicionals, són de creació d'autor, i les va crear un autor català precisament amb una idea molt pedagògica. Igual no vos sona, però El Capità, tarari, tarara, toca, toca la trompeta, no sé si vos sona. Aquestes, sí. Molts la saben, no? I aquesta cançó és d'un autor concret pensada amb una idea d'aprenentatge musical seqüenciat. Una altra que du per títol el Despertador. Bé, n'hi ha tot un seguit que s'incorporen, però també se n'incorporen amb altres idiomes. Vull dir, dins el seguit de cançons hi trobam My Heart Will Go On, Titanic. És en el context de Saloxe. Inclús ho va contestar un testimoni, l'havíem d'incloure, per tant, el mestre de música, per lo que sigui, o tocant la flauta, o lo que sigui, cantaven la cançó de Titanic. Una miqueta abans cantaven la cançó de Supercalifragilisticoespialidoso. Frere Jaca, això tot... mateix. I aquesta incursió del cinema juga un paper importantíssim i que té connexions en l'escola. Que fos de forma agilitzada, no. Però molta gent sí, no? Però és curiós, i això crec que és una de les grans conclusions de la conferència, és que en els quatre contextos, les úniques quatre cançons que apareixen en els quatre contextos, de més de 300, són en català.
0: Sí? I són?
6: Te les puc dir. En Catalina de Plaça, La Lluna i la Pruna, i dues més, molt conegudes. Si me dones un minut, te les cerca. Va. Però vull dir, formen part del nostre cançoner tradicional.
0: Sí. Clar, després a l'escola també hi ha moltes cançons temàtiques. Per exemple, quan arriba la Jaia Coreume, una cançoneta que se la saben tots els nins, la Jaia Coreume ja tornes aquí.
6: Sant Antoni.
0: Perdó, parlant de Sant Antoni. Ser glosades. Clar, tot això també se fa molta feina des de les escoles amb aquest tipus de cançons més temporals, no?
6: Sí. De festes nostres tradicionals, vull dir, amb els components religiosos de fons, però estan molt popularitzades, no? I totes aquestes hi són. No hi són en el context franquista, però hi són consolidadíssimes des del context luxe.
0: Ja que parlaven del Zouk, per exemple, jo quan era nina mos posava molt la cançó Anàrem a Sant Miquel o a la ciutat de Nàpols. D'aquella època.
6: Ells són, ells
0: són, són també, no? I, clar, tot això venia d'Eivissa. Imagina't que et Zouk, lo important també, amb Isidora Marí, la feina que varen fer, que ara se torna a fer molt, de recuperar aquelles cançons, aquelles tonades, aquelles cançons populars que cantava la gent en els pobles, les varen universalitzar de qualque manera, les varen posar a l'abast de tothom, les varen enregistrar i també se cantaven a les escoles i en el carrer, no? Molt interessant aquest cicle. Per cert, la conferència en Llorenç serà demà a les 6 del capvespre, Canaleo, sí. I la d'en Ivan serà dissabte a les...
7: 9 i mitja.
0: 9 i mitja de matí.
1: Ben
0: això
1: prest,
0: està bé,
1: vols
0: posar-ho prest, així m'agrada. Ara, però, jugam una mica també els dos.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, ara tenim una prova en la qual haureu d'enumerar paraules relacionades amb aquestes cançons que ara comentàvem. Començarem per Ivan, perquè en Llorenç, pobre, mos està cercant quines són les quatre cançons que han sonat al llarg d'aquests 40 anys i més de història i d'escolarització. Però, Ivan, a menys que te tocarà, tu podem s'acarrar en marxa.
1: Doncs vinga, Ivan, tindràs 30 segons, en 30 segons, per dir cançons que s'han fet conegudes en català en aquests darrers 40 anys.
0: Títols de cançons.
1: Sí.
7: Títols de cançons.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Temps.
7: Tenim la ciutat de Nàpols, de Isidora Marí, en Joan de Petit quan balla, que és tradicional, però que s'ha generalitzat. Amb qualcuna d'Antònia Font. No ho sé.
1: N'hi ha tantes.
0: Oh, yeah.
7: Sí, oh, yeah, per exemple.
0: No ho sé.
7: I crec que actualment també tenim moltes cançons d'Oques Grasses, o
1: Penta.
7: No?
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Ivan, ara és el torn de Llorenç. Les has trobat, Llorenç?
7: No.
0: No, no passa res.
1: Bé, ja sortirà.
6: Mira, s'excusa perquè tothom vingui de massa conferència i les diré.
0: Exacte.
6: És que no m'ho vull equivocar, crec que l'etxem, però no m'ho vull equivocar.
0: No, està bé, està bé, Llorenç, ho deixem així.
6: Perfecte.
0: Molt bé, manca tot el grat.
1: Vinga, en dic cançons, Ivan, ha dit cançons, tu hauràs de dir artistes, bandes, grups que hagin cantat en català en aquests darrers 40 anys.
6: Grups de música que hagin cantat en català.
1: Que siguin significatius, o que vulguis destacar.
6: Els darrers anys, poden que fas 40...
1: Sí. 40, ah, sí, sí. 40 anys.
6: Sopa de cabra... ostres, els pets... ostres, per així fàcil. Que més... Tots Sants, crec que sí. Oculs, Antònia Font, Suassi... segur que n'hi ha molt més. Ostres, quina pressió. No me'n surt cap altre.
1: Actuals.
6: Actuals, Antònia Font.
7: Penta.
1: Molt bé.
0: Fantàstic. Molt bé. Quan te posen un rellotge no està fàcil.
7: No és difícil, eh?
6: No serviria per passar per l'arra.
0: Tenim una altra prova i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Va, dues preguntes, però començam amb en Llorenç. Llorenç, primera pregunta per tu. En Tomeu Penya va debutar cantant en català l'any 1980 amb el disc Tomeu Penya canta a la vila. Abans, però, Tomeu Penya, o Tomeu Nicolau Morlà, a banda de fer-se popular com a Tomeu Penya, va debutar i va fer cançons d'un altre grup que cantava en castellà, però amb un nom en català. Saps com se deia?
1: Se deien, eren els mallorquins o eren els melons?
6: Mira, diré els melons perquè és de Vilafranca. Ha de ser els melons.
0: No.
6: No,
1: eren els mallorquins.
0: Els mallorquins.
1: Se sentint de fons.
0: Com sonaven els mallorquins, no? Amor,
10: es lo que me hace pesar. Todo el día solo en ti.
0: I de cinc, també el Penya havia tingut aquesta banda, els mallorquins, molt música d'aquella època.
6: No, i tant, i tant.
0: Sí, sí. Molt bé, segona pregunta. En Miquel Àngel Sancho, l'any 1982, va fundar juntament amb en Joan Bibiloni un segell discogràfic a Palma. Joana Lluna, de Joan Bibiloni, va ser el primer disc que va publicar aquesta discogràfica mallorquina. La pregunta, et saps a quina discogràfica mos referim?
1: Bellva o Blau.
6: Blau.
0: Clar que sí. Quant de discos ha publicat? en català, Miquel Àngel Sancho. És una pregunta que podríem fer-li, perquè són molts. Ivan, les preguntes per tu. El grup familiar que cantant en català ha marcat tota la generació d'aquests 50 anys són Cucorba, ho dèiem fa una estona. El grup de Muro s'acomiada als escenaris aquests mesos amb un adeu fins al gener al Teatre Xafortesa de Palma, que farà aquesta gran festa final. D'ençà de 1977 sumen 13 discos. Quin d'aquests dos títols et seu?

0: del primer àlbum d'aquesta banda, publicat l'any 1998. A Rússia és el segon, que varen publicar l'any 2001, i aquest segon disc conté 15 cançons a Rússia. Entre aquestes cançons hi trobam el tema S'animal que no existeix, que és el títol del llibre d'un autor mallorquí. Saps a quin autor mos referim? Ui.
1: D'en Andreu Vidal o d'en Miquel Boussà.
2: I si t'alena?
0: L'animal que no existeix.
2: Em va usar. Però no ho sé, no.
0: Justament. Andreu Vidal va publicar L'animal que no existeix el 1993. Era molt difícil que aquest Ivan, no? Mos heu de perdonar que les preguntes eren molt difícils. Però bé, hem fet una petita aproximació d'allò que seran aquestes jornades, unes jornades que vos recomanem que consulteu el programa, que comencen avui amb una conferència inaugural molt interessant. Demà cap vespre, Urany Llorenç i molta més gent, i dissabte de matí amb moltíssimes més conferències i molt, molt interessants. Així que la llengua que es canta. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I que puguem seguir cantant.
2: Sí, sí, sí.
0: Per molts anys més. Llorenç, Ivan, ha estat
1: gràcies.
0: Un plaer.
1: Gràcies.
0: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
2: Benvinguts a Esports 3 en joc.
1: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio.

0: Heu de saber que la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Començant la segona hora de programa, segona hora de Tèntol, tenim totes les lletres, i tantes lletres que tenim un nou Premi Nobel. Tenim també Níker Hernández al control tècnic, i si fins ara hem jugat amb les paraules i amb aquest cicle de conferències La llengua que es canta, que es farà aquest cap de setmana a Canaleo de Palma, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Saludem a l'equip del programa Celestia Livent.
1: Som aquí.
0: Ben tornat. Miquel Jung, ben tornat. Hola. També. I també s'incorpora, la Maria la tenim de vacances.
1: Sí.
0: En Tomeu.
2: No substituen a Maria.
1: No.
0: Tomeu, estimat, com estàs?
2: Molt bé, vosaltres?
0: Sí, bé. De parlar d'atzeroles avui.
2: Avui xerrant d'atzeroles.
0: No, no, bona ara, tu dices?
2: A lo millor.
1: Sí, ah, crec que sí.
0: Si com
1: que
0: lo millor.
2: Si feim bondo.
0: Exacte, si feim bondo, pentura.
2: Sí,
1: perquè una grepa de temporada
2: estarem, estarem, estarem.
1: Sí.
0: Bé, avui hem conegut el Premi Nobel de, aquest de literatura, perquè encara me'n queden per conèixer uns quants. De fet, fa un dia es van conèixer també el de Medicina, que va fer molta gràcia, perquè el senyor que el va guanyar ho va dir als seus fills i van fer un vídeo que s'ha fet superviral per internet. No sé si l'heu vist.
2: Sí, sí, sí, jo l'he vist.
0: L'has vist?
2: Molt
0: monos. Sí, molt simpàtic aquest vídeo. Però bé, avui hem conegut, com dèiem, el de literatura. El volem comentar una mica perquè hi ha hagut moltes travesses, sempre hi ha un pot de nervis, i avui de matí anàvem rebent missatges, no, que guanyarà que no, que guanyarà aquesta altra. Finalment, la guanyadora ha estat Anne Carson, la nova Premi Nobel de Literatura.

0: Avui migdia el comitè del Nobel de Literatura ha anunciat qui s'endú el Premi Nobel de Literatura d'enguany. Nosaltres ahir ja avançant-nos a la notícia, li varen demanar informació al nostre lectobro de confiança, en Josep Maria Nadal Suau, per parlar un poquet d'aquest guardó.
1: Estava nerviós,
0: tot i que mos va dir ja de primeres que no n'era precisament molt fan d'aquest tipus de premis.
2: No sóc gaire entusiasta del Premi Nobel en general, dels premis, diguem-ne, institucionals i que volen organitzar o dissenyar una idea de gran literatura. Troc que és una cosa que en el millor dels casos pot ser una mica avorrida, pot faltar una mica de punk, i en el pitjor dels casos són operacions molt més de, diguem-ne, diplomàcia política que no de literatura estricta, no? Que és el que està passant molt amb el Nobel des de fa uns anys. Dit això, és un premi que ha estat important. La pura veritat és que entre els escriptors és un premi molt cobdiciat, durant molts anys marcava molta diferència la jerarquia, no? I qui era verdaderament gran i qui no, ni que sigui per la indústria i per la societat, no? Després, altra cosa és que em pensi cada lector.
1: Ningú diria que no li agradi.
0: No ho hagués dit mai, jo.
1: Perquè... No, pot ser que està bé, aquest raonament, òbviament, que ha fet, però em fa gràcia perquè ell també participa d'aquestes travesses de... Crec que guanyarà aquest o aquest altre.
0: Bé, vulguis o no.
3: Clar, la porra s'ha de fer.
0: És un premi tan important.
1: S'ha de fer.
4: T'hi fan a ser, a l'IFA i massa, també.
1: Sí,
0: nosaltres també l'hem pressionat un poc.
1: També és un divertiment, no?
3: Sí.
1: El cap i l'IFA.
0: Va bé, tot i no ser gran fan d'aquest Nobel de Literatura, Nadal Suau, se va atrevir a dir dos noms de dos escriptors que li faria moltes ganes, li agradaria molt, que guanyessin aquest premi.
2: Jo no els he llegit tots, perquè ningú crec que ho ha llegit tot. Jo, en tot cas, està claríssim que no. A mi me faria il·lusió que el guanyés Enrique Vilamates, no tant per proximitat o perquè l'hagi conegut personalment, sense ser ni amics ni res similar, sinó també perquè és un autor que va ser molt important per jo en un moment determinat. Igualment, m'encantaria que el guanyés Thomas Pynchon. Crec que és pràcticament impossible que això se produeixi, però m'encantaria i m'assemblaria de moltíssima justícia.
1: Home, d'en Pynchon ja mos ho imaginàvem.
4: Suau, Pynchon, clar.
1: Ell és un fan a les totes de Pynchon.
4: Sí.
1: Me fa gràcia perquè en aquestes travesses, clar, posaven les fotografies. Enrique Vilamates també era dins d'aquests possibles guanyadors de...
3: Sí, sí.
1: I també hi havia en Pynchon, però clar, com que no hi ha fotografies, n'hi ha una de fa molt d'anys, de quan era nin, que diuen que podia ser Thomas Pynchon i la posaven allà. Òbviament, de la resta sí que hi havia fotografies actuals. I també aquesta llegenda de pop, tal vegada qualque dia a Pynchon s'endú el Premi Nobel de Literatura. No ho sabem. També estaria molt bé que fos Enrique Vilamates i que tiràssim un poc cap a casa.
0: Seria perfecte, això. Va bé, això eren desitjos de Nadal Suau, però varen pressionar un poc perquè s'atrevís a dir un nom en aquesta travessa, i atenció que va dir això.
2: Per exemple, Anne Carson, crec que és algú que diverses generacions d'autores, també d'autors, però sobretot d'autores, ha tingut una influència similar a Annie Ernaux. O sigui que si Annie Ernaux i Anne Carson tinguessin totes dues el Nobel, crec que el Nobel hauria estat capaç de, diríem, cobrir una mica tot l'espectre del pensament poètic, literari, de diverses generacions que s'han vist influïdes per aquestes dues persones, no?

0: És un visionari, eh?
1: És un visionari.
2: Ja ho veieu.
0: Ja ho veieu.
2: Li han fet cas.
0: En Carson, Annie Ernaux, juntes als Premi Nobel.
1: Mirau, dels tres noms que va dir en Nadal Suau, un s'han enduit aquest gran Premi Nobel de Literatura. Avui el Comitè del Nobel de Literatura ha anunciat que enguany l'atorga la poeta canadenca Anne Carson, autora de llibres com De creació, La bellesa del màrtir o Albertine. Carson, com ha dit Nadal Suau, és una de les poetes més destacades i influents de la seva generació, i la seva obra sempre ha estat centrada amb una obsessió filològica de donar nous significats a les paraules, a més d'estudiar molt la literatura grega clàssica i traduir obres com Antígona o Orestea.

0: des del comitè del Nova han destacat que la poesia de Carson ens aconsegueix dur veus diferents que juguen unes amb les altres i que la seva manera de fer feina ha derivat en obres que es mouen entre la poesia clàssica i la moderna, inspirant noves formes de literatura contemporània. Per nosaltres també hem volgut xerrar amb una altra persona que és una de les majors expertes de l'obra de Nan Carson.
1: Bé, el manco aquí.
0: Aquí a Mallorca, a Begoña Méndez.
2: He defensat tantes vegades i amb tanta passió l'obra d'Ann Carson, que m'he assabentat del Premi Nobel de Literatura a través del WhatsApp d'un amic que em deia: Carson, enhorabona per la part que et toca. I aquesta part que em toca és simplement la d'una lectora devota i entregada, perquè ella no només és experta en cultura clàssica, sinó que és capaç de dur aquests sabers que venen de tan antic al món contemporani per parlar de què significa ser humà ara, en el present. I, a més, ho fa a través d'un llenguatge poètic absolutament arrebatador.
3: El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions

0: sempre que et vingui.
1: I és així, si qualcú l'ha llegida, l'ha estudiada, l'ha analitzada i l'estima, aquesta és Begoña Méndez, l'escriptora mallorquina, que ja l'heu escoltada, que està contentíssima, òbviament, de que guanyàs en Carson, i també perquè l'ha divulgada, i fins i tot en aquest darrer llibre que ha publicat en Begoña Méndez, que sigui Místiques, una de les protagonistes és en Carson, i també la seva obra i la seva manera de pensar i com ha influenciat i de quina manera ha estat important la seva literatura.
2: No, Begoña també m'haurà volgut destacar aquesta hibridació de gèneres que ha fet que l'obra de Carson sigui tan important per la literatura.
3: Per acabar, podria dir que ella és experta en hibridar gèneres, és a dir, en jugar amb els límits de les expectatives del lector, a apostar fort, jugar amb molta valentia i aconseguir una obra que és absolutament excel·lent i que és capaç de parlar del moll de l'os de l'ésser humà. Crec que aquest seria el resum més honest i que se m'acord ara mateix per parlar de la seva extraordinària obra.

0: I a més, poden dir que Ana Begoña Méndez, el seu llibre, diu Ann Carson, ho escriu en castellà, però ja ho direm en català, declarava que per ella el llenguatge és un assumpte privat. Per això, el seu assaig Economia de la que no es perd equipara la seva feina literària a ordenar una habitació. Penet requereix el seu temps, escriu. Per exemple, és una de les frases que destaca Begoña Méndez de Ann Carson, que ha guanyat aquest Premi Nobel, que haurà d'anar a Estocolm a rebre-lo. Bé, m'ho imaginam, o no, perquè sí, no, han dit de tot.
1: Sí. He llegit que avui quan l'han telefonada per anunciar-li que l'havia guanyat, estava molt emocionada i era a una platja de no sé on que escoltava el vent.
0: Ah, doncs mira.
1: Escoltava el vent i l'han telefonada.
0: I també escolten a Rosalía, en Carson, perquè sí, recordem que aquest estiu va fer aquest article que va ser extra comentat del concert, perquè ella va anar a un concert de Rosalía, no recordo ben bé on era, d'haver als Estats Units, i va fer una crítica molt ben argumentada d'allò que li havia agradat del concert de Rosalía, d'allò que no, i va sortir tots els mitjans de comunicació. La podeu llegir, que és molt interessant, si voleu saber el pare d'Ann Carson sobre Rosalía. Dit tot això, enhorabona.
2: Enhorabona des d'aquí, llegiu-la.
0: Sí, si vol bé d'estiu, de gust, exacte, sí, Begoña sí. També. Són les 4 i 18 minuts, Consell de la Universitat de les Illes Balears. M'hauries de regalar.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

els noms dels dits de la mà. De vegades, en una tertúlia d'amics, familiars o coneguts, surt el tema dels noms dels dits de la mà. I ens hem adonat que hi ha qui dubta a l'hora d'anomenar-los. Per això avui els recordarem. Començant pel polze, escrit amb Z, que és el primer dit de la mà, més conegut com a dit gros. A continuació, tenim l'índex, o dit índex, que habitualment fem servir per assenyalar o indicar. També se'n diu dit assenyalador. El tercer dit és el dit del mig, o dit del cor. El quart és el dit anular, també conegut com el dit de l'anell. Finalment, arribam al cinquè, el dit auricular, que també coneixem com a dit petit, dit menut o dit manovell. Ja podem anar a berenar tranquils, ara que han recordat els noms dels cinc protagonistes de les nostres mans. I terme explicat, terme acabat.

0: Arriba el moment dels refranys i avui en Celestí mos en du un que és mereixedor d'estar dalt de tot,
1: sí,
0: jo crec.
1: Sí, ja ho hem avançat quan començàvem. Clar, escoltam un dia més les veus dels oients de Tèntol, d'arreu de les illes. Avui en concret sabrem quines expressions els agraden o més empren. I li han demanat en enviar el Modino, que és de Lloret, i a veure quin refrany ens diu.
2: Com va això? I doi, un refrany que nosaltres, per meu redol, empleem molt és s'haja diguent esporc orellut. És un refrany que s'utilitza per criticar aquelles persones que retreuen defectes a les altres sense adonar-se que elles mateixes pateixen el mateix defecte. O un de pitjor.
0: Ai,
1: a un de pitjor. Que és pitjor.
3: Pitjor.
1: Sí, que és pitjor.
0: En Tomeu diu, què has dit aquest?
3: És que sí. M'encanta. L'empleu un munt. Sí.
1: No, el dius?
3: Sí.
0: A més, també, jo el faig servir molt per un mateix, no?
3: Exacte.
0: Quan t'equivoques, dius... Saps i va dins esporc.
3: O quan li dius a qualcú alguna cosa i dius, amem, que te diu, saps i va dins esporc. Sí. També, saps el que t'ho vull dir. No?
0: És un va molt bé per fer autocrítica. Aquest refrany.
3: Estic d'acord, Margalida.
1: Va més enllà de que ell no siguis asa. Aquest ja és un altre...
0: Sí, és un altre.
1: Va més enllà.
0: Sí.
1: I de ja el tenim. Aquest refrany és ben conegut. Se diu arreu i el sentim. Saps i va dins esporc oreut és... critica, hipocresia i la manca d'autocrítica. Com bé ens explicava en Vial de Lloret, se diu per referir-se a aquelles persones que critiquen o recriminen els defectes dels altres. O sigui, dir que l'asa digui el porc que té les orelles grans.
0: Uh-huh.
1: Quan qui ho diu té el mateix defecte o d'altres d'iguals o fins i tot més greus.
4: L'asa té un bon sentiment, la gent someres pasturar.

0: Dura, dura.
1: Sí? M'ho ha dit sa veïnada que en sap, que en sap un tros.
0: Gràcies, senyor.
2: Bé, això són no s'hi fa, eh?
3: Sí, sí, ja s'han conegut. Sí, sí, sí.
2: Encara me'n fan riar, eh? Sí. Idò, i Sasa va dir...
3: Sasa, se diu sí, aquesta cançó.
2: Sasa, Sasa. Sasa va dir en Esport Coreu té el mateix sentit que expressions en català no genuïnes aquí, com la que avui sí que ens ocupa, i que és la de veure sa paia a l'ull aliè i no veure sa viga en el propi. Critica qui jutja o assenyala els errors aliens sent molt més culpable o imperfecte que aquells a qui critica. I és una dita que té un origen bíblic, concretament en el Nou Testament. De fet, equival, és evident, en castellà, a la de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. I també s'assembla, Sasa va dir en Esporc Oreut, en aquella dita que es diu el mort al degollat.

0: continuàvem amb la mateixa banda sonora.
1: Aquesta és una cançó de porcs i de
2: serveis per tots.
3: Sí, però aquesta és jazzística.
0: És blues, sí.
3: Ah, un blues, sí.
0: Un porc de blues.
3: Tens raó, un blues.
0: Fora sa E, de blues. Bé, idò, hi ha variacions de la dita d'avui de Sasa va dir en es porc oreut. I és la que continua dient Sasa, diu oreut en es porc per falta d'orees. Per tant, aquí hi feim aquest afegitó que encara ho remarca més. Però, tot i això, sabíeu que sobretot aquesta dita la feim servir a mitges? Ho sabíeu?
3: Com és això?
0: Perquè la cultura popular la deixa a mitges perquè et sencera, és a dir, té una segona part, que és Sasa diu un esporc oreut i ell en tenia 7 canes. Com recull el diccionari Alcover Moll. I hem dit canes i no cames, i no són canes, no són
3: cabell blanc,
0: no. Exacte, sinó canes és una unitat, és una antiga unitat de longitud tradicional. És a dir, una cana equivalia a uns 8 pams, a uns 6 peus o a 2 passos. Aquest mot, de fet, ve del llatí canna, que vol dir canya, ja que originalment s'emprava una canya per prendre mides. Per tant, hem acursat aquesta dita, no la deim sencera, evitam aquesta segona part de ell en tenia 7 canes, perquè basta ja, diguent, Sasa diu un esporc oreut. Per tant, s'utilitza de manera exagerada i humorística per destacar la dimensió i l'abast d'aquest defecte. No sé si Valter l'heu sentit sencera, si...
3: Sencera no. Només escrita, no, però oralment no l'he sentida
0: si
3: mai.
0: Si la deia molt...
1: Sí? L'he dit qualque vegada.
0: Vol la diuen, també? També. Perquè, clar, una cosa és que tu la diguis, salta que la rebis.
3: També.
0: Sí. Bueno.
3: Sí. Sasa va dir un esporc oreut. Incorporàvem aquest refrany. Podrem votar quins són els que més ens agraden. I ja tenim de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Hi ha un bon mostel, gota a gota s'omple la bota, o hostes vengueren que de casa en tragueren. I avui incorporam Sasa va dir un esporc oreut. Gràcies, Celestí.
0: Gràcies.
3: Fem una pausa i parlant de Gerald, està meu.
4: Tres Ràdio és humor. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
6: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
7: En Joan de fugir, i se va acostar allà, fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
8: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
9: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
3: Tomeu, com estàs?
10: Molt bé,
3: ja t'han saludat, molt bé. Però arriba el moment de la teva secció. I avui una fruita molt dús.
10: Avui una fruita que molta gent segurament no coneix. Mm. És així.
0: Ni n'ha menjat.
10: Ni n'ha menjat.
3: No, ni sap quin gust.
1: Una companya de la redacció m'ha demanat que és aquesta fruita.
10: De veres?
1: Li he hagut de mostrar una foto i m'ha dit, si en tomeu un dur, ja m'ho deixo tastar.
10: N'he duites, les tastaré. Sí? Tothom de la redacció que no sàpiga el que és. I m'estigui escoltant, per favor, ja ven cafè, proselitisme d'aquesta fruita.
0: Per favor, redacció, Divetra Ràdio.
10: A treure els...
0: Per cert, on has menjat, supòs?
10: N'he menjat, ja clar, estrenat. Aquests dies previs he de dir que n'hi havia merda ses que he acabat duent. Perquè n'he menjat un parell, sí.
3: Sí, sí. Bé,
10: jo m'agraden.
3: T'agraden?
10: No, cada any en trobes...
3: Què poden dir? Que són dolces, àcides... Mm.
10: Mira, bona pregunta, hi ha de tot. N'hi ha de dolces... Les que jo he duit vermelles... N'hi ha de dues castes, que després ho xerrem ben explicat tot, però n'hi ha de dues castes que són vermelles i grogues o blanques, denominació és blanca. Les verdes solen ser més acidetes i les vermelles, que jo conec, perquè cada arbre és un món, són més dolces.
0: Més dolces. Mm.
10: Sí. He duit una carmanyola i els atestarem.
1: Quina bonada.
0: Quina menjera.
10: Bé, si voleu, vos vaig contant quatre coses sí. mentre feis ullets a la carmanyola. Sí. Setzeroles, o atzerole, que et sabre que fa setzeroles, noms científiques, Cartaegus azarolus, seria això el nom, i és de la família de les rosàcees. No sé si heu vist mai quan un roser ha florit i després li queden aquestes pometes petitones, sí. per nostres oients que m'ho estic escoltant i no vagin ara a la carmanyola, vendria com una rosa que ha florit i ha fet el fruit, però una mica més gros perquè és de la mateixa família.
0: És a dir, que mos podria menjar aquella...
10: No, les de les roses no, no mengeu pomes de roses, que n'hi ha que potser no som mengíboles. Jo no he animat, si no sabeu el que estàveu menjant, no mengeu. D'acord. Famílies, per escudes, les pomes, les peres, els codonyers, això són les mateixes famílies, o els ametllers o els pruners.
3: Me fa pensar en codonys molt més petits.
10: Sí, a mi en pomes trob que es gustes com una poma superconcentrada i
0: però, clar,
10: si és dolçada...
0: Però clar, menjar en cru, és codony.
10: No, s'ha de cuinar i has de fer una preparació. Té altres noms populars, variacions, atzerolé, atzabra, o atzerolera també, tant en femení com en masculí, atzeroller, que també per altres zones dels principats se diu així, o una que és més propera en el castellà, que és ceroler o ceroler, ceroller, amb doble L, perquè en castellà és acerola, si no vaig malament.
0: I ja ho deien, té una mica de forma de poma petita. Botànicament, què és, tomeu exactament aquesta fruita?
10: Clar, se diu pom, que no és un pom d'una porta, se diu pom en aquesta estructura que fan les pomes o les peres, i és el fruit d'aquesta família de plantes, de les rosàcies, i vaja, no sé si també vos sona o coneixeu que és cirerer de pastor, o s'espinaler, que li diuen també, o arç blanc, o té altres noms, i d'això serien cosins germans, que si, no sé si heu vist el fruit molt vermell i molt petitó que fan aquests arbres que solen estar per les verdisses, que tenen punxes, amb unes fulles com si fos d'un arç, d'un arce d'aquest de la bandera del Canadà, val? Però més estirat.
0: Però això tampoc no mos ho poden menjar.
10: Això no se poden menjar, però aquests són els seus cosins mangívols bons i que avui tastarem.
1: Però si és un cirerer de pastor, es pren de cirerers.
10: No, aquí el nom mos engana, noms científics. Els cirerers que menjant cireres són prunus, val? No tenen res a veure amb els Cartaegus aquests que són els atzerolers o els cirerers de pastor. I tenen el cirerer de pastor i els atzerolera, sabre. És complicat avui, la paraula. Tenen una utilitat, o sigui, que siguin família té una utilitat pagesa que més endavant, si tenim temps, vos contaré. Podem, sí.
3: Però primer de tot presentam els nostres pagesos, les persones que ens explicaran avui aquesta fruita.
10: Exacte, no vos penseu que m'he aturat una verdissa i he agafat quatre coses que vol dir que són mengívoles i no ho són, sinó que hi ha gent que en cultiva. De fet, és un cultiu que queda en algunes cases per autoconsum, però fa uns anys, i l'any passat em volia dur-ho a la secció i no hi vaig a ser atents, però enguany hi som atents, pegarem un bot fins a Porreres, on en Manel i na Maria Jesús, que són de Picó Ximelis, ella és Manel Picó i ella és Maria Jesús Ximelis, i han fet una passa per donar molt bones notícies en la recuperació de les atzeroles, que és que Manel fa 4 anys va decidir fer-se de pagès professional i tenia un cortó i mig que el va decidir sembrar d'atzeroleres i provar sort, també si això tenia cert interès en el mercat i...
0: No sol passar, supòs.
3: No
0: és un cultiu...
10: Jo que conegui, crec que deu ser l'únic cultiu...
0: Exacte, en què un s'hi dediqui professionalment.
10: Bé, òbviament té altres cultius, però una de les seves apostes, perquè té moltes altres coses, va ser apostar per fer una tanca de geroleres i de moment han trobat una manera, que després vos ensenyaré, que els hi sigui més... sí, més rendible o que tingui un interès comercial, perquè això el problema que té, per dir-ho d'alguna manera, no és un problema, és que té un pinyol molt gros per la popa que té. O sigui que podeu anar pensant quina solució han imaginat. I jo li he demanat, lo primer, en Manel, que mos faci 5 cèntims de què és el que ell troba que hauria de ser una persona que vulgui fer aquesta plantació o el que ha après ell aquests anys que té sembrades les atzaroleres.
2: Jo vaig fer la plantació perquè m'agradava les atzaroles. Supos que s'ha de tenir il·lusió, amb el projecte i has de creure. És un arbre de fulla caduca, que en el mes de gener ja comença a treure les fulles. La flor, a diferència de molts de fruiters, la treu a final de març, principi d'abril. És un arbre de secar, però degut en el canvi climàtic, fa la resta de fruiters de secar, per fer-los productius necessiten un reg de suport, sobretot els més joves. Vull destacar l'importància del reg de suport perquè no desapareixin els fruiters de secar. Això passa per poder tenir una bona xarxa d'aigües regenerades i també la consciència de tothom. Nosaltres ara mateix combatim la caparrota i el motejat. La mocra de la fruita també li afecta molt, així com els cannabis. Millor podar-los cada any i així afavoreixes la fructificació. Si podes cada any, els talls no són tan grossos i en fas més pots. L'arbre m'agraeix.
1: Quan ja hem escoltat, Tomeu, amb altres cultius suposadament de secar, aquest, tot i ser tan rústic, supos que també necessita aigua.
10: Clar, com deia en Manel, una cosa és tenir un arbre que va aigontant i l'altra és que te faci producció. Exacte. I era un cultiu que potser pareixia rústic de primeres, però s'ha trobat que l'ha d'anar regant per poder treure producció. Que vaja, en un minut mos ha fet un resum de tot el cultiu que és d'admirar. O sigui, sí, sí. Que moltes gràcies.
3: Sí, sí. I ara tornem al cirerer de pastor, aquest amic d'en Celestí, tu com ho coneixies?
0: Cirerer de pastor, sí, sí, sí.
10: Així o espinaler, també li diuen.
0: Espinaler, sí, sí, tot i que pensava en una marca. Sí.
10: Ah? Ah, clar,
0: sí.
10: A veure.
0: Però si jo vull una atzarolera,
10: sí.
0: Clar, pots sembrar directament un pinyol d'atzarola?
10: Pots sembrar, sí. És veritat que és complicat. En Joan Rayo té el manual d'empelt de l'IRFAP, un document que recoman si esteu interessats en el món de l'empelt, i diu que les llavors d'atzarolera passen fins a 3 anys en dormició abans de que puguin germinar, és a dir, que potser no te sortiria tot d'una. Si vols fer una
0: de tenir
10: mica...
0: paciència.
10: Ara, tenir molta paciència o fer altres tècniques màgiques de posar-te
0: ara,
10: un pensaria, fred,
0: perquè si han de passar 3 anys, dic,
10: ja
0: se te'n va,
10: potser tenies. Si el volguessis d'avui per demà, el que pots fer és aprendre a empeltar, anar a cercar un cirerer de pastor i empeltar-lo damunt d'una atzarolera. I així, com que són de la mateixa família, podries tenir, amb la meitat de temps, un arbre ja format, amb un peu molt resistent a la sequera i ta-ta-ta, que ja t'estigués produint aviat, en qüestió de 2 anys, d'ençà que les mudes tirin cap a damunt. O sigui que tenen molta bona compatibilitat.
3: I això d'empeltar damunt cirerer de pastor és una cosa d'aquí o és una tècnica general que es fa per tota la Mediterrània?
10: Jo he estat cercant i, clar, sobretot he trobat informació a Mallorca. De fet, la tesi d'en Esperança Carrió, d'etnobotànica, que ja he citat moltíssimes vegades, però que hi ha un reguitzell d'informació superimportant, allà recueixen que era una pràctica habitual i, de fet, ja sabia com ha perfeccionat una mica que es quedaven que les branques de zarolera, les mudes que se diu, que s'havien de posar damunt els peus de cirerer de pastor, lo seu era tenir-los en fred durant 15 dies perquè tenen tanta força, són tan rústics, que així ralentitzaven la saba de sabre i com a com passaven millor el moment a l'hora d'empeltar-lo i s'entenien millor, perquè això de l'empel és que feim com anar en Carson poesia, perquè...
3: Es poesia
10: fer empels. Per això, total.
3: Però el que te fa pensar que devia ser un arbre bastant més conegut d'allò que ho és ara.
10: Sí, sí, exactament. Ha anat... També és vera que me fa molta gràcia perquè ja revisant alguns documents d'etnobotànica ja és una queixa habitual que era un arbre fa 50 o 60 anys que ja anava a menys, a manco, que estigui desapareixent, i és una cantarella que encara sentim fins avui en dia, el que encara perdura, no?
0: Però això deu anar associat que no agradava, el consum...
10: Jo supos que...
0: No era molt abundant...
10: Jo supos que hi ha altres fruites més...
0: Sucoses.
10: Sí, sucoses, deia, o... Sí, que t'acriden més atenció que aquesta. Ara, moments de fam, jo supos que... Clar, també has de tenir temps de menjar-te això, estàs una estona, no és com menjar-te una poma grossa que en 4 queixalades...
0: No, i també és menjar pipes,
10: l'has acabat. Sí, has d'anar llevant-se llavor. Bé, he trobat referències de l'amic íntim d'en Jung, que és Sergi Duc, Lluís Salvador.
1: Ah, va. Mancoli Porat Bou, molta obsessió amb en Jaume
0: Bernat. No sabia si tenia un amic que també s'hi dedicava, a les Geroles.
1: No, és veritat que no.
10: I Sergi Duc deia que era habitual a jardins particulars, és a dir, tampoc xerra en cap moment de plantacions grosses. Vull dir que això també m'ordon una mica d'imatge de com devien estar distribuïts aquests arbres. I que se'n feia confitura, o sigui que potser era un aprofitament més de confitura.
0: I no és l'única fruita que ens ha passat un poc, això, no?
10: No, que hagin anat en manco, hi ha hagut irrupció de fruites d'hivern bastant més cridaneres, o de diverses varietats, que també han arribat moltes varietats comercials de pomes, de peres, de coses més diversificades, però sí, hi ha geroles, cerves, nesples, gínjols, arbosses, murtons, tot això devia formar part d'una dieta una mica més de subsistència, molt carregada amb nutrients, vitamines i coses que costava lo millor trobar amb altres coses, i això era una fruita que sempre era, vull dir, que sempre està disponible. No considero, o no crec jo, des de la meva opinió que estic tirant aquí, que fos una cosa que gent n'és cerqués, no?, desesperadament, però que si un moment donat hi havia aquell extra i hi havia un pot, no hi havia altra fruita, tot devia anar bé.
0: Clar, partint o mollant la pregunta de si la fruita de tardor ja és la fruita manco apreciada, estimada.
10: Jo crec que totalment. Si ho mires en el mercat, totes aquestes fruites han quedat un segon pla.
0: I aquestes encara més.
3: Molt més.
10: Sí, és que la fruita d'estiu s'ha guanyat residuals. Un protagonisme i també dins la gastronomia.
3: És diferent, és més dolça,
10: també
3: es
10: tens acompanyament, jo ho entenc, que en l'hivern la fruita fresca no te fa tanta mengera com en l'estiu, que esteu costa que demana.
0: Sí,
10: aigua, líquid...
1: I és curiós perquè moltes d'aquestes fruites no han desaparegut, encara existeixen, el que ha desaparegut és el costum de comprar-les.
10: Totalment, i potser si vas a plaça o a demanar amb els nostres majors sí que tenen records d'alguna que li agradava més. Hi ha gent que a les atzaroles li agrada molt o que van boets per nísperos i cerquen nísperos tornant. Sí. Vull dir, a cadascú li pega. Supos que això, cada casa devien tenir estima per certs arbres i els han anat reproduint o guardant fins a dia d'avui, 10 arbres molt vells que encara produeixen.
1: I en el cas de l'atzaroles, ara que en tenim de dues castes, blanc i vermà.
10: Exacte, com vos deia, la més popular és la blanca, que té una pell blanquinosa o de color groguen clar o més verdenca, i té més popa, diuen, té la popa més clara i en té més, i la vermella, que normalment és més petita, el que soc, jo sé que vos he dit duit aquí, enguany, les ha fet molt grosses, i l'arbre és mal de diferenciar si no tens el fruit, no és que se vegi quina, que són varietats molt diferents, i justament per la caracterització, perquè són dues varietats que estan recollides per la conselleria. Un dels arbres de referència per caracteritzar és d'un arbre antic que tenia en Manel, que avui mos ha enviat l'àudio, a la seva finca de Porreres, que ha servit per caracteritzar la varietat de blanca, que és el que mos han donat ells.
0: I avui, Tomeu, ens xerres d'això com un cas d'èxit, no? Ja varen quedar que durant una temporada...
10: Exacte,
0: no,
10: jo li vaig prometre a
0: no xerrarien de coses pessimistes.
10: Molt greu que jo de merda duia males notícies, que vos duria... És que aquest estiu...
0: Bones notícies.
10: Ha estat un estiu molt coent de fora vila. Clar, és una bona notícia perquè en realitat és un arbre que aparentment comercialment ningú hi volia apostar, i aquí hi ha una família que ha decidit que sí, que té... Per què no? Que si estem acostumats a provar coses exòtiques, a lo millor no és res més exòtic que...
0: I tu vens a fer una reivindicació, un activisme
10: una
0: a favor
10: de
0: les geroles.
10: No me considero... Sí. És que a mi m'agraden, a part d'això. Estic... Igual que amb els aglans, que hi ha cares de aglans dolços, per els gens que no van escoltar l'any passat van provar aglans dolços, jo em menys, no irònicament, ni perquè potser som un romàntic, però jo trobo que tenen cert valor, vull dir, gastronòmic.
3: En tot cas, si no vos agrada la fruita, i aquí entra na Maria Jesús, em poden fer confitura de les geroles.
0: Quina feinada.
10: Exacte, aquí has de llevar pinyols.
0: Sí. Per una cosa tan petita, amb un pinyol tan gros... Red poc, eh?
3: Però s'ha de...
1: Pau Sabona.
3: L'has provada?
10: Ha de ser bona, i després, si feia bonda, la provarem. Si voleu escoltar a Maria Jesús, com fa la recepta.
0: Maria Jesús.
11: Feim confitura de segerar la blanca perquè és més grossa, té més popa, se pot aprofitar més i és més fàcil de fer. I el projecte d'elaboració va començar perquè no sabíem molt bé què havien de fer amb les atzaroles. I vaig decidir fer confitura. A la meva família li va agradar i després d'anys de provar-la de fer, la varen dur a l'obrador d'APAEMA. I vull dir, gràcies a ells, avui tenim la confitura d'atzarola per poder comercialitzar.
3: Gràcies a ells i gràcies a tu.
0: I que ara les estarem.
1: I tenim recepta.
10: Avui m'hi he pegat un pot de porreres, i, de veres, no metafòricament, i he anat a comprar un pot de confitura i ells mos han regalat un grapet de geroles.
3: I has anat a la seva finca?
10: No, les confitures les venen a la cooperativa de porreres i a la cooperativa d'Artà.
3: Ah, fantàstic.
10: Si qualcú ara m'ho escolta i la volgués tastar, pot anar allà.
3: Perquè hi ha gent que sí, ja ho sap. Gerola blanca, gerola vermella i confitura de gerola avui. Estem totalment emocionats amb
0: quina
3: això.
0: Quina hem de tastar primer? La blanca o la vermella?
10: Tastar el que vulgueu. A mi m'agraden les dues.
1: Per tastar tots els materials.
10: Mirau que no tinguin cap copa,
0: jo
10: ni tinguin cap visitant.
0: Jo sol menjar amb blanca.
3: Jo crec que m'estim més la confitura, Tomeu.
10: Dali, més la confitura, Margarida.
0: Tot, confitura i geroles.
3: Llavors, sí, farem una fotografia perquè la gent la vegi donant-se una hora bona en aquesta família de Porreres, en Manel i en Maria Jesús.
1: Ben bona.
3: Per fer...
0: Molt bona.
3: Aquest, per recuperar,
0: ben
3: també.
0: La blanca és àcida, sí.
10: Sí, la vermella veureu que és com una dolça. No sé si és el seu cas.
3: Sí? Va, prova-la. Què trobes? Se sent rebegar i tot.
10: Però ja són com a confits.
0: Més dolça, la vermella.
10: Molt més dolça.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Més dolça, però també té un punt àcid.
10: Sí.
0: És a dir, si no t'està àcid la blanca, la vermella...
1: També és àcida. Sí.
0: Diries, és àcida,
10: és àcida, però en comparativa no ho està.
1: Més suau, sí.
0: Sí, i més tirant a poma.
10: És com una poma concentrada, jo trob. Bé, és una fruita molt curiosa,
0: si
10: tens l'oportunitat, ara queden pocs dies ja, acabant les darreres, i si ho trobau...
3: I tenim paraula avui per introduir en el nostre diccionari, Tomeu?
10: Sí, avui he tirat una paraula una mica... A menys si qualque oient me pot ajudar, d'acord? He triat broca, però broca no una broca com pensàvem tots per fer forats, sinó que l'Alcover Moll recull un dels significats de broca amb una il·lustració molt guapa, si teniu l'edició en paper aneu-la a cercar, que és una petita peça que estava feta tradicionalment d'os, una punta d'un ganivet que servia per fets amb pèls. La forma de sos era una mica còncava i el que servia era per separar la pell, l'escorça dels arbres i ficar-hi les mudes. Val? O sigui, si cau la foto veureu, o si teniu en ment aquells que m'ho escoltau, un guinevet d'empeltar, que se diu malament això, crec que també se diu prova en aquesta part, els empeltadors més actuals li diuen prova, però això, li deien broca o broca d'os i m'ha parescut com a... sí, que era una paraula totalment oblidada que valia la pena recuperar.
3: Idò, per favor, la introduïm al nostre diccionari, com també atzeroles.
10: Sí, atzeroles.
3: També...
10: Vaig estar tentat, però vaig dir no, anem a fer una paraula.
3: Em va ser evident, no?
10: Sí, sí.
3: Atzerola i atzeroler, que també està en
10: una paraula d'origen àrab molt guapa, que apareix com a basc, no sé sí. Què dir, però és una paraula molt xula.
3: I tant. Tomeu, moltes gràcies.
10: A voltros.
3: Quin gust.
0: Miquel i jo han deixat de xerrar perquè...
10: Sí, sí, sí, menjau, menjau.
0: Jo... Passant gust.
1: Ara, vull
10: ara menjarem quatre galletes amb confitura.
3: Això mateix. Vinga, gràcies,
10: moltes
3: Tomeu.
10: Gràcies.
12: IB3 Ràdio és informació. Comença el dia amb la informació més completa.
13: Són les 7.
12: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
13: Bon dia, matí complicat a les Balears.
12: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
13: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
12: Amb totes les veus i les reaccions.
13: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
12: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
14: La balanguera misteriosa.
15: No, allà... fila.
16: No, misteriosa.
15: Misteriosa.
16: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
12: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
15: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
16: Molt bon dia, Miquel Àngel.
12: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
16: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
15: Què és una triatló?
16: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se corre i se va en bicicleta.
12: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
16: Però per nedar no hi ha manera.
15: No.
3: I abans d'acabar el programa, vos hem d'explicar que Bienvenidos a casa és el títol del nou còmic del Buñolí, Tomeu Riera.

0: Carten Còmics, l'editorial especialitzada en novel·la gràfica, acaba de publicar Bienvenidos a casa, d'en Tomeu Riera, en un doblet editorial que precisament coincideix, de fet, amb un altre títol d'un altre mallorquí, La noche de los gatos, d'en Sebastià Cabot. En Riera il·lustra la història de Celeste, que viu a casa, un lloc benestant on res manca, però la seva curiositat la du a qüestionar-se què hi ha més enllà de les seves parets d'un món que tothom considera perfecte. Una història entre fantasia i ciència-ficció plena de crítica social sobre el consumisme, la felicitat i el sentit de la vida. Una novel·la gràfica en què ell es qüestiona la societat actual.
1: Tomeu Riera, com estàs?
2: Molt bé, molt
1: bé. No t'hi has posat per poc, eh?
2: No, no, la veritat és que ha estat una bona feinada.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do, quin còmic. Moltes temps, molta feina, molt de test i moltes il·lustracions. Quin temps de feina t'ha dit?
2: Uf, i doncs, si te dic que aquest còmic va començar de vegades el 2022, i a poc a poc va ser un projecte que vaig anar desenvolupant i finalment m'hi vaig poder posar en sèrio a partir de 2023-24 i res, ha sortit ara fa poquet, o sigui que realment tens de feina mínim 3 anyets bons dedicats en aquestes 130 pàgines de còmic.
0: 130 pàgines, eh? Perquè, clar, tu te mous entre còmic, il·lustració, disseny gràfic, videojoc... Clar,
2: sí.
0: Quan trobes el moment o quan dius no, és que m'avui endinsar de plena aquestes pàgines?
2: I és una feina de combinar passions, realment. A jo m'agrada molt el tema del videojoc i de poder crear coses noves i fer una cosa que sigui visualment molt entretenguda per la gent que li agrada en aquest món, però també una de les meves grans passions sempre ha estat el còmic i he estat incapaç de poder triar, així que m'he decidit per fer les dues coses a la vegada i evidentment és una feinada i és una locura, la veritat. Però n'estic bastant satisfet, la veritat.
1: I se nota en el resultat, perquè...
2: Gràcies.
1: Mot situam a un futur ciència-ficció apte per tots els públics?
2: Diria que... A veure... A lo millor l'estil de dibuix pot dur a entendre que això és una cosa molt infantil o que pot estar més enfocada cap a nins, però sí que és veritat que té un punt de crítica social i de que se tracten temes una miqueta més adults. Jo sempre diria que m'apresqueren autors britànics que solien dir que els seus còmics eren per públic... com era que ho deien? Per públics madurs. De tal manera que no s'agafaven els dits i estaven satisfets simplement dient, mira, cadascú que ho agafi per allà on vulgui, però que sapigueu que se tracta d'un tema un poc a lo millor un poc més oscurs de lo habitual o un poc més serios.
0: Clar, una història entre fantasia, ciència-ficció, però encarregada de crítica social sobre consumisme, el sentit de sa vida... Clar, quina és la principal inspiració? Que és allò que te va remoure per fer aquesta història?
2: És una història, sé que realment, com dèieu, passa en un món de fantasia, que jo sempre m'ha fascinat obrir un còmic i tenir aquesta sensació de veure un món ple de color i ple d'imaginació que te fa transportar-te a un altre món i que t'agafa i t'apassiona, no? I sempre t'acaba acompanyant. Però sí que és vera que amb aquest còmic jo també, a part d'això, volia... xerrar d'una sèrie de coses que tenen a veure en el nostre món, en com funcionen les coses a la nostra realitat, no? En el cap i la fi, aquesta és una història on hi ha, com podeu veure passant les pàgines, un munt d'éssers fantàstics, una espècie de, diguem, com de follets i d'ogres i de diferents races, però realment és un món que està... regit per les mateixes normes que el nostre, és a dir, hi ha una societat, hi ha un consumisme i un capitalisme, i hi ha una psicologia que ho estudia tot, i hi ha una sèrie de forces
1: que tiren... Fast food, també.
2: Fast food, exactament.
0: Contradiccions. Control, també.
2: Exactament. De tal manera que volia fer un paral·lelisme en el nostre món, de manera que resultés, bueno, una miqueta, a lo millor inquietant, però que realment no estem xerrant d'una història de fantasia pura per evadir-se, sinó que mos xerra d'algo que mos és molt, molt propi.
1: On viuen aquestes persones?
2: Bueno, és que per xerrar de benvinguts a casa, o bienvenidos a casa, crec que hem de xerrar de casa, que és, en el títol surt com un acrònim, és C-A-S-A, que no revelaré el que és perquè s'explica en qualsevol moment en el còmic, però que és una espècie de societat artificial, diguem, on hi ha una sèrie de criatures, o una sèrie, una petita societat que està encapsulada allà de dins i que el seu, sa intenció és per la qual estan allà encapsulats és perquè siguin feliços tota l'estona, perquè siguin, estiguin satisfets, sempre satisfets, no? Constantment.
1: Però viven i dormen com una espècie de xam...
2: Exactament.
1: Que seria un hexàgon?
2: Sí, exacte.
1: Allà dormen...
2: Sí, és com una espècie de societat comunal.
0: Com si fossin càpsules.
2: Com si fossin càpsules, on no hi ha espai privat. Tenen, han viscut sempre d'aquesta manera, estan perfectament còmodes, però diguem que és una espècie de societat distòpica en sa que ho comparteixen tot, no tenen les preocupacions que tenim els qui estem de fora, no tenen, no han de fer feina, no han d'estudiar, no han de pagar imposts. Tenen una societat entre cometes idíl·lica, però també té la seva part negativa, o la seva part
1: més fosca.
2: Més fosca, exactament.
1: Veig que això, que mengen molt de dolços,
2: sí.
1: Mengen un poc malament en aquesta societat, van a concerts, fan coses lúdiques sempre. Tot el dia.
0: Coses que no deixen de fer. Nosaltres,
2: sí,
0: en aquest món,
2: exacte.
0: En aquesta societat.
2: Els temes que ells és l'únic que coneixen. Per tant, el problema vendrà quan un d'aquests individus, na Carmín, que és una de les protagonistes, se troba en la situació de que per un fet que passa és incapaç de seguir gaudint de lo que passa a dins casa, i això desencadena una sèrie de problemes i una sèrie de misteris a resoldre i una sèrie d'aventures que haurà de viure i que la duran per camins que la faran descobrir una miqueta el món en qui està, per què està allà, per què estan tots els individus tancats de dins aquesta casa i en definitiva, resoldre una miqueta el misteri darrere.
0: Amb unes pàgines precioses, de molt de colors, no sé com...
1: I molta feina.
0: Molta feina.
2: Sí.
1: Molta feina.
0: No sé com fas tota aquesta feina. Quina és la teva manera de fer feina?
2: Bueno, tot és tinta i dibuix digital. Això sí que és vera que, com que la història també és meva, si la cosa no va bé, no hi ha ningú més aquí donar la culpa. Això va tot damunt meu. Però sí que és vera que ho faig tot a través de mitjans digitals. Res d'intel·ligència artificial, per cert, tot està dibuixat a mà i...
1: Clar, que la intel·ligència també ha arribat en
2: clar,
1: el còmic.
2: Clar, sí, clar. I amb quina força. És, és preocupant, perquè, clar, moltes...
0: Se destria, se sap destriar.
2: Sí, jo crec que sí, cada vegada és més difícil, però en general podem encara... Si se té una miqueta sui entrenat, poden saber que és intel·ligència artificial i que no. I, però sí, la veritat és que és un tema
0: però, clar, un perill,
2: preocupant.
0: Un perill més en l'ofici, no?
2: Ja teníem una situació, que veníem d'una situació complicada i precària, i ara, a més, en la intel·ligència artificial, és una predeta més en el camí que han de veure com la sortejam.
1: Clar, ara, quin recorregut tindrà aquest còmic, Tomeu?
2: Idò, ara fa res, una setmana o dues, ha sortit, s'ha estrenat per tot Espanya, diguem, se pot trobar llibreries de tot Espanya, i la intenció ara està publicada en castellà, la intenció seria veure si interessa a editorials estrangeres per poder-la traduir a lo millor en anglès, en el francès o altres mercats que estiguin disponibles i veurem si aconseguim que tingui bona